0: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i el país.
1: La cançó de la Ludwig Bang, Enganyar-te, ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana, de traducció, ha estat per a Estela Tallada, per la traducció dels Invictes, de William Faulkner. Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
2: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
1: Esports, al Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada que el Camp Nou acollirà una final de la màxima competició europea.
0: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espí ha fet el gol en el temps afegit, el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar a 2 en la segona meitat. Els blancs sumaran 15 punts dels 18 disputats fins ara.
0: També jugat a primera aquest dimarts, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
1: El Barça jugarà aquest dimecres a 9:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
0: En bàsquet, Nikola Mirotić és el nou jugador del València. L'ex del Barça podria debutar precisament dissabte a la Supercopa d'Espanya contra el conjunt blaugrana.
1: I en waterpolo han quedat definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina. El Sabadell s'ha desfet del Barceloneta aquest dimarts per 14-8 en el partit de tornada. Aquestes semifinals les jugaran per una banda Terrassa i Mataró i per l'altra Sabadell i Catalunya.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb un horari nou.
5: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Catalunya nit.
4: Un informatiu en profunditat.
5: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Amb horari nou.
4: De 9 del vespre a 11 de la nit.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
7: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
8: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
6: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
9: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
8: És una promo ni res, Roger.
9: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
10: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica...

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard.
2: I visca!

0: La Renaixença. La barbacoa és un estri molt més antic del que us pugueu imaginar.
1: A veure, Peyu, com diguis que els egipcis ja quedaven els diumenges per fotre una barbacoa i fer la cervesa, m'aixeco i me'n vaig, plego.
0: Doncs mira, ara parlo amb l'administració i que et preparin una mica tot el que seria el finiquito. Perquè...
2: Adéu, Suri. Seré més ample.
0: Els egipcis feien servir graelles rudimentàries de bronze i ferro fa més de 3.000 anys, Suri.
1: Mira, l'especialista en egiptes que va venir la temporada passada...
0: L'Irene Cordón.
1: Ens fotrà una denúncia que ens cagarem els calces.
0: S'han trobat exemples dibuixats en representacions funeràries.
2: A veure, t'ha d'agradar molt la carn a la brasa, eh? Sí. Per fotre una barbacoa en el taüt, allà dibuixat.
0: Mira, un paró que li devia agradar molt l'entrecot. Hòstia. No, quan em mori, vull que em pinteu. Què vol que li pintem? Un retrato de la seva dona, els seus fills? Deixa, deixa. Uns senyors allà fent un xai a la brasa, eh? El nom, que sapigueu, de barbacoa és un invent dels espanyols. Això és així.
3: Aviam, no m'estranya. És una cosa de senyor sense samarreta, cremant carn, bevent cervesa, exhibint testosterona. Vull dir, els finlandesos no ho han inventat.
0: No. Tampoc és que ho inventin els espanyols directament. Bàsicament el que van fer els espanyols és agafar el nom, van robar el nom...
3: No em diguis!
0: ...als pobles indígenes del Carib, quan van colonitzar tot el que seria Cuba i Puerto Rico. La paraula barbacoa és d'origen taíno, i que era la llengua que parlaven allà, i els hi van dir, bueno, quan van arribar allà, bueno, que ponen tu DNI, habla en cristiano, sí. I me quedo la barbacoa per mi, diguéssim. De fet, a Catalunya, no sé si ho recordareu, jo el de dir-li barbacoa... És una cosa relativament moderna, també. Sí, quan jo era petit, ningú deia fem una barbacoa.
2: No,
0: la gent quedava per fer carn a la brasa.
1: Ah, exacte, sí.
0: És o no?
1: Barbacoa és de castellans.
0: És de castellans,
1: és castellans, això.
0: A veure, és correcte el nom. L'Institut d'Estudis Catalans...
1: Perquè són uns castellans tots.
0: Els de l'Institut d'Estudis Catalans?
1: Sí.
0: No sé.
4: Jo també em faig de barbacoa.
0: Sí?
1: Perquè vius a Molins de Rei.
0: Oh! Que és bèstia.
4: Que racista.
0: Els catalans en fem, és veritat, però si tu dius... Quedem diumenge i fem una mica de carn a la brasa.
2: Ara, sí, senyor.
0: Això és el que
2: s'ha fet. Una barbacoa, per favor.
1: I alioli.
2: Per favor, si a la vostra colla hi ha algú que diu quedem per fer una barbacoa, ojo,
3: no, ojo, ojo, ojo. No, ojo, saps per què, ojo? Bueno, perquè podria ser un infiltrat de la Policia Nacional.
2: Ah, senyor.
3: O de la Guàrdia Civil. D'aquests que s'infiltren en els CDRs i a la CUP.
0: Sí, senyor.
3: I acaben de nòvios.
0: Ara. Si la vostra xicota diu barbacoa, ja podeu començar a mirar...
1: És nòvia. Ai, és...
0: Mireu-li el WhatsApp.
3: No li presenteu els pares.
0: Bé, a mitjans del segle XX, sobretot als Estats Units, la barbacoa passa de ser una necessitat per cuinar a convertir-se en aquesta mena d'esdeveniment social. Que és
4: amb un excessiu protagonisme dels homes.
0: Sí que és veritat.
4: Perquè no sé què us passa als homes amb el foc. Veieu, una mica de brasa i us agafa un no sé què.
2: Jo sóc el típic que sóc el que vaig proveint de cerveses. Ja però jo allò...
1: Jo sóc el que està al costat d'enfeixades i no se fot res i agafa les cerveses.
4: I qui la fa a casa vostra?
2: Els amics.
1: En Callís.
0: En Callís.
2: En Callís, ets un.
0: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No veus que aquí se te farà massa d'allò.
4: Puja-la una mica, puja-la una mica.
0: Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Que és val més que no facis res com el resto de la setmana.
3: I moltes eines, eh? Moltes eines.
2: Si ho peio, quins amics tens?
0: Bueno, tenia ja, no els
2: tenia.
0: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa l'he despedit. Ja no som amics. Carles Lluís, Rafael Feixedes, Laia Glucarnau, Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Un savi per conèixer, Peyu. Un biòleg marí, doctor en ciències biològiques i director del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Ha escrit articles a revistes científiques d'arreu del món i d'alt prestigi, com la britànica Zoological Journal of the Linnean Society. Des de fa 40 anys s'ha especialitzat en taxonomia. Ara us ho explicarà, però ja us avanço que passa moltes hores bussejant dins de coves on poca gent ha pogut entrar amb l'objectiu de trobar éssers, diguem-ne, llefiscosos.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Daniel Martín.
2: Bravo! Bravo! Bravo!
0: Daniel, que dones la mà amb vehemència, eh? Si agafes els cucs igual, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, què has menjat avui per esmorzar?
3: Una entrepà d'anxoves amb formatge.
0: Anxoves, sí, eh?
4: Bé. Hòstia, anxoves i formatge, eh?
5: Sí.
4: Bona combinació.
6: No, però no hi ha contrast, aquí és fort i fort.
0: Sí.
5: Bueno, depèn del formatge.
6: És fort. Bueno, quin tipus de formatge era?
3: Era manxego. Era
0: hòstia!
3: Fort.
0: Oh, collons,
5: fort, fort, fort, fort, fort, fort. Quina xerró. Quina xerró tot el matí.
0: Anava ben aigua.
4: Mar i muntanyes, això.
0: A veure, Daniel, ets biòleg marí, t'has especialitzat en taxonomia. Ens vas enviar un correu amb aquestes paraules que llegiré textualment, que deia, dit de manera planera, des de fa gairebé 40 anys em dedico a posar noms a cucs marins. És una bona frase per resumir la teva feina?
3: És una bona frase, sí, sí. És exactament el que faig.
0: O sigui, tu en el teu dia a dia et vas a fotre dins de l'aigua i busques cucs.
3: Sí. Sí, sí, això és el que faig. Vaig a l'aigua, agafo normalment mostres del fons del mar,
0: sí,
3: i miro el que hi ha per allà dintre.
0: Ah, no ho mires allà in situ?
3: No.
0: Tu agafes un tros de terra, diguéssim, un sac de terra?
3: Sí, agafo amb una draga.
0: Què és una draga?
3: Una draga és un instrument que és com una cullera, que el baixes des d'una barca i es tanca dintre i puja la sorra a dalt.
0: D'acord.
3: També puc agafar-ho amb un tubo baixant a fent immersió o agafant, sí, una mica de d'algues de les roques, depèn del que estigui examinant. Doncs això ho porto al laboratori i allà és on ho miro. Perquè la major part dels cucs que estudiem nosaltres són molt petits.
0: Clar. Molt petits, quan dius molt petits, perquè ja comencem amb això. Jo, quan hi ha un biòleg, que jo m'he dedicat tota la vida a estudiar i veus una cosa que fa un mil·límetre. De veritat, dona la vida per això.
3: Sí. No. Bueno, hi ha cucs que fan menys d'un mil·límetre.
0: Veus? Ja hi surts.
3: I n'hi ha que fan més d'un metro.
0: Clar, clar. Ah. Més d'un metro? Un
4: no,
0: cuc, eh?
4: No és un cuc,
0: serp, eh?
3: No.
4: És una anguila.
3: És quasi bé una serp, sí.
0: Clar, clar.
3: De fet, n'hi ha alguns, crec, que per l'Àsia, que poden arribar a fer quasi 3 metres.
0: Hòstia.
3: Gruixuts com un dit.
4: Un congre.
3: Sí, i et mengen peixos.
0: Eh? Ah! No. Cucs marins, eh? Fas exclusivament?
3: Sí, bàsicament marins.
0: I això és una feina que no entenc... O sigui,
4: es paga bé, això?
0: No ho sé, ara ho pregunto... No. Calia, aquesta pregunta?
4: Bueno.
0: Fem-la, va. Vinga, es paga bé, això?
3: A veure, jo treballo per l'Estat.
0: Ep!
6: Ep!
5: Sí, sí, que està ben pagat.
3: Espanyol, per sí, desgràcia, però sí.
6: Què vols dir, per desgràcia?
3: Bueno, perquè a mi m'hagués agradat poder treballar fent aquesta feina en un centre de recerca...
0: Català.
3: Que pertanyessis a l'Estat català, però el que jo treballo, bueno, de fet, bueno, pertany a l'Estat espanyol.
0: No te poden fer fora per dir això, no?
3: Bueno, igual no els agrada, però... Bueno. De fet, ja...
6: No hi deu haver
3: gaire gent. Sí, hi ha molta gent.
6: Ah, sí?
3: Treballo pel Consell Superior d'Investigacions Científiques.
0: Sí.
3: I hi ha com unes 15.000 persones treballant.
4: Oh, collons!
0: Tio, Déu-n'hi-do!
6: Però buscant cucs tots?
3: No, no.
0: Ah, ah, ah! Busca cucs, de fet, papallones...
3: El que sí que estudia... Qualsevol cosa que us podeu imaginar que es pugui estudiar o que no...
0: Els líquens.
3: Sí,
0: tot s'estudia, s'estudia tot.
3: Música, filologia, jo què sé, qualsevol cosa.
0: És una feina, però, que de petit no sé si la volies fer, com perquè no saps ni que existeix. Jo em dedicaré a buscar cucs a sota el mar per estudiar-los.
3: No, jo, de fet, de petit, més aviat volia ser ornitòleg.
0: Ornitòleg.
5: Però, bueno, sí.
3: Estudiar ocells.
4: Ocells.
0: Vas veure... Sí, els ocells són més macos.
6: Objectivament.
0: Però mengen cucs.
7: Mengen cucs?
0: Va venir d'aquí, poder, no?
3: Bueno, mengen erugues.
0: Ah, no mengen cucs? Els ocells?
3: Les erugues són les larves dels insectes i els, sí, cucs són animals que no... Són animals de vaccí, no són una fase.
5: Ah, jo fa rato que m'he perdut, jo.
0: Oh. O sigui, quan tu veus un ocell amb un cuc a la boca...
4: No és un cuc.
0: No és, un cuc.
4: És una larva.
3: Una larva d'un insecte.
0: Cago en Déu.
4: Ara.
6: Mira, estem aprenent, eh?
3: D'una papallona, d'un escarbat.
0: Això hi ha algunes escoles que no ho expliquen bé, eh? No.
3: Pot ser.
4: Per això aquest programa val la pena.
0: Sí, senyor.
4: Per aquests moments. Per aquest senyor que s'ha assegut aquí, val la pena aquest programa.
3: De cultura general, no?
0: Escolta'm, és fàcil trobar cucs nous?
3: Sí.
0: Nous, entenem? Perquè cucs que ja existeixin, suposo que baixes i tu em vas trobant que dius, ja els he trobat mil vegades. Sí. Hi ha un cuc, suposo que és, aparta't d'aquí, que ja t'he descobert 30.000 vegades, però descobrir-ne de nous...
3: És més fàcil del que sembla,
0: sí.
3: Perquè hi ha molta part de l'oceà que no està explorat.
0: Clar.
3: De fet, diuen que és més difícil explorar algunes parts del fons del mar que anar a l'espai.
0: Fixa't.
4: Ara te la... Per fer-te el xulo, això.
3: No. Pensa que si has de... al fons del mar pots arribar a 11.000 metres, 11 quilòmetres de fondària.
4: Oh, collons, ja.
3: Això són...
4: El Mediterrani no.
0: Aquí no toques, eh?
3: El Mediterrani són
4: 4.000.
5: Jo l'altre dia vaig fer allò snorkel i vaig baixar un metro i ja...
0: Tu què hi fas a la teva edat fent snorkel, ara?
5: Que t'agafarà una embòlia.
3: I no et petaven les orelles?
5: No, però jo com veia aquells peixos vaig sortir ràpid, que a pesar de 11 quilòmetres és molt.
0: A quants metres has baixat, tu, Daniel?
3: Jo al màxim a uns 40.
0: 40 metres?
3: Sí.
0: No és pas cap...
7: Amb tubo?
3: No.
5: Home, si un tubo molt llarg...
7: Fent amnea.
3: A les meves bones èpoques podia baixar 15 metres.
0: Hòstia.
3: Ara ja no baixo tant.
0: No, bueno, clar, és que baixes 15 i has de comptar que has de tornar a pujar.
4: Això sí. No, a mi és el que em passa. Jo em fico al mar i en lloc de baixar, pujo. Floto molt.
0: I els cucs aquests surten o sempre viuen sota terra, sota el mar?
3: Sempre viuen a sota els sediments, excepte al moment que es reprodueixen, que hi ha una fase que va a parar a l'aigua i s'està un temps per l'aigua i després tornen cap a baix. La majoria són així.
0: Bé. Hi ha algun comportament estrany? Perquè normalment sempre ens fixem... Mm. Els animals que ens atrauen sempre són els taurons, no? Els dofins...
4: Però foques.
0: Jo el que he comprovat al llarg de la vida és que els que tenen els comportaments més raros i més curiosos sempre són aquest tipus, els cucs de no sé què. Hi ha un cuc que no sé què fa.
3: Sí, tenen comportaments molt, molt estranys i una de les coses més gratificants que he pogut fer durant la meva vida ha sigut estudiar-los en viu i veure com es comporten.
5: I què fan? Però que siguin raros, què vol dir? Que...
3: No, raros no. Fan coses que potser no esperes que faci un cuc, com barallar-se...
7: Oh! Ah, sí?
3: Sí. Es mosseguen. Tinc un vídeo molt xulo gravat de dos cucs que es barallen i ho fan tan fort que un parteix per la meitat a l'altre.
5: Oh! M'està començant a agradar, eh?
0: Veus?
5: I per què es barallen, sap?
0: Les seves coses territori. Tindran les seves coses, Fel.
4: No, eren germans.
5: Es barallen per una herència, segurament, devia ser.
3: No, pel territori, perquè hi ha un que té un espai que és seu i no vol que l'altre s'hi fiqui.
5: Hasta els cucs estan així, eh?
0: Sí, a l'oceà, eh? Que tens terreno sí, per agafar tot el que vulguis.
5: Tira cap allà, home. Tira cap allà. Aquest gra de sorra és meu.
0: Aquí el vull jo.
5: Que merda, tira cap allà.
0: La biologia marina i concretament els cucs del mar, no sé si és una especialitat amb molta demanda. Hi ha molta gent estudiant això o estàs
3: sol? Sí, mira, ara fa un mes vam fer una conferència que ja és la quinzena que es fa cada 3 anys
0: sí. I
3: érem unes 200 persones.
5: Ai, coi.
0: 200 persones que estudieu els cucs.
3: I no érem tots els que estem, eh?
0: Ja.
3: Ho vam fer a Alemanya i hi havia gent que no va poder venir.
0: Clar.
3: Però sí, érem uns 200.
5: El dinar, a la mitja part, de què parleu?
4: De cucs.
3: De cucs.
5: Clar.
3: Són bastant monotemàtics.
5: Sí, no? Hòstia, no.
7: I aquella cosa que quan entres al mar sense ulleres, que vas per la platja, entres al mar i trepitges una cosa tova, però que són així grossos.
4: És una merda.
7: Que a la meva família sempre n'hi han dit cagarros de mar.
3: Ah, no, allò són...
7: Allò són cucs?
3: No, són olutúries.
0: Veus?
7: Olutúries.
3: Són parents de les estrelles de mar.
7: Ah,
4: mira. Ah.
3: És com si agafessis una estrella de mar i les tiressis, no?, d'alguna manera.
7: Mm. Ah.
3: Són parents de les estrelles de mar.
5: És magnífica la passió i el carinyo amb la que parles d'aquestes coses tan fastigoses.
0: Sí, és que en tenim uns aquí sobre la...
7: A mi m'ha tocat fer una feina molt maca, gràcies a Déu que tinc aquesta feina tan precisa.
0: Veus, la Mercè aquí sobre el seu taulell del bar, tot de cucs en formol, bueno, en alcohol, no sé com estan aquí conservats.
3: En alcohol.
0: Fan una mica d'angúnia, eh?
7: Sí.
0: Ens en pots ensenyar un? Daniel.
7: Mira, jo aquest l'he triat perquè m'ha fet gràcia, tu l'he vist.
0: A veure,
7: curiós.
0: Són bastant fastigosos per lo que estem, bueno, no?
3: Això és un mite que jo em dedico bàsicament a destruir cada vegada que faig una xerrada.
0: Per què no són fastigosos?
3: Perquè són molt macos si els veus en viu.
0: Clar.
3: Si estan així en formol o amb alcohol, que han perdut el color i tot...
4: És que perds molt, eh? Quan et foten en formol, perds.
5: Sí. En general, les coses mortes...
7: Amb els dits,
0: està traient amb els dits ara mateix un cuc de dins un pot.
5: Ai.
0: Bueno, un cuc té potes. Jo pensava que no podia tenir potes, els cucs.
7: És com un calamar. Sabeu aquells calamars? En el xino te'ls serveixen així.
5: Ah!
7: És veritat!
5: Amb això rebossat deu ser bo.
0: Qui estem veient ara? Qui és aquest?
3: Aquest es diu... El gènere és Ketopterus.
0: Ketopterus.
3: I el nom encara no hi és perquè perquè és una espècie nova que hem trobat al Vietnam.
0: Se li ha de posar nom?
3: Li han de posar nom.
0: Té un nom. Ja. Xuriguera, no li podem posar xuriguera.
3: No, però sí que tinc pensat, si trobo alguna, aquesta no, perquè ja tenim pensat. L'hem dedicar a un déu vietnamita que...
0: Ah, sí.
4: Un déu vietnamita.
8: Bueno, però sí. El següent...
3: Però si en trobem algun així que tingui...
0: Gràcia.
3: Gràcia, ja hi ficaré algú que tingui a veure amb el programa.
0: Renaixença o xuriguera. Xuriguera seria un bon nom.
3: Doncs aquest bitxo viu dintre d'un tubo.
0: Què vols dir,
3: que dintre d'un tubo que construeix ell mateix, que fa quasi bé uns 80 centímetres, i llavors amb aquests segments d'aquí es dedica a bategar per fer circular l'aigua i poder respirar i menjar.
4: Però seria com un cargolet de mar, no?
3: Bueno, sí, però...
6: No li diguis que sí per
0: cargolets de mar.
3: És que no, és que no. Fan una closca que és de carbonat càlcic i aquest tubo és d'una substància, una mena de proteïna que es qualla dintre l'aigua i fa...
0: Vaja, que no té res a veure, xuriguera.
3: És com un pergamí, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, sí, sí, sí. Tens calculat quants cucs has descobert, tu, nous, espècies noves?
3: Jo ara li he posat nom a un centenar de cucs.
0: Hi ha 100 cucs al món que els has batejat tu?
3: Sí. Jo, en col·laboració normalment amb altra gent, no? Però sí.
0: És gros, això, eh?
3: Sí.
0: I com... Vols fer una pregunta, Joel?
6: Sí.
0: Vinga,
6: és que és això dels noms. Com que veig que tens aquest poder, que a mi em sembla collonant, de poder batejar una espècie,
3: sí.
6: Dos propostes, que és que si per exemple, trobes un... Mare de Déu, ara estic passant una cosa. Trobes un cuc suïcida, li pots dir cuc Cobain, i si en trobes un que té una coloració així com a tigrada,
0: sí.
6: Li pots dir cuc rupipi. I ja està. Vull dir, són idees que jo et llenço.
0: Molt bé.
6: I ja està, ja l'has de llençar.
0: Ho feu, això, de fer una mica la gracieta quan poseu noms?
3: Sí, normalment es pot posar nom per moltes raons.
0: Sí.
3: El més normal és que escollis alguna característica del cuc.
0: Sí.
3: Per posar-li el nom. No? Si té espines, doncs li poses espinós.
4: Clar.
3: Això és molt obvi. També li pots dedicar una persona, que pot ser un investigador, un amic, un familiar, a un lloc, no? I després pots...
0: El nom més raro que has posat, tu, el nom més curiós...
3: Jo he posat molts noms raros, però un dels que hi ha aquí...
4: L'he vist.
3: Es diu Oxidromus ocupa.
4: Ocupa?
3: Ocupa amb K,
0: sí.
3: Perquè és un bitxo que viu dintre d'una petxina.
0: Mira.
3: I com que no està en el sediment, que és on solen estar aquests bitxos, sinó que viu en un altre lloc, doncs vaig fer el paral·lelisme amb el moviment Ocupa. A l'original, no al d'ara.
0: Tens algun nom que vulguis posar i que diguis és que he de trobar aquell cuc per posar-li aquest nom?
3: Hi ha dos que m'agradaria posar. Un trobar un cuc que jo li pugui posar el nom de gènere i el nom d'espècie, perquè els noms tenen dos parts.
0: Sí.
3: El nom de gènere, que és com el cognom,
0: sí.
3: Que li ve de la família, diguem, i el nom d'espècie, que és el que normalment esculls. Però si trobes un bitxo prou raro com perquè sigui un gènere nou, li pots també posar el nom del gènere. Llavors, si trobo un que estigui en un lloc que sigui un cap,
0: sí.
3: M'agradaria poder-li posar no cal que pensis. No,
0: no cal que pensis.
4: Oh!
6: I te n'has enrigut del cucurrupipi. Escolta, estem
3: després,
6: allà, eh?
3: Després en tinc un altre. Hi ha un gènere que es diu Alita, i també m'agradaria, si trobés una espècie nova, poder-li posar Alita de pollo.
0: Molt
4: maco. Sí, home.
0: Molt maco.
6: Bueno, crec que estàs començant a jugar a ser Déu, eh?
0: Bueno, clar.
3: És un problema que tenen molts taxònoms. És veritat.
0: Ha descobert 100 cucs, ja. Arriba un
6: cuc. No, sí. Però això no és conya, eh?
0: Hi ha mascles i femelles amb els cucs? O són
3: sí, són, normalment són heterosexuals. Hi ha mascles i femelles, sí.
0: Veus?
3: Hi ha alguns que són...
0: I per on... Perquè ens imaginem en el recorregut de tot el cos. Per on tenen el que fa servir?
3: Normalment, els cucs estan formats per diferents segments,
0: sí.
3: I normalment els segments del cos són com repetits. Llavors, tenen gònades a cada segment.
0: Què dius ara?
3: La forma més primitiva és...
0: Què vols dir, que tenen diverses tites?
3: Tenen les gònades.
4: Gònades.
3: Les gònades són com els testicles o els ovaris.
0: Sí. Bueno.
3: No tenen tites.
0: No, d'acord, d'acord.
8: Tot
0: ells són una tita.
8: Sí.
3: El que fan és emetre...
0: Per què estàs parlant com a expert, Arnau, tu, en cucs? No. Si no...
3: Es deu haver documentat.
8: No, perquè també tinc una afició amb el tema dels cucs.
0: Ja.
6: Em quadra bastant, Arnau.
0: Sí, sí, sí, sí.
9: Doncs el que fan és emetre els gamets a la columna d'aigua i llavors es fertilitzen allà.
0: D'acord.
9: Llavors els embrions estan un temps en forma de larva visquent a l'aigua i després se'n van cap a baix.
0: Sí, entre mascle i femella no es toquen, pràcticament.
9: Hi ha alguns que fan unes coreografies que dansen un al costat de l'altre mentre van emetent els seus gamets.
0: Has voltat pel món o estàs centralitzat en el Mediterrani?
9: Treballo sobretot al Mediterrani, però he voltat per tot arreu. Sí, bueno, aquest cuc ja us he dit que és del Vietnam.
4: Del Vietnam.
9: Sí, i el vaig agafar jo mateix.
6: I es nota una mica per la roba que portes, que és molt
9: explorador. Sí, el barret, no? També. Sí.
7: I després què et diuen al control d'aeroport?
9: Normalment no dic res.
0: Ah, no? Que ho amagues entre els calçotets?
9: Poso la maleta i ho facturo i ja està.
0: Hòstia.
9: Però quan has de publicar sempre has de posar que tens un permís del lloc. D'acord. Perquè una cosa que fan molt els europeus, a part d'apropiar-se noms de les cultures indígenes, també és apropiar-se de...
0: Dels descobriments dels altres.
9: Sí, i llavors, quan fas un treball amb algun d'un altre país, normalment involucres algú d'aquest país i tens el permís de l'autoritat que sigui per poder recol·lectar. Uh-huh. A més, això està regulat ara.
0: Escolta, tu que voltes pel Mediterrani, com ens hem de preocupar pel Mediterrani? Perquè aquest estiu ha sigut la notícia de l'estiu, no? Ha pujat la temperatura, una bestiesa... Això deu afectar els cucs, també.
9: Sí, afecta tot. I sí, ens hem de preocupar, si no canvien les coses, doncs cada vegada tindrem més calor.

0: afectar la gent que està sota. I normalment aquesta gent que no tenen títol o que no coneixen, el que fan és que us passa res i s'acosten amb la barca i tu els hi vas dient no, no, no, però com que no et senten es pensen que els estàs cridant i s'acosten. No?
1: Ui, ui.
0: I més d'una vegada pues, algun ha passat per sobre de gent que està sota.
2: Sí, clar, clar, clar.
3: Fa mal, això.
2: Però això no t'ho expliquen quan llogues la barca? És que no n'he llogat mai cap.
4: No, és que si no se n'haurien de llogar.
3: És que no hauries de poder.
4: No, és que no hauries de poder.
2: No, no, no.
0: Jo crec que no se'ls explica, però bueno.
2: No ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé. No n'he llogat mai cap, no tinc coneixement.
3: Vull dir, jo sí.
2: Tu sí, t'has llogat barques?
4: No em van explicar res, em van donar les claus i van dir, tira milles.
2: Tira, noi.
4: Sí, sí.
2: I vinga.
5: Unes birres allà alta mar.
4: Que... Sí, em vaig equivocar a l'hora de posar l'àncora, van barrancar amb dues pedres, i vaig quedar tot el dia quiet en un puesto. Perquè no podia sortir. Va ser divertidíssim. No tornaré a fer mai més.
2: Daniel, tens calculat més o menys quantes espècies de cucs poden quedar per descobrir? Es pot saber, això?
0: Sí, hi ha gent que ha fet alguns càlculs basats en els estudis que fan i calculen que aproximadament unes 100.000 espècies.
2: 100.000 que encara no sabem ni què hi són.
1: Sí. Tens feina per estona.
0: I que segurament moltes desapareixeran abans de que algú les pugui descobrir, que això és una cosa que passa bastant sovint.
2: Clar, clar.
0: Els canvis climàtics i tot això fan que els ecosistemes canviïn, llavors hi ha espècies que no poden resistir i ningú les ha vist abans. Mm-hmm. I, per tant, no arribaran mai a descriure-les.
5: Com els catalans d'aquí uns anys.
2: Sí. Abans i que ens descobreixin.
1: Ja. Es descobreixen els catalans amb uns cucs?
5: Gairebé.
3: De terra, però.
2: Sí, sí, sí, sí. Tens algun racó preferit de la costa catalana? Algun lloc on...
3: No el diguis.
2: No sé si per vacances també fas submarinisme després.
0: No, ara últimament no. Abans feia submarinisme per qualsevol cosa.
2: Sempre.
0: De fer classes, a treballar per divertir-me.
3: A Banyoles.
0: Ara normalment m'arriben les mostres... Ja agafades.
2: Ja, envies... Tu estàs al laboratori...
0: Sí.
2: I ja està, amb aire condicionat.
0: També amb el temps fas moltes col·laboracions amb molta gent i llavors estaven arribant coses i...
3: Clar.
2: Molt interessant, el dels cucs, eh?
5: Home,
3: no m'ho pensava.
5: I ara, perquè se'ns acaba, podríem estar tota la tarda...
2: Si vols fer més preguntes, fes-les, Fel, hi ha temps, eh? Si vols fer més preguntes, fes-les, eh?
5: Bueno,
3: hi ha una pregunta. Lo d'estudis avançats de Blanes, a mi m'ha sorprès. Què collons són els estudis avançats
0: de Blanes?
3: Bueno,
0: això és una història que ve de l'origen del centre. Quan el van fundar, no sabíem massa bé què fer amb l'edifici. I llavors va haver-hi un grup de gent que van decidir reunir gent de disciplines molt diverses per veure si hi havia possibilitat d'interactuar entre ells. Llavors vam començar un grup d'oceanografia, els biòlegs marins.
2: Sí.
0: Després hi havia un grup d'astrofísics i un grup d'intel·ligència artificial.
5: A Blanes, tot això a Blanes.
4: A Blanes,
3: avançats, però.
5: Us trobàveu allà al Cortijo?
0: També, sí.
5: Ah, hi havies anat tu, eh?
0: Sí,
5: és que em sonaves d'allà.
0: Sí, sí.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Daniel, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vega!
2: La paraula d'avui és borralló. Borralló. A, borralló. Animal resultat de l'encreuament d'una burra femella i un lleó mascle.
3: No rieu, sisplau. Després de la mort del floquet de neu, el Zoo de Barcelona vol sorprendre el públic amb un borralló. El resultat, de moment, són 25 burres mortes.
2: B, borralló. Petita porció de fibres aglomerades.
5: Jo, quan era petit, tenia la mania de fotre'm el dit al melic. Treia aquella mica de borralló, que s'hi fa, i m'ho menjava.
2: O C, borralló. Es diu de la persona inexperta, que l'entabanen sempre per falta d'experiència.
1: El meu nano. El primer dia que van a treballar, de cambrer, li van dir que les propines eren per l'amo del bar. És que ets un borralló?
2: A, B o C?
0: Jo diria que la B.
2: La B, eh? Petita porció de fibres aglomerades.
3: Que en Fel les menja.
5: Menjau.
1: Correcte!
2: Daniel, marxes amb l'encàrrec de que si descobreixes un nou cuc al Mediterrani, el bategis amb el nom de Xuriguera.
3: Opa.
2: I... Això, bueno, tu et faria il·lusió, no, Xuriguera?
3: Em faria molta il·lusió.
4: Home, tu diràs.
3: I tant.
2: Ja està.
3: Ploraria.
2: Daniel, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: Gràcies a vosaltres. Bravo.
6: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: Qui són aquesta gent, Arnau?
1: Avui sentim els Foo Fighters, la banda estatunidenca liderada per Dave Grohl, el llegendari bateria de Nirvana, el grup de Kurt Cobain.
0: Cobain.
1: Concretament sona la cançó Run, publicada l'any 2017 com a part del seu disc Concrete and Gold.
0: 2017?
1: Sí.
0: És molt recent, això, no?
1: Home, a veure, gairebé fa 10 anys.
0: Ja.
2: Passa molt ràpid el temps.
0: Sí, que és veritat.
2: Molt.
0: Sí.
1: Però és que aquesta gent té 30 anys de carrera.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: 30 anys de carrera...
3: Ara està a Madrid, ara.
0: Ah, sí?
3: Ah, van anar a Madrid fa pocs dies.
0: Els vas anar a veure?
3: Sí. No vaig poder.
2: Que t'agraden?
3: Sí.
2: Uita!
0: Els Foo Fighters.
3: Foo Fighters.
0: Mira.
3: A la meva època de jove.
1: Home, doncs, encara que ja els escoltessis en aquella època pretèrita...
3: Bueno, 2017 no, però ja eren d'abans.
0: Clar, 30 anys.
2: Sí que és dolenta, per cert.
0: Bueno, deixem, avancem,
1: Arnau. Són considerats una de les grans bandes de rock contemporani. Aglutinen 15 premis Grammy, entre els quals destaquen 5 Grammys a millor disc de rock, que és una xifra que no ha assolit cap altre artista de la història.
3: Imagina't.
0: Jo quan vaig començar a treballar a Ràdio Flashback, que era una ràdio musical, i a mi la meva cultura musical és zero, els premis Grammy, em pensava que es deien Grammy, i que eren els premis del Grammy, diguéssim, dels músics.
4: Ai, Cookie!
2: Ai, Cookie!
1: T'he de dir que allà la cultura musical també és zero a hores. Però bé, al marge de ser una banda indiscutiblement exitosa, els Foo Fighters també han cultivat l'encís i el gaudi per fer carn a la brasa o barbacoa.
0: Mira, és veritat que parlant de les barbacoes avui.
2: Sí,
0: ara tenia els cucs molt al cap.
3: Sí, és veritat.
4: Doncs no oblidem, no oblidem. Tot plegat, ens remuntem l'any 2015. Llavors, en Dave Grohl, cantant i líder de la banda, es va trencar la cama. I perquè l'espera fins a recuperar-se no se li fes tan llarga, el baixista de la banda li va regalar una Big Green Egg and Dave.
2: No fotis, una Big Green Egg?
1: Saps què són o no?
2: És una barbacoa.
1: Sí, correcte, no. Aquelles que tenen forma d'ou, fetes de ceràmica i de color verd fosc.
0: Ah, mira.
1: Sí.
2: Sí, senyor.
1: Aquell regal va activar una passió desconeguda que tenia latent. Va obsessionar-se a fer costelles, pulled pork i brisket.
0: Això no engreixa got, això.
3: No.
1: Pots pensar.
5: El colesterol va bé, això.
0: Mm.
4: Aquella obsessió que li va venir anava acompanyada d'una tècnica cada cop més depurada i va començar a fer-se famosa en els cercles musicals.
2: Hòstia.
1: Tant és així que l'any 2017, quan gravaven aquest disc, Concrete and Gold, en Dave va decidir instal·lar una barbacoa al jardí dels estudis on estaven treballant.
3: Veus?
1: Com si ara aquí fora
3: tinguéssim
1: una barbacoa i ens
0: N'hi havia tingut una, passa que es va aixafar.
3: Ah.
0: N'hi tingut una.
1: Com que gravaven els estudis East West Studios de Los Angeles, que són un complex de diversos estudis, al final cada nit hi tenia més de 40 persones, músics, tècnics i algú que passava per allà. Dave Grohl, antic bateria de Nirvana i líder de Foo Fighters, reconvertit en xef d'uns estudis de gravació.
0: Mira.
4: Que fort. Naturalment, aquella nova afició requeria un dispendi de temps important, de manera que anava fent de cantant, guitarrista, productor i mestre de barbacoa al mateix temps.
1: Enmig de la gravació d'unes veus, davant del micro, va exclamar: "Merda! Tinc la carn al foc." Va aturar la gravació i va sortir a girar els entrecots.
0: Això ha passat.
1: Això és una anècdota.
2: Està gravat, això?
3: És veritat, això és veritat.
2: En català ho va dir, també.
3: Sí.
2: Molt bé, molt bé.
1: Sigui com sigui, aquells sopars comunitaris van ajudar a teixir un ambient fantàstic entre tota la gent que treballava als estudis i això es va transmetre en el resultat final de l'àlbum.
0: Mira.
1: Escoltem una altra peça d'aquell disc, Cuit a foc lent. Make it right. Música, mestre.
2: Ja t'hi veig, Efeu.
3: Els ho portava la Iolio.
0: Havies anat a fer barbacoes amb els Foo Fighters?
3: Hombre, amigo, hòstia, uns quintets i l'Aioli era jo l'encarregat, eh? Què tal, els Foo Fighters?
0: Fufai.
3: Amb ells els deia Fufai, jo.
0: Com es diu ell? Com?
3: Juanito. Eh? Li deia Fufai.
0: Juanito, li deia.
3: Fufai.
0: Déu meu, senyor, és que no sé ni per què pregunto. Mare de Déu.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Va, parlem de barbacoes.
2: Vinga.
1: Hi ha una marca de barbacoes que domina el mercat mundial, que són les Weber.
2: Oh, no sé si les... Una mica de pijo del Maresme, sí. Això, eh?
1: Què vols dir?
2: Sí.
3: Ha de ser del Maresme, concretament, el pijo?
2: Ho tinc identificat amb pijos d'aquesta zona.
3: Ah, vale.
2: No sé per què.
4: La barbacoa de casa meu fot 5 metres. I ni...
1: 5 metres?
5: Bo,
2: és... 5 metres?
5: L'heu de veure. És
2: guapa.
1: Però cremaràs tot el, amb tota la contrada.
5: Cadenes... que tires amunt, has de ser dos o tres.
4: No, has de ser un.
2: Has de ser viril, eh?
1: Bruges. Va, va, va. Us parlo de les Weber.
2: Sí.
1: La primera Weber la inventa l'any 1952 en George Stephen,
2: sí,
1: que era un senyor que treballava a una empresa que es deia Weber Brothers Metal Works.
2: Té lògica, de moment.
1: Sí, de Chicago. De Chicago, i estava cansat que el vent li apagués el foc i que el fum... Saps allò que fa el fum, que se'n fot a la colla?
4: El fum va amb els guapos.
2: Sempre.
1: Sí. Doncs això. Doncs,
4: no quedo ben afumat, jo.
1: No sé si era... No sé si era guapo o no, el George Stephen, però per solucionar els problemes amb el vent se li va acudir una cosa, que és agafar una boia metàl·lica.
4: Una boia?
2: Una boia,
1: sí,
2: metàl·lica, eh?
1: Una boia.
2: Sí,
1: una
2: la típica boia metàl·lica.
1: Les del mar.
2: Les del mar,
1: les del mar, ah, sí, mira, les que feien servir per senyalitzar les zones marítimes.
2: Ara t'he entès.
1: On tu hauries d'haver lligat en comptes de tirar l'àncora.
3: Ah, mira, doncs sí.
1: Lligues
3: si
1: allà
3: explicat,
1: i ja està. És igual.
3: Doncs anava borratxo.
1: La va partir per la meitat, li va afegir unes potes d'un pam i d'aquesta manera va crear la primera barbacoa Weber amb la tapa aquesta.
2: Sí que tenen rodonina. Forma de boia,
5: o sigui,
2: les Weber.
5: I tot això passa perquè va fer la primera amb una boia.
1: Sí. Exactament.
5: La vida com és.
1: El senyor George Stephen es va fer...
5: Un cimpint de casualitats, eh?
1: No, hi ha gent que pensa. Què has inventat, tu, Fel?
5: Res, de moment, res, però quan el tregui ja ho veuràs.
1: Doncs que sàpigues que el senyor Weber es va fer bastant milionari, eh? L'empresa Weber va revolucionar el mercat de les barbacoes i actualment poden arribar a vendre entre 3 i 4 milions de barbacoes l'any.
2: En què et quedi un euro per barbacoa?
5: Amigo.
2: Són 4 milions d'euros.
1: Has de calcular més, eh?
5: Cada any,
2: Cada any.
4: Cada any.
2: No sé quan els hi queda per barbacoa. Bon pico.
3: Després d'impostos i...
5: Encara hi han de fugir. Pobre gent.
2: Joan, anem a disseccionar la barbacoa.
3: D'acord, ara m'hi poso, però abans deixa'm dir-te, Peyu, que la barbacoa és molt més que un estri de ferro en forma de reixeta que se situa damunt del foc o de les brases per coure i aliments. La barbacoa és l'àmbit predilecte, l'ecosistema del cunyat, l'homo cunyadensis.
2: Ah.
3: És on podem veure el cunyat desplegant tot el seu plomatge.
1: Ara.
3: Perdona, Juri. En la seva més pura essència, és l'home i el foc cara a cara i un animal mort exactament com fa més de 500 milions d'anys. Això és la barbacoa.
1: Però la diferència és que ara no l'han anat a caçar, saps què et vull dir?
5: Ara entenc moltes coses dels meus amics.
2: Sí.
3: El tam-tam. El tam-tam. La idea del tam-tam.
5: No?
4: La percussió paleolítica.
3: La cosa atàvica.
5: Els meus a casa, com veien els meus amics, i fem una barbacoa, ara. Els meus amics...
3: Tam-tam-tam.
1: El ritme que s'està.
5: Anem amb tapa, rabos i una llança.
2: Sisplau.
0: Utilitat en una illa deserta.
3: Bueno, potser és l'utilitat en illa deserta més evident de tots els objectes que han disseccionat fins avui. Però, clar, has de tenir la sort de naufragar amb una barbacoa.
2: Bueno,
3: no,
2: tampoc no tens per què naufragar per acabar una illa deserta. Pots anar-hi tu voluntàriament a una illa deserta.
3: Jo no aniria mai voluntàriament a una illa deserta, Peyu. Tu pensa que a aquestes alçades del món, si una illa està deserta, és per alguna cosa.
2: Bueno, però no...
3: I és el que penso jo.
2: Però hi ha gent que li pot fer gràcia anar a viure a una illa deserta.
3: Sí, bueno, doncs pregunta-li a aquesta gent, a mi no.
2: Vale, perdó.
0: Home. Utilitat com a joguina sexual.
3: Bueno, aviam. Tu ensenya-li una Weber Kamado Big Joe de ceràmica amb dos nivells de cocció a un cunyat i veuràs com se li posa el penis.
2: Sí que és veritat.
3: Això sí, la Weber Kamado Big Joe de ceràmica amb dos nivells de cocció val 1.500 euros i una caixa de 4 Viagres val 58 euros.
2: Val.
3: Tu, Xuri, per exemple.
4: Jo no necessito ni una cosa ni l'altra.
1: El Xuri la té de 5 metres.
3: Doncs
5: Està mort.
3: Sí.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
3: Aviam, es veu que queden algunes tribus caníbals a la província de Papua Occidental, però el problema, pel que he llegit, és molt greu.
5: Ara m'imaginava que deies a la província de Girona.
3: Bueno, poder també. El problema que he llegit és que són caníbals de boqueta. Són caníbals socialdemòcrates, Peyu. Per culpa de l'escarreta woke, s'han rendit a la correcció política i han renunciat a la seva cultura i tradicions.
2: Oh.
3: És una pena.
2: Llavors la descartem, la barbacoa, com a arma.
3: Sí, si no fem com els nazis a la Segona Guerra Mundial.
2: Home,
4: o Sant Llorenç.
2: No la van descartar, però gràcies a això ja no passa. Això no passa.
3: Jo diria que el Netanyahu està recuperant la idea aquesta.
2: Una mica.
3: Me fa la sensació, eh?
2: Una miqueta.
0: Utilitat metafòrica.
3: Aviam, aquí he de reconèixer que l'únic poeta que s'ha atrevit a fer una metàfora amb la barbacoa és el senyor Jordi Dan.
2: Home.
3: El senyor... Perquè la barbacoa era una metàfora, ho sabeu
2: ah,
3: o no?
2: Sí. No fotis, ah, però sí, era metàfora sí. De què? No
3: de follar, Peyu, de follar, de què ha de ser? Totes les cançons de Jordi Dan, totes són metàfora de follar, barbacoa.
2: Sexo.
3: El sexo, sexo. No, el sexo, sexo no, hi ha metàfora.
6: No, però s'ha d'agafar per la part de darrere.
3: El Puchirruchi, el Puchipuchi, tot vol dir follar. Tota la discografia.
4: Sí, senyor.
2: Ja me l'escoltaré.
1: No he escoltat mai la lletra.
2: Ja me l'escoltaré amb aquesta segona lectura. No sé, no sé, l'escoltaré. El Jordi Dan, ja el
4: posaré. Jordi Dan, fes-te.
0: Propaganda del segle XIX.
1: La rutina diària i l'estrès se t'estan emportant les ganes de viure? A Xurreria Font-rubí sabem com fer-te recuperar el somriure.
7: Ai, hi posen tant de sucre. Xurreria Font-rubí, greix per tu i greix per mi. Vaig a la Xurreria Font-rubí des de que sóc petit. Els fan tan bons, hi ha tant sucre, tant. Si no fos per ells, encara tindria les dues cames.
8: Xurreria Font-rubí, greix per tu i greix per mi.
1: A la Xurreria Font-rubí som experts en xurros i en tot el que es pugui fregir. Xutxos, rosquilles, menys porres, que són de castellà, fem de tot.
9: És l'únic lloc on fan els xurros com a mi m'agrada. Fregeixen fins i tot la bossa.
1: Xurreria Font-rubí, 50 anys fent recuperar el somriure als que han perdut l'alegria, on no arriba l'esperança i arriba una paperina de xurros.
8: Xurreria Font-rubí, greix per tu i greix per mi.
10: La Xurreria Font-rubí.
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
2: Que bonic. Sí. Sembla un ninot. No. Sembla com aquells que tenen... Saps aquells ninots que tenen el cap més gros
3: sí,
2: que el cos?
3: Sí, el perrito tristón.
1: Però això és l'angle de la foto. Sí, sí. És així sanital, la foto, per si se li veu
2: aquest
1: cap.
2: Aquest gos.
1: És un whisky. És un mascle...
2: Whisky.
1: Whisky. És un,
3: ja
1: és
3: sabem
1: un...
3: coses de l'amo, ja.
2: Sí.
1: És un gos que és una mica una barreja de tot, sí. Eh? Una barreja de tot. Sí. Té 4 anys i és de la Glòria de Sant Boi de Llobregat.
2: Molt bé.
1: És gelós i és molt, molt tossut i es veu que sempre vol tenir la raó, tu.
2: Discutint, els gossos, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. No, és d'aquells...
2: Dic que aquella època...
1: De morro fort.
2: Governava l'Artur Mas, eh, que t'ho he dit.
3: Sí, però...
10: Si sempre vol tenir la raó, té les mateixes característiques que l'home a qui acompanyarem. Passejarem amb un advocat que també és molt tossut.
2: Avui passegem el gos per Lebanon, Ohio, als Estats Units d'Amèrica. Som a 17 de juny de 1871. Ohio.
4: Música de sèrie americana.
2: Dallas.
1: És èpic.
2: Hem portat en whisky fins a Lebanon perquè és on ens espera en Clement Ballandigham, un advocat molt prestigiós. En aquests moments el tenim molt concentrat perquè està treballant en la defensa d'un cas molt mediàtic.
11: Ui, molt mediàtic. Ja sé quin deu ser. Aquell que va anar allà a Collbató amb el seu
2: no,
11: pare.
2: No, no, no és aquest, no.
4: No.
11: Segur, eh?
4: Passa als Estats Units, no?
2: Sí. Res a veure amb Collbató, als Estats Units.
11: És que només em ve, ara només em venia aquest.
2: El cas mediàtic ara és aquest.
11: Sí. És aquest.
2: El cas en el que treballa en Clement és el d'un gàngster molt famós que està acusat d'haver matat un home d'un tret. Però del cas del gàngster ja us en parlaré més endavant. Primer hem de repassar qui és en Clement i els seus orígens. Té 50 anys i és un advocat molt reputat. Cada cas que agafa es converteix en un esdeveniment mediàtic. La fama li ve de dues bandes. Per començar, per la manera com afronta els judicis. És un tio molt teatral, no? I les seves defenses són tot un espectacle. Uh-huh. Perquè us feu una idea, representarem com treballa una mica. Posem un ambient de judici, companys, vinga. Una mica... Imagineu que som a un judici, sí?
4: Judici als Estats Units, eh?
2: Estats Units.
3: Al 1800 i pico, eh?
4: Aquí són diferents, eh?
2: Eh?
4: Aquí els judicis són diferents, eh?
2: Jo els que he anat... Sí,
12: no hi ha música de fons.
2: No.
12: En els judicis d'aquí no hi ha música
2: jo
12: de fons.
2: Jo vaig anar...
4: En els judicis d'Estats Units...
1: Sí, aneu gaire.
2: Jo hi vaig anar una vegada.
4: Hi ha un home pintant sempre una...
3: Sí que és veritat, sí que és veritat.
4: Els d'aquí no.
2: Aquí no. Aquí no. Aquí normalment hi ha un jutge o una jutgessa parlant
4: civil.
2: En castellà.
4: Hi ha la Guàrdia Civil.
2: Sí.
3: Sí,
2: i ja està. I ja està. Mobles molt com dels anys 70, no? Sí. Mobles antics.
3: Ja no porten perruques blanques.
2: No porten.
12: Però hi ha molta caspa. Però hi ha molta caspa.
2: Sí,
3: ah,
2: sí, sí.
3: Ben dit això.
2: Bé, en comptes...
3: Sí que ben dit això, eh?
2: En Clement...
4: És intel·ligent aquest tio.
2: En comptes de ser un dels advocats que presenta les proves de la defensa d'aquesta manera...
10: Magistrat, vull fer constar la prova de defensa número 7 al judici.
2: Ho fa d'una manera una mica més exaltada, diguéssim. Fel, faràs tu de Clement.
13: Ah, va, tros.
2: Mira.
4: Calleu.
13: Oh! Amics del tribunal, us demano la vostra atenció.
2: Sí.
13: Saben què és aquest objecte que tinc a la mà?
3: És un boli.
1: És un boli.
14: No té res.
9: Aquest.
1: És un boli, no?
14: És un boli. Això és un boli, Fel.
9: Això pot ser un bolígraf.
14: Sí, no cridis.
9: Sí, pot ser un simple bolígraf.
14: Sí, sí.
9: O potser és una arma, oi? Potser és una arma amb qui matar... Ah! Una víctima.
2: Sí, sí, sí.
14: No cridis. Sí.
2: La representació ens dona una idea de quina mena d'advocat és. I el millor de tot és que és molt efectiu, eh? Guanya gairebé tots els casos. Això sí, la seva manera de treballar no és l'únic que l'ha fet famós. De fet, el que més conegut el fa és que el seu passat en el, és el seu passat en el món de la política.
3: Mm, advocats fent de polítics.
2: Sí.
3: Un clàssic.
2: Sí. Ah, sí? Sabries dir un nom? Sí.
3: Mariano Rajoy.
2: Mira, és advocat, Mariano Rajoy.
3: De tota la vida. Advocado no. del Estado.
2: Era. Ah, sí. Hòstia. No treballava no sé què del
14: sí, registre. Sí, Mariano... el registre de la propietat.
3: Sí, però era advocat, hòstia.
2: És advocat,
14: però un registrador.
3: Soraya Sáenz de Santa Maria.
2: Un altre.
14: Ah,
2: mira. En Clement va fer carrera política durant els anys de la Guerra de Secessió i la seva postura en el conflicte el va fer famós. Resulta que, malgrat pertany als Estats del Nord, la part progressista i abolicionista, ell és molt conservador i, a més, és un racista que creu que els negres haurien de seguir sent esclaus.
3: Mm, advocats que fan de polítics amb ideologia feixista. Això també és un clàssic. Sí. És un clàssic.
2: Podries dir algun nom?
3: Mariano Rajoy?
2: No.
3: Sáenz de Santa Maria. Bueno.
2: Formar part dels Estats del Nord i mantenir un posicionament antiabolicionista el va dur a enfrontar-se amb Abraham Lincoln, que al final en va quedar tan fart que el va desterrar del país per traïdor. Has de donar molt pel cul perquè et facin fora del país, eh?
3: Fora d'aquí, tu.
2: Fora! El van enviar a viure al sud.
3: Hòstia, al sud? Andalusia?
2: No, home, no. A sud dels Estats Units.
3: Ah, clar.
14: Estats Units.
3: Soc tonto, a vegades.
2: Tot i haver estat desterrat, en Clement va tornar als Estats Units abans d'hora, d'amagat, quan la Guerra Civil encara no havia acabat. Va tornar d'una manera que us agradarà. És un d'aquells plans que dius, molt bé, nano, molt bé.
14: A veure.
2: En Clement va creuar la frontera disfressat amb una barba falsa.
14: Va, bona merda, també. Ara que és pitjor amagar-se amb un maletero,
3: Jo en conec un.
2: Sí, que no es va amagar el maleter, diuen.
3: No, que va.
2: No. Puigdemont, parleu.
14: No.
2: Eh? Ah, no sé, no sé. No.
5: Anar amb un remolc.
2: No.
5: Un remolc a darrere.
2: Ah, sí?
14: De fems.
2: Ah, sí?
14: Un remolc de fenc.
2: Sí? I anava ficat dintre dels fems
14: del remolc de fenc.
2: Ah, sí. De fenc.
3: No, de fenc, eh?
14: De fenc.
2: A mi m'han dit que anava sobre la vaca del cotxe.
5: No. Allò, aquelles coses que es porta.
3: Allà lligat amb uns pops.
1: Anava lligat amb uns pops.
2: No ho sabrem mai, no ho sabrem mai. No ho sabrem mai.
5: Això només ho sap ell.
2: Només ho sap ell i el CNI segurament també.
5: Sí, sí, tant.
3: I el Matamala.
2: El Matamala, que és el seu amic.
3: Matamala ho sap tot.
2: Té molts diners, aquest senyor.
3: Si no, pobret, que ja no li deuen quedar. Vull dir que
5: bé
3: que
5: encara en té.
2: Bé, encara us agradarà més saber què és el primer que va fer un cop va posar el peu als Estats Units. En Clement es va presentar a un míting polític. Va pujar a l'escenari i allà dalt va treure's la barba i va revelar la seva veritable identitat.
5: Què, gente? Soc ben parit o no?
2: Sí, sí.
14: Home, i tant.
2: Sí.
14: Ja, i tant.
5: D'això se'n diu tenir sentit de l'espectacle.
2: Sí, senyor.
5: Ah!
2: Evidentment.
5: El podrien
2: haver detingut allà mateix, però van optar per deixar-lo lliure, eh? No fos cas que el convertissin en un màrtir.
1: No, és una molt bona carta de presentació.
2: Està molt, gràcies,
1: molt ben trobat.
2: Està, jo veig un tio que fa això.
5: Sí.
2: Aquest ha de ser el meu advocat.
1: Ara, i tant.
5: Ara.
2: Entre el seu passat de polític fugat i la manera com afronta els judicis, ja us deveu imaginar els espectacles que fa als jutjats. En Whisky... El nostre gosset està ben nerviós.
5: Algú l'ha trepitjat la cua, no?
2: Sí. Ja ha passat. Era molt
1: petit.
2: És petit, pobret.
14: És cap gros.
5: M'ha fet patir-m'hi tot.
2: En Whisky vol presenciar un dels judicis.
3: O sigui, mira, ara que dius això de presenciar judicis,
2: sí.
3: Saps que pots presenciar judicis aquí a Catalunya?
1: Ah, sí?
3: Gratis.
2: Això es pot fer.
3: Tu ho demanes i vas a veure un judici.
2: De públic.
3: Volem anar-hi o no?
2: Va.
3: Volem?
14: Fem una mica de microbús.
3: Lloguem un microbús, tu.
2: I anem tots a veure...
3: I després de sopar, tu. Vinga, un lloc de carn a la brasa barat.
2: On t'has d'apuntar? On t'has d'apuntar?
3: Gencat.cat barra...
5: Barra judicis gratis.
2: Va, tornem a la història. Centrem-nos en el cas amb el que hem començat, el cas del gàngster, que l'han acusat, un home que l'han acusat de matar-ne un altre en un tret, en una baralla.
14: Sí, sí, sí.
3: El típic.
2: El gàngster, però, assegura que ell és innocent, que ha contractat en Clement perquè el defensi. Diu que el tret que va matar aquell home no el va disparar ell, sinó que se'l va disparar accidentalment, ell mateix, saps? Mentre desenfundava l'arma.
14: Quina merda d'excusa, Peyu.
2: Sí. L'he sentit alguna vegada, però...
14: Sí.
2: Recreem un moment del judici i, si vols, li dius a la cara. Fel, tu continues fent de Clement.
14: Sí, vale.
2: Llavors, tu, Figuera, faràs l'advocat acusador, diguéssim, el que ve de part del mort.
12: Va, el timbre.
14: Com que vinc de part del mort?
2: Tu vens de part del mort.
14: Sóc l'acusador del mort?
2: Saps?
1: El fiscal. No,
14: el defensor del mort.
2: Ah, exacte.
14: Sóc el fiscal.
1: El fiscal.
2: Tu vens de, saps fiscal. Com els casaments, que és de part de la núvia o del nuvi? Del mort, en aquest cas. Tu vens de part del mort.
12: Jo vinc de part de qui ho vella.
2: Tu, Mercè, si et fa gràcia, jo. Pots fer de jutge, demanant Vinga. Allò de... Ah, això.
1: Ordre! Exacte. Ordre a la sala! Sí. Té la paraula el senyor Clement.
2: Davant.
15: Senyoria, cometen una injustícia. El meu client és innocent. El tret que va matar aquell home se'l va disparar ell solet, senyoria. Si era idiota, és problema seu, senyoria.
14: Protesto. Senyoria, protesto. El senyor Clement està insinuant que el meu client és idiota.
15: Sí!
14: Protesto.
15: Ho insinuo i ho dic, sí. Senyoria. I què, només cal veure qui és el seu advocat per adonar-se'n que era un idiota.
14: A veure, protesto, senyoria. M'està dient idiota a mi.
2: Sí. Bueno, és que el primer...
1: Ordre, ordre a la sala, senyors lletrats. De veritat, no s'insultin, que no som al Palau de Congressos, ara. Eh?
14: Vale, jo no he insultat... Aviam, jo no he insultat...
15: Senyoria!
1: Lletrats, ordre!
2: En aquests instants arribem al moment clau del judici. És l'hora dels informes de balística i en Clement és quan s'ha de treure l'as de la màniga. Té un pla. Es vol plantar al judici i demostrar que, per improbable que sembli, si una persona és maldestra, es pot arribar a disparar a si mateix mentre desenfunda l'arma.
14: Protesto. Ara què vol? No, és el narrador el que està dient que el meu client és idiota.
2: Bueno, noi, sí. No pots protestar perquè aquesta escena no passa als jutjats, per tant...
14: Protesto.
2: No protestis més.
14: Home, aquesta escena no passa
1: no
14: als jutjats.
1: No a
2: Això passa a un hotel proper on s'hospeda en Clement. Allà és on el tenim preparant l'estratègia del judici. El seu momentàs serà demà mateix. Imagineu l'escena, eh? Som a una habitació d'hotel i en Clement està assegut davant d'una taula on hi ha els papers i, atenció, dues pistoles.
14: Dues pistoles. Dues pistoles.
2: Sí, una pistola és la que va disparar el tret a l'home que s'ha mort.
14: Molt bé, i l'altra? Sí.
2: L'altra, bueno, és idèntica, però és la pistola personal d'en Clement. Com a bon americà, sempre porta una pistola a sobre. Ah. I resulta que és el mateix model que la del crim.
3: Bueno, digue'm perspicaç, Peyu, però jo ja crec que és evident com acaba això.
2: Esperem, esperem. No,
3: no esperem. Bueno, però que quedi clar que jo ho he dit ara.
2: Vale. En whisky... Oita'l.
12: Se'n sortirà.
1: No ho veu clar.
2: No ho veu clar. En Clement ha fet servir la seva pistola per veure quina mena de forats deixa sobre els teixits i l'altra, la del crim, és sobre la taula també perquè és la que farà servir per demostrar que et pots disparar sol si no vigiles. S'entén? Per això hi ha les dues pistoles sobre la taula ara mateix. Si li surt bé, té el cas guanyat, així que li esperen unes quantes hores de fer pràctiques. Ha de ser capaç de disparar involuntàriament l'arma, però ho ha de fer a voluntat.
3: Espera't.
2: S'entén?
3: No.
2: Val.
3: No. O sigui, ha d'aprendre la manera de disparar-se sense voler... Volent.
2: Exacte.
3: Sense, és una...
2: Sí, ha de simular...
3: S'anula, una cosa s'anula l'altra.
2: Bueno, és com un oxímoron, però ha de simular que es dispara sense voler.
3: Però volent.
2: Però volent, sí.
3: Però volent. Sí, però, i a més, l'arma està carregada.
2: És que
3: és tan evident com acabarà això.
2: Bueno, a veure, la del crim està buida de bales.
14: Està buida.
2: Vale. No hi ha bales.
14: Vale. I a la seva?
2: La seva sí que n'hi ha tres.
3: Àngela Maria.
2: Però vaja, seria molt mala sort confondre-les, tot i que són idèntiques, ja us ho he dit.
12: Me cago en Déu, Peyu. Vull dir, si has dit que són iguals, aquí hem llepat, És que es veu venir.
2: En aquests moments assaja el moviment de desenfundar l'arma, sota l'atenta mirada d'en Whisky. Repeteix el moviment constantment perquè no n'hi ha prou en que li surti per casualitat. L'ha de poder reproduir llavors a voluntat.
12: A veure. Trec l'arma...
2: Sí.
12: I... Bé. Merda, no m'ha sortit.
2: No?
12: Tornem-hi.
2: Torno a provar.
12: Agafo l'arma i... Merda, tampoc no m'ha sortit. Tornem-hi.
2: Tanta estona que ho intenta que en Whisky se'ns ha dormit i tot. Mira, pobret.
12: Trec l'arma i... Merda. Trec l'arma i... Merda. Trec l'arma i... Merda.
14: No? Sí que és un espectacle veure-ho fent d'advocat.
2: Sí. En Clement descaca perquè és molt tossut. Creu en si mateix i repeteix l'acció una i altra vegada. Creu fermament que acabarà dominant el moviment.
12: Ara sí. Ara sí que és la bona. Ara és la bona. Em trec l'arma i... Merda.
1: Para ja, deixem-ho, que t'estàs menjant el programa tu sol.
2: No? De cop i volta, la monotonia li juga una mala passada. Us en recordeu que a la taula hi havia dues pistoles i que una estava carregada?
14: Sí, senyor.
1: Sí.
3: D'acord, puc parlar un moment amb el públic?
2: Sí.
3: Públic, ara fingirem sorpresa, vale? Per més que això es veiés a venir de fa hores ja, ara tots farem veure que... Oh, quina sorpresa, vale?
2: Sí, d'acord.
3: Tot clar? Vinga, va.
2: Amics meus, en un moment de distracció, en Clement es confon d'arma i comença a repetir el gest amb la seva, la que està carregada.
14: Ara riurem, eh? Ara sí que riurem. Com ho deies, senyor?
15: Trec l'arma i...
6: Calla, merda. Calla.
15: Trec l'arma, aviam.
6: Calla, que em desconcentres.
2: El destí d'en Clement està escrit. Està practicant amb una pistola carregada. Està condemnat. El que havia de ser el moment estrella del judici no arribarà mai, perquè de cop el truc que estava practicant li surt bé i es fot un tret ell solet al mig de l'estómac.
15: Hòstia!
11: Oh, quina sorpresa, eh?
15: Oh, merda! Calla, Joel, que m'he disparat. Ara em sembla que sí que l'he cagat de veritat, eh?
2: El tret és letal. En Clement mor per culpa de la ferida l'endemà mateix.
15: Oh, ostres, ostres, Fel. Ostres, Fel. Si mai tinc un judici,
2: sí.
15: Recorda'm que no el demani amb ell com a advocat.
2: En Fel,
15: sí.
2: Sobretot.
5: Bueno, perquè seré mort.
15: És un bon desastre.
11: Sí, és mort.
2: L'única part positiva que en treu és que la demostració li fa guanyar el cas. En veure el que li ha passat, el jurat s'adona que sí que és possible fotre's un tret involuntari tot desenfundant l'arma.
15: Cuida!
2: Per tant, declaren innocent el gàngster.
5: Toma.
2: En Clement mor, però guanya el cas.
15: Home.
2: I el gàngster és alliberat.
11: Alliberat i amb una mica de sort s'estalvia la minuta, perquè l'advocat és mort.
2: Sí.
11: Queen, Queens.
2: Falta saber si mor o no mor aquest gos que semblava mig mort ja, prèviament, en whisky. Mercè, qui ho decidirà, això?
1: Doncs sóc aquí amb l'Abel, que porta una samarreta molt maca, i dic, cap allà que vaig.
2: Mira, una samarreta d'obeses, el grup de l'Abel.
1: D'on ets, Abel?
16: Sant Quim de Freixenet.
2: Molt bé. Anem a fer una mica de geografia americana. A veure, quina és la capital d'Ohio?
15: És mort.
2: Molt difícil.
15: És mort.
5: Oi, era mort abans, aquest, eh?
2: A, Cleveland. B, Cincinnati. O C, Columbus.
15: Directe.
2: En whisky...
1: Pensa, una... Pensa tu, reflexiona...
11: No, és que ho té clar, ho té clar.
2: Té clar. En whisky és mort. Columbus, la capital. Columbus. La tossuderia d'en Whisky ha estat la seva pròpia condemna. El pobre gos de Sant Boi de Llobregat estava tan emocionat amb l'estratègia d'en Clement que no parava de rondar-lo. Quan l'advocat s'ha disparat, la bala ha fregat el pobre gos i se l'ha endut a l'altre barri. Ja és mala sort. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
17: I el vostre

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar aquest procés. Assegura que cal recosir la confiança dins de la comunitat educativa i pactar solucions. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
2: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
1: Des dels sindicats, l'USTEC demana anar per feina i Comissions Obreres que la inversió del 6% es fixi independentment de futurs governs. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar l'aeroport. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2.
1: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
3: El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant.
1: El govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara només un 3% de les mercaderies es transporten en tren a Catalunya, molt lluny del 30% que demana Europa de cara al 2030.

0: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya obté per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jigmet, format a Barcelona, opta a la cursa pels Premis Oscars.
1: El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'ESCAC, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Durant la gala celebrada al Festival de Toronto, el director Tanzim Jigmet ha parlat així de l'escola catalana.
2: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
1: Els estudiants guardonats podran optar a competir en aquesta edició dels Premis Òscar.
0: Esports, el Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit la UEFA aquest dimarts. Serà la tercera vegada que el Camp Nou acolli una final de la màxima competició europea.
1: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
0: El Madrid, per la seva banda, ha guanyat de forma tímida i amb patiment per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espia, el temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar amb 2 gols a la segona meitat. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 disputats fins ara.
1: També ha jugat a primera aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
0: I el Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
3: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Ai, molt contenta.
1: Ah, molt bé, fantàstic.
0: Estic molt contenta. Els convidats d'avui són de 10, sempre són de 10. Però avui de veritat, eh?
1: Escolta, m'estava mirant tota la safata d'entrada que tinc aquí al WhatsApp dels meus amics.
0: I què et diuen?
1: El WhatsApp de la solució. No, diuen moltes coses, però el Cristian ens ha escrit aquest matí per compartir amb tot l'equip de la solució el seu aniversari.
0: Ai, felicitats, Cristian.
1: Em fa una il·lusió, això.
0: Això podem fer com els mornings, no? Felicitar la gent.
1: Sí, el Canalies.
0: Exacte, Canalies t'estem robant la idea.
1: No, que volia compartir amb tot l'equip l'aniversari que fa ell, per tant, escolta'm, doncs...
0: A la propera, Cristian, porta uns croissanets i encara ho abraçarem més fort, això del teu aniversari.
1: És que és així. Per cert, molt agraïts i molt contents de que el president Salvador Illa escolti la solució.
0: Perquè... Estic convençuda de la solució.
1: No tinc cap dubte, perquè després del tema que vam fer ahir sobre la calor, sobre les aules que cremen, que vam fer aquell rànquing a 34 graus...
0: A Escola 37, Sant Jordi, a l'Hospitalet de Llobregat, a 38,6 havien arribat.
1: Sí, doncs ahir en aquesta conferència de balanç de mandat dels dos anys va anunciar que el 2031 les escoles catalanes estarien climatitzades.
0: Estic convençuda que el president Illa escolta la solució i ha tret la idea d'allà. Gràcies, president.
1: Marcant l'agenda, eh?
0: Marcant l'agenda presidencial,
1: imagina't. De la Generalitat.
0: Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viena Gasa i la Lídia Recipio.

0: Avui us portem una solució sobre salut. Avui, alerta, avui fem un especial, un monogràfic, Alzheimer. Dilluns vinent, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer, contra l'Alzheimer, de fet, una malaltia neurodegenerativa i la demència més freqüent entre les persones grans. Com es detecta l'Alzheimer? Què ens ha de fer sospitar que possiblement estiguem afectats per Alzheimer? Segons l'OMS, cada 3 segons n'apareix un nou cas al món. I s'estima que l'any 2050 més de 152 milions de persones tindran la malaltia. Què podem fer per prevenir aquesta malaltia? Com estan avançant les investigacions? Farem una espècie de F5. Quina és la situació actual del tractament i la prevenció de l'Alzheimer? Precisament, la 35a edició de la Marató del 3CAT es dedicarà, ja ho sabeu, a la divulgació i l'impuls de la recerca de les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. Com impacta l'Alzheimer en la qualitat de vida de les persones afectades? I no només en elles. Com impacta en el seu entorn? Com hem de tractar aquest tipus de malalts? Com els podem ajudar? I avui la solució a aquestes preguntes la tenen el doctor Josep Maria Argimon. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: És sorprenent tenir-lo aquí i un honor també que ens acompanyi a la solució.
1: Moltes gràcies.
0: Ell és el director de Relacions amb el Sistema de Salut de la Fundació Pasqual Maragall. Doctor Argimon, l'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que afecta la memòria i les funcions cognitives. Per què una persona pateix Alzheimer? Què passa en el nostre cervell?
1: Aviam, en el nostre cervell comencen a haver-hi canvis des de molts anys abans que es pugui detectar un problema de memòria o un altre problema de comportament. I el que sí és important, i que ho ha citat a l'entrada, nosaltres podem i tenim eines per prevenir, o si més no, per endarrerir que aquesta malaltia aparegui.
0: Normalment... Primer missatge optimista.
1: Sí, no, no, no.
0: Prevenir
1: parlarem
0: i aturar.
1: Avui, si vostè vol, o si vostès volen, parlarem molt de prevenció. Per què? Perquè aquí la idea, si ara sortíssim al carrer, aquí a la Diagonal, i li preguntéssim a una persona, miri, la malaltia del cor, un infart, es pot previndre? Segur que ens diria sí. I ens llistaria tots els factors de risc, la hipertensió, el tabac, el colesterol, tots. Un llistat ben llarg. Si li preguntem, escolti, l'Alzheimer es pot prevenir o endarrerir? S'encongiria a les espatlles. S'encongiria a les espatlles segurament dient m'estan fent una pregunta trampa, no?
0: Sí, perquè tenim la idea que és una malaltia molt determinista, no?
1: Totalment.
0: En el moment que te la diagnostiquen, apa.
1: Exacte. I tenim la idea molt determinista, és a dir, no hi ha res a fer, això arriba amb els anys i si t'arriba i et toca la rifa, doncs
0: mala peça,
1: i que tenim poques coses a fer. Des d'aquest punt de vista, jo crec que aquí sí que hem de capgirar tot aquest missatge i recordar que la prevenció comença des de ben petitons, perquè un dels factors més importants és l'educació. L'educació en el sentit que tots entenem, l'educació reglada, la que reben els nens, els infants, els joves, i que això dura durant tota la nostra vida, és a dir, el que és l'estimulació cognitiva, el que és mantenir-se cognitivament actius.
0: Allò de... Perdoni, doctor.
1: Sí, no, per favor, jo m'enraio molt, eh? La Sandra, que em vagi tallant, i vostè també.
0: No, perquè això també és un clàssic, i jo personalment ho he vist de prop, típic, persona que jubila després de molts anys de treballar i, pop, deixen de fer res d'estimulació cognitiva. Això és fatal.
1: Fatal. És a dir, hi ha tres coses que, així, si tinguessin que resumir la prevenció en tres paraules o tres frases, seria, escolta, mantenir-se cognitivament actius. I això és al llarg de tota la vida. I no vol dir només llegir, no vol dir només estudiar, vol dir poder tocar un instrument, si t'agrada tocar un instrument, pintar... Tot.
0: El que sigui.
1: El que sigui. Segona, mantenir-se físicament actius. Per què? Perquè hi ha tota una sèrie de factors, abans parlaven de la malaltia del cor, no? Tots aquells factors cardiovasculars, de risc cardiovascular, també afecten el cervell, perquè el cervell és un òrgan molt irrigat, amb molts vasos capilars, etc. I, per tant, és mantenir-se físicament actius, que et permet millorar tot aquest factors de risc cardiovasculars i metabòlics. I la tercera, importantíssima, i també que parlarem, és mantenir-se socialment actius. Si em permet, és dir, escolta, i sobretot quan et diagnostiquen, no? Quan tu acabes de rebre el diagnòstic, lo normal és que et retreguis, no?
0: Por, vergonya, etcètera.
1: Por, vergonya, estigma... No. És sortir i aconseguir, doncs, relacionar-se amb la teva gent, amb el teu entorn. I aquí també, i acabo ja, ara sí que acabo, jo he dit ara tres coses que sembla que les tinguem que fer l'individu només. És a dir, que si hi ha alguna cosa individual... No. La prevenció és, evidentment, l'individu té de tenir que posar de la nostra part, però també sempre quan parlem de prevenció és una prevenció que afecta el conjunt, el conjunt de la ciutadania, el conjunt social. Per exemple, tenir una ciutat amigable amb la gent gran és
0: que si
1: molt
0: puguin
1: important.
0: Asseure a l'ombra i conversar, que no fotem un banc individual a 3 metres de l'altre banc individual.
1: Exacte, bueno, per això de la individualitat va per altres vies,
0: ja va ho sé, pel arquitectura hostil...
1: L'arquitectura... D'això també hem escrit alguna vegada.
0: Doctor Gimón, que de moment ja ens ha fet aquest speech, ja ens ha parlat de tres variables que hem de tenir en compte. Aquesta activitat, aquesta estimulació cognitiva, mantenir-nos actius cognitivament, mantenir-nos físicament actius i socialment actius. Et pregunto, li pregunto, disculpi.
1: No pot vostè treure...
0: Doncs aleshores parlem-nos de tu tots.
1: Sí, clar.
0: Doctor Gimón, les labors, perquè hi ha molta gent gran que ens estarà sentint ara i dirà, ostres, jo faig punt de creu. Potser no pinto, potser no llegeixo. Labors compta com a estimulació cognitiva?
1: I tant, sí, compta. Les labors, perquè a més les labors segur que t'ajudaran a relacionar-te. Tot això que hem estat parlant el que fa és que tu et relacionis.
0: Anar a una trobada de boixets, per exemple.
1: Exactament.
0: Ara de seguida seguim parlant amb el doctor Gimón, però també us vull presentar una persona que també formarà part de la solució. Ella és la Sandra Pou de Vida. Molt bon dia, Sandra.
2: Bon dia.
0: La Sandra és terapeuta de l'àrea social també de la Fundació Pasqual Maragall. Abans ho apuntava, Sandra, l'Alzheimer afecta la persona però també tot el nucli familiar, no?
2: Sí.
0: És una malaltia social, ara ens ho apuntava, no?, el doctor. Així d'entrada, els familiars, amb quin és el repte principal amb què es troben per tractar una persona amb Alzheimer?
2: El repte de continuar amb la seva vida, bàsicament, sí.
0: La vida del pacient o la vida dels acompanyants?
2: No, la vida de l'acompanyant. Uh-huh. El pacient, és veritat que, des que es diagnostica, que cada cop, afortunadament, és més aviat, també té un repte important, perquè, com cada cop es diagnostica abans, doncs pot preveure coses, o informar-se, o prendre decisions, o formar part del projecte del seu futur. Però l'acompanyant que està sa, entre cometes, també li canviarà la vida. El cuidador principal...
0: Aquí la Sandra ha fet, jo crec, tangencialment es comenta el document d'Últimes Voluntats.
2: Sí.
0: Us recomano que recupereu precisament la solució que vam fer un programa exclusiu del document d'Últimes Voluntats, com demanar-lo, com omplir-lo, quins són els supòsits, a qui dirigir-se... Tot ho teniu en aquest programa especial. Si formeu part del Club de la Solució, ara mateix us enviarem l'enllaç. Si no formeu part del Club de la Solució, ara mateix, 677-38-77-19, una conversa que vàrem tenir amb dues persones, entre elles la senyora Terribas, molt interessant. Doneu-vos d'alta del Club de la Solució i us enviarem l'enllaç abans que siguin les dues del migdia per recuperar aquest programa. Tot això, ja que he fet menció en aquest Club de la Solució, vies habituals obertes, Fran Domènech.
3: Sí, a més és un programa que vam fer pràcticament fa 11 mesos, a l'octubre del 2025. Aquest programa especial sobre el document de voluntats anticipades. Les vies de contacte ja les coneixeu sobradament, el telèfon del directe si voleu parlar amb nosaltres al 93 201 7474, o si voleu escriure'ns al WhatsApp del programa al 677 38 77 19. Avui que fem aquest monogràfic dedicat a l'Alzheimer, si voleu compartir el vostre testimoni, si voleu compartir la vostra història amb nosaltres, ho podeu fer a través d'aquestes dues vies de contacte, o si teniu alguna pregunta, si teniu algun dubte també, que podeu aclarir amb nosaltres. Per cert, la Montse diu, vaig tenir la mare amb 22 anys d'Alzheimer i em va ensenyar molt. Entre moltes altres coses, em va ensenyar que jo no em coneixia com a filla, i també ella, encara que no em conegués, em donava sempre les gràcies per tot el que feia. Sí que us diria una cosa, cuideu els cuidadors.
0: Mira, i per això hi ha aquesta segona pota avui en el programa, que ho plantegem no només un F5 de com està la situació, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de l'Alzheimer, sinó també com acompanyar les persones cuidadores, perquè al final es produeix un desgast bèstia en les famílies. Abans, fora d'antena, em deies una dada, em deies 3 de cada 4 persones estem afectades?
2: Sí.
0: Directament per algun familiar o amic al voltant?
2: Exactament. En el nostre entorn, 3 de cada 4 tenen un cas.
0: Doncs ens afecta i ens toca tots de ple. Per tant, avui us demanaré preguntes molt concretes al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. Així d'entrada, tenim associada l'Alzheimer a una malaltia que afecta la memòria, però quins altres desgasts comporta, doctor Gimón?
1: Moltíssims. Pots tenir pèrdues d'orientació, pots tenir doncs, trastorns del llenguatge, pots tenir trastorns de conducta i és la veritat de símptomes és molt gran, molt ampla. També és veritat que quan parlem de memòria, ho dic ara que estem, no estem parlant de lo típic que ens pot passar tots un dia, que no recordes aquella actriu, aquell actor, qui era el director d'aquella pel·lícula, no? I que després, al cap del temps, o al cap d'uns minuts, pots relacionar, buscar... Això no és una pèrdua de memòria. Pèrdua de memòria, clarament, sobretot s'adonaran moltes vegades al teu entorn, més que tu mateix.
0: Clar.
1: Tu pots començar a intuir-ho, però el teu entorn se n'adona i el diagnòstic per part de l'entorn, o l'ajut en el diagnòstic...
0: Allò clàssic de t'ho acabo de dir, no?
1: Això que t'ho acabo de dir i això que tu veus que fas algunes coses, no?, que no són habituals, que no són del tot... que no gira rodó, si se'm permet una expressió molt, molt típica. I la Sandra aquí ens podrà, segur, explicar molt més això.
0: Sandra.
2: Bé, sí, és que de vegades la gent diu és que jo l'Alzheimer pensava que era una malaltia de la memòria, sí. I és molt més. És de la conducta, sobretot. De fet, els símptomes conductuals són dels que més afecten a les persones del voltant.
0: Dóna'ns exemples, així perquè la gent a casa digui, ostres, coincideix o no.
2: Doncs mira, aquesta desorientació amb el temps i l'espai, per exemple, que pot fer que una persona s'aixequi a les 4, es vesteixi i vulgui sortir de casa, perquè va a treballar.
0: D'acord.
2: No? Això. O de vegades, i no sempre, hi ha una certa agressivitat, perquè hi ha alguna obsessió per la seva realitat, que és com paral·lela a la realitat, no? Que diuen, és que diu coses que no són, o que no... I... Llavors, clar, enfrontar-se amb això, nosaltres...
0: Mira, sí, me la deixes amb safata de plata, tant. Perquè dius enfrontar-se amb això. De seguida també aprofundirem, donem 4 claus per com tractar a un malalt d'Alzheimer a casa vostra. Com fer-ho més planer, perquè clar, si no és entrar en conflicte i a les discussions perd, ja us ho dic ara, el cuidador. Tenim una trucada que em sembla força interessant, ara parlàveu de transformació de la conducta. Lourdes, de Llinars del Vallès, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Mira, la teva pregunta és molt pertinent, ara que han explicat això els nostres dos experts. Quina és la pregunta?
4: Mira, comento una mica breument el cas. Una germana meva té Alzheimer, va fer el debut de la malaltia cap als 66 anys i aquest debut va ser tenint, com explicava ara, estones de plorar i estones agressives. A vegades per una tonteria de res s'enfadava moltíssim i altres vegades es deprimia, plorava, deia que es volia morir, etc. Llavors la meva pregunta, dels 67 anys fins als 69 i mig no va sortir el diagnòstic de l'Alzheimer, sinó que el diagnòstic que li van anar sempre orientant era la depressió. Va estar prenent, el doctor ho sabrà, el prazolam, la paroxetina, i anar dient que era depressió i depressió i depressió. Al final, després de 2 anys, van dir que era Alzheimer. La pregunta és, es pot confondre l'Alzheimer amb una conducta depressiva?
0: Boníssima pregunta, Lourdes. Espera't, resolem aquesta primer, d'acord? Si et sembla, i després ha d'anir la filtra a l'altra perquè hi ha moltíssimes trucades que volen demanar. No marxis. A veure, així d'entrada, es pot confondre amb una depressió, un Alzheimer?
1: Sí, la resposta és sí. Moltes vegades el primer que un pensa pot ser, i sobretot en persones més o menys joves, doncs que és una depressió. També és veritat que en aquí comencem a tenir alguns avenços en el camp de la recerca clínica que ens permetran, com abans deia la Sandra, poder fer un diagnòstic doncs més primerenc, quan ja tens alguns símptomes. Però sí, és freqüent que es pugui confondre amb una depressió.
0: Per tant, és habitual que trigui doncs això, un parell d'anys a donar-se el diagnòstic amb edats tan tempranes, no?
1: Un parell d'anys tampoc. Vull dir, jo ara entraré en aspectes més clínics, però un parell d'anys no. També has de veure que sí, amb la medicació aquesta depressió va millorant o no.
0: Clar,
1: va millorant,
0: si millora...
1: per exemple, i per tant començar a plantejar-te altres coses, i sobretot quan comences has de fer una mena de diagnòstic diferencial, que no necessàriament vol dir que el primer que tu pensis sigui l'Alzheimer, però que sí que hauràs de descartar que no hi hagi un trastorn.
0: I ràpidament, Lourdes, et demano aquesta segona pregunta que tenim... Ah, no la tenim, d'acord. Lourdes, has penjat, has fet molt de cas, ja la dic jo. Si t'agafa de gran la malaltia, més ràpid és l'evolució o a l'inrevés? És una pregunta que ens fa la Lourdes, també.
1: Això, la duració de la malaltia té una variabilitat individual molt, molt, molt gran.
0: Perquè aquella dita de si t'agafa molt jove, això corre més ràpid.
1: Depèn. És que depèn molt de quin tipus de... diguéssim, d'Alzheimer que tu tinguis, si és un Alzheimer de causa molt genètica, autosòmica dominant, aleshores, normalment, aquesta evolució pot ser més ràpida, però repeteixo que aquí hi ha molta variabilitat individual.
0: Una altra pregunta que ens fan a través del 677-38-77-19, ara que estem resolent preguntes ràpides, un oient diu, tenir TDA o TDAH fa que sigui més fàcil desenvolupar l'Alzheimer?
1: No, que jo sàpiga.
0: Resposta concisa. El 93-207-474 677-38-77-19. Avui estem fent aquest F5 sobre l'Alzheimer. No sé si ens estan formulant preguntes, Fran.
3: Mira, el Francesc aprofita per dir-nos que ell és participant de l'estudi Alfa, que si no tinc mal entès està vinculat a la Fundació
1: Pasqual Maragall.
0: Sí, 100%. Expliqueu-nos què és l'estudi Alfa.
1: D'entrada, Alfa ve de l'AL de l'Alzheimer i l'FA de famílies. Bàsicament això... quan en un moment doncs el president i l'alcalde Maragall va anunciar que tenia la malaltia i va decidir que aquesta que la fundació es dedicaria doncs bàsicament a la recerca, perquè és la manera en què nosaltres podem solucionar aquests problemes, es va pensar una via de recerca en aquell moment bastant novedosa, que era dir, no, nosaltres anem a veure i a estudiar gent sana.
0: D'acord.
1: Gent sana. Llavors, fins i tot, hi havia gent que deia, escolta, aquesta gent de la Fundació està una mica, no?, una mica boja, en el sentit de dir com estudiaràs Alzheimer amb persones sanes. I per tant es va agafar a persones normalment familiars de primer grau, habitualment, de persones que havien tingut la malaltia, familiars. I se'ls ha anat seguint, doncs en aquests moments, doncs era l'any 12 i estem en el 26, doncs ja portem uns quants anys de seguiment, i és una cohort de gairebé 3.000 persones i que s'han anat fent dintre d'aquesta cohort gran, s'han anat fent cohorts més específiques, i fins i tot hi ha la que en diem Alfa Plus, que són les 400 persones, que ens regalen no només el seu temps, sinó que es deixen fer de tot.
0: Mostres físiques, eh?
1: Sí, es deixen fer de tot, fins i tot puncions lumbars, i que ens han donat moltíssima informació, i que ens han permès, per exemple, parlar dels biomarcadors, analitzar biomarcadors i veure com això va evolucionant. És a dir, que aquí la recerca sempre hem d'agrair a l'altruisme de la gent, no? Que no només dona el seu temps, sinó a vegades que els hi fem algunes coses que no són agradables.
0: Ara demanaré també, de l'1 al 10, en quin punt de la recerca estem respecte a fa 20 anys. Parlarem de biomarcadors, parlarem de medicació, parlarem de variabilitat individual de la detecció, i si hi ha prevalència entre homes i dones, i també parlarem d'acompanyar les famílies. Ell deia que forma part d'aquest estudi?
3: Sí, forma part d'aquest estudi. El seu pare el van diagnosticar d'Alzheimer el 1996 i ara fa de cuidador de la seva parella diagnosticada el 2014. També insisteix en el missatge de tot el suport als cuidadors i gràcies per fer d'altaveu d'aquesta malaltia. I el David té un dubte sobre aquestes feines que hem de fer amb el cervell. Diu, serveix per entrenar el cervell i mantenir-lo a to el fet de jugar a videojocs on has de gestionar, pensar i calcular coses?
0: No soc metge, però ja dic que sí. Què diem?
2: Doncs segur, perquè això és estimulació cognitiva. I si hi ha vols més i el pol constanciar i ho fas amb grup,
0: amiga,
2: i competint i parlant, no? Ara el que es posen els cascos i parlen entre ells i juguen i discuteixen i després comenten, pues més encara.
0: Encara més. Sí. Va, farem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem de com abordar aquesta malaltia com sent cuidador, com ajudar a les persones que esteu cuidant malalts d'Alzheimer. I, de fet, tenim una trucada. Tenim en Ricard, des de Joanet. Ell és cuidador amb persones amb Alzheimer i té la clau, diu, el que fa la diferència en el benestar del malalt. De seguida ens ho explica en Antena.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passa un minutet de dos quarts de dues del migdia. Avui estem fent un F5 en aquesta

0: va tenir que passar a una residència, perquè hi ha un punt en què els cuidadors a casa no poden fer més, no? I li explicava al teu company que no és un canvi només pel malalt, evidentment. El malalt hi ha un moment que no se n'assabenta de res, sinó que el canvi radical és per la família. La família passa de tenir unes persones aparentment físicament normals a unes persones dependents que no poden arribar a cuidar-les i que necessiten d'algú, en aquest cas la figura del cuidador, que també és molt difícil per ells posar una persona que no coneixen per referències, per una feina, el que sigui, a dins de casa a viure i a conviure amb aquesta persona i estar moltes vegades les 24 hores del dia. Això és duríssim.
1: Ha de ser duríssim. Mira, com que tu els has tingut a tots a prop, Ricard, aprofito per fer-te una pregunta que fa temps que em balla al cap, no? Tots tenim experiències personals properes. Com es gestiona aquest dol, sent el dol d'acomiadar una persona en vida, pràcticament, no? Perquè som els nostres records.
0: Sí. Jo no vull posar noms, en el cas d'aquesta família. Si m'escolten ja sabran qui són. Però recordo els tres fills i cadascú portar el dol d'una manera diferent. Des d'un fill que diu, bueno, a partir d'ara ja no és la meva mare, que no... Em desconnecto, vull dir, no em coneix, no sap qui sóc, no res més, saps? Un altre abocat, un altre amb un impàs, amb nets... És molt dura, aquesta malaltia. És una malaltia duríssima. No tan sols pel malalt, sinó per la família. L'entorn pateix molt amb aquesta malaltia.
1: Home, deixa'm dir-te, Ricard, jo crec que és de les pitjors, no? Perquè jo, mira, ja us ho diré, la meva àvia, no? A mi em va colpir molt de dir-me, ostres, és que jo he enterrat dues vegades el teu avi, eh? I la primera no vaig saber ben bé quan fer-ho, ni com.
0: Sí, no, ben cert. Ah, imagina't el cas que jo vaig viure, no? Doncs de cuidar un senyor i de cop i volta descobrir doncs que la seva companya de vida i de més estava desenvolupant la malaltia. I estic d'acord amb el doctor Gimón que això es diagnostica més ràpid, vull dir, no són dos anys. En el cas d'aquesta família, recordo que en pocs mesos li van diagnosticar amb ella.
1: Ricard.
0: Que amb símptomes, digues.
1: No, que abans el Nil m'ha dit, diu, en Ricard diu que el que fa la diferència en el benestar del malalt és, i ho hem deixat aquí, què és?
0: Que fa la diferència en estar malalt. Estar malalt depèn molt, sobretot, de les rutines. Vull dir, al final es tornen com a nens, vull dir que si els hi treus de la rutina, descavalguen per tot arreu. És a dir, has d'intentar mantenir una rutina, la que sigui. És igual una hora que una altra, t'has d'adaptar als seus horaris, t'has d'adaptar a les seves maneres de viure el dia a dia. Castiga molt el cuidador, perquè el cuidador està completament abocat a cuidar aquesta persona i adaptar-se o intentar-se adaptar al seu dia a dia, que no és el dia a dia que tu tens concebut, sinó que és un altre dia a dia, no?
1: Mira, no marxis, Ricard, perquè ara dèiem que és una malaltia social, perquè les persones més properes al pacient també pateixen greument aquesta malaltia. Jo, de primera mà, hem volgut parlar amb una persona que fa una feina interessant. Ella és la Maria Calvo, mireu. Al marit de la Maria li van diagnosticar Alzheimer. Durant 8 anys va assistir a grups d'ajuda, però sembla que no hi trobava resposta al que necessitava com a cuidadora. Amb els anys va anar convertint-se en algú que copsava millor que ningú les necessitats dels cuidadors, sobretot com relacionar-se amb el malalt. Ara ella fa un taller que se'n diu el taller dels cuidadors. Apunteu-vos-ho a casa, el taller dels cuidadors. La nostra companya, la Viena Gasa, l'ha anat a visitar i això ens ha dit.
2: Vas veient que aquesta persona que estimes tant i que tota la vida has estat junt, tot això se va marxitar. El sofriment no es pot explicar. El que explico jo amb el taller dels cuidadors, les explico l'experiència que he tingut amb aquesta malaltia, simplificar-la si es pot. Per exemple, a casa ells volen fer tot. O sigui, volia fer les coses, però si no le deixaves, s'empipava. I llavors lo tens de dir de forma a veure com se lo expliques perquè no es trobi inútil, perquè es troben inútils. Això al principi se van donant compte de moltes coses. De treure les alfombres perquè no tropessin, posar-li la ropa fàcil, pantalons amb goma i tenir una rutina. Tenir una rutina d'aixecar-se o d'anar-se a dutxar, de tot. Una rutina perquè això és el millor que va. Perquè no se desequilibren, no? Massa.
1: Us he posat aquest tall, tant a la Sandra com a en Ricard, especialment també al doctor Gimón, per això de la rutina, que ens explicava la Maria. No sé si vols afegir alguna cosa, Ricard.
0: No, simplement, molt bé, ho ha explicat. Són rutines,

0: és posar-los fàcil, és intentar que col·laborin dins de... És a dir, no has de ser invasiu d'alguna manera, saps? Has de deixar que facin, però hi ha un punt que tu també has de decidir fins a on poden fer i no poden fer. És de debò que és una feina que a mi personalment m'ha emplenat molt, moltíssim. Moltíssim, moltíssim. També l'he patida, o sigui, he plorat, pensa que he plorat. Home. A vegades de dir, ostres, veus que has conegut una persona i després desemboca en un estadi que ja no sap ni qui ets ni res, després de compartir hores i hores i moltes hores amb aquesta persona. Però que cal i que ha d'existir, perquè tampoc hi ha residències per tothom, saps? Vull dir que no...
1: Ricard,
0: no és una cosa fàcil.
1: Ara que em deies de les hores i hores, la Maria també ens explicava quin és el millor acompanyament que podem fer a una persona que al final no en recorda.
2: Si discuteixes, el que perds és el cuidador. El que pateix és el cuidador i tot. I al principi, com no saps ben bé, pues, a tothom es passa, no? El que més necessiten és comprensió, dir-li, vale, no passa res, ja ho mateixo, ja ho faig. Observar si estan inquietos. Pot ser li passa alguna cosa. Pot ser o li fa amb un queixal o l'orella o no sé. Però això, quan passa això, s'ha de portar al metge. És molt important la comunicació, no verbal, més que la verbal. Però tu li pots parlar i explicar-li el que sigui. Encara que no t'entengui, t'està escoltant. Però tens al costat i li agafis la mà, això és el que li dona més tranquil·litat. Posar-li música, la música les encanta. Això és una cosa que les tranquil·litza. Però si tu te sentes darrere, agafes un àlbum de fotos d'un viatge o d'una cosa, i se les ensenyes i les expliques. Mirar los gestos que fan i com se comporten, però clar, descobrir-los és molt difícil. I potser s'està fent pipí. No demanen res, o sigui, no tenen gana o no demanen res. No saben demanar-lo. Con lo cual has d'estar al tanto de vigilar que beguin aigua, que estiguin hidratats. Fer-les una abraçada en aquests moments és el més bo. Agafar-los la mà, fer-los una abraçada, dir-los que estan guapos.
1: El doctor Gimona va fent que sí amb el cap quan parlàvem d'aquesta comunicació no verbal. Això ens deia la Maria Calvo, que per cert la podeu trobar al CAP de Sant Martí. Allà ella fa aquests cursos d'acompanyament a les famílies, al CAP de Sant Martí. Per què feies que sí? Que és molt important.
3: Sí, ja dic moltes coses, però jo n'he agafat dues. La primera és agafar la mà, no? aquest contacte físic, aquest agafar la mà. Això va bé pels malalts d'Alzheimer, certament, i per molts altres malalts. És a dir, hi ha un moment, jo recordo un company meu, un catedràtic de medicina, que va tenir una malaltia molt greu, no era Alzheimer, i per sort es va arribar a recuperar, però ell em deia, Josep Maria, hi ha una cosa que no costa res, que és que t'agafin la mà. I deia, les infermeres i les auxiliars, quan venien, m'agafaven la mà. Ai. Diu, nosaltres no agafem la mà, volem dir aquesta idea de proximitat, de contacte, de tendresa, i l'altra la música, no?
1: Ho ha dit també la Maria Calvo.
3: Per això, des d'aquest punt de vista, que també el relaxa, són dues coses.
1: La Maria Calvo la trobeu al CAP de Sant Martí amb un programa que es diu Pacient Expert, que existeix per diferents malalties. Podeu demanar per ella al CAP de Sant Martí. Per últim, la Maria, li hem preguntat com respon la gent als teus cursos, Maria?
2: Quan te veu que estàs donant voltes, que fos gris, por esto, por lo otro, que no has fet això bé, que tot ho fas malament. Jo em vaig inventar d'això de no treure-li tota la roba quan la vaig a dutxar, no? Deixar-li una samarreta i entrar, sentar-lo i llavors li treus la samarreta. Perquè si te sents rellisca o te fa un mal gesto, no tens por on agafar-ho. I a tots ens ha passat que d'això se'ns ha de carregar i la feina que tens per agafar-ho. Veia gent allà al menjador, en el passillo, veia molta gent, i s'espanta. De dónde? No et preocupis, que no els faré el sopar. Ara mateix les abro la porta i se'n van. Aquestes al·lucinacions és que les tenen moltes vegades, i no saps com s'ha d'inventar.
1: No era aquest el tall, però també és interessant perquè ens ha donat pistes, trucs per com tractar pacients amb Alzheimer. Ara sí, com respon la gent als cursos de la Maria? Insistim, al CAP de Sant Martí, en aquest programa que es diu Pacient Expert.
2: La gent està contenta, la veritat. Encara me saluden i això, i que les va anar molt bé, que haguessin fet sense tu, perquè quan anava arribant, m'avisaven. Maria, allà la Carmen, una veïna. Veus, ja ha arribat el que tu explicaves. Ja m'ha arribat això, que és molt dur. Es passa molt malament. Et sent molt sola. No sóc de ferro ni faig coses allò, m'ha tocat fer això i ho he fet perquè gràcies a Déu he tingut salut.
1: Et sents molt sola, ha dit la Maria. Què li diem, Sandra? A la gent que es trobi en la situació de la Maria, clar.
4: Sí, la soledat, així com la culpa, són dos sentiments que estan superpresents amb els cuidadors, les dues. Soledat perquè tens un company de vida, molta gent doncs, ha estat 50 anys convivint, i té la persona davant, però ja no hi ha complicitat, ja no hi ha comentaris davant d'una pel·lícula, ja no hi ha comentaris d'amics, no? Ja els amics, ja els, moltes vegades els van apartant, queden només els de veritat. Uh-huh. No? Llavors, aquesta soledat que nosaltres fem també grups terapèutics amb persones cuidadores, aconsellem molt que continuen tenint vida. Uh-huh. Vida amb la mesura de lo que puguin. Segurament pues, el rol de cuidador agafa un pes molt important, però han de continuar tenint lligams perquè, si no, la soledat es fa insuportable. Encara així ja poden tenir molta vida social que si et falla, sobretot la parella, no? Uh-huh. Més que uns pares, potser, tothom es queixa de la soledat, perquè han perdut aquell company de vida i aquell còmplice.
1: Doctor.
3: Sí, no, ho ha dit, soledat i sentiment de culpa. Perquè tens aquest sentiment de dir no sé com abordar-ho, no?
1: Estàs segurament sobrepassat, clar.
3: O pots perdre els nervis. Per tant, aquest sentiment de culpa també acompanya moltes vegades i aquesta soledat que té la persona cuidadora.
1: A la Fundació es pot aportar la gent en aquests cursos?
4: Sí, i tant.
1: Com els troben?
4: Doncs si van a la web de la Fundació Pasqual Maragall veuran que hi ha programes pels cuidadors, per les persones que cuiden, i que hi ha dos programes, un online i un presencial, perquè pugui arribar a tothom. I també recentment hem fet grups amb gent recent diagnosticada, o sigui, amb els mateixos afectats.
1: Mira, farem una cosa. Ja us torno a convidar, que vingueu un altre dia, que farem un programa ad hoc per cuidadors, d'acord? Per cuidadors de pacients d'Alzheimer. També t'hi convidaré, Ricard. Gràcies per haver-nos atès, haver-nos trucat i sobretot per escoltar la solució. Una abraçada
0: molt forta. Gràcies. Un petit apunt. El contacte físic és molt important.
1: El que deia el doctor.
0: Tocar-los, que sàpiguen que hi ha un moment que la comunicació es perd total i l'únic que queda és la comunicació física, no verbal.
1: Ricard, et farem venir a l'estudi tant com podem i tornarem a convidar també a la sala.
0: Encantadíssim.
1: Una abraçada, bonic. Gràcies per escoltar-nos.
0: Gràcies, Elisandra. Cuida't.
1: Adéu. Fins ara. Adéu.
5: I mira els oients per complementar tot aquest bloc que estem dedicant als cuidadors. La Tanit és metgessa rural de l'Alt Empordà i forma part de la taula pel bon tracte de les persones grans. Uh-huh. I ens explica la història de l'actor Joan Sales, que va haver de fer de cuidador de la seva mare, diagnosticada d'Alzheimer, i ho ha transformat en una obra de teatre que ara mateix està de gira per alguns teatres de l'Empordà.
1: Repeteix
5: aquesta,
1: el nom.
5: Amb aquesta obra. L'obra es diu El cuidador inexpert i l'actor es diu Joan Sales. I fins i tot la Tanit ens envia el cartell. Mira, properes funcions. A Sant Feliu de Guíxols, el 25 de setembre, és a dir, divendres vinent, aquest no, l'altre, a Llançà l'11 d'octubre, Sant Boi de Llobregat el 7 de novembre i a l'Escala el 13 de desembre.
1: La gent que formeu part del Club de la Solució, ara us reenviem aquest cartell, el Fran us el reenvia. Si no formeu part del Club de la Solució, sí. 677-38-77-19, vull formar part del club. Entreu al Club Exclusiu de la Solució, on sabeu que us enviem enllaços, material exclusiu i, en aquest cas, aquest cartell d'aquesta obra. Deixeu-me fer una part. Ara estem parlant molt de cuidadors i dedicarem un programa a sencer, per tant, repetirem. També convidarem el Ricard i, si podem, a la Maria. Medicació. Avui hem llegit que la Clínica Universidad de Navarra ha estat el primer hospital privat espanyol en administrar, a veure si ho dic bé, Donanemab, que és el nou tractament per la malaltia en fases inicials. A veure, aquest fàrmac què fa? Atura, reverteix?
3: A veure, aquest és un anticòs monoclonal que el que fa és enlentir la progressió de la malaltia. Des d'aquest punt de vista, aquí hem d'explicar com funciona la introducció de la innovació a Europa. A Europa hi ha dos capes d'avaluació. La primera capa és la que fa l'Agència Europea del Medicament, que va aprovar el donanemab i un altre tractament que té el mateix funcionament, el lecanemab. Exactament. Són dos anticossos monoclonals, els va aprovar. I aprovar que l'EMA aprovi vol dir que el tractament és eficaç. Uh-huh. D'acord? I que no té un riscos, o que el benefici-risc és favorable. res més que això.
1: D'acord.
3: Després hi ha una segona, un segon nivell d'avaluació, que és el que fa cada estat membre.
1: És a dir, la primera fase, diríem, és ok, no és nociu, es pot comercialitzar privadament.
3: Es pot comercialitzar a Europa. D'acord. Europa. I després ve la segona fase, que és la que fa cada estat membre, que el que bàsicament es decideix és el cost efectivitat de del tractament i si aquest, tenint en compte aquest cost efectivitat, val la pena que entri dintre el que en diem la cartera de serveis, la cartera pública de serveis del Sistema Nacional de Salut. En aquesta segona fase és on alguns països europeus no estan aprovant-ho. Espanya no ho ha aprovat, no ha aprovat que entri en cartera de serveis, tampoc el Regne Unit, tampoc França, alguns altres països no. El motiu aquí hem de veure clarament, i encara no tinc tots els informes, diguéssim, de lo que és la comissió de preus, no, que se'n diu, per veure els motius del per què no, és a dir, d'aquesta avaluació. Aquesta avaluació també s'ha de, i acabo, hem d'entendre que no la fan aquesta avaluació, no la fa el Ministeri de Sanitat, no la fa la ministra ni el secretari d'Estat, la fan gent, diguéssim...
1: Comitè tècnic, diguem-ne, no?
3: Exactament, i que, a més, amb diferents vessants, des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista clínic, des d'un punt de vista ètic, i, per tant, es convenia amb grups acadèmics, universitats, etc. Ho dic perquè, si no, a vegades la gent pot tenir...
1: El ministre ho ha tombat, o la ministra, ho ha tombat,
3: ho ha tombat. Diu, home, no, la ministra... m'imagino que no.
1: Queda entès. Aleshores, fem una cosa. Anem a una pausa per la publicitat i a la tornada seguim parlant de fàrmacs. Quins beneficis, què aconseguim a la praxi? Què veurem dels pacients que prenen aquests fàrmacs? M'ho dius després de la publi?
3: Sí.
1: Ara tornem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: En Salva Racero, com ens ho explica, un projecte que vam fer conjuntament amb una escola dedicada a l'Alzheimer i torna a sortir allò de donar la mà. L'hem deixat votant. A veure, doctor Gimon, hem de parlar diverses coses, però la primera, els fàrmacs. Quan s'administra aquest fàrmac, sí, que ja ha quedat clar el perquè entra dintre el sistema públic o no, a quines fases ha de passar, què notem en els pacients?
1: El que es nota és que la malaltia avança una mica més lentament, d'acord? Jo també d'aquí voldria fer una crida en el sentit de dir, home, jo sé que això ara és un cop per molta gent, el número de persones que podien ser tributàries de rebre aquest tractament és un número molt petit, mm-hmm, perquè són uns criteris molt, molt concrets, però el que sí que és important és tindre clar que la recerca està en plena ebullició. És a dir, en aquests moments tenim 192 assajos clínics que estan doncs en ple funcionament, de 158 molècules diferents, que gairebé la meitat, més de la meitat, un 58%, estan en el que en diem assajos clínics en fase 3, és a dir, en fases ja prou avançades. Què vull dir amb això? Que en poc temps començarem a trobar, segur, aquest primer tractament, no?, que puguem administrar i que pugui estar, d'alguna manera, doncs, inclòs dintre el que és el sistema sanitari públic.
0: Primer tractament no vol dir...
1: Però aquest primer...
0: La panacea, vam dir,
1: exactament, Quan, amb qualsevol malaltia, quan comences amb el primer tractament, normalment no és una panacea, val? Però és, encara que sembli una obvietat, el que dic, una obvietat, és el primer. I d'aquest primer, doncs, aconseguiré un segon que és o una mica més eficaç, o una mica menys d'efectes secundaris, o que s'administra millor. Trobaré tractaments coadjuvants, per exemple, tenim tot un món de la neuroinflamació que des d'aquest punt de vista també hi haurà tractaments que poden ajudar a millorar la malaltia. És una malaltia molt complexa que, per tant, tampoc anirà o es curarà, entre cometes, amb un sol tractament, amb una sola via.
0: Doctor, torno un momentet enrere. Crec que és important dir-ho en el programa d'avui. Es detecten més casos que abans?
1: El que sí es detecten són més... de forma més primerenca, però aquí voldria donar un concepte, i a més les dades les donen, venen suportades, entre d'altres, per estudis fets aquí a Catalunya amb dades del sistema sanitari públic nostre, que és que la incidència de la malaltia, és a dir, el número de casos nous, baixa. Si nosaltres haguéssim una cohort de fa 30 anys, una cohort, vull dir, un grup de persones de 70-80 anys, per exemple...
0: Epa, missatge optimista,
1: Que fa 30 anys tenien 70-80 anys, hi havia més persones que debutaven amb la malaltia...
0: Que ara.
1: Que ara.
0: Per això és per la prevenció.
1: Per això és per la prevenció. Això és perquè quan hem dit que estava molt relacionat també amb els factors cardiovasculars, allò que és bo pel cervell, és bo per, perdó, bo pel cor, és bo pel cervell, doncs és veritat, i tothom ho sap, que hem fet molta prevenció del cor, i aquí hem de donar les gràcies a la gent que treballa al camp de l'atenció primària i també els cardiòlegs. Això als neuròlegs de vegades els agrada menys que ho digui, però dit això, vol dir que la prevenció funciona, i per tant és el primer, si es permet l'expressió, tractament que necessitem, la prevenció, i que la prevenció és al llarg de tota la vida. Amb això no podrem assegurar que no tindrem...
0: Però interessant missatge optimista, perdoni que el recalqui.
1: Sí, no, tant.
0: Si fa 100 anys haguéssim dit quina prevalència hi ha entre aquesta franja d'edat de 68 a 78, seria molt superior a l'actual.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí. Molt superior tampoc, però superior.
0: Superior, d'acord. Es detecten més casos ara perquè vivim més?
1: Exacte. Tenim una esperança de vida més elevada, més gent que arriba a edat avançada, també perquè cada vegada diagnosticarem més primerencament. Els biomarcadors, que avui hem parlat poc, però...
0: El proper dia en parlarem.
1: En parlarem el proper dia. Jo crec que és el canvi de paradigma, una bona part del canvi de paradigma d'aquesta malaltia, ens permetrà diagnosticar abans, o ens està permetent, perquè en els grans hospitals de Barcelona doncs ja es fa, i també de Tarragona i d'altres indrets, i això et permetrà fer substituir, per exemple, una punció lumbar, que és invasiu, que és molest, no?, per una punxada. També, quan dic una punxada, que quedi clar una cosa. No és només una punxada aïllada. El diagnòstic és història clínica, és tot l'estudi neuropsicològic.
0: Ara la gent no es pensi, no, em faig una analítica i ja sé si sí o si no.
1: I aquest sí que és un concepte que hem de donar. El biomarcador no vol dir que jo, si no tinc cap tipus de símptoma, és a dir, que nosaltres quatre, si avui no tenim ara cap tipus de símptoma, ens fem la punxada per saber si no. Això no és cribratge, entre altres coses, perquè no tenim remei darrere. Aquesta és una idea molt important.
0: D'acord, per tant, el biomarcador és, si tenim altres símptomes, anem a buscar alguna cosa que reconfirmi.
1: Exactament, i que a més ho puc fer de manera relativament ràpida, incruenta, o poc cruenta, és la punxadeta, i ràpida. I barata.
0: El 677-38-77-19, ens queden 2 minuts i escaig. No sé si alguna precisió que facin els nostres oients.
2: Hi ha una precisió que s'està repetint tant al WhatsApp del programa com també a través del telèfon, que és que molts oients pregunten si la música és dels últims records que es perden.
0: Què els diem, Sandra?
3: Doncs sí, perquè els records van molt, molt lligats a la part emocional de la persona. I també sabem que amb l'Alzheimer es perd la memòria més de treball, a curt termini, però es manté molt bé la de llarg termini, la de fa molts anys. Llavors nosaltres hem fet estudi inclús a la Fundació amb música, amb diverses residències, i els hem fet com la música de la seva vida, no? Doncs primer preguntant què els agradava, què escoltaven, i amb aquesta música no només gaudeixen, sinó que connecten de nou, no? Gent desconnectada, que no parlava i tal, tu els hi poses uns cascos amb la seva música, que a través d'ells o dels cuidadors s'ha pogut fer, i tornen a connectar amb l'entorn.
0: Per tant, ens ho deia la Maria, ens ho diu la Sandra, ens ho diu el doctor Argimon, aquesta musicoteràpia, bàsicament.
3: Sí, sí, està bastant avançat dels estudis de musicoteràpia amb Alzheimer, Hi ha molta bibliografia.
1: Art i salut van lligats,
3: Exacte.
0: Art i salut van lligats, com m'agrada aquesta. Mira, farem un especial també d'art i salut.
1: Aquest el podeu fer, us puc dir gent que hi treballa, amb això, No.
0: Ai, senyor, avui ens hem quedat sense temps. En Josep Maria Argimon, no ho he dit, és obvi, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya del maig del 2021 a octubre de 2022, us ha sonat conegudíssim. Avui no hem parlat amb ell amb aquesta qualitat, sinó com a director de Relacions amb el Sistema de Salut de la Fundació Pasqual Maragall, també amb la Sandra Pou de Vida, terapeuta de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall. Tornem a aquest estudi en breu.
3: Vale.
0: Convidarem també el Ricard, convidarem a la Maria, farem un especial, si vols, seguim parlant de biomarcadors i també de com tractar a les persones amb aquesta malaltia. Moltes gràcies a tots dos.
3: Molt bé, a vosaltres.
1: Sí, gràcies.
0: Fran Domènech, déu-n'hi-do, intens el programa d'avui,
2: Fantàstic i meravellós,
0: com sempre
2: amb les aportacions dels oients, sabem que n'hi ha moltes i demanem disculpes perquè no arribem a atendre totes les demandes.
0: Demà, Elena Puigguitart, com triar un psicòleg.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La crisi migratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés dels Diputats com al Parlament Europeu aquest dimecres. A Madrid hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar furgant en la ferida d'aquesta crisi. Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I a l'Eurocambra, demà, s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i el Marroc vol influir-hi. És per això que ha enviat un correu electrònic als eurodiputats on Rabat es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2.
1: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
2: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i el país.
1: La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio i Cat i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner. Descobreixen al Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord.
2: Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg, investigador del jaciment del Castellà, on s'ha fet la troballa.
3: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
2: Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology i la resta s'han exposat a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis.
1: Esports, el Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit la UEFA aquest dimarts. Serà la tercera vegada que el Camp Nou acolli una final de la màxima competició europea.
2: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: El Madrid, per la seva banda, ha guanyat in extremis i patint per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar amb 2 gols a la segona part. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 que han disputat fins ara.
2: També ha jugat a primera aquest dimarts, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
1: I el Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. L'entrenador Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
2: En bàsquet, Nikola Mirotić és nou jugador del València. L'ex del Barça podria debutar precisament dissabte a la Supercopa d'Espanya contra el conjunt blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.

0: Debbie Harry, la famosa cantant de Blondie, va ser adoptada quan era una criatura de mesos. Als 4 anys li van explicar que era adoptada amb un conte que li van llegir els seus pares. No va ser res traumàtic, diu ella, fins i tot li va semblar bonic, segons va explicar a les seves memòries. Tot i així, quan de gran va voler conèixer la seva mare biològica, la mare es va negar a parlar amb ella i a tenir-hi cap mena de relació. Tot i que al principi el rebuig de la seva mare biològica la va marcar, confessa que també li va donar una mica de pau entendre quins eren els seus orígens. Aquella mare biològica era concertista i pianista, i això va ser primordial per entendre com seria la seva relació amb la música, que ha marcat tota una biografia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: millor manera de començar les dones i els dies. Ens encanta la Blondie, ens encanta aquesta cançó. Aquesta cançó de l'any 78, i jo crec que s'ha explicat poc, o que no es coneix tant de la seva biografia, doncs això, que va ser una nena adoptada i que això la va marcar d'alguna manera, com explicàvem, perquè doncs, la seva mare biològica no va voler tenir contacte amb ella, i em sembla bastant representatiu d'algun dels dols que passen doncs, les persones, les dones, en aquest cas, adoptades. Avui parlarem d'això, de soc adoptada, de com ho he viscut, de com ho visc en el nostre dia a dia i què representa i com canvia doncs, la vida d'aquestes dones. Això avui és el tema de les dones i els dies, que ja sabeu que és aquest programa que us acompanya fins a les 12 de la nit. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Fins a quin punt et marca néixer en una família però créixer en una altra? Com es viu sabent que ets adoptada? Afecta no assemblar-se gens físicament als teus pares? Sempre hi ha una necessitat d'investigar els orígens. Tot això ho viuen igual homes i dones, nois i nenes. Avui a les dones i els dies, històries de vida d'aquestes dones adoptades que, a més, s'han arremangat també per ajudar a d'altres i acompanyar famílies adoptants i adoptats, que això és una feinada perquè em sembla que a vegades allò t'endús una criatura a casa i després estàs molt sola sola. Benvingudes a les dues, són l'Aixta Gurung Amorós, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: 27 anys,
1: sí.
0: Sí. Tècnica de formació i recerca en diversitat i drets humans. Diguéssim que la teva història t'ha portat una mica cap aquí. Podrem explicar-ho així?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Tu vas ser adoptada al Nepal quan tenies 5 anys i ets membre de l'Associació de Persones Adoptades de Catalunya.
1: Sí, exacte.
0: Ara en parlarem, ara parlarem amb elles de la seva història i l'Eva Gispert, que podríem dir que tu has conegut aquesta història per totes les bandes.
2: Per totes les bandes, sí, sí, sí.
0: Ara també ja ets àvia.
2: Ara ja soc àvia.
0: I també vas adoptar una criatura i tu també ets una persona adoptada, no?
2: Exacte, i em dedico també, soc psicoterapeuta especialitzada en adopció. O sigui, ho tinc per tot arreu.
0: Ho tens per tot arreu. A tu sí que t'ha marcat moltíssim, coach, psicoterapeuta i mediadora familiar especialitzada en adopcions. Ella, doncs, la van adoptar de Galícia quan tenia 2 mesos i és cofundadora de l'Institut Família i Adopció. Bona nit a totes. Gràcies per acompanyar-nos. A veure, parlàvem de la història aquesta de Blondie, que dèiem que és poc coneguda. I jo pensava, clar, quan pensem en persones adoptades conegudes, sembla que no en surten gaires noms. Encara hi ha tabú, podríem dir, no sé si per les persones adoptades, adoptants, per tot, per la societat. Qui té més tabú aquí? A veure, qui comença?
1: Jo ara, quan estaves parlant d'això, si és veritat que jo de petita sempre buscava referents de tenir, ostres, no conec gaires persones adoptades, que surtin a la tele, que parlin públicament de que són adoptades, i sí que certament sí que sembla que hi hagi no, un tabú d'una qüestió que no vols que sigui pública, que no vols explicar.
2: Sí. Clar. Jo penso que la meva època, o sigui, quan jo era petita, sí que era un tabú. Ara jo diria que no, fins i tot a vegades he vist que és com... Va donar un temps en el boom de l'adopció que semblava que inclús fos algo com una moda, no? I que la gent en feia com també alarde d'això, no? I sí que és veritat que crec que és diferent quan ets racialitzada que totes les mirades... Devia passar a tu, Aixta,
1: sí, no? Jo no puc amagar que sóc adoptada.
2: Exacte, no?
1: Sí.
2: Que totes les mirades devien anar a tu i que devies estar fins aquí d'aquestes mirades perquè sense tu volguer-ho ja et feien la diferència entre tu i la teva mare, no? I en canvi a mi jo passava desapercebuda en aquest sentit.
0: Clar, que m'imagino que a tu et passava molt en relació a la família, quan estàs amb la família, però també el fet de les migracions cada cop més nombroses als països, això ha canviat molt i potser també t'ha donat certa llibertat i cert aire, perquè hi ha molta gent que no deu pensar que ets adoptada, simplement que ets una nena que ha nascut aquí.
1: Sí, sí que és veritat que hi ha molta gent que moltes vegades no m'ho pregunten. Mm-hmm. També és veritat que jo, a l'haver crescut en una família catalana, blanca, també tens una... t'interioritzes aquesta idea de que vols ser el més semblant possible. I t'allunyes una mica de tant de la forma de vestir, les activitats que fas, la gent amb qui t'envoltes. Jo crec que va ser el sortir de... Jo soc de Reus, el sortir de Reus, venir cap a Barcelona i viatjar, i això t'adones de que hi ha moltíssima més gent al món que s'assembla més a mi i que no passa res, no?, per ser diferent.
0: Potser en una ciutat petita sí que hi ha més la diferència. A mi m'agradaria preguntar-vos... Clar, és una pregunta una mica difícil i tampoc no sé si us l'heu plantejada mai, però què representa per vosaltres ser adoptades? És a dir, ho heu viscut com una marca, ho heu viscut com... No sé, eh? Ara seré una mica bèstia, m'han fet un favor. Què ha passat aquí? O sigui, com ho viviu vosaltres des de petites?
2: En el meu cas, jo crec que he passat per diferents etapes de concepte o com ho concebia jo. Com que era una altra època i t'ho feien sentir, però això crec que ho tenim en comú encara, eh? Com si t'haguessin fet un favor i com si haguessis d'agrair que t'han tret de la misèria.
0: Sí, perquè això era una cosa que es deia molt. Sí. Me'n recordo que era pobreta, és adoptada. En pla, compte, no li facis mal, no t'enfadis amb ella al col·le. A mi m'havia sentit aquestes frases de compte, no et passis amb tal, que és adoptada.
2: Clar,
0: no?
2: Imagina't. Eh? Clar, en el meu cas, no era així, però el que deies abans, per exemple, tot el poble, perquè és un poble petit, Llagostera, tot el poble sabia que jo era adoptada. A més, teníem una botiga, un colmado, i tothom ens coneixia. Tothom sabia que era adoptada i jo... Ells no sabien si jo ho sabia. Llavors, tu veies que et feien preguntes, que tu ja veies que tenien una intenció, perquè ho veies, i que t'estaven mirant a veure si tu ho sabies o no. Val? Llavors, això va fer que també, i tots els comentaris aquest de que bé, quina sort que has tingut, quina sort, no? Tots aquests comentaris, doncs, tu els vas absorbint i vas com tinguent un sentiment de que has d'agrair i que d'alguna manera a tu t'han rescatat d'un lloc i que has d'estar sempre més agraïda perquè això és un favor que t'han fet. I després això canvia i quan ets més gran i te n'adones d'això, doncs et rebel·les contra això i comences a dir, escolta, potser no, o sigui, els meus pares m'han adoptat perquè volien ser pares, no? I, per tant, és un acte totalment egoista, com jo he volgut ser mare, no? I he volgut perquè jo he volgut, no?
0: I també passa que tots els pares, biològics o no, com tothom, és molt difícil criar. És a dir, pot ser que no tot ho facin bé, encara que siguin els pares que us han adoptat. Mm-hmm. Vull dir que, per tant, aquesta rebel·lia i aquesta desconnexió moltes vegades és lògica. Aixta, que estaves aquí mossegant-te la llengua, a veure.
1: No, jo estava pensant que aquest sentiment crec que també canvia una mica amb les adopcions nacionals i internacionals, sobretot del Nepal, que és un país molt pobre, no? Llavors, sempre la gent és el primer que diu de, ostres, quina sort que has tingut, perquè si ara estiguessis al Nepal, estaries casada amb no sé quants fills i bueno, no? Com una vida molt diferent a la que...
0: Home, com comparar-ho amb Reus, sisplau.
1: Sí, sí, no té res a veure.
0: Sí, sí.
1: Però que tampoc la realitat no és aquesta, perquè jo he anat diverses vegades al Nepal, tinc amigues d'allí de la meva edat i no tothom viu d'aquesta forma. Llavors, jo crec que per mi, jo mai he tingut aquest sentiment de que havia de donar les gràcies, però sí que és veritat que sempre m'he sentit diferent dintre la família. Llavors,
0: us ha definit molt, podríem
1: clar,
0: dir.
1: Clar, jo ser adoptada forma part de la meva identitat i és una cosa que no puc treure, llavors l'únic que puc fer és entendre-ho millor.
0: Ho heu sabut sempre que ho éreu? Expliqueu-nos una mica la vostra història, que crec que és diferent, perquè com la Blondie explicàvem allò que li van explicar als seus pares amb un conte.
1: Sí.
0: Vosaltres com us ho expliquen? O quan us feu conscients, també? Perquè potser un dia et mires al mirall i dius jo no sóc de Reus.
1: Sí.
0: O no m'assemblo les de Reus.
1: No m'assemblo.
0: No em dic colla i no m'assemblo les de Reus. A veure.
1: 100%. Jo sempre ho he sabut que era adoptada. A mi em van adoptar als 5 anys i tinc una anècdota graciosa que a la meva mare sempre li agrada molt explicar, que quan va venir a l'orfenat la segona vegada, un dia ens van deixar anar a l'hotel on estava ella, i jo quan vaig tornar a l'orfenat vaig dir a tothom que jo havia estat a Espanya ja, que havia anat a l'hotel i em pensava pensava que era a Espanya i dic, oh, he estat a Espanya, he begut Coca-Cola, bueno, ha sigut increïble. Llavors jo vaig arribar aquí i jo ja sabia que...
0: Tu ja sabies com era Espanya.
1: Clar, jo ja sabia com
0: allà,
1: era...
0: Allà on hi ha Coca-Cola.
1: Sí, sí, sí, totalment. Llavors mai ha sigut una en dubte que era adoptada, era bastant obvi, sí, sí.
2: I en el meu cas, com us deia, tothom ho sabia menys jo, quan tenia... Meus pares van pensar que era millor que perquè abans era així també, sí, que m'ho diessin quan jo em veiessin més preparada. I què va passar? Doncs que als 6 anys una molt amiga, que sí que ho sabia pels seus pares, ens va embarallar i m'ho va deixar anar. I clar, jo no sabia ni què volia dir ser adoptada.
0: Clar, imagina't, ens va embarallar i m'ho va deixar anar, la qual cosa volia dir que per ella era una cosa dolenta.
2: Exacte, que era algo dolent que no em podia dir, però que em podia fer mal. Això segurament ell ho havia captat, no? I realment, jo no sabia què volia dir, però de la manera que m'ho estava dient, com un insult, no? Era algo dolent. I llavors jo vaig córrer cap a casa i vaig anar a preguntar a la meva mare què volia dir ser adoptada i explicar-li el que havia passat. Llavors la meva mare em va explicar que sí, que era veritat, i que, però que havien... Bueno, tota la història. Llavors, bueno, jo en aquell moment doncs, ho vaig encaixar com algo que, com la Blondie, que no és una cosa que realment sigui una cosa traumàtica, però... després havent estudiat trauma i vam fer el que he fet, sí que me'n recordo perfectament què feia la meva mare en aquell moment, no? I el que em va dir... Llavors ja ho tinc com borrós i no sé, una mica l'explicació que em va donar i sobretot el fet de que era especial i que feia molt de temps que em volien adoptar i que, per tant, havia arribat un moment a la seva vida que era el que més estimaven. Això sí que em va quedar. Però, clar, el trauma sí que devia ser, perquè jo me'n recordo perfectament d'aquella imatge que la meva mare planxava, jo entro i li dic tot això, no? I després hi ha com un soroll, saps? Llavors això sí que vol dir que hi ha una història...
0: Hi ha alguna petjada, no? Petjada. Una història, sigui més greu o menys, però hi ha alguna cosa allà que va abans i després, exacte, no?
2: Que va per sota.
0: Exacte.
2: Va per sota, més enllà del que tu t'expliques amb la raó. Clar. I les estratègies que fas per sobreviure o sobreadaptar-te a allò que pot ser-te dolorós.
0: I suposo que a tu també et va marcar aquesta manera de com t'ho van explicar amb la planxa, que és una cosa quotidiana, a l'hora de quan tu li vas explicar al teu fill, potser, al teu fill adoptiu.
2: No. Bueno, em va marcar en el sentit de que jo tenia molt clar com... Bueno, també
0: que volies fer-ho d'una altra manera.
2: Ell és d'Etiòpia, va venir amb 6 anys, o sigui... Li va passar com l'Esta, que també li parlen en anglès, encara ara aquí a Barcelona, com deia l'Esta abans, no? I també ens miraven com dient, aquest és fill vostre, i els altres dos, que són biològics, que són els germans més grans, els altres dos sí que s'assemblen amb ells, però, o sigui, aquestes mirades, no? Les copses de seguida. Sí. Llavors jo vaig tenir claríssim també que amb ell també havia fet molta formació, jo, per mi, per entendre'm jo mateixa, llavors... Jo tenia claríssim que amb ell l'explicació, tot el que li havia d'explicar era molt diferent que el que m'havien transmès els meus pares a mi.
0: Però sí que vas aprendre, podríem dir, aquesta cura, no? De dir, jo no vull fer, jo no vull que se n'assabenti d'una altra manera, malament, o que li cridin com un insult, sinó que aquí farem un procés diferent, no? Que m'imagino que el fet de que fos negre, doncs ja...
2: Exacte.
0: Ja va fer que la cosa canviés.
2: Sí.

0: Mira, que bé que ens ho explica aquesta cançó de la Mavis Staples, que ens parla de "em miro al mirall i vull reconèixer alguna cosa a l'altra banda". I clar, vosaltres, m'imagino de petitetes, les nenes que ens socialitzen tant amb la idea de la bellesa, aquest nas és el de ton pare, aquesta boqueta és de ta mare, aquestes pigues de no sé què, no? On miro aquest mirall, on trobo aquest mirall, que és també una de les coses que va marcar la Blondie a la cantant, perquè ella trobava que, a més, no entenia per què li agradava tant la música i sobretot volia saber d'on sortien les seves faccions exòtiques, els seus ulls increïbles, etc. Aquest moment, com a nenes adolescents, m'imagino que els vau passar, no?
1: Sí, sí, i més sabent que no hi havia referents ni a la tele ni al meu voltant de persones, dones asiàtiques, i jo amb la meva mare, jo he de dir que la gent ens diu que ma mare i jo ens assemblem, és bastant curiós perquè al final no és només, no, els trets físics que tens, òbviament físicament no ens assemblem,
0: clar, però perquè la teva mare, i... la teva mare és soltera.
1: Mare soltera, sí.
0: I llavors, clar, em pensava, potser té un nòvio, una pel·li.
1: Potser, sí. Jo a vegades, quan no tinc ganes de dir que sóc adoptada, ho dic, sí, sí, no, la meva mare va
0: és
1: tenir un
0: guapo.
1: Lío. Sí, totalment, però jo amb la meva mare, o sigui, ens movem de la mateixa forma, les dues han fet dansa moltes vegades i ens han dit que ballem igual, o sigui, de l'escenari, com la forma de moure, de parlar és molt semblant, llavors.
0: I perquè la criança també és molt poderosa.
1: 100%.
0: Tots els crios copiem els altres, copiem els pares, la manera com es mouen. Jo escric igual que el meu pare i no ens hem assegut mai allà.
1: Clar, clar, clar, potser físicament doncs, no ens assembleu tant,
0: sí,
1: però...
0: Sí, sí, sí, sí. I escolta, ara has dit una cosa així com qui aquell qui no vol la cosa. Has dit... Jo estic molt al tanto, del que dieu. Has dit, jo a vegades quan no tinc ganes d'explicar que sóc adoptada, això quan passa? De que no tens ganes d'explicar que ets adoptada?
1: Molt sovint. Molt sovint. Crec que és una cosa bastant constant que jo he vist el dia a dia i moltes persones adoptades, racialitzades i persones que també no són adoptades però que han viscut sempre a Catalunya, que la gent et qüestiona una mica, no? O té la sensació de que et pot qüestionar, de que et pot preguntar directament d'on vens. Ara ha sigut graciós quan ens hem trobat amb l'Eva que m'ha dit, tu d'on ets? I jo, no, del Nepal. Fa, no, ja ho sé, no... Ha sigut gràcies perquè ha sigut al revés, no? Que normalment jo dic soc de Reus i la gent em pregunta, no, realment d'on ets, d'on vens?
0: És com si no es quedessin conformes amb aquesta resposta,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, 100%. I el problema no ve només en el dia a dia, sinó ve quan, per exemple, jo sempre que vaig al metge és una constant de que me parlen un altre idioma o el que sigui i que sempre has de justificar per què parles català, si ets catalana, per què tens aquest cognom, per què... No? Com donar explicacions que altra gent no li preguntarien.
0: I també m'imagino que a vegades, fins i tot quan et volen llançar una floreta, i et diuen, ai, que bé parles el català. Això
1: bueno,
0: encara deu fer més ràbia.
1: Bueno,
0: oi?
1: La de por ser asiàtica eres molt guapa, com si, bueno, com si fos una cosa de... La bellesa és una cosa molt...
0: Uau.
1: Sí, diferent. I això tinc diverses amigues també que són descendents asiàtiques i els hi passa, com... Sí.
0: Per cert, ara que parlaves de la bellesa o d'aquesta pressió estètica que tenim totes les dones, aquest mirar-se al mirall, a dir, per ser... Això és molt bèstia, eh?
1: Sí.
0: Per ser asiàtica, que guapa ets. Jo trobo que totes les asiàtiques són guapes,
1: sí.
0: Però aquest és un altre tema.
1: 100%.
0: Jo estic pensant també... O sigui, és a dir, aquests trets, aquest mirar-se, aquest... D'on surto? Això, us recordeu? Us va marcar en aquest sentit? O no sé, quan, per exemple, els primers moments allò de lligar, de conèixer, no? De conèixer gent que us agradés, etc.
2: Sí.
0: Enamorar-vos, no sé.
2: Clar, a mi m'ha passat igual que l'Esta, però ella és racialitzada i jo no. Però a mi també, jo també, des de molt petita, bueno, des de, sobretot d'adolescent, sí que pensava, a quins trets meus s'assemblen als meus pares adoptius i quins trets són biològics. La meva manera de ser i això que penso que m'agrada és de la família biològica o és de la família adoptiva? Això t'ho preguntes. I sí que és veritat que... jo penso que a vegades depèn com els cànons estètics a la societat es valoren, no? Clar, tu pots fer posar al teu favor la diferència. Jo veig el meu fill, el fill que el petit que és adoptat, que és un negrata guapíssim, de 1,90 m.
0: Com és que no ha vingut avui?
2: I jo veig que ell en treu profit d'això, no? Quan jo també pues treia profit de la part que a mi em semblava que agradava. Jo crec que això ho fem tots, o tots el que podem, no?
0: Tinc tantes coses que preguntar-vos. Clar, jo em plantejo també... clar, hi ha un moment que també ho voleu saber. És a dir, que teniu... Que, no que ho voleu saber, és a dir, ja n'hem parlat, però que voleu anar a conèixer aquella mare, aquell pare biològic. Com es viuen aquests processos? Perquè sou una mica de pel·lícula, tot el que passa. A veure, expliqueu, Aixta, a veure.
1: Bueno, doncs,
0: la de Reus.
1: La de Reus, que he viatjat diverses vegades al Nepal. Jo des de molt petita tenia moltes ganes de conèixer el Nepal, de saber més. I l'últim viatge que vaig fer va ser fa 2 anys, i en aquest viatge sí que vaig decidir que volia trobar o la meva família biològica o tenir respostes, perquè aquí se li afegeix una altra part més complexa, que en les adopcions internacionals és molt difícil després trobar informació quan tu fas la recerca dels orígens.
0: Clar, i a part em sembla que tu vas anar al Nepal i vas veure com eren les adopcions, com sí. funcionaven, i et vas posar una mica les mans al cap.
1: Sí, va ser bastant... Bueno, va perdre una mica l'esperança, va ser un viatge molt difícil, que jo no recomano a ningú fer sol. Jo vaig anar amb una altra amiga, que és periodista, i la idea era com... Jo em trobava una mica, em sentia una mica com que estava fent una investigació i que havia d'anar molt de cuidado, perquè sobretot el director de l'orfenat Jo vaig estar ens va començar també a dir que no tenia respostes, que no tenia de la documentació, que faltava informació, no? I llavors es barrejava una mica amb les memòries que jo tenia, amb el que ell deia, i llavors a partir d'aquí vam començar a trobar molts buits que hi havia dintre d'aquest sistema. Després d'aquest viatge, jo el que vaig pensar és, vale, doncs ja està, ja no buscaré mai més, no? Però ara ja des de fa 2 anys que torno a pensar que al final és una cosa que jo em dec poder tornar a fer aquesta búsqueda, per molt difícil que sigui.
0: Mm-hmm. O sigui que hi ha una mica, podríem dir, el cuquet d'alguna cosa que no està resolta.
1: Sí, sí, 100%. Mm-hmm. I no és per dir que vull trobar una família biològica. Crec que és un dret de les persones adoptades saber què va passar amb nosaltres i tenir la informació i que ens la puguin donar, que no sigui una cosa que hem d'anar a buscar i que ens neguin aquesta informació i sigui tan complicat.
0: Veure't en un mirall també, entendre qui són els teus progenitors, què ha passat, mm-hmm. veure't en aquella cara, no? Reconèixer-te en aquella cara. T'he de dir que les biològiques, a vegades ens reconeixem les cares de les mares i no ens agrada.
2: Sí, jo crec que forma part del procés d'identitat i és una part d'identitat teva que et configura i que quan la reps i la saps, després allò també es col·loca d'una forma diferent. No resol per res, i jo això ho vull recalcar perquè també m'ho he trobat, gent que ve a la consulta, no?, i que ve per preparar-se...
0: Clar, perquè tu ajudes a d'altres persones adoptades.
2: Clar. I llavors venen per preparar-se perquè volen fer una recerca d'orígens, per exemple, i aquests venen a preparar-se, que ho trobo molt i molt encertat per lo que estava dient l'Aixta, o el que em va passar a mi, no?, que realment és una informació que tu pot ser que la sàpigues molt o quasi tota en molt bona part, però n'hi ha d'altra que no. I encara que la sàpigues, allò forma part d'una vivència i d'allò que t'han explicat que es col·loca d'una manera. Però llavors, quan tu vas al lloc d'origen, allò fa un altre impacte.
0: Clar.
2: I va per una altra via, que és

0: una sèrie de coses en un context determinat i després quan tornen a passar coses que realment et porten sensorialment aquests records, no? Llavors allò s'activa i s'activa d'una manera diferent a la que tu raonadament faries. Llavors, jo quan vaig anar per... vaig fer el mateix que l'Aista, quan vaig tenir 21 anys, que era quan jo estava una mica com més estable, no? Decideixo anar-me'n a Galícia, no? I a veure què ha passat.
1: Qui eren els teus pares?
0: I qui eren. No tenia molt clar si realment aniria a veure quins eren els pares. Jo el que hagués volgut en aquell moment és poder-m'ho mirar...
1: de lluny, finestra, com amb una finestreta.
0: I mirar-m'ho de lluny i veure... sí. A veure què em passa i què veig. I segons com se'n col·loqui allò, ja veuré si faig més o no. Tampoc no vaig trobar molta més informació i també em vaig quedar com l'Aista dient, bueno, bé, potser jo un altre moment... sí que faré una altra incursió. I el que em va passar a mi és que...
1: és que van venir ells.
0: Van venir ells. I jo pensava, com el programa aquell, Quién sabe dónde, cada vegada que el veia pensava, Déu meu, a mi em passarà alguna cosa així, em cridaran, i no sabré com posar-m'hi, no? A més, jo tenia...
1: et van trucar a la porta, de casa.
0: Porta.
1: És que em sembla increïble, això.
0: Clar, clar, jo tenia una carta... que havia
1: una mica, escrit... ara que dius, tinc una carta a la Gemio, o sigui, tots junts, total, tots els realities junts, total, perdona,
0: igual,
1: digues.
0: Igual. Jo tenia una carta que me la van donar els meus pares.
1: Sí.
0: Quan jo vaig decidir als 21 anys que explicava abans anar a Galícia, i el meu pare, que jo veia que amb això no estaven d'acord amb la meva mare, va donar-me una carta que havia escrit la mare biològica explicant tota la història meva. És que ella havia quedat... és que ara no sé si ho faré llarg, però ella havia quedat amb quatre fills vídua, els meus quatre germans, no?, que eren d'un altre pare, i que després havia tingut a mi fruit d'una altra relació, no?, que havia tingut amb el meu pare biològic. I quan ella em va tenir a mi, al cap de dos mesos, que em va parir a casa, no?, i per això amb ella no li va passar com molts nens de la meva generació, que són nens robats... val? Aquí ho apunto, que em va tenir casa i després va tenir una mastitis i va de deixar els quatre meus germans, que eren d'un altre pare, i a mi, ens va portar a l'orfenat mentre ell ingressava a l'hospital.
1: Que són coses que es feien habitualment.
0: Que es feien habitualment.
1: Perquè no se'n podia fer càrrec i, per tant...
0: Exacte.
1: I llavors ja no els quatre nens els va poder recuperar, però tu no et van deixar que el poguessis recuperar.
0: Li van fer signar un paper, ella no sabia llegir ni escriure, i el que no sabia, diu, i jo me la crec, és que estava signant la meva adopció, sense haver-li preguntat. Per tant, sí que sóc fruit d'un... és una nena robada. Igual que molts altres de la meva generació.
1: Però això quan ho saps, què?
0: Això, fixa quina capacitat, depèn de com siguis, quina capacitat d'adaptació tenim. Perquè jo primer el que vaig fer és que quan ho vaig saber, vaig veure la cara que feia la meva mare i que estava... jo vaig interpretar com enfadada. El que tenia era molta por que jo m'enfadés molt amb ella, però...
1: i la rebutgessis.
0: Que la rebutgés. I que en aquell moment, penseu que jo me n'anava de viatge a veure, a trobar una altra mare. I va pensar que tot això, a mi, amb l'adolescència que havia tingut, que és un altre capítol, no?
1: Això ens ho vindràs a explicar un altre dia, que intueixo que era tela.
0: Sí. Llavors, allò podia fer un còctel molotov.

0: Sou a les dones i els dies. Ja sabeu que de nit, a partir de les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, ens encanta avui tenir aquesta conversa tan maca, tan interessant, que a vegades no tenim oportunitat, ens quedem allò amb els prejudicis, sobre dones adoptades i també dones adoptants, perquè al final, com a mínim en el cas de l'Eva, doncs ella també ha acabat adoptant aquest noi que volíem conèixer i que no has portat aquí a l'estudi. Més enllà de les bromes, jo t'estava sentint ara, tu t'has dedicat també a la teràpia a ajudar a d'altres dones, i jo em pregunto també si les dones, ara que som en aquest programa, les dones es fan més preguntes, les dones ho pateixen més, van més a teràpia per culpa d'això. Ja ho sé que es fa difícil de respondre, però...
1: Clar, no hi ha, que jo sàpiga que no hi ha un estudi, sobre això m'encantaria tenir-lo. Jo, la meva experiència amb consulta és que sí.

0: que les dones ens fem moltes més preguntes, som més valentes... Aquesta és una opinió totalment personal.
1: I gratuïta, que estem perdent tres oients per culpa d'això. Guapos, a més.
0: Són més valentes a encarar-se a el que pot ser una resposta i a voler saber aquesta resposta amb tot el que comporti el procés. És a dir, crec que nosaltres tenim molt més clar que part d'aquest procés després ens pot ajudar a entendre'ns molt més bé, ens pot ajudar a veure per què hem fet, per què ens hem fet una estratègia o una altra, no? I ens pot ajudar moltíssim a l'hora de tenir aquesta identitat més complexa, no? Però també molt més rica que podem tenir pel fet de preguntar-nos i trobar respostes.
1: Aquesta és una altra cosa, però m'imagino que també deu ser complicat per tot el que hem explicat una mica, però per com és el món i la societat, també ser mare adoptant. És a dir, té totes unes implicacions, aquest fill meu me l'estimo moltíssim, però jo això que no entenc, dic, jo mateixa em dic, això és perquè és adoptat, perquè això és d'herència. Són coses que amb tota la bona fe del món les sentim. Les sentim a vegades o ens les preguntem. Com us ha... No sé si heu tingut converses en aquest sentit amb les vostres mares biològiques o, amb les vostres mares que us han criat, en el sentit de com... Jo, mare, sóc la nena que tu volies que fos...
2: Ostres, és difícil.
1: És molt dura, aquesta pregunta.
2: És difícil, sí. Jo la veritat que no va ser fins fa pocs anys que vaig tenir una conversa amb la meva mare i ella sempre em deia que... No, és que jo et veig com nosaltres, no? I jo dic, nosaltres, què vol dir, no? En plan, vol dir la nostra família. I jo li vaig estar explicant experiències meves de la vida i tal, i ella no havia pensat en que jo patia racisme al meu dia a dia. Deia, però com pot ser això? Si jo no ho veig, això.
1: Si ets de Reus.
2: Si ets de Reus, si ets de Reus tota la vida, no? O sigui, jo tinc molta gent que em diu sí. Això. I va ser en aquest moment de que te n'adones que al final la meva mare i els pares i les mares que adopten hi ha moltes coses que no saben. Hi ha moltes coses que no saben i és normal no saber totes aquestes coses i sobretot si ets una persona blanca que estàs criant una persona que ve d'un altre país, que té una altra cultura, que viurà unes coses molt diferents que viuria si fos el teu fill biològic.
1: I també, per exemple, en el teu cas, tu et dius hashtag gurung amorós, cognom molt reusenc, i hashtag gurung d'alguna manera van acceptar i van voler que tu continuessis amb aquest nom. També et podien haver dit Catalina.
2: Qualsevol cosa, sí.
1: Exacte, vull dir que també són decisions que es prenen, que són difícils de prendre, perquè dius, què vull, que la meva filla tingui un nom de nena, és a dir, catalana històricament, perquè ara tot això ha canviat, o li respecto els seus orígens i faig honor als seus orígens. És complicat, tot això.
2: Sí, la veritat que sí. Jo he de dir que estic molt contenta que em guardés el nom, perquè abans no m'agradava gaire, perquè la gent fa moltes bromes, però ara m'agrada tenir un nom diferent i que se'n vegi, també, sí.
1: Tot això del que parlem, Eva, tu que estàs treballant amb moltes mares adoptants, sí. com ho veus?
0: Jo veig que elles tenen un plus de patiment per el fet de que se'ns col·loca, no, des de la societat, aquest esbiaix de gènere, de que hem de tenir cura i protegir els nostres fills. Llavors hi ha una ferida primària, que és la de separació de la mare, més totes les altres vivències que no hem viscut amb la família adoptiva, no? Que ells, pares, mares i pares, voldrien com esborrar, no? Però que no patíssim per al fet aquest d'aquestes vivències, no?
1: I la gelosia en algun moment també pot ser lògica. Jo la puc entendre, la puc comprendre. Una mare que t'ha criat tota la vida i tu ara li dius, jo me'n vull anar a on sigui a conèixer la meva mare biològica i que t'entrin també les inseguretats. És a dir, a veure si ara coneixerà l'altre i em deixarà a mi i ja no m'estimarà. És a dir, cadascú té les seves ferides, les seves motxilles.
0: Clar. Jo aquí sí que veig una diferència entre la generació de la meva mare o les mares que jo rebo en consulta, perquè sí que veig mares que tot això ja ho tenen bastant treballat, o si no, s'ho han treballat perquè ho veuen com una, com alguna cosa molt important a treballar-se. I que és veritat que hi pot haver-hi un gap, no? Una diferència entre el que em dic o el que m'hauria de dir i el que realment sento. Però moltes vegades ho detecten i venen justament per treballar-se això. I que jo el que veig és un esforç molt gran, al revés, un esforç molt gran com perquè li puguin transmetre als seus fills i filles que per ells i per elles està tot molt bé, no? I que els acompanyaran i que els faran el que siguin. I a vegades justament el que no se n'adonen, com deia l'Asta al principi, és que a vegades aquest viatge no l'has de fer sola o sol, però potser amb els pares hi ha com, a vegades, depèn de la relació i com siguin els pares, però jo el que he vist amb...
1: Una sobreprotecció.
0: Una sobreprotecció, ser, o que tens por que... Tu no saps allò com se te mourà, o quin impacte et farà. Si a sobre has d'estar patint perquè la teva mare la veus patir,
1: sí,
0: i que perquè tu no pateixis, doncs és un doble control que has de fer i no pots deixar-te anar amb tot el que te vingui teu de patiment.
1: Clar,
0: no?
1: Perquè emocionalment sí que aquí hi ha moltes coses en joc. Fer patir la teva mare, que és la dona que t'ha cuidat tota, sí, la vida, i aquella mare biològica que a vegades no heu conegut o que ni tan sols heu vist, i aquells pesos.
2: Sí, és,
1: no?
2: Molt, és molt difícil. Jo ara, just
1: ser
2: això
1: content
2: que estaves,
1: a tothom.
2: Sí, sí, sí, just això que estaves explicant, quan vaig estar al Nepal, jo vaig tardar setmanes a poder-li explicar a la meva mare, perquè jo el que estava descobrint eren coses molt dures, i dic, és que el patiment que passarà ella, això és una cosa que he de treballar-me jo abans, perquè si no, no sé com gestionar-ho.
1: Cuidadores de les cuidadores.
0: Exacte.
2: Sempre cuidant les dones.
0: Sí, sí, i això ho veig molt amb nois i noies que venen a la consulta adoptats, que ja són adults, i veig com inconscientment protegim o protegeixen en aquest cas molt i molt els pares, com jo vaig fer amb la meva mare aquell moment que jo volia marxar.
1: Clar, potser per aquest sentiment de deute que dèiem al principi. Escolta, ens ha encantat aquesta conversa, Aixta. Moltíssimes gràcies.
2: Un plaer.
1: I a l'Eva Gispert, que ja sabeu, coach, psicoterapeuta, mediadora familiar, també especialitzada en adopcions, i molt important explicar, doncs, que formeu part d'aquesta associació justament de famílies que adopten, i que hi ha molta necessitat d'ajut moltes vegades per posar a lloc tots aquests sentiments que dèiem que són tan, tan complicats de vegades, oi?
0: Moltes gràcies.
2: Sí, moltíssimes gràcies.
0: Un plaer.
1: Doncs moltes gràcies. Merci. Bona nit.

0: veure, si jo us preguntés qui és la més llesta d'aquest programa, segur que em respondríeu Marta Pallarès. Llavors vam dir, què ha de fer la més llesta del programa? Doncs parlar de les més llestes. Marta Pallarès, com estàs?
1: Home, ara mateix una mica sobrepassada per aquesta
0: presentació. T'has emocionat?
1: Home, esclar que m'he emocionat.
0: M'ho ha semblat, hi ha hagut un moment de llagrimet aquí, eh?
1: Home, una mica d'emoció, Satanàs cor petit... Home, això sí, m'ha emocionat. Sí. Jo crec que estaríem d'acord que la més llesta ets tu, però farem una cosa...
0: D'acord, vols continuar treballant aquí durant temps, no? Ja veig el de la manera.
1: Així que farem una cosa equànima.
0: Sí.
1: Hi ha espai per totes. Farem una llista de llestes. Cada setmana, o cada vegada que em convidis, vindré a explicar qui crec que ha sigut la tia més llesta que ha anat apareixent en els mitjans de comunicació d'aquí, d'allà, de fora, de dins, el que sigui.
0: Molt bé, doncs escolta, avui em vols portar cap al nord. Agafa fred.
1: Doncs sí, agafarem...
0: On comencem?
1: Jo et vinc a parlar d'una dona que ens ha cridat molt
0: l'atenció. És que acabo de veure una frase que m'has apuntat aquí, que t'has apuntat per dir, sisplau, digue-la perquè Catalunya necessita sentir-la.
1: Bona nit, Pedra Dura dels Fiords.
0: Aquí.
1: Això és el que fem aquí, ens saludem amb Pedra Dura d'allà on sigui, i tot i que és veritat que ens n'anirem cap als fiords, primer de tot m'agradaria portar una notícia d'actualitat, que també podria ser perfectament una de les més llestes de la setmana, i és que aquesta passada nit, a la celebració dels Premis Emmy, la Jean Smart, és a dir, Deborah Vance, l'actriu més gran de Hacks, d'aquesta comèdia meravellosa, s'ha convertit en la primera dona en aconseguir un Emmy per cada temporada de la sèrie. Per tant, tot i que ella en té 8, amb aquesta sèrie, Hacks, n'ha aconseguit 5.
0: Déu-n'hi-do, a més, una actriu gran, eh? Per allò que diem que a vegades no hi ha papers per les actrius grans, jo crec que deu allò vorejar els 80, més o menys.
1: Efectivament.
0: I és un goig, és un goig. Estem molt contentes per aquesta sèrie, que a més us recomanem moltíssim, HBO.
1: Si no m'equivoco.
0: Sí, sí, sí. Doncs aquí podria ser la llesta de la setmana, però la primera llesta de la setmana,
1: oficial,
0: de l'últim mes, jo diria, és... Qui és? Qui és? Explica-m'ho.
1: Doncs, tot i que sentim a l'Ariana Grande cantant God is a Woman, no parlarem de l'Ariana Grande, però sí que parlarem de Déu. O, si no, d'una de les representants de Déu a la Terra. Parlem de la bisbessa d'Oslo. Tu l'has vist amb aquesta dona darrerament a la televisió?
0: Jo he vist uns vídeos que m'han deixat esmaperduda i que van pensar que havia de ser la dona, l'abadessa, com hem de dir, bisbessa.
1: Es diu bisbessa, perquè...
0: No ho sabia. Que has dit l'abadessa.
1: Una abadessa és d'un abat,
0: sí.
1: i un bisbe és una bisbessa. Passa que la religió catòlica no en tenim de bisbesses, però la luterana sí que en tenen. Per això parlarem d'ella, que a més és que tots són punts a favor d'aquesta dona.
0: Primer hauríem de saber com es va donar a conèixer de manera internacional, perquè a Noruega ja la coneixien. Però aquí, què?
1: Doncs vinga, ens posem en moda llei i ordre. Parlem de religió i de monarquia. Compte. El 28 d'agost va morir el rei Harald de Noruega. El seu enterrament, passats els dies oficials, perquè es veu que aquesta gent tenen uns dols molt protocolaris, l'enterrament va ser la setmana passada. Un enterrament molt envoltat de polèmica, perquè hi va assistir el seu net polític, que és el fill de la ja reina Mette Marit, que es va casar amb el ja rei Hakon VIII, sent mare de Marius Borg.
0: M'encanta perquè s'ho ha estudiat tot, eh? Ja, l'arbre genealògic.
1: És que jo sóc fan de la Núria Martín i llavors jo controlo quan ella fa oi en Royal Salseo. Doncs jo miro el Royal Salseo que fa la Núria Martín, ben coneguda d'aquesta casa, i ella és bastant fan de totes les històries al voltant de la monarquia.
0: El fill de la Mette Marit és un noi que ha estat condemnat
1: per violacions, a més un judici bastant recent que sembla ser que potser s'haurà de repetir. No és que la monarquia hi hagi posat mà aquí, ni molt menys, no, que va. Bé, és igual. Deixem la ironia al marge, deixem aquestes polèmiques al marge, perquè la polèmica real, mai millor dit, va ser la persona que vam veure que oficiava la missa, i aquí és quan moltes persones van posar les mans al cap, van posar el crit al cel, perquè la bisbessa d'Oslo, que va oficiar la cerimònia, la Sunniva Gilbert, que té 58 anys, se la coneix amb el malnom de la bisbessa hippie.
0: A veure, una mica místic sí que ho són els hippies, però no sé si arriben a bisbes. Explica'm això. Aquesta senyora amb les rastes, aneu-la a buscar. Bisbessa, bisbe d'Oslo. Tu... Com l'hem d'imaginar?
1: Doncs, tal i com t'imaginaries, qualsevol hippie que està venent cocos a qualsevol platja al voltant de Calafell, doncs igual.
0: Porta del Rototom, eh? Festival Rototom.
1: Del Rototom cap amunt.
0: Sortida.
1: Rastes amb un piercing al nas, fa ioga, vegetariana estricta, defensa els drets LGTBIQ, el medi ambient, vaja, o sigui, tot el que fan els hippies, però...
0: I la gent de bé, també.
1: Mira, les rastes és un tema que potser no hi entrarem aquí.
0: No, jo tampoc, jo tampoc.
1: La resta està tot bé.
0: Tot bé.
1: La resta sí, la rasta no. Però tot, i fet tot això, a més, ha escalat fins a ser una de les dones més poderoses dins de l'Església Luterana. Però el que més ens interessa no és el seu aspecte, perquè això seria molt frívol, i nosaltres som unes ties llestes, no ens quedarem a la superfície, ens interessa com entén la religió.
0: Qualsevol excusa és bona per sentir Sinéad O'Connor, i Sinéad O'Connor també, la veritat és que tenia una manera peculiar d'entendre la religió i una estètica igualment fantàstica, però no era ben bé viscesa.
1: No, més aviat la Sinéad O'Connor es va fer coneguda per la seva religió, amb la relació amb la religió, per trencar fotografies del papa en una aparició televisiva molt i molt famosa. Però en el cas de la nostra llesta de la setmana, també és veritat que entén la religió d'una manera que és molt poc dogmàtica. Una frase que m'encanta aquests dies que he estat investigant una mica sobre ella. Ella diu, jo no sóc qui per salvar la gent. Segons la Sunniva Gilbert, l'Església el que ha de fer és acompanyar, no ha de donar respostes prefabricades, i ho ha fet des d'un punt de vista molt personal, a més a més. Sembla ser que la germana de la Sunniva va morir d'anorèxia. Quan tenia 15 anys, aquesta experiència la va marcar molt i la va fer desconfiar de les respostes més fàcils davant del patiment humà. I això explica molt bé aquesta idea que ella té d'acompanyar abans que salvar, donant respostes una mica prefabricades.
0: Sospito que això no agrada a tothom. També hem d'entendre que, clar, una bisbessa, a part que s'accepten les dones a l'Església Luterana, és absolutament normal, i és absolutament normal que, a més, pensi diferent, que es vesteixi diferent, que això aquí a l'Església Catòlica encara ens costa molt d'imaginar, encara ha de ploure molt perquè això canviï. Escolta'm, aquesta dona no agrada a tothom, m'imagino també, encara que Noruega la tinguin com a bisbessa, o com està això?
1: No agrada a tothom, perquè una cosa és que hagin assumit d'aquella manera, perquè al final és la seva tradició, és la seva branca de la religió, que hi hagi dones i que puguin escalar fins a rangs elevats de l'Església, però l'altra cosa és que no és gens tradicional, és a dir, no és una dona que defensi les branques més carques de la religió, perquè quan ella era pastora va organitzar sessions de ioga dins d'una església mentre ella estava fent un sermó, ha penjat la bandera amb l'arc de Sant Martí a la catedral d'Oslo, ha refusat d'anar a viure a la superresidència oficial que està assignada al càrrec, viu en un monoambient, això que ara en diuen loft, però que de loft no en té res, perquè són 27 metres quadrats amb la cuina al costat del lavabo. Doncs ella viu en un monoambient, ha fet realment del vot de pobresa, o com a mínim de moderació, doncs ella posa les seves accions allà on té les seves paraules, i tot això, doncs, que a nosaltres ens pot semblar que és molt valorable i que per això la tenim aquí a la nostra llista de llestes, ha fet que alguns sectors conservadors s'empipin molt i l'arribin a anomenar filla de Satanàs.
0: Mare meva!

0: Quan es miren les fotos dels casaments i també dels enterraments, s'ha de mirar bé perquè sempre hi ha algú que està potser en paper secundari i t'estàs perdent una gran llesta, perquè moltes vegades no es posa el focus amb les dones. I jo crec que n'estem parlant perquè, de fet, van sortir moltes imatges, jo crec que volguem ridiculitzar-la, d'alguna manera.
1: Com parlàvem l'última vegada que vaig venir, una cosa que ens ha ensenyat la Dolly Parton, que, per cert, s'ha convertit en la primera dona dels Estats Units en tenir un aeroport principal al seu nom...
0: Dit de passada, Marta Pallarès, enamorada de la Dolly Parton.
1: Dolly Partonista, sempre. Jo crec que la Bisbessa té molt clar que la broma, en tot cas, és cosa dels altres, perquè ella fins i tot s'ha fet samarretes de marxandatge on posa Bisbessa. Ho sap perfectament que la gent la ridiculitza, per tant, aconsegueix revertir aquesta imatge. Ella, des que va assumir el repte de liderar la diòcesi més gran de Noruega, va dir que la intenció era obrir de bat a bat les portes de l'Església, però clar, quan les portes estan obertes de bat a bat, pots entrar lliurement, però també pots sortir lliurement i no pots fer que ningú s'hi quedi a dins. I, de fet, ella, que havia estat casada, el seu marit va morir recentment, el seu marit era ateu recalcitrant, no va voler mai convertir-lo i té també tres fills, els quals tampoc no ha intentat mai imposar la seva religió.
0: Que diferent, algunes esglésies, quan pensem, estic parlant com a institució, aquí ens falta tantíssim per acceptar tot això. Em sembla molt, molt interessant veure que hi ha exemples tan propers. I tot això, i tot i el que expliques, ha acabat al costat de la família real, que això és una cosa que costa una mica d'entendre.
1: Sembla ser que tenia una relació molt propera amb el difunt rei Harald, que ella havia definit com una persona molt cordial i molt afable. Tenien bona relació, entenc que fins i tot dintre de practicar una religió una mica més oberta, s'ha d'estar mantenint una mica els estaments, i per això, amb aquesta relació que tenia amb el difunt rei, han volgut que fos ella la que oficiés la cerimònia. I per això és que dins del protocol d'una cosa tan encarcarada com un funeral reial, es va colar una dona que vol representar una església molt més oberta, molt més inclusiva i molt més contemporània, una tia llesta.
0: Escolta, té Instagram o què? Recorda'ns el nom, perquè jo ara la buscaré. No sé si té Instagram, però m'encanta. Com es diu?
1: Sunniva Gilbert, GYLVER. Però jo crec que si poses Bisbessa Hippie Insta, jo crec que te la trobes.
0: Doncs aquí, ràpid, anirem a veure aquesta dona i a seguir-la de prop. I si mai aneu a Noruega
1: I voleu fer ioga,
0: doncs ja sabeu, aneu allà a l'església. Marta Pallarès, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, perquè aquesta llista de llestes promet aquesta temporada.
0: Pedraforca dels Fiords, ho deixem aquí, i nosaltres acabem amb una notícia avui amb el cor dividit, perquè tenim ganes de sentir un grup que segur que molts d'alguna generació ho sona, que és Legita Mitsuko, que avui s'ha mort, la seva cantant ha mort amb 68 anys d'un càncer fulminant. I volem acabar amb la música d'aquesta banda que jo crec que ens té el cor robat.

Catherine Ringer, aquesta cantant i cofundadora del grup Rita Mitsuko, que ens ha deixat avui els 68 anys d'edat. I nosaltres, amb ganes de trobar-vos demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, Roser Pereira Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Helena Miquel, Albert Castellví, Josep Maria Campillo. Per fi tenim un Josep Maria programa. I qui us ha parlat? Montse Virgili. I nosaltres som d'esperit jove, però demà us volem parlar d'envelliment. Això serà a les 11 de la nit, com sempre. No us perdeu aquest programa, que us té el cor robat, jo ja ho sé. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions d'euros per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni tampoc la nova terminal satèl·lit. I el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys, per indemnitzar per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: També s'ha acordat augmentar un 0,33% per passatger les actuals taxes aeroportuàries. És menys del que volia Aena, però és més del que pretenien les companyies en peu de guerra per l'augment d'aquestes taxes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
1: Més tensió entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Riad assegura haver interceptat un dron al sud de la Meca mentre els rebels ho neguen i ho qualifiquen de mentida. Davant d'aquesta escalada d'atacs, els Estats Units demanen als seus ciutadans que no viatgin a l'Aràbia Saudita i el preu del petroli es manté per sobre dels 107 dòlars al barril.
3: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i el país.
1: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, obté el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra que entra a la cursa pels Oscars és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanzin Jimbet, format a Barcelona. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que s'esperen de cara a aquesta tarda.
3: Es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin per la zona litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
4: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
3: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. El que sí que recomana Protecció Civil és precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
1: Esports, el Barça juga avui dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander en jornada de Lliga. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions. Tot plegat al mateix dia que el Camp Nou hem sabut que acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit la UEFA aquest dimarts. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
3: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha ratllat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: I el Madrid, per la seva banda, ha guanyat in extremis i patint per 2-3 al Camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar amb 2 gols a la segona part. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 possibles.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Alerta, avui tenim un oient excepcional al programa a aquestes hores del matí. Per tant, ho hem de fer bé.
6: Ai.
5: Ah.
7: Quina pressió.
5: Avui tenim Àngel Llàcer a escoltar la ràdio.
6: Ep, ep, Àngel, hola.
5: T'ha tot dit, t'ha tot dit. Engeguem els matiners.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimecres, 16 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hi haurà un canvi de temps que es notarà més a partir del migdia, matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central. S'espera pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran al litoral i al prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Per tant, molta precaució. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Caldes de Malavella, a la Selva, el sol sortirà a 7:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 12:27.
0: Lara García, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui us porto un titular que ens ha deixat Núria Moliner, arquitecta i presentadora dels programes d'Animals Arquitectes i Entre Quatre Parets a 3CAT, i en una entrevista al periòdico ha dit que el lloc on vius et pot donar dignitat o treure-te-la tota, fer-te feliç o entristir-te.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia. Avui parlarem amb Santiago Niño Becerra sobre quan deixaran de pujar els preus. Entrevistarem l'expresident José Montilla. Ho deixarem tot amb Bernat de les Muntanyes, que viu, com el seu nom indica, o sobrenom, a les muntanyes.
0: A primera línia de la costa.
3: I farem secció de televisió i sèries avui com a convidat amb Javier Coronas, l'humorista.
0: A les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui arrenquem el dimecres amb una cançó que és pura cafeïna.

0: És I Need to Know, Necessito saber, de Marc Anthony. Cert, vivim temps on volem saber, on voler saber és més necessari que mai. Per exemple, quin és el límit de la intel·ligència artificial? Sabem fins on pot arribar i com ens afectarà? Serem capaços de fer-ne un bon ús o, com sempre passa, només veurem la pitjor cara d'aquest avenç tecnològic? Acabarem parlant amb els hologrames de persones que han mort? Hem de saber i volem saber. Això sí, avui no cal ni preguntar-nos-ho, perquè ja ho sabem. Marc Anthony fa anys, 58. Que bufi fort i les apagui.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormia, Àlex?
2: Mira, avui ens situem a Guatemala, on estan molt preocupats per un expedient X que afecta un riu anomenat Les Vaques.
0: Val.
2: És un riu que passa a prop de la ciutat de Guatemala. M'ha fet gràcia, això, mira.
0: Resulta una petita vaca fent efectes de so.
2: Doncs mira, resulta que s'ha posat vermell. L'aigua baixa ben vermella. Concretament, dilluns, els veïns van veure amb preocupació que l'aigua estava tenyida de vermell i, lògicament, van començar a preguntar-se què dimonis estava passant amb l'aigua. El Ministeri de Medi Ambient ha informat que ja s'hi ha posat a investigar-se quina substància ha convertit el riu en una mena de còctel Bloody Mary.
0: Un cosmopolitan.
2: Estic tornant lo de la vaca, eh? El ministre ha dit que és una barbaritat el que fan alguns amb els rius, és a dir, que sospiten que hi ha alguna empresa que està al darrere d'aquesta contaminació, i ha promès mà dura si es troben els responsables. De moment, però, el color vermell pràcticament ja ha desaparegut.
0: Val.
2: El riu ha tornat al seu color habitual, però en tot cas no és un color molt net, eh?
0: L'aigua una miqueta...
2: Les vaques...
3: Cristalino és.
0: Per fotre't un bany, no?
2: I que, de fet, és un afluent d'un altre riu que encara va més contaminat.
0: Que bé.
2: De fet, és el més contaminat de Guatemala, que es diu El Motagua. I ara faré un acudit, tipus Matías Prat.
0: Alerta.
2: Les coses i marxaré.
0: Val, perfecte. Doncs alerta que... Escolta'm, això ho podem implementar, també.
2: Podem aplicar.
0: El comentari a Alex Bosch m'encanta, eh?
2: Veient això, més que Guatemala... És Guatemala.
3: Ho podria haver dit agafem, el Mallorca.
0: Adéu-siau. Exacte. Gràcies, Àlex. Fins ara. 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor pels avenços científics que podran millorar la vida de les persones amb paràlisi cerebral. Andreu Merino.
4: La revista Nature Neuroscience ha publicat una investigació que per primera vegada obre la porta a desxifrar la parla i els gestos físics de persones que han perdut la capacitat de comunicar-se verbalment i de gesticular. Això s'aconseguiria amb un dispositiu d'intel·ligència artificial que crea un avatar virtual de cos complet del pacient. El dispositiu s'ha batejat amb el nom de Bravo i en alguns casos ha aconseguit una precisió del 100% en el reconeixement dels gestos i la transcripció de les frases. Amb tot, però, l'assaig encara té limitacions perquè està en la seva fase inicial i, per exemple, el vocabulari que el sistema és capaç de detectar és reduït. Per tant, optimisme, però també prudència.
0: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. I molta atenció, surt a subhasta la mítica jaqueta de Michael Jackson d'estil militar negre i daurat.

0: És una jaqueta que va portar moltes vegades entre el 1994 i el 1996. Ara sembla que el preu podria superar, atenció, els 400.000 euros i en aquest cas vindria directament de la col·lecció personal del raper i ballarí noruec Omer Bhatti, que es veu que la va rebre del mateix Michael Jackson a Tunis durant la seva gira mundial.
1: Ah, però, o sigui, el tio li regala a Michael Jackson la jaqueta, deu una miqueta escurat de pasta...
0: I ara se la ven.
1: I ara se la ven.
0: Fort. Bé, fortíssim.
1: En tot cas, ja et dic ara que dinarons en traurà. I una residència compromesa amb el col·lectiu LGTBI. Ot Serra.
2: És la residència Gran Gràcia a Barcelona i va rebre un distintiu per part de la Generalitat aquest agost. Albert de Fàbregas és el referent LGTBIQ del centre en declaracions al Tot es mou de TV3.
3: Cada persona quan ve li diem, escolta, això és una residència inclusiva. Si és del col·lectiu, perfecte. I si no ho és, també. Estem dins que acceptar tothom com som i respectar-nos. I normalment tenim una bona acollida, una bona acceptació a la part que entra.
2: Personal com l'Albert han fet una formació perquè els residents, com Benito Eres, sentin que es troben en un espai segur.
4: És una fita fonamental perquè va protegir els drets de les persones LGTBI i la seva dignitat.
1: Bones notícies per engegar aquest matí de dimecres i més tal i com estan les coses al planeta. I també tenim bones notícies per un noi a qui la seva tieta li ha deixat una herència de 800.000 euros.
0: Aquesta història té un final feliç, però s'ha complicat una mica. I és que la resta de nebots, aquesta dona no tenia fills, havien impugnat l'herència.
1: Ja hi som.
0: Assegurant que el nebot en qüestió va manipular la tieta perquè li donés els diners. El tribunal, però, ha resolt a favor de l'hereu, han conclòs que no hi ha proves que confirmin que la tieta actués condicionada i constaten que va donar els diners perquè va voler el seu nebot preferit en les seves plenes capacitats.
1: És que, clar, tu ets la tieta, allà amb tots els nebots, i diu, li deixo l'herència de 800.000 euros al meu favorit.
0: És que allò és
5: la guerra.
0: Home. Els diners sempre porten problemes, nois.
1: No com la música que està a punt de sonar.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Estàvem parlant de la subhasta d'aquesta jaqueta de Michael Jackson, però tal dia com avui, del 1998, es venia en subhasta la lletra de Hey Jude.
1: Sí, va ser a la famosa casa de subhastes Sotheby's, on es va vendre un quadern que era de l'excompany dels Beatles, Mal Evans, que tenia la lletra d'aquesta cançó que sentim. Aquest quadern es veu que es va vendre per 111.500 lliures. Per cert, que aquell mateix dia es va vendre una jaqueta texana bicolor de John Lennon per 9.200 lliures i un vestit amb la Union Jack que portava la Spice Girl Ginger Spice per 40.320 lliures.

0: Passa un minut d'un quart de sis del matí. Estem fent com cada dia de dilluns a divendres per Catalunya Ràdio els matiners, també en emissió conjunta per ICAT, i nosaltres que seguim perquè encara tenim més coses. Com, per exemple, la nostra tele de cada dia, que ens ha deixat alguns moments que volem repassar. L'actriu Maria Galiana ha parlat clar.
1: En una entrevista a l'agència EFE, Galiana sentencia el seu paper d'Hermínia a Cuéntame.
2: Porque yo los 22 años que he estado en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me aportaba nada. La abuela, vaya un papel. Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad.
0: Però aquí no ha acabat la cosa, Lara.
1: No, perquè Galiana ha volgut explicar com s'ha sentit tot aquest temps fent una reflexió de tots els seus anys de carrera.
2: Como yo no pensé nunca en ser actriz. Pero puesta a ser actriz, pues a mí me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer papeles. Bueno, por favor, por favor. El poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Como actriz, me refiero. Estoy haciendo teatro para compensar, ¿no?
0: No puc ser més fan de Maria Galiana amb aquestes declaracions que ha fet, que a més ella deixa molt clar que parla com a actriu. Evidentment, com a persona, 20 anys treballant una sèrie com Cuéntame, econòmicament segurament li ha sortit molt bé, però artísticament, i havent passat els anys, doncs fa aquesta reflexió. El 21 de setembre arriba Gènesi a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: L'actor Ivan Massaguer es posa la pell de Juli Soler, el gran còmplice de Ferran Adrià i l'ànima del Bulli. Són
3: els plans o què? Si juguem una estrella, eh?
4: Sabia qui era, a mi m'agrada molt la gastronomia, com sóc un foodie, i el Bulli me'l vaig perdre. El Juli sabia perfectament qui era. Era un tio molt divertit, que queia molt bé tothom, que desconcertava tothom, que tenia la sala, ho dominava, era com un ballarí de sala, realment. Llavors, els vídeos que trobes és com Dalí quan venia de la premsa, no? Que es feia el personatge, jo crec, una mica. Llavors, faltava la informació més intensa. No era a porta tancada.
3: Tothom a treballar.
4: Era un home que parlava molt en frases fetes.
5: Pots dir mal, que no surti l'animal.
3: Ando!
0: I Franco Colapinto va visitar i la revuelta.
1: El pilot va explicar per què no podia contestar les preguntes clàssiques del Broncano.
6: Dime relaciones sexuales en el último mes y ya te vas.
7: No, no, yo no... Estuve con muchas carreras.
6: Pero sabes que cuenta también, o sea, son follar un punto...
7: No, pero los boludos de los deportistas, la testosterona debe ser alta, no puedes acabar.
6: El petting 0,6.
7: El que me maneja la parte deportiva, no... Dice que está prohibido en fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar, porque baja la testosterona.
6: Pero ni la paja,
7: ni
6: menos. Pero ni la paja para animarte.
7: Ah, hay que cuidarse.
6: Pero hombre, la paja de pole position. Ah. Ni esa.
8: La paja en boxes.
6: La paja en boxes.
0: Està clar que jo no podria ser pilot. La testosterona la tindria fatal, ja t'ho dic ara. Vinga, va, 20... No, 21, no, 10, 11 minuts arribem. A 6:15 del matí obrim la revista del cor dels matiners. L'actriu Victoria Luengo, protagonista del Ser Querido, reflexiona sobre l'envelliment de les dones a la petita i la gran pantalla.
1: Sí, ho ha fet el programa de Catalunya Ràdio Les Dones i els Dies, però n'ha passat a presentar la seva última pel·lícula dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Ella mateixa explica que té contradiccions, però que ha après, diu, a estimar les arrugues i el pas del temps.
9: Jo tinc contradiccions i tinc inseguretats com a dona. Jo veig el Ser Querido i hi ha planos que faig. Ai, Dios mío, ai, Dios mío. Crec que ens han venut a les dones que l'envelliment és una amenaça. En comptes d'una cosa bona, perquè estem fent anys, perquè això vol dir que ric molt, perquè això vol dir que penso, vol dir que m'enfado, vol dir que tinc ràbia, que de veritat hi ha algú bonic i en el món que vivim ara i arriscat també en dir, pues jo sóc això i sóc perfecta com sóc, perquè estic evolucionant i perquè tinc 36 anys, ja no en tinc 25, i és molt difícil no caure en el judici cap a tu mateixa de dir, ai, no em veig bé.
0: I hi ha una parella que sembla que no perd la seva intensitat a l'hora d'estimar-se públicament, perquè Penélope Cruz ha dedicat unes paraules d'amor o sorpresa a Javier Bardem.
1: Sí, en una entrevista amb l'agència EFE al Festival de Venècia, Penélope Cruz ha assegurat que cada dia li segueix sorprenent el talent increïble del seu marit, que segons ella és d'una força de la natura. Diu que quan el veu continua sentint el mateix que el primer dia. Per la seva banda, Bardem ha parlat així d'ella en una entrevista també en el marc del Festival de Cinema de Venècia.
10: Ella té una cosa que és muy generosa, con una luz, con un compartir, que es una forma natural de vida de ella. Y entonces se produce una conjunción muy hermosa, que es muy íntimo y también muy compartido.
0: Marta, t'he vist aixecar les celles. Escolta'm, una mica, una mica ràbia. Ah,
1: no.
0: Pensava que ho deies, que et feien una mica de ràbia.
1: No, és enveja pura i dura. O sigui, són fantàstics.
0: Home, però...
1: Com a parella m'encanten.
0: Que estàs malament, tu?
1: No, jo estic de... Ai, no, he dit una paraulota. No, jo estic molt bé, però... És molt bonic sentir que la gent encara es diu aquestes coses.
0: Sí, perquè com estan les coses amb aquest individualisme col·lectiu, que algun dia haurem de parlar d'aquest individualisme col·lectiu a l'hora de trobar parella, també t'ho dic.
1: No es pot negir, eh?
0: Hem de fer un programa especial.
1: Per Nadal.
0: Sí, no sé, els matiners i els dies. Quins sons deixa la ràdio? On serra?
8: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial des del Caixa Research Institute de Barcelona. La Gisela, una pacient amb encefalitis, i el neuròleg Josep Dalmau ens van explicar què és aquesta malaltia.
11: Tot va començar amb uns deliris molt grans. Jo al·lucinava, veia coses que no existien i tenia uns símptomes físics de que no podia caminar, no podia parlar...
12: Aquesta malaltia, l'encefalitis per anticossos contra el receptor NMDA, és la més enganyosa des del punt de vista de psiquiatria, perquè els malalts presenten així. Amb altres, quasi ben mai es presenten un trastorn psiquiàtric. Vas a l'hospital i, esclar, és un gent jove, a vegades penses, bueno, això serà un efecte de drogues, serà el que sigui, vull dir, o serà una infecció del cervell, que a vegades també es presenta igual. I, generalment, el corregut és la trajectòria sol ser la mateixa, no? Inicialment complicació amb el diagnòstic inicial, a vegades els malalts van a casa perquè estan una mica nerviosos, encara no han avançat molt, però després de rebot tornen ràpidament perquè estan molt pitjors i en certa manera hi ha aquesta interacció entre especialitats.
8: A la tarda, el nou presentador de Joc de Cartes, Arnau París, va revelar que a vegades li veurem un caràcter diferent.
13: El Marc té la seva forma de conduir, jo tinc la meva.
14: Clar, és a dir, aquí les personalitats, vaja, crec, som diferents.
13: I aquí és on...
14: Tu faràs de tu o
13: sí,
14: forçaràs una mica a ser més malparit o més...
13: No, jo al final sóc com sóc. Sí que veurem un altre registre, perquè al final fins ara hem vist un Arnau que surt al cuines i en 7 minuts fa una recepta i jijijaja.
14: I pim-pam, i tot és molt divertit
13: alegre
14: i molt simpàtic. I aquí no ho serà tant, no?
13: No sempre, clar, ens hem trobat amb coses que no te les pots prendre, conya.
8: I més enllà d'aquesta casa, hi es va viure tensió al programa En Boca de Todos, de Nacho Abad a 4. El portaveu de Podem, Pablo Fernández, va marxar després que una col·laboradora insultés les seves companyes de partit, Irene Montero i Ione Belarra.
15: Els matiners.
0: Fem camí cap a 5:45 del matí. Ha arribat aquell moment en què els oients es connecten amb els astres. Nosaltres des de l'estudi ens agafem les mans i resem perquè avui ens esperi un dia enèrgicament parlant positiu. Ens ho explica com cada matí, en aquest cas avui, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
16: Bon dia, matiners. Ja som a dimecres i avui Neptú i Plutó ens conviden a fer una cosa que no sempre és fàcil, deixar enrere allò que ja no ens serveix. A vegades no cal tenir-ho tot clar ni saber exactament quin serà el següent pas. Només adonar-nos que una etapa, una idea o una manera de fer ja ens ha quedat petita. Així que avui confia una mica més en la intuïció i una mica menys en voler controlar-ho tot. Bon dimecres!
0: Doncs ja ho sabeu, a confiar una miqueta més en la intuïció, que hi ha molta gent que a vegades ho vol saber tot i després se t'escapa les coses de les mans.
1: Han passat alguna cosa?
0: No,
1: què vol dir això?
0: Estic molt connectat últimament amb els astres, jo.
1: Oh, ja anirem a fer el cafè, que ahir no el vam fer i potser hem de parlar.
0: Si pujo jo cap a dalt, cap a l'univers, veuràs tu, canvio els planetes de lloc, que últimament no m'estan jugant gaire a favor. Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: A la categoria d'actrius n'hi ha dues que avui fan anys. Comencem felicitant la sempre irreverent Rosy de Palma, avui en fa 62. També suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69. En la categoria màgia hi ha David Copperfield.
0: Ah,
1: esperem que no desaparegui, perquè avui li toca...
0: Molt bé, aquest acollidet aquí al mig,
1: Lara. Una picada d'ullet.
0: I tant,
1: perquè avui
0: i tant,
1: li
0: toca
1: celebrar que arriba als 70. Us he de dir que pensava que està mort.
0: No m'ho facis dubtar. Ara em fas dubtar.
1: Jo pensava que era mort.
0: No, home, no.
1: Però aquí sempre sé que en passa tanta.
0: A veure, un moment.
1: Anem a buscar-ho.
0: No, un moment.
1: Jo sempre que fem els aniversaris...
0: No m'hi veig de prop. Un moment, que no m'hi veig de prop. A veure, no em facis dubtar. No, que Copperfield és viu, no?
1: Que sí, que deig ser jo.
0: Que sí, que és... Sí, és viu.
1: És viu i avui en fa 70.
0: Has matat a Copperfield en directe.
1: Sí, ja em sap greu, eh? Però no, jo jurava que aquest home era mort.
0: Sí, és viu. Uf. Que ara, o el mates tu o el mato jo. No.
13: Algú més?
1: En fi, sí, qui també és viva és Samantha Villar. No sabem si estarà 21 dies de celebració, però el que tenim clar és que avui en fa 51.
0: Alerta, 4 minuts. Arribem a 6:15 del matí. Com cada dia, a aquesta hora, hi ha un personatge conegut que ens proposa una cançó per despertar-nos. Doncs avui, agafeu-vos.
17: Bon dia, matiners. Com esteu? Soy Josep Pedrerol.
18: Josep Pedrerol, periodista esportiu i presentador de televisió. Sempre recordarem la seva frase, becarios no.
17: Mira, saps què et dic? Jo poso l'arrebato. A mi l'arrebato em dona la vida cada matí. Si estic allò una mica baix, arrebato. Si estic animat, arrebato. Va, tinc altres cançons també i altres grups, eh? Però l'arrebato m'anima, tu. Situacions d'aquestes una mica baix, una mica pluf, m'agrada. Gente luminosa, eh? Ens hem d'envoltar de gent que valgui la pena. Un d'aquests ens fotin drames cada dia. Val? Evitem la toxicitat i celebrem el bon rotllo. Val? Pues això, gente luminosa, l'arrebato, matiners, el cel.
15: Els matiners.

0: Ella celebra avui la Diada de l'11 de setembre a Extremadura.
1: La Generalitat ha descentralitzat per primer cop aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP.
0: Un altre dels temes del dia és que el Tribunal Suprem ignora la sentència de la Justícia Europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
1: El jutge Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional avali amnistiar la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
0: Encara en crònica judicial, avui l'Audiència de Barcelona jutja la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma.
1: També jutja tres comandaments de la Policia Nacional per aquells fets. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun i la Fiscalia en demana l'absolució. Al judici hi assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
0: El govern espanyol dona el tret de sortida de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
1: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància el desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
3: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
1: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi hi sortirà guanyant. En tot cas, diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
0: Aquesta tarda, portem dies avisant, s'esperen pluges i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat.
1: Sí, es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin a les zones litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
4: En aquell episodi últim sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
1: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura.
0: Descobreixen a Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord.
1: Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg i investigador del jaciment del Castellà on s'ha fet la trobada.
5: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: I acabem amb la Ludwig Van.

0: Podria ser la cançó que ens podríem posar els matiners quan sortim de casa. Tot i que jo penso que més que desolació, quan surts al carrer i no hi ha ningú, és un regal
1: sí, eh?
0: Que tenim cada dia. Què ha passat amb la Ludwig van?
1: Doncs que la cançó Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra que organitzen Catalunya Ràdio i Cat i la revista Enderroc. Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, en què també es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada.
0: Que vagi molt bé el dimecres, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara. 6:45, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, molt bon dia també.
3: Molt bon dia.
0: Avui amb Ceuta, en bona part de les portades.
2: Sí, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla.
3: A Madrid, El Mundo explica que el rei visitarà Ceuta abans del 12 d'octubre i El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de la foto diu tot. Últimes nits a El Trampolín, platja de la vergonya.
2: També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions, ho veiem en diversos diaris, i

0: Llarena, que rebutja amnistiar Puigdemont abans que es pronunciï el TC, explica el periòdico.
1: I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%, el màxim des de fa vora 4 anys. Un diari que també ha entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
2: Avui, articles sobre temes variats a les portades dels diaris, com l'educació, l'emancipació dels joves, SEAT o els nacionalismes del Regne Unit.
1: La Vanguardia dedica l'editorial a l'anunci d'Illa d'impulsar un pacte per l'educació a Catalunya. Creu que és urgent i necessari, però adverteix que hi ha risc que aquest debat de país es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre encara més temps.
0: Pel que fa al pla per tenir climatitzats els centres educatius públics en 5 anys, ja el diari de Godó diu que ha d'accelerar els terminis d'execució.
1: A l'Ara, el filòsof Josep Ramoneda exposa que, amb l'obertura del debat educatiu, el president Illa ha decidit trencar la monotonia, conscient que potser l'estava atrapant.
0: Ramoneda es pregunta la mobilització per l'educació que proposa el president. Pot ser suficient per rellançar el govern, que ha fet del perfil baix la seva manera d'estar al món?
1: El Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que Espanya ja està en els 30,2 anys, mentre que en altres països de la Unió Europea, com Finlàndia o Dinamarca, se situen als 22.
0: El diari denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
1: El periòdico, coincidint amb l'entrevista que publiquen el conseller delegat de SEAT, Marcus Haupt, la directora, Gemma Martínez, es posiciona contra la possible entrada de l'Estat en l'accionariat de SEAT que defensen els sindicats.
0: Martínez troba que les administracions han de seguir de prop el futur de SEAT, però sense convertir-se en accionistes.
2: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Qui ha hagut de fer marxa enrere?
3: Doncs a punt, la Televisió Valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid,
2: sí.
3: Sopa de Letres.
2: Un dia, no només, ha durat, em
3: un
2: sembla.
3: Un dia, sí, sí, arran del fracàs de la seva estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, tots els concursants madrilenys, tot intacte.
2: Que bé, que bé. Sí, Madrid-València.
3: Sí, va tenir 9.000 espectadors. Una allau de crítiques i la direcció l'ha tret i argumenta un error de programació. Això és allò que ara hi ha posat una sèrie.
2: Però, a veure, però digueu una altra cosa, no digueu un error de programació, perquè, a més, tracteu a la gent de tonta.
3: Correcte.
2: És un error, no passa res, som humans, però, en tot cas, l'excusa també per llogar-hi que tires. Qui ha guanyat el campionat del món de paella?
3: Doncs mira, un restaurant mexicà, Burguetos.
2: Veus?
3: De Pizaco. Ha guanyat el primer premi del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, que és el concurs més antic de tots els que es fan d'aquest estil. Els fogons i el xef José Carlos Ruiz Zamora i el seu ajudant Lionel Caldelas s'han endut un premi de 2.500 euros i un pergamí commemoratiu, recull el periòdico.
2: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
3: Doncs salvar les glaceres.
2: Ah, mira.
3: Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovelles suïsses. Han cobert la glacera Sant Fleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comparar què passava. I han vist que són molt més eficients per aturar el degel que no pas el convencional que feia servir fins ara. L'experiment forma part del projecte Keep It Wool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana, ho llegim a la Vanguardia.
2: Però que en vols mal, Solanes?
3: Cap ni un.
2: Que en vols mal?
3: Cap ni un.
2: La gent ara ho entendrà, perquè...
3: És una cosa, quatre mans amb el Solet, m'ho he de dir.
2: Ah, amb el Solet, també està implicat,
3: sí,
2: en això.
3: Sí, perquè deia, no? Que ja la podríem anar sentint i...
2: En aquest programa anem cap amunt, eh?
3: Vam trobar l'excusa ideal.
2: Per què estic dient tot això, i ens dels matiners? Doncs perquè avui, 16 de setembre, comença oficialment el compte enrere per... és que la Marta Viana riu perquè ella és molt de Nadal.
3: No! Jo estic al teu equip.
2: A veure, Solana, sorprèn-me.
3: És que falten 100 dies clavats.
2: Oh!
3: Quina excusa podem trobar? I... Escolta, l'hem trobat.
2: La de Bisbal també està molt bé,
3: el burrito.
2: El burrito sabanero,
3: oi,
2: no sabanero.
3: Sí, sí. Va, jo te la posaré, no patis.
2: Sí, tant i tant. I escolta'm, a Vigo què?
3: Sí, mira, porten ja setmanes col·locant-me els milions de llums de LED i a Nova York també hem posat a la venda ja les entrades per la pista de gel de Rockefeller Center perquè si tens o hi ha algú que tingui l'ocasió d'anar-hi, obren portes el 10 d'octubre.
2: Doncs vinga, felicitats a tots els que us agrada el Nadal perquè només us queden 100 dies per gaudir d'aquestes festes tan entranyables. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres també, recordo, en emissió conjunta Pericat. Som els matiners de Catalunya Ràdio i és moment de repassar, com sempre a aquestes hores amb la Marta Viana, alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
4: Doncs mira, avui ho fem a Vic perquè arrenca el Mercat de Música Viva.

0: Escolta'm, una cosa, a veure, un moment. El Lluqui Valverde, alerta que farà mal, el Lluqui, perquè no, no. M'encanta.
1: Fotrà un disc que...
0: Molt bé, molt bé.
1: Farà por. Hi haurà una setantena d'actuacions fins diumenge, entre ells, doncs, evidentment, el Lluqui Valverde, que també va mostrar aquí una cançó aquesta setmana, on presentarà el disc sencer, just al Mercat de Música Viva de Vic. També hi passarà, per exemple, Soc un Bohemio, Momi Maiga, Nacho Vegas o Quimi Portet.
0: Més coses per avui mateix, també.
1: Sí, avui ja podeu visitar Dalí Boulevard Cibernètic, que és la nova exposició de Casa Ametlla al Passeig de Gràcia. Allà hi podreu veure el vestit d'astronauta daurat, les joies que dissenyava Dalí o el vestit d'alta costura que van fer al costat de Christian Dior. Això, nosaltres hi vam entrar el dilluns en primícia, i el que ens explicava al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Sellas, el director artístic del projecte i el galerista d'art Artur Ramon, era això.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament... A mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
1: Seguim ara parlant de teatre, perquè avui comença el cicle a la Sala Beckett dedicat a Oriol Genís, que és un dels actors més veterans en actiu i més importants del nostre país. Ho fa amb l'obra Una nit amb Andrés Villarrosa, amb Marc Rossic. I avui també haurem d'estar molt i molt atents. A 2:15 del matí sabrem quina és la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars. Entre les tres candidates hi ha La bola negra de los Javis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los domingos, que és la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azuam.
0: A veure, arriba el moment de la Dada Maria. Avui Àngel Llàcer també participa a la Dada Maria.
1: Ah, molt bé.
0: Crec que ens està escoltant a través de l'aplicació, per tant, deixeu-me uns segons per preguntar-te, Àngel, si et truco en directe amb mans lliures i participes amb nosaltres. Perquè he dit, queda't aquí la Dada Maria, que l'Àngel, que és un home intuïtiu, per tant, espereu-vos un moment, que ara això va amb una miqueta de delay, ara m'escoltarà d'aquí uns 20 segonets i em dirà si truca'm o no truca'm. I ens esperarem a fer-ho. Lara Garcia, bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: A veure, espera, que m'està escrivint l'Àngel. Cuidado. Espera't, ara està escoltant que comencem la Dada Maria, per tant, ara sentirà també que li proposo trucar-lo amb mans lliures. Està escrivint. Esperem-nos un momentet. Pots, alerta. Anem a trucar en Jan Llàcer en directe.
4: Som-hi.
0: Un momentet. Tinc el seu telèfon, sí. A veure, trucant en Jan Llàcer.
5: Trucant.
0: A veure, en directe, eh?
5: Ah, m'estàs trucant.
0: Home, clar que t'estic trucant, perquè vull que participis a la Dada Maria.
5: Que no sé què és la Dada Maria.
0: La Dada Maria és una dada que ens proporciona sempre la Maria Fernández Noguera, que la tenim aquí.
4: Bon dia, Àngel.
0: Sí? I
5: ens hem d'aquí. Jo pensava que era com una dada que venia com de...
0: No. No. És una dada que ara ens explicarà la Maria. Primer ens planteja el tema, després sí. Ens fa una pregunta i qui més s'aproximi a la dada correcta la guanya.
5: Però la Maria és com divina, no.
4: No, la Maria és una persona normal.
0: Estic rodejant de dones divines, jo, al programa. Dones d'empenta d'una data estupenda.
5: Perfecte.
0: Vinga. Si són verges, no fan pinta de ser verge, que és cap de les tres.
5: Val.
0: Tot el contrari.
5: Val.
0: Preparat?
5: Sí.
0: Sents bé la Maria? Maria, xerra?
5: La sento lluny.
4: Hola, què tal?
0: Va, és igual, ara te l'aproparé perquè ho sentis bé.
5: Val.
0: Vinga, va, Maria, anem-hi.
4: Vinga, aquest 2026 les escoles de la Bressola, em sents bé, Àngel?
5: Sí, perfectament.
4: Molt bé. Sabeu que les escoles de la Bressola són aquestes escoles que fan immersió lingüística en català a la Catalunya del Nord? Doncs aquest any fan 50 anys i avui es fa l'acte d'aniversari al Palau Reial de Perpinyà. Per això, avui us pregunto... Quants alumnes hi ha actualment matriculats a les escoles de la Bressola?
0: Buah, a veure, Àngel...
5: 47.
0: Àngel diu 47. Qui més?
1: 103.
0: 103, la Marta Viana.
1: 200.
0: La Lara diu 200. I jo dic 90. Àngel Llàcer, 47. Marta Viana, 103. Lara Garcia, 200. Servidora de vostès... 90. També m'agradaria saber si els oients estan participant i també són assertius, com cada matí us proposem participar-hi. Maria, ha arribat el moment. Qui guanya la Dada Maria d'avui?
4: La Lara García.
0: Lara García ha dit 200.
1: Jo no sabia ni que existien aquestes escoles.
0: Veus, Àngel, 200.
5: Ja, veus, és que és més optimista que jo, jo soc més pessimista.
0: Sí, perquè tu has dit 47, has dit 47. Explica'm això, Maria.
4: Aviam, us heu quedat molt curts, eh? Podríem haver-lo declarat desert avui, eh?
0: També, també, també.
1: Clar, cert, sempre que guanyo jo, sí, podria declarar desert.
0: Ja està,
1: home,
0: ja hi som, ja hi som. A veure, explica'm.
4: Són 1.104, exactament, els que aquest curs s'han matriculat a les escoles de la Bressola de la Catalunya del Nord.
0: 1.104 persones, Déu-n'hi-do. Sí.
1: No sé si hauríem de comptar la Lara, que n'ha dit 100, 200, eh?
0: Fora.
4: Cal dir que la majoria de les famílies que s'inscriuen, els seus, o sigui, no parlen català a casa. És a dir, ells aposten perquè els seus fills facin aquesta educació lingüística
0: molt
4: en català,
0: bé.
4: Però com sabeu, a la Catalunya del Nord, malauradament, ja no es parla massa català al carrer, i la majoria de les famílies aposten per això, però no parlen a casa.
0: Veus? Doncs ja sabem una cosa més. Llàcer, et deixo, estimat, un petonet.
5: Va, m'agrada molt escoltar-vos, eh?
0: Veus? Fes-ho més sovint.
5: Val, perfecte.
0: Adéu, estimat. Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Vinga, doncs ja està, ja hem participat, cadascú al seu lloc i nosaltres que seguim. I com sempre al programa és moment de moure el dial. Josep Maria Bax feia un programa cada setmana en aquesta casa que es deia Bufet Lliure amb Paca Fossalba. Reculem fins l'any 1991.
6: Bufet Lliure.
7: Avui amb Josep Maria Bax i Paca Fossalba.
8: Molt bona nit, salutacions molt cordials, ben cordials a les digues de l'hora que li ja s'ha cridat.
9: Mig quart de 12.
8: Perfecte, mig quart de 12.
9: Bona nit a tothom.
8: Bona nit, de part de la Paca Fossalba, aquí present.
9: En Josep Maria Bax.
8: De cos present, vull dir, és tot, no li fa... Bé,
9: no,
8: cap,
9: no falta res, no, gràcies a Déu.
8: Porta, sí. Bé, amb les cames posades, les sabates, les sandàlies...
9: Tot, com porta. Cal, sabateta.
8: Ah, no, sabata, vostè semblava molt elegant, vostè.
9: No, ara perquè quan vingui el bon temps també em posaré bambes, però encara fa fresca.
8: Ja. Doncs, i d'un servidor, i aquí del control, de tots plegats, benvinguts, l'Oriol, esclar. I anem a explicar històries. Com cada dimarts tenim un bufet lliure especial, els convidem a passar i tastar una miqueta. Tastar, tampoc s'empatxin ara.
0: Com sempre, un plaer recordar la veu, la presència, la professionalitat d'un home que ens ha deixat grans moments radiofònics i televisius com és Josep Maria Bax. Maiol Roger, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Un menú per avui, Maiol.
10: Doncs mira, parlarem de l'augment de preus amb Santiago Niño Becerra, sobretot de si algun dia pararà aquest augment constant de preus que estem vivint en els últims anys, després de les dades de l'IPC d'ahir. Després tindrem a l'expresident José Montilla, que ens ajudi a dibuixar també el moment polític que vivim amb la crisi a Madrid i la situació a Catalunya a 2 anys de la legislatura. I després us explicaré una història del Bernat de les Muntanyes. És una història bastant... una veritat increïble, bastant... no
0: sóc
10: l'adjectiu, però ostres, que fa de molt bon escoltar d'una persona que ara mateix viu a la muntanya, que està rehabilitant una masia abandonada, que
0: explica
10: per xarxes, però que a part té un passat que val la pena escoltar. I després estrenem secció avui de Benestar Animal amb Evelyn Segura, la biòloga i divulgadora científica. Mm-hmm. Molt interessant també de sentir-la. I a partir de les 11 no estrenem secció, perquè ja és un dels clàssics del programa, la de televisió, amb la Mariola Cubells i el Darío Porras. Avui amb Javier Coronas de convidat.
0: Per tant, un programa més que rodó. Gràcies, Maiol.
10: Com sempre.
0: Fins ara.
10: Fins ara.
0: 93-201-7474, el telèfon per participar als matiners. Com sempre, volem saber què feu desperts a aquestes hores.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: No té cap mena de sentit, això de les tres bessones.
0: Per què?
12: Tres bessones? Bessones són dues!
10: Ah.
12: Tres són trigèmines!
13: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
12: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
13: Tio, és veritat, això?
14: És veritat, té raó.
12: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
11: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, les 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. I, evidentment, a aquestes hores, toca saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
16: Bon dia, bona hora. Molt bé, i vosaltres?
0: De moment, viu. Veig que estàs viu i que el mur no t'ha caigut a sobre.
16: No ha caigut a sobre. És una mica més alt, avui, el mur. Encara no l'he acabat del tot, però és una mica més alt.
0: Sí que l'aixeques ràpid. Sí que tens unes mans formoses per ser paleta.
16: No, no, no les tinc, però vaig fent, vaig fent.
0: Home, vas fent, vas fent.
16: Pensa que és un mur de pedra seca, eh? Vull dir que no és amb ciment, és un mur allò de pedra a sobre, i vaig fent.
0: Jo he de dir que aquest mur em fa por, eh? Ho he de confessar, Eloi. Jo no ho veig clar, això, però bé. Perquè li vas fotent tu allà així, com et va donar la gana, pedra a pedra, i arribarà un moment que allò cedirà.
16: Bueno, hi ha un petit criteri, eh? És la manera com es posen les pedres, hi ha un petit criteri, vull dir, no és com em dóna la gana. És veritat que no tinc experiència, oi, però ho vaig fent. I és veritat que si aquest mur cau, tampoc caurà sobre ningú,
0: val,
16: perquè hi ha la muntanya a sota.
0: Val,
16: que
0: val.
16: No has de patir excessivament.
0: Molt bé, que algun dia, saps, a aquestes hores del matí l'Eloi no contesta. Jo ja em preocupo. Ja he anat a veure les cabres i el mur li ha caigut a sobre.
16: Espero que no, espero que no.
0: No, esperem-ho.
16: Espero que no li cabri ni a mi ni a cap cabra a sobre.
0: No, esperem. Que aquest mur, per favor, no ens porti problemes. Aquest seria el titular del matí.
16: Mira, escolta'm, avui el posarem a prova. Avui el posarem a prova, perquè les pluges que es preveu... Ah. La pluja que es preveu...
0: Sí, ben lligat, això. Ho portem alertant des de fa dies, aquesta setmana, i concretament avui hi ha un canvi de temps i sobretot un canvi de temperatura, Eloi.
16: Sí. Mira, avui de moment encara... És curiós perquè tindrem una sensació d'un matí encara semblant al d'aquests últims dies, amb sol, calor, però durant el dia la temperatura anirà baixant i, a més, a partir del migdia tenim un canvi radical pel que fa a les tempestes, que començaran a aparèixer en molts llocs de Catalunya. Sobretot, Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona i també el nord del Camp de Tarragona. És en tota aquesta àrea on podem tenir aiguats, autèntics aiguats, eh? Pluges de més de 40 litres en mitja hora. En alguns llocs del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona podrien acumular-se gairebé 100 litres per metre quadrat. Serien aiguats puntuals. Per tant, compte en totes aquestes zones, perquè aquesta tarda doncs, podem tenir sarau meteorològic amb algunes calamarsades. A més, durant el matí haurà fet sol i això és energia, també, que fa créixer amb més violència les tempestes. Hi haurà tramuntana, vent de mestral als dos extrems de Catalunya. I demà al matí, aquesta matinada i demà a primera hora, encara podien quedar algunes tempestes a prop de la costa. Així que, vaja...
0: Pendents d'aquest canvi de temps, al llarg del dia també des de la Pública i Nacional us anirem informant. Que vagi molt bé, Eloi, una abraçada.
16: Igualment, que vagi bé. Fins ara.
0: Adéu, bon dia. 93207474, alerta, perquè avui em diuen que farem un viatge. A veure on.
11: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Aquesta temporada tinc dubtes de qui fa aquest riure en aquest separador que ens ha muntat Marc Peirón.
1: Una gavina.
0: I que encara no m'ha quedat clar.
1: Una gavina, ja t'ho dic.
0: Vinga, va fent camí cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Toca saber els oients que estan desperts aquest matí, que ens han trucat al 93207474. Lara.
1: Avui ens truca en Jaume Poc.
0: Jaume, molt bon dia.
17: Bon dia, què tal?
0: A veure una cosa, jo tinc apuntat aquí que vius a Sud-àfrica.
17: Correcte, estic lluny de casa.
0: Deixa'm ambientar una miqueta aquesta trucada, per favor. Home, a veure una cosa, explica'm això, Jaume. Quan fa que aneu amb la família a viure a Sud-àfrica i per què?
17: Bueno, mira, fa 3 anys que estem aquí, pràcticament a Sud-àfrica.
0: Sí.
17: Vam venir aquí perquè hi havia una escola que ens agradava molt pels nens, que aprenguessin anglès. I nosaltres, Time Now Mochi Family, que és un projecte de viatges, que ajudem a famílies a organitzar els seus viatges i també doncs, ens venia molt bé conèixer aquesta part del món, no?
0: Escolta'm, i què tal la vida per Sud-àfrica?
17: Doncs molt bé. Nosaltres vivim prop de Cape Town i, clar, és una part de Sud-àfrica que és molt més semblant a Europa que a Àfrica. I és completament diferent de lo que la gent es pensa una mica que és Sud-àfrica.
0: Clar, home, m'ho suposo. No sé si a Sud-àfrica teniu un horari tan matiner com el nostre, Jaume, que us lleveu tant d'hora.
17: Sí, aquí ens llevem d'hora. A mi particularment, a més, m'agrada llevar-me abans que a tota la família i tinc aquests moments de tranquil·litat. Però sí, aquí anem una miqueta més amb un horari més nord-europeu, diguéssim.
0: Val.
1: I és molt diferent a nivell cultural Sud-àfrica de Catalunya?
0: Home, t'ho diràs, Lara.
1: Però què és el que més ha sobtat, saps? Vull dir...
17: Bueno, sí que és un xoc, és un canvi important. Però bueno, nosaltres la veritat és que vam venir aquí, també són una miqueta a salto de mata, vam venir aquí sense haver vingut abans. O sigui, no sabíem el que ens trobaríem i ens va sorprendre positivament l'estil de vida que es porta aquí. Ens va agradar també pues, bueno, conèixer una part diferent. Però és el que et dic, que és molt més similar a Europa del que ens pensem. Almenys aquesta part amb la que nosaltres vivim. Després, quan et poses a viatjar per altres parts de Sud-àfrica, és completament diferent.
0: Jaume, en aquests 3 anys que esteu vivint a Sud-àfrica, què és el que més t'ha cridat l'atenció? De dir, hòstia, veure alguna cosa, alguna tradició, alguna forma de ser, de fer, que diguis, no té res a veure amb la nostra, això.
17: Bueno, aquí és veritat que Sud-àfrica ve d'uns anys molt moguts i aquí pues, que sorgeixen la cultura africans, on estem nosaltres, sobretot. I bueno, la veritat és que és un xoc cultural, i aquí, ja et dic, hi ha molta diversitat cultural i bueno, és una cosa a la que t'has d'anar adaptant i has d'anar escoltant les dues parts, no?
0: Clar.
17: Però bueno, i a més també aquí el que ens agrada molt d'estar a Sud-àfrica és que tenim moltes coses molt a prop que normalment tenim molt lluny, no? Nosaltres ens encanta els safaris, per exemple, i aquí tenim moltes opcions. I a nivell de paisatge és molt, un país molt, molt divers.
1: Jaume, i què feu per sentir-vos a prop de casa?
17: Bueno, doncs una de les coses, per exemple, jo escoltant Matines pels Matins.
0: Home, no m'ho diguis, que et despertes amb nosaltres. Això sí que em fa il·lusió.
17: Clar.
0: Entenc que escolteu molta ràdio. No sé si també veieu molta tele en català. Jaume.
17: Sí, també. Al principi, quan vam venir, només fèiem en anglès, perquè volíem que els nens aprenguessin anglès.
0: Sí.
17: Però ara, precisament, el que necessitem és el contrari. Que no perdin el català.
0: Clar, home, això ha de ser important, també.
17: Sí, correcte. Un cop assolit el primer objectiu que teníem, pues ara pues la idea també és poder bueno, que aprenguin, que llegeixin en català i mantenir. No perdre el català, perquè al final quan ets petit i estàs tant de temps fora de casa,
0: evident,
17: pues ho has de conservar.
1: Jaume, escolta, i quina és la següent parada? No sé si teniu pensat anar a un altre país o quedar-vos a Sud-àfrica.
17: Pues de moment no tenim plan. O sigui, nosaltres anem una miqueta...
0: Que bé.
17: Any a any anem revisant. Ara mateix estem molt, molt a gust aquí, els nens estan molt contents a l'escola. De moment ens quedem aquí, però no descartem res i potser també ens agradaria o tornar o anar a un altre país diferent.
0: Carai. Fa una enveja a mi la gent que va construint la vida a mesura que van passant els anys sense un lloc fix. I que...
1: Lliures.
0: Sí, que diuen, Jaume, escolta'm, doncs ens quedarem aquí, si no, marxarem a un altre lloc. Això és una meravella, perquè conèixer món al cap i a la fi ens acaba culturitzant a tots. Doncs escolta'm, Jaume, també amb una abraçada a uns milers de quilòmetres de distància des de la Ràdio Pública i Nacional. T'agraïm que hagis passat pels matiners i nosaltres que et seguirem acompanyant cada dia de dilluns a divendres de 5 a 6 del matí.
17: Un plaer.
0: Una abraçada, Jaume, que vagi bé.
17: Una abraçada molt forta.
0: Adéu.

0: Del món de la música segurament farà soroll aquest any al so de Katsai amb Animal. I a aquestes hores del matí saludo ja a Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, celebrant el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó.
0: Veus, és important, cuidar-nos.
1: És una bona excusa per protegir l'atmosfera, no? També és el nostre futur, l'atmosfera.
0: I tant. Avui he tingut un oient de luxe, Àngel Llàcer, escoltant el programa aquestes
1: què
0: hores del
1: ara?
0: Matí.
1: Sí. Ah, sí, m'ho ha dit. Sí.
0: Tota l'estona, tota l'estona.
1: Sí.
0: Engega l'actualitat al matí de Catalunya Ràdio. Avui, entre d'altres, en Santiago Niño Becerra i l'expresident José Montilla. Ricard.
1: A partir de 9:15, el president Montilla serà amb nosaltres per parlar dels reptes del futur en un dia en què la inflació està disparada, ho hem conegut fa poques hores, un 4% més a Catalunya. Per tant, preocupació també pels preus.
0: Bon programa, Ricard.
1: Fins ara.
0: Fins demà matiners, que tingueu un molt bon dimecres. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Avui tornen les pluges. A la tarda tenim més de mig país en alerta per ruixats intensos i aquest cop, però, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni tampoc s'han explicat, en aquest cas, restriccions. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a partir d'aquest migdia tenim totes aquestes tempestes fortes, violentes, alguns aiguats, calamarsades. Les tempestes més fortes cauran al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, a l'interior Girona i tot el litoral i prelitoral de Tarragona, de Barcelona i potser l'extrem sud de la Costa Brava. Compten aquests sectors del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona perquè serà on podem tenir els aiguats més violents que poden deixar gairebé 100 litres per metre quadrat poca estona.
0: 100 litres?
1: Gairebé. Hi ha un avís de 90 litres en 3 hores en tota aquesta zona.
0: Per tant, o sigui, una situació com la que vam viure la setmana passada, en algun punt.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, amb una petita diferència, però que no és despreciable, i és que tot això passa a la tarda, després d'un matí càlid.
0: No, la diferència és que en moment no hi ha previst tancar escoles. Aquesta és la diferència.
1: Bueno, sí, això és a nivell formal.
0: Sí, no, però això s'haurà d'explicar, perquè és a dir, si la situació que m'estàs explicant és semblant a la setmana passada, és perquè la setmana passada es van prendre unes mesures i aquesta no.
1: Hi ha una altra diferència, és que els aiguats es preveien a primera hora del matí, la setmana passada.
0: Sí.
1: Aquests aiguats els preveiem durant la tarda. Per tant, hi ha marge també durant aquest matí, en cas que es vegi que la situació sigui més violenta, per activar doncs, mesures més contundents.
0: Sí, el matí seria normal i a la tarda veurem doncs, si cal més mesures.
1: Exacte.
0: Doncs ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara.
0: Tot això avui que Europa proposarà també formalment prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Està previst que ho anunciï la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant el discurs de l'Estat de la Unió Europea a Estrasburg. Es busca així unificar les iniciatives engegades a diversos estats.
2: We need age-appropriate restrictions to platforms.
0: Al mes de juny, von der Leyen ja va avançar que calia restringir-ho, dient que no es tracta de quan els nens accedeixen a les xarxes, sinó que es tracta de quan les xarxes accedeixen als nostres nens. La presidenta de la comissió també abordarà la crisi de Ceuta, que, per cert, a Madrid tornarà a centrar avui la sessió de control a Pedro Sánchez. I sobre Ceuta, dues coses de les últimes hores.
3: En una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días.
0: Aquesta és la primera. El rei ha parlat. Per primer cop, Felip VI ha parlat un mes i mig després de la crisi de Ceuta. I segona, hi ha una imatge que s'ha fet viral també aquesta nit, just abans del partit de futbol entre l'Elx i el Madrid.

0: Els jugadors dels dos equips que han sortit del camp amb samarretes de suport a Ceuta, però Mbappé, Vinícius i Konaté portaven la samarreta mal posada expressament perquè no es llegís aquest missatge. En fi, coses del futbol que es veu que no són política. I això un dia en què el president Salvador Illa serà també avui a Extremadura per celebrar els actes de la Diada a aquella comunitat. A sucar hem conegut també una nova negativa del jutge de Llarena a concedir l'amnistia a Puigdemont. És probable que sigui l'últim cop abans que es pronunciï el Constitucional. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Bon dia. El Suprem desacata la justícia europea i nega l'amnistia a Carles Puigdemont a l'espera que el Constitucional l'avali d'aquí poques setmanes. Per primer cop, el jutge Pablo Llarena reconeix que la seva resistència a l'amnistia pot tenir els dies comptats.
0: De tot plegat en parlarem també avui en temps d'Àgora a partir de 8:45 amb l'expresident també de la Generalitat, José Montilla. I a l'Àgora també parlarem de la butxaca. Amb l'economista Santiago Niño Becerra, col·laborador d'aquest programa, comentarem aquest augment de la inflació d'un 4% aquest agost. Els preus pugen en pesos pels carburants. Rafael de Ribot, bon dia.
2: Bon dia. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i el del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han carit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment dels preus.
0: I encara avui us avançarem una altra cosa al matí de Catalunya Ràdio, i és que els que tenen cotxe elèctric esquiven el preu de la benzina, però, atenció, hi ha altres entrebancs que troben. Avui avancem en aquest programa que un 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya no funcionen. Estan parats. Després ho ampliarem. I en esports, avui Barça Racing de Santander. A Catalunya Ràdio seguirem celebrant també aquests 50 anys de transmissions de futbol en català amb una prèvia molt especial, perquè avui, des de les 8 del vespre, hi haurà una edició especial de la TDT que farem conjuntament amb Ràdio Barcelona, amb el que t'hi jugues Barça. Per tant, Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio avui s'ajuntaran per celebrar aquests 50 anys de futbol en català, des d'on el Puyol va narrar aquell mític Barça-Les Palmes el 5 de setembre de 1976. Ja és dimecres.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara és moment d'entrar a l'actualitat. Francesc Soler, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem pel president Salvador Illa, que avui celebrarà la Diada, en aquest cas, a Extremadura.
4: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també els reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP.
0: Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
5: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Tribunal Suprem ignora la sentència de la Justícia Europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
3: El jutge Llarena no mou fitxa fins que el Constitucional avali amnistia la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
0: Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
6: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistiar la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
7: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
6: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que l'Audiència de Barcelona jutja avui també tres comandaments de la Policia Nacional i l'agenda, que en aquest cas que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
4: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
0: Ho amplia Miquel Jarque.
8: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent escopeter, que va disparar un inspector, i dos sotsinspectors. La Fiscalia demana l'absolució de l'escopeter i dels comandaments considera que en l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context de greu alteració de l'ordre públic. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, més coses. El govern espanyol el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
9: En concret, s'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2. Són totes les obres que farà Aena al Prat els pròxims 5 anys, mentre es prepara l'allargament de la pista i la nova terminal satèl·lit. Per això, també inclou una partida de quasi 200 milions destinada a comprar terrenys i fer els estudis sobre l'impacte a l'espai natural de la Ricarda, una qüestió que divideix el PSOE i Sumar.
10: L'ampliació de pista de l'aeroport del Prat és un desideràtum, sin duda, que està en el ánimo de del govern.
11: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista.
9: Eren els ministres Òscar Puente i Ernest Urtasun. Des de Madrid, Dani Sánchez de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la reacció ha estat la celebració per part de la Generalitat d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
4: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància el desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
12: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
4: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi sortirà guanyant.
2: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
13: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: I també hi ha reaccions, en aquest cas, del sector econòmic, que hi posa dubtes. Sílvia.
3: Sí, tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla que s'ha aprovat queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
14: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
15: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
3: Diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
0: I aquest matí és quan la Comissió Europea proposarà restringir l'accés als menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
4: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. És l'examen al qual von der Leyen se sotmet cada any davant del Parlament Europeu per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats.
0: Anem cap a Estrasburg. Bruno Fortea.
16: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament Europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat ara també demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
3: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys de salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que els va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que, si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
17: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
3: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nul·litat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord pels acomiadaments, també estan demandats per connivència amb Meta.
0: I avui també és notícia a Lleida, perquè l'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat, amb multes que poden arribar fins als 750 euros.
4: És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que ara està buscant suports. Una mesura que ja es va intentar implementar el 2010, però llavors la justícia la va acabar tombant.
0: Ho amplia des de Lleida, Júlia Albacar.
18: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
19: La ordenança així ho diu, però és que també t'ha de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
18: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crisi migratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés dels Diputats com també al Parlament Europeu.
3: A Madrid avui hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara amb Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar forgant en la ferida d'aquesta crisi. Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I a l'Eurocambra demà s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i si Marroc hi vol influir. És per això que ha enviat un correu electrònic als eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països.
0: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè el 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya no funcionen.
4: Dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. És un de cada quatre, són dades de l'ANFAC, la patronal que representa els fabricants de vehicles. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és justament el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
20: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
4: A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio vam rebre justament la queixa d'una veïna de Sabadell, la Sara, que es troba amb el mateix problema.
21: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons amb Marta Viana. Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: La primera.
22: Voleu anar amb bicicleta?
23: No, ai, no.
22: Que es feixuca el pedalant.
3: Avui arrenca el mercat de música Viva de Vic. Fins diumenge hi passaran una setantena d'artistes, entre ells Lluc i Valverde, que presentarà disc, Momi Maiga, Nacho Vegas i Quimi Portet, que sentim ara i que tancarà el festival.
0: La segona.

0: I Enganyar-te, aquest tema de la Ludwig van ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra, un premi que organitzen Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. Això es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: I la tercera.
0: I quatre artistes més abandonen la gira d'Ed Sheeran als Estats Units en solidaritat al raper Michael Moore, que va fer unes declaracions a favor de Palestina. Són Lucas Graham, Beoga, que sentim ara, i el productor Phineas, germà i col·laborador musical de Billie Eilish.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: El Barça rep avui el Racing de Santander a 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al camp de l'Elx, gol del Madrid al temps afegit.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimecres, 16 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Loreto, quan passaven 11 minuts de les 3 de la matinada a l'Hospital Clínic de Barcelona. I pel que fa al temps, atenció a les tempestes fortes que tindrem aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, després d'un matí que serà assolellat, aquest migdia començaran a aparèixer ruixats, tempestes en molts llocs de Catalunya i poden acabar sent violentes, amb aiguats forts i també calamarsades. Compten tota la zona de les comarques de Girona, de Barcelona i tot el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Precisament és aquí, en aquest sector del litoral i prelitoral, on es preveuen els aiguats més forts. Alguns models que s'acaben d'actualitzar ens marquen acumulacions de 100 i puntualment fins a 150 litres per metre quadrat al voltant del Penedès, de la zona de Montserrat, seria en aquesta zona que aquests models, insisteixo, són uns concrets d'aquest matí, marquen aquestes acumulacions. A la resta, acumulacions de més de 50 litres, però que poden caure en poca estona. I destaquem també la baixada de la temperatura. Avui baixarà uns 4-5 graus, de cara a demà baixaran 4-5 graus més, per tant, baixada contundent les pròximes 48 hores.
1: Ara són les 6:21. Cada dia a aquesta hora el que farem és voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres, i avui ho farem també de la mà dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Comencem per París. Isabel Galí, bonjour.
5: Bonjour, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
6: Good morning, Ricard.
1: Saludem també el corresponsal comunitari Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Comencem avui per França, perquè tothom parla de l'alça del preu dels carburants, com afecta també a casa nostra. Qui més protesta en aquest cas a hores d'ara són els pescadors, que han bloquejat, atenció, l'accés a un dipòsit de petroli a Fos-sur-Mer. Isabel.
5: Els pescadors del Mediterrani són els que es queixen aquests dies, però la pujada del preu del barril pot fer ressorgir el moviment de les armilles grogues. Les protestes al sud de França de moment no han anat més enllà d'escaramusses amb les forces de l'ordre, però són molts els sectors econòmics afectats per la pujada del preu del carburant que provoca la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Tant és així que el ministre d'Economia ha anunciat que estudien donar ajudes a alguns sectors per fer front a aquesta pujada dels costos. És un mal any per permetre que el país s'encengui.
1: I Califòrnia, i més concretament en aquest cas a Los Angeles, hi ha uns veïns cada cop més nombrosos i que tot sovint es presenten a les cases sense que els convidin. Parlem, atenció, dels ossos negres. Sembla una broma, però és més aviat un ensurt. Oriol.
9: Efectivament, sortir a comprar el pa i trobar-te de cara amb un os negre de 200 quilos és un ensurt descomunal. Es calcula que a l'estat de Califòrnia n'hi ha una població d'uns 60.000 exemplars. De fet, d'entre les 8 espècies d'ossos que hi ha al món, és l'única que no para de créixer. El problema és que aquests animals majestuosos s'estan movent cada cop més de les muntanyes cap als entorns urbans perquè hi busquen menjar i refugi. Ara bé, a Califòrnia l'os el tenen fins i tot a la bandera. O sigui que potser sí que els animals s'hi senten una mica convidats.
1: I atenció si us agraden, en aquest cas, els trens nocturns. Esteu d'enhorabona perquè aquesta setmana ha començat a circular un tren que uneix el nord d'Itàlia amb la capital comunitària. Bruno, pots pujar el tren a Milà a la tarda i despertar-te l'endemà, per tant, a Brussel·les.
10: Sí, Ricard, i els preus van des dels 59 euros per un seient fins als 99 euros per una llitera. En qualsevol cas, compartiríeu l'habitació amb altres persones, però si busqueu més privacitat, us haureu de gratar una mica la butxaca. El tren nocturn és una bona alternativa a l'avió si voleu gaudir del paisatge, arribar directament al centre de les ciutats i, sobretot, si aneu amb temps. La ruta entre Milà i Brussel·les és de 20 hores i fa parades a Suïssa i Alemanya. La companyia que l'ofereix es diu European Sleepers, que ja té oberta una una ruta entre París i Berlín i una altra entre Brussel·les i Praga.
1: Doncs última parada, en aquest cas a Madrid, el boicot a Allianz pel seu suport a Israel obliga l'asseguradora a retirar-se pel Festival de les Idees de Madrid, que comença justament demà. N'era el patrocinador principal, Paula.
0: Sí, la pressió dels artistes ha funcionat. Rodrigo Cuevas, El Niño de Elche, l'escriptora Lana Portero o el cineasta Rodrigo Sorogoyen i 30 artistes més es negaven a participar en el festival si Allianz no se n'apartava, denunciant que la companyia alemanya és el principal comprador de bons a Israel i que amb això es compra armament i es finança el genocidi a Gaza. Els artistes no volien ser còmplices de l'asseguradora ni tampoc blanquejar-la i finalment han aconseguit que Allianz, que posava nom a l'escenari principal a la plaça d'Espanya, s'hagi apartat del festival.
1: Doncs així tenim el món. I ara volem parlar d'un dels grans noms de la intel·ligència artificial que no s'ha afegit a aquestes peticions de frenar aquest desenvolupament de la tecnologia i també de regular-la. És NVIDIA. Frederic Pincet, bon dia.
6: Bon dia. NVIDIA és l'empresa més valuosa del món ara mateix. Va començar amb gràfics 3D per videojocs, amb uns xips que eren capaços de fer moltes operacions matemàtiques alhora. Això és justament el que necessiten els models d'intel·ligència artificial i és per això que quan esclata la intel·ligència artificial, NVIDIA es converteix en el referent. De fet, hi ha hagut algun punt en què el 80% dels xips que es feien servir per la intel·ligència artificial eren d'NVIDIA. El que passa és que aquesta empresa no només fa xips, també inverteix en altres companyies. De fet, alguns anomenen NVIDIA el banc central de la intel·ligència artificial.
7: We're announcing a whole bunch of partnerships with them. This is the golden ages for Korea, as you know.
6: Aquest és el seu conseller delegat, es diu Jensen Huang, ni diuen el Taylor Swift de la tecnologia. Com dèiem, NVIDIA deixa diners a altres empreses del sector a canvi d'entrar a l'accionariat o els fa de garantia en inversions. En 3 anys s'ha compromès a invertir més de 70.000 milions de dòlars en empreses emergents i ha ofert 300.000 milions en suport financer. Fa tot just un mes. NVIDIA va oferir una garantia de més de 100.000 milions d'euros per un enorme centre de dades a Ohio. Quin és el tema de tot això? Que totes aquestes empreses, on NVIDIA deixa molts i molts i molts diners, totes aquestes empreses són clients d'NVIDIA, són clients seus, li compren els xips. Per tant, està deixant diners literalment perquè li comprin coses.
8: ¿Qué haces, Superpico?
11: Esta es tu ocasión. Lo tienes superfácil con la financiación. No pagas ni un recibo hasta el 90.
6: Això no és estrany. Ja fa molts anys que, com sentíem, els cotxes s'anuncien dient que et deixen diners per comprar-ne un, però amb aquestes magnituds hi ha el risc del que en diuen finançament circular. Per entendre-ho, posem que NVIDIA et deixa 100 euros a una empresa i aquesta empresa li compra 100 euros en xips a NVIDIA. Tècnicament, NVIDIA pot dir, mira, he venut 100 euros en xips. Què és el que passa? Que els diners han sortit de la seva caixa. Han sortit d'NVIDIA. Això pot inflar els números i pot ser perillós si el negoci afluixa. Sobretot perquè hi ha un precedent molt clar. Als anys 90, els fabricants de mòdems i equips de telecomunicacions van deixar milions als proveïdors d'internet que els havien comprat equipament. Què és el que va passar? Quan peta la demanda o quan baixa la demanda, no els van poder comprar, no van poder tornar els diners i va començar a esclatar el que es coneix com la bombolla dels .com. És veritat que la situació és diferent, NVIDIA té números molt sòlids, però hi ha experts que alerten d'una línia molt i molt fina entre satisfer una demanda i crear-la. De fet, el conseller delegat d'NVIDIA li van preguntar pels riscos d'això del finançament circular i ell va respondre, si poso un dòlar i en rebo 100, això és circular?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
12: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
13: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 3 minuts seran 6:45 del matí. I pel que fa als esports, el Barça rep avui el Racing de Santander. Això és a 9:45 del vespre en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: Sí, Robert. Perquè a partir de les 8 del vespre farem aquesta transmissió tan especial per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. Farem la prèvia conjunta amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. En la plana esportiva, el tècnic blaugrana Hansi Flick encara no ha decidit si farà o no rotacions.
14: We see today was more
8: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: El Camp Nou serà a la seu de la final de la Champions masculina del 2029.
1: I l'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano.
2: Partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González, que va acabar 2-0. Roberto va fer el 2-1 per l'Espanyol a la segona, que ja seria definitiu. Manolo González, tècnic blanquiblau.
14: Al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
2: També a primera, l'AB 0, València 1. Avui Atlètic de Madrid, Osasuna i Depor Sevilla a les 7. I llevant Atlètic Club a partir de 15:45.
1: I el Madrid guanya el Camp de l'Elx a la seva manera. Gol a l'últim minut.
2: 2-3 pel Madrid, que dominava 0-2 a la mitja part. L'Elx va aconseguir empatar fins que el descompte. Carlos Espí va fer el gol de la victòria del Madrid. José Mourinho, tècnic blanc.
15: Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Bonastre, al Baix Penedès, a les 7:36.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
2: A Benissanet,

0: La estació de França falaguitza els passatgers de l'R2 Sud, la línia del Garraf, i a retards només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions.
1: Tot això avui, que és dimecres 16 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Extremadura.
2: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre en aquesta comunitat autònoma i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid, i els reunirà amb la seva homòloga Maria Guardiola, del PP.
1: El segon, Llarena.
3: El magistrat del Tribunal Suprem rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont i esperarà que es pronunciï el Constitucional. Mentrestant, avui l'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger Espanyol.
1: El tercer, Von der Leyen.
2: La Comissió Europea proposarà avui la prohibició d'accedir a les xarxes socials als menors de 15 anys a tot l'espai europeu. La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra, que inaugura el curs polític europeu.
1: El quart, aeroport.
3: El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destinarà 1.700 milions al Prat. No recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
1: El cinquè, punts de recàrrega públics.
2: El 23% dels que hi ha a Catalunya no funcionen, segons us avança avui al matí de Catalunya Ràdio. En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. Un de cada quatre. Són dades de la patronal ANFAC.
1: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
4: Doncs França, que està pressionant altres països de la Unió perquè aixequin les sancions contra un oligarca uzbeko rus que es diu Alisher Usmanov. Segons diu el Financial Times, el govern francès ho està reclamant per facilitar un acord amb l'Azerbaidjan, ja ho hem dit bé, per intercanvi de presoners. En concret, per alliberar diversos francesos que estan retinguts en aquell país.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
4: Doncs amb una crida una miqueta estranya del Pentàgon a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa, Pete Hegseth, a finals de mes. El que passa és que, segons explica el Wall Street Journal, han fet un comunicat on diu explícitament que en aquest discurs només hi vagin els militars que estiguin en bones condicions físiques i que estiguin prims. En concret, es diu que han de complir els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, superar una prova de condició física i mostrar una imatge i un uniforme impecables.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
4: Amb la inauguració d'un canal, el canal de Pinglu, uneix la província de Guangxi amb el golf de Tonkin, que està a la frontera amb el Vietnam, evitarà un desviament de més de 500 quilòmetres i facilitarà una connexió logística més gran amb el sud-est asiàtic.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, centrades amb Ceuta.
5: Exacte, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta, ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. I a Madrid, El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de foto ho diu tot: últimes nits al trampolín, la platja de la vergonya. També en portada, ara ho dèiem, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació a 1.700 milions. Ho veiem en diversos diaris i també hi llegim que Llarena rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4% al màxim des de fa vora 4 anys. Aquest diari també entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
1: I què trobem també a la premsa comarcal, Lara García?
6: Al Regió 7 llegim que els ramaders afectats per atacs de llop estan resignats i en desacord davant l'expansió del depredador. La reunió de la Comissió del Llop de la Catalunya Central clarifica les posicions de l'administració i dels ramaders, però no hi ha propostes per avançar, lamenta el diari. A Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili alerta del deteriorament educatiu. Assegura que els alumnes arriben cada vegada amb més carències de coneixements bàsics. Segons explica el diari de Tarragona, les facultats científiques lamenten que la degradació del sistema educatiu es nota en el nivell dels estudiants. I el diari de Girona avui destaca que la província se situa entre les regions espanyoles amb més habitatge que té un certificat d'eficiència energètica. En concret, el 47% del parc residencial gironí està certificat, gairebé 9 punts per sobre de la mitjana estatal, que és del 39%.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
7: El Barça que rep el Racing de Santander a 9:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Getis Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit.
1: Queden 48 dies ja per les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Durant els últims anys, l'oposició més frontal a Donald Trump ha sigut la dels presentadors dels Late Night de màxima audiència. De fet, molta gent havia especulat amb la possibilitat que els dos màxims representants d'aquest art televisiu

0: Stephen Colbert i Jimmy Kimmel acabessin presentant-se de candidats a les eleccions del 2028. El president dels Estats Units ha pressionat cadenes com la CBS i la ABC perquè facin fora aquestes estrelles a través de la intromissió de la Comissió Federal de Comunicacions. Amb Colbert ho va aconseguir i a Kimmel se li ha prohibit que entrevisti els polítics que vulgui. Però l'humorista ha estat més hàbil que els censors i fa dies va interviuar una de les estrelles emergents dels candidats demòcrates, el texà James Tallarico. Doncs bé, podeu anar a YouTube i comprovar com l'entrevista ja suma 5 milions de reproduccions i ha aconseguit, de pas, que Tallarico ja sigui una estrella a nivell nacional.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: Es ocupem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: 6:45 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
11: Catalunya es desperta amb la mirada posada a la celebració de la Diada de l'11 de setembre avui a Extremadura.
13: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, el president Salvador Illa també reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP, que governa amb Vox. Amb aquest gest, el govern vol homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya. La primera parada serà la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en símbol d'aquella migració. A la tarda es projectarà el 47.
11: El Tribunal Suprem torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
13: Sí, el jutge Llarena ignora la sentència europea i diu que de moment la resolució no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els consellers. Sí que acabarà movent fitxa quan el Constitucional avali amnistiar la malversació. Això passarà d'aquí a poques setmanes. Ho deixa entreveure, de fet, en un escrit i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
14: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
11: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la Policia Nacional i la gent que l'1 d'octubre del 17 li van buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
13: S'enfronten a peres de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
11: Aquest matí la Comissió Europea proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
13: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió a Estrasburg. La restricció anirà en la línia del que ja va presentar un grup d'experts a Brussel·les, que va recomanar un veto als menors de 13 anys i una obertura gradual fins als 15. Von der Leyen també tractarà la intel·ligència artificial i la crisi a Ceuta, però espera crítiques a dreta i esquerra a un Parlament Europeu amb rècord de diputats euroescèptics.
11: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
13: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a la salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que es va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'empresa li podrien arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és advocat del sindicat demandant, FIST.
15: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
13: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nul·litat del judici.
11: I Donald Trump carrega durament contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que li tombés les restriccions que volia imposar el vot per correu.
13: Una resolució que arriba un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat.
11: Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
17: Una font interna del Departament de Seguretat advertís que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
16: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: 10 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Els tirotejos en foc real han crescut un 45% al primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que el mateix període del 2025. L'epicentre és a Barcelona.
13: I és que pràcticament el 90% dels incidents han passat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. De fet, dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital catalana des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i molta reincidència que van a la baixa, tot i que encara falta saber la xifra definitiva de l'estiu. Pel que fa a armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys incidents que fa un any i se n'han intervingut 1.700. La radiografia que fan els mesos de juliol i agost és que els furts han baixat un 24% i els delictes associats a la multireincidència un 19%.
11: I un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
13: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del mercat central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrés, el cap territorial dels bombers a Tarragona.
9: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
13: L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
11: I la crònica cultural comencem a Girona.
18: Són les 6 del matí i els carrers no tenen cara.
11: Perquè aquest tema, Enganyar-te, de la cançó La Ludwig Bank, ha guanyat el Premi Cerveri a la millor lletra que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc.
19: Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, on es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada.
11: Girona, Maria Rovira.
20: L'autor de la lletra premiada, Quim Carandell, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important, diu, de les cançons.
21: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
20: També es van recollir la resta de premis ja fets públics, com el Bertrana, per Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, que reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier.
22: Es farà, es farà, es farà. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
20: Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per Terra de Quixots, Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, es va endur el de Poesia i la Fuga, de Laia Aguilar, el de Literatura Juvenil. També es va fer públic l'Aurora Bertrana per una complexa traducció d'Esther Tallada dels Invictes de William Faulkner. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Ara anem a Vic.
23: Noi.
19: On avui comença el mercat de música viva, que estarà en marxa fins diumenge amb més de 70 propostes diferents.
11: Marc Ruiz.
24: Ja sorprèn des del títol, Non Concertos, una proposta de la dramaturga Lucia del Greco basada en el disc Una longuíssima ombra d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Després d'aquest primer impacte hi haurà més de 70 propostes artístiques fins diumenge. Més electròniques com Marina Herlop, Vino o Vito Blasu, jazzístiques com Playground, Irene Reig o Àlex Abril, pop com Soc un bohemio o Ginestar, delicades com Marc Pujol, que estrenarà disc, folk com l'Arenà, música urbana com Caral Laoz, Lia Kali o el macarrisme de Valle Valle, el rock de Per al Boi al Comboi, Mujeres, Remei de Calafresca o Romàntic Dimoni, i grans clàssics com Nacho Vegas i Quimic Portet. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I òpera!

0: El Liceu inaugura temporada el 25 de setembre i ho fa amb una ida de Verdi totalment renovada i que vol ser un crit contra la guerra.
1: L'artista iraniana Shirin Nejat és la directora d'escena i fa una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. Nejat diu que cada vegada són més insensibles davant l'horror de la guerra i el patiment i ha confessat que per això ha portat aquesta proposta a escena.
2: I don't want to be apologetic to
3: no vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
2: But art is a reflection of reality.
1: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russo-austríaca Annette Brecco i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
0: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui tenim alerta per tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, les tempestes arribaran aquesta tarda, després d'un matí que encara serà càlid. Ara mateix tenim temperatures de 24 graus a Barcelona, 23 a Palamós, 20 graus a Escola, Ribera d'Ebre, i no ha baixat gaire la temperatura a l'interior, amb 18 graus a la Pobla, segur. Avui sí que la baixada de la temperatura la notarem de cara al vespre, nit i durant la tarda, als llocs on hi hagi tempesta, i sobretot també de cara a demà, i amb tempestes fortes que poden caure a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. En tots aquests llocs podem tenir aiguats de més de 40 litres en mitja hora, i atenció, i algunes acumulacions que podrien arribar o superar puntualment els 100 litres per metre quadrat al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Compten aquestes zones perquè també els aiguats encara es podrien allargar durant la matinada.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, i a la litoral, en sentit Llobregat. També a la C58 d'entrada a Barcelona, a la C59 a Mollet del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de l'R2 Sud, la línia del Garraf, perquè hi ha hagut un nou robatori de cable de coure a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards. Només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions. És el sisè robatori de cable de coure en una setmana a la zona de l'estació de França.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de l'Edmond, de Badalona. Viu al centre i es queixa de la presència de deposicions de gossos a la zona del carrer del Mar i del carrer Canonja Baranera.
8: I jo he pogut constatar com això ha conduït a un estat, doncs, deplorable del terra que trepitgem. Una ciutat com Badalona ja fa temps que ha superat el límit per acollir gossos, doncs, d'una manera sostenible.
7: L'Ajuntament nega que hi hagi un increment de deposicions a la zona on viu l'Edmond i defensa que aquests carrers es netegen cada dia, incloent la neteja manual o la d'aigua a pressió. L'Edmond insisteix, però, que cal actuar davant l'incivisme d'alguns propietaris.
6: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir totes tenyides de vermell, pressionades per l'alça del petroli i les expectatives que avui la Reserva Federal dels Estats Units apugi els tipus d'interès. De la mateixa manera, Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq han tancat amb caigudes d'entre un 0,60 i un 0,80%. Després de les caigudes dels darrers dies, el sector tecnològic agafa una mica d'aire. Les accions d'Nvidia, per exemple, es recuperen i creixen un 1%. Això fa que les borses asiàtiques també operin amb guanys. Aquesta hora el Nikkei de Tòquio guanya un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
11: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts a les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Girona, Núria Paraire, bon dia.
13: Bon dia.
0: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Molt bon dia.
0: I des de Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
15: Bon dia.
0: Comencem avui, doncs, al sud del país. Aquest matí estarem atents al que diuen els portaveus de la taula de consens del Delta de l'Ebre. El col·lectiu, que lluita contra la greu regressió costanera que viu la zona, es pronunciarà sobre el projecte del Reial Decret per la gestió de riscos d'inundació, el Ricard.
7: Sí, val a dir que els integrants de la taula de consens del Delta estan preocupats per l'afectació que aquesta normativa pugui tenir en el projecte de protecció d'una zona molt afectada pel canvi climàtic i també la manca de sediments. Precisament avui es tanca el període per presentar al·legacions a aquest projecte del Reial Decret. A l'Ebre no estan d'acord amb els terrenys que l'Estat vol expropiar per frenar els embats del mar durant els temporals i pensen que aquest projecte normatiu pot empitjorar encara més les coses.
0: Parlant de costes i del mar a les comarques gironines, hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines. Núria.
13: Doncs sí, han descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats com els dels ports esportius. És a dir, han vist que les esponges són eficaces per filtrar la contaminació i que l'aigua torni a quedar ben neta. Van triar esponges de 5 espècies diferents. Només una va sobreviure en un entorn contaminat, com el del port marina de Palamós. I no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé. Han vist com a l'entorn de les esponges s'hi han instal·lat colònies de peixos, hi ha estrelles de mar que normalment defugen els espais contaminats i ara doncs esperen aconseguir finançament per poder continuar amb l'estudi.
0: A Barcelona, pendents dels veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
14: Avui faran una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. Recordem que encara hi ha diverses famílies que no han pogut tornar a casa 2 mesos i mig després que es generés el forat. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11 i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari i més cultura. Francesc, ara a Vic, avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco. Més tard, Marina Herlop hi presentarà el seu nou espectacle.
0: I més cultura. Acabem a la Plana de Lleida. Avui, Júlia, la vista estarà posada en el Castell del Remei.
15: Sí, perquè l'arxiu històric d'este castell, construït al segle XIX, es cedirà a la Generalitat de Catalunya perquè passi a formar part del fons de l'arxiu comarcal del Pla d'Urgell. Avui, este migdia, de fet, s'oficialitzarà la cessió de la documentació i del fons fotogràfic. Recordem que el celler del Castell del Remei és el més antic de Catalunya en l'elaboració de vins de criança, per tant, molt lligat a la història vinícola del país.
0: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
16: El Barça rep avui el Racing de Santander a partir de 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. Ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Real Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit del conjunt blanc.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
17: Ja hem estrenat la Lliga Catalana i a portes de la Supercopa de Badalona crec que compaginar la banqueta del Barça de bàsquet amb una selecció, Eslovènia en aquest cas, tenint 11 jugadors nous és una temeritat i una falta de respecte al projecte. Construir un equip des de zero requereix lideratge, presencial les 24 hores, no un sècolitz a temps parcial a la pretemporada i pendent de si s'acaba escapant a les finestres FIBA. Per crear les estructures de joc i la química del col·lectiu, cada entrenament sense el primer coach és un dia perdut. El Barça no és un banc de proves. L'exigència del Palau demana focus absolut. Delegar la pretemporada o la gestió diària en els assistents és començar la casa per la teulada. Independentment dels resultats, aquesta doble responsabilitat és una taca imperdonable en la planificació esportiva.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: Tot és possible un dia de partit.
18: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
10: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
12: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
19: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
20: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre les últimes paraules de Feijóo sobre Pedro Sánchez.
21: El líder del PP, Núñez Feijóo, va usar ahir la dada d'audiència del Hormiguero, que havia entrevistat al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i que va superar a l'audiència de l'Intermedio, que entrevistava el president del govern, Pedro Sánchez, per qualificar a este últim de perdedor i assegurar que la gent sap que és un mentider i que per això no el veu. Una mica agafat pels pèls el discurs de Feijóo.
0: I a la recomanació del dia, davant del moviment del Regne Unit per la defensa del dret a l'autodeterminació dels líders de Gales, Escòcia i Irlanda del Nord, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie This Town.
22: Del creador de Peaky Blinders ens transporta a la Gran Bretanya dels principis dels anys 80, en plena efervescència política i social durant l'era Thatcher. Ens atrapa amb la història d'uns protagonistes joves que busquen el seu lloc al món i troben en la música la via d'escapament de les tensions i conflictes del carrer, que inclouen també vincles amb l'ira. Una aproximació diferent aquest període històric on hi ha lloc per l'acció i el drama, però també per l'humor i la tendresa. Amb un bon càsting i una banda sonora destacable. This Town s'ha incorporat recentment a HBO i també la trobareu a Movistar Plus.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
23: Ahir vam sentir com els ànims al programa En Boca de Todos, comandat per Nacho Abad, estan més caldejats que mai. Primer es va enganxar amb el tertulià Ramon Espinar.
24: Que vayas al contenido, que no te metas con los medios. Vete al contenido.
25: Otra interrupció d'Antonio. Me meto con quien me da la gana, Nacho. Y decir que el presidente del gobierno...
23: I minuts més tard, Nacho Abad va veure com Pablo Fernández, de Podemos, deixava el programa perquè una tertuliana va insultar les seves companyes de partit.
26: Irene Montero son unas mamarrachas y tú compartes partido con ellos. Entonces, si nos ponemos a...
27: Espero que rectifiques, porque ese insulto yo no lo permito. Si no rectificas el insulto, me voy.
23: I alerta, que comença Santa Tecla i al matí de Catalunya Ràdio us vam avisar del perill de les mamadetes.
28: Re, un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que encara ho recordava la setmana següent, eh?
29: Sí. Has de ser prudent amb la mamadeta.
23: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
30: Al matí de Catalunya Ràdio.

0: dia, Can Elias.
1: Bon dia, Soler, què tal?
0: Prou bé. Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels Valencians O i aquesta cançó que esteu escoltant, que es diu Avant, i és que tal dia com avui, un 16 de setembre, però de l'any 1998, es va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La seva funció principal va ser establir normatives oficials i vetllar per l'ús de la llengua valenciana basant-se en la seva tradició. Això sí, tot i que la llei va ser aprovada el 1998, l'acadèmia no va quedar completament constituïda fins al 23 de juliol de l'any 2001.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem un dia en què, atenció, tornarà a ploure fort. Sobretot a partir d'aquesta tarda, les zones més afectades seran, d'entrada, la Catalunya Central i les comarques de Girona. Més endavant, les tempestes descarregarien el litoral i el prelitoral. Protecció Civil, que ja ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions.
1: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Així ho deia Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil. De moment, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni s'ha aplicat tampoc restriccions, tot i que aquest matí es farà també una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. I a banda d'això, avui la notícia també la tindrem a Europa i a les xarxes socials.
2: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
0: No es tracta de si els nens poden accedir a les xarxes socials, sinó es tracta de que les xarxes socials s'hi poden accedir als nostres nens. Així ho deia fa unes setmanes la presidenta de la Comissió Europea. Avui Ursula von der Leyen concretarà també aquests plans per regular l'ús de les xarxes per part dels més joves. En concret, proposarà que els menors de 15 anys no puguin obrir comptes a Instagram o a TikTok sense permís dels pares. Ho plantejarà el discurs de l'Estat de la Unió, que és on la presidenta de la Comissió defensa la seva acció de govern davant de tot el Parlament d'Europa. A Estrasburg, Bruno Fortea.
3: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La proposta de la Comissió Europea busca així unificar també les iniciatives engegades a diversos estats europeus. Frederic Vincent, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Des que Austràlia va ser el primer país en prohibir les xarxes als menors de 16 anys, és veritat que diversos governs europeus ja han impulsat iniciatives en aquesta línia. Per exemple, Espanya.
4: Sí, Pedro Sánchez va anunciar al febrer que Espanya seguiria l'exemple d'Austràlia, però des del febrer aquesta anomenada llei per la protecció dels menors en entorns digitals encara s'està tramitant, ni tan sols té data d'aprovació. La norma planteja limitar l'accés dels menors de 16 anys a algunes xarxes i també té altres punts. Per exemple, es vol fer que la manipulació dels algoritmes, la manipulació deliberada, sigui delicte.
0: Dinamarca va ser qui va obrir el debat també a Europa.
4: Aquí la mesura s'adreça a les plataformes que textualment estan associades a riscos documentats com els dissenys addictius i el contingut il·legal o nociu. És un text que va rebre el suport d'una majoria al Parlament danès. Contemplava, això sí, una excepció per als menors de 13 anys. Els pares podien autoritzar l'accés a les xarxes socials en alguns casos.
0: Un altre cas, França.
4: La llei es va aprovar el juliol, aquí es posa el límit als 15 anys, però s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional el vetés perquè veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. El nou text es centra en limitar les funcions que poden generar més addicció, com la reproducció automàtica de vídeos.
0: I una llista que continua.
4: Sí, que és llarga, més a més, perquè el Parlament italià també planteja prohibir l'accés als menors de 15 anys. La mesura està estancada per al desembre. Les dificultats d'establir un sistema eficaç de verificació de l'edat. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer, s'està tramitant. A Alemanya s'està estudiant, però és un tema que és veritat que divideix el govern de coalició.
0: I per això Europa vol endreçar-ho, una mica i marcar també unes línies comunes. En tot cas, no és l'única notícia també relacionada amb les xarxes socials del dia d'avui. Perquè ha començat també a Barcelona el judici de 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta l'any passat. Demanen que se'ls torni a admetre.
4: Denuncien que Meta, que és l'empresa matriu de Facebook o Instagram, no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. Què diu Meta? Doncs que els va fer fora per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar 90 milions d'euros.
0: 90
5: Poden
0: milions
5: les
0: d'euros.
5: Transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors. És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
4: És el que deia Enrique Leiva, advocat del sindicat demandant. Meta va actuar a través d'empreses subcontractades, demana la nul·litat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats van arribar a un acord pels acomiadaments i que també estan demandats per connivència amb Meta.
0: Avui en parlarem de xarxes socials també a la Bitàcora del matí amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dimecres 16 de setembre, el dia comença amb 23 graus a l'Ametlla de Mar, 24 a Badalona, no ha refrescat gaire a l'interior, amb 18 graus a Balaguer, 17 a Manresa. Avui es preuen màximes de 25 a 30 graus, potser una mica més altes al sud i a les comarques de Ponent, on hi haurà més estones de sol. En canvi, la resta de Catalunya tindrem tempestes, i tempestes que poden ser violentes a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. Compte el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, que és on preveiem els aiguats més forts, que poden arribar fins i tot superar els 100 litres per metre quadrat.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions d'entrada a Barcelona per la C32 Esplugues, per un vehicle avariat, aturades a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la del litoral, des del nus de la Trinitat fins al Poblenou.
0: Ara són les 7 i 6 d'un dia en què entrevistarem en aquest programa el president, l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Però abans repassem el que cal saber del dia d'avui, que és 16 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: A Extremadura.
10: El president Salvador Illa celebra avui per primer cop la diada de l'11 de setembre a Extremadura. És un acte que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. També té agendada una reunió amb la presidenta popular, Maria Guardiola.
11: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Policies a judici.
12: 9 anys després, avui arrenca el judici contra 4 policies nacionals, 3 comandaments i un agent per haver buidat un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma durant l'1 d'octubre.
13: És l'únic cas de violència policial que arriba a judici, ja que la resta de causes relacionades amb les càrregues han quedat amnistiades.
0: Es resisteix fins al final.
14: Parlant de l'amnistia, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat el recurs de Carles Puigdemont en què li reclamava l'amnistia després de les sentències de la justícia europea. Possiblement serà l'últim no de Llarena abans del pronunciament del Constitucional.
15: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia a la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
16: Tienen cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
15: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers. Sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui tindrem un nou cara a cara.
10: A partir de les 9 seguirem la sessió de control al Congrés. Serà el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de la desclassificació dels informes policials sobre l'entrada massiva a Ceuta. Això després que aquesta crisi protagonitzés també el ple del Parlament Europeu.
17: We are committed to continue working together on returns of those remaining in Ceuta.
12: El Marroc ha enviat una carta a tots els eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants i aprofita per recordar que el govern espanyol no ha trobat proves per incriminar Rabat.
0: Acte de protesta.
13: Encara sobre Ceuta, els jugadors del Real Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté han esquivat aquesta nit tornar a donar suport a la ciutat autònoma.
14: Era l'inici del partit entre l'Elx i el Real Madrid, quan els jugadors saltaven a la gespa. Ho feien els dos equips amb una samarreta d'ànims a Ceuta, però aquests tres jugadors del Real Madrid portaven la samarreta mal posada, expressament perquè no s'hi llegís el missatge. És un gest que ha estat molt comentat i molt criticat a les xarxes socials.
0: Prohibir el burca.
10: Nou intent de l'Ajuntament de Lleida per sancionar l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té suports suficients.
0: Lleida, Júlia Albacar.
9: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Fèlix Larrosa confia que es podrà multar.
18: La ordenança així ho diu, però és que també t'hi dedica, hem parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
9: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Accident laboral mortal.
12: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre ahir al vespre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central on s'hi havia acumulat monòxid de carboni. Xavier Ferrer és cap dels bombers de Tarragona.
19: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les edicions eren molt altes en aquella zona.
0: Robatori de coure.
13: Avui hi ha hagut el sisè robatori de cable de coure en poc més d'una setmana a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards i menys trens a l'R2 Sud i també afecta els regionals del Sud. El Ministeri de Transport ja ha adjudicat la instal·lació de càmeres de vigilància a l'estació de França per evitar nous robatoris.
0: Una aire antiguerra.
14: El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb aquesta òpera de Verdi. Hi haurà només 17 funcions fins al 15 d'octubre i al capdavant de la direcció escènica hi haurà l'artista iraniana Shirin Nejat.
20: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
0: Doncs relacionat amb el conflicte, a l'Orient Mitjà, 38.000 milions de dòlars.
10: És el que, segons el Congrés dels Estats Units, ha costat la guerra contra l'Iran al Departament de Defensa. El càlcul és fins l'1 d'agost. En funció de la intensitat dels atacs, caldrà anar-hi afegint entre 2.000 i 3.000 milions cada mes.
0: Per culpa dels carburants.
12: La guerra explica la pujada del preu dels carburants i el preu de la benzina explica bona part de la inflació del 4% que hem viscut aquest passat mes d'agost. A partir de les 9 parlarem de com ens afectarà la butxaca amb l'economista Santiago Niño Becerra.
0: No funcionen.
13: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. El 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya estan fora de servei. Són 3.600 dels 15.500 instal·lats, o bé estan avariats, o bé encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris critica que aquest és el principal inconvenient amb què es troba en Albert Segarra.
21: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
0: I Premi Nacional de Poesia.
14: Per a l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora, el Ministeri de Cultura ha distingit la seva obra Sala Augusta, seguit de llengua materna. En una entrevista al 3CAT Info, l'escriptor defensava la llengua en què l'ha escrit.
0: I en esport, Robert Prat, la transmissió més especial.
22: La del Barça Racing de Santander, que farem des de les 8. Aquesta prèvia serà conjunta entre la TDT de Catalunya Ràdio i el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. El partit començarà a 9:45 amb un Hansi Flick que no ha confirmat si farà rotacions.
23: Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
22: L'Espanyol que perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol al temps afegit.
0: Un minut i serà 7:45 del matí. Anem ara al quiosc.
24: Doncs us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
25: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Com esteu?
24: El Calet, avui ha de canviar el temps. Tu ets més d'estiu o d'hivern?
25: Jo sóc més d'hivern. Jo, a l'estiu, no és bon campanyero, perquè jo pateixo molt per l'estiu, i a més, cada vegada ja anem a pitjor per al tema del canvi climàtic, jo prefereixo, la veritat, l'hivern.
24: Doncs avui ja canviarà una mica el temps, diuen, eh?
25: Sí, avui canvia el temps, sembla, i em fa falta ja, per respirar una mica millor.
24: Doncs, Calet, et deixem respirar. Mentrestant, nosaltres us expliquem que les portades d'avui estan centrades sobretot en Ceuta. La Vanguardia explica que Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta, i el periòdico que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. El País també en parla i en portada hi veiem una fotografia que ocupa mitja pàgina. És fosc, és en una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. El peu de la foto ho diu tot. Últimes nits al trampolín, la platja de la vergonya. Els temes que llegim en les portades d'avui: que el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions d'euros i que avui s'inaugura l'exposició de Dalí a Casa Amella, al Passeig de Gràcia, una exposició que, per cert, ja us vam poder explicar dilluns en primícia al Matí de Catalunya Ràdio. Acabem al diari Ara amb entrevista reposada al nou jugador del Barça, Karim Adeyemi. El veiem també en portada i diu: som imparables, som molt perillosos, per mi el Barça és el millor equip del món.
1: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Cubelles i 22 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Mireia Sala.
8: Retencions per entrar a Barcelona per la C58 i la C33 des del Vallès, i a l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat. A la P7 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Vilafranca que talla un carril en sentit sud.
13: Atenció a la dada, els tiroteixos amb foc han crescut a la demarcació un 45% al primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que el mateix període de l'any passat.
2: I és que pràcticament el 90% dels incidents de Catalunya han estat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i multireincidència, que van a la baixa.
12: Pel que fa armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys d'incidents que fa un any i seran intervingut 1.700.
13: Més notícies. Al Vallès Oriental, Mollet reclama continuar com a zona tensionada per mantenir el topall dels lloguers.
2: Demanen al govern que revisi els criteris perquè hi ha zones vulnerables a la ciutat.
13: Mollet, Marta Vallès.
3: La regidora d'habitatge de Mollet, Marina Escribano, apunta una possible solució.
4: La possibilitat aquesta que et deia de subàmbits dins del municipi. No podem posar en dubte com s'estan fent els anàlisis, però potser els hem de mirar molt més rigor per no produir, doncs, unes conseqüències negatives cap a la població.
3: Explica que l'anunci de la sortida de la ciutat de la llista de zones de mercat residencial tensionat ha preocupat els veïns. Des de Mollet, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: El Bages Sallent ja treballa en l'adequació d'una nova plaça en forma d'amfiteatre.
12: És un espai cèntric al carrer de Molí, prop de l'Ajuntament, que va passar a ser municipal després d'una permuta amb l'Incasol. Ho llegim al Regió 7.
13: I cultura. La Fundació Vila Casas reivindica als espais Volar de Barcelona els pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, Montse Mas.
5: La mostra sobre Romà Vallès, pioner de l'informalisme, sovint eclipsat per Antoni Tàpies, inclou peces inèdites de la col·lecció de Rafael Tous i està cocomissariada per la seva filla, Bel Vallès.
6: Ell va formar part de tot aquest moment de l'informalisme, com altres artistes, que no ens va dir mai si era competició o no del Tàpies, no, més aviat que compartien.
5: I la retrospectiva més gran fins ara de Josep Maria Sucre, gran retratista de l'angoixa humana, reprodueix el seu paper de poeta, crític i agitador cultural, un artista generós que va morir en la misèria més absoluta. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I ara, música. Zeina Terra, avui a Barcelona, la cantant palestino-jordana presenta el seu primer àlbum de R&B a la Sala Apollo. Això serà avui a partir de les 9 del vespre. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
26: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
27: 5, 6, 10, 27 i 42, i els sols, l'1 i el 8.
26: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
28: El Matí de Catalunya Ràdio.
29: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
30: Mm-hmm.
29: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
30: I des de 16.400 euros.
29: Què?
31: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
9: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dimecres 16 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
1: Els sons del matí.
0: El Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
10: Per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistiar la malversació.
11: S'amplia la zona de facturació de la T1 i renova completament la T2.
14: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideràtum.
15: Seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice l'alargamiento de la pista.
16: La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les.
0: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat.
17: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vincle.
13: Lligam emocional, afectiu o de qualsevol altra naturalesa que hi entre dues o més persones. El president de la Generalitat s'emporta enguany la diada de Madrid a Extremadura. Salvador Illa vol posar en valor els vincles entre catalans i extremenys amb un homenatge a Manolo Vital, protagonista de la pel·lícula El 47. I aquí pot pensar que amb aquest trasllat el president Illa també desvincula la diada de Madrid.
0: Buidar.
13: Deixar buit un receptacle, traient-ne allò que conté. A Roger Espanyol, l'1 d'octubre del 17 li van buidar l'ull dret, literalment, amb una pilota de goma. Avui s'asseuran al banc dels acusats quatre agents de la Policia Nacional per respondre per aquella acció. El cas d'Espanyol és l'únic que jutjarà l'actuació policial de l'1 d'octubre.
0: Moderador.
13: En entorns digitals, vigilar xats, fòrums o xarxes socials, esborrar missatges ofensius i fer complir les normes de la comunitat. Just quan aquí queda vist per sentència el judici per l'acomiadament massiu de moderadors en una empresa que treballava per Meta Barcelona, la Comissió Europea es proposa prohibir l'accés als menors de 15 anys a les xarxes socials, que no són ni moderadament aconsellables per als adolescents.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 3.600.
10: Són els carregadors de vehicles elèctrics d'accés públic que no funcionen a Catalunya. Són un 23% dels 15.500 que hi ha instal·lats. És una dada que us avancem avui en aquest programa i que ens facilita l'ENFAC, la patronal de representants dels fabricants de vehicles.
0: 361.074.
10: Són els delictes que s'han registrat a Catalunya entre el gener i l'agost. En són 32.800 delictes menys que en el mateix període de l'any passat, cosa que es tradueix en una reducció del 8,4%. És una taxa de 44 delictes per cada 1.000 habitants.
0: 75.
10: Són els anys que ha estat en actiu el cinema Guiu de la Seu d'Urgell, que ha anunciat que tanca. L'Ajuntament busca fórmules per reobrir-lo. Està negociant amb la propietat per comprar l'immoble i assegurar que la població no quedi sense cine.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, en el terreny de joc, amb una samarreta blanca remengada que no deixa acabar de llegir el missatge que hi ha escrit. Sí que puc mig llegir, todos somos.
12: És la samarreta amb què els jugadors de l'Elx i el Madrid van saltar al camp per fer un gest de solidaritat amb Ceuta. El missatge hi deia, todos somos caballes. Caballes és la forma popular de referir-se als ciutadans de Ceuta. Doncs bé, tots tres jugadors lluïen el missatge, tots els jugadors lluïen el missatge, menys aquests tres que se la van a pujar expressament. El club, llegim el País, entén que l'actitud d'aquests tres futbolistes respon a sensibilitats personals que no coincideix amb la posició de la institució. És una imatge que circula per xarxes i els diaris digitals.
0: A la segona imatge hi veig tot d'alumnes d'esquena, amb motxilles escolars, potser hi ha una trentena, i estan en un passadís d'una escola o institut que sembla que estan sortint cap a l'exterior.
12: Sí, és la imatge que ha triat l'Ara per explicar que Espanya és el tercer país de l'OCDE on més es repeteix curs. Detalla que el 22% dels alumnes de 15 anys han repetit. Es basa en dades PISA, que ha analitzat ESADE, ECPOL i Save the Children.
0: I a la tercera imatge hi veig l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, amb el mocador morat de Santa Tecla al coll, parlant davant d'una plaça de la Font plena de gom a gom. Ricard Buigas, què està fent Viñuales?
18: Doncs mira, està tancant l'acte de la crida que obre oficialment les festes de Santa Tecla aquí a Tarragona. Viñuales, damunt de l'escenari, agafa els dos micròfons de Flexo amb les mans, enmig dels xiulets d'una part de la plaça. Es dirigeix als ciutadans per demanar que gaudeixin d'unes festes que pertanyen a una multitud i no a un petit grup que el xiula. Bé, com marca la tradició, l'alcalde pronuncia el tradicional Visca Santa Tecla, que precedeix l'encesa dels 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps analitzem, atenció, el canvi de temps d'aquesta tarda i les diferències amb l'episodi que vam tenir fa exactament una setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, el canvi arriba un dimecres, igual que la setmana passada, i en realitat té moltes semblances també amb aquell episodi, eh? Perquè passa un front, amb aire fred en altura, després arriba també, després d'uns dies extremadament càlids, ahir vam tenir 38 i 39 graus al sud de Catalunya, dimarts de la passada setmana veníem de 40 graus a les comarques de Girona, i aquesta setmana sí que el mar no està tan calent, però vaja, segueix a 26-27 graus. I quines són les diferències? Doncs la principal diferència és que les tempestes es preveuen durant la segona meitat del dia, no pas durant el matí. I això farà que tinguem una aportació extra d'energia pel sol i per la calor que haurà fet aquest matí, cosa que és molt rellevant perquè les tempestes més fortes es formaran directament a terra ferma i seran més violentes. Recordem que la setmana passada les tempestes més violentes es van formar sobre el mar.
0: El mar, sí.
2: Exacte. I una altra diferència és que les capes mitjanes de l'atmosfera avui fa menys vent. Per tant, les tempestes que es formin es mouran més a poc i podran deixar més aigua sobre el mateix lloc.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia la composició trobadoresca que excitava la Turner. I la resposta era sextina. Una sextina és una composició poètica formada per 6 estrofes de 6 versos rimats amb una tornada de 3. I, llegit tot separat, es llegeix sextina. Avui dimecres, un Enigmàrius lingüístic. La llengua ameríndia que apel·la a la família. De 6 lletres. La llengua ameríndia que apel·la a la família. 6 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula a aquesta hora. Un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'atracció enmig d'una granja. Veiem un vaixell negre amb una franja vermella a la part de sota, una petita franja blanca i també hi veiem la característica barana de la proa del vaixell i les xemeneies icòniques del Titanic. Per si de cas algú encara no lliga caps, el vaixell inclou un rètol gran al seu lateral on hi ha escrit en lletres la paraula Titanic. L'atracció és per nens i els seus tiquets d'accés simulen targetes d'embarcament del vaixell. Un cop a dins, els nens s'asseuen en uns tobogans interiors i quan l'atracció s'activa s'aixeca la part del darrere del vaixell de manera que se simula el seu enfonsament i els nens s'allisquen pel tobogan fins a caure. Ara bé, no cauen dins l'aigua, sinó en un matalàs de seguretat.
0: I això és real o fals?
28: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Ja a la venda? Bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ja No Lloren a Madrid. Consulta'n les condicions i tarifes a Ouigo.com.
7: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic és una notícia real. Si voleu, la trobareu a la ciutat anglesa de Hitching, a uns 60 quilòmetres de Londres. L'atracció ha provocat les queixes d'algunes persones que la troben de mal gust, sobretot perquè és una atracció per nens. El granger propietari del parc temàtic, en canvi, no ho veu igual. Es defensa dient que cada dia pugen a l'atracció més de 500 persones i que al final només unes quantes han expressat disgust o malestar per la seva existència.
0: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
0: Hi ha un minut per arribar al punt de 8:15. Sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
20: Perquè ja no juguem a la petanca, o al parxís, o a les cartes. Bo, potser sí que és jugar, però ha quedat reduït a un públic minoritari i més bé d'una edat avançada. Avui és un bon dia per recordar tots els jocs tradicionals que jugàvem quan érem més xicotets. A casa, al carrer, amb amigues o amb els iaios i les iaies. M'encantaven. Potser és el ferbe major i allò que diuen la nostàlgia. O potser és que era la millor fent trampes al parxís i em crea tendresa a pensar en aquella Nerea de 10 anys.

0: corre pels camps, yeah, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, yeah, yeah.
1: Són 7:45. Avui és dimecres 16 de setembre, ens despertem amb 16 graus ara mateix a Blancafort, 19 a Banyoles i 14 al Parc Natural dels Ports, el dia en què entrevistarem en aquest programa l'expresident José Montilla a 9:15 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Cida Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
3: Que avui Europa proposarà restringir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Ho proposarà la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en el discurs de l'Estat de la Unió.
2: Mentre el president Illa va a Extremadura a celebrar-hi per primer cop els actes de la Diada al Congrés a partir de les 9, sessió de control amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
3: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol. Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma, com sí que han fet els seus companys abans del partit d'ahir contra l'Els.
2: L'Ajuntament de Lleida intentarà un altre cop prohibir l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té

0: Tornen les tempestes i també possibles aiguats a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí. Tempestes que apareixeran a la tarda a les comarques de Girona, les de Barcelona i també el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. En tota aquesta zona es poden acumular més de 40 litres en mitja hora. Hi ha probabilitat que arribin els 100 litres en aquests sectors del litoral i prelitoral de Barcelona i del nord de la Costa Daurada. I amb una baixada important de la temperatura que notarem ja aquesta tarda i també de cara a la pròxima matinada.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals al sud per un nou robatori de coure a l'estació de França. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia, és el sisè robatori de cable de coure a l'estació de França en poc més d'una setmana i això vol dir que avui, un dia més, hi ha retards a l'R2 Sud i també, com deies, als regionals del sud. A l'R2 Sud s'ha reduït la freqüència de trens. Només en circulen dos per hora i sentit entre Sant Vicenç de Caldés i l'estació de França i hi ha parada a totes les estacions. Al marge d'això veiem altres retards a la xarxa ferroviària, com per exemple el tren de l'R16 que està anant de Tortosa cap a Barcelona i que va un quart d'hora tard, o el de l'RL4 que va de Manresa a Lleida i que circula amb una demora de 25 minuts.
0: I a les carreteres els principals problemes els tenim a l'AP7 i a la C58. Mireia Sala.
3: Sí, a l'AP7 hi ha cua de Mollet a Barberà i a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i més endavant a l'entrada pel nus de la Trinitat. Problemes també a l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat i a les dues rondes de Barcelona.
0: I ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
4: Centrades avui, Ricard. Sobretot en Ceuta, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. Ho llegim en diversos diaris. I també veiem Llarena, que rebutja Amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC a explicar el periódico. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%. Aquest diari també ha entrevistat. El veiem en foto de portada. Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: Avui en parlarem a l'àgora dels diferents temes d'actualitat, també de la inflació, que està disparada un 4% a Catalunya. Ho farem a partir de 8:45 del matí. Avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui articles sobre temes variats com educació, emancipació dels joves o aliança catalana.
5: Sí, La Vanguardia, per exemple, creu que és urgent i necessari un debat educatiu a Catalunya, però adverteix que hi ha el risc que es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre més el temps. També creu que això sí cal accelerar els terminis per climatitzar els centres educatius. A l'Ara, el filòsof Josep Ramonet es pregunta si l'obertura del debat educatiu pot ser suficient per rellançar un govern que fins ara, diu, ha tingut un perfil més aviat baix. Al periòdico, la periodista Pilar Rahola condemna l'assetjament violent que assegura que pateix la gent d'Aliança Catalana per part del que anomena grupuscles d'extrema esquerra. També acusa de cínic el president Illa per criticar Aliança quan, diu Rahola, ell mateix es manifestava amb Vox.
0: O sigui que defensa Aliança, Rahola, ara.
5: Com a mínim, critica els que la critiquen.
0: Ja.
5: I el Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que està ja als 30,2 anys. Denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Robert.
6: Llegeixo al New York Times que el còmic i locutor nord-americà Ron Bennington, presentador de The Bennington Show, acaba de ser diagnosticat d'un càncer de colon en fase 4 i que, inspirat per la gran onada de suport dels fans i dels companys còmics, ha convertit els seus tractaments de quimioteràpia en un podcast. Diu el següent: em dedico a fer que la gent pensi en coses tabú. I què hi ha més tabú que la mort? Durant l'estiu, Bennington ha estat transformant la seva habitació a oncologia en l'estudi de podcast més estel·lar de la ciutat de Nova York.
7: 45.712.
8: Em toca?
7: Això és el número de la loteria, ara?
8: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
9: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur, perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
10: Citroën.
9: Condicions a citroen.es.
11: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda.
12: La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
13: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma

0: futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
1: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
2: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
3: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
4: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
3: I allà, no dius pas podem tot?
4: Sí, que puc, sí, sí que puc.
5: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Benvolgut professional. Sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres enteneu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Naus, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
8: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: 7:38, repassem aquesta hora altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Qui ha hagut de fer marxa enrere?
11: A punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid Sopa de Letres arran del fracàs de l'estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, i amb tots els concursants madrilenys. Va tenir 9.000 espectadors i una llau de crítiques. La direcció l'ha tret i argumenta un error de programació al seu lloc i ha posat una sèrie, ho he vist a VilaWeb.
10: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
12: Salvar les glaceres. Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovella suïssa. Han cobert la glacera Sanfleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comprovar què passava i han vist que són més eficaces, més eficients per aturar el gel de gel. L'experiment forma part del projecte Keep It Cool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana. Ho llegim a La Vanguardia.
10: Sempre quedarà a la pop.
11: Uns altres van robar una bicicleta valorada en 3.400 euros i el seu propietari, un veí de Maçanet de la Selva, la va trobar l'endemà a la venda a Wallapop per 1.200. L'anunci estava publicat des d'un perfil que situava la venda a Tordera, però poc temps després la publicació va desaparèixer de la plataforma i ja no va poder seguir-li el fil. Els Mossos mantenen oberta la investigació, ho llegim al diari de Girona.
10: I avui, atenció, 16 de setembre comença oficialment el compte enrere per...

0: Perquè falta poc per Nadal, Freddy. Si la ràdio parlés.
1: Doncs falten exactament 100 dies per Nadal. De fet, Vigo ja fa setmanes que col·loca milions de llums LED a Nova York i han posat a la venda les entrades per la pista de gel de Rock.

0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats de l'Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
1: El Guardian destaca en portada que cada dia 1.500 persones deixen la feina per cuidar un familiar. El diari cita nous estudis que calculen en 1 milió les persones que han hagut de deixar de treballar per fer-se càrrec d'una persona gran o malalta. A Alemanya, el Süddeutsche Zeitung recull que el canceller Friedrich Merz promet un alleujament dels preus del combustible poc abans de les eleccions estatals d'aquest cap de setmana, on podria tornar a guanyar l'extrema dreta. El Wall Street Journal recull la crida que el Pentàgon ha fet a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa Pete Hegseth a finals de mes. Només els prims i els que estiguin en millors condicions físiques, en un concret en un comunicat intern que cita el diari, s'ha enviat a les tropes demanant que només assisteixin al discurs els que compleixin els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, que superin una prova física i que mostrin una imatge i un uniforme impecables. La premsa argentina, com el Clarín o la Nación, recullen que Messi tindrà el seu comiat a la selecció. Destaquen tots dos diaris que Scaloni ha convocat l'exjugador del Barça per l'amistós previst pel 6 d'octubre.
2: I avui la premsa econòmica se centra en l'encariment dels preus. Expansió escriu que la borrasca inflacionària arrasa, no només s'expandeix. Assegura que l'alça de l'IPC de l'agost preludia majors crescudes a curt i mitjà termini. L'Economista preveu que les pensions pugin un 3,5% el 2027, lligat a l'alça de l'IPC, cosa que comportarà una despesa pública de 8.000 milions en aquestes prestacions. Alguns economistes alerten a 5 dies que el petroli podria escalar les pròximes setmanes fins als 150 dòlars al barril, i llegim al periòdico que el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. El propietari, el banc alemany Deutsche Bank, busca comprador una dècada després d'adquirir-lo per 493 milions d'euros.
0: 7:42 i a la premsa esportiva Robert Prat destaquem la victòria in extremis al temps afegit del Madrid de Mourinho.
3: Un Madrid que guanya i guanya 2-3 al Camp de l'Elx, el descompte, passi el que passi, el Madrid sempre acaba guanyant, això sí, a la seva manera.

La Vanguardia diu que els de Mourinho s'adormen a ells i que suspenen en actitud, només salvats per la botzina. El periódico parla d'un Madrid que fa el gandul i que voreja un altre fiasc, fent una segona part que fa llàstima. El País parla d'un Madrid que es va desconnectar, pel marc que el Madrid va evitar in extremis aquesta relliscada. I el diari es diu que el gol d'Espí, ja al descompte, va ser un salvavides pel conjunt blanc.

0: Doncs el Madrid, que sempre acaba guanyant, el descompte sí que l'Esport avisa que les sensacions al Madrid van tornar a ser molt dolentes abans de jugar contra l'Atlètic de Madrid. Pel Mundo Deportivo, el nou davanter del Madrid, Carlos Espí, va ser un espidifent per José Mourinho, que va salvar els mobles i va evitar una crisi. I l'esportiu diu que és estimulant el Barça Racing d'aquesta nit. El Barça pot superar el rècord de victòries en una arrencada de competició en un dia en què a Catalunya Ràdio farem una transmissió molt especial, una prèvia conjunta amb Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de transmissions en català.
1: Ara sí!
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Això perquè multen un nord-americà per arribar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit de Mercadona sense declarar.
4: Sí, portava un bon arsenal a la maleta, carn de porc, principalment embotits, comercialitzats això per Mercadona, salxitxes de cèrvol, xoriços, sobrassada, fuet, llom, de tot. Un cop inspeccionat i amb tots els productes requisats va arribar l'hora de pagar la multa, $500. Ho hem llegit al Mundo.
2: El truc d'Inés García, nòvia de Lamine Yamal, per resoldre els seus problemes de son. Diu, em poso el perfum per dormir tranquil·la.
5: Llegim a 20 minuts que ho ha explicat a través de les seves xarxes socials. La creadora de contingut ha dit als seus seguidors que té problemes per conciliar el son i que ha trobat la solució per dormir tranquil·la. Posar-se el perfum del seu nòvio per fer olor d'ell. García ha acabat el vídeo dient a dormir con los angelitos y a ver fotitos de mis perros.
2: I Rosa Peral es gradua en dret a la presó i vol representar-se a si mateixa com a advocada?
4: Nació Digital explica que un cop graduada, Peral vol col·legiar-se i substituir la seva lletrada, que va renunciar al cas. Ara, però, li tocaria cursar un màster d'advocacia perquè no es pot representar ella mateixa quan hi ha un cert grau d'implicació en un cas. Tot i això, no podrà actuar de lletrada fins a 10 anys després del final de la seva condemna.
2: I què fan avui, Canalies?
5: Avui hi ha dues actrius que fan anys, Rosy de Palma, que en fa 62, també suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69, i també felicitem Samantha Villar, la periodista, que avui en fa 51.
2: Molts petons des d'aquí, el Santoral.
5: Avui és Sant Corneli, Sant Cebrià, Sant Abundi i Sant Abundanci. Abundància.
2: És molt abundant avui, el Santoral.
5: Sí, noi.
2: Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 16 de setembre de 1996, 1 milió de catalans tornaven aquell dia a les classes. Però la notícia era que per primera vegada els nens i nenes de 12 anys anirien a l'institut al primer curs de la nova ESO. El BUP passava a la història. I avui fa 30 anys TV3 estrenava programació. Mikimoto hi tenia un late show diari, Solvència Contrastada. I Andreu Buenafuente la nit del dijous presentava el Sense Títol 2. L'Espanya de Degoll de Gom omplia el dilluns i el Força Barça de l'Arús anava divendres a la nit. El 96 el TN Vespre el conduïen Carles Franzino i Àngels Barceló i el TN Migdia Fina Brunet i Josep Puigbó. Acabo amb Justo Molinero, que ara fa 30 anys organitzava a Can Zam una mega ballada de sardanes. El periòdico parlava de nou rècord Guinness amb 180.000 persones ballant la Santa Espina, entre les quals l'alcaldessa de Santa Coloma, Manuela de Madre, i l'esposa del president de la Generalitat, Marta Ferrusola.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Catalunya Ràdio. 7:47. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Comissió Europea proposarà avui prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
11: La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
2: El govern celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
12: I farà l'acte institucional que fins ara sempre havia fet a Madrid i es reunirà amb la seva homòloga, Salvador Illa, Maria Guardiola, del PP.
2: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol.
11: Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma autònoma, com sí que han fet els seus companys abans del partit contra l'Elx. Avui a les 9, sessió de control al Congrés, amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
2: L'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger Espanyol.
12: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals.
2: El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont.
11: Espera que es pronunciï el Constitucional. Això passarà d'aquí poques setmanes. Ho deixa entreveure en un escrit i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
3: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
2: I el govern espanyol aprova el pla d'inversions d'Aena per l'ampliació del Prat.
12: Destinarà 1.700 milions al Prat, no recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Un de cada quatre carregadors elèctrics públics de Catalunya no funcionen.
11: En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. Són dades de la patronal ENFAC, Albert Segarra, president de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics.
13: La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica.
2: I avui a 11:15 sabrem quina és, atenció, la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars.
12: Les candidates són La bola negra, de Los Cabis, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i Los domingos, de l'Adua Ruiz de Azúa.
2: Aquests són els titulars del dia. Fem un cop d'ull de què més estarem pendents aquest matí a tot el país. Fem una ronda de connexions a aquesta hora. Comencem per Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: I a Girona saludem Fèlix Martí. Bon dia, Fèlix.
17: Bon dia.
2: A Lleida, avui hem sabut que s'ha detingut un fisioterapeuta acusat d'agressió sexual, Estela.
14: Sí, ho confirmen els Mossos, té 30 anys i l'han detingut en concret a Juncosa, a les Garrigues. En concret, està acusat de fer tocaments a 3 dones i també d'un delicte d'assetjament. De moment, són les 3 denúncies que s'han rebut, però no es descarta que se'n puguin rebre més. D'altra banda, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi que va començar ahir a la tarda al voltant del Farràs, al Segrià. Ara, a les 8, dos helicòpters se sumaran a la desena de dotacions terrestres que hi ha desplegades. El foc està estabilitzat, això sí, des de les 11 de la nit, i ha cremat unes 90 hectàrees. I encara un últim apunt. Avui la patronal Pimec presenta els resultats d'una enquesta sobre l'impacte que pot tenir en el comerç local de Lleida el nou centre comercial de Torresalses que s'està construint als afores de la ciutat i que seria el primer, serà el primer que tindrà la ciutat.
2: Això a Lleida, més successos, perquè ara a Tarragona els Mossos investiguen l'incident que ahir al vespre va causar la mort d'un treballador i un altre que va quedar ferit mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona, Clara.
15: Sí, els fets van passar a la tercera planta de l'aparcament soterrani d'aquest equipament. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs on s'hi va acumular monòxid de carboni i tots dos van quedar inconscients. Durant l'emergència, el mercat va ser evacuat, però avui obriran els seus horaris habituals. Pel que fa a l'aparcament, quedarà tancat al públic fins a 9 avís. En cultura, s'hi curta el Festival de curtmetratges sobre salut mental de Tarragona i Reus, selecciona 25 treballs en la seva 11a edició, que se celebrarà entre el 3 i l'11 d'octubre. Els seus responsables creuen que els films recullen maneres de com reconnectar emocions en temps d'intel·ligència artificial.
2: I a Barcelona, Marc, avui seran també notícia els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
16: Sí, faran, Ricard, una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. I és que ja fa 2 mesos i mig que alguns afectats no poden viure a casa seva. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11 i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari. I més cultura ara a Vic. Avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco, i més tard Marina Herlo, per la Santiemi, presentarà el seu nou espectacle.
2: I acabem també a les comarques gironines, perquè hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines, Fèlix.
18: Sí, ens han dit que són resultats extraordinaris. Han descobert l'eficàcia d'una petita esponja mediterrània per depurar espais marins que estiguin degradats, com per exemple els ports esportius. Les esponges filtren grans volums d'aigua, eliminen bacteris i virus i reciclen nutrients. Doncs bé, en aquest experiment van triar esponges de 5 espècies diferents. Només una ha sobreviscut en un entorn contaminat com el port marina de Palamós, el port esportiu. I no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé i s'ha clonat en nous exemplars. Han vist com a l'entorn d'aquestes esponges s'hi han instal·lat, per exemple, colònies de peixos o fins i tot estrelles de mar que normalment defugen els espais bruts. Per tant, aquest treball obre les portes per fer servir aquests nous sistemes de restauració ecològica en aquests espais marins que estiguin molt bruts.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu molt bon dia.
12: Bon dia.
2: Adéu.
12: Bon dia.
17: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapiguem quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, l'atenció estarà posada a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, tarda, vespre i nit, perquè durant tot aquest període les tempestes poden ser fortes, fins i tot entrada a la matinada en alguns trams de la costa. Aquesta tarda es començaran a formar les comarques de Girona, a les de Barcelona, Pirineu, també especialment entre el litoral i prelitoral que hi ha entre Barcelona i Tarragona, entre la ciutat de Barcelona i Tarragona. Aquí és on podem tenir els aiguats més forts, que avisen el Servei Meteorològic de Catalunya que poden arribar als 90 litres per metre quadrat en 3 hores. I a més, tot plegat anirà acompanyat d'una baixada important de la temperatura.
2: I pel que fa al trànsit, problemes per un accident ara mateix a la Ronda Litoral. Mireia Sala.
20: Doncs sí, l'accident talla dos carrils a l'altura de Sant Adrià en sentit Llobregat i hi ha cua des del nus de la Trinitat. Problemes també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, a l'AP7 a Barberà i a la B23 de Molins Esplugues, a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a la C32 a Viladecans.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
23: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
24: Després d'anys de saturació digital, els consumidors busquen experiències més reals i connectades amb el món físic. Segons Radar 26, publicació impulsada pel Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, el màrqueting digital, que fusiona entorns físics i digitals, es consolida com una de les tendències clau. En aquest escenari, els professionals del màrqueting han de conèixer els nous comportaments de consum i adaptar-se a formats que combinen tecnologia, proximitat i connexió real.
23: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts seran les 8 del matí i ara a aquesta hora és moment de repassar el preu de les coses. Avui, quant costa un tall de cabells, Lara García?
25: El preu d'un tall de cabells canvia dràsticament en funció de si és per un home o per una dona. Moltes vegades el preu d'un tall per una dona dobla el preu d'un tall masculí, independentment si la clienta porta els cabells llargs o curts. És el cas, per exemple, de la perruqueria Ràfols, al barri de Sants de Barcelona.
26: Aquí el tall de dona val 43,50 i el d'home 20 euros.
25: El tall de dones normalment són més cars perquè inclouen el pentinat. Al municipi de Sant Padó, al Bages, a la perruqueria Mònica Colors, el tall també tenen preus diferents en funció del gènere, però el decalatge no és tan gran com a Barcelona.
27: Els talls d'home valen 15 euros i amb una dona rentar i pentinar i tallar són 28,50.
25: I a la perruqueria Claris de Premià de Mar, el tall d'home no arriba als 20 euros i el de dona s'acosta als 50.
28: I el preu de rentar i tallar home són 17,90 i el preu de rentar i tallar de dona ronda els 45 euros.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimecres, què costa, atenció, un barracó? Ot Serra, bon dia.
29: Bon dia. Quan es fan obres en algun edifici i queda inhabilitat, a vegades es necessiten espais alternatius per continuar prestant el servei. Sovint s'opta per mòduls prefabricats, els anomenats barracons. El Centre d'Atenció Primària de Vallcarca, a Barcelona, aquest any va caldre llogar-ne un i es va optar per una empresa de Navarra. El seu preu és de 2.436 euros.
2: 7:57. Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia.
2: Com estàs?
0: Molt bé, mira, reixida.
2: Reixida i concentrada amb les xarxes. Quin és el vídeo viral d'avui?
0: Doncs mira, un vídeo del que no s'han escapat ningú. L'ha vist fins i tot l'última panerola del metro de Barcelona. És un aplec festiu de joves catòlics, segurament família, entre ells, que després d'haver ingerit manta quantitat d'esprit de vi, treuen una guitarra i es posen a cantar en una terrassa de Casa Bona. Atenció a la peça musical.
1: Los

0: una miqueta d'espant, eh?
1: Sí.
0: És un vídeo amb moltes capes. Ricard, hi ha el de la guitarra, la senyora que pica de mans, un senyor que fa un esgarip digne de Palau Sant Jordi, l'acabem de sentir, mentre fuma tabac de liar, perquè és estrany. Sent família de casa bona, el tabac de liar no hi té cabuda. Però bé, tots ells van amb polo Ralph Lauren, pantaló Camel, nàutica sense mitjó, que és una cosa imperdonable.
1: M'agrada molt, això.
0: Sí, exacte. Sí, sí. Doncs atenció, perquè el vídeo s'ha fet tan viral que els protagonistes han hagut de respondre als haters amb una altra cançó. Hem entrat dins d'una espiral musical d'on no en podrem sortir mai més. Ja ho veus, Ricard. I és que a veces se me olvida que no estàs a mi al cant.
1: Ja, Elisenda, una abraçada. Gràcies.
0: Adéu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 16 de setembre, la dedicarem a tots aquells que feu autèntiques pluges d'idees i exercicis d'enginyeria financera per arribar a final de mes. Aquells que aneu al supermercat o a la benzinera i penseu que tot això s'us farà una muntanya. Sou els herois del dia a dia.

0: Tenim males notícies. Males notícies per la butxaca dels catalans. El fantasma de la inflació es torna a passejar pels comerços, per les benzineres i, sobretot, per les llars de Catalunya. I és que els preus tornen a pujar. I pugen amb força. A l'agost, els preus a Espanya van augmentar un 4,3% respecte a l'any passat. A Catalunya, un 4%. És un increment que no veiem des de feia 3 anys i que torna a posar sobre la taula aquesta necessitat de contenir l'encariment de la vida. Però darrere d'aquest percentatge hi ha una realitat també molt més concreta. La del supermercat, com dèiem ara, la de la benzina, la de la factura, la del lloguer, la de totes aquelles despeses quotidianes que cada cop, de mica en mica, pesen més. I aquí és on una dada econòmica es converteix en una qüestió social. Perquè quan viure costa més, no tothom pot assumir-ho de la mateixa manera. Qui té marge, absorbeix la pujada. Qui arriba just a final de mes, retalla. I qui ja viu al límit, pot acabar renunciant. Renunciant a una activitat dels fills, a sortir a sopar, a una despesa que pot esperar, estalviar. Una mateixa pujada de preus, per tant, té efectes molt diferents segons la situació de partida. I aquí apareix un risc. És el risc que l'encariment de la vida no sigui només una dificultat temporal, sinó que agreugi les desigualtats que ja existeixen. Les causes poden ser llunyanes. Són guerres, és l'energia, són els mercats internacionals, decisions que s'escapen del control de les famílies. Però, insistim, les conseqüències són molt properes. I arribem a totes aquelles decisions que, a més, conformen la vida quotidiana. Per això, davant d'aquesta nova pujada dels preus, no n'hi ha prou en preguntar-nos quan ha pujat. També ens hem de preguntar qui pot suportar-los i qui no. I aquesta hauria de ser una de les prioritats. Evitar que l'augment del cost de la vida recaigui amb més força sobre qui ja pateix una situació més fràgil. Protegir el poder adquisitiu. Acompanyar les famílies més exposades. I actuar. Actuar perquè una dificultat econòmica no s'acabi convertint en una desigualtat més profunda. Perquè contenir la inflació no és només una qüestió de números. És preservar una cosa tan bàsica com la possibilitat de viure amb tranquil·litat i futur. I aquest és un repte que ens interpel·la a tots. De què serveix que Catalunya sigui més rica si els catalans són més pobres? O, per exemple, si la pobresa infantil afecta un de cada 3 nens a Catalunya. Un de cada 3 nens. Som pobres a Catalunya. Tenim un repte que és molt urgent davant. Una desigualtat creixent, a un ritme molt feroç. I aquí hi ha un fet irrenunciable. Que el preu de viure no sigui per ningú el preu de no tenir ni projectes ni futur.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid i es reunirà amb la seva homòloga Maria Guardiola del PP.
0: La segona.
2: L'Audiència de Barcelona jutja avui 3 comandaments de la Policia Nacional i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a l'activista Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució.
0: La tercera.
2: La Comissió Europea vol posar límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. La proposta que avui presentarà davant l'Eurocambra la presidenta Ursula von der Leyen preveu que els adolescents només hi puguin accedir amb control parental i obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar els mecanismes que generen addicció.
0: La quarta.
2: El 23% dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics públics que hi ha al país no funcionen, segons us avança avui al Matí de Catalunya Ràdio. En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei, un de cada 4. Són dades de la patronal ANFAC.
0: La cinquena.
2: Avui comença el mercat de música viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques com Nacho Vegas, Quimi Portet, Mujeres o Soc un Bohemio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Barça que rep el Racing a 9:45, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo, el Madrid guanya 2-3 al camp de l'Elx amb un gol al temps afegit.
0: Tot això en un dia en què mirarem pel que fa al temps a la tarda. Atenció, perquè tenim previsió de tempestes i d'una baixada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Tot això després d'un matí solellat. Les tempestes arriben aquesta tarda i s'allargaran fins demà a primera hora. Afectaran el Pirineu, a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al nord del Camp de Tarragona. Els models meteorològics no es posen d'acord amb la intensitat d'aquestes tempestes, però alguns ens indiquen que poden arribar a deixar més de 100 litres per metre quadrat en poca estona.
0: I pel que fa al trànsit, continuen també els problemes ara mateix a aquesta hora a la ronda del litoral per un accident. Mireia Sala.
5: Exacte, la cua arriba des del punt d'aquest accident a Sant Adrià fins al nus de la Trinitat, en sentit Llobregat, i això afecta també l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33. A més, hi ha les habituals retencions d'aquesta hora a la P7 a Barberà, a la B23 de Molins Esplugues i a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: 45.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
9: Citroën.
8: Condicions a citroen.es.
10: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
11: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:08. Un dels temes del dia d'avui el tindrem, atenció, a Estrasburg. La presidenta de la Comissió Europea compareix en l'examen que cada any passa davant l'Eurocambra. Aquest cop el seu discurs tindrà un punt estrella. És la prohibició de les xarxes socials als menors de 15 anys. Des que Austràlia va aprovar la mesura per primera vegada, diversos països europeus ja han anat prenent iniciatives semblants. Alguns posen el llindar als 15 anys i d'altres en els 16. Avui, Ursula von der Leyen concretarà els plans per intentar endreçar aquest panorama. A Estrasburg, Bruno Fortea.
13: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Com dèiem, la proposta de la Comissió Europea busca unificar també aquestes iniciatives impulsades per diversos governs europeus en aquesta línia. Frederic Vincent, bon dia.
14: Bon dia.
0: I és el cas, per exemple, d'Espanya.
14: Aquí es va anunciar el febrer, però des de llavors no s'ha fet pràcticament res. No s'ha aprovat, com a mínim, i no se sap quan s'aprovarà aquesta llei que planteja limitar l'accés als menors de 16 anys a algunes xarxes. És una llei que també planteja que la manipulació dels algoritmes sigui delicte.
0: Dinamarca va ser qui va obrir el debat a Europa.
14: En un text que va rebre el suport d'una majoria al Parlament danès i que contemplava alguna excepció per als menors de 13 anys. Els pares, en alguns casos, podrien autoritzar l'accés a les xarxes socials.
0: I un altre cas, França.
14: Una llei que es va aprovar el juliol, aquí es posa el límit als 15 anys, però que s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional vetés el text perquè el veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. La nova llei se centra a limitar les funcions que poden generar més addicció, com la famosa reproducció automàtica de vídeos.
0: I la llista que continua. que continua.
14: Sí, perquè el Parlament italià també ho ha plantejat. El tema està estancat per les dificultats a l'hora de verificar l'edat dels usuaris de les xarxes. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer, s'està tramitant. A Alemanya, de moment, diuen que ho estudien, però és un debat que divideix i de quina manera el govern de coalició.
0: I tot això després que aquest estiu Meta, que és l'empresa de Facebook i d'Instagram, pactés una querella milionària als Estats Units i es comprometés a prendre mesures per reduir les capacitats addictives de les plataformes. I justament, ja que parlem de Meta...
15: I think most people at this point view that AI is going to transform pretty much every category of product and every part of the economy and all that.
0: Mark Zuckerberg, el màxim responsable de l'empresa, s'ha desmarcat dels gegants tecnològics que han demanat frenar aquest desenvolupament de la intel·ligència artificial.
14: En una piulada a la xarxa X, Mark Zuckerberg argumenta que no cal regular la intel·ligència artificial ni frenar-ne el desenvolupament perquè, segons diu, els mecanismes de mercat i el risc de demandes judicials són les millors proteccions que hi ha al voltant d'aquesta tecnologia. Zuckerberg diu que les empreses tenen prou responsabilitat i prou incentius per avançar al ritme que sigui necessari. El amo de Meta, de Facebook i Instagram, s'afegeix a un altre que ha anat en aquesta línia, un altre gegant del sector de la intel·ligència artificial, que és Jensen Huang, el conseller delegat del fabricant de xips Nvidia.
16: You're not confident in its functionality, capability or safety, then don't release it. And so that's a very obvious thing to do.
14: Si el teu model no et genera confiança, doncs no el facis públic. Aquests són els que s'oposen a la regulació, com Donald Trump, en contra dels que sí que han defensat aquesta regulació, com, ho hem anat explicant aquí, els líders d'Anthropic, d'OpenAI o el mateix Elon Musk.
0: I encara una cosa més de Meta. Ha començat a Barcelona el judici pels 2.000 moderadors de continguts acomiadats l'any passat.
14: L'empresa diu que els va fer fora per raons empresarials. Ells parlen de queixes per discriminació lingüística i danys a salut mental i que això, diuen, va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona.
17: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors. És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
14: És el que deia Enrique Leiva, que és l'advocat del sindicat demandant, que es diu FIST.
0: Per cert, que aquestes últimes hores hem conegut que l'Agència de Protecció de Dades detecta un primer atac executat per un agent d'intel·ligència artificial a Espanya. Ho explicarem d'aquí a pocs minuts. Un altre tema del dia és una dada que us avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè el 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Dels 15.500 carregadors que hi ha instal·lats, 3.600 estan fora de servei. Són dades de l'ANFAC, que és la patronal que representa els fabricants de vehicles. Lara García, bon dia.
18: Bon dia. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
19: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de cervell és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
18: De fet, el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana de Barcelona no tenen carregadors al seu pàrquing habitual i tampoc li poden instal·lar. Així tot, 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya ja són de vehicles híbrids i elèctrics.
0: A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609, vam rebre la queixa d'una veïna de Sabadell, que és la Sara, que es troba amb el mateix problema.
20: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
18: L'Ajuntament de Sabadell ha assegurat aquest programa que canviarà la gestió dels carregadors elèctrics municipals després de reconèixer que n'hi ha dos que no funcionen. En total, a Sabadell hi ha 5 estacions de recàrrega que permeten connectar 14 cotxes.
0: Tot això enllaça amb l'última enquesta de mobilitat en dia feiner de l'Autoritat del Transport Metropolità, que deia que el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana no poden instal·lar un punt de recàrrega al seu aparcament habitual. Això limita la compra de vehicles elèctrics, tot i que les dades no són dolentes. Sílvia Solanes, bon dia.
21: Bon dia. Sí, 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya són de vehicles híbrids i elèctrics. En concret, segons diu la CN, el 72,2% dels vehicles matriculats a Catalunya el primer trimestre d'aquest any ja són elèctrics, almenys parcialment. És una tendència que passa en altres països i que els experts atribueixen, almenys en part, a l'augment del preu dels combustibles provocat per la inestabilitat internacional.
0: I, de fet, ahir sabíem, coneixíem la dada que diu que el preu dels carburants a Espanya ha pujat un 21%. Això explica, en molt bona mesura, que els preus s'hagin enfilat a Catalunya a un 4% aquest agost. Avui en parlarem àmpliament de la inflació amb el professor Santiago Niño Becerra a partir de les 9. De moment, per això, un primer comentari sobre això de l'economista Miquel Puig.
2: La inflació està disparada i això és molt mala notícia per l'economia i per alguns ciutadans que són injustament perjudicats per ella. Es produeix perquè hi ha una escassedat de tot, de treballadors, de materials, produïda perquè els governs estan gastant més del que tenen i les empreses tecnològiques també. I també hi ha un factor conjuntural, que és la guerra d'Iran, que està produint una escassedat de combustibles, per tant, el seu encariment, i els combustibles s'utilitzen per tot, no sols pel transport, sinó per la producció en general. Per produir un pollastre es necessita un litre de gasoil. Si el gasoil puja, el pollastre també.
0: Aquest augment de preus, com comentava Miquel Puig, ja està provocant protestes també en diversos punts del món. Freddy.
14: Sí, a Portugal, per exemple, en aquestes últimes setmanes s'han proliferat les marxes lentes de conductors tocant el clàxon del cotxe per protestar per l'augment del preu dels carburants. A França s'està parlant ja d'una nova convocatòria que, per cert, el Partit Socialista i la França Sumbisa han dit que hi donaran suport. Però, sobretot, on això s'està notant més és el continent asiàtic. Indonèsia, Filipines, Sri Lanka, Bangladesh són alguns dels països que han tingut protestes en aquestes últimes hores, també Llatinoamèrica, molt especialment a Guatemala, amb protestes contra el racionament de la benzina.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassarem de seguida els bàsics del matí.
3: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I començant pel temps, perquè avui és un dia en què tornarà a ploure fort, sobretot a partir de la tarda. Les zones més afectades seran d'entrada la Catalunya central i les comarques de Girona. Més endavant, les tempestes descarregaran el litoral i el prelitoral. I Protecció Civil, atenció, perquè ja ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions.
22: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Així ho deia Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil. De moment, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni s'han aplicat tampoc restriccions, tot i que aquest matí es farà una reunió també important del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre algun tipus de mesura. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Anem a fer una fotografia del dia. Dèiem que començarà a ploure a la tarda. Això què vol dir?
4: Això vol dir que al matí farà sol, gairebé sí, tot arreu, que els núvols començaran a aparèixer a mesura que vagi avançant el dia, que les tempestes apareixeran al Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona, i després també al litoral i prelitoral entre Barcelona
0: cap
4: i Tarragona.
0: Quina hora? Cap a quina hora?
4: En qualsevol moment de la tarda, en tots aquests sectors. I, de fet, entrat a la nit i la matinada, també al litoral i prelitoral es poden mantenir aquestes tempestes.
0: És un canvi, Eloi, per això que s'assembla molt el de la setmana passada?
4: Sí, és un canvi que arriba de la mà d'un front, que arriba molt aire fred a les capes altes de l'atmosfera, arriba just després d'uns dies molt càlids, ahir encara vam arribar a 39 graus al sud, i de moment tenim els mateixos avisos activats que la setmana passada, avisos de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
0: El mateix no, perquè no s'han suspeses les classes, en aquest cas.
4: Sí, hi ha una diferència, és que els avisos de la setmana passada eren vermells i els d'aquesta setmana són taronges. Això depèn del grau de probabilitat del fenomen. És a dir, la setmana passada es considerava que la probabilitat era mitjana, avui es considera una probabilitat baixa, i aquest grau de probabilitat es pot afinar a última hora. És a dir, aquest matí, a mesura que anem analitzant els models meteorològics que vagin sortint, es valorarà si es manté l'avís taronja o se suma una mica l'avís vermell. De fet, un dels problemes que tenim és que aquests llindars només hi ha alguns models que marquen que se superin. Llavors, hem de valorar la probabilitat d'aquest fenomen. Hi ha una altra diferència des del punt de vista meteorològic, i és que les tempestes apareixeran a la tarda i no al matí. Per tant, tindran una aportació extra d'energia, de sol i de calor, que haurà fet durant el matí, i això farà que les tempestes apareguin sobretot a terra ferma. Sobre el mar també, però sobretot a la matinada, però durant la tarda a terra ferma. I una altra petita diferència és que les capes mitjanes de l'atmosfera avui farà menys vent, i per tant les tempestes es mouran més a poc i podran deixar més aigua sobre el mateix lloc.
0: I avui, per tant, pot ploure molt, en zones molt més concentrades.
4: Sí, de fet hi ha un model, només un, però també és veritat que és el model que considerem més fiable, que ens marca quantitats de 100 a 150 en alguns llocs entre el Penedès, el Baix Llobregat i la comarca de l'Anoia, al voltant de Montserrat i zones interiors del Penedès. La resta ens posa unes precipitacions més moderades, però de més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions igualment fortes.
0: Doncs ara ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Perfecte,
0: anem a fer un cop d'ull també a les carreteres. Mireia Sala.
5: Retencions a l'AP7 de Castellbisbal a Barberà en sentit Girona i de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. Problemes també a la B23 per entrar a Barcelona de Sant Feliu a Esplugues, a l'A2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
6: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
7: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
23: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
25: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
26: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
27: Com et dius?
28: Ferran Adrià.
27: Quina és la teva experiència com a cuiner?
28: Has estat a alguna escola?
27: Has tingut algun mestre?
28: Això és una altra lliga.
27: Això són 2 estrelles Michelin.
29: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
30: Estàs posant a tots al límit.
31: Tendreu tots mal.
29: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
32: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
33: I des de 16.400 euros.
32: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
34: Citroën.
32: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
35: Catalunya Ràdio.
0: El Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
21: Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats.
36: S'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2.
37: És un desideràtum.
38: Que le seguimos pidiendo a la Comissió Europea que no autorice l'alargamiento de la pista.
39: La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les.
0: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat.
21: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:22, aquests són els sons del dia d'avui, 16 de setembre del 2026. De seguida els ampliem amb Pol Forada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
40: Bon dia.
0: Hem tingut entrada un altre robatori de coure. Ha estat el 6è en poc més d'una setmana a l'estació de França.
21: Això fa que hi hagi retards i menys freqüència de trens a l'R2 Sud i també afecta els regionals del sud. Entre gener i juny d'aquest any s'han doblat els robatoris de coure a la xarxa ferroviària Catalunya. Per això el Ministeri de Transports posarà càmeres de seguretat als punts més afectats. A l'estació de França ja se n'ha adjudicat la instal·lació.
0: Una altra dada, els tirotejos amb foc real han crescut a la demarcació de Barcelona un 45% el primer semestre de l'any.
21: Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que en el mateix període de l'any passat. Dels 15 homicidis, de fet, que hi ha hagut a la capital des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i multireincidència que van a la baixa.
0: I a la crònica judicial, en aquest cas, ens porta fins a una de les previsions destacades del dia, que és que l'Audiència de Barcelona jutja avui els policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. Hi ha 4 acusats que s'enfronten a 13 anys de presó. Miquel Jarque.
41: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els 4 processats són l'agent Escopater, que va disparar un inspector, i 2 sotsinspectors. La Fiscalia demana l'absolució de l'Escopater i dels comandaments considera que en l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context de greu alteració de l'ordre públic. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com deia el Miquel, les altres causes relacionades amb les càrregues han quedat amnistiades. I parlant de, justament de l'amnistia, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat aquestes últimes hores el recurs de Carles Puigdemont en què li reclamava l'amnistia després de les sentències de la justícia europea. S'esperarà fins al Tribunal Constitucional. Madrid, Paula Brujats.
21: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistiar la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
42: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario
2: que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
3: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Pala Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara dels tribunals, a les últimes hores hem sabut que la Fiscalia de Delictes d'Odi investiga l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per titllar un delinqüent d'escòria humana.
4: És un tuit que va fer el mes de juny arran d'un robatori a Badalona a una dona de 81 anys. Albiol va escriure textualment a la xarxa X aquesta escòria humana que ha vingut del Marroc. Afegia que ell el tornaria al seu país i ho acompanyava d'una fotografia del detingut. L'Associació de Drets Humans Irídia ho va denunciar i ara s'ha sabut que la Fiscalia ja ho investiga.
0: I avui parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí a una hora amb l'expresident José Montilla. Serà el dia en què el president Salvador Illa celebri la Diada d'Extremadura. Ho aprofitarà per reunir-se amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. La Diada de Catalunya a Extremadura és el que celebrarà Salvador Illa. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
5: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Madrid a les 9, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo se les tornaran a tenir al Congrés en la primera sessió de control després de la desclassificació dels informes policials sobre l'entrada massiva a Ceuta. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia, sí, amb una pregunta de Feijóo directa. Sánchez creu que ha degradat la imatge d'Espanya, li etzibarà, i és que la crisi de Ceuta continua al centre de l'actualitat política. Avui, amb xifres oficials fresques, queden encara entre 700 i 1.000 menors als carrers de Ceuta, 2.000 més estan en centres d'acollida i gairebé 50 dies després s'han iniciat només 1.822 expedients que poden trigar setmanes o mesos a resoldre's. Amb aquest panorama, el PP continua pressionant el govern espanyol, diu que calla davant del Marroc i que Sánchez ha de plegar. Crítiques a les que se sumen els socis. Avui també pregunta el president espanyol Míriam Nogueras de Junts. El govern espanyol, però, continua endavant. Avui el Congrés convalidarà el primer paquet d'ajudes a Ceuta. Són més de 300 milions.
0: I encara sobre Ceuta. Alerta al rebombori al voltant de l'últim partit del Madrid.
8: El club te dice, hay que ponérsela y te la pones. Si, no te, si atenta contra una idea personal tuya, no te la pones. A mí, ponerse la media me parece de mierda. Ponerse la media... ¿Eso qué es?
9: Es que le está faltando el respeto a la entidad, que es el club. El club ha tomado una determinación y punto. Si no lo dices antes y no sales.
0: Els jugadors del Real Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, han esquivat aquesta nit donar suport a Ceuta. Abans de l'inici del partit al Camp de l'Elx, els jugadors de tots dos partits saltaven a la gespa amb una samarreta d'ànims a la ciutat autònoma, però aquests tres jugadors del Real Madrid portaven aquesta samarreta mal posada, expressament perquè no es llegís bé el missatge. Ha estat un gest molt comentat i molt criticat a les xarxes socials. I una notícia de fa pocs minuts. Atenció, perquè el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està a la venda.
10: Sí, segons ha avançat el mitjà britànic Green Street i ha confirmat el periòdico, el propietari de Diagonal Mar, Deutsche Bank, busca comprador. Fa una dècada que el banc alemany va adquirir el complex per 493 milions d'euros. Si es ven per una quantitat similar, tornarà a ser una de les majors compraventes de centres comercials registrades a Espanya. Es preveu que es tanqui l'operació durant el primer trimestre del 2027.
0: I una altra novetat, notícia també d'aquest matí, han rescatat el mar 58 migrants en 5 embarcacions a les Balears.
10: Dues a Formentera, dues a Cabrera i una a la colònia de Sant Jordi, al sud de Mallorca. Amb aquestes 5 embarcacions, en total, n'han arribat 11 amb 139 migrants entre dimarts i dimecres a la matinada.
0: I l'Ajuntament de Lleida confirma que vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat, amb multes que poden arribar als 750 euros. És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que ara està buscant els suports. Lleida, Júlia Albacar.
7: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Fèlix Larrosa confia que es podrà multar.
11: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes. No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
7: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que una mesura així es va intentar activar el 2010, però llavors la justícia la va acabar tombant. I parlant dels tribunals, Donald Trump carrega durament contra el Suprem dels Estats Units, després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
13: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
12: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que el Congrés calcula en 38.000 milions de dòlars la factura de la guerra a l'Iran.
14: El càlcul és fins l'1 d'agost en funció de les intensitats dels atacs. Caldrà anar-hi afegint entre 2.000 i 3.000 milions cada mes.
0: I avui el Ministeri de Salut de Gaza suspendrà els serveis de transport per als serveis mèdics.
14: En locals com internacionals, a causa de la manca de combustible, pneumàtics i recanvis necessaris per operar i mantenir els autobusos, les ONGs alerten que això reduirà la presència de sanitaris i d'intervencions quirúrgiques.
0: Tot això el dia en què el Liceu inaugurarà temporada amb un Aïda de Verdi més antiguerra que mai.

0: tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: Mentrestant, Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme, després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes es manifesta avui a Barcelona. Ricard Buigas.
2: El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a Catalunya Ràdio que es reuniran amb el sector per avaluar canvis.
3: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
2: La plataforma SOS Socorristes amb el suport de la UGT es manifesta a les 10 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que reguli el sector i millori la seguretat a les zones de bany. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I alerta perquè torna l'emèrit.
0: Sí, Joan Carles I arribarà avui a Sant Xenxo, a Galícia, per competir durant aquest cap de setmana a la regata que porta el seu nom amb el Bribón.
1: I hem de parlar també de Rosalia, que acaba avui la gira del Lux Tour amb l'últim concert a Miami.
4: Comença la gira el 16 de març a Lió i ha fet 58 concerts en 17 països diferents, com Itàlia, Espanya, on, recordem, va fer 4 concerts a Barcelona i 4 més a Madrid. També ha passat per Portugal, Alemanya, el Regne Unit, el Canadà, Colòmbia, Xile, Argentina o el Brasil.
1: I encara sobre música. Avui a Vic comença el Mercat de Música Viva, que estarà en marxa fins diumenge. Marc Ruiz.
5: Ja sorprèn des del títol, Non Concertos, una proposta de la dramaturga Lucia del Greco basada en el disc Una longuíssima ombra d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Després d'aquest primer impacte hi haurà més de 70 propostes artístiques fins diumenge, més electròniques com Marina Herlop, Vino o Vito Blasu, jazzístiques com Playground, Irene Reig o Àlex Abril, pop com Soc un bohemio o Ginestà, delicades com Marc Pujol, que estrenarà disc, folk com l'Arannà, música urbana com Caral Laoz, Lia Kali o el macarrisme de Valle Valle, el rock de Dan Pere Alboy al Comboi, Mujeres, Remei de Calafresca o Romàntic Dimoni, i grans clàssics com Nacho Vegas i Quimic Portet. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també avui té un nom propi a la cultura, el nom de Sebastià Alzamora, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Poesia.
4: El Ministeri de Cultura ha distingit l'escriptor mallorquí amb l'obra Sala Augusta, seguit de llengua materna. En una entrevista a 3Cat Info, l'escriptor defensava la llengua en què l'ha escrit.
6: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca, i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clar ara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes.
1: I parlant de premis...
7: I el primer matinador i l'últim de Titus Carpa.
4: Aquest tema, Enganyarte, de la Ludwig van, ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra, un premi que organitza Catalunya Ràdio i Cat i la revista Ander Rock, Quim Carandell, de la Ludwig van.
8: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
4: El premi es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, on es van recollir altres premis que ja s'havien anunciat, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy i Boada.
1: I atenció, perquè avui també a 11:15 del matí sabrem quina és la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars.
4: Entre les candidates hi ha La bola negra de los Javis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los Domingos, la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azúa.
1: I pel que fa al trànsit, que destaquem a aquesta hora, Mireia Sala?
9: Doncs retencions a les dues rondes de Barcelona, la del litoral a Sant Adrià en sentit Llobregat i de Marcabarna Cantunis en sentit Besòs, a la ronda de la Tura des de Pedralbes en els dos sentits. També hi ha cua a l'AP7 a Barberà i a la B23 a Sant Feliu i Esplugues.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 16 de setembre, que ens deixa tres preguntes.
10: Primera.
1: Serem capaços de prendre en seriosament l'alerta per pluges sense que el govern tanqui escoles i recomani el teletreball?
10: Segona.
1: El 4% d'inflació ens torna a recordar una cosa que sovint oblidem quan parlem de grans xifres, que l'economia també es mesura a final de mes quan les famílies fan números. Hem entrat ja en una nova etapa de preus més alts o estem davant d'un repunt puntual?
10: Tercera.
1: Llarena frena l'amnistia perquè espera que li ordeni el Constitucional o perquè està preparant encara una última maniobra per evitar el retorn de Carles Puigdemont?
10: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Escoltes Ricard Ostrell.
1: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
2: Catalunya Ràdio. La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: 8 i 38. De seguida obrim l'Àgora del matí, avui amb Montserrat Ebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Però abans, els esports i el Barça rep avui el Racing de Santander a 2:15 del vespre en una edició especial atenció de la TDT de Catalunya Ràdio.
5: A partir de les 8 ja farem aquesta transmissió tan especial per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. Joaquim Maria Puyol, quan va fer 1.000 partits en català, va remarcar la feina que s'estava fent des de Catalunya Ràdio.
6: Molta gent, quan jo deia gespa, em deia què vol dir gespa? Quan jo deia llotja, em deia què vol dir llotja? És evident que ja existien aquestes paraules, que no ens les inventàvem. El que passa és que havíem après a dir césped i palco. Però jo penso que s'està fent un esforç de progrés cap a aconseguir un estàndard de certa qualitat i que tingui uns nivells.
5: Farem la prèvia conjunta del Barça-Racing amb Ràdio Barcelona. Parlarem amb directius i jugadors com Pere Valentí Mora, Carla Reixaco, Vaquero. També ens acompanyarà Joan Laporta i col·laboradors i oients històrics de les transmissions. Pel que fa al terreny esportiu, el tècnic blaugrana Hansi Flick encara no ha decidit si farà rotacions.
7: We see today or was more...
8: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
5: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029 i el Barça puja 150 milions a la clàusula de rescisió del jove davanter Hamza.
4: L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano.
5: Un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González. Va acabar 2-0. Roberto va fer el 2-1 per l'Espanyol. A la segona, que ja seria definitiu. Manolo González, tècnic blanquiblau.
9: Crec que hem entrat molt malament a Camp de Real, amb jugadors diferents del que estan avui. Avui hem entrat molt malament al partit. I toca fer autocrítica, jo el primer, està clar, i competir al màxim nivell el dia a l'Elx.
5: També a primera, l'AB 0, València 1. Avui Atlètic de Madrid, Osasuna i Deport Sevilla a les 7. Llevant Atlètic Club a partir de 9:15.
4: I el Madrid guanya el camp de l'Elx a la seva manera. Gol a l'últim minut.
5: 2-3 pel Madrid, dominava 0-2 a la mitja part. L'Elx va aconseguir empatar fins que el descompte Carlos Espí va fer el gol de la victòria del Madrid. José Mourinho, tècnic blanc.
10: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Y después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre, porque son muy divertidos.
5: I el València de bàsquet que fitxa l'exjugador del Barça, Mirotic.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
12: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
13: La veritat és que va sobre rodes.
12: Tan content estàs?
13: Això també.
12: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
14: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
15: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
16: Ho veieu?
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
16: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
17: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
18: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
19: En Verdi s'ha escapat sense permís.
20: On és?
19: Anirà a la commemoració del dia de...
20: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
21: Estava a punt per una última missió.
22: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
21: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula de divendres a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'empresari David Madí, amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol, amb la periodista Eva Pomares i amb la degana de la Facultat de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
5: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
4: Doncs tenim la Montse i l'Eva nostàlgiques de l'estiu, parlant encara 16 de setembre de les vacances, això sí, reivindicant una mica les vacances de proximitat, no cal anar a l'altra punta del món, i d'aquí hem derivat a una espècie d'apologia del silenci. La Montserrat, que sap de què parla, diu el silenci acabarà sent un dret constitucional.
5: Sí.
23: Sí.
5: O un deure. Callar.
23: Un valor de mercat, en el pitjor dels casos.
5: Exacte, també, exacte. Segur que li traurem algun dineró. Bé, tenim pluges importants al país aquesta tarda. El que no tenim és alertes, de moment. Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. On? No tenim alertes, però tenim avisos, eh?
5: Avisos, sí. Tenim un avís d'avís taronja.
24: Avís taronja, que vol dir que poden caure 40 litres en mitja hora, a molts llocs, ara concretem, i 90 litres en 3 hores en alguns punts del litoral i prelitoral.
5: A quines zones?
24: Mira, comarques de Girona, de Barcelona i del Camp de Tarragona és on tenim aquests avisos taronges de 40 litres en mitja hora. Per tant, on podem tenir aiguats molt potents, pluges fortes, alguna calamarsada... Per tant, alguns fenòmens fins i tot una mica violents, algunes d'aquestes tempestes que puguin anar acompanyades de ventades fortes, etc. I llavors hi ha tota una franja entre el litoral i prelitoral, des de l'extrem sud de la Costa Brava, passant per tota la costa central i prelitoral de Barcelona, i el nord del Camp de Tarragona, en tota aquesta franja, és on preveiem que puguem tenir alguna complicació més. És a dir, aquí hi ha els avisos activats de 90 litres en mitja hora, hi ha un o dos models, però són dels models que ens en refiem més, que arriben a marcar algunes acumulacions de fins a 150 litres per metre quadrat cap a la zona del Baix Penedès, això. Però aquí hi ha molta diversitat en aquests màxims de precipitació. Els models encara no s'acaben de posar d'acord en què ha de passar aquesta tarda, i això que falta molt poques hores. Per tant, aquí tenim un grau d'incertesa molt elevat que farà que fins a última hora... És que haurem de fer nou càsting, que es diu, no? Previsió a termini immediat.
5: Perquè llavors vol dir que estem en la situació, com deies abans, semblant a la setmana passada.
24: Sí. Sí, sí, sí.
5: Perquè fa la incertesa.
24: Molt semblant.
5: No?
24: És a dir, sí, meteorològicament s'assembla molt, és a dir, passa un front amb aire fred en altura, arribes després de dies molt càlids, ahir encara vam arribar a 39 graus al sud del país, el mar encara està calent. Hi ha una diferència clara, i és que la situació aquesta passa a la tarda, les tempestes es preveuen a la tarda, i la setmana passada era al matí, i el fet que això passi fa que hi hagi més energia, el sol haurà escalfat, farà més calor, i per tant, doncs, això és un aliment per fer créixer les tempestes a terra ferma. La setmana passada les que ens feien patir més eren les que es formessin sobre el mar i que poguessin tocar terra, aquí ja les preveiem directament sobre terra ferma.
5: Hi ha una altra diferència, que és que la setmana passada es van tancar escoles. I ara mateix sí. Les escoles estan en marxa, és veritat que el focus està posat a la tarda i potser això per això també, diguéssim, és un element que no s'ha posat sobre la taula. Però,
24: sí,
5: però
24: tècnicament...
5: això cal... Digues.
24: No, perdona, i tècnicament hi ha un grau de diferència entre aquest taronja i vermell, entre l'avís taronja i vermell, que fa que el vermell ja es tanquin escoles o que hi hagi mesures més estrictes, i és que és el grau de probabilitat. És a dir, la setmana passada es considerava que això podia passar amb una probabilitat mitjana. Avui, de moment, el grau de probabilitat és baix. Per tant, això, amb aquests mateixos llindars, activa uns avisos taronges i no vermells. Llavors, si aquest matí s'analitzen els models, es veu el que està, com està evolucionant la situació i es considera que el grau de probabilitat és més elevat i s'ha d'activar un avís vermell, a partir d'aquí segurament doncs, començarem a rebre mesures una mica més estrictes, més contundents per afrontar el que pot venir aquesta tarda.
4: Cap a la pregunta aquí, per exemple, a Montserrat, és si la setmana passada tenim una situació similar i es va aplicar unes mesures més dràstiques, aquesta per què no s'apliquen?
1: Bueno, jo crec que, com diu l'Eloi, si deu haver-hi algun llindar en els protocols que permet decidir que a partir de si de taronja passa a vermell, aleshores sigui amb tots els riscos de la probabilitat, que ja dic, si és el 50%, podem imaginar que hi ha un 50% de probabilitats que no surti, no? Que és el que va passar. Sí. Sembla que es va esquarterar la gran tempesta i afortunadament una bona part va caure sobre el mar. És a dir, sabem que en vermell és més fàcil que ho facin, sabem, a més, que tenim l'ombra allargada de la Dana de València sobre les previsions que prenen els poders públics en els protocols de protecció civil, però també sabem que taronja, és que si no, al final, cada vegada que sortís una alerta taronja, que amb aquest tipus de climatologia actual cada vegada és més, sovinteja més, doncs no estaríem tancant tot el dia. I sabem l'efecte que té sobre l'economia. Per tant, jo tinc la sensació de que és el més convenient, el més correcte, i han d'anar mirant, perquè no me'n recordo quin dels meteoròlegs va dir una vegada, Catalunya és complicada, no? Té una orografia complicada, i si a Estats Units es pot preveure que cau la pluja a tal hora, a tal minut i a tal, pràcticament a tal segon, pues Catalunya té una dificultat afegida a aquesta previsió, i sobretot que, bueno, és ciència, però com totes les ciències té hipòtesis ad hoc.
4: Però si, com diu l'Eloi, com explica fa setmanes, no? L'Eloi, dius que aquest temps cada vegada és més imprevisible, perquè juguem amb uns elements doncs, que ens fa que les previsions puguin fallar. Són previsions,
24: són elements. I són uns elements que no hi eren fa uns anys. És clar. A dir, el mar calent, aquestes temperatures de 39 graus en ple mes de setembre, això no ho teníem.
4: Però llavors, per què?
24: Perquè és una energia extra. Dir,
4: la pregunta, que això ja és més política, David, és on posem la responsabilitat? A l'administració que ens digui no sortiu de casa, o també a la ciutadania que ha de veure que si estem en un moment d'incertesa, doncs no prendre accions com aparcar el cotxe on no toca o no sortir a hores que veiem que està caient un xàfec per posar en risc la nostra vida? És a dir, on ha de recaure la responsabilitat? David.
2: La setmana passada en vam parlar molt sobre això, no? I es produeix un fenomen que és que qui ha d'apretar el botó de les alertes es cura amb salut, perquè els episodis que hi ha hagut recentment, la Dana i companyia, generen una tendència a la prudència. El que passa és que quan no es compleix, l'efecte alarma es va desgastant, eh? És a dir, el ciutadà li envien alarmes, però no acaba passant el que passava, i per tant va perdent la seva eficàcia fins que un dia passarà i haurà perdut l'eficàcia. Aquest és el problema que jo crec que planteja aquest sistema, no? Com es resol? Doncs la veritat no t'ho sé dir, no? Però sí que hauríem d'intentar administrar les alertes i les alarmes aquestes doncs amb la màxima cura, entenent que no hi ha perfecció, entenent que risc zero no n'hi ha i que els errors es produeixen, no? Per exemple, pel que jo entenc que explicava el meteoròleg, les condicions d'avui són objectivament pitjors que les que va haver-hi la setmana passada, les que es prediuen, no? Perquè allà doncs es va tirar cap al mar, avui ja diuen, terra, ja sí. Diuen clarament que serà en l'interior. I avui no, previsiblement no hi haurà alerta, doncs segurament doncs perquè la setmana passada l'alerta doncs no va estar prou justificada, no?
24: Però compte, perquè, o sigui, tenim avisos i tenim l'alerta de l'INUNCAT. És a dir, el que no tenim
4: és
24: alert.
4: Sí, sí, sí.
24: No? Però i fixeu-vos també la diferència, és que la setmana passada aquests aiguats es preveien 5, 6, 7 de la matinada. Per tant, amb poc marge d'error per poder activar la població, per poder activar mesures urgents en cas que això acabés passant a primera hora. Per tant, vol dir que es va haver d'activar aquest test alert el mateix dia, el dia abans de la tarda.
2: El dia abans.
24: Amb molta diferència horària.
4: Clar, vols dir que avui es pot decidir al migdia, per exemple, no?
24: Clar, avui també una previsió a immediat termini podria ser molt més efectiva que no pas a les 6 de la matinada, que és el que teníem, el que haguéssim hagut de fer la setmana passada. Mm. Per tant, les previsions que es puguin fer aquest matí poden ser molt efectives. O sigui, les actualitzacions, encara no tenim tots els models. A mesura que vagin sortint els models aquest matí, es pot fer una previsió més acurada i amb unes mesures que poden ser igualment efectives.
6: I això és molt important que ho expliqueu, perquè no estàvem acostumats a això, i després també hem donat un focus als meteoròlegs, com si fossin, com si haguessin de dir-nos sempre la veritat del que passarà, i al final és una predicció. Hi ha un marge d'error, i també doncs està bé que ho expliqueu com ho esteu explicant, Eloi, perquè crec que això és important perquè ho entenguem.
24: Però clar, el món està evolucionant de manera que tot ha de tenir un últim responsable.
6: Sí, sí.
24: Cada vegada més és així. I una dimissió.
6: Sempre ha de tenir una dimissió. Deixeu-me saludar el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia, Sergio.
7: Hola, bon dia.
6: En aquest cas, no s'ha enviat cap alerta al mòbil, però és una restricció, una opció que es descarta amb el que estem veient?
7: Bé, no es descarta. Jo crec que l'Eloi ho explicava molt bé, el meteoròleg, com funcionen aquests sistemes en base a les previsions meteorològiques i com nosaltres, des de Protecció Civil, el que fem és la gestió del risc. És a dir, tenint en compte les prediccions meteorològiques, les probabilitats. Avui tenim uns avisos de màxim taronja, per tant, no és el nivell de risc més elevat, no és un vermell, però a més tenim en compte el moment en què es preveuen, en aquest cas per part del Servei Meteorològic de Catalunya, aquestes pluges, més de cara a la tarda vespre. Per tant, nosaltres de moment estem en un àmbit, diguem-ne, d'una alerta amb recomanacions a la població de cara a la tarda vespre. Sabem que són xàfecs, pluges que poden produir localment danys, acumulacions d'aigua, inundacions de carrers, crescudes a rieres de forma molt sobtada i que doncs, de forma local pot ser important. Per tant, en aquest àmbit, el missatge de cada població és precaució a la tarda vespre, sobretot en la mobilitat. Però ara al migdia tenim la reunió del comitè tècnic, com fem habitualment aquest comitè.
6: A quina hora,
7: tècnic,
6: Sergio? Perdona, a quina hora?
7: Això ara el tindrem a mig matí i després al migdia actualitzarem la informació i valorarem si els avisos del Servei Meteorològic pugen a vermell o si hi ha un canvi, doncs valorarem cada circumstància. En quant a la qüestió de les alerts, la qüestió de l'enviament de mesures més restrictives a cada ciutadania, com estava explicant, primer hi ha uns protocols que fixen en quins casos s'ha d'enviar en aquest sentit sí o sí. I això és quan hi ha una situació de risc màxim, i això és el nivell vermell que tothom entén, no? Aquest vermell com nivell de risc màxim, per previsió meteorològica o previsió hidrològica. Si tenim un avís que és imminent el desbordament d'un riu, doncs també s'activen. Això es fa en previsió i també es pot fer si en el moment de les precipitacions, més enllà de les prediccions, tenim capacitat per avançar-nos i per alertar que hi ha un risc imminent. Per tant, per què avui no hi ha un enviament de d'alert? Primer, perquè no hi ha aquest nivell de risc vermell, risc màxim. No vol dir que no pugui passar, perquè amb això estem al que marquin les prediccions. I segon, també, i això diguem-ne ja és la part aquesta de gestió del risc que fem, perquè el moment de risc màxim se situa en una situació millor, més favorable, com bé estava explicant, que la setmana passada. Que ho tinguem a la tarda vespre, ens dona marge, no hi ha una mobilitat de primera hora, podem anar fent una aproximació a com aquestes pluges van arribant. En tot cas, un missatge molt clar de cara a la ciutadania. Som a Catalunya, som amb els efectes del canvi climàtic, vivim al clima mediterrani i a la tardor els fenòmens de pluja forta que poden produir inundacions sobtades per creixement de rieres en general a qualsevol punt del territori, però especialment al litoral o prelitoral, és una realitat i, per tant, ens obliga a l'autoprotecció. Com diu la nostra campanya, que hem llançat aquests dies i que segurament tothom ha escoltat, tot pot canviar de cop, vol dir que més enllà de tot aquest sistema hi ha una responsabilitat compartida. Abans comentàveu de qui és la responsabilitat. Els poders públics, Protecció Civil, tenim la responsabilitat d'avaluar el risc i d'alertar la població, però la població també té el deure d'aplicar l'autoprotecció.
6: Ja.
7: Això és un sistema compartit.
6: Però, em deia, hi ha un protocol que determina quan fem les alertes o no. D'acord, però, per exemple, qui decideix les restriccions?
7: Bueno, això es treballa en és una proposta que es fa en aquest comitè tècnic, En aquest comitè tècnic hi ha doncs, els predictors del Servei Meteorològic de Catalunya, els seus responsables, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Confederació de l'Ebre, tots els serveis d'emergència, els àmbits que poden quedar afectats, doncs els àmbits d'educació, de drets socials, de salut... Aquí es fa una avaluació del risc cas a cas, és a dir, s'escolta, s'atén molt detalladament quines són les explicacions doncs, meteorològiques i hidrològiques, s'analitza en quin moment es poden produir aquestes pluges, quines circumstàncies té el país en cada moment, el mateix un festiu col·laborable, que a primera del matí, que al vespre, i a partir d'aquí es fa aquesta avaluació de risc i es fa una proposta de mesures. Al final, doncs, lògicament, tot se sustenta en una avaluació tècnica i després una decisió política que doncs, té en compte aquestes propostes i aquest anàlisi tècnic. És com funciona doncs, l'administració pública i els governs doncs, de forma normal.
6: I amb el mapa que estem explicant, amb les incerteses que hi ha aquesta tarda, ara mateix, vostè, per tant, no pot descartar si hi haurà restriccions o no, no ho sap.
7: Correcte, no podem descartar i, per tant, doncs, que l'estat tens ara al migdia a veure doncs, quin anàlisi podem fer en les properes hores. Nosaltres estem ara immersos en aquest anàlisi, el Servei Meteorològic està revisant models, nosaltres estem recollint tota la informació que tenim dels elements de risc que cal tenir en compte i ara, doncs, a mig matí farem aquest anàlisi i si hi ha canvis o no, els anunciarem al migdia, ja prevista una convocatòria per explicar-lo i, per tant, doncs, donarem aquests detalls. No es pot descartar, però fins i tot diria podem descartar-ho ara perquè no hi ha una situació de risc màxim perquè les prediccions no donen per la incertesa i pot ser que de cada tarda vespre en el moment que veiem aquestes pluges, si realment veiem que hi ha un risc imminent d'aiguats, en una zona determinada es pugui fer aquest avís i aquesta restricció.
6: Clar, però això, és a dir, aquesta incertesa també al final, és a dir, penso en els pares i mares de Catalunya, que clar, la vida ja és prou complexa. Vull dir, si els nens no han d'anar a les activitats extraescolars perquè hi haurà risc de pluja en una zona determinada, entenc que això s'ha d'avisar amb un cert marge.
7: Sabis, amb un cert marge, sempre que tinguis la capacitat i sempre que es donin les circumstàncies de risc que fan possible o que justifiquen aquests avisos. El que no podem fer és, per qualsevol situació de risc de pluges, vivim, insisteixo, en un clima, en un territori on això és molt probable, si anem a la tardor, doncs fer cada cop unes mesures restrictives si no estan justificades. Si estan justificades, evidentment, s'hauran de fer. Si cada vegada que tenim, si és molt recurrent, doncs és igual, ho haurem de fer perquè es donen les circumstàncies de risc. Però aquí s'ha de gestionar risc i això vol dir que també hem d'assumir com a societat una part d'aquest risc en el marc de la incertesa, el risc zero no existeix i, per tant, doncs, també l'activitat s'ha de mantenir i hem de ponderar sempre aquest equilibri de drets entre seguretat i poder fer les activitats i ajustar-lo al nivell de risc que hi hagi a cada moment. En aquest moment, amb les prediccions que tenim, no justificaria, perquè no tenim aquest risc màxim, unes mesures doncs, restrictives o de suspensió d'activitats. Això vol dir que tothom pot fer vida normal el dia d'avui? Doncs en principi no, perquè hauria d'estar pensant que potser a la tarda vespre en algun punt es pot complicar. Per tant, també entra en l'àmbit de l'autoprotecció de la prudència. Si hem anat a fer activitats extraescolars en el moment de la sortida plou fort, sabem que aquestes pluges poden ser complicades, esperar, no tenir mobilitat, doncs els coordinadors de les activitats també tenen la informació de que hi ha una alerta de l'INUCAT, saben que s'han d'esperar que passi aquest moment de risc i actuar amb aquesta certa normalitat i maduresa d'una societat que ha de conviure amb el risc d'inundacions.
6: És Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Gràcies per les explicacions, de veritat, per la claredat i per les explicacions, sí. Que vagi molt bé, ho seguirem. Gràcies.
7: Moltes gràcies, bon dia.
6: De seguida ho comentem a l'Àgora, però abans, com tenim les carreteres a aquesta hora? Mireia Sala.
8: Doncs la ronda del litoral té 7 quilòmetres de circulació lenta amb aturades des del nus de la Trinitat fins a Ciutat Vella en sentit Llobregat i de Mercabarna Cantunis en sentit Besòs. La ronda de dalt també està complicada encara, sobretot a la zona de Pedralbes en els dos sentits. I aturades també a l'entrada a Barcelona per la B23 al Baix Llobregat.
6: I el transport públic, Maria Fernández Noguera, com va? Avui que hi ha hagut un nou robatori, recordem, de coure a l'estació de França.
9: És un matí molt complicat pels usuaris de l'R2 Sud i dels regionals del Sud, amb retards que superen els 30 minuts de mitjana, perquè, a més, ara també hi ha un problema al canvi d'agulles a Castelldefels, que no respon, i això fa que se circuli en via única entre Castelldefels i Garraf. I aquesta incidència se suma, com deies, al nou robatori de coure que hi ha hagut a l'estació de França. És el sisè des de dilluns de la setmana passada, Adif ens diu que està treballant per tornar a posar el coure a la catenària, però que encara no té una previsió de quan podrà solucionar aquest problema. I mentre no se soluciona, doncs hi ha la meitat de trens a l'R2 Sud.
4: De seguida, a l'Àgora, parlarem del sistema d'alertes d'aquesta pluja que hi ha prevista per aquesta tarda i també de la inflació disparada que hi ha a l'agost, el dia en què entrevistarem l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Però abans, de què més estem pendents aquest matí? Redacció, Sílvia Solanes.
10: Doncs estem pendents del primer atac que rebut l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a mans de la intel·ligència artificial. És notícia d'aquesta matinada, redacció, Marc Jurado.
11: Sí, segons la mateixa Agència de Protecció de Dades, va ser capaç de fer un inici de sessió correcte i quan va entrar al sistema va començar a buscar vulnerabilitats a l'aplicació. Això li va permetre accedir a dades personals, modificar-les i accedir a factures. Destaquen que el més rellevant és que un tercer hauria utilitzat un agent de la IA per encadenar diferents fases de l'atac. Admeten que això els obligarà a fer revisions.
10: I a Estrasburg, a les 9, arrenca el discurs de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, proposarà restringir les xarxes socials als menors de 15 anys a Estrasburg. Bruno Fortea, bonjour.
12: Bonjour. La proposta anirà en línia del que va suggerir un grup d'experts contractat per la Comissió Europea. Els experts plantejaven un veto més estricte per als nens de 13 anys, per als menors de 13 anys, i un accés restringit a les xarxes per als menors d'entre 13 i 15 anys. Ursula von der Leyen inaugura el curs polític europeu amb aquest discurs tan esperat en què anunciarà altres noves mesures i abordarà els temes més candents de l'agenda, com ara els riscos de la intel·ligència artificial o la crisi migratòria a Ceuta. En aquest moment encara l'hemicicle és mig buit i els eurodiputats van entrant.
10: També estem pendents del judici als quatre policies nacionals que per 1 d'octubre del 17 van buidar un ull a Roger Espanyol. El judici comença a les 10 a l'Audiència de Barcelona, però fora diverses entitats han convocat una concentració de suport. Anem cap allà. Marta Corbalà, bon dia.
13: Hola, bon dia. Davant la porta del Palau de Justícia es concentren representants de diferents entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium i l'Associació de Defensa de Drets Humans Irídia. Totes tres entitats són acusació en aquest judici i demanen per als agents policials condemnes de fins a 13 anys de presó i inhabilitació pels delictes de tortura i lesions. Fa pocs minuts ha arribat també Roger Espanyol, que ha estat rebut amb aplaudiments. Recordem que els quatre policies que seran jutjats a partir d'avui són els únics que no s'han beneficiat de la llei d'amnistia perquè aquesta llei no ampara lesions d'aquesta gravetat. El judici comença aquest matí i acabarà casualment el pròxim 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum del 2017.
10: Hi ha un quart de 12 a la Zarza a Badajoz. Arrenquen els actes descentralitzats de la diada de l'11 de setembre. Enviat especial a Extremadura, Albert Prat, bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Sí, el govern de Salvador Illa vol homenatjar les famílies extremenyes que van emigrar cap a Catalunya i la primera parada del president serà en aquest poblet de 3.000 habitants, la Zarza, l'Extremadura rural, convertit en un símbol d'aquell èxode durant el segle passat. I abans de l'acte central de la diada d'aquest vespre, que se celebrarà aquí a Mèrida, Illa també es reunirà aquest migdia amb la presidenta Maria Guardiola, del PP, i que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura.
10: I ho acabem de saber, la CUP proposa Laura Vega com a candidata del partit a Barcelona, redacció Pol Foradada.
25: Segons ha avançat el Nació, l'actual diputat del Parlament accepta la proposta per ser candidat a la capital catalana a les eleccions municipals del proper mes de maig. Ara queda que ho ratifiquin les assemblees locals. L'objectiu de la CUP és tornar a l'Ajuntament de Barcelona després de quedar-ne fora els dos últims mandats.
4: Aquesta és l'última hora que ens arriba des de la redacció del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
4: I ara són les 9 i 5, i a banda del temps, que avui estem molt pendents del que vagi passant, ara en parlarem també amb l'Eloi Cordomí, anem a posar-hi la lletra petita a l'actualitat.
26: La lletra petita.
4: Amb el divulgador Marc Vidal. Marc, bon dia.
27: Bon dia, Ricard.
4: L'IPC es dispara fins al 4,3% a l'agost, però el govern diu que la inflació subjacent no puja des de la guerra a l'Orient Mitjà.
27: I és correcte, però dir que els aliments no pugen des que va començar la guerra és com presumir d'haver-se aprimat des del sopar de Nadal. El comptador arrenca quan ja érem a dalt de tot. Per exemple, entre 2019 i 2024, l'oli d'oliva es va encarir un 183%, i amb altres productes parlaríem del mateix. Però la lletra petita ens diu que al gener, l'Institut Nacional d'Estadística va canviar la base de l'IPC, i l'any de referència va passar del 2021 al 2025. És una exigència europea, i és legal, però s'assembla a posar a zero el comptaquilòmetres després d'un viatge de 1.000 quilòmetres. El cotxe marca zero, però arrossega un desgast important. La guerra va ser el detonant. La factura fa 4 anys que la paguem.
3: pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir, la composició trobadoresca que excitava la Turner era la Sextina, és a dir, Sextina. Avui dimecres, un Enigmàrius lingüístic. La llengua ameríndia que apel·la a la família. De sis lletres. La llengua ameríndia que apel·la a la família. Sis lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
18: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
19: I des de 16.400 euros.
18: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
20: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
29: I sopem a les millors taules del món.
30: En aquesta terra protegim i acollim.
31: Fem barri i fem pinya.
32: I fem i no deixem de fer.
33: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
34: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
35: Generalitat de Catalunya.
36: El govern de tothom.
37: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
38: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
39: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
38: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
40: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
41: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol, la periodista Eva Pomares i la degana de la Facultat de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
4: I també amb el nostre meteoròleg Eloi Cordomí. Parlàvem abans d'anar a publicitat i de sentir també alguns dels temes pendents del dia. Parlàvem de si seríem capaços o no de prendre'n seriosament, al final, aquesta alerta per pluja sense la necessitat de que el govern, per exemple, tanqui escoles o recomani el teletreball. Però...
42: Sí, jo crec que el que és evident és que la incertesa no ens abandonarà. Tothom vol seguretats, però estem, com ha explicat molt bé l'Eloi, en un moment en què la incertesa és amb el que haurem de conviure i, per tant, a partir d'aquí hem de poder-nos organitzar sense, malauradament, poder derrotar la incertesa amb uns protocols que, a parer meu, haurien de ser, d'una banda, almenys restrictius possibles, és a dir, només en cas d'autèntica, de color vermell intens, parar-ho tot, i alhora, a veure si fóssim capaços de fer un protocol, els polítics, els tècnics, tots junts, que a partir de llavors fos el més tècnic possible també l'aplicació del protocol, despolititzar, entre cometes, la decisió última, després d'haver construït un bon protocol que d'alguna manera determini tècnicament, amb aquesta construcció política prèvia, òbviament, en quin moment s'ha d'activar l'alerta i en quina no, sapiguem que a vegades hi haurà errors, perquè estem en aquest món de la incertesa, però que, d'alguna manera, aquest protocol està ben construït i crec que no estem tan lluny d'aquesta situació.
0: Eva.
1: Jo crec que el risc zero, com ja s'ha dit, no existeix. Ara tenim fortaleses, fins i tot socials, per afrontar aquesta qüestió. És a dir, som un país en què, d'una manera tradicional, l'espai del temps i tot el relacionat amb la meteorologia ha estat, bueno, són els espais més vistos i més comentats, no? Segurament també perquè tenim un país on hi ha molts microclimes i la gent ja està acostumada a planificar una mica la seva vida en base a això. Ara tenim un nou escenari, aquesta tardor fa mesos que es diu, però és que totes les tardors en el clima mediterrani porten tempestes, no serà la primera ni la segona ni la tercera inundació que veurem, per desgràcia, i en canvi ara tenim un protocol molt més robust que el que teníem, per exemple, fa una dècada, i això és així. O sigui, fa una dècada no hi havia alertes, hi havia inundacions, és veritat que no de la magnitud que n'hi ha ara, i al final, per molt que s'afinin els protocols, que s'han d'afinar segurament en moltes situacions, hi ha una qüestió que és el sentit comú. I el sentit comú de cadascú, més enllà de la responsabilitat, el sentit comú. Si tu tens unes previsions meteorològiques, un sistema d'alertes, uns protocols que són més robustos que mai, encara que segurament s'hagin d'afinar...
0: Sí, però posant l'exemple del David de la Dana, que crec que és molt encertat, perquè moltes vegades jo crec que les administracions calculen molt el cost polític també d'un desastre com el
1: sí,
0: que va passar. No?
1: Absolutament.
0: El sentit comú en una situació com la d'ara no pot existir perquè és de supervivència absoluta. És una tempesta que acaba...
1: És que el sentit comú s'ha d'aplicar abans.
0: Ja.
1: És a dir, el que va passar a la Dana va ser una nefasta i criminal gestió política d'això. I és a dir, no estem en aquesta situació. Ens haurem d'acostumar, perquè la crisi climàtica, el que ja ens diuen, i ja ho estem constatant aquest estiu, i més que ens constatarem aquesta tardor, és que són fenòmens imprevisibles, més imprevisibles que abans, més explosius i més perillosos. I respecte a la setmana passada, mira, jo no vaig venir a la tertúlia justament perquè hi havia alerta vermella sobre l'àrea metropolitana i jo venia de fora. Ahir és que no m'ho vaig ni plantejar, perquè el sistema d'alerta deia que plouria a partir de mitja tarda, i no era alerta vermella. Per tant, sóc relativament optimista. Dit això, per desgràcia, el sentit comú, com diuen, també és el menys comú dels sentits. I sempre hi ha hagut tragèdies relacionades amb el temps i ara ja estem més exposats. Per tant, una crida a la prudència.
0: Eloi.
2: I fixeu-vos, mira, ara, des del punt de vista d'un meteoròleg, què crec que suposa un avís taronja, eh? De quina manera hauríem d'actuar, com a mínim, tenint uns plans mínims d'autoproducció. Mm. És a dir, amb un avís taronja, com el que tenim activat avui a moltes comarques, vol dir que hem de tenir un ull durant tot el dia posat al cel, un ull al mòbil, per si ens avisen, per si tenim un alert, per si
0: l'altre... Sí, ja.
3: I quan plogui confirmarem
2: sí, no,
3: que plou.
2: No, però és que és així. És que, clar, és així, una vista taronja implica un perill.
0: Eloi, val.
2: Un perill.
0: Em sembla molt bé, però és que la setmana passada hi havia alerta vermella i els nens van quedar a casa veient com feia un sol radiant i menjant pastilina. Llavors, aquest és el tema de fons, no? De dir, hi ha moltes famílies que al final han de seguir confiant en l'administració, però aquest és el punt que hem d'atacar, de com seguim confiant quan hi ha una incertesa, no? I entenc perfectament el que expliques, Eloi, eh? Vull dir que crec que ho expliques molt bé. Vull dir, les previsions es poden fer amb un risc molt elevat. Però clar, llavors, què fem? Posem alarmes o les deixem i mirem al cel? Però, com s'ha fet tota la vida.
2: No, però és que les dues coses no, poden probablement conviure.
0: Les dues coses vol dir tanquem les escoles i que faci sol.
5: I les obrim. Depèn del nivell d'alerta.
2: No, les dues coses vol dir, ei, compte, avui hi ha aquest avís, la situació és perillosa, que tothom tingui planificat alguna cosa per si aquesta tarda no pot portar els nens a les escoles.
0: Clar, però no seria millor, per exemple, eh? Escolta, si fa sol i tenim l'escola 5 minuts, l'escola ens han dit tota la vida que és un espai segur, oi que ens ho han dit? Doncs sí. Porteu els nens a l'escola. Si veieu això que comença a fer mal temps, sigueu prou intel·ligents i humans i gent llesta com per no moure-us de casa.
2: Però, a més, tenim unes eines que ens permeten avisar, perquè hi ha coses que fins i tot no les podem veure des del nostre punt de vista. Per tant, tenim aquestes eines i podem avisar. Per tant, sí, clarament a favor d'aquesta autoprotecció. Confiant també en aquest avís extern que pugui arribar de l'administració.
5: Clar, això és el que ens deia el Sergi Delgado, no? Hi ha una part d'educació en emergències que qualsevol ha de portar incorporada, no? Que seria aquesta sentit comú, autoprotecció i demés. Però clar, si resulta que En el cas de l'alerta de l'altra setmana, era anterior per, i així ja no vam sortir. Però imaginem que ara l'alerta diu, bueno, doncs ara caurà tot a les 5 de la tarda. Ja estan els nens al lloc segur, però la gent què ha de fer? Quedar-se a la feina, no tornar a casa? Hi ha algunes alertes que, com són tan immediates respecte de la situació, poden trobar la gent en un lloc molt complicat. Això una. I després, quan ens ha explicat que tot deriva d'una proposta del comitè tècnic, jo he recordat una altra vegada la Dana, no? Perquè ara ha dit la Eva, això va ser una gestió criminal d'aquella situació. Home, imaginem, sí. Imaginem què és el que es pensava aleshores, no? El comitè tècnic diu, bueno, aquí no plou, i a més la gent veu, com ara, un sol radiant, i diu, bueno, pues tampoc serà per tant, no? No dic que... No justifico res, no? Però tenim uns barrancs que estan plens de porqueria de fa no sé quan, i un munt de gent que viu allà on no ha de viure des de secularment, perquè a València això és així, de sempre. I aleshores resulta que han de valorar això que estaves dient ara, Ricard. Paralitzem tota l'activitat econòmica amb el que això suposa, i si després resulta que és... I la decisió política, evidentment, ha de tenir una responsabilitat, i és la que s'està esbrinant. Però veieu la diferència entre el que diuen els tècnics, que vés a saber fins a quin punt acaba de quadrar totes les probabilitats, i la decisió política que aleshores ha de saber. Primer, el que deia abans el David. Això anirà erosionant totes les vegades que passa, perquè València ha passat molt, i aquí també, no? Rieres, rierols, cotxes que estan on no han d'estar, urbanitzacions que són clarament inundables... Una situació prèvia infraestructural molt complicada i una decisió política que sabem que si es diu una cosa i no passa, mal. I si no es diu la cosa i passa, com va passar a València, mal.
1: Joder, a València hi ha roda de Barà fa 4 dies. Evidentment no és comparable, eh? No és comparable.
5: Però sí, mutatis mutandis és una cosa així.
3: Deixeu-me trencar una llança a favor dels polítics, no? Dels polítics en aquest tipus de situacions, amb experiències que jo vaig viure al final, que és la relació entre aquest comitè tècnic, és igual, ara parlo de qualsevol tipus d'emergència, sigui pluges, nevades o focs.
0: I nevades sí que em vas viure.
3: Nevades em vaig viure, sí, i focs també. I focs també, no? Llavors, tu tens un responsable polític que ha de prendre en última instància les decisions i que, com és lògic... No és un expert en meteorologia, no és un expert en extinció de focs, no és un expert en això, i per tant té uns recursos tècnics que, sobre el qual s'ha de guiar la seva decisió. Però et trobes que moltes vegades aquests recursos tècnics expliquen fins a on poden, també, i no d'una manera amb grau de certesa, sinó amb unes incerteses molt importants. Hi ha unes coses que et trobes en la situació de dir apreto el botó, no l'apreto. Sabent totes les conseqüències que té, perquè quan pares escoles, afectes la situació econòmica, etcètera, etcètera. No? Llavors, hi ha un punt de tot, si l'encerto, l'endevino. Hi ha un punt de si l'encerto o l'endevino, perquè els tècnics, tenen una particularitat,
0: sí.
3: Ja, i això que ningú se m'enfadi, però és així, que és cobrir-se amb salut. Cobrir-se amb salut...
0: I el polític també. I el polític,
5: el polític sobretot.
3: No, el polític, en aquests moments, amb els antecedents que hi ha, està
0: no
3: sistemàticament
0: pot fer altra cosa que...
3: situat en la part més conservadora. Sí, sí. Ai, abans prefereixo equivocar-me per aquesta banda que per l'altra.
0: Són les 9:20. Eloi, gràcies. Estarem pendents. Avui, per cert, especial la tarda, també, en Francesc Garriga, per seguir els temporals que hi puguin caure a Catalunya. Una abraçada, Eloi.
2: Tota
0: gràcies.
2: Tota la tarda, tota la vespre i tota la nit.
0: Sí. No, estem connectats. Estarem connectats. Gràcies. Fins ara, Eloi. I a banda d'això, avui en parlant també a la portada de les 8, la inflació continua en augment. Atenció a les dades, perquè al conjunt de l'Estat la inflació és del 4,3% i a Catalunya el 4%. És la inflació més alta des del 2023, en plena efervescència inflacionista per la guerra a Ucraïna. Professor Santiago Niño Becerra, bon dia, com estàs?
6: Què tal? Bon dia.
0: Preveu vostè que aquest creixement serà sostingut o que serà una cosa puntual?
6: Bueno, jo crec que hem de fer una matització, un parell de matitzacions sobre aquesta inflació. La inflació aquesta, vull dir, la inflació d'ara, la que va començar al febrer amb el conflicte de l'Orient Mitjà. Jo crec que aquesta inflació és diferent a altres inflacions que hem tingut. No parlo d'Espanya, parlo del món, eh? Per una sèrie de fases que s'han posat en línia. És a dir, aquesta inflació està connectada amb el deute dels Estats Units, està connectada amb la cotització de les empreses d'intel·ligència artificial i està connectada amb els tipus d'interès. Ara comentarem això una mica, no? És a dir, és veritat que el detonant va ser l'increment dels preus de l'energia degut al conflicte de l'Orient Mitjà. El que passa és que ja s'arrossegava una situació de manca de diners, malgrat que en el món sobren diners, però una situació de manca de diners per part, entre altres, dels Estats Units, per comprar el deute públic, perquè els inversors compressin la seva deute pública. Recordem que la deute pública dels Estats Units actualment ja puja 40 bilions de dòlars, és a dir, el 125% del seu producte interior brut. Els tipus d'interès als Estats Units estan entre el 3,5 i el 3,7 i la deute a 10 anys ja s'està pagant al 5% als Estats Units. Llavors, si els tipus d'interès pugen per frenar aquesta inflació produïda per o com a detonant del conflicte de l'Orient Mitjà, això significa que la nova deute que es posi en marxa als Estats Units demanarà més rendiment per part dels inversors. I bueno, actualment, ara ja, els Estats Units estan pagant més interessos pel deute públic, pel seu deute públic, del que estan gastant en armament, en això que es diuen en defensa, no? Per altra banda, la intel·ligència artificial té uns plans per invertir fins al 2030 5,3 bilions de dòlars. És a dir, aquests 5,3 bilions de dòlars han de sortir d'algun lloc. És a dir, han de sortir d'algun lloc que doni menys rendibilitat. Què vol dir tot això? Bueno, tot això el que vol dir és que, independentment, però de tota manera sense oblidar-nos, evidentment, del conflicte de l'Orient Mitjà, que continuarà punxant a la inflació, és a dir, la inflació jo crec que no baixarà, els tipus d'interès s'incrementaran, això implicarà més costos per a les empreses, sí. És a dir, més increment de costos. Per altra banda, els Estats Units emetran més deute públic, amb el qual els interessos del deute també s'intindran d'incrementar, i la demanda de diners per part de la intel·ligència artificial pujarà. És a dir, jo crec que els pròxims mesos serà un escenari d'inflació que pot arribar al 5%, tipus d'interès que poden lliscar al 3%, 3,5%, una situació d'increment de preus a nivell d'alimentació, etcètera.
0: Tenim per moltes famílies, clar. És que els preus dels combustibles, per exemple, els combustibles líquids han pujat un 46% interanual. Sí. El gasoil ha fet un 30,3%, la gasolina un 16,9%. Sí. Clar, potser és el moment, no ho sé què en pensa, professor, d'obrir el debat dels impostos.
6: A veure, el problema de reduir els impostos, és a dir, jo estic d'acord, i diverses vegades això ho he manifestat, jo estic d'acord amb els ajuts i amb les subvencions, però amb nom, cognoms i adreça postal. És a dir, els ajuts han de ser nominatius. És a dir, no és el mateix utilitzar 3 litres de benzina per anar a treballar que utilitzar 3 litres de benzina per anar a la platja o a la muntanya un cap de setmana. No és el mateix una persona que està fent la seva feina transportant mercaderies i gasta combustible que una persona que es dedica a fer excursions.
0: No, però també hem de posar sobre la taula, professor, que hi ha gent que està cobrant 40.000 euros l'any, que no són pocs diners, i no pot pagar-se un pis. Per tant, clar, aquesta classe mitjana, que està gravada amb uns impostos que potser s'hauria de replantejar, no? Perquè, sí, al final dona pel que dona. Doncs veuen com que això, si puja el nivell de vida, doncs és que no podran pagar el pis, és que no podran pagar res.
6: Clar, vostè ha afegit un altre component, que és la vivenda. A veure, si afegim els preus elevats de productes bàsics, més la vivenda, més problemes a nivell sanitari, llistes d'espera, etcètera, etcètera. Clar, tot això implica o manca de remuneració, manca de salaris, salaris insuficients, o bé necessitats d'ajuts per part de l'Estat. Però, per altra banda, Espanya té un dèficit Espanya té actualment un 101% de deute públic i un dèficit del 2,9, va tancar l'any passat, no? Llavors, i a la vegada Espanya s'ha compromès a fer una despesa en armament, no? És a dir, què li passa a Espanya? Bueno, Espanya és el país europeu que té la inflació més elevada. La mitja europea d'inflació és el 3,3 i Espanya la té del 4,3. Inclús la té més elevada que els Estats Units, Espanya. És a dir, Espanya és un país que viu en el pitjor de dos mons possibles. Per una banda, té una productivitat molt baixa, i això implica que no té eines per frenar la inflació, i per altra banda, és molt dependent d'una sèrie d'ingressos fiscals que necessita per reduir el dèficit. Una situació molt complicada. Llavors, a mi el que em sorprèn, realment em sorprèn, i no canvio de tema, però em sorprèn que hi hagin partits polítics que demanin eleccions generals, perquè qui guanyi es trobarà amb aquest problema inclús incrementat. Espanya té per davant una situació complexa.
0: Perquè Espanya és més rica, però els espanyols són més pobres. Aquesta és la situació.
6: Sí, Espanya és més rica, però cuidado. És a dir, el producte interior brut d'Espanya està creixent més que la mitja europea. Això és totalment cert. Però aquest increment de producte interior brut està anant a certes empreses, certes famílies, certes persones.
0: Per això són més pobres, en general, sí.
6: La mitja, sí. És a dir, a nivell de mitja, sí. I ja, si fem una acotació per decils de renta, per descomptat. Llavors, clar, és una situació complicada.
0: Professor Becerra, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
6: Molt bé, gràcies.
0: Santiago Núñez Becerra, economista i catedràtic d'Economia, que ens acompanya també al Matí de Catalunya Ràdio. David Madí.
3: Sí, deixeu-me ordenar un parell de coses. Ho deia el doctor, Espanya té en aquests moments la inflació més alta d'Europa, però és una inflació que les causes no són les causes del funcionament normal de mercat. És a dir, la inflació normal, pot haver-hi desequilibris amb molt importants en altres països, però la inflació normal es produeix per un desequilibri de l'oferta i la demanda en determinats camps que fa que pugi els preus perquè es produeix un mecanisme normal de l'economia de mercat al voltant d'això. En aquest cas no estem parlant d'aquest tipus de coses, llavors és quan els mecanismes de pujar tipus d'interès, etc, i de política monetària són els que corregeixen la situació o intenten corregir la situació. En aquest cas no estem parlant d'això, sinó que estem parlant d'una externalitat provocada, que és una guerra que ja dura molt de temps, que provoca en el camp de l'energia, amb tots els agravants que ha explicat el Niño Becerra de molta demanda d'energia a tot el món, que provoca aquesta inflació com a element principal. Val? Llavors aquí hem de ser conscients que això, que afecta principalment a l'energia, el preu de l'energia és, per l'electricitat, el 50% són impostos i pels hidrocarburs el 70% són impostos. Val? I finalment, un tercer apunt, que és la fiscalitat. No hi ha deflació, des de fa molt de temps, no hi ha deflació dels impostos. Perquè la gent m'entengui, això inclús la bancada més soviètica de la tertúlia, de les tertúlies d'aquesta casa, em donaria la raó. La deflació dels impostos és un robatori, la no deflació dels impostos és un robatori a les classes mitges i classes populars d'una manera descarada. En un moment que l'estat espanyol està amb rècord de recaptació. Llavors,
0: i suma-hi també els salaris, que estan com estan.
3: I els salaris i l'erosió, no. Aquí, en aquest país hi ha un sistema fiscal d'erosió de les classes mitges tremabundo, però tremabundo. I a més, ningú s'atreveix a posar en aquest problema. Bé, el problema de les classes mitges no és tant de renda, sinó de renda disponible, que és el que et queda després de tots els impostos. I aquí hi ha un expoli personal en els ciutadans molt important. En el cas aquest, el que convindria no és pujar tipus d'interès, que això encarirà més les coses, no és una mesura encertada en termes econòmics. En aquest moment el que convindria és que s'absorbís el creixement del preu de l'energia, particularment, a base de baixar impostos

0: Vaja. Només ha pujat un 17.
1: És això dir, ja no quadra, clar.
0: Això vol dir que hi ha la meitat de renda neta que té qualsevol ciutadà, i això és una mitjana, eh? De qualsevol classe social, per gastar. Llavors, ara ens trobem, evidentment, amb una guerra estancada, que és la guerra de l'Iran, absolutament estancada, amb unes negociacions que no han arribat enlloc, això no té cap mena de pinta de sortir d'aquí, amb una guerra híbrida sobre Europa, amb sequeres molt importants que afecten a la producció de cereals i, per tant, a la cadena de ramaderia, també de fertilitzants que venen de preus d'energia, però al final, i estic d'acord amb tu, David, una de les claus són els preus energètics. Ara estava mirant, mentrestant, hi havia aquí connectades les pantalles el discurs de la Unió que estrena avui la comissària europea, no? La presidenta de la comissió, la Ursula von der Leyen, i deia...
2: Jo noté, perdona, només un apunt. Sí. El més important que passa a Europa és la limitació d'edat de, sí, per a Instagram.
1: Ara parlarem després.
0: Llavors, sí, però... efectivament, eh? Però diu
1: que... el moment que estem vivint, no? Sí.
0: Ella mateixa...
1: Bueno, fa un parell d'anys vam regular els taps de les ampolles d'aigua, que també va ser molt, molt útil. Sí, aquest tap que no pots treure ara...
2: Sí.
1: És una cosa
2: inhumana. És Europa, sí.
1: Però vaja, en fi, perdona, Eva.
0: No, simplement la mateixa Comissió Europea reconeix, però no està sent prou diligent en aturar això, no? Que el llast de l'economia europea, l'altre dia va dir la presidenta del Banc Central Europeu, quan va apostar per la pujada de tipus, que això va per llarg. Bueno, escolti'm, doncs si va per llarg, potser que comencin a fer coses perquè això no vagi tan per llarg. I en aquest sentit, estic totalment d'acord, sense que serveixi de precedent, moltes causes amb el David, els impostos fa massa temps que estan depredant les rendes de les classes mitjanes i les classes treballadores d'aquest país. És només un dels factors, perquè els altres factors, evidentment, seguim tenint un mercat capitalista que el que fa que, per exemple, el mercat dels aliments, els preus es fixin a futurs de tota la vida en mercats com el de Chicago, i que la guerra amb Ucraïna també afecti, i que Aràbia Saudí li hagin bombardejat l'oleoducte que ara ens portava el combustible als fòssils. Escolti'm, aquí el tema és que això acaba no només retallant renda, sinó impactant en les eleccions. Hem vist històricament com han anat les hiperinflacions al Con Sud, abans parlàvem de l'Argentina fora de micro, no? Com això acaba propiciant governs d'extrema dreta, perquè la gent vol solucions, i les solucions, em sap greu, però començant per la Unió Europea, no sembla que siguin sobre la taula ara mateix. Més enllà d'intentar controlar, i acabo, molt bé, el preu del combustible, doncs ara el subvencionarem el mes que ve, i l'altre també, home, és que només faltaria.
1: Montserrat i Pere.
3: Bueno, perquè no puc afegir res al que s'ha dit, estic absolutament d'acord. Aquesta depredació que produeix l'Estat sobre les rendes mitjanes i també les baixes, perquè la inflació ja s'ha dit tantes vegades que és l'impost silent sobre la gent que menys té i que és la que més ho pateix. Ja ho has dit també més a l'editorial, no? La gent que té més, bueno, pues pot absorbir qualsevol encariment i tira que té, però la gent que està en límits de supervivència és que, la gent que tenia un nivell de vida...
1: Un terç dels nens de Catalunya són pobres.
3: Això
1: és una emergència nacional.
3: I
1: volta per Barcelona. I cada vegada hi ha més gent que dorm al carrer. És que la situació és dramàtica.
3: Amb tendes de campanya i en fi, i cada vegada més necessitat de subsidis, perquè el que no pots és veure que la gent es mori pel carrer. I això és, des del punt de vista de la pròpia capacitat de la gent per reeixir, absolutament demolidor, sobre la seva pròpia capacitat d'esforç. Jo el que volia dir és que, com ja tenim aquestes dades clares i tinc la sensació de que tothom té clar que el que veritablement s'està beneficiant de tot això és l'Estat, hauríem de pensar per què. I és que, més enllà, ara es parla de tots els moviments autoritaris que hi ha en el món, però és que la destrucció de la classe mitja és la destrucció de la democràcia. Això és una evidència tan colossal com que van sortir del franquisme i van poder començar a pensar un altre món, perquè hi havia un munt de gent que podia deixar de pensar en com es menja. Això és així des del temps dels grecs, no? Comença la filosofia quan algunes persones tenen capacitat per pensar en altra cosa que en posar-se un bocí de pa a la boca. Ara pot passar justament a l'invers. Tenim que la IA ens està detraient coeficient intel·lectual a les noves generacions, ja està comprovat, i tenim que aquesta IA, barrejada amb aquesta depredació fiscal estatal i la desigualtat cada vegada més creixent i la destrucció de les classes mitjanes, pot acabar significant que no perquè la gent busqui una solució, simplement perquè no hi ha criteri ni possibilitat de pensar-hi, acabem produint un monstre que es menjarà el sistema democràtic que tan difícilment es va posar en marxa

0: i que tan excepcional ha estat en el món.
1: Brument, Pere.
2: Sí, la pèrdua de poder adquisitiu de les classes mitjanes i populars és indiscutible i alhora és un dels temes, un dels motors del creixement de l'ultradreta. Això, a més, amb l'augment de la inflació empitjorarà, etc. I també amb les respostes que li està donant el Banc Central Europeu, que, com deia el David Madí, està reaccionant segons el manual clàssic i no segons les causes que estan provocant aquesta inflació i que portaran a més empobriment en clara d'unes classes mitjanes i populars que, recordem-ho, estan molt matxacades no d'ara, sinó des del 2008. En aquí va haver una caiguda del 20% de salarial com a conseqüència d'una devaluació interior, que és com es va sortir d'aquesta crisi pensant en interessos que no eren precisament el de les classes populars. Dit això, compta amb la resposta de dir l'estat depredador que està xuclant i està empobrint a les classes mitjanes i populars. Estic d'acord amb que el tema de la no deflactació de l'impost de l'IRPF no té explicació possible, o sigui, em sembla molt malament, però aquest discurs...
3: No, sí que té explicació.
2: Recaptatiu.
3: Depredador amb alabusia i crueltat.
2: No té explicació des d'un punt de... Té explicació per recaptar més, però...
3: El ministre d'Hisenda i tot el Ministeri d'Hisenda saben perfectament que això ho estan fent amb un abús...
2: Però no té explicació.
0: Els guants a les elèctriques també hi hauríem d'apuntar-hi, més enllà d'això.
2: A veure,
0: no fotem.
3: Que sàpigues que qui guanya més amb les elèctriques és l'Estat.
2: Deixa'm subratllar una cosa. Aquesta solució de paguem menys impostos i les classes mitjanes milloraran, compte, perquè els impostos paguen els serveis públics, les classes mitjanes, si es deterioren els serveis públics, són les que primer hi perden, en ensenyament, en sanitat, perquè no tenen la capacitat de pagar-se coses privades, i per tant s'ha d'anar molt al tanto. I no oblidem, per acabar, de la inflació, un element fonamental que molts acadèmics hi estan posant també el focus, que és els marges empresarials de les grans corporacions. És a dir, això. A cada onada d'inflació... Això està... hi ha molts estudis que ho diuen, als Estats Units en una paraula que se'n diu greed inflation, la inflació vinculada, diguem, a l'avarícia, i és fàcil d'entendre. Quan pugen els preus, i estan pujant molt en onades, rarament tornen a baixar. I això genera un augment de marges que no es correspon després amb els impostos que paguen les grans corporacions. I deixem precisar que, òbviament, les petites mitjanes empreses i els autònoms viuen en un món a part.
3: Molt breu, David. No. El mecanisme que funciona amb la inflació és de que ajuda a pagar el deute. És a dir, en les empreses i en els privats. És a dir, si tu tens deutes a taxes fixes, llavors hi ha una part d'això que tu pagues amb...
2: Rècords de beneficis, mínim d'impostos.
4: Són les 9:41. D'aquí a 3 minuts amb nosaltres, José Montilla, expresident de la Generalitat.
5: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
6: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
5: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
6: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
5: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
6: Apialia, la força de vendre junts.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Comprant Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
3: Que l'any serien 1, 2, 3...
2: Més de 2.400 euros.
4: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala 1,45 al quilo.
2: Més info a Aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
6: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I sopem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis. És part de l'ésser humà.
18: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
17: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
19: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
17: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular-te.
20: Me siento súper! Me siento fantástico!
17: Perquè hi ha coses que semblen increïbles...
21: Amunt.
17: ...però que al final són falses.
22: El rotllo, eh? No m'agrada.
5: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
24: Un minut, seran 9:45 del matí. A l'Àgora, en David Madí, en Pere Rossinyol, Mea Pomares i Montserrat Nebrera. Ens acompanya aquesta hora l'expresident de la Generalitat, president José Montilla. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
25: Bon dia, moltes gràcies.
24: Vostè parlava en l'acte de commemoració del 50è aniversari de la Diada de Sant Boi, el 76, va fer una crida i deia que cal tenir més optimisme i més confiança en nosaltres mateixos. Ara just parlàvem de les dificultats que tenim per tirar endavant el mes, de la inflació. Per moltes famílies és una dificultat molt gran. No sé com vostè pot traslladar aquesta confiança, aquest optimisme, si la vida cada vegada és més difícil.
25: Bé, la vida cada vegada és més difícil. Està més plena d'incerteses, jo diria. Més difícil, vull dir, els que tenim una certa edat recordem la vida difícil que havia, la que van viure alguns i la que veiem com vivíem uns altres, no? Hi ha coses que han anat millorant substancialment. Jo crec que la societat, en línies generals, les coses, el benestar ha anat millorant. La cobertura de les necessitats mínimes d'una part substancial de la població estan més cobertes avui que en moments no tan llunyans de la nostra història. Vull dir, no crec que calgui tenir aquesta perspectiva tan pessimista. Això no vol dir obviar els problemes que tenim, certament. La inflació s'ha disparat, la subjacent, no? Per cert, baixa. Vol dir que hi ha unes causes, que són els combustibles, bàsicament, no? Els aliments frescos i tal, el combustible, doncs mira, hi ha un responsable, no?, de tot això, que es diu Donald Trump, no?, aquest que anava a acabar amb totes les guerres i, disfressat de bomber, doncs s'ha dedicat a prendre alguns focs més, no?, com hem vist, no? Això no vol dir que sigui l'únic culpable, però vull dir, el fet és que... si avui els combustibles estan al preu que estan, doncs és gràcies a la seva intervenció en una àrea geogràfica molt determinada, no? Per cert, els seus amics donants del Partit Republicà, les grans petroleres, estan molt contentes. Ell no ho sé si ho està tant per això, perquè evidentment no crec que l'ajudi a guanyar les eleccions de novembre, però només cal veure els resultats que van presentant ara parcials de l'any passat, però aquest any els semestrals de les grans companyies petroleres són les que estan fent a l'agost, mai millor dit. I els governs el que han de fer és tractar d'introduir pal·liatius. Jo, en fi, alguns ha fet el govern d'aquí, suposo que algunes mesures han anunciat que faran, ja les veurem, no?, per tractar de cobrir especialment a la gent que té més problemes per arribar a final de mes, no?
24: Deixem que posi passar l'accent en la confiança. Per què diria vostè que hi ha gent que està perdent la confiança en la institució?
25: Bé, perquè veu que hi ha problemes, alguns que es cronifiquen, alguns que segurament havia masses expectatives en que millorarien molt ràpid. Això segurament també aquí hi ha una responsabilitat de les formacions polítiques i dels governs, no? En això, cuidado amb les promeses que no puguis complir, no? I després, diguem, la confiança en la política i en les institucions en general, i especialment en algunes institucions més que en altres. És a dir, la justícia tenia un crèdit fa X anys, 20, 30 anys, i els jutges no, l'extracció dels jutges era la mateixa cara, no? Que avui no té, no ens enganyem, vull dir. I després, pues, jo crec que tot el sistema de fin de les xarxes, els bulos, les fake news, tot això, el que ara afegirem la IA per acabar de perquè facilitarà el que hi hagi més d'això, pues, també distrauen el personal, distrauen el sentit que no saben molt bé a què tenir-se. I a vegades, com això de llegir, malgrat que es venen més llibres que abans, diuen els editors, i suposo que és veritat, però la comprensió lectora em sembla que no només afecta als escolars de PISA, als de 15 anys, sinó que també afecta molta més gent, no?
24: Però creu, per exemple, que si Rodalies funcionés més, si les ajudes, per exemple, arribessin més aviat a moltes famílies, o si el govern solucionés el conflicte amb els docents, ara que vostè parlava d'escoles, això ajudaria també a revertir aquesta desconfiança?
25: Sí, però, per exemple, Rodalies, pues, a veure si acaben les obres d'una vegada, encara hi ha moltes en marxa, perquè serà, mentre hi ha obres, un servei no està, és molt difícil que estigui plenament normalitzat. És com la convivència a casa teva si tens obres. Ni que sigui petites, són un problema. Després, les ajudes. Home, hi ha més ajudes que mai, eh? Vull dir, que això el critiquen. Hi ha formacions polítiques que ho critiquen. Sí, però aquests que parlen de les paguetes.
24: Una llista per a les ajudes a la dependència, per exemple, cada vegada més llarga.
25: Aquesta sí. Cada vegada hi ha vivim més anys. I això, pues, comporta que el llistat és, i segurament en això es va ser una mica massa optimista també, no?, a l'hora de pensar que en fi, que el nostre estat del benestar està bé, però encara comparat amb nosaltres, pues, té recorregut. Però per això també és necessari, en fi, compensar l'altra pota. No es pot gastar el que no es té. I això vol dir impostos. I ja, quan es parla d'impostos, ja hi ha molta gent, fins i tot alguns que demanen ajudes, que això ja no ho veuen tan clar. I, bueno, pues caldrà veure una cosa i l'altra, no? I les escoles, bé, jo crec que el president l'altre dia, pues, va plantejar, jo crec que d'una manera molt correcta, un debat, tractar de propiciar un gran acord, primer parlant amb les formacions polítiques parlamentàries, amb les principals formacions polítiques parlamentàries. Aquí hi ha una certa tradició d'acords en aquest sentit. La llei d'educació de Catalunya és una llei que en el seu moment es va pactar i va votar el principal partit de l'oposició a part dels partits del govern. Vull dir, que això es faci en el marc del Consell Escolar, perquè és veritat que l'educació no és un problema només salarials dels que hi treballen. Ni els treballadors de l'educació podem pretendre que això de l'educació és una cosa seva i que ells són els interlocutors. Cal veure com hi ha altres actors. L'administració té una responsabilitat, l'administració educativa, òbviament, però també la tenen, evidentment, els professionals, però també la tenen els pares, les famílies, que són els afectats. Quan hi ha una vaga, L'afectat és el pare que està treballant i la mare que està treballant i que no sap què fer amb el fill. I això doncs, vol dir que també ells han de tenir coses a dir. No només en això, sinó en altres coses. En el necessari compromís que han de tenir les famílies amb l'educació, perquè l'educació no és només una cosa de l'escola, ni una cosa només dels professionals, ni de l'administració educativa, sinó que també és dels pares. I evidentment, doncs, jo diria que més enllà també doncs, de tots altres sectors que tenen relació, d'alguna manera, amb l'educació, que han tingut un paper, alguns molt en el passat, però que quan convé parlar de temes més de fons, de model educatiu, de què passa. Perquè, a veure, ara hi ha... és veritat que amb la crisi del 2008 i tal, vam haver-hi a partir del 2008, els ingressos de les administracions cauen, en el seu moment doncs, el govern de Catalunya com a ministre educativa va fer unes retallades, però tot això s'ha anat revertint. Vull dir, avui hi ha menys alumnes, hi ha menys mitjans per l'educació ja, avui, que en l'any 2010, jo poso... I evidentment més que...
0: Hi ha més alumnes, vol dir, no?
25: No, més mitjans. Alumnes, no. El problema és que els alumnes estan caient. Poc, però estan hi ha menys alumnes. Hi ha més professors.
0: No és el que expliquen els professors a les aules. Que cada
25: bé,
0: més...
25: jo les estadístiques em fixo per els que té el departament. Suposo que és... Ara, que la composició dels alumnes més és complexa. Més complexa, sí. Segurament és també perquè es fan diagnosis més acurades que no es feien en el passat, perquè aquesta complexitat que ara hi ha, vull dir, segur que existia, segur que hi ha coses noves, fruit de la societat en la que vivim i tal, no? Però no hi havia les xarxes, els mòbils a classe, hi ha coses que distorsionen, que són... Avui sembla que ja això està assumit, molt assumit, però segurament no tant. És a dir, jo crec que un discurs catastrofista al respecte, no, el que cal veure és què es fa amb els mitjans que tenim i els que podem afegir com a societat per millorar el rendiment. Perquè amb més diners, no sé si la comprensió lectora a nens i nenes de 15 anys, que és la prova de PISA, si millorarà. Potser si millorarà si quan arriben als 15 anys han llegit molts llibres. I això pues, no depèn exclusivament d'aquestes coses que a vegades són de les que més es parla. No?
0: Cal una reflexió de fons, deia, un gran acord de país. El que passa és que, clar, quan veiem l'aritmètica, doncs fa difícil. No sé si vostè creu, per exemple, que Junts i el PSC es poden entendre en el proper cicle electoral. Vostè va reclamar, crec que la setmana passada, intentar unir aquest catalanisme polític.
25: Bé, jo crec que cal fer un esforç d'aproximació en coses que són, diguem, una mica de país. Jo crec que l'educació ho és. Al marge de la posició que després ha de mantenir cadascú, el seu perfil, el seu públic, tot això és comprensible, però tractar d'arribar a alguns acords d'aquest caràcter en temes com l'educació.
0: També amb aliança?
25: Si subscriu l'acord de la majoria, jo no ho crec, perquè no crec que ells no estan en això. Jo d'altres formacions polítiques de l'oposició crec que tenen, per la seva història i per un esperit més constructiu. No crec que estigui aliança i Vox, però tampoc
0: si diuen,
25: penso que
0: part...
25: se les ha d'excloure.
0: No.
25: Que volen dir la seva, doncs que puguin dir la seva, però i no, perquè si no, estigmatitzar pues, segurament tampoc serveix de gaire cosa. Vull dir, jo crec que és... Dit això, quan parlo d'acords de transversal, estic pensant bàsicament en les formacions clàssiques del catalanisme polític, amb totes les mutacions i canvis que hi ha hagut en els darrers anys. Especialment pensant bueno, pues, que estem en un món... amb un context molt complicat i potser que es compliqui més, no? I per tant, doncs, haurem de pensar amb aquesta visió una mica no tant de curt termini, no tant pensant en el titular de demà, sinó pensant una mica més en el país i en les coses que podem... que podem fer junts encara.
24: Sí, però si l'aritmètica de les enquestes es confirma, anem cap a un bloqueig polític al Parlament de Catalunya.
25: Les eleccions són dins de 2 anys. I, o sigui, també... no sé si recorda que hi havia 2 anys abans de les eleccions que va guanyar Pedro Sánchez, les eleccions les guanyava Podemos, segons les enquestes, després les guanyava Ciutadans i no sé què. I
24: vostè no creu que Aliança tindrà la representació que inauguren les enquestes?
25: Jo no ho sé, però dic que
24: vostè viatja, coneix el país,
25: anticipar aquestes coses, vull dir, és... vull parlar, les eleccions, el que està clar és que avui no hi ha alternativa al govern. Alternativa, em refereixo, el govern ha aprovat un pressupost, té 2 anys per davant, i en 2 anys pues, no sé el que passarà, el que haurà passat a Espanya, com tindrem Europa, sí, perquè que tot això també acaba influint, no? Vull dir, què passarà a les eleccions franceses, què passarà a les eleccions italianes, pues, què passarà a les eleccions americanes. Tot això arribarà abans.
24: Vostè en el seu moment, fa uns quants anys, li recorden sovint, crec encara, va parlar d'aquella desafecció de Catalunya sobre Espanya abans que l'independentisme comencés a créixer. Creu que encara existeix aquesta certa desafecció o que amb Pedro Sánchez al capdavant i amb Salvador Illa al capdavant del govern de la Generalitat això s'ha polit d'alguna manera?
25: Bé, jo crec que ells en concret han treballat per tractar de reduir aquesta desafecció, però hi ha altres màquines que el treballen perquè això continuï i s'incrementi.
24: Quines?
25: Miri, només cal veure les declaracions d'ahir del senyor Feijóo, de Vox, les actituds d'alguns magistrats, vull dir, d'un altre poder de l'Estat, com és la justícia. No parlo de la justícia en general, ni dels jutges... I magistrats i magistrades en general, perquè cada un és poder judicial i la majoria són molts professionals, però hi ha alguns que, en fi, no col·laboren molt per tractar de reduir aquesta desafecció, aquests desencontres.
24: Creu que hi ha una part que és crònica, vol dir?
25: Bé, hi ha gent que es pensa que això d'Espanya són ells, i a més que l'han de salvar, i això és un problema. Hem tingut salvadors de la pàtria en el passat, però hi ha alguns que encara es pensen que estan cridats a aquest paper i normalment estan molt ubicats al centre d'Espanya, no? I a Madrid, pensen que Espanya és Madrid i ells són Madrid i són Espanya.
24: I posa Felipe González en aquest sac també?
25: No, jo crec que Felipe González és una altra cosa, vull dir, no és al marge de les posicions que en aquell moment manté, vull dir, no és un actor polític avui, són els que prenen decisions, no només els que donen opinions, els que prenen decisions o els que donen opinió des d'un càrrec molt important, des d'un poder de l'Estat, que haurien de cuidar-les, perquè vull dir, això val per tothom, però especialment per els que reclamen i es posen així quan algú critica una sentència, o quan algú, perquè que jo sàpiga, una sentència és un acte d'un poder de l'Estat. També ho és una llei, i podem criticar les lleis, i un decret, un acord de Consell de Ministres, i tant, i una sentència no es pot criticar, dic jo. Serà l'únic país on es pot fer això, però hi ha alguns que pensen que això no es pot qüestionar. Les sentències s'han d'acatar sempre, això sí que ho dic, les sentències s'han d'acatar, és un element essencial de l'estat de dret, les sentències, però això no vol dir que no es puguin criticar, i algunes tenen molts elements per poder ser criticades, si més no.
24: Com veu el futur de Pedro Sánchez?
25: El futur de Pedro Sánchez, pues, bé.
24: Bé?
25: Durant aquesta etapa, fins a les properes eleccions, siguin quan siguin, té feina. Ja l'ha tingut, no ha tingut unes legislatures fàcils i no continua sense tenir-lo fàcil. Perquè hi ha problemes, parlàvem de la inflació, podem parlar d'altres problemes que tenim, no? En un món tan complex com el d'avui, i també perquè hi ha determinades persones i poders i formacions que van a per ell. No a derrotar políticament el govern, que això és legítim en democràcia, no? Tothom aspira, pues, a guanyar i té el... I a més, una bona oposició crítica és necessària en democràcia. Ara, una altra cosa són els que tenen com a objectiu, i ho diuen, que no s'aturaran fins a ficar-lo a la presó. No
24: sé. Clar, però sabent tot això, president, vostè com entén el que ha passat a Ceuta? És a dir, la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez en Ceuta, ho considera que és un error? Creu que és a dir, veient tota aquesta campanya que hi ha al darrere, i no creu vostè que el govern hauria d'haver filat molt més prim en aquesta gestió?
25: Potser hi ha algunes coses que hauria d'haver filat més prim, és obvi, però diguem que quines coses són els elements substancials no ha fet. Què hauria de fet, què hauria fet que no ha fet quan t'arriben 80.000 persones civils, nens, què fas? L'exèrcit, tiros, estomacades, què fas? Vull dir, és si una invasió és de soldats, la resposta ja se sap quina és. Ara, de persones, diguem, que cal dir-ho, de persones, alguns que busquen asils subsaharians, altres nens i nenes que les xarxes en això han jugat un paper molt determinant, alguns han marxat sense dir-ho a les seves famílies i, bueno, dones i de tot tipus, però era molt difícil en una frontera que és molt difícil de controlar, ja s'ha vist, malgrat que ara hagin posat aquesta en fi, aquesta cosa pneumàtica i tal, per una mica tractar de també d'aplicar i de posar-lo no tan fàcil després de la sentència del Suprem, perquè aquí la sentència del Suprem de que les devolucions en caliente no es poden fer si no és perquè en fi, quan ho fan per una frontera com és aquesta, la del Tarajal per l'aigua. Bé, això va ser aprofitat per les màfies, segur. Jo crec que alguns altres han tingut una actitud passiva, que ja veurem, perquè això també implica una certa responsabilitat, és veritat.
24: Cap a més enllà del cas concret, estem en un moment que la crisi climàtica, les situacions molt complexes de països de l'Àfrica, que també tenen les seves tensions, on hi ha drets humans perseguits, per tant, cada vegada hi haurà més refugiats que voldran buscar un futur millor cap a Europa.
25: És un problema, això.
24: Per tant, s'haurà de prendre una decisió que no vagi determinada només en la Carta dels Drets Humans, entenc. És a dir, caldrà una política...
25: No, i cal una política europea al respecte, perquè, clar, és Espanya, i quan dic Espanya, Ceuta i Melilla són... en aquest sentit, Ceuta i Melilla no són Europa, són Àfrica, però són Espanya. I, per tant, Europa ha de tenir cura de les seves fronteres. Ha de tenir, Espanya ha de tenir cura de les seves fronteres, però Europa ha de tenir una implicació, i és veritat que el futur, quan mires un mapa demogràfic i de creixement en aquest moment de la població, el número de fills per dona, veus que hi ha quatre països a Sud-amèrica que creixen per sobre del 2,1, bueno, alguns petits de Centroamèrica i tal, i després hi ha Àsia, ja no és un problema. La Índia, Xina, nosaltres tampoc tenen un creixement, Europa tampoc. Però Àfrica, el creixement, si aquí tenim l'1,16 o 17 per dona, països amb el 5, el 6% hi són, tots a l'Àfrica. Amb el canvi climàtic, que especialment a l'Àfrica subsahariana, doncs, països que tenen el 4 i el 5, que són d'aquests que se li està morint els mitjans de vida, diguem, l'agricultura, la ramaderia i tal, són un potencial que intentarà desplaçar-se cap a això que pensen, que és la salvació. Bueno, Cal tenir polítiques, diguem, que treballen de, diguem, d'inversió al territori, d'aquestes que sí, però després caldrà protegir les fronteres.
24: Vostè diria que, no, Catalu- no. Que a Catalunya hi ha un problema real amb la immigració?
25: La immigració no és un problema, la immigració sí que acaba generant problemes. L'increment de la població genera problemes, sigui d'immigrants o si fos d'un altre tipus també. Problemes de què? Pues, clar, problemes pot acabar tensionant els serveis públics, depèn on, on s'acabin ubicant. O sigui, clar que hi ha... Que... Però això és normal. Això no cal... Això no... Nosaltres necessitem la immigració. L'hem necessitat fins ara. Si no, no tindríem... La Catalunya actual no s'entén sense la, els processos migratoris que hi ha hagut. Els més llunyans procedents d'altres llocs d'Espanya, però també els més recents. I Europa, fins i tot aquests que estan en, molt en contra, que fan bandera, necessitaran immigració. Si no, no podran mantenir el seu estat del benestar, ni l'estat del malestar tampoc. Vull dir, perquè... perquè no crec que convencin a les dones de tenir 2, 3, 4 fills. Això, pues, per tant, cada vegada una població més envellida i amb menys gent jove, amb menys gent amb, en fi, que ha de substituir la gent que jubila, pues, en això les solucions miraculoses de l'extrema dreta són una farsa. És mentida. No és... Les societats pures no existeixen, excepte en zones que són, en fi, on és molt dur viure, no? En determinades zones fredes del nord del planeta o en determinades zones on la vida també és molt dura per la climatologia, per un altre tipus de climatologia. Els moviments humans formen part de la història des de l'inici, no? I, per tant, ara... hem de fer-lo de manera ordenada, la capacitat d'acollida d'una societat no és infinita, això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal, no, tothom que vulgui no, perquè a més després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques. Hem de, drets sí, però deures també. I això val per tothom, per als immigrants també i per als d'aquí també, eh? Vull dir, o sigui, no,
24: per tothom.
25: Per tothom.
24: President, gràcies per acompanyar-nos. Abans d'acabar, voldria preguntar-li també, perquè vostè va ser ministre amb Zapatero, no sé si li ha sorprès la situació judicial en què es troba.
25: Una mica sí, però clar, d'això vaig ser ministre fa...
24: Bueno, fa 20 anys, hi havia una relació personal.
25: Fa 20 anys, no? Ja no era ministre. Setembre del 2006. Sí, durant, evidentment, tot un període, diguem, dels principis des de l'any 2000 fins a l'any 2011, que ell va deixar el govern, jo la primera secretaria del PSC i tal, doncs vam tenir una relació, en fi, unes vegades més fluïda, altres no tant, com diuen les hemeroteques, no cal que... I després tampoc, no, vull dir, no, jo estic més en un segon pla, ja no he tingut responsabilitat. Jo vaig decidir que no estava en cap càrrec orgànic del partit, ni aquí, ni al PSOE, ni en tal, des de l'any 2011.
24: L'ha decebut?
25: Què? M'ha decebut? No, jo espero que ell pugui donar les explicacions que encara crec que, en fi, que ha dit que donarà, però ja les espero que les... Segurament no són fàcils, però... I després, bé, m'ha sorprès, sí, algunes coses, perquè jo crec que hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. I ell té també enemics poderosos.
24: Em parla de les joies, em parla de les filles...
25: No, parlo d'enemics poderosos, és a dir, si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics... a Israel i a Washington, doncs, ja saps que et miraran fins al color dels calçotets. Penso, eh?
24: José Montilla, president, gràcies per acompanyar-nos.
25: Gràcies a vosaltres.
24: Ara ho comentem.
1: Catalunya Ràdio, Som3cat.
2: Som3cat.
3: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà?
4: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
3: I allà, no dius pas podem tot?
4: Sí, que puc, sí, sí que puc.
6: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE.
21: Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
27: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs i vaig anar concretament dos dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir... Molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions, em diu... Faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes d'aquagym.
28: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
30: Mm-hmm.
29: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
30: I des de 16.400 euros.
29: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
31: Citroën.
29: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
31: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
24: Molt bé, serà un 15:15 a l'Àgora amb David Madí, amb Pere Rossinyol, Mea Pomares i Montserrat Nebrera. David, com has vist la conversa amb el president Montilla?
32: Bé, primer de tot jo tinc un tema personal amb ell, no? Perquè en el seu moment, en el seu passat, doncs em vaig dedicar molt a combatre'l. I de fet vaig dirigir dues campanyes que una... les hem guanyat totes dues, però la segona doncs definitivament acaba amb la seva presidència i amb el tripartit en el seu moment, no? Perquè sí. Ell és el gran artífex del tripartit des del seu inici.
24: I el DVD, no? El Confidencial CAT, això...
32: Sí. No,
33: campanyes... DVD és una cosa molt amable, diguem.
24: Campanya... Era un DVD?
32: Era un DVD en aquella època, era un DVD.
33: Sí, però és amable definir-lo així, aquell DVD.
24: Era un DVD.
33: Jo crec que és una de les primeres mostres a Catalunya d'una propaganda política d'una agressivitat extrema, ratllant, diguem, el que després ha sigut el trumpisme. A parer meu, David. No, però si ell és una lògica.
32: Té una cosa, això ho ha dit més d'un. Una persona que jo respecto, que és el Raimon.
24: Recordem que es va repartir en diaris,
33: A La Vanguardia.
32: Estàvem parlant d'una època molt pretèrita, diguéssim.
24: Sí.
32: Però és veritat que això ho diu, que cosa té un teu mèrit, no? Jo he vist el Raimon Obiols que deia això mateix, no? Anticipava el trumpisme i tal. Dic, hòstia, doncs... Déu-n'hi-do, no?
33: Bueno, tu anaves allà a prendre les campanyes americanes. Això era molt americà, no?
32: Sí, cert.
24: Però això és previ al Trump.
32: Sí, no, aquelles campanyes tenen la seva història.
33: Diguem que el Trump ho ha excel·lit amb això mateix que
32: potser,
33: ja feia el David.
32: Potser ho veig...
24: David Madí és un mestre de Donald Trump, estàs dient?
33: Un precursor.
32: Però potser... jo estic orgullós d'aquelles campanyes. De fet, van ser molt eficaces.
24: I divertides.
32: I amb un resultat que trigarà molt a igualar-se, em sembla. Dit això, tinc aquesta relació i crec que és un molt bon president, un molt bon expresident, que fa reflexions de fons en el seu estil. Diguéssim, ja tothom es sap que no és l'alegria de la huerta, no? Però fa unes reflexions interessants. No? I m'ha interessat especialment la reflexió que ha fet sobre el tema d'educació. Perquè, efectivament, aquí tenim un problema de societat, tenim un problema immens, i que no és només dels sous dels professors, i que això sí que és un dels temes que mereix una feina de consens i una feina de tenir... perquè la situació ja no és una discussió de... Si el model no funciona. El model té uns forats immensos i estem... una de les coses bàsiques que ningú discuteix que forma part bàsica de l'estat del benestar i de la igualtat d'oportunitats i de principis que assumim transversalment la majoria de la nostra societat i ho tenim tocadíssim. Val? I per tant aquí jo crec que sí que és un tema d'emergència i és un tema que faríem bé de posar-s'hi a reflexionar seriosament i a intentar trobar un acord que situés a llarg plaç un camí per millorar l'educació en aquest país que sempre havia estat un dels temes d'orgull d'aquest país i en aquests moments està molt i molt tocat. No? M'ha interessat molt això i després, amb els altres temes més de visió internacional, bueno, doncs algunes coses d'acord i altres no.
24: Eva.
1: A veure, jo crec que ha estat en una línia esperable. És a dir, d'una banda ha tocat temes sensibles per l'actual govern de Salvador Illa, com per exemple... Rodalies, ha dit que a veure que ara els trens arribaran puntuals en aquest país el dia que acabin les obres. Jo crec que això està força allunyat de la realitat. Segurament les obres, evidentment, són determinants, però hauríem de, primer, tenir la gestió dels trens i després augmentar les inversions, no? I justament ahir en infraestructures vam parlar de... Bueno, hi ha la inversió de remodelació de les terminals de l'aeroport, que no és el que agafen els catalans per anar cada dia a treballar, la majoria de catalans almenys, no? I l'AP7 exactament igual. Bé, tornant al president Montilla, bueno, el discurs també segueix sent la mateixa línia, no? No, diguéssim, tots els catalans no s'han fet autonomistes perquè hi ha unes màquines de desinfecció a Madrid. Això sabem que ha estat un element històricament històric. De fet, hi ha gent, fins i tot independentistes, que esperen i que, jo crec que erròniament, que governi el PP i Vox, no? Perquè compta peor, i quan Idígoras ja va dir que...
2: Estic d'acord amb tu.
1: Sí, Idígoras, John Idígoras, ja va dir en el seu dia que quan peor. Sí. En tot cas, ell...
24: Sí, tot i que això, perdona, ara potser em desvio una mica, però potser governa el Partit Popular sol, com està governant el PSOE en minoria, sí, sí, amb un suport extern de Vox.
1: Pot ser.
24: I això reforça també la figura de Salvador Illa, perquè tindrà un lloc on combatre
1: també,
24: una posició política. No?
1: També, bueno. Però en tot cas, diguéssim, Montilla, diguéssim, ha apuntat en això, no? I ha dit que era el... I no és l'únic element, no? O sigui, l'estat espanyol i la fàbrica d'independentistes, no hi ha una sola fàbrica d'independentistes, però en tot cas hi ha dèficits democràtics profuns de l'estat espanyol respecte a Catalunya, hi ha dèficits d'infraestructures i econòmics que es mantenen i, per tant, mentre es mantinguin aquestes causes, crec que, amb tots els respectes, el president Montilla erra en el diagnòstic. Ha parlat també d'educació, en la línia del que va plantejar el president Illa, que vaja, jo crec que també és necessari. Ell ha parlat de consensos, crec que són necessaris. En els consensos de l'educació, una altra qüestió és si seran possibles, vist les respostes que hi ha hagut a la proposta de Salvador Illa, i si tot aquest canvi de model que segurament necessita Catalunya en educació es pot abordar només des d'aquest àmbit, no? Perquè recordem que els sindicats tenen una altra proposta i també tenen els seus drets. I acabo amb protegir les fronteres. Crec que ha estat el Montilla més pur i més... El que sempre ens ha ensenyat, no? Immigració sí, amb obligacions i deures. I crec que en aquest sentit està molt alineat en els signes dels temps, no?
24: Montserrat.
7: Bé, a mi m'han interessat quatre temes. Un, l'educació, dos, la crítica sobre el poder judicial, Ceuta i la frontera i la immigració. Sobre l'educació, per molt que es digui que hi pot haver un pacte de país, tothom sap que rau el problema des de la pròpia Constitució. L'article 27 de la Constitució planteja dos models radicalment oposats, que són els que vivim en aquest país i que han anat transpoant totes les lleis educatives. Un que diu que l'educació depèn del que decideixin a les famílies i l'altre que diu que és l'Estat el que ha de formar ciutadans. Els dos són legítims, però és aquí on plora la criatura, per la qual no és possible que hi hagi un veritable pacte desitjable per tothom, però jo crec que mai he arribat. Segon, no m'agrada gens que s'aboni aquesta idea de que des del poder polític, sobretot des del poder executiu, es pot criticar la justícia. Crec que el que ha fet el ministre Bolaños criticant la justícia, per molt que hi hagi jutges que potser no ho fan bé, és absolutament inadmissible, i no és el mateix que quan un jutge, per exemple, pugui dir que una llei, des del punt de vista legislatiu, no està ben feta, o que faci un comentari en una conferència. No és el mateix sortir en un faristol i treure, diguem, fum pels queixals parlant de la justícia, perquè és el ministre del RAM, i per tant, això no s'ha vist mai. Tercer, crec que sobre Ceuta, quan ha dit critico el poder polític, perdó, que hi ha algunes coses que podien haver filat, es podien haver filat més prim, home, sí, no dic contemporàniament que és invasió i no deixar el CNI als peus dels cavalls, no negar que hi ha hagut agressions a un munt de nenes i després dir que les col·locarem en algun lloc, no dic que entraran o no a la península i per tant si Schengen s'hauria de violar o no, no evita col·locar la responsabilitat en qualsevol que no fos el Marroc, no sé quantes coses es podien haver fet millor. Per tant, home, ha estat des d'aquest punt de vista caritatiu amb el que ha passat a Ceuta, que per mi és el taló d'Aquiles que pot acabar amb el govern de Pedro Sánchez. I l'última, la frontera. Home, benvinguts siguem a que primer Europa té la frontera en un lloc d'Àfrica i per tant s'ha d'implicar en aquesta defensa. Segon, que la frontera existeix i que per tant l'immigració solament pot existir de manera regulada i fins a on caben, perquè no hi cap tothom enlloc. I com això se sap, hauríem de deixar de tenir discursos bonistes respecte de qui pot i qui no pot entrar i sobretot quins deures té qui entra.
33: Pere. Sí, jo, com deia el David, crec que exerceix molt bé la figura d'expresident, el paper que s'espera d'un expresident, aportar seny, construir ponts i alhora ser lleial a la seva família política. Alhora, dit això, no acabo d'estar convençut de que aquest discurs pragmàtic, fred, sigui el que es necessita en aquests temps tan convulsos per afrontar una situació que crec que comença a ser d'emergència social, d'empitjorament molt notable de les condicions de vida de molta gent, i que no crec que necessitem una ambició ja no nacional, sinó sobretot social, de repensar, refundar fins i tot les nostres institucions, la democràcia, per d'alguna manera respondre en aquesta creixent demanda ciutadana que de cabreig, de malestar, de patiment fins i tot, que difícilment es convencerà amb fredes xifres de que no estem tan malament.
24: Són les 10 i 23. I per tancar, Laura, què han dit els altres? Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia. Ui, els altres. Els altres estan emprenyats com una guilla amb els tres jugadors del Madrid que ahir no es van voler posar, o no se la van voler posar bé, una samarreta de presumpte suport a Ceuta, on Mbappé, Vinícius i Konaté. Aquest matí les emissores de Madrid anaven plenes. Los Santos, disparant contra Mbappé, diu que és rojo, progre i woke.
8: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio Justicia Social sería una película medio porno de estas que hace. Hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
2: Agilipollao.
24: Caram, caram.
2: L'Herrera, la Copé, també ha repartit, però, mira, s'han recordat una mica del Barça.
9: Todos somos caballas, menos Mbappé, Vinicius y Konaté. Bueno, y el Barça entero, por cierto. Ellos sabrán por qué. Están por la invasión de Ceuta, quieren solidaridad especial e inexplicable con Marruecos. En el Barça seguramente porque creen que Ceuta es marroquí, ya, directamente. Pero bueno, porque les da igual también.
2: Desviar l'atenció cap al Barça, que l'altre dia al Camp del Llevant no es va posar aquesta samarreta, ni ho farà avui, ha sigut l'estratègia que ha seguit el madridisme més recalcitrant. Per exemple, ho ha fet Josep Pedrerol. L'home va entrar ahir d'urgència al programa de fantasmes de l'Iker Jiménez, aquest que es diu Horizonte, i mentre desviava l'atenció cap al Barça va patir un lapsus i va dir que Lamine Yamal és marroquí.
10: ¿Por qué Madrid no ha reaccionado? El Madrid sabía que había dos jugadores o tres que no iban a apoyar la iniciativa por circunstancias, ¿eh? Konaté es musulmán, digamos que el mejor amigo de Mbappé es Araf, que es marroquí, bueno, todo lo que quieras, pero hay que explicar por qué tres jugadores no han lucido lo de apoyamos a Ceuta. Y otra cosa te digo, os digo a todos, el Barça mañana saldrá con la camiseta. Nos saldrá con la camiseta de apoyo a Ceuta. Ajá. Porque además tenemos el caso de que Lamine es marroquí, Lamine Yamal. Entonces, es una iniciativa, digamos, libre. La Liga da el ok, pero no la promociona, la iniciativa.
2: Ningú de la taula el rectifica, i allà hi havia 6 o 7 persones. Va ser un lapsus col·lectiu, podríem pensar. Però què passa? Que minuts més tard, el mateix Pedrerol arrenca el seu programa, el Chiringuito, ho fa com sempre, amb aquell editorial que va acompanyat amb una música de tensió, i ho torna a dir.
0: Pues sí, sinceramente, pues hubiese preferido que aparecieran todos con camiseta de apoyo a Ceuta. Me gustaría que mañana el Barça aparezca también con camiseta de apoyo a Ceuta. Aunque tiene Lamine, que es marroquí. Aunque juega con España. El Barça que hará.
2: Lamine és marroquí, aunque juegue con España. Això ja no és tan un lapsus. I també ahir a la transmissió del partit del Madrid que es va fer a la Copa, Paco González, Manolo Lama i Santi Cañizares van carregar-se els 3 dissidents del Madrid.
5: Primero es una cuestión del club. El club te dice, hay que ponérsela y te la pones. Si, no te, si atenta contra una idea personal tuya, no te la pones. A mí ponerse la media me parece de mierda.
11: Y luego que dice, es que le está faltando el respeto a la entidad, que es el club. El club ha tomado una determinación y punto. Y si no lo dices antes y no sales. Claro. Ya está, punto.
12: No, pero yo estoy de acuerdo con Paco. Eso de ponerse a la mitad, qué mierda es.
5: Claro.
12: O te la pones o no te la pones. Mira, no me la pongo, no me da la gana.
13: ¿Cómo estás, Cañete? Claro.
12: No, pero es verdad. ¿Me la pongo o no me la pongo? Pero ponerse a la mitad, ¿qué?
2: La llum a la foscor, en aquest cas, la posa Santi Segurola a Radio Estadio, a Onda Cero, on explica que darrere d'aquesta samarreta hi ha una associació d'empresaris valencians.
14: Vuelvo a decir, ¿quién es la asociación de empresarios valencianos?
15: O sea, ¿tú crees que en realidad meten en un problema al jugador
14: Totalmente.
15: Que decida no ponerse la camiseta?
14: Es una intromisión flagrante en una actividad que a ellos no les corresponde. Gente, además, que probablemente cuando te los encuentras te digan no, la política nunca debe entrometerse en el fútbol. Los primeros que se entrometen son ellos y comprometen a los jugadores. Y ahora vamos a estar arriba y abajo a ver quién es más español y quién menos español. Esas tonterías, cuando es un tema gravísimo que está en el centro de la discusión,
15: o sea,
14: política.
15: Yo, al margen de todo esto,
14: me parece una vergüenza que estos empresarios se llamen empresarios. Me parecen unos idiotas.
24: Doncs així estan les coses. Pere Rossinyol, Eva Pomares, David Madí i Montserrat Nebrera. Gràcies per acompanyar-nos i bon dimecres.
16: A vosaltres,
1: igualment.
16: Bon dimecres.
24: Ara farem una pausa i coneixerem la història d'en Bernat de les Muntanyes. De fet, viu en una masia abandonada a la muntanya. Ara ho expliquem.
23: D'aquí uns minuts, al Matí de Catalunya Ràdio...
17: Anirem fins a Beget, al Ripollès, per parlar amb Bernat de les Muntanyes. I estrenarem el consultori sobre el món animal amb Evelyn Segura. A les 11, secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres i també amb l'humorista Javier Coronas.
18: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
23: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Avui l'Enigmàrius feia... La llengua ameríndia que apel·la a la família. I la resposta era aimara. L'aimara és una llengua ameríndia que es parla a l'altiplà del Perú i Bolívia. I el seu nom apel·la directament a les mares. 1289. De les 1453 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 8 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Montse, Buc i Pujol, de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. I avui també ens heu dit ai, mare, amb Y, Solano o ai, mare, acabada amb B.
23: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
20: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
22: Kia.
3: Movement that inspires.
4: Amics, bona tarda a tothom.
6: 50 anys de transmissions de futbol en català.
13: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Ullal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'API web de Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
24: I ara a aquesta hora sortirem de l'estudi de Catalunya Ràdio per connectar amb la nostra companya Laia Claret. Laia, què tal? Bon dia.
16: Hola, bon dia.
24: On ets? On ets?
16: Mira, sóc en una de les moltes... Ho sentiu, darrere meu?
24: Sí.
16: En una de les moltes finques despoblades de l'Alta Garrotxa, al mig del bosc. Per arribar fins aquí, perquè us ho imagineu, no tenim 4x4, hem deixat el cotxe a uns 400 metres a peu. I veig una masia en runes, diverses estructures fetes amb material reciclat, per exemple, una cabana on hi ha un llit per dormir, un corral, un galliner. Sóc al costat de gossos, gallines, d'oques i la vista privilegiada al Montseny. Sóc al costat del Bernat de les Muntanyes, amb 40.000 seguidors a TikTok, 45.000 a Instagram. Bon dia.
21: Bon dia, molt bon dia i molta gràcia per comptar amb mi.
16: És un lloc realment...
21: Molt bones.
16: Privilegiat, molt silenciós. Ell va decidir canviar de vida, ser autosuficient, tenia una feina. Fa 4 anys que és per aquesta zona. En aquest lloc on som ara mateix, i fa 7 mesos que hi és. Per tant, per això encara està construint algunes de les construccions que hi ha fetes aquí, que les fa totes ell, perquè ell ha treballat al món de la construcció. Però vaja, ell està acostumat al bosc. De petit el va, diguéssim, mamar, perquè, de fet, Ricard va descalç, Bernat.
21: Bueno, sí, el que és l'estiu, estiu i primavera. L'hivern miro de no patir gaire, però, no sé, m'agrada molt sentir el contacte amb la terra, amb la naturalesa, i la veritat que, energèticament, proveu, és molt, molt beneficiós.
24: D'anar descalços.
21: Anar descalços, sí, ho heu de provar. No aneu per aquí per les pedres com faig
16: jo. No, és que jo he tingut problemes anant amb bambes, imagina't, seguint-lo.
21: Però almenys a sortir...

0: estupefaents. I bueno, mira, em vaig equivocar una mica de camí, però bueno, al final tot es torna a adreçar. I la presó va ser pues, una eina la qual em va fer tornar-me a trobar a mi mateix, descobrir la lectura. Per exemple, vaig ser 3 anys i mig a Bibliotecari Central de 4 Camins, i d'aquí pues, bueno, seguim la vida, se van seguir treballant, però clar, jo tenia la il·lusió de vindre al bosc, de crear el meu projecte autosuficient, però clar, els anys van passant, i jo ja ho tenia clar, el meu jefe li deia, tu Edu, jo abans dels 40 me jubilo. I així ha sigut, als 36 vaig plegar.
1: I per què aquí l'Alta Garrotxa? I com t'ho fas tot? Perquè aquí ara ens ho explicarà, però ell hi té aigua. Com cuines? Com tens aigua? Com tens llum?
0: Clar, aviam, aquí, ja, la veritat, jo vaig vindre per aquí, sí, fa 3 anys i pico, i a diverses ruïnes que he estat, i al principi no tenia les xarxes. Mm. Clar, gran eina, avui dia, el gran altaveu. I clar, em dedicava, pues, ja que la meva família han sigut herbolaris tota la vida, pues, a col·lectar herbes medicinals, a col·lectar bolets, buscar pues, els restaurants que te'n comprin, una mica d'ajuda amb 4 eines que tenia del meu passat que em van poder sustentar aquesta economia, que bueno, realment aquí no es gasta quasi bé res. Però, clar, no saps què menjaràs el dia següent. Mm. Encara que els meus gossos sí que em maten senglars i, mira, he pogut tirar. Però d'ençà que tinc les xarxes, tot això ha donat un giro dramàtic.
1: Em diu, Ricard, que això el cap de setmana... Sí,
2: què
1: o
2: dius,
1: no?
2: Et venen a veure?
0: Sí. Clar, o sigui, clar, m'escriu bueno, que... molta gent... Digues,
2: sí, no, que ets un fenomen a les xarxes.
0: Ja, mira, ha caigut amb gràcia el concepte aquest.
2: El concepte d'un hippie descalç per la muntanya.
0: Sí, va, sí, d'un hippie no hippie, saps? Un cap sí. A la hippie sense ser
1: diu,
0: hippie.
1: Em semblo d'aparença soc hippie, però no soc hippie. I ve gent i li porten menjar, sí.
0: Clar, jo això de viure en comunitats, comunes, totes aquestes coses, tot això... Flower Power no és el meu estil. Però, bueno,
2: bueno, perdona, vius en comunitats. I aquí m'ha dit la Laia que hi ha gossos, que hi ha burros, què
0: bueno,
2: més hi ha? Gallines?
0: Exacte,
1: sí,
0: bueno.
1: Oques.
0: Comunitat animal, tota la que tu vulguis. Jo, comunitat humana, de la família no m'entreguis. La família i poc més. Però sí que és veritat que inspiro... No sé, m'ho han dit tant que inspiro com una... Bueno, com una energia, una vibra, una llibertat en l'oient, el qual li ve molt de gust de concertar una quedada amb mi i vindre'm a veure. Jo no m'ubico a les xarxes, però m'escriuen per privat. Escolta, mira, però és que gent de totes les edats, tant nens que no poden arribar fins aquí, els diuen, pare, ens pots portar amb en Bernat de les Muntanyes, que volem conèixer en Pavarotti i en Bernat i tal.
1: Pavarotti són els animals, és un gall, un gall.
0: És el gall, el gall. Sí, és que aquí tothom té nom, aquí. Sí. Aquí tant
2: a veure, el burro, com es diu, el burro?
0: En Fino. En Fino, aquest és molt conegut, en Fino.
1: Ara no hi és, diu que ha baixat.
2: I gallines, quantes en tens, de gallines?
0: Bueno, gallines tampoc en tinc tant, 10 o 12 en tinc.
2: I totes tenen nom?
0: La meitat, l'altra meitat.
2: Com es diuen?
0: Mira, hi ha la Lluna, hi ha la Cuca. Tenim a la... mira, clar, tenim la Patri i la Noa, perquè la meva exparella es diu Patri, la meva filla ja està...
2: Exparella.
0: Sí, es diu Noa, i ella ve de tant en tant, ve aquí a veure'm, i pues, li posa...
2: Però hi ha bon rotllo, hi ha bon rotllo.
0: Sí, molt.
2: No, dic que no li haguessis posat a la gallina.
0: Ah, no, mala, no. Sí, els hi va posar ella, ella. Va. Doncs llavors això, em venen a veure molta gent, i llavors, clar, al final, mentre jo m'estic ara preparant, perquè la finca no té aigua com a tal, ara estic fent les basses, tot per emmagatzemar, clar, no em puc fer l'hort en aquests primers mesos, però al final estic com descobrint un nou concepte d'autosuficiència, però sense picar l'aixada.
1: Que la gent vingui.
0: Clar, sense plantar el tomàquet, però jo el tomàquet el tinc aquí sobre taula, i l'arròs i tot. I al final haig de quadrar les visites en funció de que no em sobri el menjar. O sigui que, perquè clar, si em venen masses seguides, se m'acumula el menjar i haig d'invitar els veïns. Llavors, doncs, bueno, mentre faig la feina, doncs puc anar visquent així. No?
1: La llum també, tens generadors aquí.
0: Sí, bueno, sí, tinc alguna placa solar, tinc per carregar el mòbil. Tampoc utilitzo jo ara llum 220, perquè com estic amb obres, estic com la meva caseta d'obres, i és tot el dia fer feina. No tinc un espai com a tal de... m'estiro el sofà, però a l'exterior.
1: Sí. Perquè els ho fas a l'exterior, a l'interior hi ha, podríem dir, sota el corral, no?
0: Sí,
1: i a sobre el llit on dorms
0: llit,
1: tu.
0: Exacte.
1: I clar, tu saps que d'aquí, per exemple, et poden fer...

0: fer fora algun dia, però sí, bueno, a les xarxes socials t'han ajudat, explica això.
1: M'han ajudat, ara, doncs, mira, ara aquest divendres ja hem quedat amb el notari, bueno, l'immobiliària, que m'ha sortit un soci capitalista.
2: Ep, hem perdut la comunicació. Estem parlant amb el Bernat de les Muntanyes, en connexió amb la Laia Claret. Això és una zona que es troba a l'Alta Garrotxa, al Beget, és una zona que ja és un petit poble que pertany al Ripollès, ja que no és un municipi independent, sinó que està integrat a Camprodon, però a uns 20 quilòmetres de distància entre Beget i Camprodon hi ha aquesta casa abandonada on viu el Bernat de les Muntanyes i on qui estàvem parlant ara, tot i que ara hem perdut la comunicació. Farem un minut de publicitat i intentem recuperar-ho.
3: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
4: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs. Com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
6: Grau, què et passa?
7: Faig masses coses.
6: T'has de calmar i organitzar-te millor.
7: Només demano que el dia tingui 48 hores, si us plau.
8: Ja, però això és impossible, Grau.
6: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
7: Esclar. Un altre Grau?
6: Buah, això seria la bomba.
8: Buah, no m'ho perdria per res del món.
6: Un altre Grau?
9: Nova temporada de Projecte Beta. Divendres 18 estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
10: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs i vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes d'aquagym.
11: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Consultori Animal. Amb Evelyn Segura.
2: Doncs aquest és un nou espai que inaugurem avui al matí de Catalunya Ràdio. Evelyn Segura, què tal? Bon dia, com estàs?
13: Molt bon dia, com m'agrada aquesta musiqueta que m'he posat.
2: Està bé, no? Em farà aquí uns sons animals. Pensé que jo no sóc molt fan dels animals, vull dir que... Sap greu, però... Serà una secció una mica estranya per mi, perquè no tinc una afició.
13: Déu-n'hi-do, quin repte m'has posat, eh?
2: Però l'objectiu és aquest, que em traslladis la passió que té molta gent a Catalunya, perquè no sé què passa, però... Hi ha una febre amb els animals a Catalunya.
13: Bueno, està molt bé, però mira, jo et diré una cosa. El meu objectiu és doble. Una,
2: a veure.
13: Que tu tornis un enamorat dels animals.
2: Val.
13: Això ja apuntem
2: al. Difícil. Bueno. Tenim un any.
13: Molt bé, jo crec que alguna cosa aconseguirem. I l'altra és que aquest amor cap als animals que crearem de zero en el teu cas i que en altres persones doncs ja, diguéssim, ja està una miqueta forjat, que sigui un amor sa. Saps això de les relacions tòxiques, les relacions sanes? Doncs aquí és on entrarem. Relacions sanes amb els animals, sisplau.
2: L'Evelyn és biòloga, és comunicadora científica, és nascuda, de fet, a Reus, però viu a Rupià, al Baix Empordà, per tant, un ambient tranquil i relaxat, entenc?
13: Sí,
2: depèn del dia. Menys el cap de setmana, quan pugen els turistes.
13: Exacte.
2: I ha treballat com a educadora també ambiental, com a assessora en projectes de conservació i comunicació, fa conferències, cursos i col·labora també en diversos mitjans de comunicació i és autora d'un llibre que es diu Adaptar-se o morir, los secretos de la naturaleza para sobrevivir en el mundo animal, que és una mica la idea i l'objectiu que tindrem també en aquesta secció. Per què creus que ens has de convèncer o has de convèncer la gent que no li tenim molta afició als animals?
13: Mira, una, perquè jo mateixa sóc una enamorada dels animals i saps allò quan estàs enamorat o enamorada, que necessites explicar-ho a tothom,
2: sí,
13: lo guapo o guapa que és la teva parella, doncs tal qual, és
2: que
13: això.
2: Que fa una mica a vegades de vergonya, perquè ho expliques i els altres et miren amb una cara com dient, no n'hi ha per tant, no...
13: Jo el que penso és que els animals tenen tantes històries d'explicar-nos, són tan fascinants els que són més macos i els que tenen una bellesa no normativa també, que jo tinc la necessitat molt, molt, molt intrínseca d'explicar-ho i compartir aquest amor. I d'altra banda també crec que quan estimem als animals, a la fauna, als sers vius en general, siguin animals, vegetals, fongs, més igual, crec que prenem millors decisions. Perquè quan tu coneixes algú, un ser viu, més igual quin, de dos potes o de més, o que no en tingui, quan tu coneixes profundament, íntimament, com és, quin caràcter té, com funciona, les seves estratègies de supervivència, quines són les seves habilitats, les seves debilitats, la seva intimitat, s'estableix un vincle tan maco que automàticament l'aculls i formes part d'aquesta família. I crec que estem en un moment de crisi climàtica, estem alertes, no?, aquesta tarda, que si plourà, si no plourà, sí, i tal, aquestes intensitats de tempestes que cada vegada són més intenses, més freqüents. Estem connectats amb la natura i això no ens en podem oblidar. I llavors, quan estem connectats amb la natura, ben connectats amb els animals, prenem millors decisions per conservar el planeta que ens permet viure, perquè el planeta seguirà sense nosaltres. Però l'objectiu és que el planeta que ens permet viure duri molt de temps.
2: Ara parlàvem justament amb el Bernat de les Muntanyes, amb la Laia Claret, que viu, m'ha dit, amb no sé quants animals, amb burros, amb gallines... Ets aquí, Laia, encara?
14: Hola, ara sí, hem tornat a connectar.
2: Cap deies, quants animals té el Bernat? Quants?
14: Quants animals, Bernat?
1: Bueno, aviam, tinc...
14: Gossos? Tres.
1: Tinc tres. Bueno, ara mateix en tinc quatre, perquè normalment quan una ja és molt gran n'introdueixo un nou, però sempre en tinc tres, sí.
14: Gallines?
1: Gallines, 10 o 12.
2: 10 o 12.
14: Oques.
1: Tres o quatre galls, una oca, sí. Un
14: ànec. Un gat, també.
1: Ah, dos gats, tortugues.
2: Tortugues?
1: Sí, sí, tortugues d'aigua, també tinc fures i cobaies, que les cobaies ara fa dies que no les veig perquè estan per aquí.
2: Va, viu al mig del bosc, eh? Vull dir que és un cas...
1: Sí.
2: Però vaja, que estàvem parlant d'això, de recuperar el contacte amb la natura, i en el teu cas, Bernat, a tu això t'ha ajudat a tirar endavant a la vida.
1: Això a mi m'ha anat fabulós. A mi això, i jo amb el tren d'Alba cada matí, això és el que a mi em fa més feliç. Jo per sempre em llevo abans de que es faci clar. Això ho tinc sagrat, i això és el que em dona a mi la vida. A mi.
2: Doncs fantàstic. Digues.
1: I, bueno, cuinar amb el foc, cuinar directament amb el foc...
14: Té un foc a terra, també té una cuina elèctrica per si de cas,
1: solar,
14: no?
1: Solar, una solar.
14: Una solar.
1: Sí, sí.
2: El contacte,
14: però és
2: al final,
14: la seva vida,
2: amb l'essència, amb allò més essencial. Una abraçada, Laia. Gràcies, Bernat, també, per obrir-nos les portes.
1: Una forta abraçada, molt
14: adéu,
1: de gust.
2: Que vagi
14: adéu,
2: molt bé.
14: Adéu.
2: Doncs farem això, no, Evelyn? Intentar... No, no cal conviure amb tants animals, entenc,
13: no cal,
2: que no
13: cal.
2: Serà el propòsit.
13: És molta feina, això.
2: Però imagino que Bernat deu estar ple d'amor. Si està ple envoltat d'animals, a més li posa nom a l'animal.
13: Clar, tant... i mira, mira, el que farem en aquesta secció no només parlarem d'aquests animals amb els que, diguéssim, que tenim més a prop, no? Gats, gossos, fures, parlava dels conillets d'Índies, els que tenim gallines, doncs, bueno, gallines.
2: Tens veure, gallines?
13: Jo tinc gallines, també. Ah. Tinc set gallines.
2: Set gallines?
13: Set gallines i una mastina.
2: I totes tenen nom?
13: No, però cada una és una raça diferent. I llavors has crido per la raça. Sí. És una de cada color.
2: Però llavors, per Nadal, n'hi ha alguna que sacrifiques o no?
13: No, per favor, mengem els ous només. I n'hi ha una que posa ous de color blau. És fabulosa. Un dia te'n porto.
2: Ah, doncs vinga, molt bé.
13: Doncs parlem d'animals que són com més propers i que ja ens són simpàtics des del principi, però el meu repte, jo encara em pujo molt nivell, perquè voldré seduir-vos a tots amb animals que no estan en el top 10 d'animals tendres i bonics, perquè parlar d'ossos panda és molt fàcil.
2: Sí, perquè són monos, no? I té aquesta cosa tendra, no?
13: Sí, però no. En canvi que ens toqui la fibra, que ens toqui el cor, un invertebrat, com per exemple un pop, això ho trobo fascinant. I hi ha una pel·lícula que ha guanyat ara dos Emmys,
2: sí,
13: que és la Criatures Luminoses, on precisament el protagonista era un pop.
15: Desde este lado del acuario lo he visto todo. De todos los humanos, supongo que la que menos me molesta es la señora de la limpieza.
16: Hola, preciosa.
15: Deduzco que la señora de la limpieza y el alevín comparten una aflicción similar. Puede que ayudar a un humano sane al otro.
2: L'Emmy, millor pel·lícula per televisió, Criatures Luminoses, on un pop és efectivament un protagonista de la pel·lícula. No?
13: És el narrador de la història. I hi ha una cosa que m'agrada molt, sense fer spoiler, perquè us animo moltíssim a que la veieu, és que explica la història des de la perspectiva de l'animal. I l'animal està en captivitat, està dintre un aquari. I hi ha una cosa que li passa en el pop, i és que qüestiona el seu rescat. És a dir, és un pop que el van trobar en el mar, ferit, i una persona amb molt bones intencions i amb un amor increïble va decidir salvar-lo. I ell diu, malaurat el dia en què em van agafar i em van posar aquí. I ell va contant cada dia els dies que està en captivitat privat de la seva llibertat i com desitja tornar al mar, encara que hi hagi perills. Per tant, a vegades fem coses amb la millor de les intencions, plens d'amor i de... això, no?, carregats de carinyo i de voler ajudar els animals. I aquesta pel·lícula ens posa en dubte de realment ho estem fent bé. Quan apliquem el nostre amor, les nostres cures cap als animals, estem fent realment el que ells necessiten? I això ens ho podem aplicar tots, als animals com a les persones, perquè cada persona és un món. Doncs cada animal és un món. És més, ni per espècies, perquè cada individu, les meves gallines, cadascuna té el seu caràcter.
2: Sí, el que passa és que un pop, o sigui, ens ensenyaràs a tenir empatia amb un pop.
13: Sí, no te'ls menjaràs, ja veuràs.
2: No em menjaré el pop, és boníssim, el pop a la gallega. Va,
13: ai, no em diguis això.
2: No, clar, per tu no... No,
13: no i a més, bueno...
2: Però això, aquesta pel·lícula ha generat un fenomen, no?, de gent que ha deixat de menjar pop.
13: Clar, perquè quan, en aquest cas, clar, li han posat veu, i una veu molt tendra i molt empàtica, o sigui, fan que connectis amb el pop. Tu te'n recordes també de la pel·lícula aquesta de l'Octopus Teacher, la de la que el pulpo m'ensenyó?
2: Sí, sí, sí.
13: Que
2: sí,
13: era
2: sí.
13: La relació d'amistat. En aquest cas, la història era narrada per l'humà, però també tocava la fibra. Jo vaig arribar a plorar. Bueno, sí, Criatures sí. Luminoses també. També sóc de llàgrima fàcil, eh? Però t'emociones.
2: És un gran documental, és un gran documental, sí,
13: clar,
2: sí.
13: Crea una connexió tan bonica. Doncs jo no aspiro a guanyar un Emmy ni un Oscar, però sí que aspiro a guanyar els vostres cors.
2: Sí, el que al final descobrirem és com d'animals som els humans i com d'humans són els animals.
13: Sí, però estimant-los, com et dic, bé. Perquè els humans som animals i això és un toc a la nostra, al nostre ego, que a vegades pensem que som sers superiors, i no, som sers especials, perquè d'especialets som un rato, i tenim coses meravelloses. Coses perverses, però coses meravelloses també. I els animals, també, i els hem de mirar d'igual a igual.
2: Però no és una excusa, això, també, per no ser responsables a les nostres vides? No, és que això és un... Jo sóc molt animal, no?
13: Ah, aquí és l'especial. Som animals, tenim instints, però el que ens fa diferents a la resta d'espècies és que nosaltres tenim una part del nostre cervell molt desenvolupada que ens fa diferenciar el que està bé del que està malament. La ètica, la moral. I això és el que ens diferencia. I aprenem per imitació. I podem valorar si el que estem fent fa mal a la resta, si és bo per nosaltres, podem predir el futur. Hi ha coses dels humans que són al·lucinants. I també parlarem d'humans, si vols, eh? I de com ens relacionem amb els altres animals. I de... Ara sentíem, no? Ostres, estar en contacte amb els animals em fa molt de bé. Hi ha animals que fan teràpia. Com és que acariciar un gos, els gossos que fan teràpia, ens genera una pujada de dopamina i ens canvia la química del nostre cos i ens senta bé. És que si tu tanques els ulls i dius on m'agradaria estar en plenes vacances, així, natura. No t'imaginaràs, amb tot sí, el carinyo, un carrer de Barcelona. T'imaginaràs natura. Doncs hem de fer això.
2: I no creus que humanitzem massa, a vegades, els animals? Jo quan veig no sé, una senyora passejant un gos que va vestit de...
13: És que el tema dels trajes no? Dels animals. Hi ha alguns gossos que ho agraeixen, que t'agraeixen
2: no
13: fred,
2: eh? Hi ha un lloc de manicura, no?, d'animals. També els hi fan la manicura. Clar, un espà de gossos, per exemple.
13: Sí. Bueno, aquí també hauríem de parlar d'un tema social, no? Perquè cada vegada hi ha més gossos i menys criatures. Els gossos no ens jutgen, per exemple.
2: Així, sí.
13: Jo crec que aquí és una evidència d'un problema més de la societat. Estem en una societat molt solitària, molt individual, amb molts problemes de salut mental, i els animals el que fan és... Ens fan sentir formar part d'una família, d'un grup. Els humans som animals socials, necessitem contacte amb altres persones. Siguem més sociables o no, que això és una altra història, però sí que necessitem la família, sigui per sang o la que creem nosaltres per relacions. Però necessitem estar en contacte amb altres sers. I els animals ens permeten estar en contacte amb un altre ser viu que ens mira sempre amb amor, que sempre ens rep amb alegria, que no ens jutja, que ens fa companyia. A la gent gran els ajuda a fer activitat física, a sortir. Vull dir que sí que els humanitzem. Clar, els hi fem bé pintant-li les ungles dels animals? Te dic que no.
2: Però potser tampoc ens fan bé a nosaltres, tampoc quan ens pintem les ungles, no?
13: No els deixem respirar i al final surten fongs.
2: Clar, sí, és un altre tipus d'animal. Posem alguns exemples, Evelyn, dels temes que tractarem, per exemple.
13: Mira, t'he dit que et parla, que de pandes podem parlar, perquè els pandes són al·lucinants també. M'ho posen molt fàcil i a sobre tenen un sistema digestiu que és digne de fer una secció només per això. Parlarem d'animals simpàtics, de pops. Parlarem d'animals que, d'això, no? Una bellesa no tan normativa, d'animals que ens molesten, per exemple.
2: El mosquit.
13: El mosquit, per exemple, els mosquits, les mosques, les rates, les paneroles. Jo sóc la primera que sortiria corrent d'aquest estudi.
2: Jo no, veus? Jo una panerola, no.
13: Doncs pues perfecte, m'aniràs molt bé.
2: Sí, el pas que jo l'aniré a matar directe, eh? Vull dir que...
13: Et costaria molt. Tu saps el que resisteix? Sí. És que si li arrenques el cap a una panerola...
2: Bueno, tampoc m'hi recrearia, vull dir, tampoc aniria a arrencar-li el cap, però sí que aniria allà, vaig a matar la panerola, i sí, fa una mica de suc, la panerola, quan la mates.
13: I a més, moltes vegades, no sé si no encertes bé, resisteix.
2: Per tu et fa més fàstic una panerola que una rata?
13: Sí, jo una rata, no tinc cap problema. Hosti. Mira, veus, ja tenim arreglat. Si apareix una panerola, em salves tu.
2: Les rates fan molt fàstic, van per llocs que són...
13: Però tu saps que això és una associació cultural que hem fet? Perquè les rates les associem amb brutícia, amb que transmeten malalties, i no són elles, són les puces que anaven amb elles, de la, no, de la peste negra. Però les rates, tu saps que molts llocs, per exemple, a Anglaterra, les tenen com animals de companyia?
2: Les rates.
13: Les rates amb cua.
2: Són hàmsters, però més grossos.
13: I amb cua. Que molta gent la diu, a mi el que em fa angúnia de les rates és la cua. Doncs sí, amb cua. I les i són superintel·ligents. Molt intel·ligents, les crides pel nom i venen. Els porcs també. Jo vaig conèixer un porc que es deia Ramon, i t'ho juro que em vaig enamorar d'aquell porc.
2: Jo també conec un de Ramon, que és un porc, però és una altra història, això. I són molt intel·ligents, els porcs, està bé.
13: També són molt intel·ligents, i tant, moltíssim. Doncs parlem d'això, d'aquests animals que ens generen molèsties. Els conills, que són molt macos, però generen uns mals de caps als agricultors, increïbles. Parlarem també de les plagues. El senglar, el famós senglar, que jo crec que parlarem sempre que vulguis, tu truca'm, i jo vinc a parlar-te dels senglars, que estic molt al dia. Sí, dels llops. Jo estic esperant una notícia, i és que ha de sortir publicat en breu si la parella de llops que tenim a Catalunya ha tornat a criar. Jo estic creuant els dits i somio amb aquesta notícia. Però sé que molta gent m'escoltarà i dirà, però què diu aquesta beneita que espera que els llops es criïn aquí? Tenim llops. I la gent potser que ni ho sap que tenim llops. Tenim llops a Catalunya. I tenim una parella. O sigui, és meravellós, això. Ja anirem parlant també dels llops. Parlem també de gats i gossos. Tu ets més de gat, gos...
2: De gos, potser, de gos. Sí, per triar, sí. És que el gat, jo, em dóna malfiança, no?
13: Perquè és molt independent. De fet, el
2: perquè
13: gat...
2: Perquè sempre que vas a una casa que hi ha un gat, ve a tocar-te els nassos. Un gos borda una mica i, no? I és més carinyós. No sé, el gat és més... Més especialet, no sé.
13: No, llavors, bé, és més especialet, és molt més independent, és un felí. És que, clar, estem parlant d'animals molt diferents. Si
2: d'allà amb la cua et toca per baix, dius, ara què fa aquest gat, saps?
13: No li intueixes una mica les intencions, però hi ha gent que és molt de gats i hi ha gent que és molt de gossos.
2: Sí, sí.
13: Parlarem de per què, també, d'això. També parlem d'una altra cosa molt interessant. Ara, d'aquí poc, vindrà, no?, la Halloween, el Castawin, Castanyada, la nit dels morts, no?, el dia 1 de novembre. Doncs parlarem d'aquests animals que associem amb les pel·lícules de terror. D'aquests animals que, sí o sí, apareixen sempre amb les decoracions que ens han de fer por. I per què? Perquè ens fa por un ratpenat. Sortia una notícia ara no fa gaire, una senyora que li havia criat una colònia de ratpenats a la paret de casa seva. Déu-n'hi-do quin mal de cap.
2: El ratpenat no em fa por, no.
13: No?
2: No, veus, aquest no tant.
13: Fantàstic. A més, és un menjador de mosquits, o sigui, és un aliat per nosaltres. Doncs podem parlar també de ratpenats. Parlem d'una cosa molt interessant, que a mi m'encanta, que és quan traslladem coses molt humanes i les portem al món animal i diem, veus com no som tan únics? I és, per exemple, la homosexualitat, transsexualitat...
2: Com? Gossos homosexuals?
13: No. Hi ha animals que tenen relacions entre individus del mateix gènere, o també que canvien de gènere al llarg dels anys, que neixen femelles i es converteixen en mascles.
2: Hi ha transsexualitat als animals.
13: Sí. Eh, que és guai.
2: Sí, sí, no m'interessa molt.
13: Ja veuràs, és que al·lucinaràs. Parlarem també d'una cosa molt interessant, que les dones que estem ja al voltant dels 40, 40 i alguna cosa, la menopausa. Tu saps que només hi ha 5 espècies en tot el planeta que pateixen la menopausa i que té una raó? I és la funció de les àvies. Aquí és un premi a totes les àvies que tenen una funció superimprescindible. Doncs en el món animal hi ha àvies que tenen un paper crucial per la supervivència dels nets. També parlem d'això, del dol. Ara sortien unes imatges d'una orca que estava reflotant una cria morta. Uau, això a mi em deixa...
2: Però sí, hi ha moments, no? Hi ha imatges, hi ha coses que apareixen, no? Que veus una empatia o molt humana a vegades en gestos animals. No? I
13: perquè,
2: és on
13: clar, identifiquem...
2: una trenca, no?, d'això, el dol. No?
13: Clar, identifiques conductes molt humanes perquè la ciència ha anat evolucionant. Cada dia és important per la ciència. I la ciència ha anat descobrint coses. Al principi els científics eren molt reacis a dir els animals tenen emocions, no les tenen... pateixen per la mort, la identifiquen la mort. Tu pregunta'm a algú que ha conviscut amb un gos i s'ha posat malalt o ha tingut un moment de depressió, de tristor, com ha reaccionat el seu gos? Ho intueixen? Ho oloren. És a través de l'olfacte. I és al·lucinant. O sigui, el món pels animals és ben diferent.
2: L'altre dia hi ha un vídeo a la xarxa, no?, d'una hiena, un nen que no sé si era real o no, però en tot cas una... Podria ser-ho. Un nen que caia en una gàbia amb una hiena que li estava com desafiant i un lleó venia a espantar la hiena per protegir el nen, no? Que era un gest molt, molt humà, no sé, m'ha semblat curiós.
13: Clar, doncs hi ha animals que sí que ràpidament podem connectar perquè identifiquem conductes humanes en ells. I en d'altres que ens ho posen més difícil. Si et dic una aranya, segurament em diràs, a veure, això ja, que aquí que em faci guai.
2: Una serp...
13: Però també trobaré la manera de que diguis, ostres, canviaràs la mirada, tant de les serps com de les aranyes. I mira que a mi les aranyes em donen al·lèrgia, que vaig acabar a l'hospital una vegada per una picada d'una aranya. Però també tenen una part molt fascinant. Tenen un camassutra que fliparies. Això ho podem explicar.
2: Les aranyes?
13: Sí. Dic això d'aleshores... Sí, tenen unes estratègies, bàsicament per no acabar sent devorats per les femelles. El canibalisme sexual està molt extès. I s'ha de vigilar.
2: Amb les aranyes?
13: Amb les aranyes, amb les mantis... Llavors, clar, els mascles són de treballar.
2: O sigui, el sexe acaba devorant-te.
13: Sí, amors que maten.
2: Hòstia... Llavors, en aquí podem aprendre, millor que no, en aquesta part, diguéssim.
13: Bueno, tu ets home, sabràs.
2: Va, doncs seran les coses que tractarem. Hi ha alguna cosa concreta per això que la setmana que ve, la setmana següent, tractarem?
13: Doncs anirem veient l'actualitat, perquè m'agradarà molt anar veient l'actualitat. Així també t'enganxaré, jo crec. Si tens alguna proposta, endavant. Però jo estic esperant el llop. A veure si parlem de llops. I si no...
2: Però tu creus que aquesta notícia està al caure?
13: Sí.
2: Doncs en parlarem. És veritat que vam parlar en el seu moment que es va posar una espècie perquè allà comencés a reproduir-se els llops. Això també genera tensions, com saps,
13: ai, sí,
2: els ramaders, però...
13: La por. Que ve el llop, que ve el llop.
2: Que ve el llop.
13: Sempre és el dolent dels contes, i no és veritat, això.
2: Això és veritat. Evelyn Segura, biòloga i divulgadora, gràcies per acompanyar-nos al Matí de Catalunya Ràdio. A partir d'ara també aprendrem a ser una mica més animals o més humans, també. Gràcies. Ara tornem. Són les 11.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, els informa Joan Bota. En marxa l'audiència de Barcelona al judici a tres comandaments de la policia espanyola i l'agent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Anem a l'audiència de Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Està declarant en aquests moments Roger Espanyol. Està explicant com va arribar a la zona del col·legi Ramon Llull, al barri del Fort Pienc. Ha explicat l'escena amb les que es va trobar i ha reconegut que va participar en el llançament de tanques contra les furgonetes. En aquests moments està explicant que va sentir trets de bales de goma i que de seguida va recordar el cas d'Ester Quintana i que són uns projectils que estaven prohibits pel Parlament de Catalunya. És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i limitar-ne l'ús als que en tinguin menys de 15. Davant de l'Eurocambra, Estrasburg, Ursula von der Leyen ha denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Estrasburg, Bruno Fortea.
4: Hola, bon dia. Ursula von der Leyen vol prohibir de forma total les xarxes socials per als menors de 13 anys. Sí que hi deixarà accedir els nens d'entre 13 i 15 anys, però sota control parental, amb límits de temps i amb les funcions de les aplicacions limitades.
5: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials, es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
4: També ha anunciat un nou reglament europeu que servirà per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta, quan les autoritats detecten que hi ha fluxos migratoris orquestrats. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Estrasburg.
1: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, avisa que la capacitat d'acollir immigrants a Catalunya no és infinita en la línia del que deia fa uns dies Oriol Junqueras. Montilla creu que les solucions miraculoses que promet l'extrema dreta són una farsa i una mentida. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. Perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques. Drets sí, però deures també. I això val per tothom. Per als immigrants també, i per als d'aquí també.
3: El govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat d'aquestes per a persones grans. Una mesura que suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros aquest any i de 133 milions l'any que ve. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament.
7: I avui vull anunciar que les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció en persones amb discapacitat i en problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
1: La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, representarà Espanya a la pròxima gala dels Premis Òscar. Ho acaba d'anunciar l'Acadèmia Espanyola de Cinema. Anem a Madrid. Dani Sendeja, bon dia.
8: Bon dia. Les altres dues candidates eren Los Domingos i El Ser Querido, però La bola negra partia com a favorita després d'endur-se el premi a millor direcció al Festival de Cannes. Ara la pel·lícula dels Javis ha aterrat al Festival de Toronto. Des d'allà comencen la seva gira nord-americana i des d'allà han reivindicat una història arrelada a la memòria.
9: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
10: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. es nuestra historia reciente.
8: Abans de convertir-se en una de les 5 nominades a l'Òscar a millor pel·lícula internacional, La bola negra encara haurà de superar 2 filtres més dels acadèmics de Hollywood. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Esports, Marcos García.
11: El Barça rep a 2:15 del vespre al Camp Nou el Racing de Santander. Excepcionalment, la transmissió d'aquest Barça-Racing arrencarà a les 8. Serà una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio en què es farà de forma conjunta la prèvia amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. Així celebrarem els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Ahir derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano 2-1, mala primera part de l'equip blanquiblau que va retallar distàncies a la segona amb un gol de Roberto. Encara primera, Elx 2, Reial al Madrid 3. En handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:15 al Montvedre. És partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. En motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc a la graella de MotoGP el 2027, tal com ja vam avançar a Catalunya Ràdio. I en bàsquet, el Madrid ha fet oficial fa una estona el fitxatge de l'escorta nord-americà Nick Smith Jr. Té 22 anys i les 3 últimes temporades ha jugat a la NBA.
0: Fins aquí les notícies.
12: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: Passen 6 minuts de les 11 del matí, el concurs pendent. Avui ens truca el Josep Manel. Josep Manel, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Des d'on truca, Josep Manel?
13: Des de Barcelona, Zona Franca.
1: Molt bé. Doncs anem a concursar per 50 euros. Jovany.
14: Vinga, avui et faré una pregunta, Josep Manel, sobre el teclat de l'ordinador. Has vist mai un ordinador, Josep Manel?
13: Sí, a la tele.
14: A la tele, molt bé. Vaig una mica més enllà. Has vist mai dos ordinadors, Josep Manel?
13: Sí, el de davant i el de la tele.
14: Doncs si n'has vist dos i has tingut ocasió de comparar-los, et deus haver donat que l'ordre en què estan distribuïdes les lletres pels seus teclats respectius és el mateix. Segur que ja ho sabies i, a més, té tot el sentit del món que l'ordre de les lletres sigui sempre el mateix, perquè imagina't que cada cop que treballessis en un ordinador que no fos el teu et trobessis que les lletres estan canviades de lloc. Escriure qualsevol cosa seria un malson, oi, Josep Manel?
13: Sí, senyor.
14: I suposo que ja saps que l'ordre en què estan disposades les lletres al teclat s'anomena model QWERTY, que són les 6 primeres lletres del teclat començant per dalt a l'esquerra. I això és perquè el 1873 un senyor que feia màquines d'escriure va distribuir les lletres procurant que les varilles de metall que subjectaven les tecles no es toquessin ni s'encallessin les unes amb les altres. Per això va pensar a desordenar les lletres, que fins aleshores es posaven per ordre alfabètic, separant les que més es fan servir en anglès, i li van quedar així com les veiem avui. Per tant, si ho penses, l'home va intentar dificultar que trobéssim les lletres al teclat. Però ni així ens hem estalviat els articles de Mariano Rajoy, El Debate o els de Jordi Évole a La Vanguardia. I ara et faré una pregunta, Josep Manel.
13: Molt bé.
14: En un teclat normal d'aquest tipus QWERTY, m'ho hauràs de dir ràpidament, eh? Tens 10 segons, eh?
13: Molt bé.
14: Quina lletra hi ha entre la J i la L?
1: Dono temps.
14: 4 opcions. La A, la Q, la P o la K?
1: Temps.
13: La K.
1: La K és una resposta correcta. Ja t'endús 50 euros. Josep Manel, vols continuar per 100 demà, però amb l'opció de perdre-ho tot, o et quedes aquí?
13: Continuarem, va.
1: Va, vinga, som-hi. Vinga,
14: Josep Manel. 100
1: demà. Gràcies, Josep Manel. Fins demà.
13: Adéu.

0: I quan passen 8 minuts de les 11 del matí, Dario Porras, bon dia.
1: Jo també puc jugar.
0: A 50 euros. Si vols, ho fem amb el sou de la secció.
1: Per exemple, ens podries fer haver regalat diners a mi o a la Mariola a veure qui encertava la pel·lícula que aniria als Oscars per Espanya.
0: A veure, si estava cantat.
1: Pregunta-li a la Mariola quina pel·lícula va triar ella.
0: Mariola, hola.
2: Jo havia fet... Hola, bon dia. Jo havia fet... No sé, jo... No sé per quina raó jo, en la meva porra, que l'he perdut, clar, era El ser querido. Perquè tenia ahí com... No sé.
0: Jo l'he perdut, la he perdut. Però això del ser querido... és que, bueno, jo és perquè sóc tonto i no... Però és que no l'he vaig entendre.
2: No.
0: Jo... O sigui, ho fan molt bé,
2: No, a mi no em va entusiasmar,
0: fan
2: però
0: molt
2: no té
0: bé.
2: Res a veure.
0: No, molt bé.
1: No, a veure, no t'ho compro. Una cosa és que diguis que no t'ha agradat, però que no l'entenguis.
0: No, és que no l'entenc.
1: Un pare que no sap expressar l'amor, relació tòxica amb la filla. Pues ja està.
0: Agafes un paper, escrius la frase i te'n vas a dormir.
1: I poses la frase dos hores allà de pel·li. Vinga, ja està.
0: No sé. No.
1: Jo veia claríssim que no aniria als Oscars, contrarien la Mariola.
0: Em vaig dormir una estona, també. Vull que potser això...
1: Clar, és que vas a dormir amb la part important.
2: Dura 2 hores i 25 minuts. Sí, dura 2 hores i 25 minuts.
1: Jo a Mariola veia clar que no aniria als Oscars aquest any perquè ja sé que són pel·lícules diferents, però és que la premissa és bastant semblant, com a mínim la base, a la pel·lícula que acaba de guanyar aquest 2026, Sentimental Value. Un pare que no sap expressar les seves emocions o el seu amor cap a la seva filla, és un director de cine, un director de teatre... Era el mateix estil de pel·lícula.
2: No, de fet, Ricard, El ser querido, va estar a punt de morir abans de començar, precisament per això, perquè quan ens varen adonar de que Value Sentimental era el mateix, encara que ja estava escrita, la del ser querido, varen dubtar i varen dir, bueno, a lo millor... No
0: està molt bé, està molt ben feta, hem de dir, Vull dir que, escolta, i la Vicky Luengo està extraordinària, Això,
2: no,
0: això
2: sí. I Bardem, sí.
0: Sí, però Bardem sempre fa aquest paper d'ell, que està bé.
2: La bola negra, sí. I està molt bé que hagi guanyat, perquè jo crec que, a més, tot el que suposa representa un missatge que ara mateix és interessant que viatge i que estigui allà.
0: I tant.
1: I té números, també, jo crec, ara passa de les dues cribes, encara que queda, però té números a anar perquè, hòstia, guanyar el Festival de Cannes als millors directors és un pedigrí, comptar amb Penélope Cruz en el repartiment també és un punt a favor per la pel·lícula.
0: Els Javis s'ho mereixen.
1: Els Javis s'ho mereixen. Jo crec que té números d'anar de ser entre la tria final de l'Òscar.
0: La bola negra dels Javis serà candidata per anar als Oscars per representar-hi Espanya. I també hi ha un element molt important també en aquesta pel·lícula, i avui és la que volem posar sobre la taula, que és la banda sonora.
2: Total.
0: Raül Refri, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Bon dia
0: a tots.
2: Raül, com estàs?
3: Bé, molt content.
0: Felicitats.
3: Molt content al veure... Sí, estem tot l'equip supercontents. Està el mòbil traient foc i tenim grup amb els caps d'equip i amb els Javis, també està tothom encantat.
0: Has pogut parlar amb ells per això?
3: No, perquè ells estan a Toronto.
0: A Toronto?
3: A Toronto. Ens hem enviat missatges.
2: Bueno, que m'han dit que la estrena a Toronto va ser... impressionant, m'han contat, companys que estaven
3: allà. Mira, el de Cannes va ser espectacular perquè vam tenir uns 20 minuts, em sembla, d'ovació, de gent de peus aplaudint, però és que es veu que ja a Toronto va tornar a passar el mateix, que la gent no parava d'aplaudir, estaven ells a l'escenari, pel que m'han explicat, i la gent no parava d'aplaudir de peus. O sigui, és molt impressionant veure l'efecte que causa la pel·lícula. Jo crec que, com tu deies abans, no només perquè crec que la pel·lícula és molt bona, sinó perquè el missatge també és molt important.
0: Jo tinc moltes ganes de veure-la. No l'he vist, però en fi, tinc moltíssimes ganes de veure-la i crec que també que arriba en un moment en què necessitem també revisar moltes coses, no? Ara ho dèieu, la història pot ser atractiva i pot ser útil pel present. I això és un missatge, crec que és claríssim en el que he pogut veure, no, Raül?
3: El missatge actualment sembla que hagi de ser una cosa assumida per tothom, no? La de poder estimar com un vulgui, però no ho és tant. I realment entendre que al llarg de la història hi ha hagut molta gent que no ha pogut estimar, s'ha passat tota la vida amagant-se, no ha pogut estimar com volien, i crec que et fa veure la injustícia que hem patit, no només en aquest país, tot arreu, però en aquest país jo crec que degut a com va anar la història especialment.
1: Raül, a la pel·lícula té un pes important el paper que fa Guita Rica de la Fuente, que ha sorprès tothom pel
0: com
1: nivell
0: actor, no?
1: Interpretatiu que té com a actor. Raül Refri, també t'he pensat fer alguna incursió en el món del cinema? O de moment et quedes amb la música?
3: De cameos n'he fet uns quants ja. A la Bola Negra surto un moment tocant. A Un any, una noche, i aquí la cuesta també vaig sortir tocant. Però he de dir-vos que una pel·lícula molt petita, però que jo crec que està molt bé, de Marta Lallana, que es diu Mulleres, jo feia un paper quasi bé principal, em sembla, el que passa que no parlava en tota la pel·lícula, però és una pel·li mig ficció, mig documental, sobre una experiència que vaig viure amb el Rodrigo Cuevas a Astúries, amb les dones grans cantant, aquesta idea de l'Òmex de recopilar el cançoner perdut, o quasi perdut. I és una pel·li molt maca, es diu Mulleres, ja té 3 o 4 anys, però va guanyar el festival, va guanyar el premi del jurat al Festival de Xangai, que no està gens malament.
0: Rafi, gràcies, no et molestem més. El 25, per cert, de setembre és quan es podrà veure la Bola Negra als cinemes, ho dic perquè també molta gent pregunta, a veure, quan podrem veure això? Doncs a partir del 25 de setembre. Una abraçada i felicitats.
3: Una abraçada, gràcies. Adéu, bon dia.
0: La Bola Negra. L'has vist tu, Mariola? Ja?
2: No he pogut, no m'ha coincidit cap passe en cap de les ciutats i no he pogut, i tinc unes ganes. Sí. Aniré al cine en condicions, en fi, a veure-la en l'estrena.
0: Tres homes, en tres èpoques diferents, no? I com això es va lligant, diguéssim, amb el tipus de vida que tenen i si poden o no estimar en l'època que els ha tocat viure.
1: Correcte, basant-se en l'obra de Lorca. Sí. Que fan com a essència l'obra de Lorca amb la Bola Negra tan paradigmàtica.
0: Anem a estrenes, va, de la setmana. Per exemple, a Movistar Plus, nova temporada ja d'Il·lustres Ignorantes, que és el meu programa preferit, Mariola, t'haig de dir que...
2: No m'estranya, perquè és increïble que complissin 20 anys, és increïble que siga l'únic programa que és incontestable de la casa i que ha continuat i que ningú s'atrevís a dir, bueno, això què, ho fem, ho seguim o no seguim? És increïble que siga un format tan senzill i tan potent. Jo també és de veres que els estime molt i a mi em perd, diguem, me pierden los colores.
0: Tu hi has anat, no? Tu et van convidar una vegada, em sembla, no?
2: Sí, jo vaig estar fa temps, sí. I m'ho vaig passar, o sea, recordo, a més, vaig tindre un moment amb Javier Cansado que no oblidaré mai, que, a més, després s'ha convertit en un vídeo que, perquè ell va dir una genialitat, clar, no
1: com
2: per
1: sempre,
2: mi.
1: Sí.
2: I jo no puc oblidar-lo. I des d'ací, per cert, li enviem una abraçada. I jo crec que, bueno, que és un format insòlit en el panorama actual televisiu i això és una de les seues raons de... En fi,
1: I és la demostració de que en la vida està molt bé parlar dels grans temes, dels temes transcendentals, però que l'essència de la vida, la gràcia de la vida, el meollo està en els petits debats sobre coses absolutament trivials. Parlen de temes que bueno, dius...
0: I improvisen, no, Mariola?
2: I tant que improvisen.
0: Ja, aquesta és la grandesa. Sí.
2: Però
0: és
2: que improvisen.
1: Però és que són uns genis. Parlava del Javier Cansado.
0: És un format barato, perquè no cal guionistes.
2: No, és de veres que tu tens... Sí que hi ha guionistes allà. Però, bueno, si tu tens, quan te conviden, tens un poquet la... En fi, de què anem a parlar, no? Això sí que ho saps. Però després, Javier Coronas, que és el mestre de tot, ell, diguem, dirigís ja i són molts anys i s'ho fa, diguem, amb total tranquil·litat. No? Encara que hi ha un equip de producció, un equip de realització, un equip de guió que els sostenen. És a dir,
1: a més, han tingut l'habilitat durant aquests temps, a l'inici, Javier Coronas, Javier Cansado i Pepe Colubi, que és un altre geni, són tres genis, però han tingut l'habilitat de fer petites variacions molt encertades, per exemple, ara, per la malaltia de Javier Cansado, de posar Raúl Cimas, que és un altre geni, i també anar aportant mica en mica la presència més habitual d'un altre monstre com és el Raúl Pérez, amb la qual han sabut anar fent petites evolucions perquè continuï l'essència, perquè continuï sent un programa de referència en l'humor d'aquest país.
0: Javier Coronas, bon dia, bona hora.
4: Hola, bon dia. Quina rebuda més bonica.
0: Sí, ja no cal que parlis més, però ja ho hem dit tot.
1: Si sabem que ens estaves escoltant, t'haguéssim insultat una mica.
4: Bueno, ¿qué tal? Ya... Molt bé, Mariola. Tengo que hacerte algún matiz, Mariola. No hay equipo de guionistas, no hay equipo de realización, no hay equipo de producción.
2: O sea, Javier, por favor, intentaba...
0: Darle un poco de empaque, ¿no?
2: Exacto. Hay un equipo de personas.
4: Hay un equipo de personas, sí, pero es que yo quiero resaltar eso, porque el mérito del programa también tiene mucho en el que lo hacemos cuatro gatos. Y entonces hay una persona de producción que va rotando, en este caso ahora es Miguel Balanzategui, que además compagina su trabajo como teclista de las Nancy Rubias, tenemos un equipo muy ecléctico.
2: Sí, ya veo.
4: Y bueno, y tenemos una persona de producción, tenemos Dani, que es el guionista que empezó con nosotros desde el principio, pero que Dani se encarga
2: de... De manera de chafar, sí, no, te entiendo lo que dices.
4: Es que, no, pero no. Es que esto quiero que la gente lo sepa, o sea, Dani, quiero darle la importancia que tiene Dani, sobre todo, que Dani es la persona que lleva con nosotros las 20 temporadas desde el principio, que es una persona que yo, todo lo que haga en televisión, voy a creer que esté ese hombre
2: me
4: conmigo,
2: consta,
4: porque es un, vamos, un multiusos y un gran guionista, y junto con él decidimos los temas y él hace las preguntas, pero...
2: No, Javi, yo lo que quería...
4: En el programa es...
2: Sí, no, es yo lo que quería reseñar, lo que quería reseñar es que hay trabajo en ese programa, es decir, hay un trabajo de personas que se dedican y que se lo curran.
4: Tampoco hay tanto.
1: O sea, es que no, Mariola, que no.
0: Te está bien que no, que son cuatro.
2: Me voy a callar, va.
1: Es que, Javier, no, a ver, yo, no, vull, jo vull reivindicar...
0: Una cosa a favor de la Mariola, és a dir, el que està dient és que, escolta, que hi ha feina i que s'ha de...
2: És a dir, que... S'ha de poner en valor, sí. Això és el sí, que jo volia dir.
1: Però jo reivindico el que està dient el Javier Corona.
0: Jo també.
1: És a dir, la política de... està fet amb quatre canyes...
0: Tot es fa amb grans pressupostos.
1: Exacte.
0: Doncs no.
1: I una altra frase que ha dit el Javier Corona...
2: Jo no he parlat de grans pressupostos,
1: de il·lustres ignorantes que m'entusiasma i jo em faria bandera, que és nunca se llegó tan lejos haciendo tan poco. És una filosofia de vida meravellosa, Javier, sí o no?
4: Clar, si és que és així, i precisament crec que hem fet 20 temporades perquè el programa és molt barat, o sigui... Penso que és una de les claus de que el programa porti 20 temporades, perquè s'ha de devolver el programa, com aquell que diu.
1: Ricard, a partir d'ara, si vols estar 20 anys al Matí de Catalunya Ràdio, fot fora gent,
0: sí,
1: fota't tu aquí sola a parlar...
0: I ja marxo està. Jo, i potser així és la manera de que sigui barat, saps? Diries que per això, que en 20 anys, Javier, us heu anat censurant? Perquè estem en un moment en què penso, ara no sé si hi ha coses que ens fan gràcia o han deixat de fer-nos gràcia, o vosaltres heu viscut una mica al marge de tot això.
4: Bueno, no són 20 anys, són 18 temporades, o sigui, 18 anys i 20 temporades, perquè com va anar mitjà d'any i tal, autocensurat, dius.
0: O sigui, si en aquestes 20 temporades l'humor ha canviat molt, és a dir, que hi ha límits que potser abans no teníem tan clars, o vosaltres no, vosaltres heu anat una mica al vostre lío.
4: Nosaltres anem a la nostra marxa ja. I ja està, tampoc tenim molta pressió de la tele i si hi ha hagut alguna pressió, doncs tampoc hem fet molt de cas, no?
1: Tothom que ha anat al programa...
4: Al principi, no només a Il·lustres, sinó a altres programes, em recordo molt que quan feies xistes de l'emèrit, doncs no es podien fer i de cop i volta ja tothom podia fer xistes de l'emèrit, no sé, es va levantar una bandera de... Ja se podia fer xistes del rei.
0: Ah, vale.
4: I no sé, una cosa així molt estranya.
1: Tothom que ha anat al vostre...
4: Que tocava massa la denominació polla, però bueno, no han fet cas tampoc. Ja.
1: Tothom que ha anat al vostre programa, Javier, ha entès el clima que allà hi havia? O hi ha hagut algun convidat que venia a dir, hòstia, què és aquesta marcianada, i no va entrar al joc? O tothom ja de seguida sabia on anava?
4: Al principi era molt complicat explicar als convidats la merda que feien, perquè no es veia, llavors. I com era mostrant, bueno, però me fes entrevista. No. Bueno, i les preguntes les faig jo. No. Jo et faré preguntes i què he de dir? No, el que tu vulguis. O sigui, era una miqueta estrany per explicar-ho, però després ja tothom que ve ja sap on ve. Hi ha algú que igual menys, però bueno, també queda bé. No passa res. Es pot vindre sin haver vist el capítol d'Il·lustres.
0: Javier, una abraçada molt...
4: És més difícil, però bueno.
0: No, una abraçada molt gran. Volíem saludar-te també perquè comença una nova temporada de Il·lustres Ignorantes i des d'aquí volíem doncs, recomanar-ho, per cert, al costat de Pepe Colubí i també del Raúl Cimas. Una abraçada, Javier.
4: Petó. Moltes gràcies, Mariola. Adéu.
0: Per cert, encara sobre Movistar tenim també un documental, ja que podem veure, són Los Hombres G, los mejores años de nuestras vidas.
5: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más. El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos. Sé que tengo algunos enemigos,
0: De fet, es va estrenar al cinema ja fa uns mesos i la setmana passada es va presentar al festival de Tele de Vitoria, que tu hi eres, Mariola.
2: Sí. Sí, jo vaig estar en la roda de premsa. Heu de saber que jo no sóc Hombres G, no sóc fan de...
1: No ets Mujer G.
2: No ho he segut mai.
0: Jo tampoc.
2: No ho he segut mai. I... Però, dit això, i no m'interessa la seva història, la veritat, però he de dir que el documental està bé. Perquè, t'agraden o no t'agraden, tu pots trobar en el documental la teua teoria, o la teua, diguem, te dona la raó, penses el que penses, no? O si te cauen mal o consideres que el que siga, per a mal... Veus el documental i dius, veus, això està clar. Jo I, no... si, i sí. Si et cauen bé i t'agraden i eres superfan, vore la seva història, la seva trajectòria, com varen començar, que això sempre és molt engrescador, tal. I ells, jo, no sé, en la roda de premsa ja els havia vist en alguna entrevista i tal, no sé, a mi és que em molesta molt aquesta actitud com de... Bueno, así como de sobraos y tal, ¿sabes? Estoy aquí porque soy estupendo y tal, no sé. Entonces, bueno, esta es la meva.
1: Jo m'he sigut tampoc un fan dels Hombres G, no ho era ni en el seu moment. El que a mi sembla interessant del documental és sobretot quan aborden el fenomen fan, perquè realment va ser un dels primers grups que es va crear una bogeria tan absoluta que era quan van començar a sortir les revistes de Superpop i hi havia i en la cama con los miembros de Hombres G, quan van anar a Mèxic,
2: i era
1: una bogeria. Darío. I aborden el fenomen fan d'una manera que és el que em sembla més interessant. Ara,
2: ja, el que passa
1: jo després
2: és que, clar,
1: de...
2: És de veres que les coses, aquestes històries, és molt dur el presentisme, no? Tu no? Hi ha un moment en què Juan y Medio, que sabeu que els
1: va ser
2: portava,
1: el seu mànager, road manager.
2: Diu en el docu, no sé què, i fa una brometa ahí de no, jo tenia que ir con preservativos a los conciertos.
1: Que li va dir, el pare del David Summers li va dir, llévate preservativos.
2: Claro, sí, entonces, claro, eso depèn de qui ho escolte, és molt gracioset, i depèn de qui ho escolte, és patètic, no? És de veres que, vist des de avui, és només patètic. Encara que estic segura que hi ha gent que... Conte l'anècdota perquè és un poquet per a fer de l'anècdota categoria, eh? No sé si m'enteneu. Llavors, és difícil veure el documental amb els ulls d'ara i damunt, si no t'agraden molt, encara menys, però sí que audiovisualment és una peça interessant. Encara que no t'agraden els Hombres G.
1: Ara bé, jo després de veure el documental dels Hombres G vaig anar al cine a veure el documental d'Oasis, de Don't Look Back in Anger.
2: Bueno, claro.
1: I clar...
0: És un altre tipus de...
1: És un altre paladar. Sí, clar, és que deia... La balança estava molt desequilibrada.
2: Jo crec que a tu, Ricard, molt no te va interessar.
0: No m'interessa gens. Hem de parlar també de... Una cosa que sí que m'interessa...
1: Et veig cantant a les festes Sofrem Amont.
2: No, el veig.
1: De Volver a Vivir Chica, Venecia... No,
2: el veig.
0: Venecia sin ti, sí, però Venecia no.
2: Venecia sin ti. Mira, exacte. Ves, és que és una persona madura i major. Sí, senyor.
0: Sí, sí, un vell.
2: Venecia sin ti, de Charles Aznavour. Molt bé, sí, senyor.
0: Veus, això és més elegant, és més maco.
2: I tant, que és més elegant.
0: Les copes d'acaba en el moment, no? Pam,
2: I tant. A més, una cançó preciosa, això està clar.
0: Sí. Bé, hem de parlar de la gran cita de Trescat.
6: Aquí arrenca una experiència única. La cita cegues més gran que haguem vist mai. Hem reunit 100 persones disposades a enamorar-se de veritat.
0: Perquè aquesta setmana hem sabut que la BBC ha comprat els drets internacionals del programa. I això és una fita històrica, Darío.
2: La BBC
1: és història perquè és la primera vegada que una producció catalana i a nivell estatal també és comprada per la BBC. Cal felicitar-se per això, i jo ho entenc perfectament el perquè ho han comprat. Jo no sóc... A mi el programa Sense Més em va agradar... Bueno, estava bé.
2: Home, no és per tu.
1: Sóc el seu públic, però entenc el perquè la BBC ha volgut comprar els drets, perquè, primer, juga molt bé el concepte de la IA aplicat en un programa. Recordem que la IA, en teoria, i a la pràctica, de 100 candidats, divideix els candidats en dues parts i estableix, segons els gustos, segons el caràcter, quins match pot haver-hi entre dues persones i a veure, es tracta de que els candidats doncs encertin el match o no o s'enamorin d'altres persones. És, en teoria, i ho vam veure, un acostament a aquest tipus de programes molt més sa, molt més optimista...
2: No es,
1: no, molt més amable, no es tracta de Montoyas i de,
2: no
1: i de posar les banyes,
2: no
1: és tòxic, amb la qual entenc perfectament que la BBC hagi comprat els drets internacionals.
2: En qualsevol cas, és una... És algo per traure pit, eh?
1: Totalment.
2: L'empresa que ha desenvolupat el programa, és a dir, és la primera vegada que passa. Això, igual sona una miqueta provincià també, ah, no, és la primera producció en català. Bueno, és que és molt interessant, això. És una producció local que de sobte té una trajectòria insòlita en el món internacional audiovisual, en una companyia, en una corporació que sempre... He remarcat lo de BBC Studios, Ricard, perquè no és el mateix que la BBC, és a dir, són coses una mica diferents, però clar, que puga adaptar-ho a territoris diferents i que siga marca de la casa, doncs mira, o sigui, si va començar Gran Hermano al revés, no? Llavors, a mi em sembla superinteressant que hagi passat, és a dir, crec que és una cosa per a estar content, la productora que ha fet això.
1: De fet,
2: a banda de que el programa t'agrada més o menys, no? El cas que ho puguin comprar està molt bé.
1: De fet, avui mateix, Ricard, comença avui les gravacions i les proves de la segona temporada de La Gran Cita a Catalunya, aquest mateix dimecres.
2: Sí, sí. I portaran a Cannes, al Midcom, vull dir, ja veureu com serà interessant, veure qui ho compra i qui no, perquè, clar, ara tu pots comprar això i després això s'ha d'adaptar i els diferents països ho han de comprar, és a dir, això ja està, és a dir, tu compres els drets i després ja veurem, mireu la cua que està tenint, passa palabra, el rosco, rueda la letra, etcètera, etcètera. Que era una adaptació, també.
0: Sí, sí, sí. Escolta, i abans d'acabar, això de Woody Allen a Madrid, què serà? És una nova pel·lícula?
1: Això serà, per desgràcia, ara segurament vindrà gent a tirar-me pedres quan surti de Catalunya Ràdio, això serà un trunyo.
2: Això serà un trunyo.
1: Ho sento. No m'agrada Woody Allen. No m'agrada el Woody Allen dels últims anys.
2: A mi
1: m'agrada Woody Allen de fa 50 anys. Jo ara et dic les últimes... He fet l'exercici, Ricard...
2: Te passes.
1: He fet l'exercici, Ricard, d'apuntar les últimes pel·lícules de Woody Allen. A veure si tu o la Mariola la recordeu.
0: París.
1: Golpe de suerte. No. Rifkin's Festival, A Rainy Day in New York, Wonder Wheel, Café Society, Irrational Man, Magic in the Moonlight, Blue Jasmine... No,
2: sí.
1: Ho sento,
2: bueno,
1: però no.
2: Algunes que has citat...
0: Golpe de suerte no va ser una mala pel·lícula.
1: I Vicky Cristina Barcelona és una castanya.
2: Horrible.
1: I serà el mateix...
0: Ens va donar un matrimoni admirable.
1: Serà el mateix
2: sí,
1: a Madrid.
2: Sí, el que passa és que a mi el rollito este de no, vienes aquí a Madrid, te lo pago yo, no sé. No,
0: mira, aquest no. És ell tocant el clarinet. Jo vaig intentar anar a veure, perquè ell toca, em sembla, cada setmana. Mm-hmm. A una cafeteria.
2: Vas intentar anar a veure.
0: Bueno, però havia 200 euros l'entrada, vaig dir, no, la pena. I vaig buscar el vídeo i sonava així el clarinet. Mira, el toca així.
2: Mal, vols dir?
0: Sí, li falta aire. Però, clar, veus un senyor ofegant-se tocant un clarinet, que és Woody Allen. Clar, jo entenc que paguis 200 euros. És que hauries de pagar més, però era un senyor ofegant-se tocant el clarinet.
1: No sortiràs a la pel·li del Woody Allen.
0: Ja veuràs com la Yusuf farà fotos amb Woody Allen i amb tot.
2: Exacte.
0: Jo vaig conèixer, vaig entrevistar, vaig estar al seu estudi de gravació.
2: Sí, recordeu aquesta entrevista.
0: Molt bé,
2: sí,
0: molt bé.
2: Sí.
0: Molt bé. Va tractar bé.
1: Un milió i mig d'euros, que posa...
2: És que
1: la comunitat de Madrid.
2: Ell té un acord que ha de fer quasi una pel·lícula a l'any per a mantindre, diguem, bueno, el seu estatus, els acords que té. I clar, si te donen... Però clar, és com fer Brandon Conter. És a dir, és que pensem en això. Madrid te diu, vine-te'n cap ací i estàs fent un public reportatge a Madrid.
1: Amb el detall, Mariola, gens debades de que la paraula Madrid ha de sortir. L'acord és perquè la paraula Madrid surti en el títol.
2: Total,
1: lo qual serà ja una cosa...
2: No
1: m'estranyaria veure Ayuso, també, o aquell, l'Almeida.
0: Un cameo, que faci un cameo.
1: L'Almeida.
2: I es farà fotos.
0: Que serveixi canyes en un bar. En fi. Darío Porras, Mariola Cubells, gràcies. I que tingueu un bon dimecres. Adéu-siau.
2: Vinga, adéu.
7: Me dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
9: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
9: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
10: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
11: Estàs posant a tots al límit.
12: Tendreu tots mal.
10: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Amb un horari nou.
15: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Catalunya nit.
16: Un informatiu en profunditat.
15: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
13: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Amb horari nou.
16: De 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou.

0: Voltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'API web de Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
1: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
2: Lluqui Valverde i un amor d'un altre temps.
3: Ja no veu tots els llums que hi ha al paral·lel. I sembla ser que els meus passos hauran de portar-me.
2: Avui sortim a passejar amb Lluqui Valverde, el saxofonista de la Ludwig Band, que prepara el seu primer disc en solitari, on hi trobareu aquest No vull tornar sol a casa, on en Lluqui ens agafa de la mà i ens transporta al paral·lel del Gato Pérez i de Nazario per acompanyar-lo a trobar l'amor per tota la vida.
3: Per no haver de tornar sol a casa.
1: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
4: Hola, molt bon dia. Soc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
5: Tindrem tempestes.
4: Sí, a veure si li posen en marxa aquest matí, perquè avui és dimecres.
5: I tempestes que poden ser violentes a les comarques de Girona.
4: Segur, compraré la samarreta del Girona.
5: A les de Barcelona i al Camp de Tarragona.
4: Avui plourà una mica.
6: Ah, sí?
5: És on preveiem els aiguats més forts, que poden arribar fins i tot superar els 100 litres per metre quadrat.
4: Avui és un dia de pluja, per tant, ho tinc que tenir tot ben guardat. Mira, estic fart, que estic fins als collons de tot. Hola, adéu.
6: És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jubany, amb Bona Miamata i amb Carla Roig. I quins temes pendents tenim avui, Jubany?
7: Doncs uns quants en tenim, Rigar, començant pel temps, del qual n'estem tots pendents des d'aquest
8: matí. Avui no s'esperen les classes. Avui no s'esperen les classes.
6: Tenim al telèfon una persona enfadada.
8: Marta, Marta de Sant Celoni.
6: Sí, Marta de Sant Celoni.
8: Estic al telèfon des d'ahir, Rigar, que em vau deixar penjada. Vaig estar parlant sola hasta el programa del Manel Elias, hombre.
7: Bueno, doncs penja, Marta, i s'acaba.
8: Avui què passa? Avui què passa? Que tenen que anar a l'escola encara que n'hi hagi temporal. Sí. I l'altre dia no, però sí.
7: Ho hem explicat perfectament, Marta, si m'escoltes.
8: Claro,
7: dimecres passat, els pitjors moments del temporal estaven previstos per l'hora d'entrada a les escoles.
8: Exacte, sí, que al final encara quatre gotes. Al final van quedar quatre gotes, i jo con los niños en casa.
7: Bueno, no m'interrompis, no m'interrompis. I a més, hi va haver llocs que va ploure molt. I avui les previsions assenyalen que el matí serà tranquil, com està sent, i que la cosa es complicarà a partir del migdia.
8: Ah, perfecto, perfecto, ¿no? I a la sortida, com anem a recollir els crios? En barca, cogemos una golondrina en vez del bus. Me voy con una góndola.
7: Marta,
8: no
7: t'esveris, Marta, mira... Si vols parlar amb en Francesc Mauri en persona, el tenim aquí. Francesc, sisplau, atén aquesta senyora.
9: Bon dia, Marta,
8: sí,
9: com estàs?
8: Serà per ti, molt bon dia. Serà per ti. Deixa'm dir-te que a mi m'agrada més el Tomàs Molina o el Mario Picasso. Hombre, és que soy Pocahontas. Que soy Pocahontas.
6: Pocahontas, no.
7: Marta...
9: Molt bé, Marta. La veritat que si em dius la zona on ets, et podré indicar amb una mica més de precisió quina seria la previsió.
8: Sant Celoni, si em presenten dient Marta a Sant Celoni, d'on creus que soc? Eres penyaferro?
9: Molt bé, Marta. Doncs si mirem els mapes i els models que ens han arribat aquest mateix matí, el pic de les pluges començaria a arribar a Sant Celoni a les 3 de la tarda, arribant al seu punt màxim a les 4, que voldria dir que tindrem
8: precipit. Perfecto, o sigui, collonut, no? El tsunami arriba quan anem a fer la recollida dels nens al col·li. Perfecto. En el col·legio, el tsunami. Bravo a la previsión. Bravo. Mira, no aplaudo porque estoy con el teléfono, ¿eh?
7: Marta, hauríem d'intentar no generar falses alarmes.
9: Exacte. Segons les dades que tenim, doncs, a veure, la veritat és que no...
8: ¿Qué hacemos con los críos? Los que nos donamos barco, ¿qué hacemos con los críos? Porque, a ver, aquí el Ricardo Estrell tendrá barco. Pero, ¿nosotros qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí hasta mañana?
7: No, ningú ha dit que haguem de deixar els nens a l'escola fins demà.
8: Clar, pues a mi ja em diràs tu què fem. Me lo vas a decir tú. Sortir de casa plovent. Què passa? Que ja no es queda humanitat o què passa? ¿Dónde está la alarma esa?
7: No passa res per sortir de casa plovent, eh?
9: Déu-n'hi-do, la Marta.
7: I no pateixis, que en tot cas s'està fent un seguiment del temporal i si s'ha d'emetre algun avís es farà puntualment.
8: Condicionado puesto, ¿no?
7: ¿Quin aire condicionado? ¿Qué dius?
8: Ya va a ir y ya el otro día ya anuncia que instalará aire condicionado a los coles y pum, baja las temperaturas 10 grados, ¿no? De golpe, bravo. Dama tots

0: pulmonia.
1: No, no, però els aparells d'aire condicionat encara no estan instal·lats. El president va anunciar que hi havia un projecte per climatitzar les aules des d'ara fins als propers...
0: Que no me cuentes tu vida! Que no me cuentes tu vida! Que tinguem dins de l'escola i no podré treure'ls d'allà, hombre.
2: Gràcies per trucar, ho recollim.
0: ¿Qué tengo que hacer yo? Ya, o sea, que nos busquemos la vida, ¿no?
2: Bueno, anem a fer una... Pinja, pinja, sisplau, Cesc. Gràcies. Anem a parlar del temps, ara mateix, com està, Francesc?
3: Bon dia.
2: Avui està molt pendent, ara no plou, no? Jo ho pendré una mica més seriosament, Francesc.
3: És veritat, que sí, ara mateix.
2: Està pendent, ara mateix?
3: Ara mateix... No està plovent.
2: No està plovent.
3: Però podria començar a ploure.
2: Ara mateix?
3: Ara mateix. Però ara mateix és veritat que els mapes...
2: Però ara mateix podria començar a ploure?
3: No.
2: Acabes de dir que ara mateix podria començar a ploure?
3: Sí, no, perquè ara mateix no pot començar, però, clar...
4: Sí, sí.
3: No sé,
4: una pluja de Schrödinger.
2: Aquesta incertesa dels meteoròlegs a mi em fa...
3: No, perquè els mapes són canviants, no? Vull dir... Ja. Però, bueno, nosaltres estarem pendents perquè en aquests moments tots els models doncs, ens indiquen que podrien caure quantitats importants d'aigua a indrets de tot el que seria doncs, aquesta zona d'aquí i, sobretot, entre aquest punt d'aquí i aquest punt d'aquí.
4: Sí, no estem veient... Bueno, nosaltres sí, perquè et veiem fer gestos, però la gent que és a casa escoltant-nos...
3: Mira, Joan, quan senyalo aquí, això ja ho hauries de saber, val? Això és la zona del Parc Natural de Sant Carrión del Munt. Allà començaran les precipitacions i s'anirà estenent a tot el territori, com, per exemple, Sant Joan del Peirón, allà al Pla de Lleida.
2: Sí.
3: I després, doncs, anirà venint a zones més centrals, com Maçanet, Maçanes, on s'esperen 30 litres per metre quadrat, els mateixos que Figamolla del Raimat, a la comarca de la Baja Noguera.
4: Bueno, això,
3: i també,
4: no existeix,
3: important, que... atenció, perquè la Vall de Viana sembla que serà una de les més... que tindrà més precipitacions.
2: Molt bé, doncs estarem pendents, Mauri.
3: I sobretot, tan bon punt detectem que l'acumulació d'aigua pot comportar riscos, llançarem aquest avís d'alarma, les alert.
0: Ai.
4: Sí, bueno, ja el coneixem, l'alarma. Sí.
3: Però, si com l'altre dia veiem que potser n'hem fet un gra massa, emetrem el res alert.
2: Molt bé. Per tant, si no plou gens, haurà de sonar el res alert.
3: Exacte, que és el... correcte. Que és... Sí, aquest és el res alert i res alert.
2: Res alert, molt bé. Doncs gràcies, Mauri.
3: A vosaltres.
2: Va, vinga, hauríem de tocar
0: trobo
2: més
0: que...
2: tema.
0: Escolta, es conserva bé el mantell, trobo.
5: Mantella, sí.
2: Sí. Ah, sí, sí, sí, que l'hem tingut abans. Sí,
0: fa igual que fa 20 anys. O més ben dit, fa 20 anys ja estava igual que ara.
2: Bueno, sí, la veritat és que no ha canviat gaire. No,
0: jo
2: no
0: voto,
2: és la que canvia gaire.
0: Que la gent no es pensi ara que sóc... No,
2: que la gent... Escolti, Marmini, a la gent no li interessa què vota o què deixa de votar vostè.
0: Bueno, i després, escolta, la secció que he sentit avui nova és la dels animals.
2: Sí. T'hi ha agradat, Marmini, o què?
0: No ho sé.
2: No ho sap.
0: Tinc ganes de sentir-la, però no ho sé. Això que he dit dels animals que neixen sent un home, però després, amb el temps, es tornen dones.
2: No, però què diu? Però què diu? No ha dit això. Ha dit que hi ha animals que neixen mascles que, a mesura que...
0: Les marietes, no?
2: Armínia, prou,
0: les marietes.
2: Prou. Calli ja.
6: Ah, doncs les marietes són uns animals extraordinaris, Armínia. Sí? Un dia parlarem d'això.
2: Mira, que tenim l'Evelyn, que ens ha acompanyat
6: Armínia,
2: avui.
6: Armínia, segur que també li interessarà saber que també parlarem dels animals que viuen al nostre cos. Com m'agrada aquesta musiqueta que m'heu posat, eh?
2: Sí. Però què vols dir, la microbiota?
6: Vull dir tot tipus d'animals, Joan. Sí. Els animals que viuen al nostre cos són molt guapos, no us penseu. Vull dir que tenen una bellesa no normativa, però tenen tantes històries a explicar-nos. Ho saben tot de nosaltres.
7: Jo tinc molts animals guapos dins del cos.
2: Home, Bernat de les Muntanyes. Home, estan bé, que avui l'hem entrevistat.
7: Sí, Ricard, hem recuperat la col·lecció.
2: Sí.
7: I també les 5, 22 gallines, 13 tortugues, 8 fures i 3 covalles que ara fa dies que... Pues, ui, mira, el lleó, que s'ha despertat.
6: Ai, quant d'amor. Doncs mira, Bernat, en aquesta secció també voldria seduir-vos a tots, doncs, amb animals sorprenents.
7: A mi, jo ja estic seduït, eh? A la Laia Claret li cal, diu que es queda amb mi.
2: Gràcies.
7: Sí, es queda aquí amb mi.
2: Més temes, Joan.
4: Sí. Una de les notícies que hem conegut fa poc és que la pel·lícula de los Javis, La bola negra, ha sigut seleccionada per representar Espanya als Oscars.
8: Bueno, pues, por alusiones... hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: No te maludic.
8: Jaume Ripoll, cofundador de Filmin, vuestro recomendador de confianza.
4: Sí, bon dia, Jaume. Què en penses de La bola negra, dels Javis?
8: Bueno, pues, primero de todo, tengo que decir, ¿no? Que pues Estoy como un poco sorprendido,
4: sí,
8: ¿no?
4: Sí, pots fer en català, eh, Jaume? Som a Catalunya Ràdio, sí. Ets sí. Mallorquí, vull dir...
8: Ja, pues... Ya. Bueno, como decía, he quedado pues, muy sorprendido con la nominación, ¿no? De La Bola Negra, porque básicamente es una producción de Netflix y...
4: ¿Qué fas? ¿Qué fas?
8: Es que me da alergia la productora esta.
4: Sí, bueno, ¿y
8: pues,
4: qué?
8: No, que seleccionar pues, una película, ¿no? Que realmente pues, no es una película, ¿no? ¿Qué quieres que te diga, no? Como mucho yo la calificaría de TV Movie, de estas que ponen Antena 3 a las 4 de la tarde, ¿no?
4: Entonces... Yo creo que te fa ràbia que hagin seleccionado una película de Netflix.
8: No.
4: No, las de Filmin.
8: No. La verdad que...
4: Sí que te'n
8: fa.
4: Fíjate
8: tú. La verdad es que nosotros no competimos con los Oscars, ¿sabes? Yeah. Son muy vulgares. Nosotros competimos en Cannes, Venecia, León de Plata.
4: Sí.
8: Y os recomiendo, si os gusta la temática de La Bola Negra, pues unas pelis que hemos estrenado este fin de semana en Filmin. La primera de la noruega Åsane Åsaneson, que se llama Maravillosas Negras. Sí. O la ópera prima de Lucia Luis de Luca, llamada Macub, mi amor, canto número 2.
4: No. Entès una paraula del que he sigut és apuntar-les.
8: Ben però... cultura. Te gusta el futbol, no?
4: Ja sí.
0: M'agrada més quan es deien el feo, el tonto i el balo.
5: A Catalunya Ràdio.
4: Sí. Home, Cantimplora.
5: Què tal? Jo no m'hi havia Cantimplora.
4: Sí. Ja t'he saludat jo, no cal que et presentis.
5: El Quico Pira la Serra, li dèiem la Bola Negra, quan érem joves.
4: Li dèieu la Bola Negra?
5: Tenia molt de pèl.
4: Ah, sí?
5: Quico Pira la Serra. Molt de pèl negre. Sí.
4: Gran programa, t'agrada el jazz.
5: I tenia una bola negra.
4: El blues.
5: I llavors li dèiem... Tens la cançó del Quico Vilas? Mira, era boníssim. Això és la cançó que es va fer per la Nadal.
4: Sí, el noi de la mare.
5: De Catalunya Ràdio, que vam fer uns separadors, uns jingles. Mira.
8: Està bé.
4: Va ser un dels voluntaris que es va oferir.
5: I ho vaig coordinar.
4: Ho coordinaves.
5: Això de maco.
0: Ay.
8: El del violín, ¿quién es?
4: ¿T'agrada el violín?
8: Sí.
5: Això vam fer uns jingles i llavors sonava cada hora la Bola Negra, li fèiem...
4: Sí. No, molt maco, era molt maco.
5: Maco aquella època.
4: Es va fer això, aquest Nadal ja no es va fer, oi?
5: Aquest Nadal van morir dos i ja no ho vam fer.
0: Vaja. Clar,
5: ja
0: és el que passa, eh?
5: Anem
0: morint, a poc a poc.
5: Sí, i vam decidir no fer-ho, perquè...
4: No, sí, és una bona raó, Josep Maria.
0: Sí.
5: Aquesta ràdio tenia una energia, tenia...
4: Ja comencem ja amb el rotllo d'aquesta ràdio abans.
5: Només no, l'energia només la té la Còpolo, que és l'única que encara conserva aquella
0: potència,
4: Sí, tu dóna-li la raó, Armini.
0: Sí, és que té tota la raó.
5: Això ja està.
0: Vinc per passar el rato. Perquè...
5: Qui copia la serra? Ara, això només ho faria fer.
0: I el violí la Viola Cubells, no?
5: Sí, era un geni, que era un Quico. Quico el trobem molt a faltar, eh? Des de que ens va deixar ja no...
0: Sí.
4: No, què vols dir des que ens va deixar?
5: Va morir fa dues setmanes.
4: No, ha mort el Quico de la Serra, és ben viu. No ha mort.
5: Encara no.
4: Què dius, Josep Maria? No. Què vol dir encara no?
5: Hòstia, pensava...
4: No.
0: Vaja.
5: És viu.
4: No, i tant. Envia-li una abraçada, home.
5: Vols dir que és viu?
4: Sí, i tant que sí.
5: Bueno.
9: Un niñato multimillonario y agilipollado como Mbappé no se va a burlar de ellos.
10: Més coses. A Madrid treuen foc pels queixals. Això després que ahir tres jugadors del Real Madrid evitessin posar-se una samarreta de suport a Ceuta.
4: És una samarreta que posa todos somos caballas.
6: Doncs les caballes són uns animals superinteressants, eh?
4: Home, Evelyn.
6: I al contrari del que es pensa molta gent, no són les famílies dels cavalls.
4: No crec que ningú es pensi que una cavalla és la família d'un cavall, Evelyn. Sí. Però es veu que la gent de Ceuta se'ls diu cavalles, que és una cosa que no sabia, i que en català és el barat, eh? Per l'abundància d'aquest peix blau a les seves aigües.
10: I tant.
11: Claro que sí! Todos somos caballas! Empezamos!
10: Josep Pedrerol, bon dia. Mala maró, veig, eh?
11: Silencio!
4: Sí. Escolta'm, que no... Això no és el teu programa, eh?
11: Es verdad. Es cierto. Que tres... Vale. Tres jugadores del Real Madrid... No se pusieron la camiseta en apoyo a Ceuta. Eso es cierto.
4: Molt bé.
11: Es falso.
4: No, que es cierto.
11: Es falso porque se la pusieron un poco, ¿vale?
10: Se la van posar, la, la van sí. arremangar i no es va
11: Silencio.
12: Pero... ¿Los del Barça, qué?
4: No, els del Barça senzillament no segueixen una iniciativa sorgida d'un grup d'empresaris valencians, el més progressista del qual deu... Bueno, és igual.
11: Te calles! Te calles!
12: El Barça no se pone la camiseta de Todos Somos Caballas porque tiene a la Minyamal.
4: ¿Y qué?
12: Y la Minyamal...
11: És marroquí.
4: Que no, que no.
10: Ja ho has sentit abans que ho deies, però és català. Sí, sí. No que insisteixis, diu el contrari.
13: Sí. Mira. Me gustaría que mañana el Barça aparezca también con camisetas de apoyo a Ceuta.
12: Exacto.
13: Aunque tiene la Min, que es marroquí. Aunque juega con España.
12: Claro, es que la Min Yamal...
4: Ho vas dir a dos programes diferents. Ho vas dir abans.
11: Te callas. Nos callamos. Silencio, ¿vale?
4: Y después...
11: Te callas. Estoy hablando yo.
0: Es que Jovany...
12: Vale, me traes una. Venga, va.
11: Escolta'm.
12: Ponedme el cartel de exclusiva, por favor. Vale.
14: Exclusiva.
12: La Min Yamal es marroquí.
4: Que no.
12: Aunque juegue con España y siga las órdenes del rey de Marruecos, Mohamed VI o 7, que me da igual. Si es 6 o 7, me da igual.
4: 6-7,
12: me da igual. Que ha ordenado que el Barça no se ponga la camiseta de las caballas. Y yo soy del Barça, ¿eh?
0: Què vas?
12: Soy muy del Barça.
4: Què has de ser del Barça?
12: Visca el Barça. Ja, ja,
4: acabem amb aquesta mentida.
12: Visca Catalunya.
0: Apa.
4: A més, perdona que et digui, que avui en dia...
11: Te calles.
4: L'única nacionalitat que té la Min Yamal avui en dia és l'espanyol. Vull dir, no és... No té ni doble
15: el DNI.
4: Nacionalitat.
15: Què passa, Catalunya? Com estem, eh?
4: Què dius? Què et passa, Munir?
15: La ponen el DNI, tio. Mira, que locura, ¿sabes?
4: Doncs
15: mira,
4: sí.
15: El DNI pone España, tío. Perquè és nacido en España, sí, eh? Visca mira, Catalunya.
4: Sí, probablement ho posa
15: allà.
0: Parlant de camisetes,
4: sí.
0: Heu vist la que porta el Pere Mas? Eh?
10: El tot es mou, surt ara el Pere Mas.
0: Sí,
10: sí. La setmana passada vam comentar que portava una setmana.
0: Ara
16: baixaran les temperatures. Sí.
0: Ara l'han tret, però ja veurem.
4: Ara estan posant imatges de Ceuta.
16: Això
0: no
16: és
10: No ho veiem, no veiem les imatges. És igual, perquè estem fent ràdio, vull dir, mínia. Tampoc és igual la camisa del Pere Mas.
0: Podem esperar, no cal anar tan de pressa.
4: Què fa vostè? Mentre nosaltres anem parlant, vostè mira la tele.
0: Calla, que estic intentant escoltar això, que és interessant.
17: Però els importa tres pitos, perquè podem per tant fer una convocada de Ceuta i ella ha fet una exposició impecable. Però aquí el tema
10: bueno, no veiem la camisa del Pere Mas, perquè que es vagi.
0: L'heu de veure.
10: Per què? No li agrada?
0: Només us dic això. És
10: de quin color és?
0: És de color rosa.
10: Ah, sí, ara mira l'estat veient.
0: Ara, mira-ho. Què fa amb aquesta camisa?
10: Trobo que és una bona camisa, no? Aquesta vegada l'han encertat.
0: Que és de color rosa.
4: Fa una mica de moaré, no? No és com de quadret.
10: Sí, també, també. Ves que no sigui tota la tele grossa que et fa moaré.
0: Que no sigui un d'aquests animals.
12: Sí, los amigos de la Min Yamal, ¿vale? Nos vemos también.
10: Prou,
12: ¿vale? Es que la Min Yamal es marroquí.
10: Una pausa per la publicitat i de
12: però
10: seguida...
12: Però de què ponen tu DNI? És que no sirve. Ja no sirve, Ricard.
10: Empeyo i en Garriga, ara tornem.
12: Què ponen tu DNI? No sirve.
18: Tot és possible un dia de partit.
19: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
18: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
20: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
21: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
22: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
23: Ja hi tornem a ser.
24: 11a temporada del Tot Costa.
25: ¿Por qué? ¿Por qué?
23: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
24: Nova temporada amb els vells clàssics.
25: No sé si són muy simpáticos. No sé.
18: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
25: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Vinga, va, recta final. Anem a marcar el telèfon avui del Josep, que s'acaba de jubilar i la Maria el vol felicitar per aquesta jubilació. Si diu xiripipi, se'n durà una tassa del Trescat. Molt xula. Una tassa? Tenim tasses? No, no l'he vist, la tassa.
0: Sí, home, sí. Sí que l'he vist jo.
10: No, jo no.
0: Sí.
10: La redacció. Que està jubilat no agafarà el telèfon. Bon dia. Mira, Josep!
1: Bon dia.
10: Com va, Josep?
1: Bé, bé.
10: Home, ha canviat la vida ara, no?
1: Sí, bastants.
10: I a millor o què?
1: A millor, millor, millor. Sí. Sempre millor, eh?
10: Què fas ara, en el dia a dia?
1: Mira, pues ara agafeu al gimnàs.
10: Ah, mira, molt bé, bé, molt bé. Saps d'on et truquem, Josep?
1: Sí, de Catalunya Ràdio. Ah, és el Ricard Ostrell.
10: Sí, molt bé. Et truquem de part de la Maria, que et vol felicitar per la jubilació. Diu que a partir d'ara tindreu més temps per fer possibles els somnis, que encara us queden per complir, i que després de 44 anys encara us en queden molts. I et dedica a aquesta cançó de Pepet i Marieta, que t'interpreta Manu Guix, jubilat.
2: Mama, jo no vull ser alcalde, ni ministre, ni advocat. No em vull planar les butxaques de cinisme i falsedat. I tampoc vull ser torero, ni Piccolo, ni Madero. Jo no vull saltar cap ruedo, pescar ni un pobre animal. No

0: Què t'ha semblat, Josep?
1: Molt bé, molt maca.
0: Veus?
2: Sí. 44 anys, Josep?
1: Sí, 44, sí. 44.
2: Quin infern.
1: M'estan suportant. 44 anys que em suporten.
2: Sí, ja, ja. Sí, ja. Ja t'ho ben dic, que et suporta ella, tu, i tu no t'ho
1: dic. Sí, sí, sí, ja, ja ho dic
2: sí,
1: jo,
2: sí. Sí. Escolta, vols que quedem per fer un cafè un dia? I
3: no, mira, Armínia, Armínia.
2: En parlem,
1: és que, sí. Armínia, em pilles una mica llum, ara.
0: On ets, Josep?
1: On? Soc a Menorca.
2: Bueno, escolta, cap problema, agafo el biquini i vinc.
0: El biquini,
1: bueno,
0: no,
1: si agafes el ferri o sí, no, l'avió...
2: Sí, i el... sí, vinc de seguida, eh? I bueno, ens n'anem a fer una volteta, eh? Mira, aquesta tarda mateix ja agafo compro un bitllet,
0: cas,
2: eh?
0: La Maria li dedicava la cançó al Josep, per tant, sí, si et sembla, Virginia, no entris
2: sí,
0: ara.
2: No, tampoc. Tinc problema, no tinc problema.
4: Sí, sí. Sí.
0: Josep, per molts anys, a disfrutar de la gaudir de la vida. Que vagi molt
2: gràcies.
0: Bé.
2: Molt bé, Josep. Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Adéu. Peyu!
5: Hola, què tal?
0: Què, avui a la Renaixença?
5: Avui, doncs, entrevistem Arturo Gaya, de Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, que és molt difícil de dir i en recordar-te'n, però és aquest. I dediquem el capítol al con de carretera. No sé si sou dels que us agradava robar cons a la carretera quan fan obres.
6: Quan entrenàvem a Súria futbol, tots els cons eren d'obres diverses.
5: De la carretera, eh?
6: Sí,
5: molt
6: sí,
5: maco,
6: sí.
0: Sou d'aquests, eh? Sou d'aquests.
6: Bé, hi havia un senyor que anava amb un cotxe amb la porta oberta i anava...
0: Sí, sí, sí.
6: Deixava un de cada dos, un. Sí. Sí, home, perquè no posar en risc ningú, però podem entrenar.
0: Éreu lladres sí, bons.
5: Sí, sí. Sí. Molt maco.
0: I entrevistaràs un lladre de cons, doncs.
5: No, ha quedat massa clar el missatge, veig. No. Parlarem del con, ja
0: Val,
5: està.
0: Ja està.
5: Entrevistarem a l'Arturo Gai, en directe, el Quico, el Cèlio, el Noi, el Mut de Ferreries. Molta gent.
0: I a la tarda especial tempestes o no?
6: Clar, pendents de si el país rep o no rep pluja. Si rep pluja, n'estarem pendents, i si no, doncs farem programa més convencional. Mira, avui la idea també és parlar de Chiran, que està al centre de la polèmica, els jugadors del Madrid que ahir van decidir no lluir la samarreta o lluir les mitges de suport a Ceuta.
4: Així no, eh?
6: I Lamine Yamal, que és català, però sembla que el Josep ahir es va confondre. I després avui farem una passejada per les Rambles. La pel·li Crono s'ha estrenat fa una setmana, crec que és, està fent audiències sensacionals, i passejarem per les Rambles amb la Patrícia Plaja, que era la responsable de comunicació dels Mossos, i l'actriu Diana Gómez, que és qui interpreta una mica la Patrícia Plaja a la pel·lícula Cronos, i recordarem, doncs, ara que fa 9 anys i pocs dies dels atemptats, com es va viure aquell dia, i parlarem de la pel·lícula Cronos, tot això a partir de les 4, molt pendents del cel, i de què passi a Catalunya.
0: Però a la Rambla, vols dir, no? Quan dius les Rambles?
6: A la Rambla de Catalunya, sí. A la Rambla. Sota plaça Catalunya, correcte.
0: La Rambla de Catalunya és una altra Rambla.
6: Sí.
2: Llavors, no ho
6: entenc. A les Rambles.
2: Sí, sota o a sobre?
6: A les Rambles de...
0: La Rambla.
2: Ai,
0: són les 12.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia, us informa Joan Bota. Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma al referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa dialèctica que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha dit al començament del judici que es fa aquest matí contra 4 policies nacionals. Anem a l'audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
9: Espanyol, en una càrrega, va ser colpejat amb una porra que l'agent de la Policia Nacional va perdre. També ha admès en la seva declaració que va participar en el llançament de tanques contra les furgones policials. A preguntes del seu advocat, Benet Salelles, declara estar convençut de ser víctima d'una represàlia.
10: A veure les imatges, només em queda l'opció d'una represàlia contra el... pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la, jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
9: Després de la seva declaració, durant aquest matí, declaren diversos testimonis de la defensa. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
8: Mm. Més notícies, Natàlia Ramon.
3: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir un bon nombre de fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia. Els experts han destacat que últimament s'han concentrat molts assajos a nivell internacional. Barcelona, Mònica Mas.
4: L'objectiu dels més de 190 assajos clínics que estan en marxa és poder frenar la malaltia en estadis inicials i que siguin fàrmacs per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys veurem ja els primers resultats.
11: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti. No només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
4: També insisteix que hi ha molts factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure. Pel que fa als cribatges poblacionals per detectar la malaltia en fases inicials, el doctor Navarro assegura que tècnicament ara mateix seria possible amb una analítica de sang que mesura els biomarcadors, però fins que no hi hagi tractaments que realment frenin l'Alzheimer, no té sentit fer-los.
8: Continuen els retards de mitja hora que afecten l'R2 sud de Rodalies i els trens regionals de la línia del Garraf com a conseqüència d'un nou robatori de coure a l'estació de França. El d'avui ha sigut el 6è en 10 dies. Segons han explicat fonts ferroviàries, aquesta emissora tots es produeixen entre el final de la marquesina de l'estació i la bifurcació de Glòries, alguns fins i tot dins del túnel. S'ha demanat a Adif que reforci el tancament de les vies, que està molt deteriorat en aquesta zona, i es reforçarà la vigilància tant per part d'Adif com per part dels Mossos.
3: Condemnen a 25 anys de presó l'antic president de Kosovo per crims de guerra. Un tribunal especial del país ha trobat avui culpable Hashim Tashi de crims que inclouen assassinats, tortures i detenció il·legal quan l'expresident era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar a final dels anys 90 del segle XX. A través d'aquesta guerra, en què va acabar intervenint l'OTAN, la província de Kosovo, de majoria albanesa, es va cindir de Sèrbia de forma violenta. El país és independent des del 2008, tot i que hi ha estats europeus com Espanya que encara no l'han reconegut.
8: Hi ha hagut almenys 20 morts i més de 60 desapareguts entre les runes d'un edifici que s'ha esfondrat avui a Ciutat de Gaza. Entre les víctimes mortals hi ha 8 menors. Segons les autoritats de la franja, es tractava d'un bloc residencial de 6 plantes que havia quedat afectat pels atacs d'Israel. Tot i així, les dificultats d'accés a l'habitatge per l'enorme destrucció i la presència de les tropes israelianes està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest. Des dels atacs de Hamas a Israel el 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha destruït o danyat un 90% dels edificis residencials de Gaza, això ho diu Nacions Unides. A més, ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Marcos García.
12: A 2:15 del vespre, el Camp Nou Barça Racing de Santander. La transmissió d'aquest Barça Racing arrencarà a les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Quet i Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. L'Espanyol ocupa la 8a plaça, primera, després de perdre ahir 2-1 contra el Rayo, també ahir Elx 2, Real Madrid 3. La Lliga ha fet públics els horaris de la 9a jornada de primera divisió. Dissabte 17 d'octubre a les 2 del migdia, Espanyol Atlètic de Madrid i més tard, a 6:45, Betis-Barça. En ciclisme, l'equip Caja Rural ha fet oficial el fitxatge del català Marc Brustenga, com vam avançar ja fa uns dies a Catalunya Ràdio. En motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc a la graella de MotoGP l'any 2027, tal i com vam avançar també en aquesta casa fa uns dies. I en handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 amb Montvedre. És partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina.
7: Fins aquí les notícies.
13: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot. En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
14: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
15: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
16: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
15: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
17: I si fas la ventana, en donarien alguna cosa?
15: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
18: Codi civil del calçot.
19: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
15: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia. Amb Elisenda Carol.
20: La solució. Passa-ho.
21: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
22: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
23: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
24: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
25: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
26: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
27: La IA és bona?
28: A quina edat puc tenir mòbil?
29: Com sé si una notícia és veritat?
30: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
31: I això per què passa?
32: I a qui m'he de creure?
33: I què puc fer jo?
30: Per això fem l'Infocar.
34: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
30: Ben explicades.
35: Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
36: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
37: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
38: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
39: Déu vos guard!
40: He vist el Batlle!

0: El con de carretera.
1: Què t'ha passat, Peyu?
2: Eh? Has quedat encallat a la C-17. És malparida, aquella carretera, Peyu, la C-17.
0: El què? El con de carretera. El con, eh? Dic, no el cony, el con.
1: Ah!
0: El con de carretera.
1: Ostres, havia entès el cony de carretera.
2: No, no, m'ha passat el mateix.
0: L'objecte d'avui és el con de carretera.
1: Va, va, va, va, va, va. No, no parlarem del cony de carretera?
0: No, el con, el con.
1: El cony.
0: Que, no, el
1: no,
0: con.
1: Cony.
0: Que popularment a vegades també se li diu cono.
2: Home, cono. Ara sí que s'entén. No. Collons, sí. Parla bé, Peyu, bueno, cono.
3: No, cono, cono no, que es diu con en català.
1: Sí, però no s'entén, Mercè.
0: És que tenen part de raó, Mercè. És veritat que costa una mica.
3: Sí, però si, no parle, si el català no el parlem bé nosaltres, qui cony el parlarà bé?
0: Ningú, ningú. Ah, ningú, ningú. Però tampoc raó, podem fer veure que tots diem con, no. Perquè crec que la realitat és una altra.
3: El con.
0: La gent diu cono.
2: Diu cono.
0: Diu cono per la influència del castellà, també perquè on es fan servir els conos? Bàsicament, amb la gent que juga a futbol i a les obres a la carretera, que són dos entorns on es parla més castellà que català.
4: Sí. Home, Peyu, Peyu. Eh? No, no, no, aquí t'he de parar un moment. Te pares?
0: Sí.
4: T'has de parar-ho. Perquè això que has dit és classista, etnicista i un prejudici, com una casa de pagès, i també és veritat.
0: Bueno, parlem...
4: Que no es torni... Que no, es torni
0: que no passarà, no passarà més. Però... Parlem de l'invent en qüestió, per que no l'inventa un castellà, el con, això heu de saber. El primer con, per la senyalització del trànsit, l'inventa un americà.
2: Collons d'americans.
0: Sí, un pintor, un pintor.
3: Andy Warhol.
0: No, home, no. No.
4: Jackson Pollock.
0: No.
3: Què Pollock?
0: Pollock.
4: Escolta, surt aquí el guió,
0: Jackson Pollock.
4: Escolta. Pollock.
5: En Pollock era un altre.
0: Era, sí. I el que dic jo també era un altre. Era un altre tipus de pintor, és dels que pinten a terra.
2: Bueno, aquest en Pollock també pintava a terra, fotia cada merder que...
4: Ui, el Pollock.
0: Dels que pinten les ratlles de la carretera, em refereixo jo. Això no, això no li pots deixar fer amb en Pollock, saps?
4: Saps amb què pintava el Pollock?
0: Sí, sí. Ja, bueno, sí, bueno, en fi, és igual. L'inventor del con va ser un tal Charles D. Scanlon, un home que pintava línies discontínues i, bueno, coses d'aquestes, passos de vianants, no? Aquesta cosa. Que, bueno, llavors treballava a la brigada de Los Angeles i el tio sempre havia de senyalitzar, quan estava pintant, amb cavallets de fusta i altres estris que pesaven molt per dir amb els cotxes, ei, no passeu, que estic pintant, i el tio cansat de carregar trastos, el 1943 li ve la idea aquesta del con, que sembla un invent.
2: Està bé,
0: tu,
2: sí. Està bé, està bé.
0: Però, se t'ha acudit a tu?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, ho has pensat,
2: Ara em fot ràbia, a mi,
0: Fa la seva funció, el con. A més, és fàcil d'apilar, ocupa poc espai.
2: Home.
1: Llavors... Perquè estan foradats per dintre.
0: Sí, senyor.
1: Es poden ficar una dintre l'altra.
0: Sí, senyor. És el mateix que he dit jo.
2: No, i m'agafa...
1: Sí. Pots fer això.
2: Esperit, això,
1: I pots posar-te'l al cap.
4: Sí, també, també.
0: A mi fa molta gràcia quan fan obres a la carretera, quan el recullen.
2: Ah, sí.
0: Que va aquell tio estirat a darrere el camionet, i llavors et porta un altre tio més gordo assegut a sobre seu per fer contrapè.
4: Per fer contrapè. Llavors, l'hòstia.
0: Increïble, ho fan.
4: Jo hi havia una època que només em sortia això a l'Instagram. Ja tenia l'algoritme entrenat i només em sortia això, de veritat, Risc i precisió es donen la mà, d'alguna manera, en una coreografia preciosa. És com un número del Cirque du Soleil, pràcticament.
0: Sí, sí, el protocol de riscos laborals és més de l'estil de l'Àngel Cristo que del Cirque du Soleil, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Luc, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut, un dels grans cantadors de jotes del país. Dalt de l'escenari sovint es fa el sec, però té una orella finíssima per la música. Tot i això, el so que més li agrada és el del riu Ebre a l'altura de Tortosa. Gairebé 50 anys de carrera, 27 discos, més de 2.500 concerts, perquè després diguin que a les Terres de l'Ebre no hi passa mai res. Ah, i un Premi Nacional de Cultura l'any 2015 amb el seu grup Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Arturo Gaya. Bravo! Arturo Gaya, que s'ha pres el seu temps per saludar a tothom, com es mereix.
2: És un artista.
0: És un artista. Sí, no? És un artista. Primer s'ha de saludar al públic, primer. No?
3: El temps del sud.
0: Sí.
3: Aquest senyor porta el temps del sud i és més calmat.
0: És més...
3: I molt més humà.
0: Sí?
3: Ja ho he dit.
0: D'on t'ho has tret, tu, això?
3: Perquè jo conec gent del sud.
0: Qui coneixes del sud?
3: Pràcticament de tothom.
0: D'on ets específicament, tu, Arturo? On vas néixer?
4: A Tortosa.
0: Tortosa. Coneixes algú de Tortosa?
3: El Pintor Jimeno.
0: Mira.
4: Hombre, estàs ben informat, eh? I aquí més.
0: El Pintor Jimeno.
3: La seva dona, que era de Torroella de Montgrí.
0: Mira que bé. Arturo, què has menjat avui per esmorzar?
4: Ostres, ahir he menjat un mig croissant.
0: Sí, i mig, ja, només?
4: Sí.
0: Què se n'ha fet de l'altre mig?
4: La meua dona.
0: Molt bé.
4: I un cafè en llet de cibada.
0: És una fórmula d'amor contrastada. Quan cedeixes mig croissant a la teva parella, hi ha amor de veritat aquí.
3: Sí,
4: és ella que m'ha cedit a mi una banyeta.
2: Mira que maco.
0: Que bonic. Dona per una lletra d'una cançó, poder? No ho sé.
2: Pues soc cantant, jo.
0: No.
2: És que m'estàs mirant a mi.
3: No.
2: L'escriuràs?
0: Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Sabeu que teniu una entrada a l'Enciclopèdia Catalana? Ho sabies, això?
4: Sí.
0: Sou patrimoni de Catalunya, una mica. No?
4: Patrimoni?
0: Sí, ostres, és una cosa...
4: Això vol dir que t'han de cuidar, no?
0: Bueno, vull dir que sí. No se t'ha cuidat, bueno, no se us ha cuidat.
4: Mentre no ens facin un pla de protecció, ens posen un comissariat i un coordinador, fantàstic.
0: Ja, això sol passar, això sol passar. Molta gent a treballar i al final l'objectiu del pa que es treballa...
3: No se sap massa.
0: Heu portat, però, la jota arreu de Catalunya. No sé si et sents gaire sovint allò de que la jota és una cosa aragonesa, que parlem una mica des del desconeixement.
4: Sí, ho hem sentit molt sovint des de fa... Quan vam començar, fa 33 anys, era el més comú era dir que la jota era aragonesa. Eren uns temps en els que la gent considerava que els catalans sardana i barretina, els aragonesos jota i cachirulo i els valencians paella.
0: Uh-huh. Bueno, estem anant cap aquí un altre cop, eh?
4: Però nosaltres estem intentant demostrar, però a poc a poc, sí, i fermament, que la jota és una música tan catalana com moltes altres, catalana, mediterrània.
0: Mm. Què té la jota que la fa tan especial?
4: Jo crec... Bueno, per a nosaltres és... Jo diria que és comunicació pura. La jota és... Quan em refereixo a la jota cantada, que és, sí, que és la que uso jo, no? És quan cal reivindicar, pues, ho fas amb una jota, quan cal celebrar, ho fas amb una jota. És comunicació i no sé, molta energia.
0: De fet, no fa gaire que heu llançat el vostre últim disc, titulat Jota per Cobla, en col·laboració amb la Cobla Reus Jove. Si voleu saber com sona, doncs pareu l'orella.

0: soleta. Són dos gèneres ben nostrats, la sardana i la jota, però que poques vegades els hem sentit plegats, no?
1: Sí, per això el disc, per això este projecte, per fusionar los gèneres del sud en la sonoritat de la cobla, que el resultat és una sorpresa immensa. Jo diria que és una gran fusió de la música popular catalana, i per això, perquè hi havia esta necessitat de fusionar-los, perquè junts construeixen un altre món sonor, i per això ho han fet.
0: Mm-hmm. Recordes quan vau començar i amb quina vocació ho vau fer una mica? Anem a fer això, i si us imaginàveu aquests 33 anys.
1: No, ho vam començar per xalar. Érem només Quico el Celio i el Noi. El Noi era més teatrero, venia del món del teatre. Jo era periodista i m'agradava cantar, era cantautor i ha fet algunes coses. I jugàvem a que hi havia un cec que recreava el personatge del cec, que anava pel carrer i cantava històries.
0: Sí.
1: I el Noi era el pigall, i de vegades jugàvem fins i tot, mos posàvem a llocs, cantàvem a cantonades al carrer, i de fet el primer concert lo vam fer a un bar, a una taverna.
0: Mm-hmm. Quantes vegades us han dit malament el nom?
2: Bona aquesta.
1: Jo crec que no t'ho sabria dir, però més que bé.
0: Quico, el mut, el Noi, el cec... Sí, sí,
1: el nen.
2: I un que passava.
1: Sí. Un que passava.
3: Jo pensava que éreu quatre i sou tres.
1: Som sis ara, eh?
3: No, però jo pensava que era el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries.
1: No, Quico el Celio...
0: És un.
1: És un sol, que és el personatge que jo interpreto. Quico el Celio, el Celio és el mal nom, com diem allà baix, no?
2: I també.
0: Un personatge que existia, això, no? Aquest,
1: sí.
0: Aquest personatge era real.
1: És un personatge que existia, que està descrit als llibres del folklore tortosí de Joan Moreira, que és una miqueta l'equivalent i contemporani al costumari català del Joan Amades. Descriu un cec que cantava i contava històries.
0: Uh-huh. Aquest és el primer personatge, Joel, Quico el Celio.
1: I una descripció que diu era un bohemi que despreciava el vil metal.
0: El vil metal. Mira, el vil metal.
1: Això és una descripció històrica al llibre de folklore.
0: Primer personatge, Quico el Celio, llavors tenim el Noi, no? Sí. I el Mut de Ferreries.
1: Sí.
0: Són tres, en total, els del títol.
2: Com ho comptaves?
0: Com ho comptaves, quatre?
3: Jo pensava que era perquè... Quico i el Celio eren dos.
0: Vale.
3: Ah, i ara ja ha quedat clar.
1: Una dualitat.
3: Perdoneu,
1: Me doblaves a mi.
3: Sí, te doblava.
0: Com afronteu el present, ara, com a grup, després de 33 anys?
1: I com sempre, caminant. Picant pedra, encara, eh? Picant pedra. Però bé, és la millor manera. És perquè si ningú et puja a dalt, ningú et pot enfonsar, saps?
0: Això també és veritat.
4: Està bé.
1: Sí, és fantàstic.
4: És de savis, això.
5: Molt savis.
0: Sou una gent també que sempre us heu mullat per les causes socials, no? Que quan heu cregut que valia la pena.
1: Sí.
0: No sé si feu servir la música també com una eina per reivindicar coses, entenc, no? Veu participar... Sí. Bueno, van protestant contra la participació d'Espanya a la guerra d'Iraq, també a l'1 d'octubre...
1: Sí. I sobretot per la defensa de l'Ebre. Jo recordo una primera entrevista fa molts anys a una ràdio a Barcelona que ens van dir, com és que us heu mullat? Perquè vivíem en aquells temps del això no toca, saps?
0: Sí.
1: D'aquell oasi d'això no...
0: Ara hi tornem, ara també anem cap aquí, ara.
1: Ara. I clar, jo penso que tindre l'oportunitat de mullar-te, o sigui, de posar el teu art, en este cas la música o qualsevol art, al servei d'una causa, és el millor que li pot passar a un artista. És la, per a mi, és la realització, és un nivell de realització fantàstic. I hem tingut aquesta oportunitat i crec que ha marcat bastant el nostre camí i ha donat sentit al que diem abans, no? al que és la jota, aquest sentit comunicatiu que té.
0: D'explicar alguna cosa.
1: De crònica social.
0: Alguna cosa. Ep, Joel, vols fer una pregunta?
3: És que tinc una pregunta que és perfecta per aquest moment.
0: Endavant.
3: Arturo.
1: Dis-me.
3: Gràcies. N'he fet una altra abans, fora de concurs, que si vols me la pots escoltar.
0: Hòstia, quin tio tan...
3: No, sóc així.
0: Ets molt amable.
2: No perdis temps.
3: Arturo.
0: Te'n quedarà una per fer, llavors.
3: Arturo, tu vens de la zona de Catalunya on més percentatge de catalanoparlants actius hi ha. Això és un fet.
0: Sí.
3: En canvi, quan es parla de catalanó, per algun motiu, en aquest país, sempre es mira al nord. Sembla que només es mira al sud per posar-hi petroquímiques, centrals nuclears, macrocasinos i parcs temàtics. Creus que algun dia us n'afartareu i fareu bona la frase de l'ínclit pensador Flixanco Valero Sant Martí, que deia que algun dia los del sud us matarem a tots?
1: Ah.
3: Gràcies.
0: És bona, és oportuna.
3: Gràcies per aplaudir-me, Arturo.
1: Home, us matarem a tots, no.
3: No, potser no, no cal.
1: No, vos sentim, a veure, vos sentim molt estimats, eh?
0: Sí?
1: Jo crec que
0: tu creus?
1: Ja, l'Ossut té un sentiment, rep molta estima. Quan parlem d'institucions i administració és un altre nivell, no? Ja. Però de carrer, jo crec que sí, això, bueno, me fa molta gràcia perquè està molt basat en la realitat i has fet una... De fet, m'has pres el discurs.
3: Home, sí?
1: És que la primera part, excepte la de us matarem a tots, és una realitat.
0: Bé,
1: gràcies.
0: De fet, deies que us vau posicionar molt en l'època del trasbassament de l'Ebre, no? En defensa de que no es fes aquell trasbassament.
1: I encara ho estem pagant.
0: Encara, eh?
1: Sí.
0: Sí? Per què? Quines conseqüències heu tingut?
1: Jo crec que encara hi ha allò de... Són aquells, no? Aquells, ja...
0: aquells que ens van donar pel sac.
1: Aquells que ens van... Sí.
0: Hòstia. Sí que
1: encara hi ha... Encara hi ha alguna llista negra per... en alguns racons.
0: Hòstia de Déu, tu. Déu-n'hi-do.
4: Sí que penses on estàs apuntat, tu, Pai.
0: Eh?
1: Sí, que ves en oco.
0: Que... Sí, sí, sí. Alguna inspecció d'Hisenda m'ha caigut. Sí, sí. En fi, si no tinc mal entès, el teu pare era sastre? Vull dir que tu no venies del món de la música?
1: No, no. El meu pare era sastre, era el sastre Gaia, i ell volia que fos sastre, de fet. Però sí, també al mateix temps era qui m'ensenyava cançonetes del Quico Elcelio, del folclore tortosí. Sí. De fet, los sastres tenien molt de poder.
0: Per què?
1: Pues perquè en aquell temps era los metges, los advocats i els sastres eren... Al meu pare li van regalar el carnet de conduir.
0: Collons!
1: Per haver-li, als anys 50,
0: el rei, eh? Molt bé.
1: Per haver-li acusit el colze de l'americana al president de la Diputació de Tarragona.
0: Sí que el donaven ràpid. Només pel conte, anava a dir, li va fer un traje a mida. No, li va acusir el colze de l'americana.
1: Tenia una urgència, venia a inaugurar un monument o alguna cosa per Tortosa, i li van dir, senyor Gaia, és una urgència. Li va arreglar el colze, li va acusir, i llavors al cap de 15 dies va rebre un carnet de conduir legal segellat d'aquells de color groc.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I bueno, és jo clar, pensaves, ostres, pues potser sí que és... Però a poc a poc, quan va arribar el Corte Inglés, los sastres van perdre molt de temps.
4: Estem en contra del Corte Inglés?
0: No sé, però és
1: no,
0: que...
1: No.
0: Fixa't que aprofita cada frase per colar algun missatge.
1: No, és un dir. El que vull dir, la qüestió és que cal saber que als anys 60 les institucions, en lloc de regalar clauers o ceràmiques commemoratives, regalaven algun carnet de conduir a un pobre sastre que havia fet la guerra a la República.
3: I que no sabia conduir, suposo.
1: I que no sabia conduir.
5: Clar. I tenia cotxe?
1: No, mos vam comprar un 5.000.
0: Mira,
1: va anar a l'autoescola, el director de l'autoescola, i li va dir, diu, mira què m'ha passat, m'han regalat un carnet. I el director de l'autoescola li va dir, diu, Gaia, diu, no ets el primer ni seràs l'últim.
6: Ostres.
1: Any 60.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, al rei Joan Carles li van regalar el carnet de conduir, també.
1: No, però ell era rei.
0: Sí, sí, sí, no, però no va arreglar el colze de ningú, que jo sàpiga.
3: No, va arreglar altres coses.
0: Altres zones. Escolta, ets periodista, Arturo. En la teva faceta periodística i de recopilador d'històries, val a dir que fa un temps vas publicar un llibre titulat Estic fent història, relats íntims de memòria al crepuscle del segle XX.
1: Sí.
0: No sé d'on et neix aquesta necessitat sempre de reivindicar, sempre com busques, no?
1: Bueno,
0: referències del passat, història.
1: D'explicar. Estic fent història, explicar les meues vivències des dels anys 50 fins a finals del segle XX és una necessitat, perquè si no... A veure, de vegades quan parlem de memòria històrica sembla que tothom anem a la Guerra Civil.
0: Sí,
1: I fer memòria històrica del crepuscle del segle XX és absolutament necessari, perquè després, si no fem memòria, si no expliquem les coses bé, resulta que el 40% dels joves de Catalunya els és igual una dictadura que una democràcia, i això no és culpa dels joves.
0: De qui és culpa?
1: Dels que no els estem explicant, estem fent memòria de les coses que ara cal fer. Mm-hmm.
0: Sí, sí, completament, completament d'acord. Yeah. I a part que hi ha personatges del poble, no? D'aquesta història del dia a dia dels pobles, jo que sóc de poble, no? Que n'hi ha que donen per una pel·lícula, tranquil·lament.
1: I tant.
0: No? Hi ha personatges ben interessants i curiosos, bueno, interessants i divertits, també. Vull dir que el Quico Elcelio, aquest inspirat, no? Aquest senyor sec

0: que explicava història per una pel·lícula, tranquil·lament.
1: I tant.
0: Hi ha personatges ben interessants i curiosos, bueno, interessants i divertits, també. Vull dir que el Quico Alcèlio, aquest inspirat, no?, aquest senyor sec...
2: 100 euros la dosi.
0: Bé, en TERC, una de les tecles que conformen el teclat d'un dispositiu. S'utilitza en escriptura per canviar de línia.
3: Aviam, obriu el Google, escriviu curs d'informàtica per adults i llavors apreteu l'ENTERC.
0: O C, en TERC, adjectiu que s'utilitza per fer referència a una cosa o persona rígida, encarcarada.
4: L'avi, des que aquell guarda civil li va fotre 3 trets a la cadera, que camina ben enter.
1: Ah, he de triar una.
0: Sí. A, B o C?
1: A.
0: La A, eh? Segur, eh?
1: Bueno, segur, no?
0: Segur. Doncs és la C, enter. Oh! Enterc, una persona rígida, encarcarada, ben enterc. Sortegem el llangonís entre la gent del públic. Arturo, no marxaràs, però sense cantar-nos aquí en directe amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck, que ens interpretaràs... no ho estic trobant, ara la cançó.
5: Ja faig temps jo, si vols.
1: Pregunteu-li a l'Olivera.
0: Pregunteu-li a l'Olivera. No que li preguntem nosaltres.
5: No.
0: Es diu així la cançó.
1: Sí, és un fandango mesclat en un cant de picapedra.
0: Fandango mesclat amb un cant de pica-pedra.
6: Ojo, la Renaixença, un fandango, eh? Ojo, això és història.
0: Ojo, eh? Arturo Gaya, doncs, amb Arnau Tordera i Laia Gluck, interpreten avui Pregunta-li a l'Olivera.

pregunteu-li a l'olivera, pregunteu-li a l'olivera lo que en sap dels vents de l'any. Ha fet mostra en primavera, ha fet mostra en primavera, i tindrem collit en guany.

0: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Si ets de riure fort, tens la porta oberta.
1: Segurament un dels cons més famosos que hi ha, sabeu quin és?
2: No, no? Hi ha un con famós.
1: Hi ha un con molt famós.
3: L'Arbeloa.
1: I a més, segur que tots el teniu superpresent quan us digui que el teniu a l'escriptori de l'ordinador.
3: Així que el tinc jo.
4: Allò
3: és per reproduir...
1: Allò és per reproduir vídeos.
3: Això passa que parleu. Calla, beneita.
1: Sí, el reproductor VLC.
5: Allò és famosíssim. Un programa que t'obre qualsevol format de vídeo possible de tots els existents i d'altres que encara no s'han inventat.
2: Sí que és veritat, sí que és veritat.
1: Que no s'han inventat, també?
5: També.
3: No sé, jo el tinc a l'ordinador de l'escriptori.
2: I no l'has obert mai?
3: Mai. Jo pensava que era per fer manteniment. I pensava allà algun rato s'obrirà...
1: Però no s'obre.
4: Bueno, sí que té lògica. El con et recorda la idea del manteniment.
3: Si és un reproductor de vídeo, foteu-me un símbol que sigui una càmera de vídeo.
4: Sí, una càmera de vídeo.
3: Un tio allà així gravant.
1: Ho farem perquè a tu et va bé.
3: Bueno, Mercè...
4: No, però és que té raó, Mercè.
1: El problema és que té raó.
3: Si pas que de collons parleu.
4: Perquè tu no tens ordinador, això.
3: No. Tinc.
4: Llavors ja està.
3: A l'ordinador hi ha un con allà.
1: Us explico per què hi ha un con.
3: Ja em diràs quines bestieses estan grosses.
1: Va, que us ho explico. Aquest programa informàtic el creen un grup d'estudiants de l'Escola Central de París el 1996.
3: Fas la merdosa, ara, eh?
1: No, t'explico per què. T'explico per què, perquè tot té un per què. Tot no ho sé, però de vegades tot té un per què. A veure, era un projecte que van desenvolupar uns nanos jovenets, no? I què fan els nanos jovenets?
4: Fumar porros.
1: Entre d'altres coses. I s'emborratxen, van de perra...
3: Un francès borratxo...
2: Hòstia.
3: És de lo pitjor que pots tirar la cara.
4: El Depardieu,
1: El Depardieu no és jovenet.
3: A 50 francesos borratxos.
2: Estem parlant d'un francès borratxo informàtic, estudiant d'informàtica.
1: A més.
2: Perillosíssim.
1: Doncs una de les seves aficions, quan tornàvem borratxos de festa, era agafar un con. Ho van fer un cop, per fer la gracieta.
3: Un con.
1: Sí, un con.
3: Un con.
1: És que s'agafen con. Quan vas borratxo...
3: Agafes cada con. Aquelles balles grogues de les obres...
1: Jo hi vi gent emportar-se cada cosa i senyals de trànsit.
3: A dalt
1: del
3: balcó de casa, ens dos o tres.
2: La gent té unes aficions.
1: Sí. També, estranyes.
2: Jo havia treballat en una empresa de manteniment, que ara no diré el nom, que muntàvem bancs i papereres i d'això.
3: Aquesta d'aquí Manlleu.
2: No es diu el nom. I
3: quan... Aquest que patrocina el futbol.
2: No es diu el nom.
5: Ja va sortir la temporada passada.
2: Sí.
5: I un columpió es va desmuntar i va fer mal un nen.
2: No. Dels que havia muntat jo, impossible. Dels que havia muntat
3: com
2: jo.
3: Com es diu aquesta empresa?
2: No es diu el nom. Sí. Però, a més, l'empresa...
4: És aquella del Brico Heroes, que sortia el Brico Heroes.
2: No. No té res a veure l'empresa, perquè...

0: on treballaven doncs, un munt de cons.
1: Mira.
0: Què van fer? Quan es van posar a fer la icona de la
1: posem-hi el
0: aplicació...
1: Posem-hi el con.
0: Sí, doncs va fotre el con.
2: Això que has explicat no té cap sentit.
1: Bueno, mira.
3: Però escolta, respectem-te una mica la feina.
0: De veritat, noi.
2: Avui ens ha pres el pèl, la Mercè. Per favor, que és aquesta bestiesa que ens has explicat.
1: Anava a dir, que quan vosaltres expliqueu alguna cosa, nosaltres us escoltem, i llavors he pensat, però si no expliquen mai res.
0: Ja els hi van treure, la secció, ja els hi van treure amb ell.
3: Doncs mira, jo de fer una secció.
2: Per què? Per venir a explicar bestieses de conos? Ja si havíem de donar...
3: Estàs aquí pels xascarrillos, tu.
1: Exacte.
3: Només pels xascarrillos.
1: Joel, anem a disseccionar el
3: con. Jo sí que tinc una secció. Mira, ara comença.
4: Oita. Utilitat en una illa deserta.
1: A veure.
3: Em pensava que aniríem directament a joguina sexual, tractant-se del con. Veig que no. Escolta'm, un con a una illa deserta. Per què no? A vegades no és preguntar-te per què sí, sinó per què no.
1: Per què no? Home, no li veig molta utilitat.
3: Tu saps per què el Tom Hanks a El Nàufrago es torna boig i es fa amic de la pilota?
1: Per què?
3: Perquè no tenia un con.
1: Ara.
3: Si hagués tingut un con, doncs s'hagués dedicat a driblar-lo, que és el que s'ha fet tota la puta vida amb un con.
2: Sí, senyor.
3: Quan no està fent de les seves funcions de trànsit. Doncs, tu veus un con?
1: Jo quan entrenava a futbol, sempre.
3: Ja li vols fer la gambeta, no?
1: Sí, sí, sí. Teníem un psicòleg esportiu que ens deia no vegis el segon con, tu el primer.
3: També. Bé,
1: després el segon jo pensava, vaja, nano, qui t'ha pagat la feina, déu-n'hi-do.
2: Sí, així vas arribar a futbolista.
3: No tenia la carrera.
2: Anant a mi, el primer, que no vas trobar amb el segon, no sabies què fer.
3: Bueno, si el con no el vols fer servir per driblar a l'illa deserta, el pots fer servir de megàfon, com ha fet el Fel abans. Sí. Pots intentar, per exemple, fer pesca de rastre, perquè el peix entra per la part ampla del con i es queda la part estreta, es queda allà. Ha de ser un peix d'una mida molt determinada.
1: Bueno, però està bé perquè...
5: El sonso s'escaparà. Estem en crisi de sonso, eh?
3: Bueno, pues jo què sé.
5: No n'hi ha,
1: eh?
5: No n'hi ha. Als costes catalans no hi ha sonso. Aviam què fa... Si des de la Renaixença, aviam si ens posem les piles.
3: Bueno.
2: 90 euros al quilo l'altre dia anaven al sonso.
3: Pues no el demanis. No el demanis. És l'oferta i la demanda, Fel.
2: No, ho vaig pas demanar, no t'emprenyis.
3: Vale. No, és que estic no sé per què estic molt excitat.
1: Però no hi ha sonsos perquè no se'n pesquen o perquè no n'hi han?
5: Perquè els hem exterminat. Hem de recuperar el sonso.
1: Doncs, i com se fa això?
5: S'agafen dos sonsos, un mascle i una femella.
2: I vinga,
3: a follar.
2: A sonsejar.
1: Ja amb els experts suposo que se'n cuidaran.
5: Sí, he de passar per les meves mans, anem malament.
1: No. Joel, segueix, sisplau.
3: No, dic que si no vols res fer de tot això del que he dit, no et serveix per fer una illa deserta amb un con, també el pots fer servir per disfressar-te de bruixa avorrida o de membre del Ku Klux Klan o de nen que l'han tret en forceps.
2: Ah, jo?
5: Ah, mira.
1: A mi també em van treure en forceps.
2: A mi també.
1: Sí.
5: Sí que teniu el cap així.
3: Sí, te queda el cap així.
1: Passa que a mi em va anar molt bé perquè em van agafar les estanalles per darrere, diguéssim, i em va quedar ben pla de darrere. Llavors, quan m'estiro a terra, m'encaixa perfecte.
2: Hòstia,
1: no em balla el cap. Em queda el cap ben bé pla a terra.
3: No et van posar el coixí aquell.
1: No, exacte.
4: Utilitat com a joguina sexual.
3: No, és que al final tinc una secció per alguna cosa, jo.
1: Sí. Ara.
5: Sí.
3: No us espanteu amb el tema de joguina sexual i el con, d'acord?
1: Ja.
3: Vull dir, obriu la ment una mica.
2: La ment hem d'obrir? Vols dir que és el que hem d'obrir, la ment?
3: Sí, collons.
2: No,
3: penseu, per exemple, en una elefanta.
1: Sí.
3: O en una balena. O en una girafa.
1: Sí.
3: Ah, és que sou molt antropocentristes. No havíeu pensat en les necessitats sexuals d'aquest tipus d'animals?
2: A veure, jo no ho he fet mai amb una girafa.
1: No,
3: a veure, és que amb un con, la girafa no et necessitaria, Fel.
2: Clar.
3: M'entens el que t'he dit?
2: Clar.
3: Aquesta és, en gran part, la gràcia de les joguines sexuals, que no necessites a ningú. No necessites ningú. Només una mica d'intimitat, unes espelmes aromàtiques, tancar els ulls, pensar en algun girafo que t'agradi.
1: Sí.
3: I a gaudir que la vida de la sabana són dos dies.
1: Ara.
3: La girafa agafa el con i li mateixa si seu a sobre.
1: El girafo, el mascle.
3: No. Ah, no, el girafo se'n pot agafar el cul. El girafo, si
0: vol...
3: Si vol masturbar-se el cul, el girafo també pot. Amb el con.
2: Però una girafa que és tan gran per quin costat?
1: No té cap sentit aquesta secció.
3: No, la girafa. Es vol masturbar.
1: Sí.
3: Posem aquesta...
1: Però això passa. O sigui, aquest supòsit ja el tenim. Ja, els girafes es masturben.
3: No, perquè no tenen cons.
1: Ah, vale.
3: Però si un dia la girafa veu un con al mig de la sabana i diu, hòstia, això encaixa perfectament amb la meva vagina. Va caminant, s'hi seu a sobre...
1: És de mal seure una girafa, eh?
3: Bueno, jo aquí ja no entro.
1: No,
3: veieu,
1: que sí,
3: no
1: sóc
3: que tampoc...
1: Els heu vist veure aigua, que sembla que sembla que...
5: Aquest programa ens van donar un premi.
1: Sí, no ens en donaran pas cap més.
5: Ens el trauran,
1: Sí.
4: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
3: Bé, en fi, estàs a la guerra, no?
1: Val.
3: Ets soldat, ets el soldat encarregat de la corneta.
5: Sí.
3: T'has deixat la corneta.
1: Va. Ja està.
3: Ja està.
1: Ja s'entén.
3: La típica discussió de trànsit d'aquestes que s'escalfen que acabes sortint del cotxe.
1: Sí.
3: Que t'envalentones.
2: Això passa molt.
3: Que surto el cotxe. Veus l'altre, treu el ferro de canviar les rodes. Tu no tens res perquè vas amb un cotxe modern que no tenen rodes de recanvi.
1: Sí. Això també, un dia que ens ho expliquin, això. De qui és negoci, això?
3: De Rodi.
1: Els, clar,
3: de Rodi.
1: Els de les grues suposo que han cobrat un pico aquí o alguna cosa. No, no s'entén perquè no es pot ficar.

0: una roda de recanvi al cotxe.
1: No ho sé. Escriu una carta a La Vanguardia.
2: Bueno, jo m'estiu més no tenir-ne que em posin aquella petita, eh?
0: Ah, no,
1: aquella petita és ridícula.
2: Aquella petita la tenia i vaig trucar i em vaig queixar.
1: No, no pots anar segur, allò.
2: Pensava que es havia equivocat. Que era una
1: has d'anar a 80, em sembla,
0: sí.
1: Eh? Aquella petita.
0: Sí, sí, sí. No. Sí. 80, aquella roda, 80. Les altres pots anar a 120.
2: Sí. Però és molt difícil, eh?
1: Bueno, escolta, digues. De baralles, surt el tio del cotxe, sí, amb el ferro de canviar, sí, la roda. Tu no tens res de mà, però hi ha un cono. Agafes el cono i fas cara de boig. Perquè tothom sap que en una baralla el més important és la cara que tu fotis.
3: És l'espiritu.
1: Si tu tens una bona cara de boig,
4: sí,
1: com tu, Xuri, tens,
4: sí, sí,
1: una cara de boig brut, fes una cara de boig.
4: Sí, sí, sí.
1: Ja està, tu no t'hi baralles amb aquest tio, no. Perquè veus que no té res a perdre.
4: Estic molt boig.
1: Exacte. Sí, sí.
4: Vaig amb un cono.
1: Fas això.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: T'estalvia moltes hòsties una cara de boig bona, eh?
0: Gent molt violenta al cotxe, eh?
2: Ei, bueno, hòstia, no sé que... fa por ara.
0: Eh?
2: A mi em fa por ara.
0: Què vols dir?
2: Vull dir que veus algú que va pel carril del mig i tocar la bocina i dir-li alguna cosa, a la primera que para, baixa et mata, eh?
0: Sí, sí. No, però gent ben normal, eh? Hi ha el meu sogre, que és una persona encantadora, normal, i quan agafa el cotxe...
2: Estàs reboig?
0: Comença a insultar en castellà.
2: En castellà?
0: T'ho prometo.
4: Però que agafa el cotxe mamat?
0: No, no. O quan s'enfada amb algú que l'adavanta, sí, malament...
2: Que puta!
0: Sí, sí.
2: Me cago en la madre que te parió, me cago en Dios! I d'on t'és el teu sogre?
0: És collons de Barcelona, és català. Parla català de les 24 hores.
2: I li has preguntat per què parla en castellà?
0: No, no, aquell moment no se li pot dir res.
1: A mi també em passa això, eh?
0: No se li pot dir.
1: Jo quan he d'insultar fort, recorro el castellà.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: També perquè potser la gent que t'adreces és castellano parlant, o no?
1: Bueno, a vegades ho penso, sí.
4: El Albano Kosovar, parlo jo.
0: Albano Kosovar, quan t'enfades, veus?
4: Perquè som gent feréstega.
0: Sí, sí, sí. Sí.
4: Balcànica.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ah, roben xalets, aquesta gent.
0: Els, bueno, això sí, no, és un prejudici.
1: Bueno, és un prejudici generat per la tele i la premsa.
0: Ara.
1: Sí. Sempre que roben un xalet, pam, Albano Kosovar. Jo, dos punts fan una línia.
0: Dos punts fan una línia.
4: I de què en fan, del xalet?
1: Del xalet?
0: No, roben. No, roben només el de dintre.
4: Ah,
0: de dintre. Heu de mirar aquell capítol de Crims d'aquell xalet de l'Empordà. No? L'heu vist, aquell que són tres capítols?
4: Home, i tant.
0: Estic agassadot, una mica,
1: sí,
0: aquell capítol.
1: Sí, sí,
0: una mica
1: és llarg.
0: Sí, aquells esparsors que van fent... Se m'ha fet llargot.
1: Ja. Sí, em pensava... Sí. Te venen ganes de pixar.
0: Sí. En fi, moltes gràcies, Joel.
1: A vosaltres.
5: Utilitat metafòrica.
0: Ai, no! Que falta un tros, perdó.
1: Ah, bueno, ens el podíem saltar,
0: m'estava saltant un tros de la teva secció.
1: No,
0: però
1: ningú havia a la puta vida fet mai una metàfora amb cono fins que Gerard Piqué, el poeta,
0: sí,
1: també dedicat a la pràctica del futbol, es va inventar allò de referir-se a l'Arbeloa,
0: sí,
1: com el conocido, no? La idea cono, la idea de cono.
0: Perquè
1: recordem
0: no es bellugava.
1: La metàfora és una figura que apela a la semblança entre dos objectes, no? Però la semblança no té per què ser física.
0: Clar.
1: Llavors, Piqué no li diu a cono a l'Arbeloa perquè... l'Arbeloa tingui una forma, diguéssim,
0: triangular,
1: cònica.
0: No.
1: Li diu per què? Què fas tu en els entrenos amb el cono?
0: Te'l dribles.
1: Te'l dribles!
0: I l'altre ni es belluga.
1: I era defensa.
0: Sí.
1: I se'l driblaven, no?
0: Sí, sí, ara sí, sí.
1: I al final les coses tenen un per què.
0: Ara sí. Ara sí.
1: Bravo. Gràcies.
2: Bravo. Quin savi.
5: Propaganda del segle XIX.
6: Elixir miraculós Sayol. Un producte únic al nostre país que les autoritats sanitàries per fi han autoritzat.
5: Cura.
7: Cura l'epilèpsia, el ball de Sant Vito i les neuràlgies rebels.
6: No produeix accidents cerebrals que sí que s'han demostrat en els productes de la competència.
5: Cura.
7: Cura el vertigen, l'agitació nocturna i les palpitacions.
6: El remei perfecte pel jardiner, el fuster, el notari i el...
5: Cura.
7: Cura els desmais, les arrítmies i un llarg etcètera, etcètera, etcètera.
5: Una cullerada al dia i digui adeu a les malures.
6: Elixir miraculó, miracul, milal, miralà,
0: culo. Oh, llàstima. Estava quedant preciós.
1: A la merda.
0: Però és ràdio i no el tornarem a gravar. Seguim.
6: Elixir miraculó, Sayol.
5: Patrocina històries per passejar el gos.
3: Aquest que veieu aquí
0: és
3: en Duret.
0: Què és això? És maltractament?
3: És un gos sobreexplotat.
0: Home, és un gos amb una caixa de fruita a l'esquena.
3: És molt greu.
8: Va, molt malament. A més,
4: bon,
8: és un gos que ja és treballador, és en Bowie, sí, és un border collie de Riudaura, que és de l'Albert.
0: Per què porta una caixa de fruita?
8: No sé ben bé.
1: És que a més està del revés, la caixa, sí, si mal no veig.
0: No serveix ni per carregar aquesta caixa de fruita,
1: no.
0: Està al revés.
1: És, igual és un gos amb complexa de quargol.
0: Algú,
1: alguna cosa.
8: No, és que és un gos molt treballador.
0: D'on és? D'on dius que és?
8: De Riudaura.
0: De Riudaura.
8: És un gos molt treballador i que porta un ramat de cabres,
0: molt bé,
8: com
0: això.
8: Bon border collie és. I és una mica també és guardià del seu tros,
0: sí,
8: perquè
0: clar.
8: Sí, sí, sí, perquè un dia una senyora es va colar a la seva finca,
0: sí.
8: Una senyora amb cavall,
0: sí.
8: Es va colar a la finca i ell el va empaitar.
1: Molt ben fet.
8: Fins que la senyora va caure del cavall.
0: Mira, encara li va passar, encara li va passar poc.
8: I el cavall va sortir esperitat.
0: No hi havia de fer res, aquella dona allà.
1: Ale, adiós.
0: Vinga.
9: Ja ens va bé que en Bowie tingui caràcter, perquè avui anirem fins al comtat de Mèrcia, a l'Anglaterra medieval. A mitjans de segle XI, aquest indret estava dominat amb mà de ferro pel seu governador.
0: Avui passegem el gos per Coventry. Som a l'any 1050.
7: Mirall màgic, mirall màgic.
4: Però ja t'ho diré.
7: Això ja t'ho diré.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: No la conec, aquesta. Som al centre d'Anglaterra, una de les regions més riques i pròsperes del regne. El governador d'aquesta regió és en Leofric. Hem dit governador, però realment és un senyor feudal que té poder absolut. L'únic que pot domar la fera és la seva dona, la Lady Godiva. Diuen que, tot i ser de la noblesa, la Lady Godiva és una noia normal i corrent, eh? Sense fum, sense creure superior.
4: Sí. Es diu Godiva? Sí.
0: Godiva o Godaiva.
8: Ja fet em dic Lady Godiva, però està bé que em digueu Godiva.
0: Val, Godiva. A Osona li diem Godiva.
8: Sí,
0: Godiva.
8: Sí, sí. Soc una noia ben normal. Sí.
1: Bueno, la gent, quan diu soc molt normal, normalment no ho és de normal.
0: No.
1: Si la gent normal no necessita dir que és normal.
0: Això és veritat.
1: No,
8: però jo ho sóc normal, sóc propera, sóc del poble.
1: I campatxana, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ja veuràs com això acabarà.
0: Són ben normals, els campatxanos que coneixem sí, nosaltres. Sí. Són ben normals. En aquest cas, és cert, eh? I a més, segons les cròniques de l'època, Lady Godiva té una bellesa incomparable.
4: Això sí.
0: Això tampoc ho tenen els nostres. La seva llarga cabellera pèl roja deixa tothom amb la boca ben oberta.
8: Va, de veritat. És que sou com sou, eh? No, no n'hi ha per tant. A veure, sí que tinc uns cabells que són fins.
0: Sí. Ets guapa, hòstia.
8: Sí,
0: guapa.
8: Sí, sí, sí. I tinc una cabellera
1: sí.
8: Llarga,
1: sí, sí.
8: Eh?
1: Vermella.
8: Sí, vermella. Sí. I suau, molt suau, molt com el cul d'un nadó. Sí, sí. Sí.
7: A veure, no haver de treballar al camp de sol a sol, també t'hi ajuda, eh?
8: Bé, és veritat.
1: Molt ben dit, eh?
8: També és veritat. Tot s'ha de
0: fer. Avui la Lady Godiva ha sortit a cavalcar pels carrers de Coventry. Mentre passeja, la Lady Godiva està decidint on farà aixecar una nova església. Tant ella com el seu marit són cristians devots. Són reconeguts com els mecenes religiosos més generosos de tota Anglaterra.
1: Ah, o sigui ja ho sé com va això. O sigui, li treuen els diners al poble
0: sí.
1: I els donen a l'església, no?
0: Clar que sí.
1: A veure, el poble... Com que clar que sí?
4: El poble no té diners.
0: No té diners, tampoc.
1: El poble no té diners.
0: Però bueno...
1: No té diners.
4: El poc que té és veritat que ho treuen a l'església.
0: Està bé. Està bé, l'església. Al final, qui va a l'església?
4: Ara.
1: El poble.
0: No és maco, això.
1: Oh, vale.
0: D'una manera o altra, els cèntims et tornen a tu, també.
4: On te'n vas batejar, tu?
0: Eh?
1: A mi no, jo no estic batejat.
4: Què dius ara?
1: Jo no estic batejat.
4: No. Fora d'aquí.
0: Estiguin els pares més moderns.
4: Fora d'aquí, Satanàs.
1: No, i la fimosi també tampoc me l'han feta. Vull dir que...
0: Però què té a veure,
4: això? Pels jueus. Vol dir pels jueus.
0: O sigui... La generositat del marit Leofric funciona una mica així. Es fixi els seus súbdits a base d'impostos per poder fer content a Déu Nostre Senyor. En canvi, ella, la Lady Godiva, és generosa de cor. Ha fet fondre les seves pròpies joies d'or per fer les creus i els calzes de l'església de Coventry. S'entén, això?
8: Sí.
0: És una mica com en Charles i la Lady Di. M'enteneu, no?
1: És la Lady Di.
0: És la Lady Di.
7: Lady Godiva és molt generosa. Mireu quin goig que fa la parròquia, eh?
8: Sí, totes les meves joies les he fet fondre per restaurar les relíquies de l'Església.
1: Vas tornar a dir relíquies?
8: Relíquies de l'Església. Restaurar les relíquies.
7: Gràcies, Lady Godiva. Sí. Gràcies, eh? Això sí, el Sant Crist té la cara de l'osset de Tous, eh?
0: Bueno, mira, també és maco.
4: I tant.
0: Tothom n'està molt de la Lady Godiva, però tal com us hem dit, en Leofric té el costum d'escanyar els seus súbdits a base d'impostos desmesurats. En Tom, per exemple, que és el sastre del poble, ja no pot més.
4: No, és que ja no puc més.
0: No pots més, eh?
4: No puc més. No. No puc més perquè tot el sant dia cosint, perquè amb els meus impostos em muntin una altra església.
0: Ah,
4: de què em fotrem d'una altra església? El que ens fa falta en aquest poble són més papereres i més zones verdes.
1: Sí, senyor. Sí, senyor, sastre.
0: La regió està ben escanyada.
4: Està ben escanyada?
0: La regió, eh?
4: Ah, la regió.
0: Està ben escanyada.
4: Saps que deies jo, que està ben escanyada?
0: No, no, ho sé, tu. Tot just som a l'any 1050.
4: Tot just som al 1050 sí. I encara ha de venir molta cosa.
0: Sí, sí. La gent no li queda més remei...
4: És que no li queda remei a la gent. De veritat us ho dic, eh?
0: Dic que no els hi queda més remei...
4: No,
0: que...
4: no li queda. Perquè tot us hi fot el governador.
0: Sí, sí, sí.
4: I no queda ni el remei.
0: Però han de creure el senyor feudal.
4: I han de creure sempre.
0: De tota manera...
4: De tota manera...
1: Calli,
0: ja està, ja
1: calli
0: està,
1: un moment,
0: ja està, Xuriguera. De tota manera, es diu que els habitants del poble del costat s'han revoltat i han acabat assassinant a un parell de recaptadors d'impostos.
4: Clar, i aquí hem de fer el mateix.
0: Ah, sí?
4: Sí, senyor.
0: Bueno, és anar fort, això.
4: És anar molt fort, això.
0: Quan en Leòfric...
4: Com en Leòfric, ara. Sí.
0: El governador, en Leòfric, quan rep la notícia de l'assassinat dels seus recaptadors, ordena... Atenció, que aquest va fort, també. Ordena cremar el poble, eh?
8: Bueno. Hòstia.
0: En Leòfric ha entrat amb el seu exèrcit i ha cremat cada casa una per una.
4: Bueno... Bueno, bueno, haver mirat una església potser sí que ens fa falta, eh? Ah, aquí hi ha... Dugues, o poder dugues, eh?
0: És que...
4: I posats a fer una església molt, i un claustre.
0: Molt, molt valents fins que et cremen la casa,
4: sí,
0: també.
4: Sí, no, esclar.
0: Si el missatge encara no ha quedat prou clar, en Leòfric duplica els impostos de tots els pobles del voltant.
8: És que el meu marit té molt mal geni.
0: Sí, es veu.
8: Però si, no, no, però si el coneguéssiu així en persona, de tu a tu, és una... És... És una persona encantadora.
1: Ja, ja. Senyora sí. Godina... Ai, Godiva.
4: Godina.
1: No, vull dir que...
0: Àlex Godina.
4: Godina.
1: No, és que ara estava pensant en l'Àlex Godina, no sé per què. Però, senyora Godaiva, li vull dir, el seu marit ha cremat tot un poble.
0: Ha cremat un poble.
1: No pot ser bollíssima persona.
0: No.
8: Ja li dic que tenia mal geni.
0: La pobra Lady Godiva intenta parlar amb ell. Per fi coneixerem el gran tirà.
8: Maridet? Maridet, has de... Has de procurar baixar una mica els impostos del poble. Vull dir, és que els pobres, al cap i a la fi, també són persones.
10: Però què dius? Ja veig que les dones no podeu governar un regne. Com a molt, podeu governar les criades.
0: Ai, que escupit.
2: Que tenies a la boca. Que tenies a la boca.
10: Una criada.
8: Oh, o sigui, no m'havies parlat mai d'aquesta manera i a sobre m'has escupit, no?
0: Sí, sí,
1: sí, t'has escupit.
8: Estic tan sorpresa com vosaltres.
0: No t'ho feia, això no t'ho feia.
8: No m'ho fet mai, no?
10: Com que no t'ho feia?
0: Ei. Cuidado que hi ha coses que no són el guió, ja.
8: Exacte.
0: Ja veieu que aquest home és un escurçó, però fins i tot ell queda rendit davant dels encants de la Lady Godiva. Finalment, en Leòfric té una idea perquè la seva dona no el molesti més amb aquest tema. L'escena que ve a continuació és possible que barregi realitat amb parts de llegenda, però segons els escrits de l'època, la cosa va anar de la següent manera.
10: Lady Godiva, estimada.
8: Sí.
10: Et proposo un joc.
8: Vinga.
10: Eliminaré els impostos, però amb una condició.
8: Digues, el que tu vulguis.
10: T'has de passejar a cavall pels carrers del poble completament despullada.
8: Hola.
4: Ui.
0: Tal com ho heu sentit, eh? El marit de la Lady Godiva li ha proposat aquest pacte. Si ella cavalca despullada pels carrers de Coventry, ell retirarà tots els impostos. Heu de pensar que per la societat medieval de l'època despullar-se en públic és el càstig reservat únicament a criminals, adúlteres o prostitutes.
8: Sí. Però mira, avui el meu maridet s'ha llevat juganer, sí. Torrador.
2: A veure, què fots casada amb aquest pàjaro?
1: Sí, això.
8: No sé, de
0: el seu marit està convençut que ha guanyat la discussió. Ningú de la reialesa es despullaria per defensar el poble ras.
10: Tema tancat. Aquesta meva dona és massa fleuma per acceptar la proposta.
0: L'endemà al matí, però, en Leòfric es lleva i veu la roba de la Lady Godiva escampada pel passadís.
8: La.
10: No.
0: El rastre...
10: No!
0: El condueix fins a l'estable.
8: Ups-la!
0: Un cop allà, veu la seva dona muntant a cavall.
8: Epa!
0: Efectivament, va ben conilla.
10: No!
8: Sí.
10: Però què fots?
8: Apa, doncs ja pots anar pensant en treure els impostos, eh? Vaig a fer un voltet per the town, eh? Pel poble. Ah, per cert, he deixat les salxitxes descongelant-se.
0: La Lady Godiva ha desafiat el seu marit. Ha pujat el cavall completament nua i ha començat a cavalcar pels carrers del poble. La llarga cavallera pèl roja és l'únic element que encara li amaga alguna part del cos.
1: Peio que no sóc de pedra, eh? Peio que m'estic posant tot...
0: Sí. No, la imatge és bonica, eh?
1: Ullons.
0: La notícia corre com la pólvora, però pels carrers no hi ha ningú. Tots els balcons i finestres estan tancats i barrats. Coventry és un poble fantasma.
8: Iuhu! Eo! Però on és la gent?
0: Ai.
8: A veure si m'he equivocat amb el GPS.
0: El poble ha decidit tancar-se a casa i no mirar el cos de la seva comtessa. Li tenen tant respecte que han decidit quedar-se a casa i fer veure que no hi ha hagut passeig. Us heu d'imaginar un cavall amb Lady Godiva, d'una bellesa extrema...
1: Sí, calla. Sí.
0: Passejant pels carrers buits. Sí.
4: Ui. És l'anunci de fa, no?
8: Sí, una mica.
0: Ah, sí? No l'he vist, aquest anunci.
4: Sí, bueno, és del segle XIV, també, l'anunci.
0: Ja. L'escena és tan impactat que fins i tot en Bowie, el nostre gos, Mira'l. Acostumat a perseguir senyores muntant a cavall, com està, que ja ho va fer una vegada, doncs avui no té esma ni de perseguir-la, no, no, tu, amb aquesta dona. Només hi ha una persona que no ha pogut resistir la temptació, a part d'en Joel. Amagats darrere d'una finestra, per un petit forat, hi ha un parell d'ulls que miren el cos nu de Lady Godiva. És en Tom el sastre.
2: Mare de Déu.
11: Que això només miro perquè m'interessen els cavalls, sí.
8: Ah, vale.
11: Sí, no us podeu... Sí, només miro la part de baix.
0: Ja, ja, ja.
11: El que hi ha sobre...
0: El cavall, vols dir? Sí. La part de baix del cavall.
11: Sí, sí, miro el que hi ha sobre.
2: Van estret, aquests pantalons, eh?
0: Sí. Per ser sastre, trobo...
2: Trobo que te'ls fem molt justes d'aquí davant.
0: Per ser sastre, t'apreten molt, no?
1: El tiro. T'apreta el tiro, eh?
11: Puc obrir el porticó.
2: No obri res.
0: Segons els textos de l'època, i aquí ve la part de la llegenda, quan en Tom el sastre veu la comtessa despullada, deixa anar un crit que trenca el silenci.
11: Me cago en Déu!
0: Ep! T'ha agradat aquest cavall?
11: Hòstia! Hòstia!
0: Amb aquell gemec, el cavall s'espanta i Lady Godiva gairebé cau de cul. Però el sastre no crida de plaer. Segons sembla, un càstig diví li ha fet perdre la vista. Li ha passat per no respectar la intimitat de Lady Godiva.
11: No hi veig! És que no hi veig! Ja. No m'hi veig!
1: Sí, bueno, sastre, calma't un moment. Tothom sap per què s'ha quedat sec, sastre. Tothom sap.
0: Científicament.
1: Perquè se l'estava tocant massa, i quan te la toques massa la tita, doncs et quedes sec.
0: Això ho diuen tots,
1: sí, sastre,
0: els metges.
1: Sí, sí, sí. L'explicació científica...
2: Estic operat de 8 dioptries, jo.
1: Bueno, perquè te la tocaves molt.
2: De petit semblava boig, jo, eh?
0: Sí, sí, sí. Va,
1: tot el dia al lavabo.
11: No, bueno, al lavabo.
0: De fet, hi ha tres... En el millor dels casos. Sí. Hi ha tres possibles desenllaços per en Tom el sastre. El primer és aquest, en què es queda completament sec per culpa de la seva morbositat.
11: Bueno, bueno, doncs escoltem els altres dos, vinga, va.
0: Doncs no sé si et convé sentir els altres dos. Jo em plantaria, Xuri, eh? La segona opció és que el poble està furiós per la teva traïció i t'arrenca els ulls. I la tercera opció és que et pengen a la forca.
11: Bueno, bueno, doncs, guita, quedem així tal com estic. Ja vull dir, per cosir tampoc no necessito massa vista.
0: No, oh, pots cosir d'oïdes.
11: Sí. Sí, sí, ja ho trobaran.
0: Si tu vas sentint la màquina, toca, toca, toca, ja saps per on vas, més o menys.
11: Sí, quina màquina?
0: El fallo. Ah, no, clar, aquella època no...
11: Vaig a mà, eh?
0: Ja, ja, ja, ja,
11: ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Mentrestant, Lady Godiva torna triomfal cap a casa. S'ha passejat despullada pels carrers de Coventry i en Leofric, el seu marit, no té més remei que complir amb la seva paraula. Tots els impostos queden suprimits.
11: Sí, un moment, disculpa'm, algú em pot dir si la vora dels pantalons l'estic fent recta?
0: Doncs no massa, la veritat.
11: No?
0: Aquesta ha estat la història de Lady Godiva, una dona de l'alta noblesa que va desafiar la societat i el seu marit per protegir el seu poble. Ja no en queden, eh?
11: No en queden, com aquestes
0: dones. Ja no en queden,
11: dones. No. No, no, les dones.
0: Ens falta saber si el nostre gos ha sobreviscut o no el nostre amic perruno.
8: En Bowie. En Bowie. Bowie. Estic amb qui mama el Roger Cogorella.
0: Sí. Dit?
11: Estic amb qui mama, has dit?
8: Aquí amb perquè m'he entrebancat, ostres.
11: Sí. Ah, va, va, no, no. Com que no m'hi veig, perquè he quedat sec.
0: En Roger Cucurella.
1: Cucurella com el del Madrid.
8: Cucurella, tinc nom i cognom.
0: Ostres,
8: què us sembla?
0: Cucurella.
1: Pentinat és diferent, eh?
0: Sí, el pentinat és un altre.
11: Sí.
8: D'on vens, Roger?
0: D'on ets, Roger?
8: D'on vens?
12: Vinc de Cardedeu.
0: De Cardedeu.
12: Ben fet.
0: Roger, vinga, la pregunta. A Anglaterra, en Tom el sastre passarà a ser conegut com a Tom el tafaner, una expressió que avui en dia encara es fa servir per parlar dels boyers. Com es diu en Tom en anglès? A. Pipping Tom. B. Wonker Tom. O C. Tom d'espai.
11: És mort el gos.
12: Wonker és molt anglès.
0: Wonker és molt anglès, Wonker. Sí senyor. Sí, senyor. Wonker és molt anglès. I, de fet, és tan anglès com Pipping Tom, que era la correcta. En Bowie és mort.
11: Oh, Bowie! Oh, oh, oh.
0: El pobre Bowie no ha pogut tornar sa i estalvi cap a casa. Corprès per l'exemple de Lady Godiva, ell també ha volgut ajudar els més desafavorits i s'ha convertit en el gos guia d'en Tom, el tafaner, que ara és seu.
11: Sí, sí. El m'hi veig.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
13: I el vostre espai.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
15: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. En total s'han obert un miler d'expedients que en molts casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan, atenció, una recerca de l'Agència de Salut Pública de Barcelona constatava que el 90% de les persones en aquesta situació, membres de la PA, tenien problemes de salut mental. La seva gerent l'última dècada, la doctora Carme Borrell, ha explicat ara, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que la crisi de l'habitatge està afectant de ple i de manera greu la salut, sobretot mental, de la societat.
13: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
15: Tot això passa mentre la moratòria antidesnonaments està vigent fins a finals d'aquest any. El problema de la mesura és que té excepcions, requisits molt estrictes i no s'aplica a totes les situacions. Més notícies amb Joan Bota.
9: El president Salvador Illa defensarà el nou finançament autonòmic a la reunió que mantindrà d'aquí uns minuts amb la presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP. Illa està de viatge a aquesta comunitat per encapçalar l'acte institucional de la Diada, que per primer cop se celebra fora de Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
16: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa i Maria Guardiola reuniran d'aquí un quart d'hora a la seu de la Junta d'Extremadura i el president de la Generalitat ja ha avançat que li posarà sobre la taula les bondats del nou finançament que el PP segueix rebutjant.
17: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I, a més, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
16: El president també ha confirmat que a finals de la setmana que bé, començarà a reunir-se amb els grups parlamentaris per discutir com resoldre el futur del sistema educatiu. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Mèrida.
15: L'Hospital del Pallars ha fet un tac a una vèrtebra d'un dinosaure que va viure fa 70 milions d'anys al Pallars Jussà. És una col·laboració amb el Museu de la Conca Dellà i l'Institut Català de Paleontologia per tal d'estudiar com eren per dins els ossos d'aquest gegant que podria arribar als 18 metres de llargada i a pesar 14 tones. Tremp, Pau Rovira, bon dia.
18: Bon dia, es tracta d'una vèrtebra de l'Abditosaurus, un titanosaure de coll llarg descobert al jaciment d'Orcau fa més de 60 anys i descrit com a nova espècie l'any 2022. Amb el TAC, els investigadors volen analitzar l'interior dels ossos que permetien alleugerir l'esquelet d'animals tan grans. Bernat Vila, investigador de l'Institut Català de Paleontologia.
19: Per conèixer com s'ho feien aquests dinosaures per assolir unes mides tan grosses amb uns ossos que veiem que internament probablement estaven buits i, per tant, el que fem és estudiar la seva pneumatologia, el conjunt de forats i de fosses que hi havia internament.
18: Els investigadors confien que més endavant es puguin analitzar també altres ossos de l'animal, com per exemple les costelles. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Tremp.
9: 109 concerts, 55 actuacions de cultura popular i 180 funcions d'arts al carrer són els números de les festes de la Mercè de Barcelona que es faran la setmana que ve, del 23 al 27 de setembre. Entre les novetats més destacades, l'espectacle Emergency Exit, una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus, en col·laboració amb Iceberg i Satori, que es podrà veure el dia 24 al Moll de la Fusta. Anna Lleó, cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'ICUP, explica que és una experiència immersiva que situa l'espectador al centre.
20: I al final també a través de l'espectacle es vol donar un missatge que creiem necessari, que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
15: Protecció Civil no té previst, de moment, enviar cap S-alert per les pluges intenses que es preveuen aquesta tarda a bona part del país, aquesta tarda, vespre i nit. Hi ha un avís de perill de 4 sobre 6 que afecta el litoral i el prelitoral central del país i l'interior de les comarques de Girona. Barcelona, Toni Fortesa.
21: Doncs exacte, els meteoròlegs preveuen aquestes pluges torrencials amb acumulacions de prop de 100 litres d'aigua per metre quadrat, sobretot aquesta tarda vespre i primeres hores de la nit, tot i la dificultat de les prediccions, sí que és veritat que demanen tant des del Servei Meteorològic de Catalunya com des de Protecció Civil molta precaució.
22: Estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada, i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs, a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores.
21: Aquest que escoltàvem era Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, com deies, Protecció Civil. De moment, no pensa en disparar cap és alert. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Esports, en David Ubach.
5: El Barça juga aquest vespre a 2:15 al seu partit de la 6a jornada de Lliga Primera. Els blaugranes defensen el lideratge al Camp Nou contra el Racing de Santander, acabat d'ascendir. La transmissió d'aquest Barça-Racing arrencarà a les 8 en una edició especial de la TDT, que en farà la prèvia conjunta amb el Què t'hi jugues, Barça, de Ràdio Barcelona, tot plegat per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Per ara, el vessant esportiu pendents de la convocatòria de Hansi Flick de cara al partit. També avui es jugaran tres partits més a primera, són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo Sevilla, tots dos a partir de les 7, i allà van l'Atlètic Club de Bilbao a 9:15, com el Barça Racing. D'altra banda, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha declarat també que veu molt probable que la final del 2030 del Mundial es jugui finalment al Marroc i no pas a l'estat espanyol, que organitza aquest Mundial juntament amb el Marroc i Portugal. Encara en futbol, avui es disputen els primers partits de la Lligueta de l'Europa League, d'entre els quals destaquen el Milan-Benfica, l'Anderlecht Olímpic de Lió i l'Omonia de Nicòsia Celta. I en handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 9:15 el Morvedre Valencià, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina.
6: Fins aquí les notícies.
15: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
15: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
23: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
24: Els transportistes no volen sentir a parlar.
23: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
6: Catalunya Migdia.
25: Cada dia a les 2.
15: I a partir de les 3,
25: l'espai de reflexió a la tertúlia.
26: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar un dia.
23: Si has comès una falta, has de pagar-la.
6: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Estupendament, estimat. I tu?
1: A mi m'ha passat una cosa esperant el semàfor. Què? Abans d'arribar aquí a la ràdio. Saps que avui som en un dia d'aquell on la gent està molt pendent de la meteorologia. De veure què passarà. Doncs jo estava a punt d'entrar aquí a l'emissora i una senyora, abans de creuar, em diu... Néstor! Néstor! Avui plourà o no, al final?
0: Néstor!
1: M'han confós amb el Néstor Gómez, que és un meteoròleg del 3CAT, que a vegades surt al bueno, 3CAT Info, i doncs, la meva semblança física... Doncs han fet que...
0: T'he de dir que t'hi assembles força.
1: Sí, m'assembla una mica a Néstor Gómez. No sé si t'ha passat a tu que alguna vegada t'han confós amb alguna persona.
0: He d'explicar una cosa. Clar, jo quan tenia 21 anys, aprox, 21 anys, 22 anys,
1: la setmana passada,
0: semblava més gran que ara mateix.
1: Bueno,
0: sé que surt, eh?
1: L'efecte Fran Domènech.
0: I alguna vegada, veient fotos del passat, m'havien dit que m'assemblava a Maripau Huguet. Tu creuràs o no t'ho creuràs?
1: Tu o Maripau Huguet?
0: Jo, Maripau Huguet. Portava un pentinat així com ros, amb molta metxa, saps allò? Amb cara de criatura. Veureu que la cara és de criatura, si la busqueu. Mira, fem una cosa.
1: Però tens foto d'això?
0: No em faràs fer això.
1: Home, la tens al mòbil?
0: Tinc foto, la tinc al mòbil. Ara de seguida te l'ensenyo.
1: Home.
0: Mira, te l'ensenyo. A veure, mira, eh?
1: No,
0: dóna'm un minut. Ves dient el número de les vies de contacte, que així busco.
1: No, saps què crec que podríem fer? Mentre la Elisenda Carot busca aquesta fotografia, quan trobi aquesta fotografia, l'hauríem de penjar al Club de la Solució i que tothom que formi part d'aquest club tingués accés a aquesta fotografia.
0: Fran Domènech veient la meva fotografia de quan jo semblava Maripau Huguet.
1: Oh! Ja fa 20 anys, això?
0: Voleu veure la fotografia? Doncs sumeu-vos al Club de la Solució, al 677-38-77-19. 677-38-77-19. I dieu, vull formar part del club, al nostre WhatsApp, entrareu, i allà de seguida us enviarem la foto de quan jo semblava Maripau Huguet. Espera, faig una cosa, em salto tot el protocol. Helena Puigguitart, bon dia.
2: Bon dia.
1: Està espantada.
0: Què estàs veient, Helena Puigguitart?
2: No, que t'assembles un munt.
0: A mi o a la...
2: Bueno, ella tu o tu amb ella. No sé exactament. Però la veritat que no mai, però més rossa.
0: 21 anyets aquí. Semblo més gran que ara, oi?
1: Ara t'ho diries, quasi. Helena.
2: És veritat, que té un aire més clàssic aquí, eh? Sembla més gran.
0: Més clàssic.
1: Ara estem generant aquell efecte que parlàvem del FOMO, no?
0: Sí. Ai, senyor. Va, aquest art hi vol ploure. Avui ja heu sentit l'Helena Puigguitart. De seguida parlarem d'un tema de psicologia que ens toca a tots i a totes. De fet, plantar les estovalles quan parlem de psicologia. Ara us ho expliquem. El control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: I hem fet una miqueta d'espoiler perquè hem saludat a l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera. I és que avui portem una solució pràctica. Avui responem a la pregunta: com podem triar psicòloga? En un món on cada vegada parlem més de salut mental, a tot arreu, salut mental, ja no sabem si és moda o és interès. Que aquesta seria una altra resposta, una altra pregunta a fer-nos un altre dia, Helena? Moda o interès?
1: Exactament, i jo crec que una cosa va darrere l'altra, no? Potser.
0: Hauríem de veure segons quines
1: institucions. Les xarxes, quan troben un filó...
0: Exacte. Us deia que cada vegada parlem més de salut mental, però nosaltres volem tornar a l'inici, a les beceroles. Com podem detectar que ens cal ajuda d'un professional? I un cop hem decidit que ens cal ajuda, on podem trobar aquesta ajuda? I encara més, la mare dels ous, ara us ho formulava com a pregunta estructural del programa. Com triar quina psicòloga és la millor? Com triar psicòloga? Amb què ens pot ajudar un o una psicòloga? I si no ens ajuda com volem, quan toca canviar de psicòleg o de psicòloga? Perquè hi ha molta gent que diu: no, jo vaig provar una vegada teràpia i no em va funcionar. Potser no era la persona. No que no et funcioni la teràpia. Ara ho abordarem, Helena. Quins tipus de psicòlegs o psicòlogues hi ha? Podem tenir més d'un psicòleg i tractar diferents coses amb cadascun? Ja ho sabeu, que la solució a aquestes preguntes la té la nostra psicòloga de capçalera, l'Helena Puigguitart, però que sapigueu que la trobareu a Instagram com @lateva_psicòloga. En Fran, línies obertes, per cert, avui doncs
2: sí,
0: ja que ja hem plantat el tema.
2: La gent està reclamant la fotografia, ara penjarem la fotografia.
0: Heu de formar part del club de la solució.
2: Sí, hi ha gent que ja forma part del club i que està demanant doncs, que posem la fotografia. De seguida la posarem.
0: Molts oients com us diuen... agrada l'escarni públic,
2: I fomo total. La gent que no pertany al club... Doncs,
0: us recordo que el Club de la Solució, coses en exclusiva, després no van a xarxes,
2: No, és allà. Avui, per exemple, podreu veure a l'Hisenda Carot fent un vídeo, també. Apunteu-vos i us enviarem l'enllaç. Sí, línies obertes, com sempre, el telèfon del directe, el 93-201-7474, o whatsapps al 677-38-77-19. Avui us preguntem si us ha calgut alguna vegada fer teràpia psicològica, per què ho vau fer, com us va anar, i per altra banda, si teniu dubtes de quin tipus de psicòloga, ara ho deies, us pot ajudar, digueu-nos què és el que voleu treballar i us intentarem orientar.
0: Per exemple, dieu: ostres, jo, relació amb els meus pares, és un tema familiar o no, és un tema d'autoestima, digueu-nos què voleu treballar i intentarem amb l'Helena orientar-vos a quin tipus de psicòleg o psicòloga hauríeu d'acudir. Primer de tot, Helena, per què vas voler fer psicologia, tu?
1: Perquè m'agrada les persones. M'agrada molt acompanyar persones. Te recordes l'altre dia que et deia que jo sóc una sociòloga frustrada? Sí. És una mica el mateix, són les persones, però amb massa. I en la psicologia és més la persona amb si mateixa, però acompanyar persones, escoltar persones, saber de la vida de les persones, veure com avancem tots plegats amb companyia, quan fem pinya, a mi és que m'emociona, aquesta és la paraula,
0: I més en un món on de vegades sembla que pren més relleu la maldat, no? Potser, o les desavinences, i no es té tan en compte, no?, el món de les persones. Quines qualitats es necessita per fer de psicòleg, Helena?
1: Mira, jo aquí diré una cosa, que la dic molt, i per tant la dic aquí també públicament, que és que jo crec que un psicòleg sí que s'entrena, però que moltes vegades es porta a dins. Jo conec molta gent que no és psicòleg, que no ha estudiat psicologia, que no exerceix, que no fa res d'aquest món, i en canvi són psicòlegs innats, no? I una de les coses que repeteixo és que, clar, que en les nostres societats tradicionals, lògicament, hi havia la psicòloga o el psicòleg, hi havia aquella persona del poble, de la tribu, del que fos, que se li anava a explicar coses, no? I que et podia donar suport, que et podia donar idees, que et podia escoltar, simplement escoltar. Llavors penso que es porta molt a dins, i les qualitats són això, que t'agradi la gent, que t'agradi escoltar, que no t'agradi només xerrar, no? Que t'agradi qüestionar-te, perquè una de les coses que penso que... Jo penso que són més maques en la meva feina és com et fan de mirall, també, com et remouen coses teves, no?, i com t'obliguen també a treballar-te coses teves, perquè si jo no em qüestiono coses meves, jo no puc acompanyar bé persones.
0: Aleshores, està molt ben col·locat, no?, per fer teràpia com a terapeuta.
1: Jo crec que sí. Jo crec que necessites feina tu mateix, acompanyat, o una època acompanyat, una altra no, però com a mínim tenir aquella certesa, aquella consciència que jo m'he d'anar preguntant moltíssimes coses al llarg de la meva vida, el meu exercici professional. Jo no puc ser la persona que ajuda els altres si jo no em qüestiono a mi mateixa i no m'ajudo a mi mateixa. Perquè pot ser que jo passi una temporada que sigui molt bona, però jo puc estar... I això, jo tinc psicòlogues com a pacients meves, no? I a mi també em passa que passes èpoques dolentes i tu has de saber sostenir l'altra gent, no? Llavors, clar, clar, si tu no fas aquesta feina o no demanes ajuda,
0: no pots sostenir
1: tu,
0: ningú.
1: Clar que em pots sostenir algú.
0: És com estar nedant, no? Allò que de vegades algú es recolza en tu i si no saps nedar ben bé, t'enfonses, no?
1: Els exacte, dos. Un exemple perfecte.
0: Helena, fa 30 anys s'estigmatitzava això d'anar a teràpia, de fer la generació dels meus pares, no? Els meus avis, era ui, ui, ui, ui, ui. Ara jo tinc la sensació que això ha canviat. Ho noteu a consulta?
1: Sí, moltíssim. I gent gran, però gent jove, per exemple, moltíssim, perquè sí que em fa molt riure, em fa molta gràcia, em provoquen molta tendresa quan et diuen jo al meu grup d'amigues l'altre dia li vaig passar la teva publicació o els hi vaig explicar el que m'havies dit i dic noies perquè malauradament encara el públic femení és majoritari tant amb les professionals, que va canviant, però com amb el públic que tenim, no? Però bueno, ells i elles, anem a dir tots dos, es comparteixen el dir, la meva psicòloga diu això, la meva psicòloga diu allò.
0: Sí, crec que és com part de la xerrada social, del cafè. La meva psicòloga, no? La cita abans era de, ui, ui, jo vaig a teràpia i ho amago, no? I m'han dit, m'han aconsellat, però no deies mai, la meva psicòloga.
1: Exacte.
0: Fins al punt de, que potser és perillós que no es torni en una moda.
1: Sí.
0: No? I que es banalitzi, no?
1: Sí, sí. Sí, de moment encara no, perquè passa una cosa, que és que una cosa que per mi és una condemna social, que és el fet que l'accés a la psicologia sigui tan cara i sigui tan complicada.
0: Ara
1: no?
0: Hi anirem, també.
1: Doncs això el que fa també és que qui hi va perquè està fent un esforç, per tant no hi anirà perquè queda bé. I va perquè realment pensa que hi ha d'anar. I penso que aquesta barrera que l'hem de mirar de solucionar també acaba sent una ajuda en el fet de que les persones que estan fent teràpia siguin persones conscients que volen dir, que diuen, no, no, jo tinc una cosa a treballar. No vol dir que estigui fatal, eh? Tinc una cosa a treballar i per tant hi vaig.
0: Quins senyals ens ha de fer veure que hauríem de consultar o visitar un psicòleg? És a dir, Helena, jo tinc un malestar, en quin punt dic he de demanar ajuda professional?
1: Aviam, tu dius, en quin punt dic he de demanar? No, en quin punt jo he d'estar, estic preparada ja per demanar aquesta ajuda, no? De fet, hi ha un model que els psicòlegs ens expliquen a la facultat, no? Que, aviam, si me'n recordo el nom, perquè jo amb els noms soc fatal.
0: Te'l busco, si no.
1: Di Clemente i Prochanka, em sembla que es diuen, que són les etapes del fet de demano ajuda o no demano ajuda. I aquests senyors el que van veure és que hi ha una fase de precontemplació, que en diuen, que és on la persona diu, no, jo no tinc cap problema. Potser ho veu tothom, el seu entorn, però la persona en si mateix diu, no, jo, perquè he d'anar al psicòleg. I una de les coses que diem moltes vegades, fent broma als psicòlegs, és, no, és que va al psicòleg la persona per totes aquelles persones del seu entorn que no volen anar al psicòleg.
0: És que estic tan d'acord amb això, Helena, perquè hi ha moltes vegades que la gent diu, no, a mi no em cal anar a un psicòleg, a mi no em cal, no sé, clar, ja hi vaig jo per tu, saps què et vull dir?
1: Exacte, però xasca i Di Clemente. Vale.
0: S'ha posat les ulleres del cerca.
1: Doncs aquesta precontemplació que us estava explicant és aquesta etapa on la persona pensa que no ha d'anar al psicòleg, moltes vegades hi va la gent del seu entorn, degut a que aquesta persona no hi va. I després ja ve la contemplació, que és quan la persona per si mateixa diu potser sí, però no fa res. I després, a poc a poc, les etapes van anant cap a l'acció, que és quan jo ja, la preparació primer, que és que ja busco psicòleg, però encara no he fet res, demano hora, l'acció és quan jo m'hi he posat, i després, evidentment, hi ha tot el tema de manteniment i tot el tema d'acabar amb el procés de teràpia. I el que m'agrada aquí d'aquest model és que inclou el que en diu la recaiguda.
0: Epa.
1: I la recaiguda no ens l'hem de prendre com una cosa la física de que recaiem amb una malaltia o una cosa així, sinó el fet que la vida que és, no és lineal.
0: Absolutament.
1: Tenim ups and downs, tenim moments bons i moments dolents. Doncs què passa? Jo tinc pacients que potser fa 3 anys que no els veig i em diuen, Helena, que necessito veure't perquè estic amb no sé què. Val, tornem-nos a veure. I potser ens veiem 3 o 4 sessions més. Una cosa més orgànica, m'entens? I jo penso que això està molt bé.
0: Ara has dit una cosa, has dit, demano hora en aquest moment de passar a l'acció. Nosaltres podem suggerir a algú que vagi a teràpia?
1: I tant.
0: I obligar-lo?
1: No. Obligar-lo es pot fer, però crec que té molt pocs resultats.
0: D'acord.
1: Hi haurà algun cas que sí, també t'he de dir, amb gent més jove, que els pares diuen no, no, sí, hi has d'anar, i després resulta que s'hi troben supercòmodes i que et diuen mira, menys mal que em van dir, em van obligar a venir, perquè jo no hauria vingut, i en canvi aquí, mira, m'hi trobo bé. Jo tinc un cas d'una noia que diu és que està bé ja, i que em diu, no, no, és que em vull veure un cop al mes. Perquè jo un cop al mes a mi em va bé, i els seus pares estan negres perquè diuen, però si ja no ho necessita.
0: Bueno, no ho necessita.
1: Clar, doncs l'acompanyament. Llavors els pares que diuen, no, fantàstic, doncs que tinc un cop al mes aquest espai, no? Però efectivament, si una persona hi va molt obligada, en realitat, clar, no està molt predisposada a explicar i a compartir les seves coses.
0: Per la gent que ens escolti a casa, insisteixo, si voleu dir la vostra, teniu alguna pregunta en concret per l'Helena Puigguitart, 93-201-7474, com triar psicòloga, o al 677-38-77-19. A casa segur que esteu pensant, ostres, m'invento, la meva filla, la meva mare, la meva parella, vol anar al psicòleg però no s'atreveix a fer primer la recerca del tipus de psicòloga o de psicòleg, a demanar la cita, no? Se li fa una muntanya. Si algú del nostre entorn proper fa aquesta gestió, positiu o negatiu?
1: Positiu.
0: Positiu.
1: Positiu. Jo és que penso que si el meu entorn a mi m'ajudi amb el que m'ajudi, m'ho puc prendre malament, però el moment en què jo posi aquell moment de consciència m'adono que és que són persones que m'estimen. I això és el més important. I a vegades estimem els altres i el que fem estimant els altres no els hi acaba d'agradar, però no vol dir que no els hi vagi bé.
0: Ah, amiga.
1: Saps? Llavors, clar, si algú comença a moure's per tu, jo tinc molts casos de gent que no truca a la persona interessada, truca al seu entorn. Però, en canvi, la persona interessada després és la que ve i ve contenta, etc. Però hi ha persones que els hi costa més aquest primer contacte, el preguntar... Bueno, doncs si t'ho fa algú...
0: El decidir, clar. Que t'ho fa algú, allò com... Mira, jo una vegada, t'he de dir, que vaig regalar una sessió.
1: Ah, mira, veus?
0: De dir, mira, jo t'he apuntat, t'ho he pagat, crec que t'encaixa aquesta persona, vés-hi, prova-ho.
1: Clar.
0: Com aquell que regala el que sigui, però estàs regalant salut,
1: Totalment, no, i a més, jo ho trobo molt bé, A vegades caiem amb aquest discurs de no, que cadascú es faci càrrec de lo seu i jo, perquè si no és dependència, tal i qual, no passa res per ajudar algú.
0: Una empenteta.
1: No, exactament. Una altra cosa és liderar tot el procés, però aquesta empenta de soc jo qui ho demano, soc jo qui busco informació, jo soc jo qui et busco la primera hora, jo no ho veig gens malament, de veritat.
0: El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
2: Home, d'entrada el que ens diuen és que volen veure la teva fotografia.
0: I fer la reacció de l'Helena Puigguitart,
2: sí,
0: no?
2: Quan te semblaves a Mari Pau Huguet, ja l'estan veient, ja s'han posat en contacte amb nosaltres per formar part
0: com
2: del
0: sou?
2: Club de la Solució. I
0: hauré d'anar a la consulta a l'Helena
2: que...
0: a treballar l'autoestima després d'això.
1: Escolta, estàs moníssima llavors
2: molt
1: i
2: bé,
1: estàs moníssima ara.
0: Jo estimo molt el meu jo del passat, que m'ha portat al meu present.
2: No. I molta gent afegint-se al Club de la Solució. Gairebé, jo et diria, que aquesta setmana, o si no la següent, podíem arribar a les 1.000 persones.
1: Oh,
2: 1.000 persones, que seria com allò del turista 1 milió que regalaven premis, no?
0: Ai, podríem donar premi a la persona 1 milió. Ai, a la persona 1.000.
2: Sí, home, la persona 1 milió. Jo el dia de la persona 1 milió, potser està acabada la Sagrada Família o el Camp Nou. Bé, molta gent demana la fotografia, hi ha gent que ens saluda o com esteu. L'Alba, la saludem també a l'antena, diu, vull formar part de la família de la Solució. Diu, us he descobert fa poc,
0: epa,
2: però m'heu encantat. Per tant, escolta'm, benvinguda, Alba, i totes les persones que ens han descobert
0: clar
2: fa poc.
0: Clar que sí, Alba.
2: I sobretot, passa-ho.
0: Passa-ho, Alba.
2: Encomana la Solució. Mira, parlant de la gent que ens explica les seves experiències, la Glòria va fer fa anys un tractament per l'ansietat. La Montserrat diu que fa 12 anys va anar al psicòleg perquè va explotar, no podia més. I em va donar un consell que a dia d'avui encara em serveix, i és tan senzill com no t'exigeixis tant a tu mateixa. Per cert, segueixo l'Helena a les xarxes socials. I la Marta ens pregunta, i tota aquella gent que fa servir la intel·ligència artificial com, per exemple, ChatGPT com a psicòleg, què fa?
0: Què, Helena, què diem?
1: Pregunta que, a més, s'està fent molta investigació sobre això. Vaig estar sentint un psiquiatre que parlava d'uns estudis que s'havien fet als Estats Units, que són supernous, perquè tot això és molt nou, que deien que quan realment agafes una dependència psicològica del que és la intel·ligència artificial, aquí és on hi ha el perill. Val? Perquè, de fet, jo l'escoltava i pensava, sí, clar, perquè vol dir que aquesta persona molt fàcilment desconnecta del que és el seu entorn, també. Confia més
0: amb una eina artificial
1: que sap perfectament que és una eina artificial, però que li acaba, com que li diu pel nom, li reconeix el seu entorn, li diu pel nom de les persones que són, que formen part de... Clar, et dona la sensació, el nostre cervell és molt antic i no sap que no està parlant amb una persona.
0: És que nosaltres potser conscientment ho sabem, però el cervell es veu recompensat per l'inconscient, no? En aquest cas, m'estan escoltant, s'estan dirigint a mi de manera propera, però clar, és molt perillós, no tant pel fet d'interactuar amb una màquina, sinó per... en base a què treu aquesta informació, aquesta màquina, no? Que pot estar desbiaixat i hem parlat moltes vegades del biaix.
1: Sí, no, i a més, clar, són màquines que s'estan entrenant actualment, llavors tenen un biaix de donar-te la raó, de fer-te feliç. Per tant, si tu li dius que et trobes molt malament, que la teva vida no té sentit, que no té sentit perquè em passa això i això i això i això...
0: En alguns
1: clar,
0: casos,
1: els casos aquests
0: sentit,
1: que han passat, que hi ha hagut algun suïcidi, no?, als Estats Units, doncs el que es veia és que com que li anava donant la raó, no li deia fes això, però li donava la raó, clar, estava reforçant que tot allò, el que explicava aquella persona, que no sé exactament si és una porqueria, si és veritat, no val la pena, no val la pena, tens raó, tot i que mira que tal, però sí, tens raó, que al final tant tens raó que aquella persona va fer una bestiesa, no? Aleshores, jo no crec que haguem de posar tant el focus en les persones que recorren a la intel·ligència artificial per sentir-se escoltades.
0: Evidentment, si no...
1: Sí, en el sistema, que és el que està fallant. És a dir, si donéssim eines perquè aquestes persones tinguessin els seus espais en comptes d'aquesta cosa tan minsa i tan ridícula que tenim ara mateix i a més que no hi ha accés perquè costa diners, etc, doncs segurament la gent no aniria tant en aquests sistemes.
0: Mira, la línia del que estem comentant ara i una de les preguntes que tenia preparada, rebem la trucada del José perquè en lloc de fer-te jo la pregunta, la farà ell i ja et dic, va justament en la línia que estaves apuntant. Helena, José, de Barcelona, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, ui, tens el mans lliures, a veure si me'l pots treure que així et sentiré molt millor.
3: Vaig conduint.
0: No el treguis, que encara tindrem un susto. A veure, doncs breument, que se sent una mica regulero, fes-nos la teva observació.
3: Bé, jo he estat anant al psicòleg durant gairebé 2 anys. Vaig travessar tots els passos aquests que dieu, d'acceptació, de no, de sí, fins que em vaig decidir anar-hi i m'ha anat superbé. Jo vaig anar per un tema que era el de la feina, sobretot, i al final em van sortir 20.
0: És que és extraordinari, José, perdona que t'aturi, eh? Sé que ara la teva pregunta va en una altra línia i combrego molt amb el que et preguntaràs. Però és molt interessant això, quan comences a tractar una cosa, sobretot perfils, no?, com el José, de, bueno, vaig acabar-hi anant com, no forçat, però com estic al límit, no? Un altre oient ens ho deia, no, per no explotar, i acabes tractant moltes altres coses que et fan un benestar més global, no?, la teva vida, Helena.
1: Bueno, això vol dir que el José va trobar una persona amb qui se sentia bé, professional, i va veure com era un entorn segur, que jo crec que és l'element central, veure que allò és un entorn segur, perquè aleshores és quan comences a treure altres cosetes. Moltes vegades la feina és una excusa, perquè la feina queda bé en algun lloc perquè t'ajudin per la feina, i en canvi l'altre és molt més personal.
0: Bueno, o que no ho has explorat mai, no? Perquè sí, no t'has escoltat mai suficient, no?
1: Exacte, i llavors, bueno, jo penso que entenc que va trobar una persona que era segura per ell.
0: José, a tot això em deies que vas estar 2 anys anant a teràpia, ara t'has jubilat i què ha passat?
3: Que no puc anar-hi, que econòmicament jo era autònom, llavors la pensió que em queda és una pensió molt, molt petita, després de 48 anys treballant, i no em puc permetre el luxe de pagar, pues, anava cada setmana, això suposava uns 200 i pico d'euros, més el desplaçament. Vull dir, encara podria anar poder un cop al mes, però veig que és impossible, que està amb uns preus que no és assequible per la immensa majoria de la gent.
0: Mira, José, ara ho has dit, eh? Jo no tant pels preus que els professionals cobren la tarifa, i jo crec que, senyor, si ho poses en global, poc em sembla, no? Però sí que és cert que per què no hi ha un sistema públic de psicologia que pugui admetre tota la necessitat de pacients que hi ha al darrere?
1: Jo entenc que això al Col·legi de Psicòlegs un dia els podries convidar i parlar de totes aquestes coses, perquè el psicòleg sanitari, que és el màster sanitari, està pensat, entre altres coses, perquè pugui estar en un centre de salut, no?, i atendre, però no s'acaba d'implementar, i això és una cosa a nivell de legislació i d'àmbits molt més elevats de del que és l'administració pública. Però és el que diu el José, és que amb ell li anava bé.
0: I ja ell dit, ara... No puc permetre, fixa't, el luxe.
1: Tal qual, perquè és que jo ho dic, és que és un luxe. I a més, el José, tu com a autònom saps que els psicòlegs també són autònoms majoritàriament, i per tant, que del que cobren, què els hi queda?
0: Un 40% menys.
3: A mi em sembla baratíssim, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Em sembla els diners millor empleats que he fet, però no m'ho permetre, perquè he de menjar, he de pagar coses... Vull dir,
1: Totalment.
0: Igualment, José, em quedo la pregunta i la reflexió de l'Helena, i potser no és l'escomesa de la solució, però a títol intern intentarem resoldre-ho i ens posarem en contacte amb tu si rebem alguna resposta interessant. José, apuntem el teu telèfon, gràcies per l'observació. Una abraçada.
3: Una abraçada.
0: Fins ara. Adéu. Adéu. Mira, i arran de la pregunta del José, jo ara et diria, si algú detecta que li cal teràpia, ajuda psicològica, on hem d'anar?
1: Moltes vegades es fa a través del boca a orella. Uh-huh. És a dir, quan tens un bon entorn social, una de les coses és, ai, mira, doncs l'Elisenda va a la psicòloga. Escolta, on has anat? Amb qui has trobat? Em podria preguntar a la teva psicòloga si té hores? I potser la teva psicòloga no té hores, però ella et pot dir algú que treballa similar amb ella, perquè com que tu, que ets amiga meva, estàs contenta, doncs penso que serà un estil. Perquè hi ha una cosa que la repeteixo molt, que és que has de tenir feeling amb aquesta persona. Feeling no només és que tu no has d'anar al psicòleg perquè et caigui bé, però si cau bé és molt millor.
0: Perquè parleu el mateix llenguatge, no?
1: Exacte.
0: Que us entengueu.
1: Exacte. I afinitat amb la manera de treballar. Hi ha molts corrents, humanista, que sí...
0: Ara els repassarem,
1: conductual, sí. Tots aquests corrents tenen una visió una mica diferent. Al final acompanyen persones, però clar, t'hi has de trobar bé, perquè jo pot ser que hi hagi una línia d'aquestes que jo no la vegi i que no m'hi senti afí. Què farà que tot sigui més complicat? També hem d'insistir molt en que amb el psicòleg o la psicòloga amb la que vagis li diguis les coses. Ha de ser un entorn segur. Tu has de poder dir, escolta, a mi jo necessitaria més deures per casa. Això és una cosa que a mi...
0: Hi ha molta gent que li fa com vergonya corregir el psicòleg. Sí. Ara també et volia preguntar, tiro enrere per anar al mateix punt on anirem. A la primera visita jo he de detectar ja si connecto o no amb el psicòleg-psicòloga?
1: Jo penso que sí.
0: I si no detectem?
1: Però clar, també depèn molt. Hi ha gent que és més intuïtiva i sap perfectament que ja està, que l'he encertada, o que no l'he encertada, no? I hi ha gent que li costa més. Jo sempre dic, entre una i tres sessions, i hi ha gent que diu fins a cinc, però jo dic entre una i tres, jo crec que ja has de poder valorar si aquella persona és la teva persona. I insistim molt, i anem amb allò del José, sí, val diners, però no t'ho has d'aprendre com he perdut diners, sinó el que he pres aquí, perquè no hauràs estat tres sessions perdent el temps, no? És a dir, tu hi has anat a un espai on tu has pogut parlar, on t'han fet una mica de mirall, etc. Però s'ha de continuar buscant fins trobar la teva psicòloga o el teu psicòleg, que és superimportant, que t'hi sentis a gust, que no vagis a un lloc perquè, bueno, mira, vaig fent, em sembla que és això, no, em sembla que és això, no. Què sents a dintre? No, em sembla que estic perdent el temps, em sembla que m'intenta ajudar però que no acabo de... Doncs planteja't de canviar i buscar una altra persona.
0: Planteja't de canviar i buscar una altra persona. Li comuniquem al psicòleg o simplement deixem d'anar-hi?
1: Jo crec que s'ha de comunicar. Si a algú li costa moltíssim, tampoc no passa res. O sigui, si amb algú em deixa de venir a mi sense dir-me res, jo no el tinc apuntat en una llista negra.
0: Però podem fer per escrit, no?
1: Sí.
0: Un WhatsApp, de dir, escolta, t'agraeixo moltíssim la teva feina, ara decideixo això o l'altre, no?
1: I jo crec que fer això, a mi a vegades m'ho pregunten. Escolta, amb un psicòleg que tinc, que tal... Que... Jo els dic exactament el que acabes de dir tu. I els hi afegeixo una cosa. Pensa que fer aquest esforç, que és incòmode, és una feina terapèutica. Perquè tu estàs aprenent a verbalitzar, a sentir que tens dret a dir, escolta, no m'hi sento gust i vull provar en un altre lloc, entens? Llavors els hi plantejo sempre com una cosa molt de teràpia. I aleshores és quan es llencen a fer-ho, a trucar o passar un missatge.
0: No sé si sóc jo, el clàssic, eh? Mira, deixa'm rebre la trucada de la Gemma. Gemma, bon dia. Gemma.
4: Hola.
0: Hola, Gemma, bon com estàs?
4: Bona tarda, bé.
0: Escolta'm, Gemma, una pregunta que en certa manera l'hem resolt una mica abans, però potser ens pots explicar una mica més el per què la formules. Quina és?
4: Com saps en quin moment necessites un psicòleg o un terapeuta, que tampoc sé molt la diferència entre un i l'altre, si és el mateix o no?
0: Mira, bona aquesta pregunta. A veure, comencem pel final. És el mateix un terapeuta que un psicòleg?
1: El psicòleg té la titulació de psicòleg, però a un psicòleg se li pot dir terapeuta, no? El que passa que això porta confusió, perquè aleshores hi ha gent que no té el títol i la carrera i el màster de psicòleg per poder acompanyar persones, però que té una altra formació.
0: Tipus?
1: La Gestalt.
0: D'acord.
1: Els Gestalt són terapeutes.
0: D'acord.
1: I com aquest n'hi ha molts altres, terapeutes d'altres tipus. Però val la pena que si vols un psicòleg preguntis si està col·legiada, si està col·legiat, i que si vols anar amb una persona que no és psicòloga perquè tu t'han dit i aquella persona hi confies, etc, doncs endavant, però sabent que és terapeuta, que no és psicòleg.
0: Gemma, tu deies ara en quin punt Per què? Dones més pistes. Perquè l'Helena deia, hi ha com aquestes fases, no?, que estava descrivint ella, de Prochaska i Di Clemente, que diu, hi ha com primer la negació, després com que et vas adequant i vas activant-te fins que decideixes fer el pas. Quin és el teu dubte concret?

0: digui, mira, faig una sessió, a veure per què.
1: El dubte hi és. Fixa't que ja està a la fase de contemplació. És a dir, em podria anar bé en el psicòleg? Mm-hmm. I aleshores, com treure aquesta càrrega tan, tan tremenda de, bé, d'anar al psicòleg? No, anar al psicòleg és com si a mi m'ha sortit algú a la pell i vaig al dermatòleg, no? Mm-hmm. Doncs prendre'ns-ho més així.
0: Aquesta és bona. La vaig a mirar-me la piga, a veure si és alguna cosa o no.
1: Tal qual. I en canvi no en fem un drama, no? És a dir, ho fem normalment, agafem un telèfon, busquem el dermatòleg o dermatòloga i agafem i demanem hora. Doncs amb la psicòloga seria una mica el mateix. Jo el que li diria a ella és que el que veig és que hi ha una consciència, ajuda els altres, és optimista, és una persona que sap veure la part, fa aquesta cosa automàtica de ja redirigir el pensament cap a on amb ella li és més favorable. Aleshores, confio que té una intuïció, i aquesta intuïció és la que està florant en forma de dubte.
0: Què et diu la intuïció, Gemma? Que hauries d'aprovar una sessió?
2: I també per una cosa molt important que he dit abans, que a vegades no només és per tu, sinó per qui tens al costat.
0: Ai, amiga, el clàssic.
2: Però penso a vegades que el problema sóc jo, però moltes vegades que no, bueno, problema o com li vulguem dir. Aleshores, sé el que jo li diria a una altra persona, però a vegades no m'ho sé aplicar jo.
0: Amiga.
1: Hi ha una cosa, a vegades, i això te la deixo així, però ni molt menys parlem de tu, sinó en general. Moltes vegades aquestes persones tan optimistes que tiren tan endavant, és una màscara també, perquè l'obliguen. És a dir, fins a quin punt jo sóc optimista o fins a quin punt m'ha tocat el rol d'optimista.
0: Com que m'he posat l'etiqueta d'optimista i ajudo tothom, ara sembla que no pugui...
1: Exactament. I aleshores és fer reflexió una mica sobre qui sóc jo de veritat, quines són les meves necessitats, perquè potser no tinc l'espai per escoltar-me les meves necessitats. I en el cas d'ella, la teràpia seria un espai perquè ella pogués volcar les meves necessitats, qui sóc jo, què vull, què necessito, i a partir d'aquí, potser en tres sessions, diu,
0: ximpun,
1: ja està.
0: Gemma, jo crec que la resposta entre línies la tens. Una abraçada molt forta i gràcies per confiar en la solució.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu, Nica. Fins ara. Abans d'anar a quins corrents de psicòlegs hi ha, jo et diria, resposta també al que ens deia la primera trucada que teníem, no recordo, el José, de Barcelona, hi ha associacions o entitats o serveis que ofereixin psicologia però reduïts?
1: Sí. Sí, hi són. El que passa que no et sabria donar ara mateix els contactes, però això ho podem buscar.
0: Ho buscarem i passarem pel club.
1: I a més, també es pot preguntar en el Col·legi de Psicòlegs. El Col·legi de Psicòlegs, quan abans em deies com busco un psicòleg, una de les maneres és contactar perquè hi ha una base de dades de tots els psicòlegs col·legiats. Aleshores dius, jo he vist, jo què sé, Premià de Dalt, no? Doncs qui tinc a prop? Doncs mira, tinc una a Premià de Dalt, dos a Premià de Mar, una de Vilassar, l'altra a Cabrils. Seria una de les maneres. Això, clar, no et garanteix perquè no saps qui és, però sí que saps una mica en aquella descripció com treballa. Si estic buscant algú cognitiu-conductual, no? Doncs em sortirà allà. Doncs mira, vaig a provar amb aquesta persona.
0: Tenim més preguntes. Ara de seguida anem a la Isabel a Barcelona, però ara has dit, busco Premià de Dalt, proximitat. És el mateix fer una sessió online que fer-la presencial?
1: Jo... En els meus pacients els dic que si poden presencial, que vinguin presencial. Però quan jo tinc pacients, molts que estan o lluny, aquí dintre de Catalunya o Espanya, o fins i tot molts a l'estranger. Aquesta tarda tinc una persona de Nova York, no? Uh-huh. Aleshores, estem fent teràpia estupendament i fantàsticament. Jo hi ha gent que no l'he tocada mai.
0: Mai?
1: Mai a la vida. Mai a la vida. N'hi ha que em fan la sorpresa de tant en tant que els tinc agendats
0: i
1: quan em vaig a connectar dic ai no hi és i truquen al timbre i m'han vingut des de l'altra punta del món a veure. Em fa molta il·lusió. Però realment no ens hem posat mai peus, no? Que diuen algunes. I és tal qual. Però la teràpia online funciona molt bé. És a dir, que no sigui un impediment perquè ningú hi vagi. I en tot cas, que sigui una cosa que jo la provo i dic, escolta, no m'acaba de convèncer, però ho he provat. Val?
0: Inclús pot ser, jo et diria, amb gent que potser no les té totes, que em fa mandra, pot ser un incentiu.
1: Sí.
0: De fer una trucadeta, només t'ocupa aquella hora o aquells tres quarts o aquella hora i mitja a l'agenda i no t'has de desplaçar, no és logísticament difícil, no?
1: Exactament. I justament aquesta setmana passada ho deia amb una mare, amb un fill de 19 anys, que jo li deia, no, fes-li fàcil. Si s'ha de desplaçar fins a Barcelona, jo no ho veig. I jo li dic, per exemple, adolescents, gent amb addiccions, gent molt gran, aquests, per exemple, algunes patologies, està absolutament descartat per mi a l'online. Per què? Perquè no és el mateix que entrar en un espai i que saps què és l'espai, que el context condiciona molt el que estic fent en aquell moment, no? Però la resta de gent, jo crec que l'online, per exemple, la setmana passada una noia que té una criatura molt petita, doncs ara mateix li va molt més bé online perquè s'organitza molt més bé.
0: Perquè és l'hora aquella.
1: Fantàstic.
0: No són tres.
1: Clar, a vegades no és la millor opció, però és la segona millor opció i aquesta és la que fa feina.
0: Isabel, Barcelona, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Pregunta molt adequada. Fot-li, tira.
3: A veure, jo ara estic en un moment, bueno, ja fa temps que ho arrossego, i

0: I aleshores, m'estic plantejant si és el moment d'anar al psicòleg o al psiquiatre.
1: Epa, bona pregunta, la de la Isabel. Quan saber o com saber si necessitem un psicòleg o un psiquiatre? Això ens ho poden dir al CAP, per exemple?
2: Sí, també, clar. El psiquiatre és metge. Per tant, el psiquiatre el que farà és receptar unes medicacions que els psicòlegs no podem receptar. Mm-hmm. Res, absolutament res. Aleshores, la distinció entre una cosa o l'altra, si la persona veu que realment té una depressió molt gran, que hi ha un estat ansiós, que hi ha un TOC, un trastorn obsessiu compulsiu que no em deixa viure, qualsevol cosa que jo ja veig que està passat de mida, potser val la pena anar al psiquiatre. Però, en principi, si tampoc ho acabo de saber, és bo, nosaltres els psicòlegs el que fem és rebre la persona, veure què passa, que ens expliqui una mica durant aquella hora quina és la situació i a partir d'aquí fer la derivació.
1: D'acord, per tant, Isabel, en un principi psicòleg i que aquest professional t'ajudi, que digui, mira Isabel, hem arribat a un punt que potser necessites ajuda farmacològica, et derivo a... Sí?
3: Perfecte.
1: Queda clar?
3: Molt bé.
1: Isabel, moltíssimes gràcies per escoltar La Solució Única. Una abraçada.
3: Que tingueu un bon dia. Igualment, guapa.
1: Adéu. Són tan macos, els nostres oients. És que m'encanten. El 677-3877-19 93-201-7474. Fran, tinc la sensació una mica que també La Solució és com aquest espai de consulta que la gent se sent segura amb nosaltres. Vull dir que truca la gent i jo tinc la sensació que no els fa por fer la pregunta, que no els fa por parlar amb nosaltres, que se senten propers. Almenys així m'agrada pensar-ho.
4: És un espai confortable,
1: sí.
4: I és un espai on estem molt a gust tots, independentment del que pensem.
2: Ho feu vosaltres, eh?
4: Bueno, i tu? Bàsicament.
2: No, però vosaltres hi sou cada dia. No, us dic, de veritat, que jo penso que sí, que és un entorn segur.
1: Oi?
4: Mm. Sí, sí.
1: El 677-38-77-19. Ai, aquestes floretes. Va, què ens diuen, Fran?
4: No, de fet, a banda de penjar la teva fotografia on t'assembles el Mari Pauguet...
1: Em surt l'aigua pel nas.
4: La Lídia ha posat una enquesta perquè la gent voti.
1: Hòstia.
4: Si s'assembla o no.
1: Oh, Lídia, tia. I què surt? Quin percentatge hi ha? A veure.
4: Ara te'l mirarem.
1: Passa'm el percentatge.
4: El percentatge. La Clara ens explica que fa anys que va a teràpia. Diu, de fet, he tingut dues professionals, diu la Clara, dues de referència. Una es va acabar perquè es va morir, però ja havia començat paral·lelament a fer musicoteràpia amb una altra, amb una psicòloga de formació específica, i fins a dia d'avui estic molt contenta. També l'Enric està molt content. L'Enric de Sant Vicenç de Castellet diu que és una persona hiperactiva i molt nerviosa i li ha anat molt bé anar una psicòloga perquè l'ha ajudat molt. I la Marina té una pregunta, atenció. Tinc un problema perquè vaig al psicòleg des de fa un any, aquest no és el problema, em sé la teoria de sobres, però em costa molt posar-ho en pràctica. Com es fa, diu? Com es passa de saber què és el que he de fer? Com
1: a fer-ho? És difícil, eh? A fer-ho de veritat, Helena.
2: Mira, és un clàssic el com, no? El com. Val, sí, com, aquesta frase de jo em sé tota la teoria. Mm-hmm. D'acord. Si et saps tota la teoria, el que hem de fer és fixar-nos objectius molt petits. Mm-hmm. Per mi una cosa que funciona és allò que faig cada dia de forma imperceptible, però que és cada dia no sé quantes vegades, que no pas un objectiu que ho faré un cop al mes.
1: D'acord.
2: Perquè és molt més rellevant per nosaltres, pel nostre cervell, pels hàbits que construïm, allò que repeteix cada dia, que no pas allò que fem puntualment.
1: Posa'm un exemple.
2: Aleshores, per exemple, imagina't que vaig posar ahir d'exemple que ens serviria ara mateix perquè em va dir, és veritat. Imagina't que em costa, jo què sé, la comunica, el parlar. No? Mm-hmm. Imagina't que sóc una persona que sóc més aviat retraiguda, tímida, mm-hmm. el que sigui. I la meva mare em trucarà per demanar-me hora a no sé on. Doncs què he de fer? He de trucar, jo he d'agafar, m'he d'apuntar què és el que vull dir, val? Tenir un paper davant, un paper amb un mantra, per exemple, que digui estàs aprenent a comunicar tot allò que et costa, perquè allò és el meu referent quan jo faig la trucada, i preparar-me, per exemple, el que és la pregunta. Hi ha gent extremadament tímida que una pregunta de trucar a una dermatòloga que dèiem abans li costa un món. Doncs aleshores això seria una de les feines, d'acord? Això seria uns deures de teràpia. I com això, moltíssimes altres coses. Si m'està costant adherir-me a fer exercici, surto 5 minuts. No surto mitja hora a caminar. Oblida't de la mitja hora. Entens? Faig 10 sentadilles, que no sé com es diu en català. Perquè ja entre els esquats, les sentadilles...
1: A la gatzoneta, no sé com és.
2: Val, doncs imagina't.
1: Sentadilles, busqueu-m'ho.
2: Doncs, per exemple, una de les coses que es pot fer, a mi m'hauríeu i riuríeu, perquè a vegades estic entre sessions, que jo tinc 10 minuts, i agafo i faig 10 sentadilles.
4: 10 squats.
1: Grava't. Mentre... Squats, es diuen squats.
2: Ah, vale, ja ho deia bé, doncs els squats. Doncs aleshores, entre que canvio una cosa i l'altra, faig això. O faig unes flexions en el sobre.
1: De sobte, Elena Puigguitar Rocky, eh?
2: Exacte. Doncs mira, ho dic perquè la gent pensi que aquestes coses serveixen. Això són píldores d'aquestes que però funcionen.
1: És a canviar els avis, no? L'Elena sempre parla d'exposar-se, no?, a la incomoditat. Jo, per exemple, em costa molt la disciplina. Mm-hmm. I cada dia intento, va, avui et lleves amb la primera alarma. Aquestes coses, no? I vaig millorant, eh? Abans tenia 10 alarmes, avui me n'he posat només dues.
2: Ho veus?
1: Estic doncs, superorgullosa.
2: Doncs això seria el com que ens pregunta ella, seria petits objectius. Què és allò que penses que no té cap importància a l'hora de provocar un canvi? Doncs és allò, és allà on hem d'anar. I com aquests 40, perquè 40 de molt petits són molt més potents que dos de molt grossos, d'aquells que dius, ai, és que això em costa moltíssim. No, petits.
1: Jordi, Cerdanyola del Vallès, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: A veure,
5: mira,
1: primer de tot...
5: És molt senzilla.
1: No, que et volia preguntar l'edat, per tafanera.
5: Ah, 58.
1: 58 anys. A veure, Jordi, quina és la teva consulta?
5: Val, és bastant fàcil. És que tinc una consulta que no sé ben bé com plantejar-la. Bueno, jo he tingut i tinc molts problemes a la meva vida, de molts tipus econòmic, tal, tal... I veig, per exemple, només per posar en context, des del 2011 no tinc llum a casa, ¿vale? Uh-huh. Ara estic amb negociacions a Hisenda que puc perdre el pis. I mai he anat a cap psicòleg, a cap psiquiatra... Sí, jo crec, soc una persona, que no sé si soc conscient, és que soc massa forta, però sí, no és que no estigui preocupat, jo estic preocupat perquè ara puc perdre el pis, però no estic superagobiat, vas plorant pels rancors, llavors no sé si això és normal o no és normal. Ser una persona que tots aquests cops que torna a la vida s'aguanta com si res. Saps?
1: Mira, molt bona pregunta, Jordi. Ara t'ho intentem resoldre després de la publicitat. Jordi, t'allibero i sents la resposta en antena. Una abraçada molt forta des de la solució.
5: Molt bé, millor. Perfecte, gràcies. Ara. O sigui, bé, gràcies, moltes gràcies.
1: Adéu. Ara li responem després de la publicitat perquè, déu-n'hi-do, la pregunta del Jordi és com pot ser que m'estiguin passant coses molt grosses com algunes que ens ha relatat i jo senti que estic bé. Realment està bé en Jordi? Ara li responem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
6: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
7: Entrades a auditori.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB. Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5: 10 minutets i seran les 2 del migdia. Avui estem fent un programa que m'està interessant tant, Helena. Tot plegat, m'interessa tantíssim. Les vostres preguntes, les teves respostes, les observacions que ens fan els nostres oients. Ara ho hem deixat amb en Jordi, que ens deia com pot ser que m'estiguin passant coses molt grosses i tot i això jo senti que estic bé. Està bé, realment, en Jordi?
6: Jo, més que saber si està bé o no està bé, perquè no ho puc saber, però només per una trucada, jo el que sí que diria, el primer que em surt com a resposta, és que està activant tota una sèrie de mecanismes que tenim al cos per fer front a les adversitats. Mm. És a dir, això és el mateix que passa quan hi ha una emergència, no? Hi ha persones que es desfan i hi ha persones que els hi surt aquest pronto d'ajudar, de sortir, no? Això són respostes del sistema nerviós i això és molt diferent en funció de les persones. Saps allò de la fugida, de la lluita i de la congelació, no? Doncs què li surt a ell?
5: La fugida, la lluita i la congelació són maneres de respondre a una amenaça.
6: Totalment.
5: Pels que sigueu nous a la solució.
6: Totalment. Hi ha persones que s'arriben a desmaiar quan passa una cosa molt grossa.
5: Ah, sí, tipus ovelles, que les ovelles fan cloc.
6: Sí, doncs es desmaien perquè allà el sistema nerviós el que fa és no puc sostenir això, desconnecto. Wow. I quan torno a connectar, aviam si puc sostenir-ho, no? Igual que la persona que quan hi fa front, lluitant contra allò. O la persona que evita i fuig, no? Aleshores, sembla que en Jordi el que li passa és que ha activat tota una sèrie de recursos del seu cos per fer front a això, per tant, hi ha més aquesta lluita. Fixa't que no hi ha ni la fugida ni la congelació. I aleshores aquí se segreguen una sèrie de coses al cos que ens ajuden, els famosos cortisols, adrenalina, noradrenalina, totes aquestes coses, que ajuden a estar forts. Una cosa que passa molt sovint és que quan tenim un repte molt important s'activa tot això i després quan el desapareix aquest estímul que ens requeria tanta presència i tanta força, la persona és llavors quan fa el baixón.
5: Allò de que la vida et fot un hòstia. Que dius, no, però si ara estic bé, si ara no estic passant aquest moment d'estrès, en plan, a veure, Josep Lluís, si és que precisament el cos ha deixat de segregar totes aquestes hormones, no estàs en aquest pic d'estrès, però ara et ve la ressaca. Sí. És quan fot el cop fort, no? Molta gent que agafen vacances, no?, després d'una època d'estrès, pot ser que m'hagi posat malalt ara, com pot ser que ara tingui ansietat si ara no estic sota els efectes de l'estrès?
6: Sí, sí. Això, no? Per exemple, un cas d'una recent ara d'un canvi de casa, no?, amb nens petits i que ha durat molt de temps per unes mogudes d'aquestes de vivenda i el baixón l'ha fet després, quan ja està instal·lada, quan està bé, quan ho té tot, però clar, perquè s'estava sostenint moltíssima cosa.
5: El 677-38-77-19. Preguntes, Fran.
7: Doncs mira, parlant sobre les diverses teràpies que existeixen, l'Agnès diu que ha fet diverses teràpies psicològiques, però pregunta, com podem saber quina teràpia o quin corrent ens anirà millor per tractar?
5: Farem una cosa. Avui, com que ens quedarà curt, podem dedicar un programa especial, Helena, a quin tipus de psicòlegs, psicòlogues hi ha i quines corrents psicològiques hi ha. Però fem una retraiem una miqueta al cap per poder explicar-li a aquesta oient. A veure, com podem saber-ho?
6: Jo el que diria, aviam, hi ha moltes corrents, com has dit tu, i per exemple, i a més ara, perquè les clàssiques de tota la vida hi són, però se n'han afegit moltes, que són combinacions de totes aquestes, i aleshores jo el que li diria, per exemple, si hi ha alguna psicòloga que li cridi l'atenció, que hi contacti, que li pregunti com treballa, quina línia té. Hi ha gent que pregunta molt i hi ha gent que pregunta zero, no? Pregunta molt està bé, quina línia tens, què significa, perquè jo no tinc per què saber si em contesta que treballo amb la línia sistèmica, què significa això, i aleshores, jo per exemple, és una cosa que l'explico molt, doncs això significa això i això i això. I la mateixa psicòloga, els psicòlegs, hem de ser les persones que també diguem no, jo, la manera que jo treballo no és l'adequada per això que m'estàs explicant. No? Teniria molt millor aquest tipus de professionals, llavors derivar-ho amb una altra persona que sabem que la pot ajudar molt millor que nosaltres. Aquesta seria una de les maneres, que ella truqués a algú i aquest algú li expliqués aviam què.
5: Proposta d'Helena Puig-Guitart, insisteixo, dedicarem la propera sessió que fem amb tu, Helena, si et sembla, la farem dedicada a això. Quin tipus de psicòlegs, psicòlogues trobem i quin tipus de corrents podem trobar i aquestes combinacions infinites. Va, més preguntes.
7: Mira, el Josep d'entrada reivindica la feina de psicòlegs i de psiquiatres també, salven vides, dono fe, gràcies infinites a tots ells. La Cristina pregunta sobre la seva filla, una filla de 10 anys amb pors a la nit, diu no descansa gaire i nosaltres encara menys perquè ve al nostre llit cada nit. És una cosa que passa des de fa 2 anys. Quin especialista em recomaneu per aquest problema que té la nostra filla, diu la Cristina?
6: Jo, com a psicòloga, el que li diria és que anessin ells, que preguntessin ells per una especialista que evidentment atengués família, no? Un especialista en família, amb infants, amb joves, i que ells, primer de tot, expliquessin, anessin allà i expliquessin, mira, tenim aquest problema, i expliqués una mica quin és el context, som una família així, té germans, no té germans, perquè tot aquest context, això ja el sistèmic funciona molt bé, tot el sistema és essencial a l'hora d'explicar per què té això. Aleshores...
5: Clar, perquè la gent, perdona'm, Helena, sí. Nosaltres estem acostumades a parlar temes psicològics, però sí. Algú que estigui dient, com que el sistema? Ho diu l'Helena perquè de vegades diem, ai, aquest nen es comporta malament. Ja, però què respon això, no? Per això necessitem com la foto.
6: Exacte.
5: On es mou aquesta criatura, no?
6: Exacte. I la foto no només és la família, és la seva classe, és el seu grup d'amics, si va a futbol, si fa piano, si fa... És a dir, amb qui relaciona. I llavors poder fer una mica d'anàlisi de tot això. I després també li dic amb ella, perquè per mi és interessantíssim que ens donguin pautes per gestionar la por d'ella. Perquè no és tant que l'interruptor faci clic i la nena deixi de tenir por, sinó entendre com podem acompanyar aquest moment de por.
5: Perquè... No és eliminar-ho, sinó acompanyar-ho.
6: I entendre d'on surt, perquè és més interessant encara. La por al final acaba sent el símptoma d'alguna cosa que hi ha sota, que li passa perquè té por, és una nena extremadament sensible, ha sentit alguna història, hi ha hagut alguna pèrdua a casa, algú a l'escola li ha explicat alguna cosa tremenda i com que la seva nena és molt sensible ho està somatitzant, i és millor aquí perquè aleshores, per exemple, en aquest, i això evidentment m'ho invento completament, estic fent hipòtesis, podríem estar treballant la sensibilitat, i llavors som pares que sabem acompanyar la sensibilitat de la nostra filla, més enllà de que ara puntualment pugui tenir por des de fa 2 anys.
5: Crec que queda super resposta. Va, últimes consultes, al 677-3877-19.
7: Mira, la Judit vol reivindicar en psicologia també els neuropsicòlegs.
5: Epa! Diu que... Què fa un neuropsicòleg, Helena?
6: Són els que fan totes les valoracions, els testos, els diagnòstics, molt útils.
7: I diu això, que nosaltres ens dediquem al diagnòstic, la Judit, no fem teràpia, però tinc la impressió que som els grans desconeguts.
5: Epa,
7: també.
5: Mira... Apunta el telèfon de la Judit.
7: Doncs vinga.
5: Fem un tema de neuropsicologia.
6: Superinteressant.
5: Perquè no n'hem parlat mai a la solució. Doncs 220 vinga. Escaig programes o 200... Vinga, ja t'ho diré. Ara
7: avui,
5: no tenia el número. El 200...
7: Sí, 221 avui.
5: 221. Doncs sí. 221 programes i encara sí. No havíem parlat de neuropsicologia. Apuntem-ho
7: doncs
5: també.
7: Mira, Judit, quedes convidada oficiosament. La Sílvia demana, i també podem explicar-ho breument, què opina l'Helena Puig-Guitart del tema de les constel·lacions? De què
5: mira,
7: serveix això i
5: si
7: ajuda?
5: Com es diu aquest oient?
7: Es diu Sílvia.
5: Ho estava pensant ara, Sílvia. He dit, però no li preguntis perquè la posaràs en un...
6: En un brete.
7: Ja l'he posat jo.
6: No, la Sílvia.
7: La Sílvia, però jo he fet a cordó umbilical.
6: Jo amb això tinc... No sé com dir-ho d'alguna manera que quedi molt clar. Tinc la mentalitat molt oberta, no? Jo no sóc de dir, no, és que només serveix això. Les coses són científiques o no són científiques en funció de si s'estudien o no s'estudien. Aleshores, jo puc dir una cosa, no, és que això no és científic, i és veritat, puc tenir tota la raó perquè s'ha estudiat i s'ha vist que això realment no funciona, i en canvi hi ha coses que podem dir no són científiques, però, perdó, on són els estudis perquè diuen que no són científiques? I aleshores aquí hi ha l'efecte placebo, que la fem servir en l'àmbit sanitari, evidentment.
5: Però si és placebo i funciona, jo sempre li dic a la persona,
6: exactament.
5: Tu funciona, tu tira.
6: Exactament.
5: Com si és anar a portar-vos a les Clarisses, filla meva.
6: Però per què amb tema mèdics de tractaments es fan servir els placebos? Perquè els placebos a vegades reaccionen. Per tant, si reaccionen i si les constel·lacions i la terapeuta o el terapeuta que està fent les constel·lacions a mi m'està servint per reflexionar, per interioritzar certs moviments a dintre el meu sistema, la meva família, doncs benvingut sigui.
5: Doncs ja ho sabeu, benvingut sigui. Helena, ens ha quedat molt curt. No sé si hi ha alguna pregunta flash. Fran.
7: No, el que hi ha moltes felicitacions pel tema d'avui i reivindicar la figura dels psicòlegs i dels psiquiatres, que en la majoria de casos dels oients que ens han escrit els han estat molt útils.
5: Doncs mireu una cosa, el proper dia, Helena, la propera sessió, parlarem, ara sí us ho prometerem, ho abaixarem, de tipus de corrents psicològiques i tipus de psicòlegs i psicòlogues que hi ha, perquè encara us donem més pistes a l'hora de triar el vostre psicòleg, psicòloga de confiança. Helena Puigguitart, tu has anat a teràpia, també?
6: Sí.
5: Molts anys?
6: Molts anys, i no molts anys, temps, però i amb diferents professionals.
5: Ai, això, ràpidament, es pot tenir més d'un professional per cada cosa?
6: Jo crec que quan tractes diferents temes val la pena trobar persones més especialitzades en allò.
5: També en parlarem el proper dia. Helena Puigguitart, com sempre, gràcies.
6: A vosaltres, que és un plaer.
5: Tornem demà amb en Fran Domènech, com sempre, i amb la Núria Casas per parlar de tatuatges. En porteu? Demà a la solució, fins que s'acabin les respostes.
1: En marxa l'únic judici per la violència policial de l'1 d'octubre, el del cas Roger Espanyol. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Aquest matí ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici contra els quatre policies nacionals, tres comandaments i un escopeter, acusats d'haver buidat un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre de l'any 2017. Joan Bota.
9: És una causa inèdita, l'únic amb policies espanyols asseguts al banc dels acusats per les càrregues amb què van intentar aturar el referèndum d'autodeterminació. La resta o es van arxivar o van quedar no res després amb la llei d'amnistia.
1: Barcelona, Miquel Jarque.
10: En el judici, Roger Espanyol ha actuat com a testimoni, atribueix el tret d'un policia nacional d'una pilota de goma que li va buidar l'ull a una represàlia per una disputa que va tenir lloc abans de la càrrega policial, en una càrrega on ell va ser colpejat per una porra i la gent de la policia nacional la va perdre.
11: Pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la, jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: Mentrestant, Europa proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials, limitar-ne l'ús dels que tenen entre 13 i 15 anys i obligar les plataformes a fer-ne un disseny segur fins als 18.
9: Ho ha defensat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un discurs sobre l'estat de la Unió, en què també ha proposat crear un Consell de Seguretat Europeu i que el Canadà sigui estat associat a Europa.
1: A Estrasburg, Bruno Fortea.
12: Si la proposta tira endavant, el Canadà serà el màxim aliat geopolític de la Unió Europea. Se li atorgarà un estatus únic que ara mateix no té cap altre país. Pel que fa a les xarxes socials, von der Leyen presenta demà mateix la llei que restringirà l'accés als menors i per solucionar la crisi de Ceuta ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió de migrants quan hi hagi una emergència.
1: I de tornada aquí a Catalunya, us ho avança a Catalunya Ràdio, vigilants privats de DIF i els Mossos d'Esquadra reforçaran a partir d'aquesta mateixa nit, amb patrulles a les vies, als entorns de l'estació de França de Barcelona, on hi ha hagut 6 robatoris de coure en els últims 10 dies.
9: I l'última aquesta mateixa nit ha afectat la senyalització automàtica i ha provocat retards i supressió de trens a tota la línia del Garraf.
1: Mentrestant, el president Salvador Illa reivindica el nou finançament a Extremadura, governada pel Partit Popular i per Vox, avui que el govern hi trasllada allà els actes de la Diada que habitualment s'havien fet a Madrid. Enviat especial a Extremadura, Albert Prat.
13: A aquesta hora, Salvador Illa segueix reunit a la seu de la Junta d'Extremadura amb la presidenta Maria Guardiola. Illa ha entrat amb la intenció de defensar que el nou finançament és solidari amb totes les comunitats en un nou intent per fer canviar d'opinió els barons del PP que mantenen el seu veto a la reforma.
14: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que guanyaria en credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
1: I en temps de cultura, la bola negra dels Javis representarà Espanya a la pròxima edició dels Oscars. Madrid, Dani Sainz de Aja.
15: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido i a Los Domingos, però encara haurà de passar el filtre de l'Acadèmia de Hollywood. De moment, esta història, que entrellaça memòria i alliberament sexual, està tenint molt bona acollida entre el públic de Toronto, on ha arrencat la seva gira nord-americana.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
16: Bon dia.
1: El Barça juga avui a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander.
16: Un partit que podreu seguir, com sempre, a la TDT i que avui tindrà una edició especial amb una prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues, Barça, de Ràdio Barcelona, per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Al Madrid, polèmica, perquè Mbappé i Vinícius no van mostrar la samarreta abans del partit de suport a Ceuta i derrota ahir de l'Espanyol 2-1 amb el Rayo Vallecano.
1: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs dues incidències al transport públic. Retards de l'R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17, a causa de diverses incidències, entre les quals, com comentàveu, una de provocada per un robatori de cable a l'estació de França. També retards de l'R11 per una incidència de gestió operativa. A les carreteres, poques complicacions, només algunes retencions a les rondes de Barcelona i també l'N420 a les Borges del Camp a causa d'obres.
1: I ens falta el temps.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I avui és especialment interessant perquè, Francesc Mauri, bon dia.
19: Bon dia.
1: Aquesta tarda tindrem pluges.
19: Doncs sí, ja hi comença a haver alguns primers ruixats, coses modestes, això sí, que arriben al Pirineu Occidental, una zona de ruixats també cap a l'Ebre, bàsicament ara mateix cap al Golf de Sant Jordi, i els ruixats que aniran agafant empenta a mesura que avanci la tarda al nord-est, bàsicament des del Pirineu Oriental i cap al litoral i prelitoral barceloní, conurbació barcelonina fins aquest vespre, nit i matinada, i s'hi afegirà mitja tarda, vespre i nit la Costa Daurada. En totes aquestes zones s'ha vist taronja de Meteocat, aiguats que podrien ser d'intensitat torrencial, per tant, superar els 40 litres en 30 minuts, i sempre, sempre, sempre amb extremada irregularitat. Això vol dir que en alguns indrets pot ploure moltíssim i a pocs quilòmetres, o més ben dit, metres, gairebé no caure ni gota. I atenció al descens de temperatura de luxe aquesta matinada i demà.
1: Molt bé, doncs haurem d'estar molt pendents de les pluges, les precipitacions i, com sempre diem, molta precaució en els desplaçaments. Gràcies, Francesc, bon dia.
19: Bon dia.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Continua a aquesta hora la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre. Es fa contra els 4 policies nacionals, 3 comandaments i un escopeter, acusats d'haver buidat un ull a Roger Espanyol el dia del referèndum per la independència. Espanyol ha declarat davant del tribunal que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Els policies s'enfronten a penes que poden anar de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana, en canvi, l'absolució. Anem a l'Audiència de Barcelona, on es fa aquest judici. Miquel Jarque, bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Òscar, sí, aquí continuen declarant testimonis de l'acusació. En la declaració d'Espanyol, la primera del matí, ell ha admès que va participar en el llançament de tanques contra furgonetes policials, però atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir lloc amb uns agents en una càrrega on va ser colpejat amb una porra que l'agent de la Policia Nacional va perdre.
20: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
10: Tots els testimonis de l'acusació que van veure les càrregues amb pilotes de goma expliquen que va ser a poca distància i totalment desproporcionada. L'acusació en el judici haurà d'acreditar a quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Espanyol. Avui hi ha previst que declarin una quinzena de testimonis. Demà serà el dia dels pèrits. El judici acabarà l'1 d'octubre.
1: Doncs abans d'arrencar el judici, l'activista Roger Espanyol ha rebut el suport de diverses entitats, com ara l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, Irídia, de Defensa dels Drets Humans, i de l'associació Stop Bales de Goma, que lluita per prohibir l'ús d'aquests projectils. El judici també està sent seguit per una missió d'observació d'independent integrada per diferents organitzacions com ara Amnistia Internacional. Palau de Justícia, Marta Corbalán.
21: Roger Espanyol ha arribat a les 9 del matí a l'Audiència de Barcelona, on l'esperaven una trentena de persones amb pancartes i crits de suport. Aquest és l'únic cas que serà jutjat per les càrregues policials de l'1 d'octubre. La resta de policies investigats van ser amnistiats. La llei, però, no preveu l'amnistia per als quatre agents que a partir d'avui s'asseuen al banc dels acusats perquè no ampara lesions de gravetat com la pèrdua d'un ull. Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que exerceixen d'acusació popular en el judici, confien que aquest cas serveixi d'acte de reparació i justícia per a totes les persones que van patir les càrregues de l'1 d'octubre i esperen que acabi amb una sentència condemnatòria. Sentim la directora d'Irídia, Anaïs Franquesa, el president d'Òmnium, Xavier Antic, i el de l'Assemblea, Josep Vila.
0: És un judici històric perquè es faci justícia pel Roger, però també perquè s'estableixin els límits de què pot fer o no la policia en context de protesta.
2: Avui portem al banc dels acusats un escopeté i tres comandaments de la policia espanyola, però en realitat portem a judici tota la violència policial de l'1 d'octubre.
22: Un únic judici, que això sol ja explica el nivell de poca democràcia i de poca justícia que hi ha a l'estat espanyol.
21: El judici ha arrencat avui i acabarà casualment el pròxim 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum.
1: Passant 10 minuts de les dues, Brussel·les proposa prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als que tenen entre 13 i 15 anys. Davant de l'Eurocambra, a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre seguretat, ha proposat la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, amb Ucraïna i amb el Canadà, a qui proposa que es converteixi en el primer estat associat al bloc comunitari. Anem a Estrasburg. Bruno Fortea, bon dia.
23: Hola, bon dia, Òscar.
1: Anem a pams, Bruno, perquè han dit moltes coses, Ursula von der Leyen. Sobre la prohibició de xarxes socials, Brussel·les presenta demà mateix una llei per fer-ho possible.
23: Sí, una llei que, segons von der Leyen, imposarà límits a les grans tecnològiques.
24: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials. Es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
23: I vol que els menors de 13 anys quedin exclosos de les xarxes i que entre els 13 i 15 anys només hi puguin accedir sota control parental, amb límits de temps i funcions limitades a les aplicacions.
1: Però com dèiem, Bruno, a banda de les xarxes socials, l'altre gran protagonista és avui el Canadà. Aquí Brussel·les pretén acostar a la Unió Europea. I com vol fer-ho?
23: Fent que el Canadà sigui el primer estat associat de la Unió Europea. No entraria dins del club comunitari, però sí que en seria el màxim aliat geopolític, just ara que el Canadà manté una guerra comercial i aranzelària amb Donald Trump.
24: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
23: Von der Leyen també vol crear un Consell de Seguretat per coordinar millor la defensa d'Europa i altres aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units.
1: I en aquest discurs també s'ha colat la crisi de Ceuta. Aquí, Brussel·les, Bruno, ha tornat a defensar un enduriment de la política migratòria.
23: Sí, von der Leyen, de fet, ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, amb fluxos migratoris que són orquestrats o utilitzats, diu, per atacar Europa.
24: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per tant, vull adreçar-me directament al poble d'Espanya. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
23: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
1: Bé, doncs, d'entre totes les coses que ha dit Ursula von der Leyen, ha entrat en aquest debat sobre el futur tecnològic. I en això és especialment significatiu el fre i l'alerta que sorgeix des del mateix sector. Cada vegada més veus admeten la necessitat d'un control a la intel·ligència artificial, una revisió exterior, Albert Manyà.
25: L'últim a fer-ho ha estat Sam Altman, cofundador d'OpenAI, que ha admès des de San Francisco que és normal que la gent no li faci massa gràcia. I think you
26: also see... Crec que també s'observa una por real que algunes d'aquestes empreses o algunes companyies que desenvolupen IA puguin acumular massa poder i ser capaces d'exercir una influència indeguda sobre l'economia i imposar una visió del món a la gent. I crec que el món té motius per tenir por d'això.
25: Mark Zuckerberg, de Meta, també reclama la presència d'uns avaluadors independents. En definitiva, més o menys matisos, aquesta indústria reivindica un regulador, com en altres camps.
1: I al marge d'aquests líders de la IA Adrià, un fòrum a la capital dels Estats Units ha contraposat figures polítiques contraposades que han arribat a una conclusió semblant. No es pot deixar el sector en mans només dels oligarques. Washington, Oriol Serra.
3: Bon dia. La Pro-Human Assembly, o Assemblea Prohumana, un fòrum de debat sobre els perills i avantatges de la intel·ligència artificial, ha reunit veus tan dispars com són les del senador demòcrata Bernie Sanders, situat a l'ala més esquerra del partit, i l'exassessor de Donald Trump, el fonamentalista maga Steve Bannon. Curiosament, tots dos s'han mostrat d'acord a l'hora de manifestar la seva preocupació pel fet que la IA estigui concentrada en les mans de quatre multimilionaris del sector tecnològic, i tots dos són partidaris de posar fre al desenvolupament de la superintel·ligència. Els temors de l'un i de l'altre, això sí, es concreten segons la ideologia de cadascun. Sanders ha enviat aquest missatge a Musk, Zuckerberg, Gates i Amodei, entre d'altres.
4: Si creieu en la democràcia, si creieu que la gent ha de tenir el dret a determinar el seu futur, deixeu d'abocar centenars de milions de dòlars als superpacs, els quals intenten derrotar membres del Congrés i candidats que estan lluitant per aconseguir salvaguardes serioses sobre la IA. Prou d'hipocresia.
3: Bernie Sanders també ha demanat al president Donald Trump que treballi per arribar a un acord amb la Xina quan la setmana que ve rebi el president Xi Jinping a Washington. En canvi, Steve Bannon s'ha mostrat contrari a formar aliances amb la Xina per qüestions de seguretat.
5: Hauríem de posar en quarantena avui mateix qualsevol aspecte de l'ecosistema de la intel·ligència artificial perquè quedi fora de l'abast del Partit Comunista Xinès.
3: Curiosament, tant Bannon com Sanders han comparat els perills inherents que comporta la cursa per dominar la intel·ligència artificial amb els que durant la Guerra Freda va suposar tenir armament nuclear.
1: Tornem a Catalunya. Ens ho explicava el Francesc Mauri quan començàvem aquest Catalunya migdia. Som davant d'un nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país, sobretot al litoral i al prelitoral, entre el Camp de Tarragona i Barcelona, i també a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Els meteoròlegs, ens ho deia en Mauri, preveuen pluges torrencials amb acumulacions que poden arribar als 100 litres d'aigua per metre quadrat, sobretot a la tarda, al vespre i durant les primeres hores de la nit. Però, de moment, no hi ha previst activar cap restricció i tampoc enviar cap SLR. Unitat mòbil al Departament d'Interior. José Antonio Rodríguez i Toni Fortesa.
6: Protecció Civil manté l'avís de nivell taronja i de moment no preveu enviar cap S-alert perquè no s'arriba al llindar necessari. Tot i això, demana limitar els desplaçaments, estar atents a les prediccions i extremar la precaució davant aquest episodi de pluges. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, assegura que mantindran el dispositiu de seguiment per si calgués enviar un avís en algun moment.
7: Si en un moment determinat doncs tenim una observació de que se superen aquests llindars o tenim una situació meteorològica o una situació d'inundacions en un indret determinat que fa que s'ha pogut donar una situació de perill per la ciutadania, doncs nosaltres, evidentment, a reacció doncs enviaríem aquest missatge per les persones que us puguin veure afectades.
6: Cada vegada es fa més difícil precisar les prediccions i localitzar exactament on descarregaran les tempestes. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, assegura, però, que en el que sí està clar és en la temporalitat del fenomen.
8: Estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada, i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs, a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores.
6: Les tempestes poden ser torrencials, sobretot entre la tarda i el vespre i durant les primeres hores de la nit. Les zones amb més risc són el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també punts de l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
1: Passant 2 minuts d'un 3:15 de la tarda, reforça la seguretat de l'estació de França de Barcelona per evitar més robatoris de capa de coure. De fet, avui hi ha hagut el 6è robatori en només 10 dies. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta mateixa nit per les vies i també es reforçarà la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons que ha pogut saber 3Cat Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. Joan Garcia, bon dia.
11: Hola, Òscar.
1: Primer, per què hi ha tants robatoris precisament a l'estació de França?
11: En general hi ha tants robatoris perquè el preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna. I en el cas de l'estació de França en concret, perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà, perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de Rodalia, són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa.
1: I això com afecta els usuaris quan es roba coure de l'estació de França?
11: Quan es roba cable de coure, no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. En el cas de la R2 Sud i els regionals del Garraf, que són els trens que comencen o acaben a l'estació de França, s'eliminen els trens de Vilanova i els de Sant Vicenç de Calders paren a totes les estacions, però només en poden passar dos cada hora i en cada sentit. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té, sobretot de Vilanova cap avall.
9: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, trobem que tenim una freqüència normal del dia a dia de mitja hora, i quan hi ha aquests robatoris de cobre hem estat fins a dues hores sense servei en aquestes estacions, perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len, i avui que hem sent llevat ja del matí, ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
11: Aquest matí ha anat la policia científica. Demà es reuniran Govern, Rodalies, Adif i Mossos. Una proposta que hi haurà sobre la taula serà canviar el coure per alumini. Aquesta setmana s'ha adjudicat també la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França a l'empresa Indra, per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any.
1: Més coses. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per poder pagar la seva hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys, quan, atenció, la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental, Sara Riera.
12: Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. Els preus de l'habitatge, la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i els tipus d'interès són un caldo de cultiu potentíssim que aquest últim any han tornat a deixar un miler de persones a l'abisme. Delia Serare, portaveu de la PA.
13: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
12: Són famílies senceres amb crisis d'ansietat brutals, diu Serare. Carme Borrell, que en l'última dècada ha estat també la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la política d'habitatge necessita incorporar ja la perspectiva de salut pública.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
12: Doncs bé, en aquestes arrels hi ha la lògica de mercat amb què funciona l'habitatge a casa nostra.
1: El president Salvador Illa és avui a Extremadura, on aquest any per primera vegada el govern hi celebra els actes de la Diada, que fins ara havia fet sempre a Madrid. Des d'allà ha reivindicat la migració extremenya i ha defensat cara a cara el nou finançament autonòmic amb la presidenta de la comunitat, la popular Maria Guardiola. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
15: Què tal? Bon dia. Sí, a aquesta hora estem pendents de saber com ha anat aquesta reunió entre Salvador Illa i Maria Guardiola, la primera presidenta autonòmica del PP que baixa el veto a Vox per governar plegats a la Junta d'Extremadura. Abans d'entrar, Illa ha avançat que el finançament autonòmic seria un dels temes que posaria damunt la taula.
16: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. I, a més a més, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
15: El govern ha triat Extremadura per homenatjar totes aquelles famílies que van marxar d'aquí durant el segle passat.
17: La zarza entre los años 60 y 80 perdió un tercio de nuestra población. Se fue fuera de España o a otras comunidades autónomas, pero la gran mayoría de zarceños y zarceñas que emigraron a Catalunya.
15: Per això, la primera visita del president acompanyat del seu alcalde ha sigut en aquest poble de 3.000 habitants que ja s'ha convertit en un símbol d'aquell èxode.
16: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, al seu esforç, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
15: I l'acte central de la Diada d'aquest vespre es farà aquí, a la capital, amb la projecció de la pel·lícula El 47, per reivindicar els orígens extremenys del seu protagonista, Manuel Vital, que es va convertir en un líder veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona.
1: Per cert, l'expresident de la Generalitat, José Montero, Montilla avisa que la capacitat d'acollir immigrants a Catalunya no és infinita. Montilla creu que les solucions miraculoses que promet l'extrema dreta són una farsa i una mentida. L'expresident ho ha dit avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. I perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques. Drets sí, però deures també. I això val per tothom, per als immigrants també i per als d'aquí també.
1: Per cert, sobre la immigració, la Fiscalia de Ceuta demana aclarir el paper del delegat del govern espanyol i si va fallar o no a l'hora de prevenir l'entrada el dia 30 de juliol. La crisi a Ceuta ha estat munició entre Alberto Núñez Feijó i Pedro Sánchez a la sessió de control que s'ha fet avui al Congrés. S'han culpat mútuament de cronificar el problema. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Acusacions creuades i poques solucions conjuntes és el que ha deixat el cara a cara entre Sánchez i Feijó. A dins de l'hemicicle, el líder del PP ha demanat a Sánchez més mans per accelerar el registre de migrants i també que agafi el guant al Marroc, que ha dit que obrirà les portes a tots els ciutadans que retorni a Espanya. El president espanyol li ha recordat que les deportacions massives no són legals.
10: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
18: Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema.
2: Ja fora el passadís, en un gest molt poc habitual, Sánchez s'aturava per dir això.
19: Presidente, ¿cómo explican que haya mil menores en las calles de Ceuta todavía?
18: Eso a vivas, pregúntenme.
2: I és que la Moncloa recorda que la tutela dels menors depèn del govern de Ceuta i va tardi una declaració frívola i responsable a ulls del PP. Però no tot ha estat Ceuta. Des de Junts han demanat a Sánchez més mesures per a les classes mitjanes i l'han acusat de l'auge de l'extrema dreta.
20: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
2: Sánchez ha evitat la confrontació i ha estès la mà a negociar just avui que comencen oficialment les negociacions pels pressupostos, reunió del ministre d'Hisenda amb el soci de govern Sumar. Després vindrà una ronda de partits. La Moncloa no té els vots, però manté que els presentarà a la tardor.
1: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats en la lluita contra l'Alzheimer.
22: Catalunya migdia.
27: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
28: I supem a les millors taules del món.
29: En aquesta terra protegim i acollim.
30: Fem barri i fem pinya.
31: I fem i no deixem de fer.
32: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
33: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
34: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
35: Professionals, sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
36: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
37: La IA és bona?
38: A quina edat puc tenir mòbil?
39: Com sé si una notícia és veritat?
40: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
41: I això per què passa?
42: I a qui m'he de creure?
43: I què puc fer jo?
40: Per això fem l'Infocar.
44: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
40: Ben explicades.
41: Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
45: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya migdia. 3 minuts i seran 2:45. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Des de la Fundació demanen, però, complicitat de tota la societat i, sobretot, de les administracions per acompanyar la cura i la integració als pacients amb Alzheimer, Mònica Mas.
46: Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que, en certs subtipus d'Alzheimer, arriben a frenar fins un 30% la progressió de la malaltia, però són per pocs pocs pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa molts assajos a nivell internacional que aviat han de donar fruits. Concretament, hi ha 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de 2 anys ja es veuran els primers resultats.
0: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
46: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre molts altres.
1: I el govern català crearà 2.300 noves places de residències aquest any a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament, on també ha avançat que el mes que ve començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital i faran realitat així el traspàs de competències d'aquesta prestació fins ara estatal, Marriera.
2: A la seva primera compareixença davant la Comissió de Drets Socials com a conseller, Romero ha explicat que enguany invertiran 21 milions i mig d'euros i l'any que ve 133 milions més per crear noves places residencials. D'aquesta manera, diu, s'hauran obert en 2 anys unes 6.000 places compromeses en l'acord d'investidura.
3: Les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
2: Pel que fa a l'ingrés mínim vital, assegura que és un primer pas de traspàs i que l'any que ve la Generalitat ja assumirà plenament la gestió i ha demanat als diputats que accelerin els tràmits de la reforma de la renda garantida per millorar la coordinació entre totes dues prestacions. L'oposició li ha demanat més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i que es creïn places residencials públiques i no de gestió delegada.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè les hostilitats entre l'Aràbia Saudita i els Houthis del Iemen fan créixer la tensió a la zona, Albert.
4: Els rebels diuen que han abatut un caça saudita en una zona petroliera al centre-est del país i acusen Riad d'haver dut a terme centenars d'atacs aeris els últims dies. El govern saudita no ha confirmat la notícia, però sí que ha denunciat la presència d'un dron a la ciutat santa de la Meca. Les defenses l'han abatut abans que entrés a l'espai aeri restringit i el govern ha anunciat operacions de represàlia contra aquesta milícia houthi. Els houthis neguen tenir-hi cap responsabilitat. Ara bé, les operacions dels últims dies han causat danys en infraestructures petrolieres saudites i han contribuït a bloquejar l'exportació de cru. Des del 2015, l'Aràbia Saudita dona suport al govern iemenita internacionalment reconegut, però no han aconseguit frenar els avenços insurgents.
1: Aquesta incertesa fa un mal favor a l'economia, que depèn del petroli de l'Aràbia Saudita. El preu està als nivells més alts dels últims mesos. Avui, als $107 per barril, però encara lluny del que pronostiquen algunes estimacions, que el situen per sobre dels $150, Núria Har.
5: El segon exportador mundial de petroli havia trobat al Mar Roig una sortida alternativa a Hormuz, però ara els houthis controlen la costa saudita i els atacs dels rebels li han fet tancar l'oleoducte amb què transportava 7 milions de barrils diaris de l'est a l'oest del país. L'investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional, Giacomo Ponzetto, professor també a la Pompeu i a la Barcelona School of Economics, explica a Catalunya Ràdio que el marge s'acaba d'aquí 7 dies.
6: Els preus han pujat, però han pujat a uns $110 perquè tothom espera que en una setmana l'oleoducte tornarà a funcionar.
5: Però ningú sap quan tornarà a funcionar la infraestructura i això complica molt l'escenari. Les previsions del Bank of America calculen que el preu del barril pot superar els $150.
6: No em sorprendria gens ni mica. Em sembla una estimació perfectament natural.
5: L'encariment del petroli està disparant la inflació i per controlar-ho el Banc Central Europeu ja va pujar els tipus d'interès la setmana passada. Avui li toca decidir-ho a la Reserva Federal dels Estats Units. Seria la primera pujada del preu del diner en 3 anys en contra de la voluntat de Donald Trump.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català de la Catalunya Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes un dia com avui del 1976, amb 7 alumnes. Ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i en 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, avui es fa un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
7: El 16 de setembre va ser el primer dia de classe oficial l'any 1976, amb només 7 alumnes, entre els quals la Mireia Falqués.
8: Érem molt sovint a fora, a les vinyes, a fer passejades, a veure la naturalesa, i sobretot és quan vaig entrar a l'escola francesa que me vaig adonar del que havia deixat enrere.
7: Al llarg dels anys, el que va començar com una escola bressol s'ha ampliat a una escola primària primer i secundària després, amb alumnes de fins a 14 anys. El projecte següent serà de tancar el cicle per arribar fins al batxillerat. L'any passat, però, la Junta va fer front a una crisi financera. Guillem Nibet és el president de la Bressola.
9: La situació econòmica està estabilitzada. Jo diria que la Bressola ha sortit reforçada d'aquesta crisi, perquè la situació econòmica està molt dolenta, però això ens ha permès de trobar en una situació crítica de fer un treball de fons sobre el nostre model econòmic.
7: Coincidint amb l'efemèride dels 50 anys, la Bressola celebrarà un acte al Palau dels Reis de Mallorca aquesta tarda en presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
1: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia.
11: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Eh? Ei, mama, què tal?
14: Ja heu tornat a començar el programa normal?
13: Què vols dir normal?
14: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
13: Ah,
14: que
13: no.
14: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
13: Mama,
14: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
13: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
14: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
13: Ah, sí? En Joel Díaz està...
14: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
13: Ah, no?
14: Vaja. Massa alt.
13: Què vols dir que és massa alt?
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
15: Catalunya migdia.
1: Passen 5 minuts de 2 quarts. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
16: Bon dia. Les altres candidates eren Los Domingos i El Ser Querido, però La Bola Negra partia com a favorita després d'endur-se el premi a millor direcció a Cannes. Ja amb la mirada posada als Oscars, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi ha començat la seva gira nord-americana a Toronto. Des d'allà els Javis han explicat la bona rebuda que ha tingut esta història que entrellaça memòria i alliberament sexual amb la figura del poeta Federico García Lorca.
17: Y gente que no sabe ni una palabra español está sentada, se queda a los Q&As, aplaude, la vuelve a ver, o sea, realmente conectan de una manera muy especial.
18: Visualmente les gusta muchísimo, pero la emoción es lo que más les
17: sí.
18: Conecta mucho con la emoción. Nos vienen en lágrimas, muy emocional.
16: Ara, La bola negra haurà de seguir els passos que va fer Sirat l'any passat, superar 2 filtres més de l'Acadèmia de Hollywood per ser una de les 5 nominades a l'Oscar a millor pel·lícula internacional.
1: I ara, música. Noi, cosa sappiamo di noi, cosa ci illumina. Perquè avui comença el mercat de música.

0: És Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blasu, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestà, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Valle Valle. El Mercat de Música Viva de Vic tancarà diumenge amb el concert de clausura de Quimi Portet a la plaça Major.
1: I els barcelonins es preparen per la seva festa major. Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata. Dos espectacles de gran format, Emergency Exit, de la Fura dels Baus, i el Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que se celebraran del 23 al 27 de setembre a Nascura.
2: En total, hi podrem veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, d'entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris. Serà el dia 26 a la platja de Bogatell. Emergency Exit és una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus en col·laboració amb Iceberg i Satori. Es podrà veure el dia 24 al Moll de la Fusta. Anna Lleó, cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'ICUP, explica que és una experiència immersiva que situa l'espectador al centre.
3: I al final també a través de l'espectacle es vol donar un missatge que creiem necessari, que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
2: El mateix dia, en aquest cas a la platja de l'Espigó, es podrà veure l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai. 750 drons intentaran convertir el cel de Barcelona en el punt de trobada entre Orient i Occident, i és que aquest any Xangai és la ciutat convidada de la Mercè. El festival Mercè Arts de Carrer estrena el nou Parc de les Glòries amb propostes més familiars, i el Parc Güell, que celebra el centenari, s'hi podrà veure el de Costumari, que és un espectacle singular de dansa i música popular. I per acabar, el Piro Musical es trasllada de Maria Cristina a la platja del Bogatell, es farà el dia 27, amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.
1: I abans dels esports, una polèmica. Quatre artistes han deixat la gira nord-americana d'aquest que sentim, Ed Sheeran, Loop Tour, en solidaritat amb el raper Macklemore, apartat del cartell per fer costat a Palestina. Entre els qui han plegat hi ha la banda irlandesa Beoga, que acompanyava Sheeran com a grup de suport des de fa més d'una dècada, Claudio Roses.
4: Són quatre els artistes que fan un pas enrere. Phineas, germà i col·laborador de Billie Eilish, la banda danesa Lucas Graham, l'irlandès Aaron Rowe i el grup també irlandès Beoga. Tots quatre mostren solidaritat amb Macklemore, expulsat de la gira per haver cridat Free Palestine dalt de l'escenari. Phineas argumenta que ningú pot silenciar un artista que dona veu als oprimits. Roe i Beoga, en canvi, recorden la història colonitzada d'Irlanda per justificar el seu suport a la causa palestina. La polèmica va esclatar dilluns, quan el raper va exculpar Ed Sheeran i va assenyalar com a responsable el promotor de la gira, Robert Kraft, propietari dels New England Patriots. Sheeran ha afirmat que evita posicionar-se en política perquè el seu públic inclou molts joves i infants que no busquen discursos polítics als concerts.
1: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Molt centrats en el partit del Barça aquesta nit al Camp Nou.
5: Els blaugranes, que segueixen defensant el lideratge de la Lliga, i avui ho faran davant el Racing de Santander.

0: acompanyar Lamine i en aquest cas a més també doncs, donant suport i defensant doncs, les declaracions que va fer Lamine dient que era un dels millors jugadors del món actualment. Ara dèiem d'aquest partit que potser s'espera que pugui fer rotacions Flick, aquesta prèvia del partit, per on passa Salmo, perquè tenim la convocatòria però sense gaires novetats.
1: Sí, sense novetats, tots els disponibles a les ordres de Hansi Flick. L'únic que cau de la convocatòria és Brian Fariñas, que ja va ser a la graderia del Ciutat de València en el partit contra el Llevant. Avui tampoc ha entrat a la llista de convocats. La resta, tots els disponibles per un Hansi Flick que, tu deies, Laia, hi pot haver rotacions. Cal tenir en compte dues coses. La primera, que al Barça li queden dos partits aquesta setmana, avui dimecres contra el Racing de Santander i dissabte el Pizjuán contra el Sevilla. Després ve aquesta mega aturada de seleccions, dues setmanes i mitja, amb viatges molt complicats per alguns dels futbolistes internacionals del Barça. Això què vol dir? Que Flick hauria de dosificar, i tenint en compte que avui és a casa contra el Racing de Santander, un equip recent ascendit, doncs home, seria un partit propici. També et dic que escoltant ahir Hansi Flick, a mi no em va fer gens la sensació que avui et trobis rotacions majúscules. No dic que no hi hagi descans per algun futbolista, però que vaja, que pel cap de Hansi Flick a hores d'ara no passa gaire rotacions. I un partit també marcat per la pluja, perquè està previst que aquesta tarda a Barcelona caigui un bon aiguat també a l'hora del partit. De moment, molta calor i amenaça de núvol, però de moment ni una gota d'aigua.
0: Doncs veurem aquestes previsions a l'hora del partit, 9:15, que si finalment hi ha molta pluja o no. L'últim partit del Camp Nou amb el Feyenoord ja vam patir aigua a l'estadi del Barça. A veure què passa aquesta nit. Aquesta transmissió del Barça Racing, que començarà a les 8 en una edició especial de la TDT, perquè es farà una prèvia del partit, conjunta amb el Que t'hi jugues Barça, de Ràdio Barcelona, i tot plegat per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Però seguim parlant del Barça. Hamza, Salmu, renovat fins al 2030.
1: Sí, ahir es va celebrar l'acte de renovació del seu contracte fins al 2030, un futbolista amb una situació molt particular, perquè d'entrada estem parlant d'un jove talent del futbol egipci que ja va ser internacional al Mundial, que té en edat juvenil, té tot just 18 anys, i que aquest inici de temporada ha estat marcat, un, pel seu rendiment a la pretemporada, va ser el màxim golejador de l'equip, però que a l'inici del campionat de Lliga ha tingut ben poca presència, tant amb el primer equip com al filial. Només ha jugat 4 minuts Hamza Abdelkarim. Hi ha una corrent d'opinió que diu que això és una estratègia del Barça per no exposar el jugador abans que no renovés el seu contracte, tenint en compte que tenia una clàusula de rescisió de només 15 milions d'euros. Ara ha pujat fins als 150 milions d'euros. Ara, de moment, Hamza Abdelkarim no està preocupat per aquesta poca presència que ha tingut i aquests pocs minuts que ha tingut, 4, aquesta temporada a les ordres de Hansi Flick.
2: I think it's anyone's dream to stay with the club, renew with the club, represent the club.
3: És el somni de qualsevol, quedar-se al Barça, renovar i representar el club. Pel que fa als minuts, crec que tots sabem que és decisió de l'entrenador i s'ha de respectar. He de veure en què necessito treballar i evolucionar i en què puc millorar. I pel que fa als minuts, sé del cert que arribaran. Només es tracta d'estar preparat perquè, quan arribin, els pugui aprofitar al màxim.
2: Being ready so that when they come you can make the most of them.
0: I aquest dissabte el club celebra l'assemblea de compromissaris, una assemblea molt centrada en aspectes econòmics, que es trobaran els socis compromissaris que hi vagin.
1: Doncs, bàsicament, els números que ja es van presentar la darrera setmana de l'Assemblea de Socis Compromissaris i, sobretot, l'aprovació d'aquest bonus, d'aquest crèdit que el Barça ha de demanar als socis compromissaris de 300 milions d'euros. Recordem que, en aquesta ocasió, el Barça ha juntat dues assemblees. En una, l'ordinària i l'extraordinària, on hi ha d'haver també la ratificació dels nous membres de la Junta, que serà dissabte, que començarà al matí i que acabarà ben tard al vespre. Veurem si acaba coincidint o no, amb el partit que el conjunt blaugrana juga al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, assemblea que novament serà en format híbrid.
0: Doncs abans de deixar l'òrbita a Barça, les últimes hores hem sabut que Leo Messi tindrà un últim comiat amb la selecció argentina. Ja sabem la data, dirà adeu Messi a la seva selecció amb un partit amistós el 6 d'octubre a l'Estadi Monumental de Buenos Aires i serà contra la selecció africana de Benín. Tornem a parlar de la Lliga, a banda d'aquest Barça-Racing d'aquesta nit al Camp Nou, avui a primera tenim tres partits més. Destaca el de l'Atlètic de Madrid, que no vol perdre pistonada a la part alta de la classificació. Marcos García.
4: A les 7, Atlètic de Madrid, Osasuna. Els matalassers, cinquens de primera, tenen 10 punts. Tenen les baixes destacades de Julián i també de Barrios. El tècnic Simeone demana marge per fer que millori aquest nou Atlètic de Madrid.
5: Este año se fueron 7 chicos y vinieron 5. Y creo que tenemos, si no me equivoco, casi 4 o 5 canteranos. Tenemos un equipo competitivo que iremos seguramente mejorando jugando, que estamos en construcción, con futbolistas que nos pueden ayudar, pero que necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe.
4: També a les 7, enfrontament per places europees entre el Deportivo de la Coruña i el Sevilla. Veurem si Aubameyang, que suma un gol per partit, segueix en ratxa al Depor, i a 8:45, a banda del partit del Barça, Llevant Athletic Club, 14è contra 9è.
0: I del partit, dels partits que es van jugar ahir, ara parlarem de la polèmica del Madrid, però abans la derrota de l'Espanyol. Va perdre a Leganés davant el Rayo Vallecano, tot i el gol de Roberto, Sergi Andreu.
6: Sí, una primera part molt, molt dolenta. De fet, va ser el pitjor partit de la temporada de l'Espanyol, especialment els primers 45 minuts, plens d'imprecisions dels jugadors, pèrdues al mig del camp, l'equip no va xutar entre els tres pals, 30% només de possessió de pilota i, per si fos poc, 2 gols en contra abans de la primera mitja hora de joc, d'Álvaro García i de l'ex blanc i blau Adrià Pedrosa. Primera part per oblidar. A la sala de premsa, el tècnic Manolo González va confessar que, si hagués pogut, al descans hauria canviat els 11 jugadors.
7: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però ja sabem com va tot, que a l'esculpanyació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, a part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
6: No van ser 11, van ser 3 els canvis que Manolo va fer al descans. Van entrar Expósito, Brian Zaragoza i Marcos Fernández, i la cara de l'equip va canviar. El guió va capgirar com un mitjó. De seguida va arribar el gol de Roberto, que escurçava diferències. 6è gol de Roberto ja, segon millor registre a aquestes alçades en els últims 70 anys en la història de l'Espanyol, només superats pel 7 gol de Marañón de la temporada 79-80. Aquest gol va donar confiança a l'Espanyol, que en va tenir algun altre per empatar, però mica en mica l'equip es va anar diluint al llarg de la segona part del partit. Després vam sentir també Brian Zaragoza, que va reconèixer que encara no es troba al 100% de la seva millor versió.
8: No, Brian Zaragoza que podemos ver no lo está haciendo y aún te queda un poco para verlo. Yo ahora mismo me cuesta, vengo de estar mucho tiempo parado, he estado 3 meses sin competir y creo que aún me cuesta un poco. Creo que cuando esté el Brian que quiero ver, te darás cuenta y sabrás que estoy, ¿vale?
6: El partit va acabar amb l'expulsió d'Omar El Hilali, que es perdrà el proper partit de Lliga, que serà aquest divendres contra l'Elx a Cornellà del Prat a partir de les 9.
0: I també hi ha horaris de l'Espanyol Atlètic de Madrid, que jugarà dissabte, 17 d'octubre a les 2 del migdia, i més tard a 6:45 jugarà el Betis-Barça. Parlem d'aquest partit del Real Madrid que es va jugar ahir al camp de l'Elx. El Madrid va guanyar els 3 punts, però han quedat força esquitxats per una polèmica de caire polític amb Mbappé, Vinícius i Konaté com a protagonistes, Marcos.
4: L'equip de Mourinho va ser molt superior a la primera part, es va relaxar després i l'Elx va empatar la segona. El Madrid va mirar de tornar al partit. De fet, Mourinho va fer entrar pràcticament d'una tacada Endrick i Espí en atac. El gol de la victòria el va fer justament Espí al minut 91 de partit. Mourinho tirava d'ironia a la roda de premsa.
9: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana, que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos del Real Madrid, que nadie se aburre, porque son muy divertidos.
4: De les reaccions al vestidor blanc, ens quedem amb un post a Instagram de Vinícius. Diu, els gols tornaran, jo no em puc fallar tantes.
0: Justament, Vinícius, el que dèiem, un dels protagonistes de la cara B d'aquest partit.
4: Sí, com deies, a Madrid han generat molt de soroll una situació de la prèvia del partit. El Madrid va sortir al camp, com també ho va fer l'Elx, amb una samarreta amb el missatge "Tots som cavalles, todos som cavalles", que és com es coneix als habitants de Ceuta. Aquesta samarreta la van rebre els jugadors del Madrid poc abans del partit, tot just al final de l'escalfament, sense temps per valorar Mbappé, Vinícius i Konaté no volien mostrar aquest missatge i van optar per no portar-la desplegada. A la premsa de Madrid no ha agradat gens la posició d'aquests tres futbolistes per una acció que és de l'Associació Valenciana d'Empresaris i que es va veure a proposta de l'Elgi amb el vistiplau de la Lliga. Javier Tebas, el president de la Liga, diu que li sembla malament l'actitud d'aquests tres futbolistes i explica per què.
10: Los actos cuando afectan a temas personales o a conceptos ideológicos personales no... Nosotros ni los autorizamos, pero es que esto no era un acto de ningún tipo, ni de tema de orientación política, y menos del Real Madrid.
4: De fet, aquesta mateixa samarreta la va lluir Abde amb els seus companys del Betis abans d'ahir, abans del partit entre el Villarreal i el Betis. Aquesta acció ha suposat moltes crítiques a Abde a les xarxes, que fins i tot posen en dubte si ha de seguir jugant amb el Marroc. Abde ha hagut de piular les seves xarxes dient que el gest no volia tenir cap missatge polític, menys cap menyspreu cap al Marroc, per tant, se sent del Marroc, que aquesta era una acció de suport cap a la població de Ceuta, independent de quina és la seva nacionalitat. Abde insisteix que és important les seves arrels per ell i que sent un gran amor pel seu país.
0: Doncs ara sentíem Teva sobre la polèmica de la samarreta en suport als habitants de Ceuta, però el president de la Lliga també s'ha mullat sobre un altre punt de conflicte entre l'estat espanyol i el Marroc.
4: Doncs sí, és el Mundial i a on es jugarà la final del Mundial. Diu el president de la Liga que la final del Mundial de l'any 2030 jugarà al Marroc si no hi ha un daltabaix i que Espanya hauria de repensar el seu paper a la candidatura per acollir el Mundial.
10: Lo que hay que pensar es que yo voy más y Infantino sigue. A ver qué hacemos, yo no espero ni a la final del Mundial. A ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro, no sé si salir siendo, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
4: Ja sabeu, el Mundial de l'any 2030 jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal.
0: Dos apunts més a futbol. El València estrena entrenador, tot i que interí, Òscar Sánchez, i l'estrena va anar de la mà del primer triomf valencianista aquesta temporada, David Ubach.
11: Que va fer una aquesta dita d'entrenador nou, victòria garantida. Això com més estava contra les cordes al València, amb un sol punt sumat dels 15 possibles fins ahir, i aleshores es van dur una victòria, això sí, ben ajustada per la mínima al camp de l'Alavés, 1-0-1 amb gol de Luis Rioja al minut 78, que rebaixa la temperatura de l'entorn de Mestalla. Han acabat, Òscar Sánchez mateix, aquest tècnic interí dels valencians, admetia la urgència del triomf.
12: La gente del Valencia, el aficionado, los jugadores venían de estar en una situación de sufrir semana tras semana y es lógico y normal que esa pasión, esa ilusión y se ve un poco refrendada en el resultado, pues que la disfruten todos. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante.
0: I avui es juguen els primers partits de l'Europa League.
11: Pel que fa a la seva fase a Lliga, destaquem el que enfrontarà el Celta a 3:15 al camp de l'Omonia de Nicòsia. A la mateixa hora hi haurà l'Ararat d'Armènia, Esparta de Praga. Els armenis disputen per primera vegada una fase a Lliga de la Lliga Europa i destaquem també ja a les 9 el duel de campions d'Europa entre el Milan i el Benfica.
0: Cinc minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
13: El Barça i el Montpellier siguin...
0: El Barça d'en Vol, que recupera l'Eix Gómez per afrontar el repte de més entitat a la Champions.
14: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
15: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
14: Entrades a auditori.cat.
16: 205 cavalls i només 4,3 litres?
17: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Com et dius?
20: Ferran Adrià.
19: Quina és la teva experiència com a cuiner?
20: Has estat a alguna escola?
19: Has tingut algun mestre?
20: Això és una altra lliga.
19: Això són dos estrelles Michelin.
16: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
21: Estàs posant a tots al límit.
22: Tendreu tots mal.
16: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
24: I supem a les millors taules del món.
25: En aquesta terra protegim i acollim.
26: Fem barri i fem pinya.
27: I fem i no deixem de fer.
28: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
1: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
0: Doncs el Barça vol que viatja aquesta tarda cap a Montpellier per jugar-hi demà partit de la segona jornada de la Champions, David.
11: I ho farà amb la novetat d'Aleix Gómez, que després d'uns partits de baixa per una lesió a l'espatlla es reincorpora a l'equip de cara a afrontar demà a Montpellier. La cita, sens dubte, més complicada per als de Carlos Ortega en aquesta primera ronda de la Champions, que enguany ha estrenat format. Això a la Champions masculina, un Montpellier-Barça que serà demà a 3:15. Avui també en vol tindrem el partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina del Granollers, que rep el Morvedre valencià, d'entrada amb la baixa ja de llarga durada per una lesió greu al genoll de Martina Capdevila. Aquest Granollers Morvedre serà a 9:15.
0: I avui marxen cap al Canadà alguns dels 7 ciclistes catalans que a partir de diumenge competiran al Mundial de Carretera de Montreal. És el cas de Paula Blasi i també de Mireia Benito, Isaac Vilalta.
6: Doncs sí, de fet, han sortit de Barcelona aquest mateix migdia. Són de les primeres en viatjar, ja que diumenge totes dues disputaran la contrarrellotge individual, la primera prova d'un Mundial que s'allargarà fins al diumenge 27 de setembre. Hi participaran 7 catalans, repartits en diferents categories, i amb Paula Blasi com a candidata a l'or mundial a la prova en ruta. A Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, conversa llarga amb Mireia Benito.
7: El tenir a la Paula amb el nivell que està demostrant tenir, crec que ens marca una mica de diferència, no?, respecte a les altres temporades, on evidentment sí que podíem estar lluitant per aquestes medalles amb la Mavi Garcia. Sent la Paula una corredora tan explosiva en un circuit que bàsicament es marcarà per l'explosivitat de cadascú, és supermotivador, per què no somiar amb emportar-nos un títol mundial.
6: A Ràdio Volta també anàlisi d'aquest Mundial que s'acosta i de la Vuelta, tot amb el Joan Antoni Fletxa. Per cert, més ciclisme. Avui s'ha fet oficial el fitxatge de Marc Brustenga pel Caja Rural.
0: I un altre punt, Paula Blasi, que marxa al Mundial amb el seu futur ja tancat, segons acaba de dir a TV3.
8: Tinc bones notícies i, en teoria, tot està tancat abans del Mundial. Et diria que ahir ja ho vaig tancar tot, llavors només és qüestió de dies de fer-ho oficial ja.
0: Doncs bé, serà el Movistar o bé el Lidl Trek. Alguna cosa més, David?
11: Doncs en motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc garantit a la graella de MotoGP de cara al 2027, tal com ja va avançar aquesta emissora, Catalunya Ràdio, i és que l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat avui mateix l'arribada de l'australià Senna Ajus, de 20 anys, de cara ja a aquesta temporada vinent, en el lloc precisament del pilot de Roses. Ajus és ara mateix pilot de Moto2 i ocupa la quarta posició a la general del Mundial.
0: Fins aquí el repàs d'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
22: Són les 3.
28: Catalunya Migdia.
22: Fa una hora hem començat a Catalunya Migdia connectant amb l'Audiència de Barcelona, on avui ha arrencat el primer i, de moment, únic judici per violència policial de l'1 d'octubre. Roger Espanyol, a qui van buidar un ull amb una bala de goma, ha atribuït el tret a una acció intencionada de la Policia Nacional com a represàlia per un enfrontament anterior. També hem passat per Estrasburg. Allà la Comissió Europea ha proposat prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys, limitar-lo molt fins als 15 anys i permetre'l, però en un entorn controlat i segur, fins als 18. I també us hem avançat que vigilants privats de DIF i dels Mossos d'Esquadra reforçaran a partir d'aquesta mateixa nit els entorns de l'estació de França de Barcelona, després que s'hi hagi robat coure 6 vegades en només els últims 10 dies. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
29: Doncs que la defensa de Carles Puigdemont ha aprofitat l'escrit d'ahir del jutge Pablo Llarena per reclamar al Tribunal de Comptes que apliqui d'una vegada a l'expresident l'amnistia comptable que el Suprem encara es resisteix a concedir-li penalment. A l'escrit, Llarena diu que no se sent vinculat pel Tribunal Europeu de Justícia, però assumeix que ha caigut un dels dos arguments del Suprem per no aplicar-li l'amnistia perquè no van quedar afectats els interessos financers de la Unió Europea. Però, justament, aquest era l'argument que encara esgrimeix, de fet, el Tribunal de Comptes per no amnistiar els encausats. L'advocat Gonzalo Boye, doncs, creu que sí que li ha d'aplicar l'amnistia comptable. Són declaracions a TV3.
30: Deberían de aplicarla ya con prisa y corriendo porque la señora consejera debería ser consciente de lo que dice el auto. El auto dice que no hay margen y ella sabrá si quiere crearse su propio margen o acatar lo que está diciendo el Tribunal Supremo por boca de un juez de lo penal, ¿no?
29: Per cert, que el Tribunal Constitucional ja ha convocat formalment el ple de la setmana vinent, on tractarà el primer dels recursos d'empara, que és el de Jordi Turull, i que podria desbloquejar l'amnistia també per Puigdemont i Comín. I acaba d'acabar-se fa uns minuts la reunió de Salvador Illa amb la presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, a la seu de la Junta. Illa és Extremadura de viatge oficial, on avui la Generalitat celebra els actes institucionals de la Diada. Tenim un enviat especial a Mèrides, l'Albert Prat. Sabem de què hem parlat, Albert?
4: Doncs no hi havia un ordre del dia establert, però tal com ha avançat Salvador Illa abans d'entrar, sí, la reforma del finançament autonòmic s'ha colat en aquesta reunió. Ara bé, la Generalitat evita anar tan enllà per evitar un pols amb el govern de PP i Vox, i en un primer comunicat després de la trobada es limita a dir que ha sigut una reunió cordial, institucional, on tots dos han defensat les seves prioritats i el president ha reivindicat els vincles històrics entre Catalunya i Extremadura.
29: De tornada a Catalunya us expliquem que han detingut un altre entrenador de bàsquet del Joventut de Badalona per un cas d'assetjament sexual a menors. L'arrest s'ha fet el mateix dia que el d'un altre tècnic del club, que alhora era mestre, en aquest cas, del Col·legi Badalonès, per uns fets d'una tipologia molt similar. Fonts coneixedores del cas asseguren que els dos fets no tenen però cap vinculació entre si. Segons el mitjà Metròpoli Abierta, el segon entrenador feia poc que formava part de l'organigrama del Joventut. I Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses. Ens ho amplia des de Girona, en Pau Bertolí.
5: Bona tarda. El sindicat considera que el projecte incompleix la llei d'espais agraris i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució. Moisès Mont, coordinador d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
9: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
5: Diuen que la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees i 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.

0: migdia.
1: Tot és possible un dia de partit.
2: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
1: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
0: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Passen 6 minuts de les 3 de la tarda, des d'ara fins a les 4, amb Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I el Bernat Surroca, cap de política del Nació. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tot bé?
1: Tot molt bé.
3: Tot bé.
0: Carai.
2: Jo avui començo...
0: Ah, anava a dir, tu no has contestat.
2: Avui començo classes, amb la qual cosa, escolta, estic entusiasmat.
0: Molt bé, no sé si els alumnes estan preparats per retrobar-se amb tu.
2: No, són de primer, amb la qual
0: cosa... Ah,
2: es troben amb tothom, pobra gent.
0: Ai, ai, ai, exacte, pobra gent, pobra gent. Va, anem a fora, el primer tema. Que ja sabeu que els dimecres ens el presenta o ens el proposa el Santi Villas. Santi, bona tarda.
4: Hola, què tal? Que em sentiu bé?
0: Perfecte, escolta'm.
4: Bueno, avui, és que t'ho juro, Alícia, Bernat... Calla, que ara també m'he apuntat. Joan. Bueno, és que avui no em coneixeríeu, m'he fet notes i tot,
0: Carai,
4: o sigui, vaig amb un boli,
0: molt bé.
4: Un foli, que m'he pres notes, que no m'heu vist en la vostra vida, no, a mi, no. Amb un foli a la mà.
0: Sí.
4: Pues no sé, a veure com em surt avui. És que vaig millorant, des que està el Bernat, jo vaig a pensar, com que ella decidi al final si cobro o no.
0: A més, encara no li poses cara. Perquè
4: no,
0: la setmana
4: que
0: passada que vas
4: dia,
0: venir...
4: Bernat, clar, vaig anar l'altre dia a veure't. I va, i me posen a, i em posen al Mallol Roger, que el coneixia.
0: Clar.
3: Doncs, home, hauràs de tornar a venir... No sé, cada 15 dies.
4: Hauré de tornar a venir. Escolta'm una cosa.
2: Com que no vens, ja no em convida ningú al cafè aquí al costat i la veritat és que m'estic empobrint.
4: Pues és veritat, pues escolta, no serà per pijetes allà a la Farga. Les pijetes tot posa't a la barra, que segur, hola, cavallero, igual algú et convida.
0: Hola, cavallero, li mirà. Hola, cavallero.
4: Home, clar, hola, cavallero. Les pijetes aquest tampoc et penses que ha gastat molt, eh? Aquelles fan un mini croissant, mini, perquè ja són 2 euros i pico, i una coseta molt petita. Jo, quan arriba, em foto un brioche de pam, eh? Vull dir que jo aquí no gasto.
0: Home, no.
4: Escolta'm una cosa.
0: Què?
4: Bernat, una pregunta.
3: Ah, digue'm.
4: Li pots preguntar al guapet si ens troba a faltar? Si està millor al matí de Catalunya Ràdio amb els que li hagi tocat?
3: Jo estic convençut que et troba a faltar singularment
4: a tu. Però que t'ho digui amb confiança, no per quedar bé. Tu, a veure, tu no li preguntis com per fer-ho públic. Tu, pues això que aneu a pixar allà al món, com es diu, el diari d'ells?
0: El Nació.
4: El Nació. I aneu a fer a pixar, per exemple, que esteu allà un al costat de l'altre, allà que hi ha la intimitat, o a buscar el cafè. Pues allà li pregunto, escolta, tu allà, jo estic molt bé i tal, tu, com estàs?
0: De fer una nota a peu de pàgina, el guapet és Oriol Marc, que era tertulià de Catalunya Migdia, bueno, i que ara està al matí de Catalunya Ràdio, i que el Santi ha rebatejat com el guapet.
2: Ara em tindràs gelos, Santi, però que sàpigues que jo amb ella em whatsappejo,
1: Ostres,
4: bueno, això
2: és un nivell,
4: Això em sembla bé. Bé, tu saps com està, si està content, si voldria tornar...
3: Està content...
4: Jo crec que aquí li podria tornar a obrir les portes, Parlo jo amb John i canviem.
3: No, està content, us troba a faltar i... M'ha parlat molt bé de tots vosaltres i de la tertúlia dels dimecres, per
0: molt
3: tant.
0: Molt bé.
1: Que bé.
0: Bueno, està ben ensenyat, el Bernat està ben ensenyat. L'Oriol li devia dir, no et fotis amb embolics, tu digues a tot que sí, fes-li cas al Santi i tira,
4: exacte,
0: i endavant, tu.
4: Exacte,
0: ja està.
4: Exacte. No, bueno, escolta, bueno, però jo crec que tu vas bé, Jo l'altre dia vaig notar que ja...
3: Bueno, mica en mica. I a nivell,
4: no? Escolta, vull dir-te que hi ha altres diaris d'aquestos que no són gaire parladors, la gent que va, tu, amb vosaltres tres, almenys. Menys el vostre jefe, que és més tímid, saps què vol dir?
0: Que el Ferran Casas,
1: El Ferran,
0: a vegades, ve els dijous i haig d'anar fent el gest així de tallar, perquè no hi ha manera, el pobre...
4: Però el Ferran és respectuós, vull dir, entra quan ha d'entrar, entra a Toriles.
0: No sé si Marc Molins i Lourdes Ciuró, que comparteixen tertúlia amb ell, és allò de... Bueno, prou, Ferran, deixa'm
4: una
0: estona
4: nosaltres. Bueno, també us dic una cosa. Això m'ho havia inventat per fer una mica de tema, però bueno, és que m'ho tireu tot. Vull dir, això m'ho havia inventat, jo què sé.
0: Tot malament.
4: Vull dir, bueno... A veure, el meu tema...
0: A veure, això, si has pres notes i en paper i tot... I, amb documents sonors, és a dir, ens has demanat un
4: tema,
0: molt bé.
4: Saps què passa? Que l'altre dia, com que me va sortir més o menys bé, vaig estar content, llàstima, Bernat, que no ens vas escoltar, he pensat que he de seguir l'estratègia de Mediaset. Que a Mediaset li va haver Horizonte tots els dies fins a les 12 de la nit. Que a mi em va haver lo de Ceuta, tornem-hi.
0: Molt bé. O sigui, tornes a fer Ceuta,
4: He tornat a fer talls de coses que us haureu perdut sobre Ceuta... de tota la informació que surt, que jo crec que són interessants i que ja, fins i tot, perquè no sigui tot tant d'això, tenen un puntet de reflexió.
0: Per enriquir el discurs, tens tu, no?
4: Claro, jo estic aquí en aquesta dèria que tots els altres meus companys escriuen a diaris, escriuen llibres, o surt una cosa d'una intel·lectualitat increïble. A veure si quedaré jo aquí com el tonto del 5, saps què vol dir?
0: No.
4: Jo faig una mica també de reflexió.
0: Molt bé.
4: I l'Alícia i el Bernat, es llançaran a parlar d'aquest tema a continuació de que jo acabi, mm, de tirar el tall, tindran coses molt a dir, i ja el Joan López Alegre, ja que digui el que vulgui, de remate final.
2: Que és bueno, el que faig habitualment, dir-ho que em dono la gana.
4: Tema, mira, el primer tema, no sé si ho vau veure, però el president de Ceuta va anar a l'Hormiguero. Davant de la situació que hem sentit a tots, no se puede en Ceuta, tu, si tu veus, per exemple, avui veia a la televisió, sortia una senyora que deia que anava por la calle, voy por la calle con el TikTok abierto por si me hacen algo.
0: No.
4: El TikTok.
0: El TikTok és l'alarma de defensiva.
2: Exacte.
4: I el spray pimienta no me sirve porque si me vienen por detrás, ¿cómo les tiro? Això és el que estaven dient aquest matí a la tele. Bueno, diguéssim que hi ha una situació molt violenta, no es pot anar pels carrers de Ceuta, és horrible, ja ho sabeu, ho heu vist a la televisió, la gent no pot sortir de casa, la gent està tancada a casa, és horrible. Bueno, pues Pablo Motos l'altre dia al programa va dir que per veure l'entrevista del senyor Vives a l'Hormiguero havien muntat una pantalla al mig de la plaça d'Àfrica del poble amb marques i bebida per a tots els ceutíes. Escoltem-ho.
5: Sé que en Ceuta se han organizado un evento, todos los vecinos, un montón de marcas en la Plaza de los Reyes, para, entre otras cosas, ver este programa en directo. Entonces, sé que nos están viendo desde allí y viviendo esta entrevista desde allí. ¿Les quiere mandar algún mensaje, presidente?
2: Sí.
4: ¿Tú trobas que a les 11:30 de la nit, si no es pot anar al migdia ni es pot anar a l'escola a Ceuta, la gent ha d'estar a una plaça mirant un programa de tele?
0: Bé, escolta'm, la gent pot muntar les pantalles gegants que vulguin, després bueno, veure, no?
2: És com fer bueno, convidat, és exactament el mateix.
4: Bueno, jo, la meva teoria és, si pel matí no es pot caminar per allí, pel carrer, no veig jo la manera de fer una festa popular per veure un programa fins a les 11:30 de cine a l'aire libre. És la meva reflexió.
0: Molt bé.
4: Tinc un altre tall, perquè aquest veig que no ha funcionat. No.
1: Podeu fer... Tu tira endavant, a veure no, si ens enganxeven algun.
4: A veure el tècnic, em podeu fer que un so de boing de mal? Tens no, algun efecte de
0: que no ha anat bé?
1: Perquè ho comentarem al final, perquè hi ha molts talls, Santi, va. O sigui, sí.
0: El que us està demanant el Santi és que li comenteu els... Clar, ell fa les coses, i per tant no feu absentisme laboral.
1: Quins comentaris vols que et diem, Santi? A veure, sí, hi ha sempre blancs i negres. O sigui, no és tot blanc i negre. La situació és difícil a Ceuta, poden trobar-se a la plaça. Tampoc és super incompatible malgrat estar en una situació complicada. Per dir aquestes coses tan tèbies, pues millor que posem el següent, saps?
4: Vale, bueno, pues el següent espera que l'he de buscar, que no me'n recordo. Yeah. Ah, bueno, sí, us volia posar, perquè vaig notar que Vives és un polític dels que ja no queden, eh? Vull dir, és un polític que és un poeta, també. Un polític que parla calmat i fa poesia al parlar. Aquest va ser el seu discurs final.
6: Aquella tierra, Pablo, que és un prodigio de la naturaleza, Ceuta parece una niña dormida sobre los brazos del mar, que tiene por almohada la espuma de las olas. En aquella tierra, al otro lado de la orilla de España, al otro lado del estrecho, en aquella tierra estoy convencido, y lo digo con toda solemnidad y con toda contundencia, en aquella tierra el grito de Viva Ceuta seguirá sonando en el alma de nuestro pueblo cual eco fuerte de un Viva España.
4: ¿Es bonico o no?
0: S'ho havia preparat, eh?
1: S'ho havia preparat.
4: Cuidado, eh? Una niña nadando.
0: Sí, sí, home.
4: La espuma de la mar.
0: L'espuma li fa de coixí,
4: no? L'espuma li fa
0: de
4: algo.
0: Diu, no? Sí, de coixí.
4: De almohada. Sí. Això ja no n'hi ha. Tu has vist el Congrés o el Parlament de Catalunya? Tu que hi vas?
0: Fet poesia. No.
4: O sí, bueno, amb aquesta, diguéssim, aquesta cadència, amb aquesta literatura.
0: L'ha recitat, pràcticament. Però...
4: Devia tindre cua i tot. El Joan, tu de què dones classes? No serà d'això, no, d'oratòria ni tot això? De què dones classes?
2: No, però jo conec en Vives, eh? I li
4: enganxa... Vinga, doncs vinga, agafa't, tira.
2: No, el conec i efectivament és una mena de polític d'un temps que ja no queda aquesta mena de polític. Poc professional, que porta tota una vida aquí, o sigui... Sí, sí, a mi, amb el personatge, m'enganxa.
1: Però què vol dir poc professional i que porta tota la vida aquí?
2: Doncs que la política...
0: De la vella escola, vols dir?
2: La política, amb el pas del temps, s'ha convertit en una professió. O sigui, el fet de que tu siguis un professional brillant o competent en el món privat no et dona característiques per sobreviure en un món tan complex com la política. No ho sé, penso... Escolta'm, aquí vam tenir Jaume Giró, el que va ser conseller d'Economia, sí. Que era un tipus brillantíssim a la seva feina, però que després en el món de la política fracassa. Pizarro, Marcos de Quinto, gent de diversos partits.
1: Sí, sí.
2: Doncs Vives ve d'un temps en el que encara hi havia transferència del món real al món de la política. I eren gent amb un altre bagatge, amb una altra experiència... No sé.
3: té una mica la cosa populista també, no? De la sentit popular, de posar-se a recitar un poema sobre la situació de Ceuta, a mi em sembla un punt
1: antic. Sí, com antic. Menys estratega i més campechano, no?
2: Bueno,
1: com
2: és un individu que ha sobreviscut a mil crisis del seu partit, ha seguit governant des de la nit dels temps, té el seu mèrit.
1: No, absolutament.
0: I que connecta amb l'electorat és evident, perquè si no connectes amb l'electorat no guanyes les eleccions.
1: I que és cert que aquesta crisi també se li hagués pogut girar en contra ell i no se li ha girat en contra. Per tant, sí, mèrit té.
4: Bueno, y después también te mérite, imagínate, si yo les digo a los de Antena 3 que quiero al final de mi programa recitar un poema, me digo, pero ¿qué dices? ¿Estás loco? Y a un costa, pues a una actuación musical, imagina't.
1: Te digo que me ha agradado.
0: Y a més un poema escrit per ell, perquè si dius, no, és que vull recitar un poema de Machado, diu,
4: no, Antonio Machado, Juan Vivas, Juan Vivas.
1: El que m'ha semblat més flipant del poema és la frase final, la de que Viva Ceuta és com a l'eco del Viva España, saps? Com increïble, bueno, tu,
0: entroncant una cosa amb
1: l'altra. Una figura literària.
4: Bueno, ara anem a una cosa més hardcore, que m'interessa també a mi. L'altre dia veient la tele va sortir una reportera del programa En Boca de Todos, que va descobrir, fins ara, jo crec que, suposo que vosaltres més, perquè us dediqueu a la informació, jo no, jo sabia que la màfia, per exemple, pues, el padrino, pues, et posaven un cap de cavall al cap i ja, no? Un cap de cavall tallat, el fotien al llit, i ja sabies que ja, pues, ja sabies tot. Bueno, pues aquesta reportera va veure que entre les màfies d'aquestes que han vingut a Ceuta, que estan allà a la playa al trampolín, hi ha un codi que ella ha descobert que és, segons ella va explicar, morderse la oreja. Atenció.
7: Para entender las mafias en Marruecos y entender quién es peligroso y quién no, siempre hay que fijarse en las cicatrices. Gente con mordidas en las orejas, porque también es una seña de varias mafias de que le muerden la oreja como una forma de decirles aquí no. Aquí en Ceuta ha habido dos amputaciones de orejas. Pregunté y lo que me dijeron a mí es que cuando van a discutir con ellos, si la persona que recibe pues puñaladas o diferentes agresiones no tiene un arma en ese momento, le muerde la oreja y se la arranca y ya se empieza a conocer cuáles son esos códigos de morder la oreja, de tener cicatrices en los brazos y demás.
0: Ai.
4: Què tal?
0: Ai.
4: Això són les 11 del matí, eh?
0: Hi ha hagut cares a l'estudi. A l'estudi hi ha hagut cares de...
4: Però veus, això vosaltres no ho havíeu sentit, escoltat? Això
1: no,
4: és...
1: no, la veritat és que no.
0: No, ens estàs obrint, ens estàs obrint.
4: Us estic obrint un mar, o sigui, si no lleven cuchillo, se muerde la oreja.
0: Molt bé.
4: Això li va dir a aquesta noia i ella ho explica tal qual, ella tan tranquil·la, vull dir, està allà, al espigón. I ella, i aleshores, I, pues, per veiem, tant, també és veritat...
0: Per lo que diu, vas per la platja aquesta i veus tot de gent amb les orelles mig amputades, eh? Perquè s'han
4: bueno, i té un recompte, vull dir, encara no han recomptat els migrants, però les orelles ja les tenen totes comptades, eh? Vull dir, ja sabem quantes orelles han mordido i tot això. Bueno, i ara l'última que volia fer era sobre Pedro Sánchez. Vinga, Joan, que vaig, què et sembla?
2: Fantàstic, bueno, l'adoro.
4: Jo només volia fer una reflexió, perquè l'altre dia, quan el van entrevistar a l'Intermedio van decidir fer-li preguntes del carrer i que gent del carrer li preguntés alguna cosa a Pedro Sánchez. Bueno, ja m'ho entès, no? Pues, tipus, tot es mou. Que tu vas, pues, vinga, pregunti-li a tal. Llavors tu vas al carrer, fas una pregunta i la persona pregunta tal. El que a mi sí que m'agradaria destacar és... Ara escoltarem la pregunta, però sobretot el to amb el que les persones del carrer es dirigeixen al president del govern, que crec que aquí potser s'estan passant. Escoltem un.
8: Mi nombre es Antonio, soy vecino de Ceuta y yo le preguntaría al presidente del gobierno, ¿qué te pasa que estás acojonado con el gobierno vecino que tiene a Ceuta abandonada y por qué motivo? Dilo, porque esto va a salir, algún día tendrá que salir, la historia ya lo dirá.
4: A mi em va sobtar una mica la manera de dirigir-se al president d'un govern. No sé, què te passa? Que està acojonat? No ho sé. I aleshores jo suposo que això també té molt a veure amb que la gent s'atreveix a parlar així del president del govern. No ho sé, jo això...
0: Igual si el tenen al davant utilitzen un altre llenguatge, no? Quan no el tens al davant t'atreveixes a fer alguna... Però sí que és veritat que, home, l'equip de producció també pot modular una mica el llenguatge, després, òbviament, que cadascú faci la pregunta que vulgui, eh?
4: Et diuen fes-li una pregunta al president del govern i li parles així, bueno, no ho sé, jo trobo que la gent s'està passant una mica de frenada, però bueno... Jo tampoc vaig anar a fer aquesta enquesta, però trobo que... Bueno, molt malament. Escolta, com
0: no,
4: espera, es diu?
0: Estan esperant entrar. No,
4: a veure, jo crec... El tècnic, com es diu, que no me'n recordo?
0: Qui, el Jordi Galbany?
4: Jordi Galbany, m'has de posar una música de fons perquè quedo molt blu. Molt blu. O sigui, jo necessito una
0: vols
4: música...
0: Vols realitzar perquè... el programa, també.
4: Mira, Jordi, aquestos a mi no m'acompanyen.
0: No, però
1: deixa't acompanyar.
4: Perquè no
1: els
4: veig, no sé la cara que fa.
0: Ah, però ells tampoc m'han donat la cara.
4: Jo necessito un fons musical per jo moure'm com a la niña de Ceuta per l'espuma o lo que sigui.
0: Igual, però escolta, és que ells, com que no et veuen la cara, ells estan esperant que tu acabis per comentar. I com que no acabes i vas enllaçant una cosa amb l'altra...
4: Jo no sóc... Jo no sóc un col·laborador ja, que li sap greu. Sí, posa't de pena, de pena.
2: Sí. Posa aquesta,
4: posa-la de pena. Posa-la de pena, perquè una bona merda, jo que avui m'havia escrit un foli i mig, i tot amb
1: que ho has fet superbé avui, ratlles. Santi. No, ens pots deixar parlar?
4: Bueno, sí, però mira, estic hasta suat ja de la pena que estic passant.
0: Perquè estan aquí desitjant que... comentar aquest últim
4: estic
0: document.
4: Estic desarrupat i no m'has de... No sé, una música. Ja t'enviaré alguna setlist o alguna
0: cosa. Molt bé, espera, perquè... que volen dir coses. Espera't un moment, a veure. Bueno, va, qui comença, pues, Joan?
4: Veure, jo ja estic destruït.
2: Escolta una cosa. Aquest senyor de Ceuta que pregunta en el Sánchez, en realitat... té la mateixa actitud que tenen els propis comilitons del Sánchez de Ceuta. Li ha plegat el cap de gabinet del delegat del govern, té un dels seus consellers en l'Ajuntament Parlament de Ceuta que el posa a baixar d'un burro, amb la qual aquest veí, jo crec que sí que és un veí molt representatiu. I sobretot, és que realment, permetem, avui sortia, quan acaba la sessió de control el president del govern, no sé si heu vist el vídeo, surt el que el Congrés en diu en la M30, que és el que circumval·la l'hemicicle, i un periodista li diu, escolti, que com porten això de les persones que tenen que reubicar de la platja i tal. I va l'home...
0: Pregunta-li a Vives, és la resposta.
2: Pregunta-li a Vives, clar. És que el que li ha fet aquest home del tall que t'ho has posat, amb tot el meu respecte, s'ho mereix. Què voleu que us digui? O sigui, què menys?
3: Jo crec que és una mica un retrat de cap on està abocada la política espanyola, també a nivell de discurs i a nivell de polarització. Al final, aquesta persona que han entrevistat sí que crec que representa un sector de la ciutadania espanyola que no és que no li caigui bé Pedro Sánchez, és que directament té un menyspreu cap a la seva persona i cap a la seva figura. Llavors, jo crec que també hi ha un punt de responsabilitat dels mitjans de veure a qui es dona veu, no perquè no es pugui preguntar en contra de Pedro Sánchez, que evidentment es pot, sinó el to i al final la correcció i l'educació quan intervens en un mitjà.
1: I també perquè estem en un moment molt antipolític i per tant lo lògic és com tractar als polítics, no? Com aquesta idea, com amb un despreci molt gran i, per tant, permetre's com aquestes faltes de respecte. Jo crec que no hagués sigut tan comú, Joan, i tu estaves més actiu als anys 90 davant d'aquesta crisi, veure com aquesta falta de respecte sistemàtica cap a la classe política, però ni de l'esquerra ni de la dreta, O sigui, no et dic ara en el moment, rotllo, contra Pedro Sánchez o contra tal, sinó que és veritat que ara és... Bueno, és Zeitgeist, no? És com símbol de l'època, un despreci, una antipolítica molt gran. Més enllà de que, evidentment, la crisi de Ceuta és molt greu, ha estat molt malament gestionada. O sigui, que això no t'ho trec de l'equació,
2: Mira, jo crec... clar que hi ha una crispació aquí a Espanya, a Catalunya, a tota Europa, no, només cal veure als Estats Units i les eleccions del midterm, però, escolta'm, el Sánchez del 18... Jo crec que era una persona que en aquell moment, la moció de censura, la Gürtel, com s'havia degradat el govern del Partit Popular, era una persona que no va ser... Aquell primer govern que va formar, on hi havia gent de tota mena, alguns d'ells que ni siquiera eren sanchistes, sinó que era una idea de Partit Socialista molt més oberta. O sigui, jo crec que Sánchez ha tingut una degradació, ell mateix com a personatge. A mi, si em permeteu la comparació, jo crec que tota la crítica que podem fer el Ventorro i Amazon és la mareta aquest estiu a Sánchez, o sigui, més enllà, perquè la defensa d'Amazon és impresentable. No, jo no tinc una responsabilitat legal d'estar al CECOPI, ja, però és que ets el president de la Comunitat Valenciana i tens una responsabilitat moral, ètica, política, personal, d'estar al capdavant quan està passant el que està passant. Pues el Ventorro d'Amazon és la mareta aquest estiu de Sánchez, i que això generi que la gent estigui airada. Jo, què voleu que us digui? Doncs ho comprenc, i que passi el que passa a Damuz, que mori gent a l'accident, i que el que faci el ministre responsable és posar tuits, perdoneu l'expressió, literalment, cagant-se amb tothom, per dir-ho de forma planera.
1: Per mi, a Damuz no és comparable.
2: Clar que genera desafecció política.
1: No, bueno, sí, ok. Per mi Adamuz no és comparable, però sí que hi ha quelcom de cert en això que dius de Sánchez i que no està sabent trobant el lloc, fins i tot havent passat ara ja més d'un mes i mig, en ni la resposta, ni el to, I per tant, sí, és bastant injustificable la posició del govern espanyol i especialment del president.
0: Però jo crec que esteu equivocant el debat, perquè el que em fa la sensació que sorprenia el Santi no és que hi hagi un veí de Ceuta que li digui a Pedro Sánchez que està gestionant fatal la crisi i que hauria d'haver estat al costat de Ceuta i que hauria d'haver ajudat més al govern de la ciutat autònoma. No, no és això, és que hi ha algú que quan li posa el micro al davant i li diu, que pregunti al president del govern espanyol, li diu que està acojonao, i és la manera, les expressions i les paraules. El crit més repetit és Pedro Sánchez, hijo de puta. Sí. És evident que es pot criticar el president del govern espanyol, només faltaria. És evident que es pot pensar que ho ha fet fatal i que mereix sortir del govern i que, per tant, hauria d'haver-hi eleccions i que guanyi el Partit Popular. Evidentment que es pot pensar això. Ara, si el nivell de la crítica és un hijo de puta o és un acojonao, home, em sembla que és una crítica molt, molt pobre. Havent-hi molts arguments com per criticar-lo, vull dir.
2: La gent està tan airada que l'altre dia, coincidint amb la Diada, quan Sigma 2 va publicar l'enquesta del Mundo sobre intenció de vot a les eleccions del Parlament, a mi una de les coses que més em va frapar era que hi ha més moviment directe de vot del PSC cap a Vox que no del PSC cap al PP, que se suposa que serien partits frontera, no? I que pot haver-hi un votant a molts indrets de Catalunya que, de fet, s'ha mogut moltes vegades d'un partit cap a l'altre, la qual jo crec que et demostra fins a quin punt hi ha una part de la societat que diu, escolti, això ja passa de taca d'oli.
4: Mm. Bueno, jo també et dic que jo crec que la setmana que ve li preguntaré a la IA, ara que està de moda, quina secció puc fer jo al matí a Catalunya Ràdio?
1: Al matí,
4: o sigui,
1: eh?
4: Posaré... Matí, Ràdio, eh? Ai, perdona. No, no, ai, calla.
2: Perquè te'n vols anar amb el guapet.
1: Se'n vol anar amb el guapet.
4: Calla, ja m'havia... No, és que t'ho dic en sèrio, com és el cervella.
0: Vols que parli amb l'Ostrell i que et col·loqui el mateix dia que l'Oriol Marc, vull dir, perquè coincidim amb el guapet.
4: No, no, no. Jo ara faré...
2: I serà pitjor, llavors el tio vindrà en persona.
4: O a la que sigui li preguntaré què secció podria fer... Li he dit parlar
1: en
4: castellà.
1: T'entén en català, la intel·ligència artificial.
4: Ah, doncs ja li diré. Quina secció podria fer el Santi Villas al Catalunya a migdia perquè totes les que hace le salen un xurro?
2: Jo tinc un amic que té una idea en català que diu estatacus.
0: Veus, clar.
4: Bueno, jo ja a veure què em diu. Intento tirar per aquí, a veure si... És que... Bernat...
3: Jo crec que
4: no, aquesta no la passo, eh?
1: La d'avui
4: no,
1: molt bé.
3: Jo crec que està bé, hi ha hagut un treball, no,
4: sí, hi ha hagut un treball, però està baixa de to.
0: Però aquí hauríem de discutir si ets tu que no has estat a l'alçada o si són els tertulians que no t'han fet créixer.
4: No, ells estan a l'alçada.
1: Avui no t'hem fet créixer molt. Avui nosaltres ho sé,
4: no m'han fet créixer.
0: I mira, et diré una cosa. Com que...
4: Només m'has fet créixer tu ara al final amb aquesta cosa que has fet un Vives, que t'has fet el
0: cosa.
4: Que això sí que m'ha semblat... Clar, perquè tu ja ho veus que jo ja estic tocat, no?
0: Mira, no només ho veig jo...
4: Que ja sóc el gos pollós de la dama i el vagabundo, saps?
0: Santi, no només ho veig jo que estàs tocat, sinó el control també, perquè m'han dit, escolta'm, com que no li agrada la música que li hem posat, l'acomiadarem amb una altra que segur que li agrada més. Si vols, la posem...
4: Va, ara que me posaran alguna cosa d'estes de Beyoncé o algo, perquè aquestos van del plat a les tallades, ja
0: veuràs. No sé, a veure, tu diràs si l'encerten o no, a veure...
4: Bueno, pues això perquè vaig anar a la casita de Bad Bunny que jo no sabia ni qui era. Vull dir que això ja ho van parlar.
2: Escolta, i ara aniràs a allò de la Shakira a Madrid o què? Que també no, hi vist no, que fa algú semblant.
4: Jo no em puc moure perquè estic treballant aquí, que no sé si saps que recentment he tornat a ser premiat per Festival de Televisió de Vitòria.
0: Has de fer obres a casa.
4: Has de fer obres.
0: Totes les estatuetes que tens.
4: He de fer obres, tinc ja totes les d'això. Ara m'han donat ja l'últim premi que em quedava. Ja tinc l'Ondas, tinc els Iris i tinc el... Escolta. Bueno, em faltaria una cosa aquesta de Catalunya, algun zapping o alguna cosa aquesta, però ja tot això deu ser menor, no? I aleshores... o alguna cosa de RAC 105, aquestes coses que donen, però ja ho tinc tot, vaig comprar una estanteria, ho he posat tot.
0: Molt bé.
4: També et diré que m'han donat el programa a mi i a Iker Jiménez, de la vegada, pel seu programa, no sé jo si la cosa...
2: Però per Cuarto Milenio o per Horizonte?
4: Per Horizonte, el meu i Horizonte, saps?
0: Ai. També que no hi hagi una mica de compensació aquí,
4: bueno, sí, jo també vaig trobar que, bueno, però mira, sí, què vols que he fet?
0: Doncs escolta'm, amb la música de Bad Bunny, t'acomiadem fins la setmana que ve.
4: Me'n vaig a rastro, eh?
0: No, home, no, Santi, està bé.
4: O sigui, Bernat, surto d'aquí, arrastro, i el pitjor és que la roba és bona. Aleshores, vull dir que no tens que surto a rastro i ho tiro.
3: Ha estat molt bé.
4: O sigui que m'embrutaré, però surto com una rata.
0: No, home, això mai.
4: És que me n'he d'anar d'aquesta secció per la gatera, ho noto.
2: Bueno, viva Ceuta, Santi.
0: Vinga, escolta'm, bueno. Nou rècord. Per ser el dia que pitjor t'ha quedat, segons tu, són dos quarts. Per tant, és llarguíssim.
4: Hòstia, però si jo tinc un programa que grava, vinga, adéu. Me cago en la mà.
0: Adéu, Santi, adéu.
4: Que de lo que vius, que és de l'altre. No, això no faig res.
0: Senyals Reis a dos quarts. La setmana que ve recuperem el Santi Villas. Una pausa i ara continuem. Catalunya migdia.
9: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
10: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
9: Entrades a auditori.cat.
11: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Aquí el tens.
11: Ja?
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: I supem a les millors taules del món.
16: En aquesta terra protegim i acollim.
17: Fem barri i fem pinya.
18: I fem. I no deixem de fer.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
21: Generalitat de Catalunya.
22: El govern de tothom.
23: En Verdi s'ha escapat sense permís.
24: On és?
23: Anirà a la commemoració del dia de...
24: Però... Amb 90 anys? Travessant tot el canal?
25: Estava a punt per una última missió.
26: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
25: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula de divendres a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Catalunya migdia.
27: Atenció, comentó el faraguero, pica, Koeman!
28: Pichi, che, que bueno que viniste!
9: Encara Messi. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
29: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
9: On va començar tot.
29: A Catalunya Ràdio.
9: On tot continua.
29: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
9: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
29: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
9: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
29: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
9: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Som 3Cat.
29: Catalunya Ràdio.
9: Som
29: 3Cat.
0: Passant 3 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb l'Alícia Puig, el Joan López Alegre i el Bernat Sorroca. Avui, el dia en què ha començat el judici pel cas Roger Espanyol, l'únic cas que arriba a judici d'entre totes les persones ferides durant l'1 d'octubre per les càrregues policials, sobretot en els col·legis electorals. Al banc dels acusats seuen 4 agents de la policia espanyola, 3 dels quals són comandaments. Les acusacions atribueixen als agents un delicte de lesions amb pèrdua o inutilització d'un òrgan principal, en aquest cas un ull, amb l'agreujant de càrrec públic. Recordem que Roger Espanyol va perdre un ull a conseqüència d'un tret amb una bala de goma. El judici es fa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en presència de 6 entitats internacionals de drets humans i els magistrats hauran de determinar si l'ús policial de bales de goma va ser desproporcionat o no i si els agents van actuar amb intencionalitat, que és el que assegura el mateix Roger Espanyol.
30: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
0: La llei d'amnistia no empara els 4 agents que avui seuen al banc dels acusats perquè es tracta d'una actuació que va provocar lesions greus i la llei això ho deixa fora. Aquest, com dèiem, és l'únic judici que hi haurà per les càrregues policials de l'1 d'octubre perquè tots els altres processos judicials no arriben tan enllà perquè s'ha aplicat l'amnistia als policies. Per això el president d'Òmnium, que avui ha estat al Tribunal de Justícia, deia això.
31: Avui portem al banc dels acusats un escopeter i 3 comandaments de la policia espanyola, però en realitat portem a judici tota la violència policial de l'1 d'octubre i la vulneració de drets fonamentals que aquell dia van patir milers i milers de persones.
0: Més enllà de quina serà la decisió del jutge, té aquest, aquesta potència, diguem-ne, de simbolisme, de que sigui l'únic sobre la violència policial d'aquell dia que arriba a judici, perquè es dona aquest, aquesta conseqüència de la llei d'amnistia, que és que a alguns polítics independentistes encara no se'ls ha aplicat, i això que la llei està pensada precisament, bàsicament, per ells, però, en canvi, a tots els policies que van actuar aquell dia, tret d'aquests quatre, insisteixo, tots els altres sí que se'ls ha aplicat la llei d'amnistia. Per tant, sí que hi ha aquest... diferència a l'hora d'aplicar o no la llei a uns o als altres.
1: Hi ha un desequilibri bastant clar en tots els procediments judicials que hi ha hagut en relació al procés. Recordem que l'1 d'octubre hi va haver més d'un miler de ferits i finalment només acabaran al banc dels acusats quatre policies per la violència policial. Per tant, jo crec que el desequilibri és evident també en el moment d'aplicar l'amnistia. Sabem que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, etc., encara no se'ls ha aplicat i que els tribunals han anat buscant tots els subterfugis per no aplicar la llei, i en canvi els policies va ser via lliure i es van respectar tots els terminis i es va aplicar de manera molt ràpida. Jo crec que en el cas de Roger Espanyol, que sí que, com dius, té aquest simbolisme, primer de tot cal ressaltar que s'ha tardat 9 anys, pràcticament una dècada, a arribar a judici. Jo crec que això no es pot normalitzar. Al final no estem parlant d'una macrocausa de corrupció amb una quarantena d'investigats, estem parlant d'un cas de violència policial greu en què calia identificar els agents i s'ha tardat massa temps. I en segon lloc, remarcar la feina que han fet les acusacions particulars i populars d'Irídia i Òmnium per identificar la persona que va disparar presumptament, o la persona que va disparar el tret que va buidar l'ull a Roger Espanyol, i d'aquí haver pogut seguir l'escala de comandament per seure als bancs dels acusats, perquè en aquest procediment no hi ha hagut col·laboració ni per part de la policia ni per part de la fiscalia, que per cert demana l'absolució dels agents.
2: Sí, jo crec que aquest judici també ens és un recordatori de la necessitat de prohibir definitivament les bales de goma. Des de a Catalunya amb els Mossos estan prohibides des del 2014, però no a la Policia Nacional. I, per tant, és una barbaritat, no té cap mena de sentit. I més enllà del que ja comentaves tu, de

0: que no hagi quedat totalment impune i que no hagin pogut ser també amnistiats aquests quatre policies. Ara, bueno, hem de veure quina és la sentència i si realment hi ha algunes conseqüències, que ho dubto.
1: Bueno, jo crec que el primer és dir que, clar, és molt lamentable i és molt trist que algú perdi un ull. O sigui, això és el primer i és una obvietat. He llegit una mica com ha anat avui el judici i ara he escoltat el que deia el president, crec que era d'Òmnium. Mm. Bueno, en el judici el propi senyor Espanyol diu que ell reconeix que va llançar unes balles i que allà van haver-hi un grapat de picabaralles, per tant, no estem davant de la conculcació d'un dret a la manifestació, que aquest jo crec que és indiscutible, sinó que tot el que aquí vam veure i vam viure, tant durant els dies del procés com després amb la sentència, només cal recuperar vídeos i per tant, ser-ne conscient. Que s'investigui a jutge, estic d'acord en que això ve molt tard, que s'investigui a jutge si va haver una extralimitació i si, per tant, el mal es va fer de forma volguda i preconcebuda i pensada i amb voluntat de fer mal, ho trobo bé. El que jo vull dir és el que aquí no s'està jutjant és exactament el que ha dit el president de l'Òmnium. Aquí no s'està jutjant quina va ser l'actuació de la Policia Nacional, ni de la Guàrdia Civil, ni dels Mossos d'Esquadra. De fet, jo crec que aquells dies ells van tenir una feina molt difícil de garantir la seguretat ciutadana. L'ambient tens que es va viure especialment el 3 d'octubre, crec que no cal recordar-lo. I si alguna cosa és denunciable, a part de tot el que vulgui denunciar el president d'Òmnium, que no està en aquests moments jutjant-se, que per tant és una opinió política, no, una qüestió judicial, és les lamentables condicions amb les que el govern espanyol va enviar la policia a fer una feina de protecció de la seguretat aquí a Catalunya, en els piolins, i que va ser, des del meu punt de vista, absolutament humiliant per una gent que al final són funcionaris públics i que venien fent aquí una feina i que se'ls va tractar d'una forma, des del meu punt de vista, absolutament inconsiderable.
2: No, només puntualitzar, és a dir, el que jutja avui efectivament no és que s'hagi conculcat el dret de la manifestació, això no està sobre la taula, el que es decideix és si aquests agents de la policia es van extralimitar en la utilització de la força, i del que els acusa Roger Espanyol, que és el que ha dit avui davant del jutge, és que tot ve com a conseqüència d'aquest enfrontament que tu deies amb les tanques. Com que hi va haver un enfrontament amb unes tanques i un enfrontament i una picabaralla amb aquests agents, el que creu Roger Espanyol, i intentarà demostrar davant del jutge, és que de la ràbia, diguem-ne, aquests agents després van venir i van disparar massa a prop i cap a l'ull, i que per tant li van fer perdre l'ull. Aquest és el que s'ha de decidir en el jutjat, en el judici, a veure si és així o no és així. Això ho decretaran, eh? Però és veritat que no s'està jutjant si es va poder manifestar o no, perquè efectivament ell es va manifestar, ho ha reconegut, va tenir un incident amb aquests agents, i ell el que els acusa és que després ells es van venjar, doncs, amb una utilització excessiva de la força.
0: Cosa que és molt més greu, perquè el que estem plantejant aquí és que hi va haver-hi uns policies que presumptament es van poder extralimitar les seves funcions i en una actitud de revenja, perquè Roger Espanyol va donar una patada a una tanca, ells es van venjar disparant una bala de goma. Per tant, no és un escenari en el que hi ha un conflicte, una baralla de bar.
1: És la versió d'ell, eh?
0: No, sí. Bueno, és la versió d'ell, però també una mica balada, perquè la policia denuncia Roger Espanyol per desacat a l'autoritat, no sé com es diu, i un jutge ho arxiva. O sigui, la policia també intenta la via de dir ell el que estava fent era ficar-se amb nosaltres tirant una tanca. I això ho arxiven. Per tant, sí que estem en una situació en la que, si aquest és l'escenari, no ho plantegem com és que era la tensió de l'1 d'octubre. No, hi havia uns funcionaris estatals que potser en una situació es van extralimitar les seves funcions i davant d'un acte d'un ciutadà no els hi va agradar, van utilitzar una bala de goma disparada per sobre de la cintura i li van buidar un ull a un noi com és Roger Espanyol, que era saxofonista, ha perdut la sensibilitat de les dents, ha hagut de deixar la seva feina. O sigui, és un nivell de tragèdia vital enorme.
1: Sí, és clar que és un nivell de tragèdia vital, com ho va ser, i disculpeu que ara no em ve al cap el nom d'aquella noia que també va perdre un ull.
3: Esther Quintana.
1: Esther Quintana, sí senyor, moltes gràcies. Uns anys abans, com ho és el cas del policia, que li va caure una torreta al cap i va quedar, crec que de baixa per sempre, i amb lesions irrecuperables, i Déu me'n lliuri de que jo digui o pensi, ni tan sols pensi, és que s'ho va buscar, perquè dir això és una cafrada com una casa de pagès. Però, escolta'm, insisteixo, les imatges són les que són. És que encara a dia d'avui tu pots anar pel carrer Bo i veus encara els forats, perquè aquesta ciutat té el manteniment lamentable que té, dels contenidors

0: dos contenidors que van cremar. Per tant, clar, quan es suscita una situació de violència, pretendre que la gent que porta hores tancat amb una furgoneta o que per l'altra banda volen pedres o còctels Molotov i que tot això es quedi dintre d'un ordre, es converteix en quelcom impossible.
1: Però Joan, això és molt greu.
2: Hem de demanar que una policia democràtica sí que entri dins d'un ordre.
1: Perquè
2: tens el monopoli de la força, però s'ha d'exercir amb unes determinades condicions.
1: És que quan tens el monopoli de la força tens un nivell de responsabilitat que no pot ser perquè un xaval t'ha tirat una patada, una tanca, tu li disparis una goma, una pelota goma.
0: D'una patada a una tanca, si llegeixes la declaració, passen més coses. Però insisteixo, perquè això seria entrar en el debat de es va buscar aquesta mena de problema i jo voldria fugir de que algú us pogués fer amb aquesta idea, però disculpeu, precisament perquè, com molt bé acaba de dir l'Òscar, aquesta és una policia democràtica i és igual que sigui la Policia Nacional que els Mossos o que l'Ertzaintza
2: o que un Guàrdia Urbana
0: o que la Guàrdia Urbana de Barcelona se me'n fot, per això precisament hi ha un judici per poder escatir quina és la responsabilitat que tenen aquestes persones. Si no la queria, és una idea d'impunitat i aquesta idea no hi és. Senzillament és així, és de senzill. Però, insisteixo, jo trobo molt greu que el president d'Òmnium converteixi això en una espècie de generalització de que aquí el que jutja és l'actuació de la policia. No, la policia va tenir en aquells dies un paper molt difícil i va tenir una actitud que va servir per evitar mals majors, i això és el que per mi, a banda de la desgràcia del senyor espanyol, em sembla important de destacar, i amb unes condicions que, a més, enviats en aquí per al Ministeri de l'Interior del govern espanyol, eren lamentables.
3: Però sí que crec que no es pot tampoc generalitzar en la policia, perquè aquí va haver-hi diferents tipus d'actuacions. És a dir, no entro a valorar en quines condicions es van enviar els policies espanyols o la Guàrdia Civil a Catalunya a actuar contra l'1 d'octubre, però els Mossos van tenir una actitud molt més prudent de posar en una balança el risc que suposava actuar davant de tanta gent que en principi no estava fent res dolent o no estava fent res que suposés un risc, i l'actitud que va tenir la policia espanyola i la Guàrdia Civil per l'ordre d'algun superior jeràrquic, fins i tot des del ministeri potser, d'entrar de manera desproporcionada per impedir la votació.
1: Estem parlant de 1.000 ferits, Joan? I a més, bueno, tu ens compares amb les protestes post-sentència.
0: Això és una xifra absolutament discutible en molts aspectes, però ara això ens portaria...
1: També és discutible el tema dels containers cremats, perquè tu confons sobretot amb els aldarulls forts de la sentència de posterior. Per tant, és veritat que l'1 d'octubre dir que les actuacions de la Policia Nacional van ser per garantir l'ordre és una afirmació super, super subjectiva.
0: Jo crec que tinc una certa consciència i memòria de com va ser la vida aquí a Barcelona. Jo estic aquí a Barcelona i a l'entorn metropolità des del dia 1 fins al dia 3 d'octubre, i ja sé que ara ens encanta reescriure la història i ara de cop i volta tenim molt clars qui són els dolents i qui són els bons, etc. Però la meva sensació,
1: si
0: com a vivència personal, és que entre l'1 i el 3 d'octubre aquí no van passar més coses, no sap exactament per quin coi de miracle. Així és de clar, t'ho dic.
1: Però, Joan, si tu ets el primer que reconeixes que és un despropòsit que el Ministeri d'Interior envies en les condicions que va enviar aquí les policies nacionals, què més despropòsit hagués pogut passar entre l'1 i el 3 d'octubre que tenim 1.000 ferits que tu qüestiones, tu te'n deixes de qüestionar dades, també els 50.000 morts palestins que després ha reconegut l'exèrcit d'Israel.
2: Però... No m'entreuen amb l'alça de batxa.
1: No, bueno, perquè és veritat que tendeix a qüestionar dades, que llavors és veritat que ens quedem en llocs difícils per rebatre, perquè si qüestionem dades que estan acceptades com per organismes, llavors és difícil el debat de dir, bueno, no van ser tan dolents els policies, perquè en el fons no hi ha 1.000 ferits. És una dada que s'ha inventat una mica quatre metges. Home, no, Joan, si estan reconeguts 1.000 ferits, jo el reconeixeria i també acceptaria que el govern espanyol en aquell dia va ser un gran error, un molt mal desplegament policial.
2: Però torno a dir el mateix. O sigui, el que es decideix en aquest judici no és tot el dispositiu general del... No, és el comportament d'aquests quatre agents de la policia, si van o no actuar contra Roger Espanyol, portats per un desig de revenja, perquè havien tingut una picabaralla en una manifestació i llavors anàvem amb això, van disparar tres bales de goma, una de les quals li va acabar buidant l'ull. En tot cas, serà el judici on es discernirà si això va anar, com dius, Roger Espanyol, o si, en canvi, hi va anar d'una altra manera. D'aquí a 12 minuts seran les 4. Fem una pausa perquè volem actualitzar quina serà la situació aquesta tarda amb les pluges. S'anuncien pluges importants i, a més, en moltes zones del país. Ara ho actualitzem.
4: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
5: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.
6: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
8: Si jo ara te digo que tu chico está con otra.
7: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
9: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
7: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
10: Me siento súper, me siento fantástico.
7: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
11: amunt,
7: però que al final són falses.
12: El rotllo, no m'agrada.
5: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
13: Catalunya migdia.
14: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
16: Però tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
17: A què es dedica exactament una directora de càsting?
18: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
19: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
20: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
19: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
20: Buscarem la solució.
13: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
19: Som 3Cat.
2: 10 minuts i seran les 4 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb Bernat Sorroca, Joan López Alegre i Alicia Puig. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat. Les precipitacions afectaran, ens diuen aquesta tarda, sobretot la Catalunya Central i les comarques de l'interior de Girona. I durant la nit i la matinada es desplaçaran cap al litoral i al prelitoral central i afectaran especialment l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Barcelonès o el Baix Llobregat. Seran pluges locals i es poden produir de manera sobtada. Per tant, Protecció Civil demana precaució a la població. Saludem Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Protecció Civil. Senyor Cabello, bona tarda.
21: Bona tarda.
2: Primer de tot, les pluges ja han començat, perquè ara miràvem a través del Meteocat i ara mateix ja tenim pluja en diversos punts de Catalunya.
21: Sí, efectivament, farà cosa d'una hora. Han començat alguns nuclis de tempesta que han crescut així com una mica com bolets, perquè han sigut tempestes que s'han format de forma sobtada en aquestes zones que dèiem que ja començaria la pluja més forta durant les primeres hores de la tarda, que són la part nord-est de Catalunya.
2: Què es preveu aquesta tarda? Quines són les localitats o les posicions on hem de patir més?
21: Doncs, com explicàveu vosaltres ara fa un moment, tu mateix, la primera part de la tarda s'esperen aquestes pluges més a la part nord-est, a les comarques de Girona i l'interior de Girona, mentre que per la nit, vespre nit i principis de la matinada, la pluja quedaria més concentrada al litoral central entre la zona entre Tarragona i Barcelona.
2: El Francesc Mauri ens deia les dues que seran molt locals i que, per tant, pot ser que en una localitat caiguin 30 litres i, en canvi, a pocs quilòmetres, fins i tot metres, deia ell, que no caigui ni una gota.
21: Sí, efectivament, aquesta és una de les qüestions que ens complica més per tema de predicció i també per fer el seguiment de les observacions. De moment no tenim cap incidència destacada, però hem d'estar contínuament seguint aquí amb l'equip des de CECAT per veure si hi ha algun lloc en el qual les pluges facin mal per poder actuar en conseqüència.
2: Enviar algun SAlert està descartat?
21: No està descartat. No n'hem enviat cap en base a la informació de la predicció que tenim, perquè els llindars que ens marca s'han quedat només en 4 de 6. Però si, en canvi, per l'observació o perquè hi ha alguna incidència local en algun lloc determinat en el qual les pluges hagin causat una inundació que pugui provocar una emergència, en el moment en què tinguem coneixement, avisarem a la població si és necessari perquè prengui les mesures per protegir-se, clar.
2: La situació és semblant, no? En què es diferencia de la que vam tenir fa una setmana i que va fer que, per exemple, se suspenguessin les classes dimecres de la setmana passada? En què es diferencia la situació d'aquesta tarda?
21: Es diferencien en diverses... La situació meteorològica és semblant, però es diferencien doncs, primer en l'horari, ja veieu que doncs, estem parlant de la tarda, vespre, nit, però també se diferencien en que la previsió ara per ara i l'última previsió que teníem del servei meteorològic no arribava al llindar que vam arribar, per exemple, la setmana passada. Mm. Aleshores, doncs, la diferència és que aquí, doncs, de forma predictiva, no tenim prou probabilitat perquè sigui necessari enviar un alert amb la previsió que hi ha, però igualment nosaltres farem el seguiment de l'episodi perquè, doncs, si es produeix alguna incidència, doncs avisar la ciutadania perquè prengui les mesures d'autoprotecció que siguin necessàries.
2: Es pot donar la circumstància, contradictòria si voleu, que el dimecres passat les previsions eren pitjors i per tant es van enviar els alerts i després pràcticament no va ploure a les zones habitades, diguem-ne, i que en canvi avui la previsió sigui més benevolent i que després acabi plovent més. Però clar, això sí, no és matemàtica.
21: No, per desgràcia no. De fet, Catalunya és un indret que doncs, ja sabeu que tenim un risc d'inundació important, però aquestes situacions meteorològiques que malauradament amb la situació d'emergència climàtica que estem vivint cada vegada són més freqüents, són molt difícils de predir perquè són situacions molt sobtades, pluges molt sobtades, molt localitzades i molt irregulars. Crec que comentaves fa una estona que doncs, això es pot donar la situació que en un indret plogui i a pocs quilòmetres a la població del costat no estigui plovent.
2: Mm-hmm. Potser hi ha molta gent que ens està escoltant que vol anar al Camp Nou aquesta nit, 9:30. Es preveuen pluges al Camp Nou, a la zona de Barcelona, aquesta nit, 10-11?
21: Doncs pluges, hi ha probabilitat que es produeixin pluges i pluges importants. De fet, nosaltres en el comitè tècnic del Pla Inuncat doncs, hem comentat aquesta situació i clar, ja sigui en les hores prèvies del partit, durant el partit o després, doncs podria ser que en algun moment determinat que hi hagués un xàfec doncs, amb alguna zona que pogués afectar a les persones que s'hi desplacen. Per això hem recomanat doncs, extremar les precaucions. Si ha de accedir, si ens hem de desplaçar per accedir al camp, doncs a fer-ho amb la màxima precaució possible. Sempre es fa amb antelació, però amb una mica encara més d'antelació i anar preparat, perquè doncs, pot ser que estiguis al camp i te caigui un bon ruixat. Per tant, doncs, anar preparats per una possible doncs, pluja forta.
2: Doncs reiterem aquesta crida a la prudència i demanem als oients que estiguin molt pendents, per exemple, del 3Cat Info, de la tarda de Catalunya Ràdio, perquè estarem molt pendents d'aquest episodi de pluja i, òbviament, qualsevol informació que ens arribi des de Protecció Civil doncs la faríem arribar a través de les nostres antenes. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
21: Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres.
2: No sé com ho veieu. És veritat que es genera aquesta sensació de per què avui no s'envien els alerts i la setmana passada sí, quan al final no va ploure. Ja ens han explicat els llindars que ara mateix marca la previsió no són els mateixos que marcava dimecres passat. És veritat que dimecres passat no la va encertar i que avui potser, si l'encerta, acaba plovent més que dimecres passat.
1: Ara, confiança màxima en que hi ha tècnics intentant fer el millor possible. Hi haurà equivocacions en els propers anys, però el que és innegable és el Mediterrani aquest estiu ha arribat als 28 graus i mig. Per tant, no, ens vindrà...
2: Anar dos o tres dies amb 38 graus exacte. En moltes zones de Catalunya a 20 de setembre.
1: Però és veritat que la temperatura del mar ens indica sí. Que llavors a la tardor hi haurà unes tempestes que reaccionaran amb molta força i, per tant, jo crec que hem d'assumir que en els propers anys hi haurà cagades, dies que s'enviaran alertes i no passarà res, i després moments en què sí que passarà una mica més i no s'enviaran, i que hem de confiar en tècnics excel·lents que tenim al Meteocat, al Servei d'Emergències, perquè necessitem adaptar-nos en aquesta nova era en la qual ja no és broma que et surti el mòbil aquesta tarda plou, en plan, és seriós.
0: Jo estic d'acord amb el que tu dius, però jo crec que en el fons el debat és si a vegades canvien o no els criteris o si a vegades l'administració bada, perquè en el cas de Tarragona del mes d'agost hi ha hagut molta gent i ajuntaments que han dit, escolti, el llindar de la previsió estava molt per sobre d'enviar a les ALER i no es va fer. No? O sigui, estic d'acord amb el que tu dius, però la qüestió és l'administració competent, té sempre el mateix criteri, fa el que té que fer i això és el que jo crec que la gent en aquests moments té el dubte.
3: Jo crec que la clau serà... lligar bé les previsions meteorològiques i l'alerta de risc amb les decisions polítiques i restriccions eventualment que es prenguin. És evident que, com comentava el senyor Cabello, que a Catalunya aquestes situacions són molt volàtils i molt canviants, però que amb l'experiència i amb el temps haurem d'avançar cap a restriccions i decisions polítiques més quirúrgiques perquè és evident que ens haurem d'adaptar a aquesta nova situació i s'haurà de confiar doncs, en l'autoresponsabilitat de la gent i en decisions polítiques molt precises per saber on afecta i on no afecta, per no tancar escoles a centenars de milers de persones, diguéssim.
2: Doncs estarem molt pendents, òbviament, al 3Cat Info o a la tarda de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí un minut i mig. Francesc Garriga, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Ja he preguntat pel Camp Nou, no sé si ho has sentit.
4: Sí.
2: He pensat al Garriga, segur que li interessa això.
4: No tinc abonament, però em tinc amics que sí.
2: Per això.
4: Prenc nota.
2: Laia Tudel estava molt amoïnada.
4: No, i l'Arnau Maimó.
2: Veus, clar. Maimó també hi va, també té abonament. Carai, tu, escolta, hi ha molta gent que té abonament, eh?
4: Menys el director del programa en té tothom aquí.
2: No, jo tampoc, eh? Doncs, si et serveix de consol, ens podem anar a un bar junts a veure-ho.
4: Mira, el que vulguis.
2: Escolta'm, la tarda d'aquí no res, d'aquí un minut.
4: No desconnectis perquè ara tocarem a Josep Pedrerol.
2: Home.
4: Per parlar d'aquesta remengada de samarretes i de l'Amiamal.
2: Els ha indignat molt a Madrid, això, eh?
4: Estan molt indignats, que ens ho expliqui el Josep. I després tindrem el Carles Tamayo, que estrena format a 3Cat. Sí. I avui acabarem parlant amb la Patrícia Plaja i la Diana Gómez, la que va ser la responsable de la gestió dels mitjans als atemptats del 17 d'agost, i la Diana Gómez, que la interpreta a la pel·lícula Cronos. Doncs les hem posat cara a cara perquè ens expliquin com va ser aquest procés de transformació.
2: Molt bé, doncs la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga d'aquí a 30 segons. Nosaltres ho deixem aquí. Teniu la tarda a Catalunya Ràdio o teniu els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres, els del Catalunya Migdia, tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del programa. Acomiado el Joan López Alegre, l'Alícia Puig i el Bernat Sorroca. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Bona tarda.
11: Gràcies.
2: Fins llavors, fins que demà hi tornem a les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.

Arremangar. Tirar amunt replegant les mànigues i, per extensió, faldilles, pantalons o qualsevol altra peça de roba. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Avui fem el cafè amb l'Alba Riera. Com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
1: Estem esperant un comunicat teu, eh? No arriba.
2: No faig broma, que vindrà molt, molt, molt aviat.
1: Estem a punt de saber què passa amb la Turra, però encara no ho sabem.
2: Arribarà molt aviat.
1: Però no serà en ple programa, no?
2: No.
1: No, ho dic serà entre...
2: Et puc dir dates.
1: Sí.
2: Serà entre demà i dilluns, depenent del meu temps, del temps que tingui. Sí, m'estic flipant molt, m'estic fent de rogar, que és una cosa que m'encanta.
1: Entre dijous i dilluns sabrem què passa amb la Turra i amb l'Alba Riera.
2: Sí, sí,
1: sí. Estarem pendents. La Judit Pastor està nerviosa.
3: No ens pots tenir així.
1: I la Marta Montaner.
2: És que el que m'agrada.
4: És que ja sé coses.
2: Sí, la Marta té informació privilegiada.
4: Escolta, perquè després la gent digui que jo sóc una boques. Jo m'ho estic guarda't. Mira, no t'ho explica ni a tu.
3: Escolta'm una cosa, no ens podeu fer això ara.
2: Heu de pensar que tenen un programa de safareig. Llavors, una mica la seva feina és anar un pas per endavant de la resta.
4: Sí.
1: Mira, jo estic indignat.
4: I quan són amigues, les persones involucrades, calla la boca.
2: Calla la boca i punt.
4: Tant de bo fer-ho més, també et diré.
1: Toca remengar-se avui. Perquè no comencem parlant de futbol, però sí de futbolistes. A les últimes hores, dues polèmiques que posen al centre del debat una pregunta. Posicionar-se políticament penalitza els artistes, els futbolistes, els famosos? Els penalitza, Alba?
2: Depèn de a favor de qui et posicionis, normalment.
1: No et penalitza sempre?
2: Jo penso que no et penalitza sempre en cap... No et penalitza sempre.
1: Clar, què passa quan un futbolista o un artista es posiciona? Ens agrada o no ens agrada? Ara mateix, la principal polèmica, o la que tenim més a prop, té a veure amb tres futbolistes del Madrid i una samarreta de suport a Ceuta, Judit.
3: Sí, va passar ahir el començament del partit entre l'Elx i el Real Madrid. Aquest és el moment quan es canta l'himne, a l'inici del partit, tots els jugadors van sortir al camp, tots duien una samarreta de suport a Ceuta, però tres jugadors del Real Madrid, Vinícius, Kylian Mbappé i Ibrahima Konaté, van portar aquesta samarreta arremangada gairebé fins al pit, de tal manera que el lema de la samarreta quedava tapat, no es podia veure què hi deia. En aquesta samarreta hi deia «Todos somos caballas», i a sota, més petit, «Ceuta i sus caballeros de la mar».
1: «Todos somos caballas», això de caballes té a veure amb l'apel·latiu que tenen la gent de Ceuta,
3: exacte,
1: no?
3: Exacte, és com es refereixen col·loquialment a la gent que viu a Ceuta, són els caballes, que cavalla és un peix, en català és el barat, es veu que allà a Ceuta n'hi ha molts de barats, hi ha moltes caballes, i per això «Todos somos caballas». Bé, a banda de tapar-se el lema de la samarreta, el que van fer Vinícius, Mbappé i Konaté és que es van treure la samarreta de seguida que van poder, de fet, la resta dels jugadors, si us veus les imatges, la resta de jugadors la porten fins que acaben de fer aquelles salutacions protocolàries de l'inici del partit, doncs ells tres, de seguida que van poder, se la van treure.
1: És una samarreta que ja l'hem vist en altres partits d'ara, d'aquest inici de temporada.
3: Sí, perquè tot surt d'una iniciativa d'un grup d'empresaris valencians, l'Associació Valenciana d'Empresaris, que està presidida, us sonarà, per Vicente Boluda, que va ser president interí del Madrid el 2009, us en recordareu.
1: Del Chorreo, sí, sí.
3: Exacte. Doncs aquest grup d'empresaris valencians van fer aquesta samarreta, diuen, solidària, volen que serveixi, això llegeixo literalment el comunicat que van fer aquests empresaris, per fomentar la cohesió territorial i social d'Espanya. I com deies, a banda del partit d'ahir que es va jugar a ells, la samarreta també l'hem pogut veure en altres partits de la Lliga disputats en territori valencià, el Villarreal Betis i també el Llevant Barça.
1: Si només es posa quan l'equip anfitrió és un equip de València a través d'aquesta Associació Valenciana d'Empresaris.
2: És que és molt important sempre mirar d'on neixen les iniciatives. És una cosa que hem de fer sovint.
1: El Barça,
2: una mica.
1: El Madrid s'hi va sumar ahir, tot i que tres jugadors van fer-ho a mitges. El Barça no es va sumar a la iniciativa, tot i que va jugar diumenge en un camp a València, el camp del Llevant. Els jugadors del Llevant sí duien aquesta samarreta, però els del Barça no. Tinc la Laia Tudela en línia. Laia, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
1: Els jugadors del Barça no la duien. Per què no la duien? Se'ls va oferir la possibilitat?
5: Sí, sí, el Llevant va explicar al Barça abans del partit, perquè de fet sempre que hi ha qualsevol acció prèvia al partit s'ha d'informar a la Lliga i al club, que en aquest cas l'altre club que visitava el camp. El Llevant li va dir al Barça que sortirien amb aquestes samarretes de suport a Ceuta i que si volien podien afegir-s'hi. perquè tenien samarretes i que els hi donarien perquè sortissin també els jugadors del Barça amb aquestes samarretes. La resposta del Barça va ser que no s'hi afegirien, que respectaven evidentment l'opinió de tothom, però que també entenien que era una iniciativa d'una, de l'associació, com heu dit, Valenciana d'Empresarios, i que era alié al club, en aquest cas al Barça, i que per tant no s'hi afegien. Però el Barça insisteix, perquè a les últimes hores, evidentment, després de la polèmica d'ahir, doncs, s'ha estat consultant de nou al Barça què va passar aquell dia i per què no s'hi van afegir, i recorda el Barça que, evidentment, ells sempre s'han posicionat al costat de la llibertat d'expressió i que respecten tothom que s'hi vulgui manifestar o com els que no es volen manifestar. Però que en aquell cas el club va decidir, perquè veia que era una acció aliena al club, que no s'hi volia afegir.
1: Per tant, no hi ha polèmica. Aquí el Barça va dir que no, ningú va insistir, i aquí va acabar la cosa.
5: Sí. En aquest cas, sí.
1: Bé, doncs la decisió del Barça està sobre la taula, però sobretot el que ara mateix és nucli d'atenció és el gest de Vinícius, Mbappé i Konaté. A diaris com El Mundo parlen de traïció. I així és com les ràdios que transmetien el partit, les ràdios espanyoles que transmetien el partit de l'Elche contra el Madrid, van explicar aquest moment i hem fet una mica de zapping radiofònic.
6: Mbappé i Vinícius han salido con la camiseta a la altura del pecho. Y también... por lo menos en el primer plano, Konaté.
7: Son los tres que se le han puesto,
8: o sea, sí, es una causa de política o religiosa.
9: Todos somos caballas, y todos somos caballas menos Mbappé, Vinicius, Konaté, estos tres majaderos.
7: Pero Vinicius y Mbappé yo no les veo de religión musulmana.
9: No sé si es porque están por la invasión de Ceuta o porque directamente son cretinos.
6: Es evidente que a ellos no les ha hecho demasiada gracia tener que salir con esa camiseta, ellos sabrán por qué. Intereses, amistades, falta de convencimiento, falta de interés.
9: Que unos clubes han participado y otros no, el Barça no la sacó. Pero alguien piensa que el Barça, la directiva del Barça, y lo que va a estar con Ceuta, con los caballas. Portar los caballas, bueno.
7: Es un desplante a tu propio club.
10: Ha pasado siempre, pero es que esto lo ha visto todo el mundo. O sea, aquí lo que se ha jugado ha sido la imagen del Madrid.
9: Luego habría que ver si estos tres bobos saben lo que es, de qué va el asunto de Ceuta, ¿no? Que supongo que sí.
11: ¿Te la pones o no te la pones? Mira, no me la pongo, no me da la gana.
12: ¿Cómo estás, cañete,
11: claro? No, pero es verdad. ¿Me la pongo o no me la pongo?
1: Bé, una mica d'atenció, sentíem Carlos Herrera molt, molt, molt indignat. A Madrid avui això està bullint. A Madrid tenim un català que s'ho mira de més a prop, que és el Josep Pedrerol. Josep, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda, hola.
1: Està la cosa calenta, eh?
13: Està moguda la cosa. Home, és veritat que la primera impressió que veus els jugadors del Madrid sortint tots i tres tapant-se el missatge, doncs queden retratats els tres. Estem d'acord amb això, no? El que hem d'analitzar és si es pot col·lectivitzar una opinió. Sí, clar. El Madrid com a club pot definir el que pensa Mbappé, no? I això és una mica, sembla relatiu almenys. A mi em sembla que el pitjor de tot és que sortim la samarreta allò arremangada, que queda fatal la història, no? Sembla un boicot a Ceuta, per tant s'entén, el Madrid volia fer un suport a Ceuta i acaba sent el contrari, no? Notícies que queden retratats de tres jugadors, en fi, el millor amic de Mbappé és Araf, que és marroquí, tenim també no sé, Konaté, que és musulmà, i tenim a Vinicius, que no sé per què també fa el mateix, no? Vull dir, alguna explicació s'ha de trobar. Hem d'anar també el dia abans. Juga el Betis juga al camp del Villarreal, i Abde, que és marroquí, es posa la samarreta. No us podeu imaginar la quantitat de missatges amenaçants que rep a través de xarxes socials, i es treu totes les fotografies de xarxes d'Instagram pels insults que està rebent. I ara fa un comunicat explicant que ell, diguem-ne d'alguna manera, és la disciplina del club, però que les seves arrels i Marroc, naturalment, estan al seu cor. Per tant, on som aquí? I després està la postura del Barça, que comentava una mica, no hi va haver polèmica, dius, no, però clar, quan analitzes els partits, llevant Barça, Villarreal, Betis i el Real Madrid, són tres equips valencians, ho fan a casa, i el Barça no ho fa. Dius, no, és que el Barça no va amb això, el Barça amb els empresaris valencians no hi té res a veure.
1: Home, és que Boluda és expresident del Madrid, Josep.
13: Ja, però va ser també rival de Florentino.
1: Sí, també.
13: Rival de Florentino va ser Boluda, i en canvi el Madrid ho porta. Fins a quin punt el Barça ho fa millor que el Madrid, no?
1: Home, el Barça s'estalvia la polèmica, no? El Barça ho passa de punteta, si més no.
13: És veritat que el Madrid defensa. Escolta, nosaltres hem fet un mural, un mosaic al Bernabéu, de recolzament a Ceuta, i això que hem fet també, i en canvi el Barça, el que el Madrid ara argumenta és que el Barça què ha fet per Ceuta? Ha fet un mosaic? Ha fet algun comunicat? Algun jugador s'hi ha manifestat? O la porta s'hi ha manifestat?
1: Però ho ha de fer el Barça, creu?
2: Aquesta és la pregunta, per què ho ha de fer el Barça?
13: No, segurament no ho ha de fer el Barça. Ah. Jo des del programa ho faig.
1: No, mira, jo, mira.
13: El xiringuito...
1: Em va molt bé que diguis això. Em va molt bé que diguis...
13: Jo sempre dic que estem amb Ceuta. Em I em sembla que això no passa res per fer-ho.
1: No.
13: Igual que la gent que ha patit la Dana, o la gent que pateix incendis. Em sembla que està bé que... I parlem de clubs que són esportius i també socials.
1: No, no.
13: Un comunicat del Barça és molt important. I el Barça ha estat sempre un equip solidari, que s'ha implicat, que s'ha compromès. No té cap obligació ningú. Tampoc el Madrid la tenia. O el Betis tampoc la tenia. Ningú té aquesta obligació. Però no parlem d'un tema polític. Jo parlo d'un tema social. I crec que quan és un tema social, crec que ens afecta a tots, siguem d'on siguem. És la sensació que tinc jo.
1: Bé, aquí és que és un
4: tot
1: tema...
4: Tot és polític.
1: Un tema social, però que també té molt de política. En tot cas, ara parlaves, ahir al Xiringuito ens vam referir... Hem agafat alguns fragments d'aquest Xiringuito que s'està fent tan viral en aquesta nova temporada.
13: Sí.
1: I ara els comentem.
13: Sí, sí. Pues sí, sinceramente, pues hubiese preferido que aparecieran todos con camiseta de apoyo a Ceuta. Me gustaría que mañana el Barça aparezca también con camiseta de apoyo a Ceuta. Aunque tiene a Lamine, que es marroquí. Aunque juega con España. El Barça que hará.
1: A veure, aquí hi ha un lapsus o què ha passat, Josep?
4: Una mica de lapsus, patinada.
13: Jo m'he deixat de dir origen marroquí. Val? Origen marroquí, el seu pare és marroquí, per tant és origen marroquí, i ell podia jugar a Marroc i portar la samarreta de Marroc moltes vegades col·locada. Origen marroquí m'ha faltat i després al cap de 20 minuts quan diu, escolta, m'has dit, marroquí, i dic, disculpes, origen marroquí volia dir, no?
1: Bé, queda,
13: és un matís, un lapsus que la podem tenir tots sí, quan estem sí. improvisant algunes coses, queda. Però el que deia jo, estem d'acord amb que la Minja Mal ho té més complicat? Estava dient això, jo, eh?
1: Bé, però fixa't que la Minja Mal...
13: La Minja Mal... Posar-se la samarreta o no se la posaria?
1: Bé, no, segurament aquí tindríem... La pregunta és molt, molt interessant perquè el que vam veure li fer a la Min és brandar una bandera de Palestina que ja va generar també en el seu dia fins i tot una petita un arrossament amb el propi entrenador, Hansi Flick. Vull dir que la Min amb això sí que sempre s'ha mullat.
13: Sí, sí. Per això, el que em sembla molt interessant, eh? Vull dir, ell recolzament a Palestina... I em sembla que, per tant, estem en el punt de que hem de col·lectivitzar els missatges. El Madrid, amb aquesta solidaritat, fa bé implicant a tots els jugadors o s'equivoca el Madrid?
1: Si tu no ho tens, no ho tens clar, si ho fa bé, no ho tens clar.
13: No ho tinc clar. Crec que s'ha situat en una situació molt complicada a tres jugadors del Real Madrid. I el Barça ha evitat aquesta situació. Perquè el Barça ha estat més intel·ligent, siguin empresaris valencians, no ho siguin, sigui Boluda o no ho sigui. No? No ho sé qui ho ha fet millor o pitjor. Però això de que l'empresa et digui a tu que has de portar una samarreta, jo no sé si Catalunya Ràdio... S'ha de portar la samarreta, d'aquí som tots... No sé quin missatge ara mateix dir, però tens l'obligació de portar aquesta samarreta que et diu l'empresa a tu?
1: Jo sóc el primer que se la posa. Jo sóc el primer que se la posa.
13: Quan parlem de consciència, o d'una sensibilitat especial, crec que és un error que el club es manifesti i col·loqui els jugadors a l'escenari. El club pot fer un comunicat. El Madrid, comunicado, no sé què, en solidaritat amb Ceuta... I això, val.
1: És més fàcil.
13: Que ahir el club es va equivocar perquè més s'improvisa. A mi em diuen el Madrid que ja ho sabien els jugadors. Diu, no, les camisetes estaven col·locades en el vestuari. No. Perquè això, com veu, al túnel de vestidors hi ha un senyor que va repartint samarretes a tots en aquell moment. S'improvisa sortint al camp. Crec que es pot plantejar, escolta'm, hi ha una iniciativa d'aquestes. Algú li molesta o li incomoda? A mi m'incomoda, a mi també. Millor que no ho fem.
1: Clar.
13: Correcte. Em semblava que això no es pot obligar ningú a sortir amb la samarreta. Guap de que tingui un problema greu i hagi de suspendre el compte d'Instagram perquè l'estan amenaçant de mort.
1: Perquè, Florentino, creus que estarà enfadat avui amb els tres jugadors? Perquè, a més, ara, clar, el focus es posa en el Madrid. I una cosa que pretén tenir bona voluntat, més enllà de lectures polítiques, ara és un problema de comunicació.
13: Sí, no he pogut parlar amb Florentino avui per preguntar-li, volia preguntar-li, no he pogut parlar amb ell sobre aquest tema, que li semblava. Crec que el Madrid no queda bé amb aquesta història. Saps? El Barça, almenys, no ho fa. I ja està. Però aquesta imatge de tres jugadors, diguem-ne, insolidaris, o que no respecten disciplina del club, o que no solidaritzen amb Ceuta, crec que aquesta imatge fa mal al Madrid.
1: I
13: ho sap qualsevol, no?
1: I als jugadors els passarà factura? Ara, diumenge, hi ha un derbi contra l'Atlètic de Madrid. Els poden passar factura aquest gest? La gent xiularà a Vinícius, a Mbappé...
13: Bueno, ja els xiulen.
1: Bé, de fet, exacte, sí. Tampoc és cap novetat que els xiulin, també tens raó.
13: Es van xiulant, però... no ajuda. Jo he parlat amb molts madridistes i ja s'han estat bastant malament. Ara, quan s'analitza tot una mica, si el Madrid es va equivocar, la improvisació... que el Barça no lo hace, no? També el Madrid argumenta això. El Barça no lo hace. Jo he parlat amb el Madrid, també era un Florentino, però amb el Madrid he parlat. I em diuen, no, però... i mosaico, que mosaico ha hecho el Barça. ¿Y qué ha mostrado hacia Ceuta? ¿Qué ha hecho? Nosotros por lo menos tenemos un mosaico, salimos con los jugadores, tal, aunque tres no lo hagan, el Madrid como tal sí está con Ceuta. ¿Qué ha hecho al Barça? La respuesta es, ¿qué ha fet al Barça? ¿No? Y em sembla que és un debat interessant sobre com es manifesta el món de l'esport. Que el futbol també és política, o si això no és política i és un tema social, no? Que la companya teva deia, no és que és política això.
1: Bé, és un debat. És política, digues, estàs...
4: I que és curiós també que sempre tothom es posa nerviós quan és la unitat de la pàtria, que després hi ha hagut altres escàndols que no hi ha hagut la mateixa contundència ni la gent ha cridat tant.
1: Bé, ja, això seria un debat que evidentment, sí, és un debat.
4: És curiós, també.
1: És un debat.
13: Crec que la migració també pot afectar Catalunya, també, i pot afectar altres zones d'Espanya, com estem vivint. És una realitat, és un problema o una situació que hem d'analitzar tots al marge de comunitats, sentiments, països, no? Jo crec que és un tema que va més enllà de tot això. De convivència. Va de convivència, també, i de poder. I jo quan veig la gent de Ceuta en una situació que no s'està arreglant i amb la gent a la platja, amb tendes de campanya i amb situació, diguem-ne, que sanitàriament complicada, jo puc entendre que s'ha de buscar una solució i que el poble o la gent o el camp de futbol o aquí a Catalunya Ràdio, diguem, que estem amb Ceuta, no crec que em marqui políticament a mi si soc de dretes o d'esquerres, independentista o no ho soc, no? Aleshores em sembla que a mi dir que estem amb Ceuta no és un pecat i estem fent res dolent. Crec que estem ajudant en aquests moments tan difícils per ells. Que la vida sigui, no sé si més senzilla, però si més no, provocar una solidaritat que em sembla interessant.
1: Sí, com sigui, aquest missatge solidari que pot tenir aquest bon fons, doncs ara queda una mica en qüestió perquè tres futbolistes del Madrid han decidit arremangar-se la samarreta. Sí, sí. No sé si això farà perdre adeptes a Mbappé per la cursa per la pilota d'or. I ara ja es parla en directe, no? Sí, sí, fem campanya per això, Josep, va.
13: No.
1: Sí, home, sí, avui al Chiringuito ja tens la pregunta feta.
13: No, però la minya mare em feia molta gràcia i diu, oye, yo no quiero hacer campaña de esto, ¿no? Hacedlo vosotros, ¿no? Els deia als periodistes l'altre dia, ho feu vosaltres, deia a la Min, i llavors comença a fer ell també entrevistes amb el Dano, tal, dient que
1: los mejores
13: son él y Mbappé, ¿no? I em sembla, a mi em costa encara, i ell es compara a mi edat, Maradona, pare de Diego, parlant de Maradona, Diego, i Mbappé, o Cristiano, Messi... A mi em sembla, jo soc molt fan de la Min Jamal...
1: I molt del Barça,
13: però no vol dir que digui que tot sí al Barça, que també no. Palmero, que diuen Palmero, no fan de ningú. Llavors, jo el Barça es fa malament, ho critico, i la gent, quan dic que soc del Barça, els culers s'enfaden, perquè diuen, bé, no ens enganyis, tu ets del Madrid, i ets de Florentino, su florentineza, i tu no em fotis aquí, que ets del Barça, perquè no ens ho creiem. Llavors, això em passa molt. Jo vaig tenir una resposta que era millor. Em deia, de quin equip ets? I jo contestava, tu ja ho saps.
1: Ja
13: i
1: està.
13: Quedava millor.
1: Ja està.
13: Un dia se'm va acudir que era del Barça i m'ha anat pitjor. No s'ho creuen.
1: No t'ha anat
13: pitjor. Els del Madrid em diuen, els del Madrid, ets un culer però que ens cau bé. I els del Barça, no ens ho creiem, no estem.
1: Els del Barça diuen, no ets del Barça i no ens caus bé a sobre. Eh?
13: Això també, hi ha molta gent que diu això.
1: Bé, Josep, escolta, t'agraïm el bon humor i que ens hagis ajudat també a tocar de prop aquesta realitat. Una abraçada i ens escoltem aviat a la tarda.
13: Molt bé, fins tarda.
1: Vinga. Bé, és una polèmica les últimes hores, aquesta del...
2: Jo no entenc res de la seva posició i de lo que ha dit.
1: Bé, és català, diu que és del Barça, però diguem-ne que no acaba de ser...
2: No, amb tot l'altre, perquè deia com que no li semblava... Tenia dubtes de si els clubs s'havien de posicionar o no.
1: Jo crec que ell, en el fons...
2: Però si els clubs es posicionen i llavors els jugadors, cadascú adopta la seva postura, no?, i acaben d'un posicionament, cadascú té una posició, llavors en això sí que ens enfada, no? Hi ha unes posicions que sí que ens molesten.
4: Sí.
2: Perdoneu, però és una mica
4: difícil. Hi ha uns temes que ens molesten molt més, i quan la Sergio acusat d'allò de difondre el vídeo d'un menor a veure si tots van cridar tant a les tertúlies. Vull dir, aquí el debat és llarg i és normal també que surtin posicions diferents.
1: Bé, en tot cas, això passarà amb el Madrid i amb els jugadors del Madrid, però a les últimes hores hi ha hagut una altra polèmica que té a veure amb un cantant, que és Ed Sheeran, que també va al voltant de posicionar-se o no posicionar-se. Perquè han apartat un dels taloners de la gira d'Ed Sheeran pels seus missatges de suport a Palestina.
3: Sí, és el raper Macklemore, que durant un concert a Nova Jersey, als Estats Units, es va pronunciar a favor de Palestina.
12: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart.
1: Ai.
12: Free Palestine.
3: Palestina lliure, va dir aquest missatge. A banda, també va tocar una cançó protesta. Aquesta cançó d'aquest raper, que és molt popular a les manifestacions pro-palestines als Estats Units, i també en els concerts va projectar imatges de la devastació a Gaza. Tot això, tots aquests pronunciaments, no han agradat gens a l'equip de Sheeran i per això l'han apartat de la gira.
1: Tot i així, Sheeran es defensa i diu que la decisió no és seva, que són els promotors, que és com una figura molt indefinida.
2: Sí, aquí... ja et dic jo que Sheeran diu asa o bèstia i s'atura el que sigui. O sigui, si ell hagués dit no es fa fora aquest taloner...
3: Sí, a veure, aquí tant aquest taloner com Ed Sheeran han fet comunicats. Segons expliquen, després d'aquestes declaracions del raper en suport a Palestina, els promotors de la gira li van dir a Sheeran: mira, cancel·larem els teus concerts si no apartes aquest raper. Ed Sheeran diu que en qualsevol cas ell no és còmplice d'aquesta decisió, però que prefereix no expressar la seva opinió de forma pública. En qualsevol cas, el que sí que és veritat és que arran d'aquesta polèmica, fins a 4 artistes que col·laboraven amb Ed Sheeran han decidit que abandonen la gira, que ja no faran més de taloners, en solidaritat amb aquest raper que han apartat.
2: Un comunicat d'Ed Sheeran que se'l poden passar entre tots els que també no es mullen, perquè és ben bé el mateix, és fer copiar i pegar i ja està, O la IA te'l fa molt moment,
1: I millor, potser.
2: I millor.
1: Bé, Ed Sheeran diu que no es vol posicionar en Palestina, però en canvi, amb altres qüestions sí que s'ha posicionat.
3: Aquesta és la cançó que U2 va fer en suport a Ucraïna. No sé si recordeu que el Bono d'U2 va fer aquesta cançó i van col·laborar diversos artistes, entre els quals Ed Sheeran. I aquests dies també està circulant molt per xarxes una foto on se'l veu a ell amb una bandera gegant d'Ucraïna al costat d'un grup ucraïnès que es diu Antilia, amb qui també va fer una col·laboració en una cançó per condemnar la invasió russa.
1: Bé, una mica és tornar al que ara parlàvem amb el Josep Pedrerol, no? Hi ha conflictes en els que és molt fàcil posicionar-se i d'altres...
2: Hi ha altres que et sumen, si t'hi posiciones.
1: Exacte. Anar amb Ucraïna era bastant fàcil, no?
2: Era bastant fàcil. Jo sempre ho dic, que hi ha batalles que no és molt difícil posicionar-te i, de fet, t'enduràs un aplaudiment i són com les batalles fàcils. No, és veritat. A veure, aquí a Catalunya també passa, és diferent, no? Evidentment, no comparem, però vull dir, hi ha qüestions, com per exemple són qüestions entorn a la llengua, que sempre generaran molt més conflicte que altres qüestions on és molt més fàcil posicionar-se, no? Doncs no cal que us digui el preu que es paga per posicionar-se en contra d'Israel, que és un preu altíssim i que no només hem vist al món de la música, també hem vist que ha anat passant aquest any a Hollywood, a actors, a tot arreu, vull dir, això és així, i està clar qui el que penalitza i el que no penalitza.
1: Passen 7 minuts d'un quart de 5 de la tarda, farem una pausa molt ràpida i atenció que entra per l'estudi de Catalunya Ràdio Carles Tamayo, que estrena temporada a 3CAT. Avui no és? Que és avui? Avui estrena.
14: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
15: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el legendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
16: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
17: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
16: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
19: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
20: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
21: Grau, què et passa?
22: Faig masses coses.
21: T'has de calmar i organitzar-te millor.
22: Només demano que el dia tingui 48 hores, si us plau.
23: Ja, però això és impossible, Grau.
21: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
22: Esclar, un altre Grau?
21: Buah, això seria la bomba.
23: Buah, no m'ho perdria per res del món.
21: Un altre Grau?
24: Nova temporada de Projecte Beta. Divendres 18, estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
25: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
0: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Com estàs?
5: Què tal? Bé, molt bé.
1: La temporada de televisió ha començat ja, ja té una mica de trajectòria i no sé si ja tens un balanç del que has vist fins ara.
5: Home, a veure, de moment tot arrenca amb bastanta continuïtat, especialment a Catalunya, perquè a veure qui és el guapo, per exemple, que es carrega el Polònia després de 21 temporades, o amb la temporada 21, i per tant a Catalunya hi ha pocs canvis. El dubte és, vaja, TV3 ho té molt enfilat per acabar com a televisió més vista de l'any, i el que passa és que, clar, Televisió Espanyola sí que és veritat que va collant, va fer molts bons resultats aquest estiu.
1: Amb el Mundial, no?
5: Amb el Mundial, efectivament, i per tant el que passa és que és difícil que pugui fer el sorpasso.
1: D'estrenes que hi hagi a TV3 aquesta temporada, encara hi ha coses que no hem vist i que no sé si n'hi ha alguna que creguis que hem de tenir molt, molt al radar.
5: Jo crec que tinc autèntica curiositat per saber, a veure, què farà en Ramon Pellicer al capdavant de Vèrtex, que és aquest programa de tipus social en reportatges. L'última vegada que es va intentar fer un gran programa, un programa d'un format ample d'aquesta temàtica, va ser el Nexes amb Basté i Terribas.
1: Fa temps ja, no?
5: Fa temps ja que no va acabar de funcionar, per dir-ho, diguéssim, amablement. Aleshores, haurem de veure si aquesta nova aventura d'en Pellicer, després de tants anys davant del TN al cap de setmana, funciona, fa bona fila. Si no, després tenim, vaja, el teníem aquí al programa fa uns dies, no? L'Arnau París assumint
1: les regnes. Sí, ahir va venir l'Arnau París, ara el veiem aquí al Cuines, però aviat estrenarà... No, em sap que encara no té data.
5: No, encara no hi ha data. No, encara, perquè encara... Exacte. És el joc de cartes que l'assumirà ell. I en ficció, jo crec que això de Gènesi sobre Ferran Adrià, home, doncs és una història molt, molt pròxima.
1: Et motiva això de Gènesi, Alba?
2: T'haig de dir que sí, eh? Mira que no sé fer ni... Bueno, nou Ferrat és l'únic que sé fer.
1: Oh, per això, per a veure si prens alguna cosa, no?
2: Però m'interessa la història.
5: Home, aquí el perill, com sempre, és que quan hi ha un personatge protagonista, en aquest cas el Ferran Adrià, que és tan característic i tan caricaturitzat, etc., és clar, com interpretes això, no? Com no convertir-lo en caricatura i sí en personatge?
1: Sí, sí.
6: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bunyi s'ha convertit en una bèstia.
7: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres, no?
1: Home.
8: Com et dius?
10: Ferran Adrià.
8: Quina és la teva experiència com a cuiner?
10: Has estat a alguna escola?
8: Has tingut algun mestre?
10: Això és una altra lliga. Això són dos estrelles Michelin.
1: Michelin.
10: Primer il·lusió, després passió, i al final...
1: Home, escoltàvem aquí un Ferran Adrià, que és bastant Ferran Adrià.
4: Sí, no? Està aconseguit,
5: Sí.
1: Clar, aquí sempre hi ha el risc aquell de, com passava amb aquella pel·lícula parella de Donald Trump, de si et passes amb... que no sembli el Polònia.
5: Aquí està.
1: No?
5: Aquest sí. És el drama.
1: No, clar, perquè és... I és molt fina la línia entre... interpretar i parodiar.
5: Efectivament, això ha passat amb el Rei, per exemple, Emèrit, que també quan l'han hagut de fer... Aquell
1: mira, lleix... quan el va fer l'Esparver, allò...
2: Ah, però estava molt bé, eh?
1: Anatomia de...
2: A mi m'agrada molt.
4: O mira també The Crown, bé. The Crown, la sèrie sobre la monarquia britànica, que està...
1: Aquests, com que els tenim menys vistos, potser no ho detectes tant.
4: No sabem quin és el seu Polònia.
1: Claro, sí que el tenim més vist, llavors.
5: I a Ferran Adrià, per mi, clar, ja es barreja amb l'Eugeni Casanova de la Polònia, i per tant, hi havia perill. Aquí tenim el Miquel Fernández assumint el rol, i vaja, per les imatges que arriben, doncs fa bona fila, també.
1: I després, més enllà de 3CAT, tenim alguna novetat més a casa nostra que haguem d'estar pendents?
5: Home, a la 2CAT hi ha el programa del Clapés, encara també que s'ha d'estrenar properament, i esclar, serà una mica, permet fer la conya, que la 2CAT és la 2RAC, perquè mantenen el programa del Basté,
1: sí.
5: Mantenen el programa del Bundó,
1: sí.
5: I també s'hi suma Clapés, per tant...
1: Ja tenen tota la graella gairebé.
5: Tota la graella allà posada. Però vaja, el Clapés... jo crec que ell sempre diu que és la gran espina que té clavada...
1: Però sabem què farà?
5: Sabem que ho vol fer ho volia fer el Molina.
1: Cervells mínims, es diu, no, el programa?
5: Exacte. Jo crec que és l'enèsima expressió del seu personatge radiofònic o mediàtic, etc. I és això que té, és l'espina que té clavada, perquè sempre en televisió, o sigui, en ràdio, doncs ho ha patat molt, però en tele no ha acabat de trobar el format que li fes allò justícia. I jo, vaja, ho torno a provar.
1: Tot i que Dos Cat si... encara no ha començat la temporada d'aquests programes
5: no.
1: De prime time, diguem. Exacte. Això encara no ha començat. I a Espanya, alguna cosa que destaqui d'aquest inici de temporada, la 1, Telecinco i companyia?
5: A Espanya hi ha bastanta continuïtat. A Telecinco s'ho juga tot al seu entreteniment amb Supervivientes, All Stars i la Isla de las Tentaciones, que els Supervivientes doncs, ja el tenim en marxa. Hi haurà una cosa curiosa, que és el Quanta Guerra, que és la versió en espanyol de l'espai que a Catalunya doncs, va fer amb tant d'èxit l'Eloi Vila. Aquí el farà la Conchi Cejudo.
1: Ah, i es dirà igual?
5: Sí, bueno, Quanta Guerra. Però el que passa és que es perd una mica la referència.
1: Però és el mateix.
5: És exactament el mateix. És el mateix format comprat.
1: Conchi Cejudo,
4: no la conec, jo.
5: No la tinc, tampoc la tenim vista en estos lares, que diríem.
4: No estic entrant al seu LinkedIn, perquè és el que ella linka al seu perfil de Twitter. A veure.
2: No hi ha idea, ets de dir, tampoc, per la foto.
4: No ho sé.
1: No és molt famosa.
2: Bueno, és una aposta.
4: Ja està bé, també, cares noves, que convé.
5: Per tant, Guerra Civil...
1: Debuta como presentadora.
2: Ah, mira.
1: Bé, és un...
4: Ah, i ve de l'univers Salvados, diria, eh?
1: Ah, deu ser una redactora dels Salvados que ara fa... Molt bé, doncs mira, ens ho mirarem. No serà l'Eloi Vila, però ens ho mirarem.
5: I després hi ha Jesús Vázquez, que tindrà nou concurs, que es dirà El Túnel.
1: El Túnel?
5: El Túnel.
1: I sabem de què va?
5: Això tampoc. Estan mantenint-ho tot amb la típica... els teasers aquests que et van donant...
1: Escolta,
5: pistetes.
1: I això del Roer de la Letra està funcionant?
5: El Roer de la Letra està funcionant, el que passa és que el Passapalabra encara té el pes de...
1: Sí, segueix guanyant Passapalabra, eh?
5: Segueix guanyant Passapalabra. El que passa és que estan, diguéssim, enfrontats perquè el serial aquest, per la prova aquesta que ha anat passant de Telecinco, etcètera, esclar, la nova prova de Antena 3, doncs Telecinco considera que és massa semblant encara...
1: O sigui, tornem a anar al jutjat. Bueno, tornaran a anar al jutjat,
5: sí, sí,
1: no?
5: Sí, no, tu i jo ens ho mirarem des d'aquí, ho explicarem. Però, efectivament, jo crec que això, el serial judicial en té per estona.
1: Bé, això és el que tenim a la televisió, però, Àlex, avui tenim aquí amb nosaltres una de les estrenes de 3CAT d'aquesta temporada.
3: Anem a fer un rodatge pel 3CAT.
9: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
11: Sí, ahora te digo que tu chico está con otra.
9: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
12: Porque yo sé que hay muchos charlatanes y muchos hijos de puta.
9: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular-te.
1: Això és l'avançament de l'estrena d'aquesta temporada, increïble però fals, avui a les 8 del vespre amb el Carles Tamayo. Com estàs, Carles? Bona tarda.
13: Què tal? Molt bé, molt content d'estar aquí.
1: 3 hores i mitja pel llançament.
13: Sí, però clar, és llançament a YouTube. Vull dir que la meva àvia està molt preocupada amb això. Amb saber on podrà veure exactament el programa. Tu vas a l'aplicació de YouTube, poses Eva, t'apareixerà, entenc, el primer canal Eva, i allà dintre estarà.
1: Amb sort.
5: Sí, millor que posis Canal Eva que Eva Seques.
13: No, posa Canal Eva, Canal Eva.
1: I si poses millor, increïble però fals, Canal Eva serà més fàcil que surti el primer. Tot.
2: I Canal si Eva, algun familiar l'ajuda i li posa directament
1: a casa, encara serà clic aquí, ja. Això s'estrena avui. Quants capítols són?
13: Són 8 capítols d'uns 20 i pico minuts cada un. I jo estic molt content, tinc moltes ganes que ho veieu, la veritat, perquè és una cosa que hem fet pràcticament super low cost i jo crec que hem tret un resultat que està molt, molt, molt guai. És la primera producció que hem fet nosaltres des de zero. Que sempre tot el que hem fet ha estat en coproducció amb Bambú, que és un monstre de la televisió, i això ho hem fet des de zero i estic molt content. Estic nerviós de veritat, eh?
2: Des de zero vols dir tu i el teu equip. O sigui
13: des de zero és buscar la finançació, anar a un banc...
2: Tot tu.
13: I això, com que sempre juguem molt amb aquest tema del metallenguatge, ho evidenciem també a la sèrie, el tema de... Anem a fer la nostra primera sèrie. És complicat, és complicat.
1: I què veurem? És a dir, aquí parlem de... Sentíem aquest tràiler dels mags que t'enganyen però ho fan per fer-te gaudir i n'hi ha altres que t'enganyen per estafar-te, pràcticament.
13: Sí, jugarem molt amb la il·lusió, que és una cosa que a mi sempre... O sigui, és una cosa que m'encanta. Hi ha un documental de l'Orson Welles, que no sé si l'heu vist, que es diu Fakes.
5: F for Fake.
13: F for Fakes està xulíssim, aquest. Però és la referència màxima que hem tingut i el recomano a qui vulgui veure'l. Però bàsicament és parlar de la manipulació, quines són les tècniques de manipular, si està bé o no està bé manipular. Clar, hi ha uns mags que ho fan per fer-te una mica la il·lusió, fer-t'ho passar bé i tal. Clar, hi ha una altra gent que això t'ho fa per aconseguir algú per teva, sigui diner, sigui poder...
1: Creus que estem més exposats a l'engany del que ens imaginem?
13: Sempre, sempre.
1: O sigui, molt més del que ens imaginem.
13: Posar-te colònia ja és enganyar una miqueta, perquè no és la teva color, no és la teva olor natural.
4: Quin debat, aquest.
13: Clar. O sigui, estem enganyant i som enganyats tota l'estona. Ara, hi ha una part de l'engany i una part de la manipulació que entenem que és legítima i ja està bé, hi ha una altra part que no. Aleshores, anem passant d'un cantó a l'altre.
2: I tu has de prendre el teu propi judici, diguem-ne.
13: Bueno, jo us faig spoiler. Jo acabo dient, jo vaig a muntar la meva pròpia estafa. És molt rentable i està molt bé. Aleshores, l'últim capítol és anem a fer la nostra.
2: Vale.
14: És més fàcil caure al parany com menys informació tens? Home, és a dir, és important també que llegim, que ens informem, que escoltem mitjans verídics.
13: 100%, o sigui, jo des de que sé... Al final, les tècniques de manipulació es poden... O sigui, el propi programa i al llarg del que hem fet aquests últims anys es poden anomenar, es poden assenyalar, i jo personalment, com més conscient soc de quines són aquestes tècniques de manipulació, sí que és veritat que és més difícil que puguin manipular. Però hi ha un altre problema, que com més, menys vulnerable et sents, és més fàcil que algú pugui fer-te caure al parany.
14: Si ve un bon mag que et faci el truc i no te n'assabentis, no?
5: Sobretot si tu creus que estàs ben informat, aleshores ets més susceptible de dir no, que això ho...
13: Clar, no, jo controlo, jo no estic, aquí, no estic parlant jo de conspiracions rares.
14: Clar.
13: La Terra és plana, que m'ho informen bé.
14: has anat a veure Max.
13: Sí.
14: Max de veritat,
13: i
14: diguem.
13: I tenim Max internacionals, que això fa molta il·lusió.
14: Max internacionals.
13: Ve la Gabriela Lester, que és molt top, és una de les millors magues del món fent escapisme.
14: Ah.
13: I li vam comentar si volia venir a fer... Clar, ja et dic que és molt low cost, però li vam dir, escolta, tu et faria il·lusió venir aquí al Circ Reluí a ensenyar-me com es fa l'escapisme de Houdini? I va dir, vale, i va venir, va agafar un avió i va venir.
14: Però llavors desveles els trucs dels mags?
13: No. Això, o sigui, desvelem com funciona la il·lusió. Per exemple, l'Enric Magú, que és un altre mag que participa en la sèrie, clar, ens parla del típic truc que fas quan és petit, de que agafes el dit i tal. Clar, una cosa hi explica, diu, una cosa és el que veu l'espectador, no?, que és que agafo el dit i me'l trec.
14: Ho fas molt bé, eh?
2: Sí.
13: Explica que des de l'altre cantó el que jo estic fent és una cosa que no es veu, que és amago el dit, no sé què, tal. Clar, moltes vegades els venedors de fum fan exactament el mateix. Tu et dona la sensació de que està passant una cosa, però si sapiguessis la veritat, està passant una altra molt diferent que no t'assentaran.
14: Per tant, diguem-ne que posa sobre la taula possibles estafes que a vegades podem ser-ne víctimes sense adonar-nos-en en el nostre dia a dia.
13: Exacte, però no desvalem trucs. Per si hi ha un moment que jo vull fer una il·lusió, jo vull que m'ensenyi a volar l'Enric Magú i no s'explica això com ho fa.
14: Però voles.
13: Sí, bueno, sí. Spoiler de tot, ja us ho dic. El capítol d'avui, volo.
14: 8 capítols, això s'estrenarà setmana a setmana, eh? Per tant, tenim ara un parell de mesos de...
13: Sí, avui és dimecres, no? Pues cada dimecres, a les 8 de la nit, al YouTube d'Eva. Canal YouTube Eva, increïble, però fa els Carles Tamayo Max, i allà us sortirà.
14: Això és una de les novetats de 3CAT d'aquesta temporada, Àlex, l'impuls del YouTube com un altre canal de distribució de continguts.
5: Sí, això suposa trencar un cert tabú, perquè fa uns anys doncs, regalar, entre cometes, no?, continguts a YouTube, semblava dir, escolta, els paguem nosaltres i els posem en una xarxa que no monetitzem directament, però, esclar, el raonament de la present cúpula de la corporació és a dir, escolta, hi ha un àmbit digital on el català és llastimosament minoritari, el que hem de fer és inundar-lo de català. I, per tant, el nostre servei públic és, doncs, farcir YouTube o les plataformes que puguem de català, encara que després els anuncis que es veiem allà, doncs potser no els capitalitzem nosaltres.
13: Però jo crec que també és algo recíproc, perquè és la gent de cop a YouTube, o sigui, tots entrem a YouTube a veure què ens surt, no? Sí. Si de cop surt un vídeo en català i tal, i volem veure més, segurament farà que entrem a la plataforma, anem al 3CAT, mirem què més hi ha en aquest canal, i clar, jo tinc una teoria...
14: D'un costat a l'altre i de l'altre cap a l'un.
13: Clar, i és una forma també d'atraure gent. I tinc una teoria, i com a expert de la tele, vull preguntar-te a veure què penses tu.
14: Aprofita.
13: Sí, clar. No, dic, clar, Telecinco en el seu moment ho estava patant moltíssim i van prendre una decisió que era que res del que feia Telecinco podia anar a YouTube, ni a cap xarxa social, ni res. Només, si jo aquell dia em despertava, em donava un cop al cap i volia veure alguna cosa a Telecinco, em deien que havia d'anar a Mi Tele, que no sé ni què és això. Clar, jo crec que part de que Telecinco s'hagi enfonsat és per això, perquè la gent no li arriba contingut a Telecinco si no és a través de xarxes socials.
14: No es viralitza tan fàcilment.
13: És la meva teoria, aquesta.
14: No, aquí estem parlant amb la Marta i l'Alba, que els vostres, els productes als quals heu treballat últimament, no? El que no ha sortit d'aquí.
2: Sí.
14: I la

0: Pengem petits fragments de coses que potser són seccions. No es penja el programa sencer que no surti. Es feia quan era un programa que es deia Excela, però parlo de fa anys, t'ho prometo que el que no surti d'aquí no es penja sencer. Es pengen petites coses, però és curiós perquè vol dir que aquella gent només et consumeix per aquesta plataforma.
1: No, el que diu el Carles, t'he vist per TikTok, no?
2: A mi em diuen això, que a Televisió Espanyola fem un programa que dura 1 hora i 20, que ha costat fer aquesta 1 hora i 20, i et diuen, t'he vist per TikTok, amb la qual només han vist 2 minuts i mig.
3: Jo amb això també apretava molt sempre, que deia, en plan, ostres, en el cas de la Turra, que t'ho dic, que tu després ho puguis escoltar com un podcast... hi ha un plató, hi ha les entrevistes, les cares de tota la gent que ve, i jo deia, en plan, mire... No,
0: sí, perquè
3: com,
0: acabem sent esclaus perquè, de tot això.
3: No, perquè bueno, hi ha una pasta allà posada, saps? Molt bé escoltar-ho. I al final la gent ho acabava... O sigui, també, de fet, valorava molt que estigués en vídeo, perquè també pots veure l'expressió de la gent emocionant-se, no?
4: No, i la broncana no arriba a Televisió Espanyola, clar, i li ofereixen un contracte de 15 milions d'euros anuals per l'audiència aconseguida quan feia la resistència a Movistar. Mm-hmm. Sinó per la viralitat que aconseguia a plataformes.
1: Els 4 clips que penjaven.
4: Els 4 clips, això li interessava molt per Televisió Espanyola, que té una població envellida d'espectadors, a dir, no, anem a rejuvenir, etc. Per doncs... tant, sí, absolutament estratègic ser a plataformes.
1: Doncs, Carles, que hi hagi molta sort amb aquesta estrena. Tu ja tens el link per enviar a la iaia i companyia o no?
2: Jo crec que no. Ara, si m'han enviat un link, però crec que no és aquest, perquè no està penjat
1: ara,
2: encara.
1: Ara parlarem amb el senyor Trescat, que la Marta té el telèfon.
0: Dispensi.
2: No, però home, que us agradi, eh? Si el mireu i us agrada, digueu-ho.
0: La Juliana perquè... està enfadada perquè considera que el teu programa hauria d'anar en prime time a TV3.
4: Bueno, ah, jo li he dit, t'ho he dit al sofà, no?
2: Sí, però és un programa molt humil. Vull dir, no és si no s'ha ido a les mans.
0: No ho pares de dir, que és low cost i tal. Doncs encara més valor que ho hagis tirat endavant.
2: No, perquè a més, clar, sí que és veritat que tenim un pressupost, però ens el gastem els primers 2 minuts.
1: Amb la careta.
2: Sí, ho podreu veure tot.
4: Una gran careta. Després el programa normal, però hosti.
2: Doncs, els primers 2 minuts ja, focs artificials i ja tot ja veureu.
1: Aguanteu tot el producte sencer. Aguanteu tot el producte sencer. Increïble, però fals, s'estrena a les 8 al YouTube del 3CAT de Someva. Amb el Carles també, Carles, que hagi molta sort amb aquesta estrena, i ja quan acabi la temporada vens i fem balanç, si et sembla.
2: A tope, o sigui, al novembre, no? Perquè cabrà...
1: Això, d'aquí res, d'aquí 2 setmanes o 2 mesos. Gràcies. Fem pausa i li preguntem a la Marta Montaner, qui t'ha fotut la tarda en l'aire?
0: Prepara't.
1: Cantarem una mica?
0: A veces se me olvida.
1: Quedeu-vos amb aquest concepte.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
6: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Eh? Ei, mama, què tal?
9: Ja heu tornat a començar el programa normal?
8: Què vols dir normal?
9: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
8: Ah,
9: que
8: no.
9: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
8: Mama,
9: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
8: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
9: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
8: Ah, sí? En Joel Díaz està...
9: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
8: Ah, no?
9: Massa alt.
8: Què vols dir que és massa alt?
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Us imagineu que una persona diabètica no trobés insulina a les farmàcies? Això és el que els hi passa a les dones amb menopausa o trans que fan servir teràpia hormonal. No troben els fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o alguns altres símptomes greus. Aquest dijous en parlem a Les dones i els dies.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: No estem coneixent amb la Marta encara els codis interns, eh?
0: No, però ja ens coneixem molt.
1: Ai. Crec que els protagonistes del que ens espera... No sé si ens han fotut la tarda en l'aire tots, o al revés, ens han alegrat, potser...
0: Depèn de com tu miris, les ulleres de la ironia serveixen per moltes coses. Però tant de bo fos només la tarda d'aquest dimecres, perquè ja fa molts dies que s'estan fent pesats, que només se'ls sent a ells, a internet, i el problema... és que cada cop m'agraden més i ric més.
1: Clar.
0: I això és una autèntica tragèdia.
1: No, és deixar-te portar.
0: El que m'ha fotut la tarda en l'aire és aquest vídeo tan viral que fa dies que corre per xarxes.
13: Los días que dobló la esquina de tu calle le reto al que esté arriba que en ese momento
1: has vist, Alba, aquests...
3: Em sona.
0: Sí, és
1: família...
0: que em sona.
1: Qui és aquesta gent? Perquè aquest vídeo s'ha fet

0: absolutament viral. És un grup de gent cantant, una família, vaja, no queda clar en el vídeo. 30 milions de visualitzacions a Twitter, i ja no dic TikTok, Instagram i tota la gent que ho ha compartit.
1: Mira, us heu d'imaginar un grup d'unes 15 persones, però jo cada cop que veig el vídeo me n'adono que apareix un integrant més com un bolet, tota aquesta gent cantant amb la guitarra una cançó que originalment és del 2015, que es diu Dama y Vagabundo, i és d'un grup que va passar sense pena ni glòria, que es diu Bromas Aparte, col·laborant amb la cantant Ana Mena.
0: Aquesta és la cançó original?
1: Sí.
0: Clar.
1: El contrast és...
0: Aquí ben produïda sona d'una manera, el vídeo sonava així. Los días que dobló la esquina de tu calle... De qui són aquesta gent que canta?
1: Ara t'ho intento explicar. I sobretot, què volen aquesta gent, no?
2: Què volen aquesta gent
1: que truquen de matinada? Ho expliquem ràpidament. Aquest vídeo va cridar ràpidament l'atenció, fins i tot la de Gerard Piqué, que ahir publicava un tuit dient aquest contingut hauria de ser de pagament. El vídeo ha triomfat perquè hi surt molta gent, com dèiem. Gent de perfil Cayetanos, per entendre'ns.
2: De l'Opus.
1: Tirant de prejudici, poder adquisitiu, dius, elevat, creus penjades al coll. No acabes d'entendre quina vibra tenen, si són germans, si són amics, perquè n'hi ha dos que s'abracen, també, si són parella.
2: Però a vegades aquestes coses en aquestes famílies queden tot molt barrejat,
1: tot molt barrejat, també passa. I a part que hi ha gent de totes les edats, perquè també apareixen senyors i senyores que superen els 60.
0: Una família.
1: I la sensació és que hi ha com una comunió que sembla entre una cantada de colònies d'estiu i un curs de catequesi. Hi ha una energia ben estranya. Però clarament qui roba el focus i el protagonisme d'aquest vídeo és un noi que va amb ulleres i que mentre sosté una cigarreta a la mà, deixa anar una brama de cèrvol totalment inesperada.
0: Està content i gaudint del moment.
1: Exacte, no deixa de ser gent com quan hi va haver l'apagada, gent gaudint del moment amb la guitarreta al carrer.
0: Escolta, és que no entenc tanta...
1: Sí, aquesta gent s'ha fet molt viral i alguns fins i tot pensaven que es tractava d'una paròdia a l'estil d'aquesta cançó que també va trencar internet fa 20 anys. Amar és

0: divertida.
1: Aquesta va estar bé, però tothom va clissar de seguida que es tractava efectivament d'una paròdia. Lo d'ara no ho és. Aquesta gent és real, no fan res de manera irònica i de mica en mica amb les hores s'han anat fent famosos i hem anat sabent més detalls de qui són i d'on venen. Ara anem al tema.
2: Investigació.
1: Investigació que ha fet El País, amb tots els respectes per ells, i que jo cito l'article del País. A part, ho he hagut de fer amb un link d'aquests perquè jo no sóc subscriptora, però és igual. El cas és que...
3: Periodisme.
2: No només citem, sinó que robem.
1: Jo els citaré.
2: No, citem El País. Vinga.
1: Són la família Caño, els grans protagonistes, formada per un pare, una mare i Bingo. 6 germans d'entre 18 i 26 anys. I una família vinculada, com deia l'Alba, a l'Opus Dei, com publicava El País. I aquest vídeo que ha corregut tant el van gravar, ho han explicat, a finals d'agost durant unes vacances a Osca, i ells diuen que se senten tan i tan sorpresos per la reacció de la gent, i ja n'estan traient rèdit i aprofitant els minuts de fama, que no sabem si seran efímers o es convertiran en els nous Taburete, i de fet han demanat ajuda a través de xarxes per trobar un nom per la formació.
4: Equipo, necesitamos vuestra ayuda. Por causas ajenas a nosotros, hemos decidido cambiar el nombre. Y necesitamos que nos ayudéis a decidir cuál. Tenemos varios nombres en mente, pero queremos que seáis vosotros los que elijáis. Entonces, volveros locos, sed originales, escoged alguno, os leemos en comentarios. Y el que más likes tenga, veremos si es el definitivo. Eso es. Un abrazo.
2: La gent ha estat original.
1: Tu prepara't i després en tries, ¿vale? El que més t'agradi. L'oreja de Van Vox. Jarabe de pádel. Jarabe de polo, si ho prefereixes. A de Bogotá. O el último de la finca o el último de la capilla.
2: Doncs escolta, mira, està bé.
3: Estan prou bé, eh?
2: Sí. Ah, sí. El cas és que un d'aquests nois és català i ja havia sortit a la tele.
1: Correcte. Ell és en Luis Mas, que és un músic que es va quedar a les portes d'entrar a Operación Triunfo 2018, que és l'edició d'en Miqui Núñez, per fer-nos una idea. I aquesta és l'única actuació que tenim d'ell al concurs. En Luis surt al vídeo. No és de la família Caño, almenys pel que em consta a mi.
3: Anava a dir, no és un d'aquests fills.
1: I llavors no acabem d'entendre què hi fa aquí ni quin és el seu paper en aquest quadre de les menines musicals.
2: Doncs mira, a la tarda de Catalunya Ràdio fem investigació i hem anat a trucar al Luis Mas, que ens ho expliqui.
1: Ostres.
2: Luis, bona tarda.
1: Això és periodisme, de veritat. Això sí que és periodisme.
2: Com estàs?
5: Bona tarda a tothom.
2: Escolta, com ho esteu petant amb aquest vídeo, no?
5: Bueno, és un fart de riure tot, eh? És que no puc parar.
2: Però escolta, tu ets de la família Caño, també? Tens alguna vinculació directa?
5: Bueno, jo sóc un fill musical adoptiu, jo crec. Perquè, què passa? Que a casa meva ningú toca música. I allà, i vivim allà com a dos cases més avall, i sempre que els escolto fer música, pues, jo m'hi sumo, saps? Llavors, de vegades, pues, agafo qualsevol instrument que agafo i entonces em sumo allà amb un racó i em poso a cantar, perquè ells canten tots. Llavors, és una mica tipo família de sonrises i làgrimes, saps?
2: I això de fer-vos virals així, com ho està rebent la família i tu? Perquè ha estat molt inesperat. Entenc que el vídeo no estava pensat per fer-se virals.
3: No era irònic, no?
5: No, que va. No, si és el més natural. O sigui, ells... Aviam, no estava pensant per fer-se virals, està clar que no. Però res, o sigui, aviam, és una nit d'estiu, d'agost, normal, de jam session, com qui diu, on s'ajunta gent i comencem a cantar cançons i ho passem bé i ja està, no?
2: Clar.
5: Però, bueno, no sé, suposo l'autenticitat d'aquest moment pues, també ha agradat molt a la gent, suposo.
2: És que és veure gent passant-s'ho bé.
1: Però, pare, és aquesta sensació...
5: Van passar bé, o sigui, van ser així 2 hores.
1: Que sou molt personatges tots. És que ha passat 2 segons i dius, hòstia, però ara n'hi ha una que s'aixeca i comença a aplaudir com si fos una missa de gospel.
2: En comptes de personatges
5: tu
2: molt característics.
5: Tota la nit així.
1: Ja, quina festa.
5: No, sí, és així.
2: I n'heu parlat d'això, de dir, hòstia, doncs anem a fer vídeos cada setmana o no sé, o tornem-ne a fer un altre o no?
5: Bueno, aviam, jo visc aquí a Barcelona, llavors no els veig mai. Però bueno, sí que ho estem comentant, perquè clar, d'un moment que ens veiem a l'any, d'una setmana només, i surten ja coses així, imagina't.
2: Clar. No sé si d'alguns d'aquests noms que hem donat com a possible nom del grup, t'enquadra algun?
1: Jarabe de pádel.
5: La oreja de Van Vox, coses d'aquestes, funciona molt bé.
2: Home, viral seria segur, Luis?
5: Home, sí, amb nosaltres, si fem broma, jo faig broma doble. O sigui, sí, home, sí. Ens passem molt bé.
2: Escolta, i tu vas estar a punt d'entrar a OT 2018, ho has tornat a intentar, t'estàs dedicant a la música d'alguna manera?
5: Sí, però d'una altra manera, des d'un altre enfoque. Ah. Sí, jo m'he mudat més cap al cinema, o sigui, cap a fer música per cinema. Llavors el que faig és bandes sonores, composar-les.
2: Mira, i ens pots dir alguna que hagis fet últimament o que estiguis treballant?
5: Doncs pues mira, he estat participant a tot el departament de música de la segona temporada de Berlín, a l'espin-off de...
1: Què dius ara?
2: Mira, aquí anava fent jijijajai a Netflix.
3: A tu ja és que això viral, ni res.
5: Home, aquí no perdem el temps, ja veus.
3: Tu ja toques la glòria.
2: Doncs molt bé. Doncs escolta, Luis, t'agraïm el bon humor que hagis volgut explicar-nos aquest boom viral i que seguim gaudint de la música.
5: Són gent molt maca i nits així sempre és bo compartir-les entre tothom i que segueixin passant.
2: A la propera avisa que vindrem amb l'Alba i la Marta.
5: Home, clar que sí.
3: Que ens vagin fent un lloc. Sí. Podem cantar en català?
1: Quin dia? Potser no puc venir jo.
5: Fem un boig per tu, imagina't, si va encantar-ho allà també.
2: Marta, si fem boig per tu allà com un clau.
1: Vale.
2: Vinga.
1: Veig que m'hi obligues, doncs sí, anem-hi segrestada.
2: Luis Mas, gràcies, una abraçada.
5: Gràcies a vosaltres. Dos dies que dolor
2: l'esquina de tu calle. Va, ja.
1: No pots més, ja.
2: Encara no comença, però comença de seguida. Vaja, de seguida, començarà doncs, una hora abans del partit, perquè avui estem tancant aquesta celebració dels 50 anys de futbol en català.
0: Atenció, comentó, Faraguero, pica, Pichi,
2: avui, programa especial conjunt entre Ràdio Barcelona, on va començar tot, i Catalunya Ràdio, on tot ha continuat. Barça Racing i els equips del Què t'hi jugues, de la SER, de Ràdio Barcelona i la TDT, que s'uniran per fer una prèvia conjunta avui per celebrar aquests 50 anys de futbol en català. Ricardo Alquemada, bona tarda.
6: Bona tarda, Garri.
2: Això ha estat un aniversari de gairebé un mes que l'estem celebrant i avui es posa el punt final.
6: Gairebé.
2: Encara ens quedarà un petit extra.
6: Queda alguna sorpresa.
2: Però, vaja, s'havia de tancar al Camp Nou, això,
6: però
2: no?
6: Però és la traca, aquesta és la traca.
2: Sí.
6: I escolta... Queda alguna sorpresa perquè són 50 anys i sempre hem de tenir alguna sorpresa pendent, però aquesta és la traca, és el dia important, com dius, aquesta experiència d'ajuntar dos equips, dues emissores, on va començar tot a Ràdio Barcelona, on va continuar Catalunya Ràdio, i aquesta prèvia especial des del Camp Nou, amb moltes sorpreses, convidats, i a vegades me n'oblido que hi ha partit i que juga el Barça contra el Racing, eh?
2: Molt bé, però avui és fàcil, no? Vull dir que el partit
6: el
2: avui
6: és fàcil.
2: El Racing, vull dir que avui ens dediquem als 50 anys, al futbol ja vindrà després.
6: No, però sí, però el partit no serà fàcil, eh?
2: No?
6: Bé, serà un partit divertit, serà divertit.
2: Bé, ja l'explicarem a la prèvia, però escolta, això vol dir que Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio a la prèvia emetran el mateix?
6: Sí.
2: Uau, això no ha passat mai,
1: molt
2: no?
1: Molt històric, això.
6: Jo no ho he viscut. La veritat és que tinc el pessigolleig d'una experiència única i nova, i sempre és maco, no? Sempre agrada fer coses noves. Jo no ho he viscut mai i no sé si hi ha algun precedent que podria haver-n'hi, però són molt, molt extraordinaris.
2: Que bé.
6: I, per tant, ens fa molta il·lusió poder compartir amb el Sique Rodríguez i l'Albert Bermúdez aquesta hora i quart prèvia que farem, de 8 a un quart de 10. Allà ens separarem i encararem el quart d'hora prèvia al partit.
2: Mira, tinc la Gemma Puig en línia, la nostra meteoròloga. Gemma, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: El Ricard ha de vigilar gaire les entrades i sortides del Camp Nou avui per la pluja?
7: Sí, la veritat és que sí.
6: Vaig amb cotxe, Gemma.
7: Ah, bueno, així...
6: No, dic que no vaig amb moto, vull dir...
7: Ah, d'acord. Sí, la veritat és que ara tenim ruixats. Els tenim cap a les comarques de Girona, amb calamars, fins i tot en pedra, a la ciutat mateix de Girona, i de cara a aquesta hora del partit, doncs cap al vespre, és quan arriba la costa central. Haurem d'anar-ho seguint, perquè aquesta tarda vespre doncs haurem d'anar veient on acaben descarregant aquests ruixats, tempestes que sí que poden ser intensos. Amb mapes aquí davant meu, doncs sí, entre les 9-10 i sobretot també cap a les 11, doncs és quan arriba aquesta part més activa entre Barcelona i al Camp de Tarragona. Haurem de veure on acaba espetegant amb més intensitat, però sí que just és en aquesta hora on s'hi pot ploure i força.
2: Perquè ara mateix, Gemma, tenim ja pedra,
7: sí,
2: ens estan enviant alguns oients a Girona, sí, ens diuen que també el Moianès està començant ja a caure fort, vull dir que això ja comença a agafar forma.
7: Sí, això ja ha començat a agafar forma, tenim aquestes tempestes més intenses ara, als Gironès, també cap al Pla de l'Estany, cap a la Garrotxa, i també n'hi ha una de força activa entre el Moianès, el Bages i el nord del Baix Llobregat. Per tant, en tot aquest sector de la Catalunya Central i de les comarques de Girona, des d'on ara els ruixats i les tempestes són més intenses, com deies, en alguns casos amb calamarsa o fins i tot amb pedra. Aquí es mantindrà durant aquestes primeres hores de la tarda, és a dir, en aquest sector entre el nord-est i la Catalunya central, i després, més de cara al vespre, és quan arriba i quan s'intensifica en aquest tram entre el litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, i es mantindran doncs, aquests avisos d'intensitat de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Estem parlant de pluges que poden ser torrencials i, per tant, molta precaució, perquè sí que ben bé fins la matinada s'allargaria aquest episodi d'inestabilitat.
2: Doncs estarem pendents d'això. Gemma, gràcies.
7: Bona tarda.
2: Doncs, Ricard, ja ho veus, eh? S'ha d'anar amb compte avui al Camp Nou, amb aquesta pluja. Vés amb cotxe, vés amb cotxe.
6: I, exacte, vaig amb cotxe i els aficionats també, que intentin evitar motos, pel que sento. Sí. I una mica preparats, que ara fa una setmana hi havia partit de Champions.
2: Sí.
6: I hi ha gent que va anar amb una samarreta de màniga curta, perquè no va tenir temps ni de preparar-se.
2: Per això que hem d'anar amb compte. Doncs, Ricard, us escoltarem molt amb aquesta transmissió especial avui de celebració amb Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio Connectades.
6: Moltes gràcies.
2: Una abraçada.
6: Adéu.
2: Carandell.
8: Bona tarda.
2: Com estàs? Això serà divertit, eh? Unir antenes de dues ràdios. Ho has fet mai, tu?
8: No, mai. Ah, m'ho va proposar una vegada, sí? Com aquí davant de la ràdio, una persona m'ho va proposar.
2: D'una altra ràdio?
8: D'una altra ràdio, i vaig dir... Bueno, em traslladaré, i al final me'n vaig oblidar, no ho vaig traslladar.
2: Ah, no ho vas traslladar?
8: I potser ens vam perdre una...
1: Què era, amb Flashback?
8: Mira, una vegada Marc Andreu va proposar Flashback i Catalunya Ràdio.
2: I no va prosperar.
8: No va prosperar. Jo crec que ni ho vam proposar en el despatx que tocava. I una persona de RAC1 també m'ho va proposar. Un dia de fer una versada de les dues
1: Però
8: ràdios.
1: Però un directiu?
8: No. Una persona, diguéssim...
2: Un treballador
8: d'allà.
2: Bé, doncs ho seguirem treballant. Escolta, aquest tenim avui el que no surti, que tinc 10 segons només.
8: Esther Expósito, que ha contestat el Xocas i està de promoció i està doncs, explicant moltes coses a les entrevistes que està fent.
2: El que no surti, la Sisa Alba Riera, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ara va una mica d'anuncis i anem al butlletí de les 5.
9: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
10: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
11: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
12: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
13: Es diu Sol Soler.
12: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
13: Que xula!
12: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
13: Superxuli!
12: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
14: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
15: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Protecció Civil no descarta enviar un missatge és alerta a la població pel nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats en diversos punts del país, sobretot al litoral i al prelitoral, entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona les pròximes hores. De fet, ja han començat a caure els primers xàfecs i ha pedregat, per exemple, a Girona. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
16: No està descartat, no n'hem enviat cap en base a la informació de la predicció que tenim, perquè perquè doncs, els llindars que ens marca s'han quedat només en 4 de 6, però si en canvi per l'observació o perquè hi ha alguna incidència local en algun lloc determinat en el qual les pluges hagin causat una inundació que pugui provocar una emergència, en el moment en què tinguem coneixement avisarem a la població si és necessari perquè prengui les mesures per protegir-se.
2: Des de Protecció Civil demanen molta precaució i prudència. Els meteoròlegs preveuen pluges torrencials amb acumulacions de prop de 100 litres d'aigua per metre quadrat fins a les primeres hores de la nit. Més notícies amb la Maria Costa.
17: L'Audiència Nacional cita com a testimonis el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i l'excap de gabinet de la delegació del govern espanyol. La jutgessa que porta la investigació per l'entrada massiva de finals de juliol els ha convocat per d'aquí dues setmanes en un interlocutori en què també exigeix reunir tota la informació sobre els avisos previs de l'arribada. A més, ha demanat activar el mecanisme per instar Meta, WhatsApp, TikTok i altres plataformes digitals a conservar i fer-li arribar les dades de registre dels comptes que van difondre viralment la convocatòria. Tot plegat al mateix dia que la Fiscalia de Ceuta ha sol·licitat a l'Audiència que aclareixi el paper que va jugar el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. El Ministeri Públic apunta una possible omissió de funcions.
2: Amnistia Internacional denuncia que l'Iran va cometre crims contra la humanitat per reprimir les protestes populars després de la mort de Jina Amini avui fa 4 anys. La jove va perdre la vida a mans de la policia de la moral per suposadament portar mal posat el vel. En un informe ha publicat avui, l'organització ha identificat 87 alts càrrecs iranians que demana que siguin investigats per la justícia internacional per aplicar ordres d'assassinat i tortura que van provocar la mort de centenars de civils durant la revolta coneguda amb el nom de Dona, Vida, Llibertat.
17: La nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que les comarques de Girona són una zona atractiva pel crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana. La qui va ser cap del cos policial a Girona diu que cal evitar que es produeixi corrupció associada. Girona, Núria Pereira, bona tarda.
18: Bona tarda. Catà ha dit que s'ha d'impedir la repercussió del crim organitzat en la societat i ha recordat que hi ha hagut algun cas de corrupció policial a la Selva.
19: I no ens podem permetre que el crim organitzat adulteri el que és un estat democràtic i de dret. Perquè no són només aquests delinqüents, sinó que són delinqüents aquests que estan relacionats amb crim organitzat, que es poden infiltrar en la xarxa d'un país democràtic i de dret com és la Catalunya en aquest cas.
18: Ha parlat al Fòrum dels Municipis que organitza el Diari de Girona. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.

0: El Festival de Jazz de Barcelona es prepara per celebrar els seus 60 anys de trajectòria l'any 2028 amb un trienni commemoratiu farcit de concerts. En aquesta 58a edició, la primera amb actes especials per l'aniversari, el certamen ha programat artistes com Zucchero, Samara Joy, Vicente Amigo o Les Migues. El Festival de Jazz també ha anunciat avui un homenatge a Tete Montoliu i Bebo Valdés el 12 d'octubre al Parc Güell. El primer concert d'aquesta tardor és el d'italià Zucchero, en els 25 anys del seu hit Baila, el 29 de setembre al Palau de la Música, i per arrencar el trienni commemoratiu del 60è aniversari, el festival ha encarregat un cartell al presentador i artista plàstic Andreu Buenafuente. Esports, Sònia Oleart, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. El Barça juga aquest vespre a 2:15 contra el Racing de Santander. La transmissió d'aquest Barça-Racing arrencarà a les 8 en una edició especial de la TDT que en farà la prèvia conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. També avui jugaran 3 partits més, són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Depor Sevilla, tots dos a partir de les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao a 9:15. En handbol, el Granollers rep aquest vespre a partir de 9:15 el Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina, i el Barça viatja cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la segona jornada de la Lliga de Campions.
2: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Pel so de fons ja podeu detectar que no som a l'estudi de Catalunya Ràdio. Hem sortit. Som al passeig més famós i emblemàtic de Barcelona. Més d'un quilòmetre de carrer que arrenca a Plaça Catalunya i que desemboca al mar. Les Rambles, l'escenari on ara fa 9 anys van tenir lloc els atemptats del 17 d'agost.
2: Necessitem reforços a les Rambles amb boqueria.
3: Hem de passar a les Rambles, 5 ambulàncies.
4: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
3: Què collons està passant?
5: Comptar el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
1: Uns fets que reconstrueix la pel·lícula Cronos, n'hem parlat molt les últimes setmanes, els últims dies, centrada sobretot en l'operatiu policial que es va desplegar després dels atemptats. I on hi podem veure, fent el responsable, el paper de responsable de comunicació dels Mossos, la Diana Gómez. Diana, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Com estàs?
6: Bé, una mica constipada.
1: Una mica constipada. Ara ho parlàvem fora de micro. Tu recordes on eres el 17 d'agost?
6: Sí, jo estava aquí a Barcelona, estava a casa d'una amiga meva i de cop va ser molt curiós perquè m'escriu una amiga meva sueca i em diu: Diana, espero que estiguis bé, em sap molt greu el que ha passat a Barcelona. I clar, jo en aquell moment vaig
1: dir... No eres conscient de què estava passant.
6: No, i vam encendre la tele, encara no hi havia res, Twitter encara no hi havia res, i vam passar 10 minuts ben bons fins que va començar a sortir la notícia.
1: Clar, la notícia va començar a sortir també en part perquè algú la va explicar i es va fer responsable d'explicar-ho això. A la pel·lícula ho interpreta estudiana, a la vida real això ho va haver de fer la Patricia Plaja. Bona tarda, també.
7: Bona tarda, Francesc.
1: Entenc que el teu record del 17 d'agost és bastant diferent. La Diana el va anar vivint progressivament i a tu t'havia arribat de cop un tsunami que ja no va marxar moltes setmanes.
7: Sí, jo tinc clarament l'abans, els minuts abans de que passés tot i un cop ja rebem aquest avís de que hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles. I dic un atropellament massiu a les Rambles perquè, evidentment, en els primers minuts, que és quan a mi m'avisen, no se sap encara que és un atemptat terrorista.
1: A la pel·lícula t'enganxa, a la pel·lícula vull dir, en el paper que més o menys seria el teu, t'enganxa a un parc aquàtic, això va ser així?
7: I a la vida real m'enganxa a Caribe Park de PortAventura.
1: O sigui, això ho han mantingut tal qual, eh?
7: Tal qual, sí.
1: O sigui, tu estaves allà tan tranquil·lament amb la teva família gaudint d'un dia d'esbarjo, i com funciona això? Et sona el mòbil personal, el mòbil de feina, com va?
7: Bueno, jo ho he comentat alguna vegada, que hi ha un factor també del destí, per l'hora que passa, que m'enganxa fent una fotografia i, per tant, veig que m'està sonant el mòbil, perquè si això hagués passat, com que era un parc aquàtic, si hagués passat dues hores abans, tres hores abans, quatre hores abans, jo no portava el telèfon a sobre, que es pot ficar en una funda, no, jo el havia deixat a la guixeta. I just en el moment en què trec el telèfon de la guixeta per fer una fotografia, em sona el telèfon, que és el Marc Homedes, el cap de comunicació d'emergències, de protecció civil, dient-me: Patrícia, està passant alguna cosa molt heavy a les Rambles.
1: Clar, aquest record entenc que queda per sempre. Quan tu veus la pel·lícula, és com si recuperessis una altra vegada la història. Què t'ha semblat la pel·lícula? L'has vista i t'has vist molt reflectida en el paper, no només de la Diana, sinó una mica de tots?
7: Sí, l'he vista i és molt impressionant el fet de veure de manera lineal i tan concentrada en aquesta prop de dues hores, no?, tot el que va passar aquells dies, des del moment en el que hi ha l'atropellament a les Rambles fins que Younes Abouyaaqoub és abatut a Subirats. I, per tant, tot concentrat, clar, en el meu cap, hi he pensat moltes vegades, però en flaixos, de manera parcial, no? I impressiona moltíssim veure-ho tot junt en format pel·lícula. Molt.
1: Tu, Diana, què sabies de la Patricia Plaja abans d'interpretar el seu paper? En sabies alguna cosa? La recordaves d'aquells dies?
6: Jo, sobretot, la recordava per ser la portaveu del govern, que és el gran
1: càrrec que va tenir després.
7: Això és així.
6: Però després, clar, investigant... O sigui, sí que, per exemple, jo com a ciutadana, jo vaig seguir el compte de Mossos durant aquells dies, perquè era el canal oficial d'on sortia tota la informació i era el primer lloc on tu podies anar a trobar tota la informació minut a minut. Llavors, va ser molt curiós com unir aquestes dues personalitats en una per interpretar aquest paper.
1: Vas voler-la conèixer per
6: sí.
1: Com va ser la trobada?
7: Home, quedar al millor lloc del món, que és el Baix Empordà.
6: Sí.
7: I a partir d'aquí ja només les coses només poden anar bé.
1: Clar, per tu, que et truqui i digui: mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
7: No.
1: Perquè, clar, els Mossos, gaire, en general, no. Gaire espectacle no donen.
7: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana. Jo sí que l'havia seguit. Jo sóc molt fan de Valèria. I, per tant, ostres, la Valèria, farà de Patrícia,
1: clar,
7: no?
1: Clar, és que, de fet, clar, per algú de Barcelona que et vingui una actriu tan coneguda a interpretar-te, costa d'imaginar, no? És una de les circumstàncies molt, molt, molt concretes. Per tu interpretar algú tan proper o tan accessible, diguem-ne, no és allò, mira, vaig interpretar la reina d'Anglaterra. Difícilment et dirà alguna cosa la reina d'Anglaterra, però clar, aquí la Patrícia Plaja te la pots trobar doncs al Baix Empordà o a un parc aquàtic o on sigui. Això canvia la manera d'afrontar-ho?
6: No canvia, o sigui, sí que hi ha cert grau de respecte també pel que estàvem tractant i explicant, però jo tenia cert marge perquè també jo crec que, bueno, van decidir també posar-li el nom de Daniela per intentar que el públic a l'hora de veure la pel·lícula no estigués com pensant tota l'estona quines semblances i diferències podria haver-hi amb la Patrícia i seguissis més la història. I a mi això com a actriu també em permetia de, bueno, de posar-hi també una mica el meu gra de sorra i de, en aquesta història, la meva manera i la meva interpretació sobre el guió que jo tenia.
1: Tu, Patrícia, ho deia la Diana, diguem-ne que vas agafar molta prominència, evidentment, amb la gestió dels atemptats, però després va ser la cara visible del govern. Ara has tornat a Mossos. Tornes a treballar als Mossos d'Esquadra.
7: He tornat a la cuina, que dic jo, que és el lloc on m'agrada estar, que és de portes endintre, perquè certament jo em vaig fer una cara coneguda pel gran públic quan feia de portaveu del govern, però durant uns dies després de l'atemptat també es va focalitzar un cert focus en mi, però en realitat jo era la cara que hi posaven, però la feina de comunicació va ser d'un equip, és d'un equip de comunicació, d'un gabinet de premsa, que crec que a més està molt bé que se li reconegui la feina feta perquè no acostuma a ser així, no?
1: Què és més complicat, treballar als Mossos o al govern?
7: Home, jo crec que podria dir, sense por equivocar-me, que els reptes a mi m'agraden. Vull dir que feines fàcils n'he tingut poques.
1: En tot cas, ara has tornat als Mossos d'Esquadra. Això, el cos, que es faci una pel·lícula sobre els atemptats, com ho has rebut? Sé que és molt difícil de generalitzar, però l'ambient era de, ai, mira, està bé que es reconegui la feina que vam fer, o hi ha hagut també gent reticent de dir, ostres, no volem ser protagonistes?
7: Mira, jo crec que hi ha un element que és bastant significatiu, i és que en el moment en què la productora es posa en contacte amb nosaltres per dir que farà aquesta pel·lícula, ens trasllada una petició, i és que necessiten un número important d'extres i, per tant, sí, hi volem participar-hi com a cos. Llavors, nosaltres tenim clar que com a institució pública els Mossos no estan per sortir a les pel·lícules. Sí. El que sí que fem és, a través dels nostres canals de comunicació interna, dir-los al conjunt de les Mosses i els Mossos que si en el seu temps lliure, quan no treballin en aquests torns, els interessa, hi ha aquesta possibilitat. I vam desbordar de peticions, sí, de Mossos,
1: o sigui,
7: i Mosses.
1: Tothom va voler...
7: Exacte, no, però... una part molt important de gent va voler participar. També és cert que jo, per exemple, en el meu cas concret, vaig voler guardar distància des del principi, és a dir, entenc i respecto molt la creació audiovisual o la creació literària, i jo no volia interferir de cap manera en
1: no
7: el sentit
1: demanar,
7: de...
1: Escoltes, això com ho veu fer? Com
7: em van preguntar alguna vegada, però vaig dir, fem una cosa, si no m'agrada us ho canviaré tot, si m'agrada em diran que m'he involucrat més en aquest projecte que en d'altres, i per tant, sentiu-vos lliures, feu el que vulgueu, i jo també em podria sentir lliure de dir si m'ha agradat molt, si m'ha agradat poc, o de no pronunciar-me. Sí que és cert que en el cas de la Diana, per exemple, ella interpretava a mi o la meva figura, i jo vaig pensar, pues, que quan ella m'ho va demanar, que sí que era interessant, no?, que em veiés, que sapigués, pues, quin era el meu to, la meva manera de fer. A mi em va fer il·lusió.
1: De les converses amb la Patrícia, Diana, em va sorgir algun canvi, alguna cosa que dius, mira, això no ho anàvem a fer així, però ho farem així perquè veig que ens hem d'adaptar més a la realitat que no com s'havia previst en el guió inicialment.
6: Jo crec que va sorgir com una mica el caràcter del personatge de la Daniela, també no només parlant del 17 d'agost, sinó parlant una mica de la seva experiència dins de Mossos, perquè a mi m'interessava molt el seu punt de vista, tenint en compte que és una persona que no és policia, no forma part del cos, vull dir que al final és una periodista en un món de gent uniformada i que també bastant masculina, segurament, no? I que hi va entrar ahir molt jove, i m'interessava molt això com per entendre una mica aquest caràcter del personatge en el dia que la trobem, que és el dia dels atemptats de Barcelona.
1: Una altra de les coses que veiem molt a la pel·lícula és la tensió del moment, lògic, no? És a dir, acaba de passar un atemptat, ningú sap ben bé què està passant, com els Mossos reaccionen. Això també ho hem parlat fora de micro. Els veiem molt, molt vulnerables, els Mossos.
7: Sí.
1: No sé si aquí potser hi ha una mica de llicència també per traslladar a l'espectador aquesta emoció. Tu que els has vist treballar...
7: Home, igual això no em pertoca dir-ho a mi i la Diana ho pot dir-ho més bé, però clar, haver de traslladar, de compactar, de condensar amb dues hores de pel·lícula tantíssimes emocions, tantíssimes reaccions, t'obliga per força alguns trets, suposo, a augmentar-los, no? A fer-los, a exagerar-los un pèl. Certament, a la pel·lícula, per exemple, se'ls veu plorar molt, parlant clar. Jo, amb els més de 20 anys que fa que treballo a la policia, treballant, o sigui... A davant de gent i treballant, no he vist mai a un mosso plorar. Sí que m'han plorat o hem plorat amb algun company després de, no?, a soles i allò en un espai molt íntim. Bueno, jo crec que forma part d'aquesta lliçó, d'aquesta llicència dramàtica.
6: Crec que una de les coses que també volia ensenyar el Fernando és que diferenciar com aquesta pel·lícula d'aquestes pel·lícules més policials que potser estem acostumats amb americanes, en què són personatges com molt heroics, com que, no, com que sembla que no els hi passi res per dintre, doncs ensenyar en moments molt concrets els personatges, sobretot quan estan més sols o no amb aquesta tensió tan alta, de moments d'escape on tota aquesta tensió s'allibera i surt.
7: Els humanitza, realment. Exactament. Això està bé perquè si no costa de veure aquest costat humà dels policies, no?
1: Tu ara, Patrícia, passejant per aquí les Rambles, avui, clar, estem passejant, aquesta gravació la fem al migdia, tenim molts turistes encara a Barcelona, moltes obres, les Rambles estan irreconeixibles, però tu què sents quan passeges per aquí? Inevitablement, per tu, sempre aniran vinculades als atemptats?
7: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla, perquè, a més, no és un trajecte, no és un recorregut que jo faci habitualment, i, per tant, entenc que si el fes cada dia no seria així, però jo puc baixar la Rambla, no ho sé, 10 vegades l'any, potser no més, i sempre que hi passo, evidentment, em ve al cap, aquell 17 d'agost, sí.
1: I per tu, Diana, ha canviat el significat de les Rambles, fent la pel·lícula, veient molt més de prop la història dels que ho van patir en primera persona, també... Perquè tu no ets de Barcelona, per tant, tampoc deu ser un lloc habitual per tu. No sé si ha canviat
6: no.
1: El significat d'aquest...
6: No, però és veritat que és un lloc que hi passava molt. Per mi, més que les Rambles en si, són els pilons. O sigui, ara, per exemple, aquí davant, que tenim tres pilons,
1: sí.
6: Els pilons em fan veure que és una cosa que ha canviat de la nostra ciutat, que és un paisatge que ha canviat i que ha canviat arran dels atemptats. Llavors, això sí que és una cosa que em fa vincular-me justament amb aquell dia. No sé si amb la pel·lícula, de moment suposo que encara és amb el dia dels atemptats.
1: La pel·lícula està tenint molt d'èxit.
6: Sí.
1: Ha tingut una estrena fulgurant. Esperàveu que això passés? Teníeu por que als seus esdeveniments tan recents hi hagués gent que preferís no veure? No sé si això ho havíeu parat una mica amb l'equip.
6: No ho sé, o sigui, sí que sabíem que era una pel·lícula que generaria interès, I també alhora, bueno, aquest mateix interès, com que cadascú tenim les nostres memòries d'aquells dies i és recent, doncs d'alguna manera jo crec que sabíem que, bueno, que cadascú ho miraria des del seu prisma i que potser, bueno, que o trobarien a faltar o els agradaria més o menys, però que seria una pel·lícula que generaria interès, jo crec que sí.
1: Clar, era inevitable que una pel·lícula d'uns fets tan recents generés també alguna crítica d'alguna persona afectada. N'hem llegit algunes, xarxes socials, criticant, doncs, potser que s'han ensenyat coses molt doloroses per a algunes famílies afectades. Enteneu que això pot haver generat aquest petit malestar, petit o gran malestar en algunes persones?
6: Sí, jo és veritat que també estic com molt tranquil·la perquè sé que el Nacho Carretero i l'Arturo Lezcano, que són els investigadors, els periodistes que van recollir com tota aquesta informació a partir de la qual s'ha fet la pel·lícula, han contactat molt amb la UABAT, amb l'Associació de Víctimes, i han parlat molt i que també des de la productora com que han intentat com contactar molt amb ells i ensenyar-los la pel·lícula abans i com molt estar al seu costat. Òbviament, a partir d'aquí entenc que certes imatges poden generar malestar, però crec que justament Cronos intenta allunyar-se una mica del morbo d'ensenyar a les víctimes i que potser hi ha gent que justament critica que potser no se les veu prou o no, però jo crec que està bé com intentar recordar aquests fets. Les víctimes òbviament hi són, però no ensenyar morbositats i no ensenyar una cosa com més groga, no?
1: Tu, Patricia, et consta si els Mossos ja havien rebut peticions o propostes d'altres projectes per fer alguna cosa al voltant dels atemptats i no ha tirat endavant?
7: Incomptables. Però no que no hagin tirat endavant, és a dir, tant llibres com podcast, com telefilms, com s'han fet...
1: No d'aquest nivell,
7: moltíssimes coses, no. No, però nosaltres, des de treballs d'investigació, o sigui, rebem moltíssimes peticions cada setmana. De fet, hi ha algú a l'equip que es dedica només a això, a les peticions de productores de cinema o de sèries de televisió, i una part molt important tenen a veure amb els atemptats del 17 d'agost.
1: I es denega ajuda quan el projecte no es veu clar o quan sembla que pot anar més cap a un costat que cap a l'altre? I això com es gestiona des de Mossos?
7: Bueno, hi ha diferents nivells de peticions, també diferents nivells d'implicació en funció del tipus de projecte, però... clar, també hi ha moltes fases. És que hi ha gent que té una idea i el que necessita és que algú amb coneixement policial l'ajudi a quines paraules. Llavors hi ha qui ja ha fet el guió i necessita que el revisis. Llavors hi ha qui... Evidentment, intentem donar sortida a tot, però a vegades és... Qui només té una idea, a vegades sí que li diem, escolta, quan el projecte no sigui tan embrionari, quan hagi pres una mica més de forma, t'ajudarem en el que puguem, però de moment, saps? És que si no donaríem l'abast.
1: Volíem acabar la passejada en aquest mosaic. Espera que no ens atropellin, passem ràpid, perquè aquí hem d'anar esquivant gent, obres i cotxes. Volíem acabar aquí amb el mosaic de Joan Miró. Que la pau et cobreixi, oh Ciutat de Pau, 17 d'agost de 2017, a les 4:50. És l'homenatge, el record per les víctimes. Aquí amb aquestes pilones que deia la Diana, que han quedat una mica de tot plegat. Quin és el llegat que deixarà la gestió de tot el que es va fer? Creus que se n'han après coses?
7: Sí, home, jo crec que...
1: Perquè vau rebre molts premis, però com vau explicar, com vau ajudar la ciutadania a entendre, no? La Diana, llavors, vivint-ho des de casa, jo, els demés...
7: Sí, a nivell de comunicació, realment, va ser, parlant clar, va ser al·lucinant, no? I és fort com encara avui la quantitat de treballs de final de graus, TFGs o TFMs, que van sobre la comunicació dels atemptats. Sí. En vam aprendre coses, vam aprendre també que hi havia coses que es podien fer millor, sempre hi ha coses que es poden fer millor, i jo crec que també vam treure una imatge molt bonica, que és aquella de la manifestació de la gent sortint al carrer dient no tinc por.
1: Doncs Diana Gómez, Patricia Plaja, ens ha fet molta il·lusió compartir amb vosaltres aquesta passejada en aquest lloc, que ara fa 9 anys va ser un punt de dolor, un punt de drama, un punt de tristesa, i que 9 anys després, a través de la pel·lícula Cronos, el podem tornar a recuperar i veure com hi va haver gent que s'hi va jugar els nervis, el físic i l'emoció per poder ajudar a superar-ho. Enhorabona per la feina i gràcies. Fins la propera, Diana. Patricia, moltes gràcies.
7: A vosaltres, gràcies a tots dos.
8: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
9: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Amenós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
8: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
10: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
11: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
10: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
13: A veure si s'entès.
12: Troba-la al Super3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
14: T'esperem al Supercampus!
8: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
15: Lluc i Valverde i un amor d'un altre temps.
16: Ja han apagat tots els llums que hi ha al paral·lel.
13: I sembla ser que els meus passos hauran de portar-me.
15: Avui sortim a passejar amb Lluqui Valverde, el saxofonista de la Ludwig Band, que prepara el seu primer disc en solitari, on hi trobareu aquest No vull tornar sol a casa, on en Lluqui ens agafa de la mà i ens transporta al paral·lel del Gato Pérez i de Nazario per acompanyar-lo a trobar l'amor per tota la vida.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Girar la ruleta econòmica. Albert Martí, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, estimat.
2: Estàs en forma?
3: Estic sòlid.
2: Sòlid, eh?
3: Estic sòlid.
2: Has tingut algun dia líquid?
3: Pues segur que he tingut dies fluixots. Avui estem bé.
2: Avui el tenim sòlid. Anem a fer girar la ruleta. Aquesta ruleta nova que tenim. A veure què surt, a veure què surt. Història!
3: Meravella, meravella. Farem un tema un punt delicadet.
2: Ah, delicat?
3: Sí, un punt. Perquè afecta una empresa que aixeca sempre una mica de controvèrsia, en alguns àmbits.
2: El Real Madrid.
3: He dit empresa, no càrtel violent.
2: No. Això és una broma.
3: Sí.
2: A veure, quina empresa?
3: És que tinc una pista tan trunya que em fa vergonya a mi mateix. L'empresa de les motxilles grogues.
2: És que, empresa de les motxilles grogues? Glovo.
3: Em sap greu, Garriga. Sí, correcte. No hi havia cap dubte. Em saltaries.
2: I
3: és un tema que sempre hem d'anar...
2: S'ha d'anar amb compte. Sí, és delicat. No volem tenir problemes legals, no?
3: Sí,
2: i
3: bueno.
2: I ells en tenen?
3: Algun. Ja saps que s'ha escrit algun molt, s'ha parlat dels temes legals que van tenir relacionats amb el model laboral,
2: sí,
3: perquè tots aquests repartidors que tenien doncs els tractaven com a autònoms i no com a empleats, diguem, a sou. I això va portar un seguit de sentències, multes, en fi, bastants drames, fins que el 2024 l'empresa finalment va accedir a contractar els repartidors de Glovo.
2: Ara ja estan contractats, eh?
3: Ara ja sí.
2: Bé, això... de quin any és Glovo?
3: Mira, és del 2014.
2: Ah.
3: I va ser tremendo pepinasso.
2: Això és un concepte tècnic, no?
3: Sí, es diu així. Fins al punt que és un dels 6 unicorns de l'empresa catalana. Cal que t'ho recordi, això del bitxo mitològic?
2: Recorda-m'ho dels unicorns, sí, perquè és principi de curs.
3: Bueno, doncs és empreses que han anat tan bé, tecnològiques, que en pocs anys han aconseguit una valoració en borsa de més de 1.000 milions. I a Catalunya en tenim... tenim...
2: Dos, tres...
3: Tenim sis.
2: Sis empreses que han aconseguit, sí, més de 1.000 milions, que són...
3: Mira, tenim iDreams, Wallbox...
2: Pepe. iDreams, molt bé, viatges.
3: iDreams, Wallbox...
2: Són bateries de cotxe elèctric, no?
3: El C, no?
2: Sí. O carregadors elèctrics,
3: sí. Tal. Els germanets de Glovo...
2: Bé.
3: Let Go, Adevinta, Travelperk, bé, i Factorial.
2: Què carai és Let Go i Adevinta?
3: Mira, farem una cosa. Et prepararé un trivial especial
2: ara,
3: per unicorns.
2: Ara, molt bé, perfecte, va. Anem a Glovo, però va,
3: sí,
2: avui.
3: Sí, no, volíem parlar d'aquesta empresa, fundada per Òscar Pierre i Sasha Michaud.
2: Pierre i Michaud, que així d'entrada no semblen cognoms de tota la vida.
3: No ho semblen, però mira, Òscar Pierre ve de família d'empresaris nostrats. Michaud té una història així bastant aventurera, de self-made man, i ell és britànic de naixement.
2: Bé, i per què em vols parlar avui de Glovo?
3: Mira, perquè aquesta setmana m'hem explicat al periòdico, així en tremenda exclusiva, que s'estan pensant de recomprar l'empresa que van fundar el 2014.
2: Això és una...
4: exclusiva.
2: De l'Albert Martín. Però Glovo no era seva?
3: Pues és bona pregunta. Era seva, però mira, això, els que ens dediquem a la misèria aquesta econòmica meva,
2: sí,
3: no oblidarem mai la nit de cap d'any del 2021, quan faltaven instants per les campanades, van enviar un comunicat explicant que havien deixat de ser catalins i passaven a ser alemanys perquè els havia comprat un bitxarraco que es diu Delivery Hero, que és un monstre global del repartiment a domicili.
2: O sigui, això s'ho van vendre en plena pandèmia, el 31 de desembre del 21.
3: Sí.
2: Vaja, o en pandèmia encara, sí, sí, bastant bèstia.
3: Teníem aquelles onades tan maques.
2: I com, sí, és que s'ho van vendre?
3: Bueno, ells van considerar, el sector es creia que tu per competir aquí i guanyar diners, cosa que mai van aconseguir, havies de tenir molta escala, ser molt gran, portar molts mercats. I clar, aquí hi havia players, que es diu universals, i ells no arribaven. I aleshores doncs, van posar-se d'acord, van acordar que ells seguirien manant.
2: Mm. Però sense ser l'empresa.
3: Sense ser l'empresa, i en canvi doncs, es venien unes quantes accions i doncs, alegria.
2: Perquè Glovo guanyava diners?
3: Mai van aconseguir-ho. Mai.
2: I això no és estrany?
3: En les tecnològiques, startupeo i tot això, no és gens estrany, perquè ja és habitual que al principi cremes moltíssima caixa i fas el que pots, i alguns models doncs, arriben al break-even i a guanyar diners posteriorment, i d'altres estan struggling, i aquí estem, una mica.
2: Bé, en tot cas, ara la volen recomprar.
3: Sí, Sí, perquè hi ha hagut una situació que els afavoreix. Delivery Hero ha acordat un acord pel qual Uber se la menja.
4: O sigui, Glovo passa a mans de Delivery Hero.
3: Sí.
4: I ara ve Uber i es queda Delivery Hero.
3: Sí. Però hi ha una sèrie de mercats que, per raons de competència, no es podrà quedar els amics d'Uber ni d'un segon fons que hi ha implicat en l'operació. Quan es faci tot plegat, que això ha de ser l'any vinent, pues aquest parell d'emprenedors catalans han dit, hosti, pues igual...
4: Volem recomprar-la.
3: Igual ens hi posem. Hi havia un cert interès.
4: Per tant, s'hauran de gastar més diners dels que van cobrar?
3: Pues mira, és una incògnita. Primer de tot, no sabem què van cobrar exactament. Segon de tot, no sabem si van cobrar en accions, què valdran aquestes accions, perquè no sempre ha anat bé en aquest món del repartiment a domicili. I bé, i jo ho trobo rellevant, la notícia, perquè, ostres, és una demostració de que ells dos creuen en Glovo. I vull dir, això és una empresa que ha perdut diners reiteradament, i any rere any. I ells creuen que, escolta, que poden fer negoci. Per tant, veurem, a veure, si de moment s'hi jugaran el patrimoni o una part.
4: Bé. Escolta, em vas demanar que volies fer un petit homenatge avui.
3: Sí, mira que em sap greu, ser pesadet i demanar-te coses.
4: No és homenatge a Carme Lloberes, no?
3: No, que també se'ls mereix tots.
5: Doncs no el trobo del tot bé, que no ja l'hagis posat a primera fila, no?
3: Però, Carme, t'he de dir que és un senyor que se'ns ha mort.
4: Sí, és que dius...
3: És un senyor que se'ns ha mort.
5: No. No,
4: ara tu vens aquí a preparar-te els papers i escoltar només, ara, eh?
5: D'acord.
3: Sí, mira, escolta... M'encanta.
4: Què? No,
3: com la Pascalla.
4: No, home, perquè per amb la Lloberes s'ha d'anar de cara.
5: És el meu cas.
4: Se li han de dir les coses a la cara. La Lloberes agraeix quan se li diuen les coses a la cara i no quan li van pel darrere. Que alguna vegada t'han anat pel darrere. Que jo ho sé.
3: Té aquests codis del bàsquet que teniu, eh?
4: Llavors no t'agrada.
5: No. Perquè si no me n'entero i
4: llavors... I tu, si et van pel darrere, ets perillosa.
5: Tremendament. Màximament.
4: Veus? Dir, per això ja dic, Lloberes, ara, escoltar.
5: Ara que hi ha.
4: Escoltar. Perquè anem a parlar del fundador de la Fageda, que
3: sí.
4: Vam saber la setmana passada que va morir la setmana passada,
3: sí.
4: I és un prohom de la de l'emprenedoria a Catalunya, no?
3: En fi, és un superheroi. Cristóbal Colón, es deia, aragonès, de naixement... I es mereix, o sigui, es mereix un aplaudiment. Es mereix un aplaudiment. I volia, pues sí, jo crec que d'això. Ja coneixeu la història de Fageda, aquesta empresa, de la Garrotxa,
4: sí.
3: Coneguda pels iogurts, fan diversos postres, van començar una quinzena de treballadors, ara són mig miler, amb la peculiaritat que, diguem, això ho va crear el Cristóbal Colón per donar feina a persones amb algun tipus de discapacitat psíquica, no?
4: Uh-huh.
3: I, hosti, se'n va sortir... lo más grande. Ha guanyat mils de premis, se'ls mereix tots i fora de sèrie.
4: I tu li vols fer un homenatge una mica amb humor?
3: Sí, sí. Ell, a veure, jo vaig tenir la sort de conèixer-lo breument
4: sí.
3: I amb tot el carinyo volia explicar 10 frases seves que jo tenia apuntades. Perquè quan tu quedaves amb el Cristóbal Colón, normalment, uau, quedaves una mica flipat i apuntaves coses.
4: Mira, Lloberes, apunta perquè són 10 frases del fundador de la Fageda, de la Fageda Cristóbal Colón.
5: Sí, ja anava agafant apunts.
4: Era una manera de parlar.
5: Sí, sí.
4: Estigues atenta.
5: És una metàfora.
4: Exacte, una metàfora. Atenció, vinga, va, frase número 10.
3: El manicomio era el infierno y yo no quería vivir en el infierno. Això fa referència als seus orígens, als anys 70, quan ell acaba de psicologia i es posa a entrar en el món dels hospitals psiquiàtrics i veu com tractaven aquella gent i s'horroritza i diu, això no pot ser possible.
5: I per què m'ho dius en castellà?
3: Ell era aragonès i parlava el castellà.
4: Fa una cita textual. Fa sí. Una cita textual.
5: D'acord.
4: Frase número 9.
3: En la Fageda, además de hacer yogures, nos dedicamos a reconocernos los unos a los otros.
4: Veus que bonic, això?
3: Ell deia que era la seva tasca, reconèixer ja els treballadors i l'avaluar les persones i tal.
4: Frase número 8.
3: Aunque no sean tan listos como los demás, nuestros trabajadores tienen muy mala leche. Y la mala leche mueve montañas.
4: Això són frases recents o potser algunes tenen uns quants anys?
3: Tenen... 13 anys.
4: I són frases que ell va dir en públic, eh?
3: Sí, senyor.
4: Frase número 7.
3: José, el nom és inventat, ha pasado de ser un delincuente a ser el que controla el pH de nuestros yogures.
4: Està bé, aquesta. Home, és una bona evolució, no?
3: Sí, senyor.
4: Jo no sabria controlar el pH dels iogurts.
3: A mi, vamos.
4: Ni de res. Frase número 6.
3: Si todos barriéramos la puerta de nuestra casa, el mundo estaría mucho más limpio. És una cita de Gandhi que ell deia tot sovint, cada vegada que li dèiem, i us quedareu a la Garrotxa o anireu a més llocs? I a mi, deixeu-me en pau. Jo faig lo meu.
4: Clar, ja cadascú faci la seva a cada lloc.
3: Sí, senyor.
4: Frase número 5.
3: Hay gente a la que tenemos que echar de la Fageda. Hace 2 años despedí al director general, al financiero, al comercial y al de recursos humanos. O sea, a todos. Pero me apetecía nombrarlos uno por uno.
4: Això ho podia haver dit Carme Lloberes, també, eh?
5: Vaja, subscrip totalment.
4: Tu havies fet mai fora 4 executius del teu club? El mateix any?
5: És que jo era la màxima executiva. I no
4: home, però els que tenies per sota.
5: Molts. Home, bastants, eh? Sí.
3: Mira quina cara de killer.
4: Com comunicaves un acomiadament a un executiu? No una jugadora, eh? Un executiu.
5: No, d'una manera frontal, com tu dius sempre.
4: Ara, doncs... jo sóc l'executiu. Hola, senyora Lloberes, que m'ha...
5: m'hauria d'entrenar perquè no tinc cap... És una manera de...
4: Sí, però recorda una experiència.
5: Que d'això. No, mira, arribat a aquest punt, les coses estan així, doncs a la calle, ja està.
4: No deies a la calle.
5: No, deia pitjor. Però depèn de com.
4: I afegeix una P al davant?
5: Sí, depèn de com s'haguessin comportat. Sí, home, a més, per exemple, n'hi havia algun doncs, que m'havia agafat la cadira, per exemple. Doncs aquestes coses...
4: Què vol dir que t'havia agafat la cadira?
5: Que s'havia assegut a la meva cadira. Jo no m'assec a la cadira al director de Catalunya Ràdio. Aviam si m'entens. Hi ha unes
4: codis.
5: Pautes, uns codis, Parà, gràcies. Ah. És a dir, però bé, no cal que me facis entrar
4: en detalls. Va, 4, frase número 4. Anem cap al top 3.
3: ¿Cansa ser ejemplo? Sí que cansa. Es un coñazo. Estoy harto. Perquè és que no, realment exemplar, eh? Jo en 12 anys...
4: Cansa molt.
3: Jo no n'he conegut un així.
4: Cansa molt. Va, que anem ja pel podi.
3: Como dijo Chesterton, la aventura puede ser loca, pero los aventureros tienen que ser cuerdos. Això m'agrada molt.
4: Aventures boges amb gent que estigui ferma. Sí. Vinga, frase número 2.
5: És genial, aquest, eh?
4: Ah, increïble. Ja t'està agradant això, eh?
5: Molt.
4: Frase número 2.
3: El verdadero balance de una empresa no se mide en euros, sino en la mejora de la vida de las personas.
4: Què et sembla, aquesta?
5: Genial.
3: Tenés que cerrar esta, tío.
4: Sí, senyor. Va, i l'última, la millor dels millors.
3: Lo ideal es morir al revés de lo que naces. Tú ríes y todo el mundo llora. Jo crec que això, vamos, ho va aconseguir.
4: Això, jo crec que a tu, Lloberes, t'agradaria posar-t'ho d'epitafi, gairebé.
5: M'encantaria, sí, tinc bastant... En tinc un altre millor, però... Està bé. No, és genial, ja m'ha agradat. No ho vulguis saber.
4: Doncs aquest ha estat l'homenatge que hem fet a Cristóbal Colón, l'home de la Fageda, que va morir ara fa una setmana. Escolta, Martina, et vols quedar d'espectador de la Lloberes?
5: No.
4: D'espectador.
3: Voleu privacitat?
4: Només farà cares.
5: Perquè saps què passa? Que llavors es desconcentra. I
4: no,
5: avui...
4: tu posa't allà a l'altre costat.
5: Avui,
4: perquè,
5: justament.
4: Som, perquè aquí estiguem tu i jo lliures, vale. Però ara farem una pausa. Sí, i tant, que fem una pausa. És que la teva secció, Lloberes, té tant èxit que ens surten per les orelles els anuncis.
5: Ell està cagat abans de començar. Vinga, tira.
4: A veure si podem posar tants anuncis per arribar a l'hora en punt i ja no la fem. No, és 1 minut i mig, ara venim.
6: Tot és possible un dia de partit.
7: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
6: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
8: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.

0: rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
1: Sergi López, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Tant si ets baby boomer.
4: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
3: Com de la generació Z.
5: Guillem Gisbert, bona tarda.
6: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
3: Fins i tot si ets millennial o centennial.
7: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
8: Hola, Irma. Hola, Irma.
7: Els partits del Barça sense narració, la de la...
8: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
3: El Tot Costa és el teu lloc.
4: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
6: Però us escolto bastant, a vosaltres.
8: Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
3: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
9: Bé, s'han acabat ja el minut i mig d'anuncis. T'has preparat o no?
10: Sí, i vull ja escoltar la meva careta d'entrada.
9: El
10: no,
9: Martí,
10: no.
9: El Martí no sap si plorar, si està d'espectador.
10: No, de moment, tu ja saps de què va això una mica. Hem capgirat els papers, només fer aquest resum, i el Garriga és el meu sparring durant 9 minuts només. És a dir, no està malament. Podria ser durant tot un partit de bàsquet, però vaja, que soni la música.
3: Amb la llibera.

0: Som-hi ja, perquè si no gastarem tota l'estona, que m'encanta la careta, eh? Perquè ja ens posa amb antecedents. Anem al bloc 1. És com una espècie de warm-up, que juguem a un 4x3.
1: És un escalfament,
0: és a dir,
1: això.
0: Sí, això, escalfament. 4 preguntes per 3 segons.
1: A veure,
0: som-hi, Garriga. Has acceptat mai a la teva taula un col·laborador o tertulià imposat des de dalt, per exemple, per la direcció, per un partit o per un patrocinador, només per mantenir la teva cadira?
1: No, per mantenir la meva cadira, no. He acceptat algun col·laborador que m'ha dit, home, què acceptaria aquest?
0: Ens convindria. Valent? Val, doncs,
1: però,
0: dos.
1: Però mai per mantenir la feina. Dos.
0: Valent, anem-hi. Sense micro, per exemple, creus que tindries el mateix valor que a peu del carrer?
1: Oh. El micròfon te'n dona molt.
0: La següent. Si demà et fessis ric, seguiries en el programa o llançaries la professió a la paperera?
1: Seguiria treballant, però faria menys hores de feina.
0: M'anaries tu.
1: Faria més antena i menys reunions.
0: Anda, fixa't, ja posaria les seves condicions.
1: Home, si sóc bastant ric.
0: Està bé, ric. Va, anem-hi. Has demanat mai un tracte de favor, unes entrades, per exemple, per un estadi, pel fet de ser periodista?
1: Per un estadi no, però per alguna obra de teatre sí.
0: Anda, mira. Fixa't, m'agrada la sinceritat. Doncs som-hi. Anem al bloc 2.
1: Bloc 2.
0: Un 4x4. Aquí tenim 4 preguntes.
1: Espera. Ara, bloc 2. A veure.
0: Això.
1: Ara
0: el timing,
1: de què va, això?
0: El timing.
1: El bloc 2 de què va? Perquè aquí ja hem suat una mica.
0: Hi ha una mica de tota barreja social, però també d'opinió. Per exemple, doncs, la primera pregunta ja t'ho dirà tot. Quin és el periodista o presentador català que trobes més sumís amb el poder polític actual?
1: Més sumís.
0: Quatre segons ja hauran passat, eh?
1: La contestarem al final.
0: Al final?
1: Sí.
0: Perquè si no, ja saps, va sumant en el 9% aquest que,
1: sí,
0: tens,
1: sí,
0: que tenim pendent,
1: la contestarem al final, aquesta.
0: Vale, doncs anem al portal de la transparència, per exemple. Està publicat, no, diria? Per tant, no et farà... No et sabrà greu dir-nos quan guanyes exactament el mes? Ah, ni ho sap. És boníssim.
1: Net o brut?
0: Ah, mira, net o brut. Hi ha gent que... Veus? Les jugadores ho fèiem amb net, si no, no ens aclaríem. Ai...
1: Es pot trobar trobar al portal de la transparència.
0: Anem al portal de la transparència.
1: Allà ho trobareu. Categoria de director de programa.
0: Quina habilitat t'agradaria robar d'un dels teus col·legues? Robar entenent...
1: Sí, tenir-la. M'agradaria, sí, tenir la capacitat de creativitat del Ricard Ostrell, per exemple. De pensar molt ràpid com fer les coses.
0: Bona, doncs ara, fent honor a... És

0: que ahir, escoltant-vos a la Juliana Canet i a la Martina Porres, l'última d'aquest bloc, et dic, què és el pitjor que has fet a la teva vida?
1: Buah! El pitjor que he fet a la meva vida. Segurament, dir una mentida concreta a una exparella.
0: És boníssim. Va, tira, que anem al bloc 3. Som-hi. I aquí ja és per 1, eh? 4 per 1. Són les disjuntives.
1: Vinga.
0: Tu què prefereixes, decidir amb un cap fred i lògic o seguir el cor sense mirar les conseqüències?
1: Decidir amb el cap fred i lògic o...
0: Les teves decisions, diguem, com les prefereixes?
1: Generalment, la més fred.
0: Cap fred i lògic, sí.
1: Mai,
0: generalment,
1: mai,
0: no.
1: Mai és però... blanc o negre, però generalment...
0: Triaries més aquesta, va.
1: I
0: una...
1: tu lloberes?
0: Una facileta.
1: I tu lloberes?
0: Jo no, jo segueixo el cor sense mirar les conseqüències, passi el que passi.
1: Quan calent i vinga, ja,
0: i pam, i sobretot com més calent...
1: I tallem el cap de l'entrenador si pot ser el descans.
0: No, no, amb això era més previsora. No, era molt calculadora, amb això. Anem a la 2. Però espera't un moment, perquè aquesta és suau. Ah. És a dir, qui ha fet més mal al cinema actual? Per exemple, Marvel i el cinema dels superherois, o TikTok i els continguts de consum ràpid?
1: El cinema? Home, qui ha fet més mal al cinema i a la concentració és TikTok i els formats ràpids. No tinc cap dubte.
0: Què prefereixes triar? Una feina segura, però avorrida, o emprendre un projecte propi amb incertesa?
1: No, la segona. Crec que amb això ho he anat demostrant.
0: D'acord. Anem a una qüestió de seguretat. Vale, en què prefereixes acceptar més control i càmeres al carrer per tenir menys delinqüència?
1: Sí,
0: o defensar la intimitat de tothom?
1: Si és o una o l'altra...
0: Sí.
1: Estic més a prop de una mica més de càmeres. Al carrer, eh?
0: No, ho sé. Ho sé, perquè sé que una pregunta que vam fer un dia, aquesta va lligada amb les respostes, que això té contestació d'altres dies i sabrem si ens menteix. Per tant, em contestes la primera, no? Més control.
1: Tens una IA que va controlant les respostes.
0: Més o menys. Val, doncs ara és que tenim aquí un momentet, un apunt d'un oient.
1: Ah?
0: Quina és la pregunta? Home, tenim... Tu te'n recordes del WhatsApp, clar.
1: Preguntes al 607-07-09-01.
0: En aquest.
1: El 01? Sí.
0: Bueno, jo no me'l sé.
1: Sí, és aquest.
0: D'acord, doncs aquest és un apunt d'un oient. Quina és la pregunta que mai voldries que et facin?
1: Quin és el periodista més submís amb el govern? Aquesta és la pregunta.
0: Boníssima! M'encanta.
1: Vols que te la contesti?
0: Sense estar preparat. Home, sí. Ah, sí. Ja, ara te n'havia sortit prou bé.
1: Jo crec que deu ser... Passa que submís potser és un adjectiu que no s'escauria, però el periodista que va més en la línia del govern és Jaume Duc, que és conseller de la Unió Europea Acció Exterior i que és periodista.
0: Valen.
1: De formació.
0: Valen. Està bé. Va, que acabarem amb l'últim bloc.
1: Ah, que encara queda un bloc?
0: Home, el bloc aquest t'has de concentrar. No, aquest t'has de concentrar, que és l'últim sempre, el del cold down.
1: El Martín, aquest?
0: No, perquè aquesta...
1: Vaig bé o no, Martín?
0: Va, vas...
1: Pots parlar, eh?
2: Ten points,
1: bé.
0: És a dir, és la de l'1x1, aquesta que baixem les pulsacions, que tornem a la calma...
1: Ens relaxem, vinga, va, som-hi.
0: I que els radioients també els emplaço a triar amb el Garriga.
1: Vinga.
0: Perquè aquí ja és com un quadrant de coneixement, això
1: vinga,
0: seria,
1: valent?
0: Va, atén-me. De quin grup series tu? El que no sap i no sap que no sap? Pensa, espera-t'hi. El que no sap i sap que no sap.
1: Sí.
0: O el que no sap i no sap que sap.
1: Buah.
0: Espera-t'hi, no et cansis. El que sap i sap que sap. Va, què triem?
1: Jo sóc una mica de tots. Perquè segurament em penso que en sé més de coses que del que no en sé, però sóc molt conscient de les meves limitacions, també.
0: Per no sé, val, això no és una pregunta. Aquí tu has de triar un dels quatre grups, que ets...
1: Home, jo sóc bastant conscient que no sé moltes coses, per tant, el primer.
0: El que no sap i no sap que no sap?
1: No, el que no sap i sap que
0: segon.
1: No sap.
0: Ara, el que no sap i sap que no sap.
1: Perquè això
0: val,
1: que
0: és boníssim, és filosofia pura, això.
1: Un embarbussament, va.
0: És a dir, no, és molt bo, perquè els primers serien els ignorants.
1: Clar, clar.
0: Els que no se n'adonen ni de la seva ignorància. El tercer no me'l podies haver contestat, perquè el que sap i no sap que sap, per exemple, això t'ho ha de dir un tercer.
1: Per tant,
0: i per tant,
1: he contestat bé.
0: No, d'això, has contestat bé. I seria els que ensenyen. Seria el primer, seria l'ignorant. El segon seria els que valen la pena ensenyar-lo.
1: Clar.
0: El tercer seria desperta'l, val? I l'últim seria segueix-lo. És a dir, jo em col·loco, pregunta-m'ho a mi.
1: Tu?
0: Jo, el que sap i sap que sap.
1: Evidentment.
0: Llavors aquests és segueix-lo.
1: Ja estem,
0: és
1: o no?
0: És boníssim. Bueno, sí, ara com sempre et deixo el que es penja en el penya-segat i ja està. Ho pateix molt que no ho veus, això.
1: És que no, mai,
0: però ha de sonar la sintonia final,
1: Al final no el tenim ben definit.
0: Ara no li agrada com acaba.
1: No el tenim ben definit. No, Martina estava aquí esperant alguna més.
3: Senyor, jo estic flipant.
0: No, està esperant el següent capítol, perquè aquest és el tercer capítol, i això és com una sèrie. És a dir, tu acabes avui ja i has d'esperar el quart capítol.
1: Vam dir que faríem una última pregunta per deixar per la setmana següent, i no ho hem fet.
0: No, perquè aquestes tenen trampa. Jo vull respostes perquè ell s'escaqueja.
1: És a dir... M'he escaquejat?
0: No, avui he trobat que s'ha enfilat.
1: Home!
0: Què dius, que s'has caquejat?
3: Penso que no.
0: No.
1: I dic una cosa, la gent es pensa segur que està tot pactat i que...
0: Què va?
1: Jo no sé res.
3: La gent ha de saber que, Garriga, estem tots horroritzats, que siguis acceptat.
1: Jo també.
0: Tu vine aquí, que vols més estona de la teva secció o què?
1: Vull qui parla, la que entra al Catalunya Migdia. Sí.
0: Vinga, va, que me'n vaig.
1: Vinga, va, 9-3, queda't al concurs.
0: Ah, sí, al concurs.
1: És el repte sonor, que la Lloberès és la nostra experta assessora. Martí, moltes gràcies, Ha suat més el Martín que jo. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. 60 euros per gastar als supermercats Condis. Avui tenim repte sonor. Què és això que està sonant? Això és la sintonia de la Lloberès.
0: Jo que no n'encerto ni una.
1: No?
0: No, perquè no tinc bona oïda, així
1: doncs,
0: vaig.
1: Doncs ara agafem uns bastonets i li destapem l'orella a la Lloberès.
0: No és problema. Ara venim.
4: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
5: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
4: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
6: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I sopem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem i no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
16: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
15: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
17: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
15: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
18: Me siento super! Me siento fantástico!
15: Perquè hi ha coses que semblen increïbles...
19: Amunt.
15: Però que al final són falses.
20: El rotllo, No m'agrada.
21: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
22: Els matins del cap de setmana, el suplement...
23: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra, com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
22: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
24: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Ara obrim el concurs, el repte sonor. Mentrestant, recordeu que estem molt pendents del cel. A Barcelona, aquí a l'estudi, ho veiem un cel molt gris, però de moment no plou. Però a altres llocs de Catalunya, sí. Ja han començat a caure xàfecs a alguns punts de Girona. Ha plogut molt, per exemple, a Fornells de la Selva. Ha pedregat a la ciutat de Girona mateix. Al Moianès també ens deien que la cosa està caient. I, per tant, estarem molt pendents. Si hi ha alguna novetat, evidentment, l'antena de Catalunya Ràdio serà oberta per explicar-ho. Però tinc dos oients per participar al concurs.
0: Mira!
1: Què?
15: que ets de Sant Pol.
0: Ara que jo he mirat, jo sóc i tant de Sant Pol de Mar.
15: De molts meves... llocs.
0: Això també.
15: De l'Hospitalet, de València, de Sant Pol de Mar.
0: Els meus avantpassats són de Sant Pol de Mar, sí, senyor.
15: Com de Sant Pol?
0: Quina hora és aquesta?
15: No, dic el gentilici. Li preguntem a la Maria. Maria, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com esteu?
15: Com us dieu els de Sant Pol?
2: Sant Polenc.
15: Tu ets una bona santpolenca. Està plovent a Sant Pol, ara?
2: No, de moment no. Està molt fosc, això sí. Però de moment encara aguanta.
15: És que fot, aquí a Barcelona fa un cel lletxot, però pinta sí. Que descarregarà, no?
2: Pues sí, jo crec que sí, també, aquí. Però més tard, eh? Avui que comença la festa major de per aquí, dels pobles de per aquí al costat, i els hi fastidiarà, pobres.
15: Ai, pobres.
2: Sí.
15: Tenies previst anar a l'embalat o anar a alguna activitat o què?
2: Tenen activitats, si comencen activitats, sí.
15: Però tu hi aniràs?
2: A l'aire, nada menys a l'aire lliure, aquí al costat, amb un poblet d'aquí al costat de 3 quilòmetres.
15: Però hi aniràs o no?
2: Bueno, si no plou, sí.
15: Ah, mira, doncs mira, va, que estem de festa major. Jo ara et posaré un àudio i m'has de dir... a què correspon aquest àudio, d'acord?
2: Sí.
15: Vinga, posem aquest so. Jo és que, de veritat, Montse Barcón, que és la que fa el concurs, sí. O sigui, és molt difícil. O sigui,
23: garantia de Montse Barcón.
15: És molt difícil, això. A veure, Maria, et dic quatre opcions. Això és una fregidora de xurros. Això és la cadena d'un lavabo. Això és un bastó de pluja, un instrument andí. O això és una serp de riu.
0: Cordells, pobra, la Maria.
2: Ai, sí, no, ja.
0: No, home, és que...
15: És que, Barcón, dona, o sigui, escolta'm una cosa.
0: Protestem.
2: Ho feu difícil, eh?
15: És difícil. Jo és que m'ho trobo
0: però, clar,
15: sobre...
0: Però quan guanyem...
15: 60 euros del codis.
0: Ah, doncs on està una mica, eh?
15: A veure, una fregidora, una cadena de vàter, un bastó de pluja, que és un instrument andí, o una serp de riu.
2: Oh, jo diria la primera.
15: La fregidora de xurros, eh?
2: Sí.
0: Bueno, pot ser la xurreria, sí, sí.
15: Doncs és una resposta incorrecta. Era un bastó de pluja, que és un instrument andí. Però clar, o sigui, la Montse Barcón deu tenir avantpassats als Andes. I llavors sap perfectament que és un bastó de pluja. Jo he hagut de buscar.
0: Clar.
2: Aquí... Jo no. Tot això encara no ho conec.
15: No, jo tampoc. Estem igual, Maria. O sigui que amb això màxima solidaritat, però no has encertat. No pengis perquè veurem el teu contrincant si ho té més fàcil o no. No pengis. Clar, o sigui, a veure, un moment. No podem... És que ja, només veient ja la resposta, ja m'he indignat.
0: Ai.
15: Toni de Barcelona, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
15: Des d'on ens truques?
3: Des de Barcelona.
15: Però des de quin barri, home?
3: Ara mateix estic a Gornal.
15: Ah? Però t'estàs movent amb cotxe?
3: Estic parat a punt de repostar benzina, que m'ho estic repensant perquè els preus estan disparadíssims.
15: Ah, amic meu, doncs a veure si et podem regalar 60 euros del Condi, si encertes la pregunta que et farem ara.
3: Vinga, fantàstic.
15: Estigues atent perquè això és el teu àudio. Aquest és el so. A veure, què és això? Això és una cullereta que remena un cafè? Això és un Pokémon Charmander tipus foc? Això és la molla d'un sofà? O això és un manobre rascant una paret?
3: Jo penso que és la cullereta remenant un cafè.
0: Ah, caram.
15: Doncs la cullereta remenant un cafè, què creus, que és correcte o
0: no,
15: incorrecte?
0: Jo diria la última, el manobre aquest que està fent no sé el què.
15: Doncs l'amic
3: que
15: Toni...
3: Fa sorollet com de porcelana, com de tassa.
15: L'amic Toni té una orella finíssima perquè ha encertat. És una cullereta de cafè, Toni.
3: Fantàstic.
15: Mira, ja pots repostar, que el súper te'l paguem nosaltres.
3: Doncs vinga, poso benzina.
15: Vinga, fot el dipòsit ple. Vinga, va, avui festa grossa, tu.
3: Moltes gràcies.
15: Vinga, una abraçada, Toni, enhorabona.
3: Igualment a tots, que vagi bé.
15: Maria, em sap greu, eh?
0: Bueno, visca Sant Pol i que se'n vagi la... No? Ja se
15: la Maria ens ha penjat.
0: Ha marxat.
15: O sigui, ha acabat farta d'aquest concurs, la Maria.
0: Home, pobra.
15: Jo crec que amb aquest nivell de dificultat perdem oients. Montse Barcón, clar. És que...
0: Oh, man,
15: un bastó de pluja.
0: No.
15: Què és un bastó de pluja? Pensava que era un bastó per sortir a caminar.
0: Doncs
15: veig que és un instrument.
0: Vale.
15: Ai, senyor. Bé, doncs arribem al butlletí de les 6. Això.
0: Va, que hem d'anar al Barça abans de que plogui, no?
15: No, home, ara no, hem d'anar a les notícies, hem d'actualitzar la pluja, bé el que no surti d'aquí, molta feina.
0: Ah, és veritat, encara, sí. Apa, adéu, doncs.
15: Bona tarda.
24: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
15: Bona tarda, us informa Marc Güell. El govern espanyol nega inquietud pel procediment de l'Audiència Nacional sobre l'entrada massiva a Ceuta i es compromet a cooperar-hi. Ho ha afirmat el ministre a càrrec del Comandament Únic de la Crisi, Ángel Víctor Torres, després que el tribunal ha citat com a testimonis l'exmà dreta del delegat de la Moncloa a Ceuta i el president de la ciutat autònoma.
4: Colaboración absoluta con la justicia por parte de todos nosotros. No estamos preocupados y nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. No las interpretaciones, no el uso deformado de las cosas.
15: Més notícies amb l'Alba Barbosa.
5: Investiguen per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut a Juncosa, a les Garrigues, per fer suposats tocaments a almenys 3 dones. La investigació continua oberta i no es descarten més denúncies. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, el detingut és un home de 30 anys que treballava com a fisioterapeuta en diversos centres. Els Mossos el van detenir ahir a Juncosa i este matí ha passat a disposició judicial. L'han deixat en llibertat amb càrrecs i està investigat per un delicte d'agressió sexual. Fins ara s'han rebut 3 denúncies de dones que consideren que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. Tot i això, com que les denúncies són de diferents centres, no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
15: A aquesta hora hi ha les primeres incidències per l'episodi de pluges que afectarà bona part del país aquesta tarda i nit. Els bombers han fet una vintena de sortides a comarques de Girona, la majoria per baixos inundats. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
5: La presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, rebutja davant Salvador Illa el nou model de finançament per evitar, li ha explicat, un nou èxode d'extremenys cap a Catalunya. El president català encapçalarà aquest vespre els actes institucionals de la Diada, que per primera vegada la Generalitat commemora a Extremadura.
15: I manifestacions de protesta a Kosovo per la sentència del Tribunal Especial de la Haia, que ha condemnat a 25 anys de presó l'expresident del país, Hashim Thaçi, per crims durant la Guerra d'Independència de finals dels anys 90. Centenars de manifestants han atacat amb pedres una seu de la Unió Europea a la capital del país. El Tribunal de la Haia ha condemnat Thaçi i 3 dirigents més de l'Exèrcit d'Alliberament albano-kosovar per assassinats, tortures i detencions il·legals. Charles Smith, president del Tribunal.
7: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'Exèrcit d'Alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats. Taking no active part in hostilities.

0: Ja està en marxa el Mercat de Música Viva de Vic. D'aquí una hora, a les 7, Lucía del Greco protagonitzarà el concert inaugural, però ja hi ha activitat professional des del matí. Anem cap a Vic. Marc Ruiz.
1: D'amor i de mort és una de les sorpreses que pots trobar entre els concerts per a professionals. El duet catalano-brasiler ha omplert l'Església dels Dolors amb electrònica, veu i flauta travessera. Judit Soler i Erika Lourdes Fernández han assegurat que ara que la terra crema i plora, i en honor a tots els que ja no hi són, la nostra obligació és gaudir. Una declaració que xoca amb la seva música atmosfèrica, etèria i inquietant a vegades amb lletres poètiques. Aquest matí ha estat Playground, el grup de Claustronic, el que s'ha presentat davant dels professionals. Una banda en què el membre Stay Home i Búho se recupera el seu projecte de jazz contemporani.
2: És superxulo i jo tenia l'opció ara de poder fer una cosa que s'assembla més a la música que jo he estudiat amb tota la meva vida, que és trompeta i trompeta jazz especialment. És increïble i és super enriquidor.
1: A les 7, Lucía del Greco inaugura el mercat amb Non Concerto, una posada en escena basada en la música d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer reflexionar sobre què és la música en directe. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio Vic.
0: Esport, Sonia Oleart, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. El Barça juga aquest vespre a 2:15 contra el Racing de Santander. La transmissió d'aquest Barça-Racing arrencarà a les 8 en una edició especial de la TDT que en farà la prèvia conjunta amb el Què t'hi jugues, Barça, de Ràdio Barcelona, per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. També avui es jugaran 3 partits més, són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo Sevilla, tots dos a partir de les 7, i allà van l'Atlètic Club de Bilbao a 2:15. En handbol, el Granollers rep aquest vespre a partir de 2:15 al Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina, i el Barça viatja a Montpellier per jugar demà al partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Ortega recupera Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits i té tota la plantilla disponible.
4: Fins aquí les notícies.
5: Ja hi tornem a ser.
6: 11a temporada del Tot Costa.
7: Por qué? ¿Por qué?
5: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
6: Nova temporada amb els vells clàssics.
7: No sé si són muy simpáticos. No sé.
8: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
9: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
10: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
9: Que està en constant evolució.
11: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
9: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
12: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
8: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Compte, compte, compte, compte. Hi ha gent molt desagraïda que a vegades no t'ho esperes. Això és així.
2: Hi ha gent que no hauria de ser
1: desagraïda. Escolta, dona'm les gràcies, com a mínim.
3: Exacte, però hi ha gent que de vegades és una mica evident que ets tu qui estàs fent el favor, i no al revés, m'entens?
1: Roger Carandi, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Ai, senyor, aquí ens fem favors entre nosaltres i estem molt benvinguts. Marta Montaner, com estàs?
5: Hola, rei, bé, i tu?
1: Bé, amb aquesta amenaça de pluja al país...
4: T'ho miro al Meteocat Radar.
1: Sí, que si és una cosa, haurem d'explicar-ho que no surti, eh? Esperem que no. El Roger, el nostre home del temps...
5: És que ell està obsessionat amb el radar, però ja des de fa anys.
4: Jo em desperto al matí i miro el radar meteorològic.
1: A veure, doncs fes-nos de Gemma Puig, ara.
4: Mira, a Terres Gironines i Costa Brava i litoral del Terç...
1: Nord.
4: Terç Nord-Est.
5: Nord-Est.
1: Sí.
4: Està aliadeta la cosa.
1: M'agradaria molt que ens fessin el temps així. Està aliadeta la cosa.
4: No, vull dir, hi ha cordons vermells i tal, sobretot al sud de la Bisbal de l'Empordà, tot el que és Platja d'Aro, tot això. I també la
5: Roger, té molts quilòmetres a l'esquena, eh? I el seu cotxe.
4: I atenció, al sud d'Osona i a l'est del Moianès, perquè veig un atac a Lila. Uf. Vol dir que la marça, això vol dir pedra, això vol dir que s'ha d'anar amb compte, eh?
1: Mira, em diuen que ja hi ha les primeres incidències.
4: Mira, veus.
1: Els bombers han fet una vintena de sortides a les comarques de Girona.
5: Uau.
1: On ens deies tu, lògicament. La majoria són baixos inundats i Protecció Civil manté activada l'alerta pel pla Inuncat. Per tant, els que tingueu... els que veieu que comença a ploure, doncs aneu en compte i seguiu les indicacions de les autoritats.
4: I a Terrassa, també, a punt de ploure molt a Terrassa.
1: Doncs avui serà dia de mullar-se, sembla, a moltes parts de Catalunya. El que no surti serà un dia de mullar-se fort.
5: Ens mullem sempre, el que no surti d'aquí. La Juliana surt del Tutu Quisplash sempre.
2: No hi ha xupluc possible en aquest programa.
4: S'ha vingut ja amb botes avui, amb botes de pluja.
5: Aquelles botes de granota.
2: Unes botes de granota que la Marta Montaner, el primer cop que les va veure, em va preguntar si m'havien costat 5 euros. I no passa res, però són unes botes que són pura moda, Francesc, i justament em van valdre pasta perquè és d'una col·lecció especial que portaven els nens de la Diana...
1: De la Diana de Gales.
5: Però és que amb la Juliana mai se sap.
1: Quan
5: perquè...
1: dius els nens de la Diana de Gales, estem parlant
4: Harry
1: del futur rei d'Anglaterra i el seu germà.
2: Efectivament, aquests nens quan eren petits anaven amb aquesta marca de botes, Wellipets, que és una...
1: Es pot dir el preu?
2: Sí, aquestes botes, sí, bueno, 200 euros valen aquestes botes d'aigua.
5: Piquen. És que amb la Juliana mai ho saps, perquè et pot portar una samarreta de la humana que li ha costat un euro.
1: Seria un concurs.
5: Exacte.
1: El precio justo. Quant costa l'outfit de la Juliana? I passaríem un dia de 20 euros.
4: Humana o luxe, no?
2: 205 euros avui. Perquè el top em va costar 2 euros al bazar i les faldilles me les vaig comprar a Tailàndia també per un euro o dos.
1: Està molt descompensat, no?
2: Sí, sí, bueno.
1: La vida és això, a vegades. Extrems.
5: I el teu outfit quant costa? Tu vas car, eh?
1: No, home, això...
5: Home,
4: aquest polo...
5: Home, això se'ns en va els 250 o 300, eh?
2: Però també hi ha coses que quan ja fa molts anys que les tens, és com si ja no haguessin costat allò, perquè ja ho has cotitzat.
4: Està amortitzat, ja.
2: Clar, ja ho has amortitzat.
5: Banana Republic.
6: Imagina't, això és baratíssim. Ho vaig comprar a Washington. Mira, això devien ser $30, els pantalons 60, les bambes 80...
4: Ja he perdut 160...
5: El més car de molta gent sol ser el calçat, eh?
4: El calçat sí que pica
5: sempre
4: més.
5: Pica.
1: Dura. Bueno, dura, depèn. Ahir em vaig trobar unes bambes amb un foradot. Dic, però si
2: ja no es fa res de qualitat, Francesc. Res. És al·lucinant. Res. I, en canvi, les coses que es comprava el meu avi en el seu moment, que no calia ni que fos de la gran marca, era més saber a quina merceria havies d'anar a comprar cada peça de tal, aquests calçotets aquí.
4: I perquè reparava tot.
2: Sí. I t'ho juro que encara ara és de boníssima qualitat i porto unes gabardines i unes camises del meu avi que les toques i el teixit és que és un teixit que ja no trobes
5: la gran
2: ni a la marca més cara.
5: És que et surt més barat comprar-ho de nou que no per reparar-ho.
1: Ara sí.
5: Llavors,
1: sí.
5: Amb tantes coses.
2: Tot i que val molt la pena, l'experiència de reparació, jo vaig anar al meu sabater de confiança, des de confiança des d'aquesta setmana, perquè mai abans havia anat a un sabater, però a partir d'ara ja de confiança siga. Sí. Dan, sabater Llinars del Vallès, que això també és molt de poble, no? Que ja saps que poder, ja et diuen, no, ves millor el de Llinars, no ben bé el de Cardedeu, ja tu ja vas al de Llinars. Fantàstic aquell sabater, confiança total. Jo li he portat unes botes de color verd i li he dit, jo aquestes botes verdes, tenint en compte que ja en tinc unes de granota, no me les puc posar.
1: I creus que te les piti?
2: Literal, tenyeix-me-les. I m'ha dit, que
5: perdona. Però si eren molt xules, aquelles botes verdes teves.
2: Eren molt xules, Marta, però no les estava amortitzant per culpa del color.
4: I a quan et surt el color?
5: El tint.
2: 20 euros.
4: 20 euros.
5: De quin color te les tanyiràs?
3: Tampoc hi havia molta possibilitat. Me les estic tanyint fosques, marró fosc. Ja.
1: Doncs em sembla molt bé.
3: Us explicaré què tal l'experiència, però de moment el tracte, genial. El sabater del poble, Llinars del Vallès.
1: He de portar uns pantalons aquí a la iaia costurera.
5: Mira.
1: Perquè em cauen i ja no pot ser això.
3: No acaba de ser el mateix negoci local, però també està bé.
1: És que estan aquí al costat de la
3: ràdio. No, i a vegades és això, aquesta proximitat. Això també ens ho hauríem de replantejar. Com pot ser que ja no en sapiguem fer els baixos dels pantalons, per exemple? M'encantaria saber-ho fer, hauríem de saber-ho fer.
5: Jo no sé cosir res.
1: Ma mare en sap molt.
5: Sí, la meva també.
1: T'he de matisar una cosa, has dit, ja no es fa res de qualitat. Sí, es fa ràdio de qualitat i es fa en aquesta emissora. Des de les 5 del matí fins a les 5 del matí. 24 hores de ràdio de qualitat.
3: Quina meravella, nen.
1: Des del Canalies fins al Canalies, passant per tots. I ara arriba el Canalies.
7: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, direcció de projectes, arquitectura, management i filosofia. Sessió informativa el 17 de setembre. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
8: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
9: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
8: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I sopem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Com et dius?
19: Ferran Adrià.
18: Quina és la teva experiència com a cuiner?
19: Has estat a alguna escola?
18: Has tingut algun mestre?
19: Això és una altra lliga.
18: Això són 2 estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
20: Estàs posant a tots al límit.
21: Tendreu tots mal.
7: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
23: i aquest? A què es dedica?
22: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: En Verdi s'ha escapat sense permís.
26: On és?
25: Anirà a la commemoració del dia de...
26: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
27: Estava a punt per una última missió.
28: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
27: Michael Caine. La gran escapada. És la gran pel·lícula de divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
30: A la finestra indiscreta t'ajudem a triar.
29: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
31: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
30: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
32: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer... 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
33: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
34: Lectures per a tots els gustos.
35: A Catalunya Ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
36: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
37: Que
0: Silenci. Passa. Què dius?
1: Dic que no sé què has dit en Josep Montero, que dic li deuen cardar una mandra als concerts.
2: Ho sap ell, que té uns concerts.
0: Ell, si pogués, anul·laria tot, ara.
1: Com les cites, saps que sempre ve de gust anul·lar-les un segon abans?
0: I que llavors, dius, ha valgut la pena normalment.
2: Però, els diners sí que li deuen venir de gust.
0: Home, sí, i suposo que... Mira, no sé si han arribat ja.
2: Els diners?
0: Sí.
2: Home, els deus rebre després, no? Com va això?
0: No ho sé, és una bona pregunta.
2: Només li podem preguntar a la Muixca. Ella ens ho diria, no?
1: Sí. Ho fem aquest divendres, que en principi la veurem.
2: Ah, mira.
0: Heu quedat amb ella? Ah, aneu a veure una cosa que fa.
1: Tu també estàs convidat i has dit que no volies venir.
0: No, perquè l'endemà tenim teatre i vull estar fresc.
2: És veritat, però sopar sí. Sí que soparem.
0: Sí, sopar sí que soparem. Divendres.
1: Ja direu hora i lloc.
0: M'explicareu. Bé, avui és 16 de setembre i això vol dir que la Rosalia acaba la gira de Lux.
1: Una gira que hem anat seguint bastant des d'aquí i que no sé si teniu la mateixa sensació, crec que sí, perquè és veritat que ho hem anat dient, no? Ha estat molt menys comentada que Motomami. Ha estat molt menys present a les nostres vides. No tinc molt clar per què. I tot això avui ho comentàvem, que ens feia pensar en un article que es va comentar molt a finals d'estiu de la poeta canadenca Anne Carson. Ella va anar en un concert de la Rosalia i va escriure un article que es deia Tinc ressaca de Rosalia, que es va publicar al London Review of Books i era una crònica d'un concert de l'artista catalana.
2: Que tu ja vas fer una crònica aquí, que va ser molt bonica, del concert de la Rosalia.
1: Jo em vaig reenamorar de la Rosalia, sí. Però és veritat que tens com una experiència mística en el moment, no? Com molt intensa, i després te'n vas a casa teva i te n'oblides i mai més et tornes a posar les cançons del disc, o almenys, parlo en primera persona, jo mai més m'he tornat a posar les cançons del disc.
0: Però mira que vam començar tots absolutament obsessionats sonats amb el disc, no?
2: Sí, no sé si és un mal dels temps moderns o si és que realment va ser un disc que no ens va impactar tant.
1: Però és que m'he escoltat més el disc de la Karol G que el de la Rosalia. Vull dir que sí que hi ha discos que hi ha hagut molta...
2: Sí.
1: La sensació, per exemple, un Quarto Azul, que són discos que juguen a lligues molt diferents, però sí que és que ha estat molt present a les nostres vides de moltes maneres diferents. I no sé per què Lux ha quedat com tan difuminat, no? Aquesta poeta canadenca, Anne Carson, feia molt la pilota, la Rosalia, en aquest article, exalta molt el concert, però paral·lelament esmenta com de sobte és veritat que el fenomen de Lux no ha sigut col·lectiu, com sí que ha passat amb molts altres artistes, no? No és com Bad Bunny, que tu et sents com que formes part d'una comunitat.
2: Mm-hmm. I que acabes el concert, i ho dic per experiència pròpia, que esteu tots al metro cantant les cançons del Bad Bunny amb tota gent que no coneixes.
0: Una mica efecte equip de futbol, no?
2: Sí, hi ha una experiència col·lectiva i tots estem vibrant de la mateixa manera.
1: I hi ha una cosa per sobre de vosaltres que us uneix, no? I en canvi ella comentava que Lux ha alimentat una mena de fenomen individualista i solitari, no? Que viu el concert gairebé com un retir, que el vius cap endintre, no? Com només amb tu mateix, malgrat que hi hagi després, perquè és veritat, molts crits, molts càntics i celebracions durant el concert, no? Diu ella, no hi ha exaltació compartida, cap ferida col·lectiva. La nit és plana, doblegada i guardada. Cadascú s'enfonsa en el seu somni, ajustant-se als auriculars. Cadascú fa la seva en el món de Lux.
2: Ho trobo trist.
1: Sí, i jo crec que és part del que ha fallat en aquesta gira i el que ha fet que passi una mica amb aquesta sensació de dir... S'ha fet llarguíssima, perquè sento que s'ha fet llarguíssima, i al mateix temps...
0: Sort hem tingut dels confessionaris, no?
2: Sort dels confessionaris. Sí que han sigut molt sonats.
0: Però que també potser era un disc concebut per ser escoltat cap endins, no? Mm. Perquè és com molt místic, molt... No sé, jo tampoc me l'he posat gaire més enllà del dia que va sortir.
1: Però fa un any... sentir aquí i ja està, no?
2: I fa un any, recordeu com estàvem, eh? Qüestionant la Juliana per l'Ona de Rosalia, vull dir que ens estàvem fent tan pesats.
1: I potser és veritat que l'Ona de Rosalia ha estat més una onadeta que no pas un tsunami, vist el que ha passat després.
0: Bé, passen 5 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Precisament fa unes hores hem sabut que Rosalia serà una de les grans protagonistes dels Grammy Llatins.
2: Sí, perquè han sortit les nominacions i ella està nominadíssima a moltes categories diferents, com per exemple a l'àlbum de l'any, per Lux, també a la gravació de l'any per La Perla, que també està nominada a Cançó de l'any i a Millor Cançó Pop, Millor Àlbum de Música Alternativa també per Lux, Millor Cançó en Llengua Portuguesa per Memòria i Millor Vídeo Musical Sauvignon Blanc.
0: Per tant, 7 nominacions als Grammy Llatins, que és bèstia, això també.
2: I qui també ha estat nominada és Bad Gyal. És veritat que m'he posat mil cops més Mascara que no pas Lux.
1: Molt més, i això que us recordo, que nosaltres en la primera escolta de Mascara de la Bad Gyal no ens va encantar.
2: Te'n recordes?
1: No ens va començar moltíssim. Vam necessitar
2: 3 o 4 escoltes.
0: I vau entrar a càmera lenta. Sí. Recordo que llavors sí que us vau obsessionar.
1: I marxes, és pur submarinisme, això.
2: Doncs mira, l'Alba Farello, que està nominada a millor àlbum de música urbana per Mascara.
0: I l'Aitana, que no hi surt. No,
2: però és que l'Aitana no ha publicat... Però és que no ha publicat àlbum.
0: No, per la gira, potser, però no.
1: No, l'Aitana ja en va guanyar un.
0: Sí, l'any passat,
1: clar,
0: no?
1: Era per...
2: Allò del disseny, no?
1: Exacte,
0: que no era
1: pel
0: ni per
1: disseny
0: ella,
1: de la portada.
0: No? L'única cosa que no havia fet ella, no? La nominen.
1: Escolta, doncs ja era un honor.
2: Sí, i tant que sí.
0: Per cert, aquest matí, canviant de tema ja, s'ha posat en marxa el rodatge de la nova temporada de la Gran Cita de 3CAT, la segona temporada, i ho dic perquè ens n'informen els oients al 677-27-1058, perquè bàsicament aquest oient s'ha trobat amb el rodatge als morros només sortir de casa aquest matí. Diu: hola, guapos, no sé si és del vostre interès, però avui a la tarda he sortit a fer una volta en bici i he vist que a Can Riera, una masia d'Arbúcies on fan casaments, hi havia el muntatge de la Gran Cita. He pensat que potser us interessava la informació i us envio una foto d'un dels senyals perquè la gent sapigués on havia d'aparcar. Enhorabona pel programa. Ens envia una imatge d'uns rètols de la Gran Cita indicant un pàrquing i una fletxa pels concursants, que m'imagino que sàpiguen on han d'anar quan arribin.
2: Un rètol, a part, amb tot aquesta... amb l'estil, anava a dir estilisme, amb tot el grafisme típic de la Gran Cita.
1: És horrible.
2: Com molt lila, brilli-brilli...
1: Té molt
2: com...
1: de mèrit que la Gran Cita funcionés tant, perquè hi ha diverses coses que per mi fallen estrepitosament, com, per exemple, justament aquest grafisme, que el trobo, de veritat, anava a dir una expressió molt lletja, però és que és horrorós.
2: Per gustos colors.
1: Doncs sí, nena, mai millor dit.
0: I altres oients també ens han escrit aquest matí dient que s'han topat amb tot de participants anant cap al rodatge d'Arbúcies. Diu: fa una estona, sobre les 9, hi havia un cúmul gran de gent jove ben vestida i amb maleta gran a l'estació de Sants. Tots en direcció Maçanet-Massanes per rodar la Gran Cita.
2: Però ho rodaven de nit, normalment. I avui, amb la previsió de pluja que hi ha, no sé pas...
0: A veure si han de cancel·lar el primer dia.
1: De cara a la segona temporada.
2: Ah.
0: Pot ser que hi hagi una expedició d'aquest programa preparada per si s'ha d'anar al rodatge?
1: Digue'm una vegada que no haguem sigut al lloc dels fets.
2: Moltes,
1: podries
2: perquè...
1: dir moltes. Escolta'm,
2: a la boda de la Dulceida.
1: Pues serà l'única. Dic jo. No, sí, demà segurament intentarem passar-nos-hi.
2: Molt bé!
0: Aviam. Moment delicat amb Marc Andreu, que es retrobarà amb un programa que no l'ha deixat participar.
2: Per mi, la Gran Cita és el seu ex.
0: Totalment.
2: Saps?
1: És que podria fer ell el reportatge i jo el gravo.
2: Ah, doncs...
0: Tots dos.
2: Clar, un featuring.
0: Però ell serà força protagonista demà.
1: Explorarem.
0: Serà un...
1: Explorarem nous formats.
0: Per altra banda, tenim un oient que està completament desorientada i que més que un missatge ens envia un crit d'auxili i que estic segur que la podem ajudar entre tots. Hola, si us plau, demà podeu comentar l'últim show de l'Aitana a Madrid?
1: Després de l'Ola, perdona, ja hi ha dues emoticones plorant.
0: Plorant, no, està desesperada ella. Diu: l'últim show de l'Aitana a Madrid. Diu: per què ha pujat el plex a l'escenari i jo ja no sé ni què està passant.
2: Tot en majúscules, escridassant-nos.
0: I plorant, i està molt, molt...
2: Molt afectada.
0: Està molt malament. Diu: necessito l'anàlisi corresponent, amb proves, context i tot el safreig, perquè això no pot quedar així, ja, ja, ja, i posa calaveres, també. Efectivament, ahir en plex va pujar a l'escenari del Movistar Arena de Madrid, a l'últim dels 4 concerts que hi ha fet l'Aitana, i no sé si li podeu explicar a aquest oient
2: que és el
0: que es
2: context veu, no?
0: I per què en plex ha pujat aquí dalt.
1: És que jo no entenc gaire aquest missatge, perquè no hi ha res a analitzar. En plex és el nòvio de l'Aitana i puja a l'escenari, no? I li
2: dedica
1: la cançó.
2: Però és veritat que això no havia passat fins
1: així
2: ara.
1: No.
2: Perquè ell surt també de blanc, com fent joc una mica també amb l'estilisme que portava l'Aitana. Després es queda com pel plantat mirant-la, mentre ella se suposa que li dedica superestrella, i després es deixa anar i els ballarins el recullen una mica Joan Dausà, però en aquest cas amb sort,
0: sí,
2: perquè no
0: Déu,
2: cau a terra.
1: Forma part del show, diguéssim. Vull dir que aquí hi ha hagut algun assaig. No és només que pugi a ballar superestrella, com ha passat en altres casos, que ell ha pujat com
2: amb les
1: Babies.
0: Que no estava improvisat.
2: Que és amb les Babies i que hi ha una coreografia i té un sentit. Però aquí jo crec que és una mica alimentar aquesta història, no?, que tothom ha seguit tant d'internet, i és fer com un favor o un gest cap als fans que segueixen
0: esperava,
2: tant aquesta
0: no?
2: relació i que fins i tot a l'Aitana portaven pancartes per en plex i ella s'havia d'excusar i l'havia d'excusar ell dient: no ha vingut avui, ja li donaré aquesta pancarta que m'estàs regalant.
1: Un favor pels fans i un flac favor per ella mateixa, que us recordo que ha estat molts i molts mesos, va estar molts i molts mesos dient que ella no parlava de la seva vida privada i ara sí que ja no hi haurà...
0: Ara sí que s'ha barrejat una mica
2: quan
0: tot.
2: Quan estàs enamorada, clar que vols parlar de la teva vida privada. El problema és quan les coses van maldades.
0: Clar. Llavors també no hauràs de parlar. En Plex ho fa molt malament, però vull dir que no passa res, perquè jo em sento completament identificat amb ell.
2: No té cap gràcia, ni una.
0: Tu pots ser una persona...
1: Tu has mirat vídeos seus de YouTube, no? Vull dir, cadascú és com és, i ell gràcia no té, deu tenir altres coses.
0: Sí, sí, no, horrible, però...
2: Però jo a ella la veig tan enamorada que és que el que necessiti.
1: Està boja per ell. Caution, molta caution, que no se'ns casi ni tot aquests dos.
0: Any, què, 28?
2: Font, dos punts, interrogant.
1: Intuïció, estómac.
0: Estómac. 27 o 28, et diu l'estómac?
1: Em diu que... clar, l'execució no ho sé, però demanar-s'ho...
0: Ah, demanar-s'ho.
1: Més en breus que no pas lluny, eh?
0: Déu meu.
1: No, no.
0: 3 minuts i dos quarts. Fem una pausa i parlem d'Ester Expósito.
35: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
36: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
35: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Jo sabia que no us deixaria indiferent a aquesta cançó.
1: Com ens protegeix el cervell?
2: Però quin any va ser això?
0: És que deu fer un parell d'anys.
1: El 1985, Marta.
0: Aviam.
2: El 24, Ester Expósito, Dani Martínez.
0: Sí, perquè això ara ja no es deixaria ni publicar.
1: Home, per favor. Cançó. Spotify ho bloquejaria immediatament.
2: Dani Martín, a veure.
1: Jo crec que deu fer un parell d'anys.
2: Calla, ja el 2025 posa.
0: Ah, doncs
1: fa un any.
0: És que ho vam
1: comentar aquí mateix.
2: De veritat? No pot ser.
0: No, és que crec... 20 de febrer del 2024, pot ser? Sí, 19 de febrer del 24. Vale. Llavors sí que s'ha de parlar molt més. I tot això. Bé, com heu intuït, hem de parlar de l'actriu madrilenya de 27 anys, Ester Expósito, que aquests dies està de promoció i que, per tant, està donant moltíssimes entrevistes i ens està regalant titulars prou interessants, Juli.
1: Sí, l'actriu acaba d'estrenar a Amazon Prime una pel·lícula i no és una pel·lícula qualsevol. Es tracta d'una pel·lícula que aquí al programa ja vam estar comentant molt quan es va anunciar i quan va començar el rodatge, que va ser el febrer del 2025, fa un any i mig. Es tracta de Enfrentados, l'adaptació cinematogràfica d'un llibre de Mercedes Ron.
3: Ell serà tu guardaespaldes. Sebastián Moore. Encantado. Per fi.
1: Jo suposo que la finestra indiscreta al programa de cinema de Catalunya Ràdio ja ho han parat tot i faran mínim un mes de només dedicat en aquesta pel·lícula.
2: És que molt la bola negra, però és que compte,
1: hem enfrontat. Parlem de l'important.
2: Parlem de l'important.
1: Aquesta és una pel·lícula, com podeu intuir, molt comercial, que és la primera del que serà una trilogia. Per tant, tot plegat acaba de començar. Aquesta aventura tot just comença. N'hi haurà moltes més de pel·lícules. Ja pensava... O sigui... Ja està pensada aquesta pel·lícula per agradar a una mena d'adolescent molt concret, a una mena de públic generalista molt concret, i ja es veu que és tremendament dolenta, i des d'aquí ho celebrem. Jo em moro de ganes de veure-la. Deixeu-me refrescar-vos una mica la sinopsis perquè pugueu veure per on van els tiros.
0: Aviam.
1: Marfil Cortés, la filla d'un poderós empresari espanyol, veu com la seva vida perfecta a Nova York fa un tomb quan és segrestada sobtadament i alliberada sense cap explicació aparent. El seu pare decideix aleshores contractar l'enigmàtic Sebastián Moore com a guardaespatlles. Obligats a passar cada minut junts, i tot i que inicialment xoquen pel seu esperit indomable i el caràcter reservat d'ell, entre tots dos sorgirà una atracció irremeiable.
0: Quina meravella.
1: En tornar a Espanya, amb les amenaces cada vegada més intenses, hauran de moure's en un món on ningú és qui diu ningú és qui diu ser i res és el que sembla.
0: Que surti ja.
1: Ha sortit ja, Nino.
2: Sortit, eh?
1: Ha sortit.
2: Roger.
1: Estava explicant-ho perquè ha sortit ja la pel·lícula.
0: Però està als cinemes?
1: No, està a Amazon Prime, també ho hem dit de moment.
2: Jo et dono una idea. Pots anar pagant Movistar Plus de tant en tant.
1: I pots escoltar el que diem.
2: És una altra idea que et proposem.
0: Però
2: el
0: més interessant... Parlem de pel·lícula i jo volia anar al Moltíssim a Sucre a veure-la.
1: El més interessant, però, de tot plegat, és la intrahistòria que va existir mentre durava aquest rodatge. Perquè 15 dies abans que l'Ester Expósito anunciés que estava en aquest procés de gravació de la pel·lícula, el 14 de febrer del 2025, el dia dels enamorats. La van enxampar a una discoteca de Madrid embolicant-se amb l'actor Hugo Diego García, un actor francès que justament el coprotagonista d'Enfrentados, per tant, a l'enigmàtic Sebastián Mur, el guardaespatlles.
2: Com oblidar aquelles imatges de la discoteca on es fotien la llengua fins a... Bueno.
1: Top 5 morrejos mínim.
0: No, no, bona sí. Tècnica, eh?
1: Era sexe directament.
0: Molt bona tècnica.
2: Jo mai he vist aquesta química, per exemple, amb l'Mbappé.
1: No.
0: No, no.
2: Jo aquella... Allò, per mi, era un quadre.
1: Doncs sí, va ser molt bonic de veure i només per això
2: jo dansa.
1: Vaig veure això i vaig dir, la vida val la pena.
2: Sí, clar.
1: Doncs es començaven a embolicar la ficció i paral·lelament també a la vida real. I no només parlem de quatre petons, sinó que com a mínim van estar en un bon gris de micronoviatge, perquè després d'aquestes imatges que, com diu la Marta, aquest morratge a la discoteca és inoblidable i eren molt intenses, després, durant mesos, durant els mesos següents, van haver-hi molts indicis que ens provaven que aquests dos s'estaven veient en termes totalment afectuosos. Sí, noi.
0: Quina merda, quan sembla que tot va bé, entra el puto l'Alala.
2: El Carles li
0: fotre
2: en Carles. Sí.
1: Doncs sí, noi.
2: En Carles s'assembla al Ryan Gosling?
1: Per mi sí. Això ho vaig pensar l'altre dia.
0: És que cadascú té el seu Carles.
1: Que el Carles té 42 anys, va amb camises sempre i s'assembla una mica en Ryan Gosling.
0: Divorciat, no?
1: Home, sí. Evidentment, però és que no.
0: És que ja m'ha semblat que...
1: I tu quedat amb aquest tema, per cert.
2: Bueno,
1: ella se'n va anar amb una altra.
2: Ella aquesta cançó la posa a casa seva, també.
1: Sí,
2: comença a tocar-la.
1: Tornant a l'Esther Expósito, que es va estar embolicant amb Hugo Diego García, que és aquest actor amb qui coprotagonitzen la pel·lícula Enfrentados, que ara està promocionant. És una relació de la qual vam saber molt poca cosa, però sí que ja es va veure que l'estiu del 2025, per tant, fa una mica més d'un any, arribava la cosa a la seva fi. Ja es van acabar les portades d'ells dos passejant agafadets, tocant-se de la galteta i fent-se petons pel carrer. Ara, com sabeu, l'Esther Expósito està sortint amb l'Mbappé, el jugador de futbol també francès, aquí hi ha una mica de patró. I no només això, sinó que l'Esther, mentrestant, mentre és nòvia de l'Mbappé, s'està clavant tota la promoció d'Enfrentados, mano a mano, amb Hugo Diego, clar.
2: Amb un ex.
1: Dos ex gairebé quelcom, que he decidit avui, ha decidit acunyar aquest terme com a casi algo, que no ho havíem traduït mai aquí. És que el concepte casi algo...
2: No, no estic d'acord amb aquest concepte. Què vol dir gairebé alguna cosa? Ja ho eren, però eren la cosa que ells volien.
0: Una cosa...
1: A mi m'agrada una mica el terme casi algo, el terme gairebé quelcom.
2: No, perquè un gris també és una cosa en si mateixa.
1: Sí, però no és negre del tot ni és blanc del tot.
2: Però té una entitat per si mateixa.
1: Sí.
0: Estava entrant ja en termes filosòfics, eh?
1: Sí.
0: Molt interessant.
2: I pensava que estaries al meu vaixell.
1: A Plató entra ara, sisplau.
0: Sí, després, a partir de les 7, especial Plató.
1: I pensaré, Marta.
2: Ens diuen que Enfrentados és una biologia, no una trilogia? Ara ho miro.
1: A mi me'n posa trilogia. Bueno, quan busques sobre la pel·lícula, Enfrentados. És trilogia. Poder és una...
0: Són dos llibres convertits en tres.
1: Són dos llibres i faran tres pel·lícules. Mirem-ho bé.
0: A veure si és tan dolenta, millor que siguin dos, que no pas tres.
2: Crec que només hi ha Marfil i Eva, no.
0: És que és molt difícil entendre què han fet aquí, eh? Jo m'ho vaig llegir quan va començar a sortir, no ho vaig entendre.
1: Sí, la Mercedes és la que va escriure el llibre de Culpa Mía, Culpa Nuestra, Culpa de Todos. Al final és que també són un munt de llibres on tot és culpa de tothom. I va fer molt d'èxit. És tot aquest, ve tot, de tot aquest món Wattpad. I després ella ja explica que a posterior, com que això ja va ser un gran èxit i ja ho van portar a la pantalla, aquests altres llibres d'Enfrentados ja els ha escrit amb perspectiva cinematogràfica absolutament. Clar. Sabem que serà una pel·lícula.
2: En quina actriu posarà cara la teva protagonista?
1: Ella ja pensava en Esther Expo. Sí. Efectivament. Doncs bé, aquests dos ex grisos s'estan clavant la promoció de la pel·lícula que protagonitzen i on s'enamoren. No és la primera vegada que passa, tampoc.
4: Esa piba.
1: Sí, com sigui, sembla que ho porten la mar de bé, perquè de cara en fora estan fent un molt bon paper, millor almenys del que van fer l'Aitana i en Miguel Bernardo fingint que eren parella. I en aquestes entrevistes que estan fent, l'Esther no ha pogut evitar que li preguntessin sobre una de les grans polèmiques d'aquest estiu passat. Les declaracions de l'streamer el xoca sobre ella.
4: Esa piba es... Por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro.
1: Ja ni comentem, perquè és
0: no,
1: que...
0: No.
2: El que estigueu pensant que nosaltres pensem serà això i pitjor, probablement.
1: Molt pitjor. Aquesta era una opinió misògina que va obrir mil debats i que va ser una de les polèmiques més comentades durant els dies de més calor, amb mil veus sortint a carregar contra en Xoques, gràcies a Déu. Però qui encara no s'havia pronunciat era la pròpia Esther, fins ara. aquesta setmana, però, ha visitat l'Script, que és aquest podcast sobre cinema presentat per Maria Guerra a la cadena SER. I si una cosa és la Maria Guerra, és guerrera i valenta. Ella és una de les periodistes de l'Estat amb menys pèls a la llengua i no va tenir cap problema en preguntar-li a l'Esther sobre el tema. I ella ha estat prou contundent.
5: Lo del Chocas, que un
6: bueno,
5: señor...
6: no he hecho nada,
5: Bueno, no, es que un señor que dice que tú eres un 10, pero que él prefiere un 6, un señor comiendo espaguetis de una manera asquerosa...
6: No, pero es maravilloso que es que se... O sea, se contestó solo. La situación era tan... Es que hablaba por sí sola la imagen, lo que decía... No tuve que hacer nada. Es maravilloso cuando pasan esas cosas, que no tienes ni que salir a decir algo.
1: ¿Y qué va a aprender, pero, l'Esther, de toda esta gestión?
6: Toda la repercusión, todo lo que... Todas las respuestas me tranquilizaron de, vale, o sea... Porque a veces lo que más se escucha, lo que más ruido hace es el odio. Y cuando pasó esto, pues me acordé de que, no, vale, hay gente también con dos dedos de frente... que no es misógina, que no está llena de odio, de veneno, y me alegré, me recordó. Dije, bueno, no, esta gente está ahí, lo que pasa es que normalmente pues están calladas, tranquilas, con sus vidas, y los que hacen más ruido son los otros.
1: A mi m'agrada molt que l'Esther sigui així de clara quan podria fer-li una mica d'angúnia, posicionar-se, però ella ja tendeix també a dir el que pensa, que és justament el motiu pel qual incomoda a gent com el Chocas, que voldrien que senzillament es limités a estar guapa i a somriure, però ella resulta que és guapa, però és que a sobre també li agrada explicar el que pensa. Mira, quina casualitat. En qualsevol cas, a mi tot això només em genera encara més il·lusió per veure aquesta pel·lícula, que Roger, apunta-t'ho bé, està disponible ja a Amazon.
0: Acabo de veure que tinc compte, vull dir que la podré mirar. Vull dir
1: deu
0: que,
1: ser,
0: si
1: o
0: voleu...
1: sigui, el tràiler és de les pitjors... És una porqueria infecta.
0: Però
1: o sigui...
0: si l'hem de situar com en un rànquing, l'assistenta està molt per sobre d'aquesta?
1: O
0: està freca freca?
1: Jo crec que està molt per sobre.
2: Jo crec que juguen a la mateixa competició, no?
0: La mateixa lliga, no?
1: Crec que ells volen, és a dir, enfrentados voldrien jugar a la mateixa competició, però jo crec que l'assistenta deu ser molt millor.
2: Sí, també era... És internacional, aquesta pel·lícula?
1: Ells ho fan amb molta intenció internacional, eh? Tota la promoció també l'estan fent en anglès, n'estan fent en francès. Van agafar l'Hugo Diego, aquest actor francès, també perquè sortia La substància, aquesta pel·lícula que protagonitzava la Demi Moore i la Margaret Qualley, que va ser tan famosa i tan comentada, nominada als Oscars. Vull dir que ja, jo crec que sí que té pretensió. I que aquests fenòmens tan adolescents, tan juvenils, que es publiquen a plataformes, com ja va passar amb Elite, ho ha passat també amb altres adaptacions, com dèiem, de Culpa mia, culpa tuya, de la Mercedes Ron, ja funcionen moltíssim a nivell ja internacional. Mm-hmm. Estan predestinades a petar-ho mundialment.
0: Jaume Miranda, bona tarda.
7: Bona tarda, com esteu?
0: Has vist Enfrentados, tu?
7: No l'he vist.
0: Ganes de veure-la?
7: No, i mira que a mi ja sabeu, m'agrada molt la misèria humana i cinematogràfica, sí. Però és que crec que és tan profundament negre

0: realment jo no m'esperava, depèn de quin gir. I aquí, ja només llegint la sinopsi, dic, poques sorpreses intueixo. Intueixo poc susto.
1: Sí.
0: Perquè, clar, ja està tot dat
2: sí,
0: i beneït.
2: Està tot molt explicat. Bé, seguirem de prop tota la promoció d'Enfrentados i si mirem la pel·lícula us compartirem les opinions.
0: Hauríem de quedar a casa d'algú, Roger. No podem quedar al cinema Sucre de Vic i mirar-nos-la. No,
2: bé, fem una pausa i de seguida recuperem un parell de fragments que vull recuperar de l'Arnau París i la Raiza Esteve ahir a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: La Juliana acaba de descobrir que La Bola Negra és candidata a... per l'Acadèmia Espanyola del Cinema,
0: sí,
2: per anar als
1: Oscars. Només fa 8 hores que se sap, no passa res.
2: Bueno, perdona, no es pot estar per tot.
0: I vivim a un ritme accelerat.
2: Ai,
0: sembla
2: sí,
0: que sí que has d'estar pendent de tot. Respondre els whatsapps a l'instant.
2: Ja has vist com
0: saber que La Bola Negra està nominada... Als...
2: Has vist com se t'hem tirat a sobre.
5: No està nominada als Oscars, sinó que és la candidata, no?
0: Imagina't, no
2: està... Ara de passar el filtre.
0: Home, i tant.
1: Vaig ser canviant des de l'estat espanyol de forma oficial.
0: És un bon primer pas, entenc.
5: Sí, més veient les reaccions de cada vegada que la presenten en un festival, que tothom aplaudeix tant i tant i tant, i que tothom està tan emocionat.
0: I últimament no m'assabento de res. Mira que cada matí m'estic posant l'ostrell, dic, va, aviam si m'assabento d'alguna cosa que ha passat al món.
2: Però és un programa molt llarg, no ho pots sentir tot.
0: No, em quedo com amb les coses bàsiques. Avui plourà, vale, sí, ja està, i tiro-me això amb aquesta informació.
5: També.
0: Sí, però la resta no...
2: Avui plourà i la Ronda de Dalt saturada, i tu tanques la ràdio i no sé, ja podem sortir de casa.
0: Ni els Oscars a La Bola Negra, ni...
5: S'estrena la setmana que ve, no?
0: La Bola Negra.
2: Perdona, aquesta sí que hem de fer una escapada.
5: Toca.
2: I l'hem d'anar a veure junts com vam fer amb l'assistenta i gravar les reaccions i tot això.
1: Pinta una mica millor que Marfil, no?
2: Una mica
1: Enfrentados
2: Marfil. És una altra lliga. A veure, parlarem de l'Arnau París i de la Raiza Esteve un momentet, i això vol dir que parlarem d'amor.
1: Clar que sí.
2: I per primera vegada jo almenys els he sentit en una entrevista conjunta, i això vol dir que és com si hagués assistit a una classe magistral de la Universitat de l'Amor i de la Parella. Perquè el que he après en 15 minuts d'entrevista no m'ho ha ensenyat ni la vida ni ningú.
0: Quin fàstic.
5: I quina... Home, és molt despectiu cap a les teves exparelles, això, eh?
0: Sí, però et pensa que la Maria, la Sandra, l'Alba ja estan acostumades a ser totalment denostades en aquest programa.
2: Per coses com aquestes em van deixar.
0: Sí, clar.
2: Com ja sabeu, l'Arnau París serà el nou presentador de Joc de Cartes i la Raiza Esteve ha debutat aquesta setmana al Cuines de TV3. Ahir en Garriga els va entrevistar en aquest mateix estudi i de seguida ja va veure que allò d'aquesta parella és d'un altre planeta.
6: S'han assegut aquí juntets que si un selfie, que si una abraçada, que si... Esteu enamoradíssims.
7: Ara sí.
6: Ah, què vol dir ara sí?
7: Aquest matí no.
6: Què ha passat aquest matí? Ah, és veritat que aquest matí hi havia una... Però era per indisposició aquest matí, no?
7: Totalment. Bueno, indisposició i besons, diria jo.
5: Ens hem mudat, també.
6: Ah, també, aquesta no la sabíem, o sigui...
5: Faig impressió aquí al tema.
6: Els dos, programa nou.
7: Correcte.
6: Nens, partida doble, diguem-ne, casa nova.
8: Amb reforma inclosa.
0: Bé. Ells han anat amb tot.
2: Ells han agafat la vida.
5: Anem a posar la parella a prova i si no ens separem ara és que estarem junts tota la vida.
1: Sí, perquè ho tenen tot, eh?
5: Sí.
0: A mi m'agradaria explicar un detall d'aquesta entrevista, que és que nosaltres vam coincidir amb ells just abans que entressin.
5: Aquí a recepció, sí.
0: És tot real. Sí, el que es veu per la pantalla, el que es transmet...
2: No, no actuen, no són personatges, no, no.
0: Venien agafats, Jaume. Agafats. I van seure tota l'estona de sofà que anant bé, van ser 10 minuts ben bons de conversa. Agafats. Per l'esquena.
2: Una gent que té bessons, que els dos estan malalts i que estan fent una mudança i que els dos comencen projectes laborals nous.
0: Fa 6 mesos que no dormen més de 2 hores.
5: Ens deien allò de... Ens hauríeu de veure a casa també, eh? I dic, millor que no.
0: Sí, sí, millor que no. I a més és que justament els hi vaig respondre jo... A mi encara em dona més... Em fa encara més ràbia saber que a casa us discutiu i que després sou capaços de gestionar tan bé els conflictes que heu tingut com per arribar aquí a la ràdio com si res passés agafadets.
5: Una hora, dues, va dir que màxim, tarden a perdonar-se.
2: I que llavors, tot com una seda, la gent ha de saber que ens està escoltant, que això és una excepció. Perquè la vida no funciona així.
0: Dir,
2: bueno, la nostra no ha funcionat mai així.
1: La nostra pròpia frustració.
5: Exacte.
1: És que jo no tinc bessons, ni tan sols tinc canvis laborals. De fet, vaig de capa caiguda en tots els sentits. I tot i així estic molt pitjor que ells. Que ells tenen tantes coses a reformar la seva vida en tots els sentits, no?
0: És que odiaria el meu nòvio si aquesta fos la meva vida. L'odiaria en secret i en públic.
5: Bueno, què diem sempre? Que la gent s'odia.
0: És que les parelles s'odien.
5: Hi ha moltes parelles que

0: veus que no se suporten.
1: Hi ha moltes més parelles que s'odien que no pas que s'estimen. És que això és així.
2: La gent va pel carrer de costat i no s'insulten de miracle, per les cares que veig.
3: Però estàu dient que aquests dos s'insulten?
1: No, al revés. Són l'excepció. Ells i una parella que em vaig trobar a París el dissabte passat, que estaven fent una cosa que és... per mi d'una marraneria excepcional.
2: Explica-me-la, perquè ja fa molts anys que no sento res de tot això.
1: Jo com a espectadora vaig pensar, podria sentir angúnia, però només sento una felicitat profunda per ells.
0: Què era?
1: Estaven asseguts a la taula del bar, amb les manetes agafades, i saps allò de posar-se els dits
0: a dins de la boca?
1: A dins de la boca.
0: Com a llapar els dits.
1: Sí, llapar dits.
2: Jo tinc un amic que ho fa, això.
1: Sí.
2: Però
1: que
2: la
1: ja està bé,
2: cita.
1: Pot ser molt eròtic, però és veritat que en un bar en públic...
3: Home, és molt preludi d'altres coses.
1: Molt. I jo podria haver-me sentit tremendament incòmode.
0: És sexe oral.
1: I tot i així em va incomodar molt més la parella que tenia a l'altra banda de la taula, que clarament s'odiaven i que ella li cardava bronca per cada vegada, per tot ho feia malament.
2: Això violenta molt més.
3: A mi sa gent infeliç me fa més feliç a mi. Estaria més còmode allà.
0: Per mi l'Arnau i la Raïs estan al nivell de Javier Bardem i Penélope Cruz, o d'Úrsula Corberó i Chilvarín.
2: Sí.
1: Però
2: potser
1: és aquest vaixell, eh? Potser el vaixell tenia gaire,
2: eh? No, és que potser no és un vaixell, potser és una Zodiac.
3: Sí, és un velomar.
0: Mira com es diu aquest club. Club de què?
2: El club de la vela.
1: És que dir les parelles perfectes és una mica tal, perquè què vol dir, no? La perfecció. No, hi ha parelles molt perfectes en la imperfecció. Però són les parelles que s'estimen.
0: Sí,
1: en realitat, són parelles que s'estimen.
0: Les de T'estimo fort i clar.
1: Sí, és el club T'estimo fort i clar.
3: He de dir que són una parella... a pesar de bastant discreta, perquè ja se'ls veu que tenen un tarannà com discret, molt català, així com de forma com canònica, que guai, no?, que facin entrevistes a conjunt, que s'explayin...
0: Sí.
3: És compatible una cosa amb l'altra.
2: Ja li van dir a Mangarria que tornarien qualsevol altre dia.
0: I també són els típics que, si passa, és perquè passa, que ho deixen algun dia, es duran bé.
2: I tant.
0: Exemple d'ex benvinguts.
1: No, estimant sóc el que flipes. Saps la Natàlia Sánchez? I el...
3: Hòstia, com es diu
1: el nòvio de l'Anna Guerra?
0: No, el de Los Serrano.
2: Ah, perdona.
0: No. El Guille, com es deia, Elias?
1: Sí, que són...
3: Víctor Elias.
1: Aquests dos que són exparella i que s'estimen amb un nivell de germanor que la Natàlia va parlar el discurs del dia del casament. Ai, sí, o sigui, va fer un discurs el dia del casament del Víctor amb l'Anna. Aquest nivell que sembla impossible. Ells seran així. Si un dia ho deixen, Déu no ho vulgui.
2: Bé, hi ha un moment d'aquesta entrevista que per mi és meravellós, que és el moment en què a tots dos els agafa com un atac de riure, i és quan en Garriga els demana per una cosa que tampoc fa tanta gràcia.
4: Li dones molts consells, Arnau?
5: No, zero.
1: Sí,
4: és
1: sí,
4: molt...
1: No,
5: oh,
1: sí.
5: Mentida.
4: Perdona, és que ho havia de preguntar al revés. És molt pesat?
5: Sí.
1: No.
6: És que ni amb això es discutiran, tu.
4: És a dir, en general, soc una persona...
7: O sigui, hi havia més.
4: Clar. Digue-ho.
7: No, digue-ho tu.
6: Ai, no, tu, penja tu. Ara, no, penja tu.
7: Hosti, no m'ho he passat, tampoc. És una persona... No m'ho he passat. No passada de consells, però... Bueno, passada de dir, hòstia, Arnau, calma.
4: Intens.
5: Molt.
7: I sempre intens. Passen coses.
4: Sí, sempre passen coses, ja t'ho he dit.
2: Ells intenten després explicar de què riuen, però nosaltres mai ho entendrem, perquè parlen un idioma diferent, que és l'idioma de l'amor.
3: I en Francesc Garriga tampoc quantes, clarament.
1: No,
3: evidentment.
1: Pobret meu,
3: que ara
1: entén el pobre Francesc. Són d'una altra espècie.
2: Totalment. Podeu recuperar l'entrevista sencera a 3Cat i els podeu veure doncs, a la tele, Joc de Cartes i el Cuines. A veure, Jaume, hem de parlar, ara que parlàvem de cinema, també de la nova pel·li de Woody Allen. Ja és oficial que Woody Allen comença a rodar aquest octubre la seva futura pel·lícula i comptarà amb un actor català entre els protagonistes.
3: Sí, se va anunciar aquesta setmana la nova pel·lícula d'en Woody Allen, que és la número 51 dirigida per ell. Bestial, s'ha de dir.
0: La Juliana i jo sempre jugàvem aquell joc de si poguessis salvar un artista, un famós de la cultura de la cancel·lació, ella sempre deia que salvaria Woody Allen. Perquè, no?
2: De separar l'obra de l'autor, no?
0: Ets molt fan de les seves pel·lícules.
1: Home, si he de salvar algú, prefereixo salvar el Woody, que m'agraden les seves pel·lícules, que no la Jessica, encara que m'agraden els seus biquinis, no?
2: Molt lícit.
3: T'agrada més Manhattan que un biquini de goi.
1: Tot i que també poder és pitjor el que ha fet Woody Allen que no pas el comunicat de la Jessica. Clar, aquí ja entres en... No, és que és complicat. Sí.
3: És que en aquest debat afecta molt la teva valoració personal cap a l'artista, no?
1: Total,
3: a mi també en Woody Allen, com que sempre m'ha agradat molt... Se me fa bola.
0: Tots tenim les nostres contradiccions.
1: Ai, nena, i tant, pots comptar.
3: Bé, tornant en aquesta nova peli, no sabem el títol per ara, però ja s'ha anunciat que se començarà a rodar dia 5 d'octubre a Madrid i la producció s'allargarà uns 6 mesos i entre els actors, alguns noms coneguts. Entre els protes d'aquest film, molt estranger, a pesar de rodar-se a Madrid. Ja segur que a en Woody Allen li agraden aquestes coses.
1: Sorpresa zero, anava a dir-te. Ell és especialista en gravar pel·lícules a Roma, a Barcelona, sense anar més lluny. I que no... Exacte.
3: Ell se va inventar jetpats.
1: Sí?
3: En Woody Allen va caminar perquè els jetpats puguin córrer. Bé, entre els noms hi ha la nord-americana Jamie McKirk, que és la mítica Jessa de la sèrie Girls. Crec que la teniu més o menys controlada.
1: Home, i tant. Escolta, parlant de Girls... Mm. Gran disgust avui, just abans d'entrar al programa.
2: Us heu quedat destrossades.
1: Home, que la Lina Dunham, la protagonista i la creadora de Girls, ha estat mare per gestació subrogada.
3: A sa que te despistes, una famosa que te cau bé compra un bebè. M'ha passat amb Nana Obregón. Per mi, ets la meva Lena, entendràs.
1: Jo però ho entenc, no. Ho entenc.
3: Bé, perdona, i Lady Gaga.
2: Hi ha el dubte de Lady Gaga, no? Però no
1: està clar,
2: sap,
1: no, Lady Gaga.
2: No se sap, Lady Gaga.
3: No se sap, hi ha una llista de gent que... Jessica Chastain, que és com que no s'acaben de pronunciar, però han comprat bebès.
1: Bé, la Lady Gaga, ella va fer la promoció de Devil Wears Prada fa real abril i no, jo no la vaig veure molt embarassada.
3: No lluïa embarassada, la veritat. Bé, seguirem amb aquesta pel·lícula per no plorar, d'en Woody Allen, dic. També hi ha n'Alexi Wasser, també nord-americana, i també amb aparició a Girls. Crec que té un paper molt menys important a la sèrie. I entre aquests noms, només un nom estatal, de fet, és català, i és d'en Peter Vives.
2: Per mi, dels tios més guapos d'aquest país.
1: No.
3: Enamorat d'ell.
2: Vaig coincidir amb ell al Godó, al torneig de tenis d'aquí a Barcelona fa un parell o tres d'anys. El tenia assegut ben bé al darrere, que ell anava amb els seus pares.
3: I no vares mirar ni un sol partit.
2: M'ho passava més bé mirant-lo a ell que mirant
3: jo
2: el
3: també.
2: Partit. Sí. Allà anaven, però molt ben vestits, eh? O sigui, anaven...
1: Però el trobaves atractiu, eh? O sigui,
2: sí,
1: que
2: sí.
1: T'atreia.
2: I anaven com vestits com molt de blanc. Vull dir, anaven... Com s'ha d'anar en un torneig de tenis com aquest.
3: És que jo crec que no t'atreguin els homes, has d'assumir que si ell, en Peter Vives, te demana un petó, per respecte genètic, li has de donar. No creus?
2: Sí, com una obra d'art, no? Vull dir de...
1: Home, no, jo no. Sí. Li fot un morreig al David de Miquel Àngel, saps?
0: Jo, si de sobte, diguéssim...
1: Es mogués
0: i baixés d'aquell pedestal on el tenen col·locat i digués...
2: Deixés de ser de marbre.
0: Vés-em.
2: I es convertís en persona...
1: Doncs bueno, què t'he de dir?
0: Doncs sóc la presidenta del Club del Borreig.
1: De clar que sí, que et besaré.
3: Bé, el mític actor Peter Vives és nou protagonista del film d'en Woody Allen. O sigui, no és que tindrà un paper secundari, és que serà protagonista.
1: He de dir que ha sortit a La Riera, però també en una pel·lícula de Woody Allen. No?
0: A tants llocs on ha sortit, en Peter Vives.
1: Sí, perquè les ha fet molt grosses.
3: Sí, de fet, és que ha fet molta feina en àmbit català, a Barcelona Nit d'Estiu, a La Riera, com tu bé deies, a Nit i Dia, etc. També ha participat a èxits estatals, com les sèries Àguila Roja, El Tiempo entre Costures, o Velvet, que de fet que eren fenòmens de masses, i gràcies al fet de que la seva mare és de Nova Zelanda, té un domini nadiu de l'anglès. Per això ha participat a produccions internacionals com Savage Grace, amb la Julianne Moore, o Cheetah Girls 2. Come on.
1: És famós de Roger?
2: No sé què esteu dient, però... Sou molt macos.
3: Aquesta pel·lícula és Escassa Blanca dels Gays and Girls. És increïble. És una TV movie de Disney Channel que se va estrenar just fa 20 anys, en 2006. Un musical esperpèntic on un grup d'amigues, la Cheetah Girls, visiten Barcelona i s'inventen la cultura expat juntament amb en Woody Allen. I, de fet, en aquest Cheetah Girls 2, el Latin lover del film és en Peter Vives, que posa el cos per transformar-se en N'Àngel, un bohemi inseparable de la seva guitarra. I de bé, 20 anys després, en Peter Vives torna a les produccions internacionals, aquesta vegada amb en Woody Allen com a director. I tornant-te'n a en Woody Allen com a tal, ja segur que l'ombra de l'abús sexual infantil persegueix en el director des de fa dècades i això l'ha convertit en una figura non grata a Hollywood, normal, te diré. Tot i així, també ja ho sabeu, fa anys que ha trobat una manera de produir les seves obres cinematogràfiques, que és rodar a ciutats europees, rebre subvencions públiques, a canvi, bàsicament, de promoció turística. En aquest cas, la que li ha obert les portes ha estat la Comunitat i l'Ajuntament de Madrid. Entre les dues institucions, de fet, li ofereixen 3 milions d'euros en ajudes públiques en el director. M'ha fet molta gràcia el que ha de fer en Woody Allen a canvi. Té obligació de rodar un 15% de la pel·li en exteriors madrilenys.
2: S'ha de reconèixer, però?
3: S'ha de reconèixer, si no pot ser un lloc com a... Clar, que no se confongui amb, no sé, Mollerussa, saps? I també ha d'incloure la paraula Madrid en el títol de la producció, que m'imagino que és una normativa que també li va passar a Vicky Cristina Barcelona, que recordareu que també se va rodar l'any 2008 a la nostra ciutat, i de fet ja aquesta pel·lícula de Madrid serà la tercera pel·lícula que roda a l'estat espanyol, perquè l'any 2020, no sé si ho recordareu, home, també en va fer una a Donosti.
1: I tant.
0: Quina?
1: Va fer una pel·lícula a...
3: Ara, Risky Festival, sí. M'assur, però no se diu així.
1: No, però, és, però era una història així. Era la pel·lícula de sempre. Hi havia una actriu espanyola que hi sortia, que després, diguéssim, també no ha volgut parlar gaire de la seva participació.
0: Ah, Rifkin's Festival?
1: Era la típica aquesta, història...
3: Que està ambientada en el festival, crec.
1: Exacte, ah. I era el típic vell, paranoic, una mica Joan Pera, el Woody Allen, ell, sí, però exacte. No ho feia ell i s'enamorava, com sempre, d'una noia jove i guapa.
0: Mira.
3: Escolta, que més enllà de tota sa trajectòria abusiva, presumptament abusiva d'en Woody Allen, jo estic super orgullós de que en Peter Vives estigués a sa pel·lícula i li dono sa més grata enhorabona per part meva almenys. No vull parlar en nom de vostres.
2: Ens ha quedat un programa amb molta...
1: M'encantaria anar a veure si estem aquí molt cinèfils.
2: Sí.
1: M'agradaria anar a veure el rodatge i poder parlar amb en Peter Vives.
2: Doncs, escolta'm.
3: A mi me faria il·lusió.
2: Ens posem. L'acompanyes.
1: Ens movem.
2: Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem. I no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
16: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
17: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Com et dius?
20: Ferran Adrià.
19: Quina és la teva experiència com a cuiner?
20: Has estat a alguna escola?
19: Has tingut algun mestre?
20: Això és una altra lliga.
19: Això són dos estrelles Michelin.
18: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
21: Estàs posant a tots al límit.
22: Prendreu tots mal.
18: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
24: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
23: I amb productes del territori.
24: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: Vinga, va, comencem!
24: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
25: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: De sempre ha semblat molt més gran, eh? Compte. El look, per la manera de fer.
26: Ara ens quedarem amb el dubte de qui és aquesta persona que sembla molt més gran.
1: Lo Pau de Pons, sempre ha semblat més gran del que és. No és pas dolent, això.
2: No feia falta dir-ho.
1: És que no és dolent.
2: 33.
1: No, no perquè estiguin... És per una manera de fer... Víctor Navarro també sembla molt més gran del que
26: és. Jordi Costa sembla més gran o més jove del que és?
1: Jordi Costa... No sé quants anys té, llavors.
2: Crec que ell deu tenir...
27: 49.
2: Veus?
26: Més jove.
2: Molt més jove. Jo n'hi poso
26: molt més gran.
1: Més gran. I la Sònia també, molt jove, sembla.
0: No, la Sònia sembla una cria.
27: Tot i que és més gran.
0: Sembla que estigui de pràctiques.
26: La Sònia és més gran
1: que tu?
27: Sí, senyor. Sí, sí.
1: Veus?
26: Ara hi ha hagut un silenci aquí de sorpresa.
1: Ara ens han sorprès.
27: Oh, uau. Ara, quan torneu, si teniu valor, li pregunteu l'edat.
26: No, jo crec que no fa falta.
27: Quan torneu, vull dir...
1: Escolta, és una pregunta superíntima, eh?
27: És molt íntima.
1: Per ella tot és íntim.
2: Jo us ho he dit a la primera. És íntim, per la Sònia.
1: Arriba ara com sabem el seu cognom.
25: Tot costa.
27: El Madrid continua sent una olla de grills. L'equip de Mourinho juga per sota de les possibilitats de la plantilla que té i el club de Florentino es fa gols en pròpia porta com la samarreta de Ceuta. Quan el rival està tan emboirat, s'ha d'aprofitar.
25: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dimecres 16 de setembre de 2026, vespre nit de Lliga, vespre nit de Barça Racing i vespre nit d'una celebració més dels 50 anys de transmissions de futbol en català. Avui, amb una prèvia compartida entre la TDT i el Que t'hi jugues, entre les transmissions de Catalunya Ràdio i SER Catalunya, que començarà a partir de les 8 aquí, evidentment, a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la de SER Catalunya. Mentrestant, en la nostra funció de taloners, no sé si de luxe, però de taloners, en tot cas, Sònia Oleart, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs que, a banda de que el Barça juga aquest vespre a 2:15 contra el Racing de Santander, amb aquesta transmissió especial, avui es jugaran 3 partits més, són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo Sevilla, tots dos a partir de les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao a 9:15. El Barça s'ha marcat la xifra de 1.450 milions d'euros d'ingressos. Aquest és un dels punts que explicarà Joan Laporta a l'Assemblea.
0: Amb el Salmurri repassarem les línies mestres dels comptes que presentarà el Barça, els seus compromissaris, amb alguna xifra que ha volgut destacar el Salmurri. Abans d'això, evidentment, passarem pel Camp Nou, amb el Ricard, amb el Bernat i també amb la Laia Tudel.
1: Embolica Madrid per la polèmica de les samarretes en suport a Ceuta. Madrid va sortir al camp, com també ho va fer l'Elx, amb una samarreta amb el missatge "Tots som cavalles", que és com es coneixen els habitants de Ceuta. Mbappé, Konaté i Vinícius no la van mostrar sencera i això ha aixecat polseguera. Aquesta acció va ser una iniciativa de l'Associació Valenciana d'Empresaris.
0: Ha aixecat tanta polseguera que fins i tot ha arribat al Congrés dels Diputats la discussió, com us podeu imaginar, amb el PP i Vox dient barbaritats, però diré fent de les seves. Bé, un gol en pròpia porta del Madrid com a institució que analitzarem tot seguit amb el boig de la Castellana.
1: L'Espanyol ja pensa en el partit de divendres a les 9 a Cornellà, on rebrà l'Elx, que ahir va perdre 2-3 amb el Madrid. Els blanquiblaus van caure també davant el Rayo en un molt mal partit. La Lliga de Futbol Professional ha fet públics els horaris de la 9a jornada de primera, el dissabte 17 a les 2, Espanyol Atlètic de Madrid, i a 6:45, Betis-Barça. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha declarat que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 jugui al Marroc i no a l'estat espanyol. El Mundial del 2030 jugarà, recordem, entre Espanya, el Marroc i Portugal.
0: El xup-xup ja ve de lluny, però cada cop hi ha més gent que s'atreveix a donar-ho per perdut pels interessos espanyols.
1: Sí, en handbol, el Granollers rep aquest vespre a partir de 9:15 el Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. El Barça és a Montpellier per jugar demà el partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Ortega recupera Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits, i té tota la plantilla disponible. En motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent, en lloc de Maverick Viñales. I en ciclisme, l'equip Caja Rural ha fet oficial el fitxatge del català Marc Brustenga, i Paula Blasi ja té clar per on passarà el seu futur la temporada que ve.
0: Ho intentarem esbrinar amb l'Isaac Vilalta abans d'acabar aquest tot costa de butxaca. Per cert, que tenim partits de Lliga en joc. Han començat a la 7a primera divisió, l'Atlètic de Madrid 0, Osasuna 0, sense Julián Álvarez, que té problemes musculars i aquí, en teoria, volen forçar o volen reservar pel partit de diumenge contra el Real Madrid. I a la Coruña, a Riazor, Deportivo 0, Sevilla 0. El Sevilla és el pròxim rival del Barça al cap de setmana. També en joc, en aquest cas, l'Europa League, ja ho diré, està en joc el partit del Celta al camp de l'Omonia de Nicòsia. Cap al quart d'hora de la primera part continua l'empat a 0. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Avui Barça Racing, a quins dels futbolistes intocables donaríeu descans? Lamine, Rafinha, Pedri o Cubarsí?
0: D'aquí una estona ho comentarem amb el Bernat i amb el Ricard des del Camp Nou, també amb els nostres col·laboradors. Avui en versió de butxaca, des d'ara i fins les 8, com a taloners d'aquesta prèvia compartida del Barça Racing entre les transmissions de la TDT de Catalunya Ràdio, del Que t'hi jugues Barça de la SER. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquesta només a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
0: Avui en la companyia de la Gemma Mallorca. Hola, Gemma, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Quant de temps sense...
3: Totalment.
0: Sense veure'ns, una mica més de temps feia que no veia, i ho noto, creieu-me, el senyor Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
4: Bona tarda, tinguem.
0: No, que ja veig... Ja...
4: És que m'ha emocionat.
0: Ah, no, perquè a la Gemma...
4: L'has vist aquest matí?
0: I vam coincidir ahir la nit a l'11 i a tu feia una setmana que no et veia i et trobo a faltar.
4: Bueno.
0: I sobretot...
4: Tu ara, això.
0: Bàsicament per dir, tot bé, Miguel?
4: Ja saps tu que tot bé és un terme més ample.
0: Molt bé, doncs amb aquest estat d'ànim sempre, sempre prudent, arrenquem el Tot Costa. Abans volem tenir un record des de l'equip del Tot Costa, des de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, per la família Koeman, i en concret per Ronald Koeman, exjugador, exentrenador, mite del Barça, que avui ha comunicat la mort de la seva esposa Bertina, víctima d'una llarga malaltia. Així que des d'aquest humil micròfon li fem arribar la nostra abraçada i el nostre escalf en un moment evidentment fotut, com només ell ho pot saber. I dit això, anem cap a Madrid.
5: Madrid, Madrid, Madrid.
2: El boig de la Castellana.
0: El Madrid va guanyar ahir, diria que no sap ben bé com, o sí que ho sap, a última hora, si estan acostumant els de Mourinho, anava guanyant comodíssimament a ells per 0-2, l'ells va empatar el partit i gairebé l'ha afegit l'equip de Mourinho, gràcies un altre cop a Carlos Espí, va acabar guanyant un partit que se li havia complicat de mala manera. Això, en condicions normals, seria la notícia esportiva del dia a Madrid, però qui ens havia de dir que Todos Somos Caballas, una samarreta que ja vam veure en els jugadors del Llevant en el cap de setmana, es convertiria en un gol en pròpia porta del Real Madrid. David Sánchez, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Aquesta hora, suposo ja, per la volada que ha agafat el tema, més o menys ja el cas, però per si hi ha algun despistat encara, l'Elx es va sumar a una campanya promoguda per empresaris valencians per donar suport a Ceuta. La interpretació és lliure, Todos Somos Caballas, que és un apel·latiu que es fa servir com a gentilici dels habitants de Ceuta. Segons s'ha anat explicant durant el dia d'avui, la campanya de suport no és ni tan sols per la ciutadania de Ceuta, sinó per l'empresariat de Ceuta, però, en fi, la interpretació és lliure, des de qui pugui considerar que és això, un gest d'ànim, a qui pugui considerar que és una proclama gairebé política que frega amb la ultradreta. Bé, això no seria motiu de debat al Tot Costa, sinó fos perquè el Madrid es va adherir a aquesta campanya, a aquesta samarreta amb la qual sortien els jugadors de l'Elx, fins que Vinícius, Mbappé i Konaté van decidir que no s'hi afegien, que s'arremangaven la samarreta prou com perquè el missatge no es pogués llegir en els seus casos, evidentment en els dels seus companys sí, i a partir d'aquí tota la polèmica i una jornada llarguíssima, David, a Madrid, intentant explicar una situació que és difícil d'entendre. És difícil d'entendre que el Madrid s'adhereixi a una campanya gairebé a 5 minuts de començar el partit. És difícil d'entendre que no hi hagi una comunicació amb els seus futbolistes per saber prèviament si els sembla bé o si no, i al final el que acaba passant és que un gest que vol ser institucional acaba convertit en una divisió interna entre futbolistes que no volen lluir aquest missatge, i tenen tot el dret, i la resta que sí.
6: I veurem fins on arriba aquesta polèmica. És una campanya que impulsa, com bé deia Jordi, el tema empresarial del Llevant d'aquest país, que impulsa Vicente Boluda, que és un expresident del Real Madrid, és el president... Xerreo, no? Exactament, el president del grup d'empresaris de la part de València. El Madrid accepta aquesta petició de l'equip rival. I un cop acaba el partit, un cop es comença a parlar de la polèmica de la no samarreta d'Mbappé, Konaté i Vinícius, el Madrid va parlant amb els mitjans de comunicació per tal d'explicar, primer de tot, el i tu más. És a dir, el Madrid en primer terme recorda que el Barça tampoc es va ficar una samarreta per donar suport a Ceuta i que ningú va dir res, i el Madrid torna a recordar que van acceptar aquesta proposta, però que el Madrid també és un club on dona llibertat als seus jugadors perquè puguin escollir. Però jo crec que a mesura que passen les hores agafa més embranzida aquesta polèmica. Aquest matí la Madrid mediàtica de la part conservadora ha estat duríssima, tant amb els jugadors com especialment amb el club. Es torna a recordar que aquest és un club que últimament és ingovernable. Es torna a recordar avui que Mourinho va venir aquí per ser l'autoritat damunt dels jugadors, i la sensació que dona el que va succeir ahir és que els jugadors continuen fent el que els rota i no el que demana el club. No sé fins on arribaran, no sé si el Madrid farà alguna cosa més, però aquí tothom està esperant el proper partit del Bernabéu, que serà després de l'aturada, perquè
0: aquesta,
6: jo ahir...
0: Aquesta sort tenen Vinícius, Mbappé, sí, i Konaté, perquè, vaja, no, jo no tinc un termòmetre de què pensa l'afició del Madrid, però pel que s'ha vist a xarxes, estan rebent foc amic a base de bé.
6: A Konaté no el coneix ni Déu, és a dir, que no passarà res, però amb el tema Mbappé i Vinícius, que ja estan molt assenyalats, especialment després del que va succeir la temporada passada, jo no tinc clar que no passi res en el proper partit del Santiago Bernabéu. Jo crec que de tothom que es podia sentir ofès per aquesta postura dels jugadors del Real Madrid, jo crec que la part més ofesa és l'afició, o gran part de l'afició del Real Madrid, que no entén que els jugadors no facin una acció de club com en el cas d'ahir el Martínez Valero. Jo crec que això tindrà recorregut, i jo crec que encara més queden assenyalats Mbappé i Vinícius de cara a l'afició del Madrid.
0: Jo haig de dir que en una primera instància, i la Gemma n'és testimoni, jo defensava que el club té dret a fer emetre un missatge institucional, i jo crec que els jugadors l'han d'acceptar. Per descomptat, tenen dret a la seva opinió, només faltaria, però jo crec que si el club institucionalment vol emetre un missatge, els jugadors com a treballadors del club l'haurien de comprar. Però clar, quan avui t'assabentes, i David, et demano que si no és exactament així m'ho matisis, però el relat que jo he entès és que l'Elx ho proposa al Madrid gairebé a última hora, i que als jugadors els arriba l'ordre i les samarretes tornant de l'escalfament. És a dir, no hi ha un moment, ni una estona, ni un dia perquè hi hagi un debat intern al vestidor. Escolta, jo aquesta samarreta no la puc portar perquè vostè aquí, en aquest missatge, hi veu un suport a la gent de Ceuta, i Mbappé, Konaté i Vinícius potser hi veuen un atac als migrants que han arribat a Ceuta. Vull dir que la interpretació del missatge és absolutament oberta. Jo crec que, vaja, així no es poden fer les coses.
6: El que és segur és que és una decisió de club que no estava prevista, per exemple, fa 48 hores. Com tu bé deies, Jordi, és una petició que s'accepta a pocs minuts de que arrenqui el partit. Hi ha una part dins del club que diu és una decisió de club i, com a tal, els jugadors la deben acceptar, i una altra part del club que entén que qualsevol jugador és lliure de posar-se la samarreta o de treure's la samarreta. També hi ha una part que diu o no entén aquesta postura d'aixecar-se la samarreta, és a dir, si la vols portar te la fots i si no, no te la poses. Com tornant a ser el focus d'atenció Mbappé i Vinícius. Jo estic convençut que això no agrada a Florentino Pérez, segurament mai ho dirà, i jo crec que no s'acabarà en el dia d'avui el tema de la samarreta, de Ceuta, d'Mbappé, de Konaté i de Vinícius, perquè repeteixo, Jordi, des de primera hora del matí, la Madrid mediàtica conservadora està disparant absolutament, especialment a Vinícius i a Mbappé.
0: Sí, sí, en aquest cas clarament foc amic, però insisteixo que si mires les xarxes socials, que tenen el valor que tenen, però hi ha molts aficionats que suposo que són del Madrid, que carreguen contra els seus propis jugadors perquè entenen que no s'han adherit a un missatge que ells valoren com de suport a un territori espanyol. Una de les veus que era interessant escoltar avui, en tant que aquesta campanya, com ha explicat el David, és d'empresaris de València i en cap cas de la Lliga, és a dir, si la Lliga hagués promogut aquesta campanya de suport, com n'ha promogut altres, quan va començar la guerra d'Ucraïna, doncs la Lliga exigia les transmissions televisives que hi hagués una bandera d'Ucraïna a la pantalla. En fi, no sé de què els serveix als ucraïnesos, però així va ser en el seu moment. Allò ho feia la Lliga. En aquest cas no, avui Javier Tebas ha explicat que en el cas del partit d'ahir, la iniciativa és de l'Elx, que demanen permís i que la Lliga no s'hi oposa i que en tot cas és responsabilitat de l'Elx traslladar-ho a l'equip rival, en aquest cas el Real Madrid. Això és el que explicava Javier Tebas.
3: Los actos cuando afectan a temas personales o a conceptos ideológicos personales no, nosotros ni los autorizamos, pero es que esto no era un acto de ningún tipo, ni el tema de reivindicación política y menos del Real Madrid.
0: Oh, quina sorpresa, Tebas, no hi veu res de política en el Todos somos cavalles. Però li ha semblat malament que Konaté, Vinícius i Mbappé no es posessin o s'arremanguessin la samarreta?
3: Mal. Yo creo que son actos institucionales, son actos del club, no son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal.
0: Riu la Gemma Mallorca, veig ganes en la Gemma i el Miguel de comentar l'assumpte, però abans, al Camp Nou, Laia Tudel, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
0: Que espera't que ara, en un cas en què el Barça no hi apareixia, ara resulta que els canons comunicatius del Madrid, ho explicava ara el David, intenten traslladar el problema que el Barça no es va posar aquesta samarreta diumenge quan va visitar el camp del Llevant. Com va anar la història i per què el Barça decideix, a diferència del Madrid, no adherir-se a la invitació del Llevant?
7: Bàsicament, la història va anar que el Llevant comunica al club rival, en aquest cas el Barça, que faran aquesta acció abans del partit, que els jugadors sortiran amb aquestes samarretes a suportar la gent de Ceuta, i els diu, el Llevant ofereix al Barça, si es volen afegir a aquesta iniciativa, tenen samarretes, i per tant els donen les samarretes i els jugadors del Barça haurien pogut sortir amb aquesta samarreta. Quan això el Llevant comunica al Barça aquesta intenció, al Barça la resposta és que el Barça no s'hi afegirà a la iniciativa, que la respecten, evidentment, però que ells no la farien. I a més, clar, ells considera el Barça que era una iniciativa, com heu explicat, no?, que sortia de l'Associació Valenciana d'Empresaris, més enllà que està presidida per Vicente Boluda, casualment, però vaja... Balambambu, sí. I que, per tant, que era una qüestió, la trobava el Barça aliena, en aquest cas, al Barça, perquè era aquesta iniciativa que sortia d'aquests empresaris valencians. I a partir d'aquí, doncs, el Barça va dir que no, i ja veu veure, doncs, van sortir els jugadors del Llevant i els jugadors del Barça no van fer res. El Barça, evidentment, sempre defensa la llibertat d'expressió, insisteix, perquè aquestes últimes hores s'està posant el focus sobre el Barça, de si es mobilitza, si diu, fa algun comunicat, si no ha dit res. Doncs bé, ells el que diuen és que, evidentment, respecten, doncs, tant la gent que es vol manifestar com els que decideixen no fer-ho, i a partir d'aquí, doncs, que s'han expressat moltes vegades en la línia de sempre defensar aquesta llibertat d'expressió, però que ells en aquest cas doncs, van trobar que era una acció aliena al club i que no s'hi van afegir.
0: Hem volgut explicar-ho perquè, insisteixo, des de Madrid ara sembla que la qüestió serà si el Barça diumenge es va posar la samarreta o si se la posaran avui, que és evident que encara menys. Aquest, òbviament, no és el tema. El Barça va prendre una decisió, des del meu punt de vista, encertada, i a la vista dels esdeveniments s'ha estalviat un problema intern que ara el té el Real Madrid. D'entrada, i més enllà del que pensem cadascun, de si els jugadors han de adherir-se per ser a una campanya institucional del seu club, per mi hi ha un problema evident de falta de comunicació, i a partir d'aquí em sembla molt més que raonable que els jugadors de Madrid, tres en aquest cas, diguessin, jo això, si no m'ho expliquen bé, i fins i tot potser explicant-los-hi bé, no ho penso portar. Miguel, Gemma?
8: Sí, jo crec que és el que diem, que en el moment que entren al vestidor, si va ser tot tan ràpid, encara s'entén més la posició que agafen tant Konaté, Vinícius com Mbappé. Jo crec que la volada va més enllà, i ens tornem a centrar en un tema esportiu, que el Real Madrid ja fa dues temporades que no aconsegueixen cap títol i que hi ha dos jugadors que semblen ingovernables, com són Mbappé i Vinícius, i això porta cua des de fa temps. A partir d'aquí, jo ja ho he dit més d'una vegada, però defenso la llibertat d'expressió. I més quan no hi ha un consens amb el que diem dins del vestidor. És a dir, si t'obliguen a posar-te una samarreta quan realment ni t'han explicat el significat, doncs encara s'entén més aquesta posició que agafen, que com dèiem, jo crec que hi ha un rerefons d'extrema dreta que evidentment Mbappé ja manifesta més d'una vegada que és més d'esquerres que cap altra cosa.
0: Però jo dic això de la comunicació perquè jo trobo que més enllà de la causa i de les connotacions polítiques, crec que fa mal efecte que un col·lectiu surti dividit. És a dir, si
8: sí,
0: això
8: és
0: es parla...
4: que això és el pitjor.
0: Clar, si a dins del vestidor es parla i amb temps, i hi ha tres futbolistes que diuen, mira, jo aquesta samarreta no la puc portar per això i per això. Jo crec que la resta de companys probablement dirien, doncs...
8: No ho fem,
0: jo
8: no
0: ho penso igual, però té raó i aleshores sortim tots iguals. Mm-hmm. Sortir tres sense samarreta i vuit amb samarreta...
4: Per mi l'assumpte és aquest.
0: Clar.
4: Ara mateix no sé qui és el capità del Madrid.
0: Valverde.
4: Però sí. El primer que no ho pot permetre és el capità.
0: Però Valverde és...
4: És
0: boxador el seu passat recent.
4: Des del meu concepte del capità, el capità no pot permetre que l'equip surti al camp donant una imatge de divisió.
0: Clar, és que potser ni se'n va assabentar, és que si va anar tan de pressa...
4: El David ho ha explicat perfectament i suposo que el Madrid anirà donant versions. Jo n'he sentit una altra versió del Madrid que era, sí, els hi vam dir que per nosaltres no hi havia cap problema, però que depenia dels jugadors. Tu el que no pots fer és els jugadors no deixar-los ni pensar, ni tenir l'oportunitat de pensar. I el que no pots fer si ets jugador és mirar de contentar tothom. Surto amb mitja samarreta, però en realitat no ensenyo el missatge que es vol transmetre. No es pot contentar tothom a la vida. Quan es prenen decisions has d'assumir les conseqüències. El dia anterior l'Abde va sortir al Betis amb aquesta samarreta i l'han trinxat al Marroc.
0: Sí. Exactament pel contrari.
4: Exactament pel contrari. O sigui, que era una situació que per determinats jugadors, i ja no et dic si el Madrid, que ha estat a l'equip el Brahim, per exemple, que és internacional pel Marroc, què hauria passat? Hi ha determinats actes que no es poden considerar institucionals si la proposta no és directament del club. I em sembla que aquest és el cas. I per una altra banda, no m'estranyen els mastegots que estan rebent els jugadors i tot això, perquè jo fa ja anys vaig sentir una paraula a la presidenta, bueno, una frase a la presidenta de la Comunitat de Madrid que em va abrir els ulls definitivament. La vaig sentir dir: Madrid és Espanya i Espanya és Madrid. Això, en termes futbolístics, és pràcticament el mateix. El Madrid és Espanya i Espanya és el Madrid. I llavors... Això, la gent, hi ha moltíssima gent que ho creu, moltíssima gent que ho creu. De fet, aquesta senyora guanya holgadament a les eleccions quan parlen de Ceuta, Madrid com a capital, reaccione i el Madrid...
8: Poder centralista, al final.
4: No, sí, que... bueno, sempre ha estat... Però això però, sí. És així. Però el problema, insisteixo, l'ha generat el Madrid.
0: Clar.
8: Sí, sí, l'ha generat el Madrid.
4: Els jugadors...
0: El Madrid ha posat en un compromís els seus futbolistes.
8: Ah, i la imatge
0: ha
8: posat... és horrible.
0: Clar, clar. Els ha... Vaja, els ha obligat en 5 minuts o a menjar-se els seus pensaments i sortir amb una samarreta que potser pensen que és indefensable, o...
4: Que ara tu li preguntes al Brahim, per exemple, no, i tu què en penses d'això? Tu t'hauries posat la samarreta i segurament dirà, jo m'estimo més ser suplent avui.
0: Sí, no, no, a més, la situació és tensa, David, perquè avui, per exemple, a Madrid estan fent una mena de cimera World Football Summit i aquest matí feia una conferència a Courtois en virtut de futbolista i empresari, i quan ha vist que els periodistes que l'estaven esperant bàsicament eren per saber de la qüestió de la samarreta de Ceuta, ha sortit per la porta del darrere. Vull dir que jo no sé si, David, tens raó tu que la cosa no s'acabarà aquí. Jo crec que les 3 setmanes d'aturada sense partit a casa pel mig ajudaran.
6: Depèn del que passi al Metropolitano. A més, Jordi, estem en una setmana en la qual es dona per perduda l'organització de la final del Mundial d'Espanya al Santiago Bernabéu davant el Marroc, no? I evidentment que es parla molt també en termes futbolístics. Jo sí que crec que Mbappé i Vinícius, deixant de banda si tenen raó, si ho tenien que fer o no, han adoptat una postura molt valenta perquè són dos jugadors que no us imagineu, o sigui, no els traguen. O sigui, la seva pròpia afició no traga Mbappé, que ve de fotre no sé quants gols. La passada temporada, aquí d'estiu, hi havia gent que deia que el Madrid el que tenia que fer era vendre Kylian Mbappé, i Vinícius li han rigut les gràcies fins que ha deixat de jugar bé a futbol i porta 2 temporades sense jugar bé a futbol. No els hi passaran ni una. I jo crec que això es veurà després de l'aturada de seleccions. Si guanyen el Metropolitano, oblidaran. Si no guanyen el Metropolitano, a la primera corba, jo crec que tornaran amb Mbappé i Vinícius, perquè l'afició l'ha agafat amb Vinícius i en Mbappé. Juguin bé o juguin malament. I això seguro que no ajuda.
0: Mira, parlant del derbi madrileny, està jugant l'Atlètic de Madrid des de les 7 contra Osasuna al Metropolitano, i s'avança l'equip de Simeone amb un gol de Jonathan David. I li dic David perquè pensàvem, fins i tot vam buscar els seus orígens i era d'una zona francòfona i li vam dir durant el Mundial David, però quan va arribar a l'Atlètic de Madrid ell va dir que es feia dir Jonathan David. Per tant, segon gol del davanter canadenc ja amb l'Atlètic de Madrid. Recordo que Julián Álvarez avui no és ni tan sols a la banqueta per culpa de molèsties musculars. Ja que hi som, ja que hem fet el salt a la part esportiva, David, quina lectura, perquè Mourinho no, en la qüestió de Ceuta no hi ha tingut intervenció i crec que no s'hi va referir en la seva roda de premsa, però amb el partit absolutament desigual que va fer el Madrid, que podia haver guanyat 0-4 a la primera part, que va veure com l'Ells li empatava 2 i que va acabar resolent a última hora, sí que hi té a dir. És un Madrid que es connecta i es desconnecta i ahir va estar a punt de prendre mal.
6: Sí, primer, no es va referir al tema de Ceuta perquè no li van preguntar a la sala de premsa pel tema de Ceuta. Ho dic perquè moltes vegades s'acusa la premsa de Barcelona de si pregunta bé o malament.
0: A mi em va cridar l'atenció això perquè amb el rebombori que ja hi havia muntat quan Mourinho va sortir a la sala de premsa, em va cridar l'atenció. És veritat que el partit també donava per fer preguntes futbolístiques, eh?
6: El Madrid molt malament, un altre cop un partit sensació de que no el tanques i acabes patint. Jo crec que de tots els jugadors d'aquesta temporada només estan en el seu prime, que dirien els joves, el Guler, Espi i una miqueta Mbappé, la resta res de res. Després del partit hi havia un run-run entre el madridisme de potser era el moment de fotre Diomandé a la banda esquerra i portar Vinícius a la banqueta. Però l'equip no juga bé. Mourinho fa els canvis, diuen o l'acusen de que massa tard i que no hi ha la reacció que s'esperava un equip que la temporada passada jugava encara pitjor, però era un equip molt, molt similar amb els seus automatismes al Madrid d'aquesta temporada. La sensació és que si no hagués sortit Espi 5 minuts davant l'Espanyol i 5 davant d'ahir, i tindria la Lliga perduda.
0: Per què li dius Espi?
6: Espi.
0: Ah, val.
6: Sí, sí, no, no sé per què li he dit Espi.
0: Li ha caigut l'accent canvi de Madrid. Miguel, Gemma... Bé, el Madrid va acabar salvant els mobles, ara mateix té els mateixos punts que el Barça, però la sensació és que hi ha una diferència notable entre els uns i els altres.
4: Sí, però també venim d'un partit del Barça al sí. Camp del Llevant,
0: que més
4: va,
0: o menys similar.
4: Va haver uns minuts que el Barça va badar. I si tu vades a primera divisió, està clar, qualsevol equip et pot...
0: El Madrid, ahir a l'Elge, a la segona part, hi ha moments que té el 70% de possessió. Sí, no, una cosa és que et fotin dos gols...
4: La segona part del Madrid és infumable.
0: És indefensable.
4: És infumable. Però també és veritat que va tenir ocasions sobrades per...
0: Sí. El Madrid podia haver resolt el partit a la primera part.
4: A la primera part. I hem de pensar que el Barça a València les va embutir totes. Totes les que va tenir van ser gol. Lo qual vol dir que tots els equips, també per descomptat el Madrid, però igualment el Barça, han de reflexionar sobre el nivell de concentració que has de tenir per jugar partits de primera divisió i tenir consciència de que ni en tres gols pot estar liquidat si comences a badar. I això és una lliçó que ja ho vaig dir l'altre dia, és una lliçó que has de prendre, se n'aprèn molt perdent, però guanyant també tens l'oportunitat de saber quines coses no has de fer perquè no se't compliqui la vida de la manera que se'ls ha complicat aquests dos equips, especialment ahir al Madrid.
8: Saps per mi la principal diferència entre els dos equips, més enllà, evidentment, de l'entrenador, de la proposta futbolística, és el que apuntava el David, com es troben els jugadors, en quin estat es troben els jugadors. Per mi, al Barça, tots els jugadors estan pràcticament al seu millor nivell, comptant, evidentment, els que juguen menys, etc. Valdes, Gavis, que no els hem vist encara al llarg de la temporada... però tots estan a un nivell estel·lar, el millor Rafinha potser des d'aquella temporada que va marcar tants gols i tantes assistències, un Lamine Yamal que ha recuperat forma, un Gordon, un Adeyemi que han arribat i han entès perfectament el que vol jugar al Barça, no els mencionaré tots, però evidentment a la línia defensiva també, al mig del camp també, i al Real Madrid tens Arda Güler, a Courtois, a Mbappé, que et salven els partits. És que després no tens a cap altre jugador que et pugui salvar els partits, que et pugui definir una mica el que vol jugar. I el Barça és més equip.
4: Això és la versió d'individualitzar la responsabilitat. Jo crec que la realitat és que el Barça té el Kroos i el Madrid no.
8: També. I que sense Carlos... O sigui, en el moment que treus Espí, ja et pots pensar, et pots ensumar que marcarà el gol de la victòria...
4: I que surten a jugar amb una altra cosa, i que per tant aquest noi al davanter centre... l'has de marcar, no el pots deixar arribar sol a l'àrea, perquè si no el marques,
8: sí,
4: és molt possible que et faci gol.
0: Pròxima parada del Madrid, diumenge 4:45 al Metropolitano Atlètic de Madrid, Real Madrid. L'any passat, el Madrid de Xavi Alonso, que anava com una bala al principi, es va fotre la primera nata al derbi, i ja després la cosa va desembocar en la derrota contra... la victòria contra el Barça, però que va provocar l'afer Vinícius, i a partir d'allà ja tot va anar pel pedregal. I acaben d'anul·lar un gol a Osasuna al Metropolitano, que jo el voldria veure. Li han xiulat una falta en atac a Lucas Torró per un xoc amb el cap amb Lenormand. Després Osasuna ha fet gol i l'àrbitre ha assenyalat falta en atac, en fi.
4: Bueno, de l'Osasuna...
0: Sí, no està tenint sort amb els arbitratges.
4: Perquè la setmana passada, diumenge, tampoc va tenir molta sort.
0: No gaire. Exacte. En fi, a veure què passa en aquest derbi de diumenge. David, abraçada, gràcies.
6: Adéu, bona tarda.
0: Farem una pausa, deixem els Cavalles, deixem Mourinho i anirem cap al Camp Nou. Ens hi esperen el Ricard Torquemada i el Bernat Soler. Ara venim.
2: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
10: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
2: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
11: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
13: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
12: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
13: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
12: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
13: Apialia, la força de vendre junts.
14: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
16: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
19: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
20: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
21: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
19: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
21: Entrades a teatrepoliorama.com.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Waterboys. El que està cançó m'encanta, però no la no identificava. Això és el grup. Perdó? The Waterboys. Molt bé. Cap al Camp Nou, falta gent. D'aquí a un parell d'hores mal comptades, a 9:15, Barça Racing de Santander. Ricard Torquemada, Bernat Soler, bona tarda.
1: Bona tarda. Quan has dit The Waterboys, pensava que érem nosaltres. O sigui, el primer que he pensat, The Waterboys, dic, mira, ens ha batejat...
0: Bé, en tot cas seria el Salva. Ja saps que la càrrega editorial del programa la té el Salva. Jo em limito a seguir.
1: No he acabat de trobar on tenim el Water nosaltres, però vaja, potser el fet pensar que ja hi érem.
0: Potser el Salva està pensant que avui al Camp Nou...
2: Plourà.
0: Té risc.
3: Per la pluja.
0: Veus? Era per això?
1: Veus?
0: Sí, que és cabró, tio, sí.
1: Ja el coneixes, Ja coneixes, les passades les remates tu.
0: Molt bé. Pues mira, ara m'ha fet gràcia. Què? A veure, avui al Camp Nou hi passaran moltes coses. Esperem que si plou ho faci amb moderació, perquè en un estadi en obres tampoc és qüestió que la cosa acabi passada per aigua com el dia del Feyenoord. I abans d'anar al partit, avui és un dia assenyalat també perquè Ricard Bernat, la TDT, amb motiu dels 50 anys de futbol en català, avui compartiu prèvia del partit amb els companys de SER Catalunya, de Ràdio Barcelona.
1: Correcte, això no s'havia fet mai, o si més no, jo no ho havia fet mai. Unificar dos equips, dues emissores, per compartir un espai radiofònic com a traca d'aquest aniversari dels 50 anys de transmissions en català. I la veritat és que ens fa molta il·lusió perquè és una experiència nova, perquè amb el Sique i l'Albert hem treballat ara a la prèvia molt fàcil i perquè tindrem sorpreses. I a vegades avui hi ha moments que no sé si és el Racing, no sé si el Barça és líder, no sé si plourà. O sigui, estic com en una bombolla encara de la qual en sortirem a 9:15, un quart d'hora abans del partit.
0: Les sorpreses no es poden avançar, eh? Hem d'estar pendents de la sintonia de Catalunya Ràdio i en aquest cas també de SER Catalunya a partir de les 8, eh?
1: Home, no sé.
3: Tu...
1: Això ho aconsella el metge, sempre.
3: Tu tria, si hem d'explicar
0: una sorpresa.
1: Ja vull dir que tampoc tenim... Pots imaginar, però vaja, tindrem exfutbolistes del Barça. Farem un viatge des del 76 fins ara per acompanyar la banda sonora de la ràdio amb els protagonistes. Però vaja, no farem ara un gran titular perquè és que tampoc no el tenim. Avui és el Barça Racing. No, per exemple, no ve Messi, o sigui, això ho podem anunciar.
0: Bé, home, això ens ho podíem imaginar. En tot cas, estarem pendents, tan bon punt acabem, d'aquesta prèvia conjunta, prèvia històrica, diríem, perquè, com el Ricard, jo no recordo que s'hagi fet res similar, i la veritat és que és una iniciativa xula, i en general ja sabeu que ens ha fet il·lusió celebrar com es mereixen aquests 50 anys de futbol en català, avui amb la gran traca final, aquest agermanament radiofònic entre Catalunya Ràdio i SER Catalunya.

0: intentant ser valents com era, per exemple, Paco Gémez amb el Rayo i jugués on jugués, presentava la seva personalitat. De mig camp cap endavant és un equip molt alegre i que fa molt de goig veure jugar.
1: Perquè... Tot i que m'he endut una gran decepció perquè preparant el partit esperava tornar a trobar-nos amb aquell jove davanter que va sortir a la segona part Mànex. Al partit de Copa, Mànex Lozano, però està lesionat greument, té un trencament
0: però
1: de...
0: Per què et feia il·lusió?
1: Aquell dia va tenir oportunitats...
2: Oi que va generar un superdebat sobre...
1: Aquest estava... A tu t'explotava el cervell.
0: Bé,
1: amb l'esquerra...
0: Escolta, et diré una cosa.
3: L'anàlisi sobre amb quina cama xutava bé Mànex Lozano...
0: Però escolta'm una cosa, tu saps que diuen que els dispositius mòbils i les xarxes socials ens espien i ens escolten, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Ho sabeu o no, això, Jordi?
2: Sí, sí.
0: Tu parles d'una cosa i de
1: cop i volta t'apareix. Sabates i després et comences a sortir.
0: Us prometo que aquell dia, que a més no vam ser a Santander perquè vam tenir aquell vol tempestuós, em vaig llevar i tenia les xarxes plenes del mateix debat de diferents llocs del món sobre Mànex Lozano. O sigui, jo vaig pensar, ostres, això de debò que sí que hi ha algú infiltrat, perquè com m'apareixen tots aquests missatges sobre Mànex Lozano. Sí, va ser una experiència, però no Mànex Lozano... No és un dels protagonistes del Racing.
1: No, però després d'aquell dia hauria estat entranyable i clar, es va lesionar en un entrenament crec que una setmana després d'aquell partit i es va trencar el genoll.
2: Jo crec que quan anem 6-4 podeu trobar un moment per reprendre aquell...
0: Ens agradaria 6-4 o no ens agradaria pel rendiment defensiu?
2: Bé, home, no, per veure una cosa diferent. És que el Racing ara m'ho mirava, porta 9 gols marcats i 9 encaixats. Vull dir, no tenen terme a mig.
0: Miren de cara a porteria, sí. És un equip molt vertical. Ara, defensivament, pateixen.
1: Estem mal acostumats, molt mal acostumats a aquest inici de temporada i crec que qualsevol cosa que sigui marcar el Barça menys de 4 gols...
0: 2-0...
1: No, amb el Racing...
0: Ja no, eh?
1: No, jo crec que avui, per fer un bon homenatge a aquest 50è aniversari, un altre 4-0, com el de les Palmes del 76.
2: Avui faríeu gaire rotacions o què?
0: Les rotacions són la signatura del Bernat.
1: Sí, però jo el que penso jo, el que pensa Flick, primer que no puc aspirar ni de conya a dir-li què ha de fer... Jo penso que sí, que s'haurien de fer rotacions.
2: Dels Sant Cristos grossos, també?
1: Sí, jo crec que sí, que cal que comencin a descansar.
2: Sí, per exemple, avui, sí, quan surti l'11...
4: Camps de titular?
2: No, home, no, perquè tenim abans Gabriel Jesús.
1: Xerador de caos, Jesús.
2: Gabriel Jesús l'hem afillat i ara serem Gabriel Jesusistes.
0: M'ha agradat molt l'entrevista que li vas fer.
2: M'ho vaig passar molt bé.
0: Et vaig veure còmode i la veritat és que va sonar molt bé. A mi em va agradar també ell.
2: Doncs la fillem al tot costa i pel que veig també a la TDT ara faltarà que tingui els minuts que ella espera tenir. Però vaja, interpreto, Bernat, que si avui surt l'11 i no hi veus Lamin, per dir un nom, no et semblaria malament.
1: Home, algun dia de descansar, perquè a més ell ara, tenim un altre partit dissabte al camp del Sevilla, partit potser a priori més complicat que el d'avui, però és que després ell se'n va amb la selecció espanyola i allà no descansarà. A més, són partits de Nations League, crec que hi ha un partit a Wembley, pot ser?
2: Sí, contra Anglaterra. Vols dir
0: que el reservem per la Nations League?
1: No, no el reservem, però com que sabem que jugarà i que ells no el reservaran, i nosaltres estan en la nostra mà.
0: És
4: que encara que fos amistós, jugaria.
2: Ara... Abans jugaven dos partits i es podia arribar a entendre que els jugués els dos. Ara, jugant-ne quatre, seria bastant incomprensible que els jugués els quatre, però vaja, ja d'això ja tindrem temps de parlar-ne. Deixo marxar, acabar de preparar aquesta prèvia històrica al Ricard i al Bernat. Ricard, Bernat, bona transmi. En el cas d'avui, feliç prèvia.
0: Gràcies, Jordi.
2: Miguel, Gemma, partit de rotacions?
5: Sí. Bueno, a més és que jo crec que això és la tònica habitual als partits que hem vist aquesta temporada, que hi ha 4 o 5 canvis cada partit. Entenc i comparteixo aquest punt de vista en que ara el Barça té 16 o 17 titulars i han d'estar tots contents i tots connectats.
2: Hi ha alguns canvis, però on anava jo és que la Mini és sempre, Rafinha hi és sempre, Pedri hi és sempre...
5: Avui no m'estranyaria gens que jugués a Adeyemi de sortida a la dreta.
2: S'ho va guanyar l'altre dia. No sé si per jugar per la Min, però...
5: Fins ara s'ho ha guanyat sempre. Sí. Sempre s'ha guanyat. Sí.
4: Però a mi recordem que...

0: van canviar el 66, sí. Que va ser un dels que va descansar, bueno, pot ser. Va descansar més, entre cometes. Però,
1: si no dic que s'hagi de fer,
0: no
1: m'estranyarà. I si no jugué Pedri, pues,
0: a mi m'agradaria veure Gavi, per exemple, no? Jugadors que no estan tenint tanta oportunitat.
1: Però clar, si jugué Gavi, Javi potser no jugué Fermín o potser no jugué Olmo, però jo crec que ens han de fer tots la idea, els primers els jugadors, d'ara com està muntat aquest negoci en tantíssims partits i 5 canvis, que titulars són tots els que juguen.
0: Exacte. I que a més Hansi Flick va dir ahir en roda de premsa que s'ha d'entendre en el moment que està l'equip i ho han d'entendre també els jugadors que juguen menys. Sí, per tant, no, sembla que potser tantes rotacions no hi haurà.
1: Però és que els partits els guanyen tots.
2: Això és una qüestió que ja hem comentat altres dies i en la qual estem totalment d'acord. Jo l'única aresta que no veig clara és que l'interessat ho entengui igual que ho entenem nosaltres.
1: No, jo ja suposo... estic seguint. Tots els jugadors volen jugar, probablement tots els partits, normalment tots els minuts, exceptuant uns que tenen una mica de coneixement i diuen, potser amb una horeta ja en tinc prou, però els que fan dos gols volen fer tres, el que no han fet cap ni vol marcar un, el que ha fet dos errades al primer temps vol fer una segona part collonuda perquè no diguin res. Tot això és el futbol. Però el futbol d'avui en dia...
2: Sí, estem d'acord.
1: També són 5 canvis i 70 partits a l'any.
0: Exacte.
2: A veure què en pensen de les rotacions els nostres oients. Hola de nou, Sònia Oleart.
3: Hola.
2: A quin dels futbolistes intocables donaríeu descans avui davant del Racing? Lamin, Rafinha, Pedri o Cubarsí? La nostra audiència vota...
3: Rafinha 50%, Pedri 24%, Cubarsí 14% i Lamin 12%.
2: Ni Lamin vol ser suplent, ni la nostra audiència vol que Lamin sigui suplent.
1: Correcte. La de Rafinha també em sembla normal. Fot un... tip de treballar cada partit, vas a jugar al camp del Sevilla la diumenge, que t'exigirà un esforç màxim, i després ell se'n va en Brasil i fa 40.000 quilòmetres.
2: Austràlia, la Índia...
1: Però no 40.000 quilòmetres.
2: No, 40.000 comptats.
1: Sí, comptats.
0: Exacte.
2: Sònia.
3: El Damià diu, sens dubte, un mundialista espanyol que són els que porten més tralla, segurament millor Pedri que Lamin, que està fent punts per la pilota d'or i és fer-li una mala jugada, que crec que seria de mal pair. El Macià diu, el que m'agradaria és que juguessin els quatre, que les seleccions els alliberessin. Aquesta aturada, després d'un mundial, hauria de servir perquè els jugadors habituals descansessin i els seleccionadors provessin altres jugadors. Com que no és així, que descansin Cubarsí i Rafinha. El Biel diu, Cubarsí i mig camp i davanteres també en servides d'efectius enguany, la defensa la veig més curta i s'ha de tenir cura dels imprescindibles. O el culer del sud diu, el jugador més determinant del Barça és Rafinha, sense cap mena de dubte, porta tants quilòmetres en 5 partits com mitja plantilla del Madrid, així que és a ell a qui jo faria descansar. I el Robert diu, a Rafinha, que sol fer esforços molt explosius, que surti Gabriel Jesús i així l'anem coneixent. Lamin també podria estalviar-se almenys mitja horeta.
2: Que surti el caos, el generador de caos. La nostra audiència ho té claríssim, vol protegir Rafinha. Parlant de l'audiència, recordeu que el 29 de setembre, dimarts, farem un programa especial des del Museu d'Història de Catalunya per celebrar els 10 anys del Tot Costa. I voleu venir?
3: Sí, una festa que serà molt especial. Recordeu que per venir heu de trucar ara mateix al 93-217-201-7474.
2: El primer que truqui s'endú una entrada doble per fer-nos companyia per venir a la festa dels 10 anys del Tot Costa. Dilluns se les va endur en Lluís, a veure qui és l'afortunat avui. Fins ara, Sònia.
3: Fins ara.
4: Rere queda ja l'ahir, però l'avui encara tarda.
2: Ui, que reflexius ens hem posat. Deu ser que parlarem de números. Salmo, bona tarda.
5: Home, magnífica banda sonora, sí senyor.
2: Sí, què és això?
5: Ludwig van.
2: Ah, molt bé. Ah, és que jo només em sé la de... És de Ginebra? No, doncs deu ser Ginebra sola.
1: Com et dius?
2: Xavier, és Ginebra.
0: La famosa.
2: Exacte.
5: És realment... És cada...
2: No, no, a més, es dona la casualitat que aquest estiu vaig saludar el cantant de la Ludwig i em va caure molt bé. Ara no recordo el seu nom, però va caure molt.
1: No calia que ho digués.
2: Es diu Quim Carandell. Mira, li anava a fotre Roger Carandell i pensava, no, no, que aquest és...
5: No, aquest és el de la tarda.
2: Aquest és nostre. Va, el Salmo, a uns dies de l'Assemblea de Compromissaris del Barça, ens vol dibuixar o ens vol avançar el dibuix econòmic que li presentaran els compromissaris en tres xifres. La primera, 1.450 milions d'euros.
5: Aquesta és la xifra d'ingressos que s'ha marcat el Barça, la junta directiva del Barça, en el seu últim any de mandat, quan estigui al Camp Nou ja consolidat i acabat plenament. És a dir, la temporada 2030-2031. L'objectiu de Joan Laporta és que en aquella temporada siguin 1.450 milions d'euros d'ingressos. Aquesta xifra, fruit, diguem-ne, de l'explotació al 100% del Camp Nou, amb tot l'hospitality, les llotges VIP, quan el camp ja estigui funcionant al 100%, doncs s'han marcat aquesta xifra. Òbviament, anirà acompanyada també d'un increment de la massa salarial. És a dir, tu augmentaràs ingressos, l'equip, la plantilla, el gruix de la plantilla ja està tancada, però també aquests èxits esportius aniran acompanyats doncs, de millores de contracte, de renovació de futbolistes, per exemple, jo què sé, la renovació de Pedri, la renovació de Cubarsí, ara estan cobrant un sou que és probable que d'aquí uns anys doncs, sigui una mica superior. Ara mateix la massa salarial està pressupostada en 634 milions d'euros. El club, com et dic, són conscients que creixerà, però es busca certa contenció amb el convenciment que la diferència que hi ha entre ingressos i massa salarial amb els anys també anirà creixent. Per tant, econòmicament, el Barça estarà millor. No serà allò de estic ofegat per la massa salarial dels futbolistes.
2: I això serà a partir de la temporada 28-29, quan el Camp Nou ja funcioni a ple rendiment. Segona... Per tant, ens queden una temporada i escaig de sobreviure. Segona xifra, 100 milions d'euros.
5: Perquè aquesta m'ha creat molt l'atenció. Fins ara s'havia explicat que el deute de l'Espai Barça es pagava de la següent manera. Sempre a partir dels ingressos que donés el camp. Ho recordaràs. Els primers 100 milions d'euros de rendiment econòmic del nou Camp Nou anaven pel club. Els següents 100 milions d'euros a Goldman Sachs. I a partir d'aquí, el remanent, el que quedés, tornava al club. Ara, aquesta piràmide s'ha invertit. Els primers 100 milions d'euros són per Goldman Sachs. I el que quedi és per tu. Això per què? Doncs bàsicament per dues raons. La primera, perquè has de començar a pagar ja uns interessos quan el camp encara no està
2: clar,
5: al 100%.
2: El camp havia d'estar acabat aquest estiu clar. I ho estarà d'aquí dos anys. Per tant, ara toca fer mans i mànigues per començar a pagar.
5: Correcte. Doncs aquesta temporada, per exemple, t'ha costat 150 milions d'euros. I segon, has hagut de demanar un crèdit per ampliar les obres. Aquest crèdit de 300 milions d'euros que se sotmetrà a la votació de la Junta. Doncs aquest crèdit també es pagarà en aquesta piràmide invertida, diguem-ho així.
2: Doncs Goldman Sachs, que evidentment no vol que arribi al final d'any i no hagin cobrat el que els toca cobrar. I l'última xifra, 93 milions d'euros.
5: És una xifra que, quan ens miràvem els números amb la Laia Tudel, ens va cridar força l'atenció, perquè són els salaris no esportius del Barça. I és una xifra que ha augmentat molt respecte a la temporada passada. 10 milions d'euros, concretament. Hem passat de pagar 83 milions d'euros la passada temporada en salaris no esportius a l'actual pagar 93 milions d'euros. I aquí hi ha dos grans arguments. El primer, i sobretot el més important, és BLM. BLM és, diguem-ne, merchandatge. El Barça ingressa anualment, des que es va quedar la propietat, ho recordaràs, en aquell litigi amb Nike, doncs el Barça es va quedar la propietat de BLM. I BLM li reporta uns ingressos de 50 milions d'euros anuals. Això també és fruit d'una expansió. El Barça, al rebre o al recuperar el control sobre el merchandatge del propi club, el que ha fet és una política expansiva. I això passa també per invertir. I, per tant, per augmentar la plantilla, per generar un volum de negoci. Això és el principal argument que explica aquest increment de la massa salarial no esportiva. I després també hi ha hagut un altre argument, que és que s'han adequat alguns contractes, sobretot de treballadors de la ciutat esportiva, i això també ha suposat un canvi.
2: Doncs aquestes, entre d'altres, són xifres que es posaran a coneixement i a votació dels compromissaris el dissabte 19, ho dic bé, Salmo?
5: Sí, senyor, aquest
2: dissabte. A l'assemblea de compromissaris. Ah, clar, que és aquest dissabte, que jo ja està, he dit una setmana i mitja, no? És aquest dissabte, clar.
5: No, aquest dissabte.
2: En fi, doncs la situació del Barça, que és esperançadora, segons explica el club, però de moment és altament encara complexa. Salmo, gràcies.
5: Vagi bé.
2: I gràcies també a la Gemma Mallorca i al Miguel Rico per acompanyar-nos avui en aquest Tot Costa de Butxaca.
0: A tu.
1: Agraïts.
6: Sembla que s'acaba el concert.
2: Abans d'acabar, Sergi Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda, Costa.
2: L'Espanyol va perdre el camp del Rayo, a Butarque, a Leganés, però el camp del Rayo, per 2-1, i el resum seria, primera part intolerable, que et costa el partit, segona molt bona, però que no n'hi ha prou.
7: No n'hi ha prou, no. La primera part és incomprensible, la quantitat d'errades que va fer l'equip, desdibuixat, irreconeixible pel que li hem anat veient aquesta temporada. No va sortir res, moltes errades, moltes imprecisions, dos gols del Rayo abans d'arribar a la mitja hora, i encara sort arribar al descans amb el 2-0, perquè hi podries haver arribat amb algun gol més. Tres canvis al descans, la segona part ja és una altra història, marca Roberto el seu 6è gol en 6 partits, el bagatge de Roberto és espectacular per ser l'Espanyol, però després tinc la sensació que l'equip en aquesta segona part va anar de més a menys i es van acabar diluint i ja no li van arribar les forces per poder fer el gol de l'empat. No podem dir que la derrota sigui injusta ni de bon tros. Una nova derrota de l'Espanyol, ja és la tercera aquesta temporada, a les portes del partit que ha de jugar el divendres contra l'Elx, on tindrà una oportunitat fantàstica per redimir-se, per refer-se i marxar a l'aturada amb un bon regust de boca.
2: Doncs segur que sí, perquè el d'ahir no va ser gaire bo, però el futbol et dona, i més en aquesta setmana, et dona moltes oportunitats. Gràcies, Sergi.
7: Adéu.
2: 2:08. Abans d'acabar, escolteu Paula Blasi.
8: Tinc bones notícies i, en teoria, tot està tancat abans del Mundial. Et diria que ahir ja ho vaig tancar tot, llavors només és qüestió de dies de fer-ho oficial ja.
2: La Paula Blasi marxava avui amb la selecció espanyola per disputar el Mundial de Ciclisme en ruta al Canadà. Isaac Vilalta, bona tarda.
9: Què tal, bona tarda.
2: I ja té decidit el seu futur i no sé si podem dir, tot i que ella no ho ha volgut, quin serà.
9: Home, ella té decidit que el seu futur passa per l'equip Movistar. Una altra cosa és que qüestions contractuals ho hagi pogut resoldre, però vaja, jo diria que en un 99,9% el seu futur passa per l'equip Movistar, que a més aquests propers dies farà anuncis importants, haurem d'estar al cas. Recordem que Mireia Benito no s'ha fet oficial, però correrà també el Movistar la temporada que ve. És a dir, que jo crec que aquests dies previs a l'inici del Mundial coneixerem el futur de les dues ciclistes catalanes i, com preguntaves, el de la Paula Blasi, en un 99,9% el Movistar. La resta d'opcions se la reparteixen a Lidl Trek i l'UAE.
2: Molt bé, doncs quan li sembli oportú anunciarà, però l'Isaac Vilalta ja us marca el camí. Isaac, gràcies, abraçada.
9: Una abraçada.
2: Gràcies a l'Isaac, gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, també a la Susana Ramírez, la nostra oient que s'endú l'entrada doble per venir a la festa dels 10 anys del Tot Costa, gràcies al Salva Pou al piano, a la Núria de la Fuente a la producció, a la Jordina Tarrepa de les xarxes socials i a la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a l'equip de realització del Canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Ara, el Barça Racing. Ara, aquesta prèvia conjunta històrica entre els equips de la TDT i del Keti Jugas Barça. 50 anys de ràdio en català. Dani, atent, eh?
10: Ja podré empezar, eh?
11: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar...
13: Atenció, comentó, xofaraguero, pica, comandó!
14: Anys de futbol en català.
15: Des de 1976. Aquí comença un programa especial i conjunt entre Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio per continuar celebrant els 50 anys de transmissions de futbol en català.
14: Des de l'Spotify Camp Nou, el Keti Jugas Barça i la TDT s'uneixen per fer un homenatge al llegat del mestre Puyal.
10: Pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
15: Endavant, Sique Rodríguez
10: i Ricard Torquemada.
16: Bona tarda, Ricard Torquemada.
17: Bona tarda, Sique.
16: I benvingut a Ser Catalunya.
17: Benvingut a Catalunya Ràdio.
16: És un honor, per nosaltres estar a l'antena de Catalunya Ràdio, compartir oients amb vosaltres, i gràcies per lo fàcil que ho heu posat tot.
17: No, igualment. La veritat és que em fa il·lusió, eh? Avui hi ha hagut moments del dia que no sabia si contra qui jugava el Barça, ni si el Barça és líder, si ha de ploure o no. O sigui, estic en una bombolla, eh?
16: És curiós perquè quan hem fet l'última reunió li he dit a la gent, no perdem el focus de que avui hi ha un partit i és important, de Lliga, i si el Barça guanya manté la distància amb el Madrid i continua líder en solitari.
17: I tant. És que el que fem avui no sé si és, si s'havia fet, però per mi és una experiència especial i un regal, perquè poder ajuntar equips, emissores, Ser Catalunya, Catalunya Ràdio com a vehicles d'aquests 50 anys on hi ha hagut molts personatges, molta gent, molts noms, el Quim, Puyal, sobretot, però hi ha hagut dos vehicles, no?, que han estat Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, que han transportat aquests 50 anys que avui podrem seguir.
16: Farem un viatge al llarg d'aquests 50 anys, escoltant moltes veus, narracions, molts protagonistes, i passarem una bona estona de ràdio conjunta amb els amics, companys de Catalunya Ràdio i també els oients de Ser Catalunya. Va començar tot el 1976, un dia de setembre, com ara, però de fa 50 anys, quan Joaquim Maria Puyal va fer la primera transmissió en català després de la Guerra Civil i la dictadura, perquè n'hi havia hagut abans. De fet, n'hi ha una el 1928. Hi ha també un espanyol Barça d'aquella època. Hi ha hagut retransmissions als anys 20 de boxa. De fet, sabies que Puyal va retransmetre boxa a Ràdio Barcelona?
17: M'ho havia explicat alguna vegada.
16: Un combat de Muhammad Ali.
17: Però vols dir que queda... O sigui, ha quedat això, l'arxiu?
16: No.
17: No.
16: Però queda en l'imaginari, que també és bonic.
17: Sí, no. No, no, però ho va fer perquè això ens ho va explicar un dia, que havia arribat a fer això.
16: És més, va arribar a narrar a Espanya en català en un Mundial.
17: El Mundial del 78, a l'Argentina. Va ser una experiència per ell espectacular.
16: Per tant, tot el que fem ara ja està fet.
17: Algú ens ha posat les vies i nosaltres el que fem és córrer per elles, no? Però algú les va posar i avui tindrem pioners que ens van ajudar a construir tot això. Per cert, saps què m'ha agradat molt? El nom que has posat al grup de WhatsApp.
16: El millor programa de la nostra vida.
17: El millor programa de la nostra vida. M'ha agradat
16: missatge.
17: Molt, eh? Ets creatiu.
16: Va amb missatge. Va amb missatge perquè al grup hi havia el Bernat Soler. Hola, Bernat, com estàs?
18: Bona tarda, sí que, Ricard. Bona tarda a tothom.
16: I ell va marxar de la SER per anar a Catalunya Ràdio, una mica com el Puyal, per fer el programa Els millors anys de la nostra vida, i va estar a punt de fitxar-me, però crec que tu no vas voler.
17: El cap d'esports et va vetar, eh?
18: Jo avui estic jugant a casa, més que mai, perquè jo sóc de Ràdio Barcelona i sóc de Catalunya Ràdio, són els meus dos grans amors radiofònics, les meves dues grans cases, i per tant avui és fantàstic. Per cert, crec que això que fem...
17: Pots seguir parlant.
18: Sí, puc seguir, perquè m'ha caigut, caigut la pataqueta. El... Anava a dir, això que fem és una cosa que jo crec que és bastant poc habitual i que crec que és gràcies a que som... aquest país, que és Catalunya, que podem fer-ho. Perquè som gent assenyada, a vegades excessivament, oi? Sí, que a vegades som massa assenyats, però gràcies a aquest seny ens permet fer coses com aquesta, amb aquesta facilitat, amb aquesta cordialitat, amb aquesta naturalitat. I després deixem afegir un altre factor, que és que l'any 76 va ser cabdal en tot plegat la col·laboració del Barça. Perquè el Barça, amb la figura de Joan Granados, de Jaume Rossell, de la directiva que presidia Agustí Montal, van permetre que el Puyal pogués fer aquelles transmissions posant-li totes les facilitats. I avui el Barça, doncs, també ens obre les portes i som a les portes, mai millor dit, de la llotja a dins del camp, amb una situació que normalment no és gens habitual.
16: El Bernat Soler és qui va substituir a Puyal a Catalunya Ràdio, a la cadena SER, a Ràdio Barcelona. N'hem tingut bastants més. Un equip de futbol, fins a 11 narradors després de Puyal. Sí, sí, en 50 anys hem tingut 11, més un, que és Puyal. I l'últim és l'Albert Bermúdez, que no sé com saludar-lo perquè són tants personatges que al final em torna boig.
19: Ara si puc ser jo també és un detall.
18: Home,
19: no?
18: Sí.
19: Jo és que com que tinc un TDAH de manual, porto 5 minuts imaginant-me com seria la transmissió del Puyal de boxa.
17: En Muhammad li ha fotut un mastegot espectacular!
19: Vull imaginar-me aquesta imatge. De... Quina nata d'en Muhammad!
17: Quina llàstima que no podem reproduir.
19: Clar, per tant, jo em quedo amb la meva...
17: Ningú t'ho podrà desmentir, eh?
19: Ah, exacte.
17: La pots fer tu.
16: Són les 8:06, estem escoltant un Què t'hi jugues, Barça, i la TDT especials des del Camp Nou. D'aquí una estona saludarem el president del Barça, Joan Laporta. Òbviament, quan hi hagi les alineacions del Barça Racing, les explicarem a les antenes de SER Catalunya i de Catalunya Ràdio, de Catalunya Ràdio i de la cadena SER, però farem un viatge en aquesta hora i quart de prèvia conjunta pels 50 anys de transmissions en català, que, com dèiem, van començar el 1976 en un Barça a Las Palmas, 4-0, on va marcar dos gols Johan Cruyff.
13: Facultats Nis, que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el club està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golaç!
10: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.

0: Clar, en aquella època Rigards havia d'organitzar tot. Una retransmissió que començava de zero en un llenguatge que s'utilitzava en família, en privat, però no en públic perquè la dictadura no deixava.
1: Clar, és que ahir vaig llegir que feia aquell dia, el 5 de setembre del 76, just una setmana que Tarradellas havia proclamat des del balcó de la Generalitat la frase mítica de Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Vull dir que la megafonia del Camp Nou feia una setmana que s'expressava en català. Vull dir, estem parlant allò del bressol, eh? D'una cosa que ara absolutament tenim normalitzada després de molts anys. I algú ens va ajudar molt en aquell moment a construir tot aquest univers, oi, Sigue?
0: Ho ha explicat alguna vegada el Joaquim Maria Puyal, quan parlava, recordo, en un especial fa 10 anys a la cadena SER, que hi ha una persona molt important perquè és qui va ajudar a adaptar el llenguatge del carrer, d'altres esports, a les retransmissions de futbol en català. És el Jordi Mir, amb accent de Lleida, que ens acompanya avui en aquest especial. Jordi, què tal, com està?
2: Aneu-vos guarda tots, sí, sóc... Soc occidental, Pallarès, concretament.
0: De Tremp.
2: De Tremp.
0: Quants anys té? Ara? Quants anys té, vostè?
1: Quants anys té?
2: Ah, bé, 19 al revés.
0: 91.
1: Ara m'ha ensenyat el carnet de soci.
3: És soci del Barça.
1: 444.
0: Uau.
1: 75 anys de soci, sí que.
0: Increïble, eh? Les avis de tots els colors.
1: 75 anys de soci.
0: El que vivim ara és una anomalia històrica, eh? Amb tants títols i tantes victòries.
2: És una cosa que per mi tenia sentit, i més en aquella època, perquè el Barça era una raó d'arrelar-se a Catalunya en un moment difícil dels anys 50 i 60, i m'ha semblat que valia la pena de mantenir-s'hi en la línia, sí.
0: Com van treballar l'adaptació del llenguatge popular amb expressions com quina gardela, una fava, que s'utilitzaven al carrer però no als mitjans de comunicació i expressions d'altres esports com, no sé, coses que s'han normalitzat, tirar la tovallola, que ve de la boxa, o bé, un gol de carambola, que és del billar.
2: Bé, sí. En fi, jo crec que el llenguatge del futbol és una cosa que s'ha elaborat d'una manera més des de baix, popular. Als anys 20 el meu pare anava a futbol al camp del Barça i després, quan jo era petit, m'explicava que llavors això no es podia sentir, vaja, perquè als anys 40, que era la meva infantesa, ja podeu veure com funcionava la cosa. I aleshores ell em deia el que deien. Per exemple, al camp dels Sants, doncs tenien uns crits especials. Per exemple, era clàssic que hi havia una reixa gran i moltes pilotes anaven al carrer si tiraven alt. I això, els equips de vegades s'hi esforçaven a fer-ho perquè com que no tenien tantes pilotes com ara havien de quedar que la tornessin des de fora, segons com. I el crit de pilotes fora que ja guanyem, això era clàssic, però
1: sí?
2: Els deien als jugadors que ho fessin, perquè era una manera... Dic jo, això vol dir que el futbol era una cosa arrelada popularment i que quan el Quim es va proposar això, doncs podia semblar molt problemàtic, però no ho era tant.
1: Però Jordi, per on vau començar? Per mots o per gramàtica?
2: Vam començar bàsicament i per sempre per mots, perquè per gramàtica el Quim tenia una formació sòlida,
0: ja era ric.
2: Que ja no calia, pràcticament.
0: Ja era ric en gramàtica.
2: Ja era ric en gramàtica. I per tant l'únic que calia era procurar que el que es digués des d'allí la gent s'hi sentís còmoda, s'hi sentís pròpia, o pròxima, millor dit, i que digués de dir... Això és el mateix que hauria dit jo si hagués anat allà al camp i hagués vist això. I això és el que el Quim va saber captar de seguida i després el ritme de l'explicar-ho, del dir-ho a persones que et sembles que volies...
1: Clar,
2: que,
1: el
2: que,
1: to...
2: Exactament, i no a crits ni a exabruptes.
3: A mi, Jordi, m'encantaria, és impossible, però que hi hagués hagut una càmera que us hagués enregistrat a tu i al Quim en aquelles reunions prèvies que fèieu, amb aquells casets que el Quim gravava, venia al Camp Nou a gravar partits, se'ls gravava per ell, bé, per ell i per tu, no s'emetien, i aleshores ho escoltàveu, no?
2: Vam acordar això, de que la millor manera era començar-ne a gravar per veure com funcionaria allò, per tot el que et dic, pel llenguatge i pel llenguatge i pel ritme, evidentment, que era el que ens interessava, que hi hagués una manera de fer que comuniqués amb la gent pròpiament i que no li semblés que li deien des de l'altra part del món, sinó que li deia un veí, per dir-ho així, que li explicava un veí. I això, doncs, amb ell no era difícil, perquè el Quim tots l'heu conegut vosaltres i sabeu que és un personatge que està per sobre de moltes coses i l'únic que ell volia, dintre de la seva obsessió pel rigor, però el rigor que comença per ell en totes les ocasions, era fer-ho el màxim de bé possible, perquè ell, sense encomanar-se a ningú, ho hauria fet perfectament, perquè tenia uns fonaments sòlids ja. És a dir, jo no hi dono més importància que aquesta. S'havia d'engegar, hi havia d'haver la confiança de fer-ho, s'havia d'anar comprovant que allò funcionava, i bé, i que allò funcionava, diria que per satisfacció meva molt personal, em penso que la millor prova és que avui vosaltres quatre estigueu aquí,
1: sí,
2: i estigueu comentant això.
1: És que ara Jordi, som a la llotja i no al palco.
0: Clar,
1: exacte. Per exemple.
0: La película. És Jordi Mir, lingüista, activista cultural, la persona que va ajudar a Quim Puyal a adaptar el llenguatge del carrer a les retransmissions esportives en català a Ràdio Barcelona el 1976, que és on van començar. I ara farem el recorregut històric, Jordi, a gaudir del partit, a gaudir del Barça Racing i aviam si guanyem.
2: Segur, això assegurat avui, eh?
1: Gràcies per obrir-nos camí, Jordi.
2: Són molt bé, nois. I per molts anys i no pareu, que el país ho necessita.
0: 14, Torque, pendents de les alineacions del Barça Racing.
1: Encara no han sortit,
0: No han sortit, no són oficials. Comencem a cantar títols.
1: Va.
4: Carrasco dintre l'àrea, Carrasco dintre l'àrea, vol posar la tranca, tranca Marcelà,
5: Futbol en català. De Ràdio Barcelona, SER Catalunya a Catalunya Ràdio. Tots units fent força.
1: El Hansi Gol, un dels gols de Basilea, de la final. Hem passat del 76 i d'aquell Barça-Les Palmes al 79, la final de Basilea i el Hansi Gol. I ara aquí tinc al costat a dos protagonistes del 76 i del 79. Pere Valentí Mora, porter, com no era Asensi, capità, que va aixecar la Copa Basilea, l'Asensi.
0: Ricard, fem-ho bé, com que tenim un micròfon autònom, no?
1: Sí.
0: L'àmbric de tota la vida és el micròfon autònom, a la TDT.
1: Sí, també.
0: I el Barça ens ha cedit els trofeus.
1: Ah, tens la Recopa.
0: I ara la ràdio s'escolta i també es veu. Aquí hi ha la Recopa de Basilea. M'han dit que vigili a l'aixecar-la.
6: Sí, que et pots quedar amb
1: les... Pesa, eh?
6: Precisament t'han dit, no l'agafis d'aquí.
0: La Recopa de Basilea. I
1: molt
0: així,
1: bé,
0: mentre parlen Pere Valentí Mora i Juan Manuel Asensi, els oients que vulguin poden veure i apreciar el trofeu que hem tret del museu especialment per el programa d'avui.
3: La foto de l'Asensi amb la Recopa de Basilea, amb la samarreta del Fortuna, perquè te la vas canviar, que és el que es feia abans, és mítica. Ells dos eren el primer dia, també, eh?
1: El dia de les Palmes... Però Valentí Mora, porter titular.
3: Porter titular, clean sheet, que diu Hansi Flick, és a dir, porteria 0.
0: Sí, 4-0.
3: I l'Asensi, que va jugar doncs, al mig del camp, no? Pere, jo t'aguanto el micro.
7: No, no, és el problema.
3: Quant costa de l'allí?
1: Bé, comencem per Valentí, que jo m'he quedat... Tu recordes el partit de les Palmes del 76 o no?
8: Home, i tant, que me'n recordo.
1: Et van xutar molt o no?
8: No, molt no.
1: No, eh?
8: El resultat... Home,
0: digues que sí.
8: 4-0, era... Vaja, jo crec que el Barça contra les Palmes a Camp Nou té l'obligació de guanyar sempre. I llavors aquell dia va sortir les coses normalment bé, això que les Palmes tenia un bon equip i van guanyar còmodament també. I va ser doncs, millor per la celebració de la festa que ho parlàvem en català.
1: Sí, bé, vosaltres potser vivíeu una mica aïllats perquè éreu futbolistes, no sé si d'això n'éreu conscients, però era el dia que va arribar a Tarradellas també després de l'exili, és a dir, és un partit que va tenir molt pes.
8: Sí, però nosaltres, almenys els de casa, pensàvem en català i parlàvem en castellà, però sempre teníem el pensament en català, tot el que fèiem.
3: Perquè...
1: Però parlàveu en castellà, eh?
8: Clar, home, parlàvem en castellà quan tocava, perquè si no, no s'entenien també, segons els companys.
6: Però podeu certificar que aquell dia en Cruyff va fotre un golaç.
8: Sí, jo el gol del Cruyff no me'n recordo.
7: Sí.
1: Tu, l'Asensi, el recordes o no?
7: Bueno, sí, los partidos que ganamos siempre se los recuerda. Si perdemos, mejor echarle la culpa al portero y...
8: El gol, él dice si te acuerdas del gol de Cruyff. Yo no me acuerdo del gol de Cruyff.
1: Va haver-hi un del Milonguita, el primer.
0: Que de fet és el primer i no es guarda l'àudio.
1: I en canvi,
0: es guarda el de Cruyff
1: tenim el de
0: a la fonoteca, sí. Però no el de Milonguita Heredia.
1: I dos de Johan i un de Clares, pot ser, no?
0: Sí, Manolo Clares.
7: Manolo, Benito. Manolo marca allà.
0: Exacte. Exacte. Sí, sí. La Recopa de Basilea, jo no havia nascut, però per els meus padrins, que és avis a Lleida,
1: sí,
0: padrins,
1: sí.
0: És com una Copa d'Europa. O sigui, el valor d'aquell títol
1: allò va ser
0: és una Copa d'Europa.
7: Acuérdate que és el primer títol europeu del club.
1: Sí, sí.
0: I el desplaçament massiu a Basilea amb 30.000 bueno, persones.
8: Havien guanyat copes de la UEFA, abans havien guanyat, però...
3: El que passa que eren les copes de fires...
8: Eren sí, no tan valorades.
3: Que les jugaven ciutats que tenien fires de mostres, que la UEFA al principi les com no les ficava dins del sac, no? I la Recopa era com la més oficial. Sí. Després les copes de fires...
8: Va vindre la Recopa.
3: Les hem comptat sí. I crec que s'han de comptar perquè també tenien mèrit. Però la Recopa va ser com el primer títol, europeu, diríem, dels oficials de l'època, no?
8: Però bueno, guanyaven copes de fira i també li donaven valor, eh?
1: Sí, tant.
8: Aquest moment.
7: Después nos copiaron y fue ya Barcelona son unos copiones, nos tenían envidia los compañeros y empezaron a ganar para dejarnos mal.
0: ¿Cuánto han ganado? Sí, han ganado demasiado.
7: Era demasiado. Ya lo vimos tan rápido, digo, es igual.
1: ¿Qué recordas d'aquell partit, Asensi, de Basilea?
7: Hombre,
1: del partit.
7: Basilea todo. Basilea todo. Yo me acuerdo que, bueno, fue sobre todo
1: el ambiente. Vas fer un gol, ¿no?
7: Sí, el segundo.
1: El segon, ¿eh?
7: Primero fue Tente Sánchez, sí. Segundo yo, Kranke, no, Charlie de penalti
0: y
7: Kranke el 4.
9: Pero no era la Champions. La Champions és mucho mejor que la...
0: Deixa d'explicar-li als oients de Catalunya Ràdio, per als que no coneguin el Bermúdez, que té diferents personatges. Però... Un és el Vinícius a segunda ta. Sí, sí.
9: A segunda, claro, porque ganaron la Recopa. ¿Qué es esto? Què és la Recopa?
3: La Recopa és un títol que el Barça és l'equip europeu que en té més, eh? Que en té 4.
1: Ens va fer feliços la Recopa.
0: Home,
3: ens feia molt feliços la Recopa.
9: Feia de segunda.
7: Sí.
9: Ta!
8: Bueno, pel Madrid ja podria ser això, però per nosaltres va ser l'inici d'una època que després han vingut Copes d'Europa també aquí a Barcelona.
7: Sí, sí.
8: I ara que s'espavilin, que a mi els passarem.
0: Aguanteu un moment, perquè la ràdio és directa, sí. Òbviament estem en aquest especial, recordant grans èxits i títols narrats en català a Ràdio Barcelona, també a Catalunya Ràdio, però ja tenim 11 confirmats.
1: Home,
0: del Barça.
1: Endavant
0: i em
1: la
0: fa
1: notícia.
0: Especial il·lusió. Ens podem canviar el micròfon? Ja
1: va,
0: que
1: sí,
0: en aquest... Ara jo agafo el de Catalunya Ràdio, el Ricard agafa el de la cadena.
1: Una foto per la història.
0: Això és per la història. I qui sap què ens depararà el futur. fa especial il·lusió donar passió a la teva micròfon autònoma.
1: Vinga, fes-ho.
0: Mireia Ruiz, què tal, com estàs?
10: Molt bona tarda, sí que...
0: Tenim 11 confirmat ja del Barça de Hansi Flick pel partit contra el Racing de Santander. Ho he fet bé.
1: Perfecte.
10: Sí, ja hi ha 11 oficial pel partit d'avui dimecres, amb alguns canvis a la línia defensiva i avui amb el torn de Adeyemi a la davantera. El Barça que sortirà amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
11: Ostres, no jugo.
0: No jugues, Pau.
11: Quas un dena, os podré.
1: Una mica de descans, Pau.
0: Ja va bé, Pau.
1: Sí, rotacions.
11: Sí, però, clar, és que a mi m'hagués fet il·lusió jugar-los tots. Quina llàstima.
3: És a dir, no juga Cubarsí i no juga Fermín, dels que serien titulars, tot i que Fermín Olmo van variant.
1: No hi ha gaire rotació.
3: Ni Xavi Espar, tampoc, que és un dels titulars de la temporada. Eh?
0: Pere, a Sánchez, us agrada aquest 11 o no?
8: Jo crec que quan el Barcelona va bé, jugui qui jugui, juguen bé. Saps què passa? Que quan el Barcelona ha passat èpoques dolentes, llavors costa molt més jugar. Però ara en aquests moments és dolç, tenim un bon joc i qualsevol que acoplis allà funciona bé l'equip.
1: Doncs ara que has fet tu això, faré jo l'alineació del Racing amb el Solà, però no amb el Solà nostre.
0: Quin personatge, el vostre?
1: El nostre, l'Eduard.
0: Oh,
1: amb el
0: m'encanta.
1: Vostre Solà.
3: Bueno, bueno.
1: Nil Solà! Com estàs?
0: Que també és un personatge, el fill.
12: Què tal, Torquemada? Bona tarda.
1: Com tens l'alineació del Racing? La tens a punt?
12: Sí, treta del forn fa només uns instants. Avui el Racing que jugarà amb Aguirrezabala a la porteria. Defensa de 4 per Manu Hernando, Facu, Pedro i Aaron Martín. Per davant, Prati, Íñigo Vicente, Canales i Maguet. I a dalt, Arana i Acer Villalibre.
1: Doncs aquesta és l'alineació del
0: Racing. Vols que et digui una cosa?
1: Què?
0: L'Eduard Solà, el vostre.
1: Sí.
0: ens va donar les gràcies a nosaltres per emportar-nos el seu fill cap a Barcelona casa, i treure'l de casa.
1: No m'estranya, no m'estranya. Bé, el Nil no ha pogut treure son pare de casa, però potser també hauria volgut, eh?
13: I tant,
1: Pere Valentí, Asensi, mil gràcies. Ens ha fet molta il·lusió compartir aquesta estona, aquests 50 anys. Sou testimonis d'aquell futbol. El Puyal li va posar veu en català i avui podem celebrar 50 anys de tot allò.
7: Molt bé, moltes gràcies.
8: Molt il·lusionats també que nosaltres puguem celebrar avui i estem aquí amb vosaltres.
1: Que bé.
8: Perquè
1: pensa tenim... que jo vaig créixer amb vosaltres, sí. El sí que no havia nascut, però jo sí. I recordo els corners del primer pal de l'Asensi, que era una cosa que em va marcar al cap, aquelles pentinades que feia.
8: Tu tens molts records. Sí,
1: I les teves aturades, i també.
0: Són les 8:22. Què t'hi jugues, Barça? La TDT especial a Ser Catalunya. A Catalunya Ràdio, a les portes d'aquest Barça Racing, que començarà a 9:45 de la nit. 21:30 al Camp Nou, amb alineacions ja confirmades. Seguim en aquest viatge dels 50 anys de transmissions en català, perquè si veieu, a part d'escoltar aquest especial, observareu el trofeu de Basilea i també una Copa de la Lliga més petita que l'actual, que és la tan recordada de l'Urruti t'estimo.
14: Mira Casi l'Urruti a la paret, mira Casi de trapés l'Urruti, minut 43 a la segona cap la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo.
5: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.
0: És la última lliga que Puyal va narrar a Ràdio Barcelona, sí, la del Ruti t'estimo, perquè després ens el vau fotre a Catalunya Ràdio.
1: Aquelles coses del mercat.
0: I allà va començar una nova etapa. És, curiosament, la última lliga que es va poder seguir només per la ràdio, perquè hi havia imatges, però no es va retransmetre per la tele.
1: Això,
0: No es va retransmetre per la tele el partit sencer.
1: Estem parlant de l'any 85.
0: L'any 85.
1: Després de guanyar la Lliga del 84,
0: I
1: no?
0: I segur que la recorda molt
1: aquella.
0: La persona que ara ens acompanya i a qui li agraïm la complicitat per aquest acte tan especial, el president del Barça, Joan Laporta. Què tal?
15: Hola, com esteu?
1: Molt a gust aquí a la llotja.
15: Ja ho imagino, i esteu recordant moments emblemàtics, històrics.
0: Home, l'Urruti t'estimo.
1: Tu havies escoltat la ràdio.
15: Home, l'Urruti t'estimo, que ara fèieu referència i tant. Allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I en fi, el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic. Penso que va agafar en aquell moment una dimensió històrica que bé, que recuperar el català en un espai social, popular, massiu, i a més en el món del futbol, i especialment en el Barça, com podeu imaginar, que com a president me'n recordo d'aquells moments i és molt emotiu.
0: Quin és el títol que més ha celebrat?
15: El títol que més ha celebrat? Això, tots, tu. Sí que tots.
0: És que
15: els títols són molt difícils de conquerir.
0: I s'han de celebrar.
15: I la veritat és que tot el que han estat les retransmissions, tant a la ràdio, aquella època Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio, després doncs, a les teles, a diversos mitjans, ajudaven molt a celebrar-los. La veritat és que éreu el fil conductor de les celebracions, també. A part de que explicàveu com anava, éreu el fil conductor i era meravellós l'acabar un partit i anar corrents a sentir la ràdio a veure què deien i sempre hi havia fases que han fet fortuna i que han estat cèlebres com les que ara parlàvem o també allà pensant recordo, si permeteu dir-ho, aquell lèxic del món del futbol que es va d'alguna manera reconstruir perquè s'havia perdut per 40 anys de prohibició del català a la premsa i també aquelles expressions vives que les va recollir en aquest cas doncs, el Joaquim Maria Puyal també treballant amb el filòleg que era el Jordi
1: Mir. Sí, el Jordi Mir, que ens ha acompanyat ara.
16: Hem tingut aquí fa res.
15: I vaja, jo de escolta, s'escapolir-se de l'escomesa.
13: Això en recordem tots.
15: Escapolir-se de l'escomesa. Fora de kick, també. Sí, el
1: flekick.
15: El flekick. Clar, tot era nou, i el que és nou sempre es viu. És...
1: Per edat, tu... Permeta'm que em digui tu avui, eh?
0: Home, aquí. Mira que jo m'estava esforçant en dir-li de vostè.
1: Si no, no...
15: Som de la mateixa quinta.
1: Avui estem, doncs, eh? Sí, avui estem de festa. Tu vas créixer amb aquesta època, amb aquests moments. Barça, país, llengua... va haver-hi un moment que es va vincular tot. Ara recordàvem que el 5 de setembre del 76, aquell Barça de les Palmes, feia una setmana només que la megafonia parlava en català al Camp Nou. Aquell dia, el president Tarradellas va ser-hi, després de l'exili, a la Llotja. Tot allò va tenir com un vincle que es va ajuntar. Després de tot això ho hem normalitzat i han passat 50 anys. Però tu recordes amb una emoció especial aquells moments?
15: Sí, els recordo. Jo tenia aleshores, doncs, si no recordo, 20, 22, 23, no sé, 21 anys. I, home, i vaig al Barça des de petit, des que tinc 5 anys. Aleshores, tot això, vam viure aquells canvis. I era un aire de modernitat, aire fresc, d'avantguarda, que entrava, doncs, ja no només al Barça, sinó al país, a Barcelona. I en aquells anys això va ser meravellós. Eren anys en què el Cruyff encara estava jugant al Barça, que havia arribat al 73 al Barça, aquell estiu del 73 fabulós. I tots aquests anys es vivien molt intensament. Eren els anys de llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Políticament, sí, també, tot això influïa molt, no?
0: Aquests dies estem recordant els moments amb diferents actes. S'ha publicat un llibre del que ara en parlarem, del Josep Maria Déu, una persona que ha treballat durant molts anys amb el Joaquim Maria Puyal. Es diu El Factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys. En aquest llibre, al final, llança una proposta i és batejar la tribuna de premsa del nou Spotify Camp Nou com a tribuna Puyal. Com a president del Barça, li agrada? T'agrada aquesta proposta?
15: A veure, això és un tema que clar, és una proposta, està en forma de proposta. Com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sí que parlar-ho, i companys, parlar-ho... en privat i personalment amb el Quim Puyal, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber, i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
1: I no t'ho posarà fàcil.
0: Bueno, que està viu, ho dic perquè hi ha gent que em pregunta si s'ha mort. No, està viu, el que passa és que no vol aparèixer, perquè ell diu que ara existeix el Quim, que el Puyal ja és història.
6: Que s'ha jubilat.
15: Té una personalitat molt força. Vosaltres l'heu conegut molt millor que jo, però jo també he tingut l'oportunitat de conèixer-lo i de travar una certa amistat, jo diria, perquè és un home de referència i que a mi, doncs, tan candila, tan lluerna el Quim, perquè, mira, jo recordo en el Quim un viatge que vam fer a Mèxic, i que ell, doncs, vam anar al Casal Català de Mèxic, allà al carrer Chacabuco, el casal es deia Canigó, es deia, recordo perfectament.
1: Quina memòria!
15: Sí,
6: Casal Canigó de Chacabuco.
15: Sí, senyor. Casal Canigó, me'n recordava. D'aquell viatge tinc un record extraordinari, excel·lent, del parlament que va fer el Quim Puyal. Agafava com a referència... Perquè, clar, penseu que allà hi havia gent exiliada, fills d'exiliats, fills que havien, doncs, no coneixien Catalunya, però només la coneixien de referència, i el Barça, de referència, dels seus pares que s'havien hagut d'exiliar. Alguns eren exjugadors del Barça. Jo recordo que hi havia familiars del Montlloc i algun altre jugador que havien hagut d'exiliar a Mèxic en l'època de la Guerra Civil. Que el Barça va fer una gira per allà i es van quedar uns quants. El Puyal s'ho sabia millor que ningú. I, a més, va fer una referència amb un rellotge que hi havia, que era un rellotge antic de paret, i anava fent referència a les hores que havien passat totes aquestes persones que amb el Nel i el desig de tornar al seu país, a la seva ciutat, de veure el seu club. Bueno, va ser meravellós, va ser meravellós. El Quim té una oratòria plena de sentiment i plena de coneixement, i aviam, ningú, no sóc jo qui ha de descobrir el Quim Puyal, però el que és cert és que, a part de fer un català, que a tots els catalans i culers ens agradava, és que eren unes retransmissions radiofòniques molt ben fetes, molt bones.
0: Aquesta és la clau,
15: molt bona.
0: Fer les coses ben fetes.
1: Ens va marcar el camí.
15: Jo crec que és el pare de molts de vosaltres.
3: Absolutament. Absolutament. De tots.
15: Perquè, exacte, això és... I la veritat és que va fer camí, va fer escola... I jo recordo que aquell viatge a Mèxic que va ser meravellós.
1: No, l'has recordat amb molt detall, eh?
0: Sí, fins i tot s'ha emocionat en un moment el president del Barça.
15: De la mera primera etapa, potser estic parlant del... Ara no recordo l'any, però dels primers, 2003, 2004... Sí.
0: Per tant, si el Quim Puyal vol, Spotify Camp Nou acabat en final de Champions el 2029 amb la tribuna Puyal, i el 2030 la final del Mundial també...
15: Mira, de moment ja tenim el 2029 la final de la Champions. Això està molt bé.
1: 30 anys després, també, eh?
15: 30 anys després. El tema del Puyal, de la tribuna Puyal, a veure, ho comentarem amb els meus companys de junta, perquè no vull avançar-me això, però estaran encantadíssims. Ara, enteneu que, coneixent la personalitat del
0: pas a pas,
15: que és molt forta, molt seva, jo crec que primer m'agradaria fer un... Bueno, parlar-ho amb ell personalment, tinc la confiança per fer-ho.
1: Si no ho aconsegueixes tu, no ho aconseguirà ningú.
15: Bueno, a mi m'agradaria molt i intentaré, però ja sabeu que ell té una personalitat molt forta i és com és i s'ha de respectar.
1: I tant.
0: I Mundial 2030, que jo estic a la cadena SER i, clar, en català i en castellà, i a mi aquest tema m'agrada.
1: Estàs buscant també la final
0: del Mundial del 2030.
15: El Mundial 2030,
0: el Camp Nou, per què no el Camp Nou?
15: Nosaltres ho hem proposat, sí.
0: És que, no, fa mesos, jo parlo amb Madrid i tal, fa mesos no hi havia debat. Era el Bernabéu, perquè és la capital d'Espanya.
1: Però primer és Marroc o Espanya, i després és Bernabéu o Camp Nou, o com va això?
0: Casablanca i Madrid, doncs la tercera via, Barcelona i tots
15: com. Casablanca i Madrid és el mateix, eh? Jo crec que...
1: Ara has estat ràpid.
15: M'ha posat fàcil, però et diré que no hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. I a més, home, ja es va fer una final al Bernabéu, el 82, aleshores. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè a més, és una selecció que és campiona del món, I per tant, jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres, doncs, volem tenir, i així ho proposarem. I argumentarem, doncs, aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
1: Ja la tens, veus?
16: Però em quedo amb el titular de competir contra dues cases blanques.
1: Sí.
16: Aquest és el gran problema. Competir contra Casa Blanca i contra Casa Blanca.
0: Em fa estrany, Bermo, que davant del president del Barça parlis com a Bermo i no com a Laporta.
17: Bé, si vols, escolta, cap problema. Estem a prop de diverses jotges que ara passarem. Ara passarem, no pateixis. Que passi la Marielena, home. Jo penso que vingui.
15: No, que sí.
0: Sí, ja la portaveu de la Junta Directiva.
15: Sí, la portaveu.
0: Sí, president de Mariana Nafón.
15: I fent jo la teva feina.
17: Estem fent la feina de tot.
0: Està fent de productor. Joan Laporta fa de productor de l'especial de la cadena sèrica.
3: Allà darrere, ara d'aquí uns minuts, vindrà una figura capdalt de la història, no només del Barça, sinó de Catalunya, que és Joan Granados.
15: Sí.
3: Joan Granados va ser secretari general del Barça precisament fa 50 anys i va ser de les persones, juntament amb Jaume Rossell, el pare del que va ser president Sandro en la directiva d'Agustí Montal, que van facilitar també les coses perquè el Puyal pogués fer aquesta transmissió. L'altre dia estàvem a Elx, amb el Ricard.
0: El Joan Granados, bàsicament, perquè els oients de la SER ho sàpiguin, ara que fem aquesta emissió conjunta, és qui ens va fotre a Puyal de Ràdio Barcelona per portar-lo a Catalunya Ràdio.
1: Exacte.
3: Perquè després de ser secretari general del Barça va ser director general de la Corporació Catalana.
16: Sí. El Paulo Futre de la ràdio.
0: El Paulo Futre de la ràdio.
3: Jacint Borràs, una altra també figura capdalt.
16: Jacint Borràs.
0: Elena Fort, que ja s'ha incorporat aquest especial.
3: I ja ens ho explicarà, però parlarà de quan el Barça posava la megafonia en català, com el governador civil s'aixecava indignat, però esto què és, i tot allò. I després anem a Elx, 50 anys després, i veiem les escenes que veiem amb la policia, amb aquell pobre noi. Jo no sé el Barça, que en tots els moments de la història ha agafat aquesta bandera de la defensa del país, a dia d'avui, si encara cal que s'hagi de fer tot això. És com desesperant veure que passen 50 anys i s'enfadaven el governador civil que venia aquí i ara els seguidors del Barça que van als camps els atonyinen perquè van amb una estelada. És que és
15: bé,
3: una situació...
15: Això, doncs, no s'ha de normalitzar, evidentment, s'ha de de rebutjar. Ho hem fet així, vam fer doncs, un comunicat, ens vam posar en contacte, en aquest cas concret ens vam posar en contacte amb el soci del Barça que va rebre aquestes agressions i home, estic content perquè la reacció ha estat, jo diria, ràpida i amb certa contundència. El ministre doncs, ha qualificat aquesta actuació que no era correcta, a més, estan obert un expedient i bueno, nosaltres ja vam demanar doncs, que si això es reconfirmava, perquè les imatges eren esfereïdores i eren molt clares, però a veure, tot s'ha de provar i tothom ha de tenir dret a dir la seva, encara que la violència no és justificable, i menys en aquest cas, i tal com va anar, però bueno, que rebran el càstig corresponent. Però m'ha agradat la reacció del govern i això ajuda a que es pugui portar amb normalitat una senyera o per suposat o una estelada i una bandera del Barça que estan molt relligades. Mentre no expressi ni odi ni res que indiqui actes violents, jo crec que això s'ha de respectar, és la llibertat d'expressió i així ho vam fer a l'estadi en aquest sentit. Igual que el que passa ara amb el tema de sortir amb samarretes a favor de Ceuta. Nosaltres defensem la llibertat d'expressió i en aquest sentit doncs, que cadascú, tant individual com institucionalment, faci el que cregui que ha de fer. Però és cert que en tota acció, en tot acte d'aquest tipus, que doncs, d'alguna manera l'esport està molt vinculat a la política, doncs sempre crea controvèrsia. I ja, sense anar més lluny, el que va passar ahir a l'estadi de l'Elx i bé, el que va passar també amb el jugador del Betis, amb l'Abde, no?
0: Recordar per això que la iniciativa d'aquesta samarreta neix d'un grup d'empresaris valencians per donar suport als empresaris de Ceuta. Vull dir, no té una finalitat, diguem-ne, solidària o especialment focalitzada en la ciutadania de Ceuta, sinó en els empresaris de Ceuta. Estem amb el president del Barça, Joan Laporta, també amb la vicepresidenta, Elena Fort, que tinc entès que és molt oient de ràdio.
1: Que ets molt oient de ràdio.
18: Jo sí, jo vaig néixer amb una ràdio sota el llit i segueixo tenint una ràdio de piles cada matí sobre el llit.
0: Quina meravella.
18: Sempre.
1: Això és una joia, el transistor de piles.
18: No, és que et diria que tinc 10 ràdios de piles distribuïdes per tota la casa. Al menjador, la cuina, a l'habitació dels nens, sempre.
0: M'encanta.
16: Perquè els dos, com a assistents al Camp Nou, quan éreu, o sigui, quan veníeu, diguéssim, d'aficionats, éreu de portar ràdio?
18: No.
15: No. Jo era de quan acabava el partit anava corrents a escoltar la ràdio.
18: Exacte.
15: Sobretot les declaracions. Clar. Evidentment, escoltava la ràdio quan jugàvem a fora i no podia anar, perquè abans d'anar als desplaçaments, no sé, no era...
1: No estava tan normalitzat.
15: Exacte, era quelcom excepcional, era com un viatge que feia.
1: Sí, sí.
16: Oh, sí, però ara m'has abocat al córrer per escoltar el postpartit i la roda de premsa.
18: I quan el Barça no jugava a casa, la meva infantesa era una taula amb els avis i una ràdio verda per escoltar el Puyal.
15: Jo l'escoltava també a casa molts cops, però sobretot recordo anar amb cotxe, amb el meu pare i tota la família, en caravana i sentint
1: el cotxe,
16: I tant,
1: un clàssic el cotxe.
15: Era fantàstic.
16: Abans quan es podia aparcar tot arreu, ara ja no. Però abans el meu tiet fins i tot va arribar a deixar de venir al camp perquè un dia se li va endur el cotxe a la grua que li vam dir, home, potser estem avançant ja com a societat i el que hem de fer és deixar d'aparcar per tota la Diagonal, que estava la Diagonal morta de cotxes.
0: Són les 8:40, emissió conjunta, SER Catalunya, Catalunya Ràdio, en aquesta prèvia del Barça Racing, que d'aquí a 50 minuts començarà l'Spotify Camp Nou, recordant 50 anys d'història del Barça, 50 anys d'història de la ràdio que van començar el 1976 amb aquella transmissió de Joaquim Maria Puyal a la Ràdio Barcelona en el Barça 4 Les Palmes 0. Abans d'acomiadar el president del Barça, Joan Laporta, també a la

0: I jo crec que, a veure, com a tots els col·lectius, sempre hi ha alguns doncs, que no estan encertats. Ara hem de fer pedagogia, jo crec, d'això, i doncs, d'alguna manera, entre tots, intentar erradicar aquest tipus de violència i tot tipus de violència. I referent al tema aquest de Ceuta, insistir. Vull insistir que el club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
1: President Laporta, vicepresidenta Fort, gràcies per fer-nos d'anfitrions, de permetre'ns aquest espai també per fer aquest programa tan especial i per molts anys de Barça i de ràdio en català.
0: I per molts anys de ràdio i de futbol en català.
2: Seguirem amb la ràdio de piles, sempre.
1: Així m'agrada.
3: Quina meravella.
0: La veritat és que és una meravella estar recordant aquests moments màgics.
3: Gràcies. 8:43, un moment històric que recordaran tots els oients i que els que estan veient l'especial, a part d'escoltar-lo, podran apreciar, és quan el Barça va aixecar aquesta copa que tens aquí davant.
1: Home, Torque, aquesta sí que és grossa.
3: És el primer petó que mai s'oblida, la primera Copa d'Europa.
1: A mi és que em fa cosa fins i tot tocar-la. Li tinc un punt de respecte.
3: Oh, jo l'abraçaria tot el dia.
1: Sí, la tindries amb tu.
3: La del 92, la de Wembley, la primera de totes.
4: Bona sessió, farà 0, pica, Koeman!
5: Anys de futbol en català. De Ràdio Barcelona, Ser Catalunya, a Catalunya Ràdio. Tots units fem força.
1: Som al programa especial de Ser Catalunya i Catalunya Ràdio del 50 aniversari de les transmissions de ràdio en català, aquí a la llotja del Camp Nou. I amb molta il·lusió de rebre a un dels pioners i un dels que ens va posar les vies per començar a córrer, el senyor Joan Granados. Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
1: Què recorda de l'any 76 i d'aquell moment, quan va començar tot? Vostè aleshores era el Barça.
6: Que va ser molt difícil de fer canviar aquell moment. A mi em van fer secretari general del Barça i vaig fer una roda de premsa, que hi havia 15 periodistes. Naturalment, vaig fer la roda de premsa català. Doncs els 15 periodistes em van dir, en espanyol, por favor.
1: Calcula.
6: Doncs això estava d'aquesta manera.
3: De fet, quan Puyol va a Madrid per explicar al director de la SER de Madrid el projecte del futbol en català, el primer que li pregunta és ¿y esto la gente lo va a entender? Y lo segon és ¿quién lo pagará? La resposta va ser sí, i lo segon va ser la Caixa. Ho explica, entre moltes altres anècdotes, el Josep Maria Déu al seu llibre, El factor Puyol. Què tal, com estàs?
7: Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
3: Ja tens la notícia, eh? Si és per Laporta, hi haurà tribuna Puyol a l'Spotify Camp Nou.
1: Anem avançant.
7: Anem avançant, sí senyor. Jo estic molt content perquè aquesta és una idea que llancem al llibre, El factor Puyol, que trobo que té una gran acollida, una molt bona acollida de part dels companys. I això, a mi personalment, és el que em fa més content. Si, a més, el club i el president hi estan d'acord, doncs, escolta, oli en un llum.
3: Són les 8:46, fem una pausa, perquè ara ens estan dient els productors, els tècnics... Hi ha un
1: putiner
3: de gent aquí que ens han dit, hauríeu de recordar que, com en el seu moment, les transmissions en català,
1: que
3: lo va pagar la Caixa, ara també hi ha anunciants que paguen tot el show aquest que estem fent. Per tant, un minut i tornem en aquest especial a Catalunya Ràdio i Ser Catalunya.
8: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït

0: També hi ha un pla de jubilació, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Ei, com va? Com et dius?
2: Tenim un nom que el sap tothom.
1: Però d'on surts tu?
2: Tant se val d'on venim, si del sud.
1: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
2: Ara estem d'acord, estem d'acord.
1: Sí, i una estrella ens agermana.
3: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
4: La millor carta de presentació d'un centre mèdic és el que en diuen els seus pacients. Descobreix les valoracions d'Epsilon Physio i comprova per què cada vegada més persones confien en nosaltres. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
5: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
6: Pica, corna la Barça, refús defensiu, la pilota a l'exterior de l'àrea. La rep de la penya, s'ho mira de lluny, fa l'obertura cap a la banda dreta per Guardiola, podrà penjar pilota a l'olla, pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Belardo, ha salvat el porter, ha matat, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi, viejo.
7: Hola, soy Juan Antonio Pizzi y quería estar presente en esta celebración de un nuevo aniversario de las transmisiones de fútbol en catalán. Y mandar un saludo muy especial a Joaquín María Puyal por el recordado relato de un gol mío al Atlético de Madrid, que significó el triunfo del Barça por 5-4. Indudablemente fue el mejor relato de un gol mío en mi carrera, así que muy agradecido y espero verlos pronto en Barcelona. Un abrazo grande.
6: Pizzi ha marcat el cinquè, Barcelona 5, Atlètic de Madrid 4.
8: Torquemada, saps que aquest és el gol que jo més recordo de
9: sí?
8: Puyal? De fet, es va editar un CD
9: sí?
8: que vaig comprar.
9: Ah, sí?
8: I el tinc, i tant.
9: Perquè a tu et va agafar un moment d'ebullició.
8: I clar, va ser meravellós.
9: Quants anys tenies?
8: Aquell dia es retransmetia el partit per TV3, però hi havia vaga.
9: És veritat, és veritat.
8: I no hi havia comentaris. Fins a la segona meitat,
10: sí.
8: Que llavors van aparèixer. I jo,
9: que va ser el moment de la remuntada.
8: Durant molt temps em vaig pensar, és tan bèstia el que estem vivint avui que fins i tot han fet aixecar la vaga. I resulta que no, que és que ja s'havia acabat.
10: S'acabava a les 10 de la nit.
8: Sí, sí, i aquest va ser espectacular, el moment de Pizzi, que ens ha deixat aquest missatge. Està a Argentina per participar també en aquest especial, la TDT amb què t'hi jugues, Barça.
10: Som amb el Joan Granados, amb el Josep Maria Déu. Joan Granados, secretari general del Barça l'any 1976, i artífex que fos possible fer una transmissió en català, en aquest cas a càrrec de Joaquim Maria Puyal. Però expliqui'ns la cuina, com va anar allò? És a dir, Puyal el ve a veure vostè perquè el Barça era molt important en aquella situació.
11: A veure, em va venir a veure el Quim, érem amics, i de sobte em va dir, escolta'm una cosa, Joan, jo estic, tu ja saps que jo estic amb una emissora que té la central a Madrid, no? Però a mi m'agradaria molt poder retransmetre el futbol en català. Tu m'ajudaries? Home, jo en aquest moment sóc el Barça, sóc el president del Barça, o sigui, vol dir que l'Agustí Montal et diria el mateix. Estarà molt i molt content que t'ajudem i t'ajudarem per tot i per tot. I, bueno, ens vam posar en marxa. Hi ha dos personatges que ningú en parla.
9: És el moment que apareguin els noms.
11: Que aquests dos personatges... Un és l'Eugeni Fontan i l'altre el García Terán.
9: Mm.
11: Vol dir...
8: Els directors de la SER a Madrid i de Ràdio Barcelona.
11: El Quim Puyal necessitava que el director de la seva emissora a Barcelona li digués, això pot ser bo, tirem endavant. Però, és clar, per tirar-ho endavant hem d'anar a Madrid a veure el senyor Fontan, que era l'amo, diguem, de l'emissora. Bueno, vam quedar així i ell i el Quim se'n van anar cap a Madrid. I li van plantejar a l'amo de la cadena SER. I se'ls va mirar amb incredulitat. I, home, jo no ho veig malament. Diu...
12: Però...
11: Però ja lo entenderà.
8: És el que m'he explicat abans. I què lo pagarà,
9: això? Aquesta és la frase, eh?
8: Sí, sí, de fet, queda recollida al llibre del Josep Maria Déu, sí, sí.
11: És una frase que es repeteix. Per exemple, quan jo vaig anar a veure el rei per dir-li que muntàvem una televisió pública, el rei, la primera cosa que em va dir, i com serà esa televisió? Jo vaig dir, en català, majestat.
8: I va respondre... Ai,
11: toda
8: collons.
11: En català?
12: Toda, sí. Ja s'hauria d'haver anat amb certs missatges, doncs.
8: Sí, exacte.
10: I 40 anys després continua.
11: Tot en català.
8: 53, estem a les portes d'un partit al Spotify Camp Nou. La gent pendent del temps, Protecció Civil, envia un avís de temps violent durant les properes dues Vaja. Hores. Hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, sobretot, i tornados al Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès i Maresme. Molta prudència i evitar desplaçaments innecessaris. Acaba d'aparèixer aquí la mascota Cat.
9: Algú ens visita.
8: Sí, espera, em podeu fer una foto i un vídeo que els meus
12: fills fliparan. Home, això serà espectacular.
8: Jo
12: també la vull, eh?
8: No,
12: ara mateix, Cinque Rodríguez i Ricard Torquemada vivint...
8: Soc l'enveja dels meus fills.
12: La com seva desena infància.
8: No parla.
9: És sense veu. Sí, és un personatge sense veu. Nosaltres li posem veu.
8: Exacte.
9: Gràcies per la visita, Cat.
8: Gràcies, Cat.
12: Cat Chaplin. Home, jo també vull aquesta foto. Sisplau, per favor.
9: Josep Maria, ara explicava el Joan Granados aquest moment, que t'ha servit, m'imagino, per iniciar tota la trajectòria i el relat del factor Puyal.
13: Jo un dia vaig anar a casa del senyor Granados, que em va rebre molt amablement, i m'hi vaig estar una tarda escoltant com havia anat l'inici de les transmissions. I una mica tot això que ha explicat, aquest dia també m'ho explicava. A més d'aquesta pregunta, ja l'entendran, es veu que li van fer una altra pregunta, i és, ¿y esto quién lo va a pagar?
9: I aquí apareix la caixa.
13: Això mateix.
9: I està molt bé que...
8: Encara continua, eh?
9: Està molt
8: perquè
9: bé que tregui...
8: Perquè Patricio era TDT i el que t'hi jugues Barça.
9: Exacte, són 50 anys de futbol en català amb la caixa, amb CaixaBank, eh?
13: Això mateix. És un rècord de relació, diguem-ne, de patrocini d'una iniciativa com la que va impulsar en Puyal. Jo no conec cap altra entitat que hagi tingut una associació amb un projecte com aquest que estem comentant ara mateix.
9: Per molts anys.
13: Això mateix.
8: Hem escoltat el Pizzi Sos Macanudo amb un missatge de Juan Antonio Pizzi des d'Argentina. En podem escoltar un altre.
9: Sí.
8: I ara em salto el guió, ho marco bé en antena, perquè com que som equips que no treballem mai junts, exacte, avui ens estem coronant, perquè és difícil coordinar dues emissores amb tanta gent diferent. Gràcies a tots els companys que ajuden i ho estan fent
9: estàs
8: possible.
9: Estàs fent la passada.
8: Exacte. El Puyal també va fer famós a Don Andrés Iniesta. Va narrar alguns gols d'ell.
9: Home, sobretot aquell
8: d'Estan
9: Fornits.
8: Un de molt important.
14: Sí, és veritat. Va narrar molts gols meus, no? Diguéssim.
8: És aquest el moment.
6: Recupera l'interior de l'àrea, Eto'o, pilota morta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica per Andrés, gol! Ha marcat Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés!
5: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
15: Hola, bona tarda a tothom. Soc l'Andrés Iniesta i m'agradaria felicitar a tots els professionals de la ràdio que han participat en les transmissions esportives en català en aquests últims 50 anys. Un plaer haver pogut ser protagonista d'alguna de les narracions. Vull agrair el respecte i el carinyo que sempre m'heu mostrat tots. Enhorabona a tothom i especialment a Joaquim Maria Puyal per aquest aniversari. Gràcies, Don Quim.
9: maco, eh?
8: Sí, a més li hem de donar les gràcies a Andrés Iniesta perquè ens ha enviat aquest àudio. Ell està a fora, ja ho sabeu, ha començat la seva carrera com a entrenador. Està malalt, està constipat, es nota a la veu. Si
14: però que em talla.
9: Sí, també et dic una cosa, tenia veu més radiofònica, eh?
8: Sí.
9: Sí, li ha quedat com
8: missatge en cos. Català, sí. Que s'agraeix amb aquest, aquesta picadeta
9: de Don Andrés a Don Quim.
14: Quasi com Constantino Romero.
8: No Don Quim, el representant de Mike Tyson, promotor de boxa, sinó Don Quim.
16: Don Quim.
9: I ara ens visita, no m'acostumo mai a dir que el conseller d'Esports de la Generalitat es diu Berni Álvarez, perquè no podem dir-te com quan jugaves a bàsquet.
8: Quin gran triplista.
12: No sé com et deies quan jugava a bàsquet.
9: Berni?
12: Ah, vale.
9: No? Sí. Vull dir que no deus dir Bernat, no?
12: Sí, sí, sí.
9: Vull dir, però podem dir Berni.
12: Clar, però quin és el títol ara? És excel·lentíssim, no sé com... Quin és?
16: Honorable.
8: Don Berni.
16: Honorable.
8: Don Berni.
12: Don Berni.
16: Don Quim.
8: Però... Maqui, mastodonte.
9: Per cert, que
8: ell sí que és un mastodonte.
9: Tu treballes amb un membre de la família de la TDT, de la TDP, el Jaume Ramon. Està ben educat en els paràmetres de treballador que t'agradaria o no? Te l'hem deixat bé?
16: M'heu deixat molt bé. A més, parla molt bé sempre de vosaltres, així que jo estic encantat. Espero que ell també ho estigui.
8: Hem parlat amb el president del Barça, Joan Laporta, molt content perquè ha aconseguit que el Camp Nou sigui seu de la final de la Champions el 2029. Aquí ha remat també a favor la Generalitat.
16: Sí, quan va sortir la possibilitat, ja fa molt de temps, i el Barça va plantejar la possibilitat de presentar candidatura, tant l'Ajuntament com nosaltres van fer les cartes de suport que corresponien, es van ficar al costat del club i de la Federació Espanyola, i bueno, ha acabat bé i estem molt contents.
9: Feia 30 anys que no es jugava una final de la Champions a Barça.
16: És aquella final, no? El Manchester, el sí. El Solskjaer era... Sí,
8: el 2-1 als últims minuts.
9: Mítica, mítica.
16: Sí, sí, mítica. Jo me'n recordo de veure-la i sí, sí.
9: Sí, sí. Escolta'm, també hi ha hagut, aprofito, aquest camí de 50 anys de futbol en català, però també hi ha hagut altres esports en català. El bàsquet en català, tu quan jugaves, allò sí. ja formava part. El mític Saissó... Sí. I a Catalunya sí, sí. Ràdio, del Serra, Basté, Josep Vives, sí, sí, sí, sí. L'Ernest Macià... Què recordes d'aquella relació amb la ràdio en català?
16: Bueno, molta, també a nivell molt local. A Tarragona també els partits me recordo clar. Que es feien, a València amb la gent que et seguia, perquè antigament els periodistes viatjaven, no? La ràdio viatjava amb els equips, viatjaven per tota Europa junts, llavors feies una relació molt, molt especial i, evidentment, quan seguia el bàsquet català, no? Hi ha molts referents amb el bàsquet català i bueno, jo crec que ha sigut sempre un dels, també, junt amb el futbol, dels grans esports que les retransmissions de la ràdio han sigut...
9: Fas bé de recordar les ràdios locals, perquè sí. N'hi ha moltes. Que també segueixen aquest camí i que a vegades ens n'oblidem.
8: Ho he comentat alguna vegada a Ser Catalunya, però com que ara ens escolten també a Catalunya Ràdio, ho repetiré pels vostres sí. Oients, quan són les senyals horàries de les 9 de la nit.
9: Sí.
8: Per cert, hem explicat abans que Protecció Civil fa alerta de temporal a diferents comarques de Catalunya. Hi ha també problemes, Bernat, als accessos del sí. Camp Nou, al metro.
10: Sí, al metro, en algunes línies hi ha gent bastant atrapada perquè hi ha un bon tram de la L5, per exemple, amb estacions tancades per la pluja, fins i tot, i parlant ja de mobilitat amb cotxe, un túnel de la Ronda també ha estat, no sé si és la de dalt o la de... o el litoral, tallat per la pluja, ens avisen. Bé, intentarem esbrinar més donar més informació perquè estem en un moment d'accés al Camp Nou ja molt habitual i sembla que està costant moltíssim.
8: El partit és d'aquí mitja hora, hem explicat les alineacions de Barça i Racing, d'aquí a una estona les tornarem a recordar, en 10-15 minuts ja ens centrarem cada emissora Ser Catalunya, Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio, Ser Catalunya en la seva retransmissió, tot i que hi ha oients que ens han demanat que la fem conjunta també, la retransmissió.
9: La pròxima.
8: La final de la Champions, per exemple, si Barça hi arriba.
9: Dona una idea.
8: I et deia que reivindicant
10: la ronda de dalt, el túnel de Santa Coloma.
8: Emissores locals, jo vaig sortir de Ràdio Lleida i recordo amb molt carinyo quan començava que Berni Álvarez era esportista del Capravo Lleida llavors, de l'equip de bàsquet que jugava a Europa i competia entre els millors a l'ACB i li he agraït sempre que quan era un xavalet que començava, no?, i que a vegades costa trucar a la gent, sempre l'esportista que
9: tenia
8: el telèfon i sense cap problema...
9: I això nosaltres ho valorem molt, sobretot quan
8: comencem. Mai s'oblida això, sí. Mai s'oblida.
16: Bueno, jo crec que forma part de la responsabilitat també d'un esportista quan està a l'alt nivell, no?, perquè al final, també per ell mateix, no?, aquesta part de visualització del que fa, de la feina que fa molta gent que està al voltant del business de l'esport és important i bueno, i quan estàs a un nivell potser més petit, com deia ell, també és molt important. Jo hi tinc molt d'apreci a les ràdios locals. A Tarragona m'ha tocat molt viure la part de Tarragona Ràdio, Ràdio Ciutat de Tarragona, i per exemple estic molt, molt content, no?
8: I tenim aquí a dues llegendes, una del bàsquet i l'altra del futbol, que és de la família,
17: Per tamany es nota, no?
9: Que tu jugues a futbol.
17: I és de bàsquet, no?
8: I qui és de futbol?
16: Saltava més que jo, segur, eh? Amb el gol aquell, a Caixa Lauter, segur que saltava més que jo.
17: Només per necessitats.
9: El José Mario Vaquero.
8: Mira, ho hem dit a la vegada.
9: Sí, sí.
8: Ja anem tan coordinats que semblem siamesos.
9: Ja ho hem après, que tenim aquí la Champions aquí al davant. Què t'ha semblat veure-la a prop?
17: Estic pensant que m'estic fent molt avi.
9: No.
17: Soc avi, però molt ja.
9: La memòria, la memòria està molt present, José Mari. No, la memòria sempre la tenim present.
17: Bueno, la veritat és que sempre hem tingut la sort, no? Nosaltres. La primera sempre és diferent, dona la sensació que també per la gent, i aleshores hem tingut el privilegi d'estar en aquest any 92, no només amb la Champions, sinó crec que, i sempre l'he dit, que va ser un any espectacular per el Barça, Barcelona i Catalunya, no? Amb les Olimpiades, amb tot. Va canviar molt i jo he tingut la sort d'estar aquí i estar amb molts de vosaltres, no?
8: A més, en un dia especial pel que commemorem i també perquè tots recordem amb molt carinyo el Dream Team, els futbolistes que molta gent recita de memòria, i la família que es va crear avui és especial. I des d'aquí també un record i una abraçada molt carinyosa, perquè ha mort la dona de Ronald Koeman, la Martina, que era una persona molt estimada per tota la gent del Dream Team.
17: Sí, molt tranquil·la, i la veritat és que hem passat moltes estones bones, dolentes. Després també com a entrenador jo crec que la família no l'ha passat gaire bé, però són etapes de la vida i és així. Portava molt de temps en aquesta malaltia que semblava que passava, no passava, i al final, mira, ha passat així. Aleshores, està claríssim que una abraçada fora al Ronald, a tota la família, i és un bon dia per reconèixer això també, no? Sobretot sí, amb vosaltres, amb Catalunya Ràdio i també amb la cadena.
9: Ens hi afegim a aquesta, aquest record.
8: Que té el micròfon agafat de Catalunya Ràdio, però només per aquest especial.
9: Sí,
8: després,
9: no
8: feu com amb el Puyal, eh? No, el Vaquero es queda al carrusel i el que t'hi jugues, eh?
17: Estic esperant una proposta.
10: Home, aquest català, com vulguis, eh?
17: No, home. Intento millorar dia a dia. Clar, saps com vaig aprendre el català jo? En el cotxe, repetint les coses. Avui, per exemple, farà pluja. Jo deia, avui farà pluja. I aleshores vaig aprendre així, sense anar a l'escola.
8: Un tio que parla euskera, el català...
9: Conseller, això és important també, que els esportistes s'integrin d'aquesta manera.
16: Molt, no? Hi ha molts exemples. Evidentment, el José Mari és un d'ells, però hi ha molts exemples. Ara mateix ho veiem amb el Gordon, no? Que l'altre que parlava en català, que s'està integrant. A Catalunya, a més, tenim moltes ganes. Jo sentia amb el món, per exemple, del bàsquet avui, a la Illana Martín, que ha estat jugant al Mundial ara, parlant en català allà, perquè ha estat 4 anys a Catalunya al segle XXI.
9: És asturiano, no?
16: Sí, però ella ha estat 4 anys al programa que tenim aquí al segle XXI, el Moncho Fernández, no?, quan estava Mitchell, l'entrenador a Girona. Això és molt important, la gent fa que t'identifiquis encara una mica més i que la gent et faci una mica més teu, i que és una part molt important de que el món de l'esport doni aquest exemple, no?
8: Són les 9:05. Conseller Berni Álvarez, gràcies per estar en aquest especial. José Mari, si vols et pots quedar ja, perquè ets de la casa i empalmes amb la retransmissió. Avui vas al carrusel o a la llotja?
17: Avui vaig tranquil, sense parlar. Puc veure potser una cerveseta, no? Sí o no?
8: A mi em demanes permís.
18: Jo ho sé. José Mari, ets prou gran ja com per saber-ho, coi.
8: Hola,
18: ets prou gran, què tal, com esteu? Hi everybody, aquí hi ha una Champions que és nostra. Mm. És nostra, belongs to us.
17: Que tu no vas fer la parada de la pilota.
9: No,
17: estaves molt llum, encara que diguis això. Va ser testimonial el teu partit.
18: Clar, és a dir...
9: Pararà Vaquero i picarà Koeman, eh?
17: Tal qual. I quin era el més important? La parada.
18: No pateixis, jo ja en tinc dues d'altres que me daria vergonya de tenir.
17: Les coses com són, Pep. Jo t'estimo, tu saps.
18: Sí, jo també, tu.
17: Bueno, a la meva manera.
18: A la nostra manera ens estimem.
17: Això mateix.
18: Tots ens estimem a la nostra manera.
8: Estem en aquesta transmissió conjunta Catalunya Ràdio i SER Catalunya, a la vegada que RAC1 també fa la prèvia del seu partit, amb el Joan Maria Pou al capdavant, que òbviament no pot estar en directe.
9: Però ens feia molta il·lusió que ell sigui RAC1 també present.
8: I ens ha volgut enviar un missatge.
9: Escoltem-lo.
8: No?
19: Hola a tothom, sóc el Joan Maria Pou, el narrador dels partits del Barça a RAC1. D'entrada, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta edició tan especial de la vostra programació. Us ho agraeixo molt, de debò. Res, moltíssimes felicitats a tothom. Entre tots plegats hem donat continuïtat a una idea, a una manera de fer, a un estil de narració dels partits del Barça, que crec que continua tenint plena vigència i que sigui per molts anys. I al Joaquim Maria Puyal, doncs, enviar-li una abraçada gegant. Agraïment etern per tota la feina que va fer durant tants i tants anys, per ser un referent, per ser un pioner, per marcar un camí d'excel·lència i personalment per tractar-me sempre amb moltíssima proximitat i respecte. Sempre li estaré agraït, sempre que li vaig demanar un consell em va escoltar i me'l va donar. Sempre el vaig notar molt, molt a prop. Una abraçada gegant a tothom. Llarga vida a la ràdio en català i llarga vida a les transmissions en català. Una abraçada.
20: Encara Messi,
21: 50 anys de futbol en català. Tots units fem força.
22: Hola, sóc Pich Alonso, jugador de futbol. Fa uns dies va fer 50 anys de la primera retransmissió d'un partit del Barça en català, de la mà del mestre Quim Pujal. Avui segueixen Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona cultivant el nostre idioma i narrant meravellosament bé els partits. Jo em sento orgullós d'haver-hi participat en diferents moments de la meva vida i no puc ni imaginar-me el que sentiu vosaltres. Hi ha paraules, frases que es queden per tota la vida. Recordem, mira que si l'Urruti l'atrapés, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, com no m'he de sentir emocionat. Felicitats Catalunya Ràdio, felicitats Ràdio Barcelona. El futbol en català s'escolta i se sent molt millor.
23: Ah, la verdad que espectacular, ¿no? Que te narre Pushi, que no sabía que estaba narrando el partido y jugando de central a la vez.
10: Puyal.
23: Es Pushi, ¿no? ¿No es el Pushi?
24: No.
23: ¿El Mestra?
24: Es una altra.
23: ¿El Mestra? ¿No es el mismo?
24: No.
23: Entonces tendré que conocerlo.
24: Es una altra.
17: Com quedava? Jo pensava, potser posaran avui això de vaquero darrere una altra vegada. Quin patiment, què nano, només juga cap a darrere.
8: La passada enrere de vaquero.
17: I venia una mica acollonit, saps?
10: La passada enrere de vaquero és no de les primeres dia. Mostres de futbol modern que es van veure al Camp Nou.
17: Sí, però m'hauria agradat escoltar-lo. Què feia i com lo deia.
8: Va, que són les 9 i 9, l'especial ha d'acabar en teoria 9 i 10, ens podem allargar dos o tres minuts, però clar, estem a poc de que comenci aquest Barça Racing, òbviament com passen aquestes situacions, salta mig guió.
24: És ara quan
8: feia la ventana, deia que sabia que el programa era bo quan el 70% del guió el tirava, el llançava a la paperera. I fixa't que guais que són els nostres caps, avui han cedit protagonisme i han dit que no calia que entressin i podíem saltar el seu contingut, tot i que n'hi havia alguna que us hauria fet especial il·lusió saludar, perquè la Laura Martínez, cap d'esports de la cadena SER, està per aquí, participar a les retransmissions amb el Bernat Soler, va
10: debutar el dia que jo també debutava com a narrador, 0-6 a Noeta, Real Societat 0, Barça 6, 6 gols a la primera part, amb el Serra Ferrer d'entrenador. Després la cosa no va anar tan bé.
8: I si et sembla, Tor, que tancarem aquest especial amb un missatge d'una persona que us va venir a veure a la cabina de Catalunya Ràdio el dia que Puyal va narrar el seu últim partit del 2018.
24: Que va venir virant morros, que deixava el Barça, el jugador d'handbol, per anar al PSG, i no sabíem que era l'última transmissió del Quim, però va quedar per la història i ha volgut també enviar-nos un missatge.
25: Hola a tots, sóc Gabriel Morros, exjugador de vol, i com potser alguns ja sabreu, vaig tindre l'oportunitat de participar en l'última transmissió del Joaquim Maria Pujal a Catalunya Ràdio. La veritat que va ser tot un honor, un orgull i una experiència única. El Quim i jo ens coneixíem d'anys enrere, a través d'amistats, i sempre havia explicat que a casa meva, de tota la vida, havíem escoltat el futbol amb ell i que em faria doncs, molta il·lusió participar un dia en una transmissió amb ell, i va decidir convidar-me aquest dia al Camp Nou, despedir d'Andrés Iniesta, i la veritat que va ser una experiència única, que es va convertir en històrica uns dies després, quan es va saber que el Quim deixava de fer la TDP. I la veritat que és algo que sempre guardaré, i a sobre tinc un regalet que em va fer el Quim, que va ser espectacular, que va ser l'escaleta d'aquella última transmi amb el CD, amb l'àudio, i la veritat que va ser un record molt espectacular i un dia històric per la ràdio en català.
6: Canvi al minut 11 de la segona part, cap a l'atac al Barça, juga Coutinho, cantó esquerre, juga d'interior, se'n va cap a la central, pica amb la febre, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Barcelona! Ha picat Coutinho!
0: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
24: Qui ens havia de dir que Coutinho tancaria l'especial dels 50 anys, sí que, eh?
8: 2.500 partits en català i 500 en castellà, va fer Puyol.
12: I l'últim gol va ser del Filipinho? L'últim gol del senyor Dometre Pal?
8: Sí, sí, de Coutinho, que el va fitxar vostè.
12: Sí, va ser un dels meus fatxes.
8: Que la puga, em supera. La de Bartomeu em supera.
12: Filipinho, que pugui ser del Deblé, de l'Antimman, que pugui ser del Nelson Medo, que pugui ser del Luquiñe, que pugui ser de tantes jugadors que vaig fer jo de fatxes.
8: Va, que hem de tancar aquest especial. No podem dir el nom de totes les persones que hi han participat perquè començaria el partit i encara els estaríem recitant, però sí agrair als companys de Catalunya Ràdio des de la cadena SER lo fàcil que ens heu posat les coses.
24: El mateix a vosaltres. Ha estat una experiència molt, molt xula, la recordaré sempre i espero que aquesta col·laboració no sigui l'última. Sí que
8: ha estat el millor programa de la nostra vida.
24: Que haguem obert camí. Si més no, és un programa, el programa més especial de la nostra
8: vida. Canviem el micròfon, que tinc per allà el Joan Alegre, que és el director de SER Catalunya, i m'està mirant malament. Ai. Amb aquest micro de Catalunya Ràdio ja torno a tenir el de la SER. No pateix, Joan.
24: Doncs, Joan, gràcies per fer-nos aquest regal.
8: Que té mira d'assassina, eh?
24: També a la presidenta de 3CAT, la Rosa Romà, i al director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, que ens
8: ha saltat del guió. Ha vingut, ha saludat, no? I ha marxat. Mira, i per allà hi ha el Xavi Campos, que és el teu cap d'esport, no?
24: És veritat, sí. El Xavi
8: és un dandi, eh? Porta les mateixes sabates.
24: És que avui va a la llotja. Avui li hem donat festa a la transmissió. Si més no, per la primera part.
8: Val.
24: Gràcies, sí que ara som a més veïns de cabina, o sigui que sortim d'aquí i ens trobem a dalt.
8: Però jo me'n vaig cap a la...
24: Ah, tu no vens avui a la cabina.
8: Vols que t'expliqui per què?
24: Per què?
8: Perquè pateixo de la veu. Ah, sí, i avui, com que ens han reubicat, estem al costat d'Alfredo Martínez d'Onda Cero i a la ràdio han fet la broma. La prèvia la fem en Catalunya Ràdio i el partit amb Onda Cero, perquè crida tant que es cola la nostra retransmissió i la meva veu no aguantaria una batalla amb la d'Alfredo. O sigui que me'n vaig cap a la ràdio, que estaré més tranquil.
24: I a més, recordeu que tenim pluges i que, per tant, cuida't. Cuida't la veu, que aquests dies hem patit tots.
8: Moltes gràcies, sí que... I gràcies a tots els que heu fet possible aquest especial.
24: Seguim.
8: És un quart de 10. En 15 minuts comença el Barça Racing.

0: 50 anys de futbol en català. Tots units fem força.
1: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
2: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
4: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
0: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
4: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
0: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
5: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, pues sona, no?
6: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
7: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
0: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
7: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
8: Avui es juga la sisena jornada de Lliga.
9: Ahir es van jugar 3 partits a votar que el Rayo s'acomiada de l'exili amb victòria sobre l'Espanyol.
10: Rayo Vallecano 2, Espanyol 1.
9: A Mendizorroza, victòria valencianista en el primer partit post-Corberán.
10: A la B, 0, València 1.
9: I el Martínez Valero, Espí, marca de nou el temps afegit i evita una ensopegada blanca.
10: Elx 2, Madrid 3.
9: Avui ja s'han jugat 2 partits més. El Metropolitano, golejada local.
10: Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0.
9: I a Riazor, primera derrota del Depor i el Sevilla és provisionalment quart.
10: Depor 0, Sevilla 1.
9: Ara, 2:15, 2 partits al Camp Nou, Adeyemi, Farada Gordon.
10: Barça, Racing.
9: I al Ciutat de València, duel de zona mitja.
10: Llevant, Atlètic Club.
9: Demà es tanca la jornada amb 2 partits. A les 7, al Villamarín, el Betis busca la 5a victòria en 6 jornades.
10: Betis, Getafe.
9: I a 2:15, a la Rosaleda, duel d'equips en descens.
10: Màlaga, Villarreal.
9: Recordem que un partit d'aquesta jornada ja s'havia avançat a Noeta, sense gols.
10: Real Societat 0, Celta 0.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
1: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
10: El Barça ha començat la temporada encadenant 6 victòries en 6 partits. Ho ha fet davant l'Elx, davant l'Atlètic Club, el Rayo, el València, el Feyenoord de Champions i el Llevant. Atenció, avui l'equip pot fer història si guanya contra el Racing, perquè aconseguiria la 7a victòria consecutiva des de l'inici per primera vegada a la història.
11: Les notícies.
9: Entra la Teresa Sales a l'estudi per explicar-nos les afectacions dels aiguats que dificulten la circulació en diferents punts del país i de Barcelona.
12: Bona nit, doncs estem molt pendents d'aquest front de pluja que afecta l'àrea metropolitana i que hi ha afectacions sobretot a la Pota Nord, a Santa Coloma. Equip Viari, Clàudia Serra, bona nit.
13: Bona nit. Sí, la circulació molt complicada a la zona del Nus de la Trinitat a Barcelona perquè la B20, la Pota Nord, està tallada a l'alçada de Santa Coloma en sentit Mataró per inundació. Això provoca cua en aquest punt i també en sentit contrari cap a Barcelona, on només hi ha un carril obert. Com a conseqüència, retencions també a la C33 i C58 a Montcada d'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i a les rondes. Ronda de Dalt, molt congestionada de Trinitat a Vall d'Hebron, en en sentit Llobregat i de la Vall d'Hebron a Canyelles en sentit Trinitat i Ronda Litoral de Sant Adrià a Santa Coloma també en sentit Trinitat.
12: Pendents, doncs, d'aquesta pota nord, sobretot, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos, la majoria per baixos o garatges inundats, sobretot a la regió de Girona, que és on ha caigut fort aquesta tarda. A les comarques de Girona han caigut més de 40 litres en menys de mitja hora i en algunes poblacions hi ha caigut pedra. Ara, com dèiem, doncs, estem pendents d'aquestes pluges a l'àrea de Barcelona.
9: Gràcies, Teresa.
12: Adéu-siau, bona nit.
9: Bona nit.
14: Vaig escriure una cançó per sortir de tot això.
8: Avui dimecres hi ha sessió de nit aquí al Camp Nou, però Laura, també hi ha altres partits. Comença avui l'Europa League.
10: Sí, avui, com dius, es juga la primera jornada de l'Europa League. Hi ha dos equips de la Lliga Espanyola, el Celta i la Reial Societat. El Celta ja ha jugat avui, s'ha estrenat amb derrota, però contra l'Omonia. Omonia 1, Celta 0. El gol de l'Omonia ha arribat, però al minut 88, un golaç del jugador Valkovic des de fora a l'àrea, i així, doncs, derrota del Celta. I ara tenim diferents partits en joc, també d'aquesta primera jornada de l'Europa League. Per exemple, el Milan està perdent 0-1 davant el Benfica. I més tard actualitzarem la resta de resultats.
8: Alguna cosa més, handbol?
10: Doncs sí, tenim el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol en joc. Ara mateix partit al descans, partit de la tercera jornada de Lliga. Està perdent el Granollers d'un, Granollers 8, Morvedre 9. I això és tot avui de, pel que fa a l'actualitat esportiva. Mireia.
8: Aquí al Camp Nou comença a sonar el cant del Barça. 8 minuts perquè comenci aquest Barça Racing.
0: La TVT a Catalunya Ràdio.
15: Què us poso?
16: Per mi una estrella.
15: I per tu?
17: Jo també una estrella.
16: Ara estem d'acord.
17: Estem d'acord?
18: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.

0: Sona el camp del Barça, ja la tribuna de premsa, no plou. Recordem, Mireia, l'11 del Barça.
1: Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo la defensa. Al mig del camp, Rodri, Pedri, Dani Olmo i al davant, Lamine, Rafinha i Adeyemi.
2: Lamine es converteix aquesta nit en el primer titular centenari de Hansi Flick. L'extrem català arriba avui a les 100 titularitats sota les ordres de l'alemany, més que cap altre jugador de la plantilla. Per darrere venen Cubarsí, suplent avui, amb 98 titularitats, i Pedri, tercer, amb 97.
0: Rotacions de Cubarsí, Carles, sobretot, no?
3: Bàsicament. Jo crec que està bé. Christensen ha de ser un jugador important, tant sigui com a la titularitat com per donar-li minuts de descans a Cubarsí. És evident que aquests jugadors són dos partits per setmana, han de tenir descansos, i en partits com el del Racing mal aniria que no pogués descansar un jugador com Cubarsí.
0: Marc, la dada.
4: El Barça va arribar menys a l'àrea rival que el Llevant en l'últim partit de Lliga.
0: El Barça va arribar menys
4: a l'àrea rival que el Llevant.
0: Molt bona aquesta, Marc.
4: Té una mica de trampa, perquè és només la primera part, però sí que el Llevant va trepitjar més vegades l'àrea del Barça que el Barça ho va fer a l'àrea de Llevant.
0: Però els primers 45 minuts, em dius?
4: Els primers 45 minuts, exacte.
0: Ostres, i en canvi vam tenir més sensació de dificultats defensives a la segona part, oi?
4: Sí, i a la segona part gairebé un 30% més va tocar l'àrea rival al Barça que no va fer el Llevant.
0: Ostres, és curiós, a vegades les sensacions i les dades no van de la mà, però sí que va ser un partit que queda clar que el Barça va patir al darrere, i aquesta dada del laboratori ens ho reflecteix clarament. L'11 del Racing, Mireia.
1: Avui amb Aguirre Zabal a la porteria, Hernando, Facu, Pedro Felipe i Aaron Martín a la defensa, al mig del camp, Prati, Canales, Sainz, Maza i Maguet, i al davant, Arana i Villalibre.
0: I ara, com sempre, farem el Dafo amb el Bernat Coll. La D de debilitat.
2: Les múltiples rotacions. Avui el Racing fa 9 canvis respecte a l'últim partit i deixa gairebé tots els titulars a la banqueta. No juguen els laterals, el central amb més minuts, els dos creatius, Canales a part, que sí que juga, i el màxim golejador. Com a resum, 4 titulars d'avui no han jugat ni 20 minuts aquesta temporada.
0: La A d'amenaça.
2: Canales és el gran referent d'un Racing a qui li agrada associar-se i que amb l'ex del Betis sempre té un valor assegurat. Als seus 35 anys garanteix talent i una última passada precisa per la velocitat d'Arana o la rematada de Villalibre.
0: La F de fortalesa.
2: L'efectivitat. El Racing arriba poc, li costa traslladar les seves possessions a l'últim terç, però marca molt. Tercer equip que menys rematades necessita per marcar, fa un gol cada 6 rematades i ja suma 9 gols en total.
0: I la O d'oportunitats.
2: El duel Lamine-Aaron Martín, el lateral esquerre del Racing, acabat de firmar del Gènova italià, només ha disputat un minut en l'últim mes i arriba sense ritme de competició. Serà ell l'encarregat de frenar un Lamine enratxat. Així doncs, el duel comença inicialment desequilibrat.
0: Aaron Martín és aquell lateral esquerre que va començar l'Espanyol, oi? Que
2: sí.
0: Després se'n va anar a Alemanya, al Mainz,
2: sí.
0: I després va passar del Mainz al Gènova directament?
1: No, hi ha una etapa al Celta, com ha cedit el 2021.
0: Però no va jugar gaire, eh?
1: No.
0: Quants anys té l'Aaron Martín, ja?
1: 29.
0: 29, eh? Di que no volies dir, Bernat?
2: No, que el Celta sí que va tenir uns quants minuts. En aquells mesos va ser bastant protagonista, però doncs no va tenir continuïtat.
0: Doncs no el recordo. Bé, la qüestió és que ha arribat al Racing i sense debutar encara, dius, eh?
2: Un minut.
0: Avui. Un minut ha jugat, eh? Per tant, avui s'estrena com a titular un Racing que també fa una mica de rotacions, pensant més en el partit del cap de setmana i no en aquesta visita al Camp Nou 12 anys després... No, 15 anys després, l'hem dit, Laura?
5: Sí, 15, des del 2011.
0: 2011, 2012, i ara 2026-2027.
5: Correcte.
0: 15 anys d'aquella última visita del Racing, que ha estat a segona divisió i fins i tot a primera federació, i ha pogut recuperar la categoria. Han vingut bastants aficionats del Racing, no s'han volgut perdre aquest retorn al Camp Nou. Ha parlat Flick?
5: Sí, ha parlat al micròfon de DAZN, on li han preguntat si el Barça està a prop del futbol ideal que ell pot imaginar.
6: We're doing good, but also we have a space for improvement, so it's normal. It's not possible to play the perfect game. I think always something is what you see potential, what we have to make better. But we are on a good way, but we have to work hard.
5: Ho estem fent bé, però també tenim marge de millora. És normal. No és possible jugar al futbol perfecte. Sempre hi ha alguna cosa per millorar. Anem pel bon camí, però hem de treballar dur. També ha parlat sobre Rodri.
6: No, this is why we said okay, we want him, and also the idea how we play football. He's very important for us. But at the end, I also see the potential of the other players. But he has a lot of experience. He's with the ball, helps a lot. Everything what he's doing is good. So this is on this level. A player on this level is top. But also we have to focus on the other players and they are still doing really, really good.
5: Això és pel que el volíem, per la idea que tenim de futbol, és molt important per nosaltres. Al final sempre veig el potencial dels jugadors adults, però té molta experiència. Ajuda molt amb la pilota, tot el que fa és bo. Un jugador d'aquest nivell és top, però també ens hem d'enfocar en els altres jugadors que també ho estan fent molt bé. Per últim, a Dazón li han preguntat sobre el paper de Dayemi.
6: For us it's important to manage the minutes, of course. So it's this is especially in the first step of the season till the international break, we are focused on that. What we can do, who needs less minutes. So for today also, it's about Pau Kubasi played many games also in the World Cup. So we decided that he has a rest today from the beginning. But Karim is a player with huge speed. He show also that is a lot of dangerous in front of the goal.
5: És important gestionar els minuts, especialment a la primera fase de la temporada i fins l'aturada de seleccions. Estem centrats en això. Cubarsí ha jugat molts minuts també al Mundial i hem decidit que descansi avui des de l'inici.
7: El laboratori.
0: Just en el moment que apareixen els futbolistes al terreny de joc, Carles, les tres prioritats avui. La primera.
3: Els centrals.
0: Els centrals d'avui, que són Christensen i Gerard Martín. Ho dic bé, oi? Perquè sí. Vaig una mica sí, encara amb la ressaca de la prèvia. La segona.
3: Contra qui juguem avui, perdona?
0: Ah, sí, d'acord. Segona, Carles.
3: Olmo a la mitja punta.
0: Olmo a la mitja punta. Avui Fermín comença la banqueta. I la tercera.
3: La tornada de Jamie al titular.
0: I a Dayemi, que tornarà a ser titular amb Lamine Yamal i Rafinha, després
3: que no descansen.
0: Del bon partit que va fer o bons minuts finals que va fer contra el Llevant, deixant Gordon a la banqueta. Marca el repte.
4: Avui preguntem quin extrem tindrà més èxit en l'un contra un, si a Dayemi o a Lamine Yamal. I recordem els guions que per poder votar cal que entrin a Twitter i l'Instagram de la TDT.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: Mireia, l'11 del Barça.
1: Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo a la defensa. Mig del camp amb Rodri, Pedri, Dani Olmo i al davant Lamine, Rafinha i Adeyemi.
0: El Racing de José Alberto.
1: Aguirrezabal a la porteria, Hernando, Facu, Pedro Felipe i Aaron Martín a la defensa. Al mig del camp Prat i Canales, Saiz Maza i Maguet i al davant Arana i Villalibre.
0: Qui xiula, Marc?
4: Avui ho farà José Luis Munera Montero, andalús de 43 anys. Ha dirigit 33 partits del Barça amb 23 victòries, 4 empats i 6 derrotes.
0: I el bar?
4: Carlos del Cerro Grande, madrileny de 50 anys. El famós. Fa 3 anys que forma part de la categoria bar, després d'estar 12 anys com a àrbitre de primera.
0: Molt bé, del Cerro Grande avui al bar. Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT?
5: Doncs avui el partit s'emet per Dazón, per tant cal sincronitzar la imatge i el so a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio i també, com sempre, se'ns pot seguir i sincronitzar per l'app i el web de 3CAT.
0: Doncs tot a punt al Camp Nou per l'inici d'aquest partit. Laia, no plou, però no. Hi ha buits a la graderia.
9: Sí, tot just superem la mitja entrada, sí, bastant, una mica més. La previsió era de 60.000, vull dir, bona entrada, però és cert que aquests problemes que dèiem a l'inici, per la pluja, els accessos, sobretot en transports també, potser ha dificultat que hi hagi més gent de la que s'esperava.
0: Doncs esperant bones notícies respecte a aquest temporal i aquest avís de protecció civil de cara a aquest vespre.
10: Teniu notícia de que hi hagi hagut algú? Potser ho heu dit abans, i com que estàvem en el trànsit de venir del programa especial a la cabina, passaria un lliurament d'un trofeu, Mireia?
1: Sí, el premi que otorga Rafinha com a millor jugador del mes d'agost.
10: És aquell premi que dona, la Lliga.
1: Sí, la Lliga li ha donat el premi a Rafinha com a millor jugador de tota la Lliga del mes d'agost.
10: Que és un premi que no és gaire lluït des d'un punt de vista estètic.
5: Però merescut, merescut.
10: No, merescudíssim, això segur, sí, sí. I ara hi ha un altre acte amb Carles Naval com a protagonista, pot
1: ser? Sí, perquè fa 40 anys, ara ho estan posant els videomarcadors, 40 anys de dedicació, de compromís i d'estima pel Barça de Carles Naval.
10: És el delegat del Barça, que ara rep una placa, un obsequi de part del president Joan Laporta. Al costat també hi ha Deco.
5: La seva família, i ara tot l'equip també.
10: I tot l'equip, amb una samarreta commemorativa. És un dels treballadors, crec que és el segon treballador amb més antiguitat al club, el de Carles Naval. I 40 anys fent de delegat del
5: primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
0: Em sona el telèfon, sí. Em sona el telèfon.
3: Que, a tots.
5: Que hem de rebre un avís de protecció civil.
1: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
0: Avís de temps violent a Barcelonès i Maresme per les properes dues hores, risc d'inundacions sobtades i extremeu les precaucions amb la mobilitat. Seguiu les instruccions de les autoritats. Si esteu en risc, truqueu al 112. Bé, doncs els que som al Barcelonès i hem d'anar després al Maresme, doncs anirem amb compte. Gràcies per l'avís. Que ha sonat aquí els mòbils del Camp Nou.
10: No, el que volia preguntar és si hi havia hagut alguna suspensió en algun partit de primera divisió. Algú li sona o hi ha hagut alguna notícia?
2: De primera de la Lliga, diguem-ne, d'avui. Sí. Els dos partits...
10: M'havia semblat que hi havia un Llevant Atlètic,
5: sí,
10: pot ser.
5: Sí.
3: Plou molt
5: sí,
3: allà, eh?
10: Sí que s'ha suspès.
5: Sí, s'ha suspès, Bernat. Sí, perdona, ho estava confirmant ara.
10: S'ha suspès el Llevant Atlètic Club,
5: sí,
10: eh?
5: Sí, per que s'havia de jugar a 10:15.
2: És que les escales estan inundades, eh? Si no poden anar al camp.
0: Del Ciutat de València,
5: sí,
0: eh?
5: Sí.
10: Doncs problemes en general, repartits a la costa mediterrània, quan atenció que el Barça també ataca en la primera acció amb Lamine Yamal, escurat a la banda dreta, fa la centrada, xut, directament a les mans d'Aguirre-Sabala.
0: S'ha activat ràpid el Barça, la recuperació i la transició de Adeyemi buscant Lamine Yamal, que al primer control no ha trobat una direcció a porteria, s'ha obert massa i ha tornat bé la defensa del Racing.
10: La posa en joc la defensa del Racing, que m'ha sorprès que presenti aquest equip tan farcit de suplents com ens ha comandat el Bernat Coll, que has dit 8 o 9.
2: 9 respecte a l'últim partit. Dels titulars només et sonarà Canales. No hi ha ni el golejador, ni els creatius.
10: Ni el lateral esquerre que volia fitxar el Barça, Salinas.
5: Salinas, jo el volia veure.
2: Ho havia jugat tot fins ara, primer descans important.
10: La pilota la torna a tenir el Barça, primer minut de joc, que és Adeyemi, qui prova d'atacar, l'envia per Cancelo, que és molt ràpid, se'n va fins a la línia de fons, la seva centrada no és bona. Pilota rebotada en Rodri a la frontal de l'àrea, la pot allunyar la defensa amb una puntada llarga. L'avantatge, finalment, serà per Gerard Martín, que amb el cap l'envia enrere cap al porter, cap a Joan Garcia.
1: Demanava unes mans, Flick.
2: Ha fregat Pedro Felipe amb la mà esquerra dins l'àrea, però no sé si Marc...
3: No.
10: I un nou problema amb la pressió de la pilota. Dic nou perquè ja he vist bastants partits de primera divisió aquesta temporada, no només del Barça, sinó altres equips que els jugadors es queixen i diuen que la pilota té algun problema de pressió. Curiosament, pilotes que són aquestes pilotes que tenen el xip, el sensor, per poder detectar les jugades en el punt exacte en el que es produeixen.
5: I ara li han donat una altra pilota a l'àrbitre i tampoc acaba d'anar bé. Ara Eric García n'agafa una que està a la banda.
10: I Flick també
5: li en dona una altra, la tercera. Però això no es comprova abans del partit, molt.
0: Està passant molt, Avui és el tema del Flick i... Ai, del Flick, del xip i de les pilotes d'entrenament i d'escalfament, o la pressió de les pilotes. Vaig veure també que el Betis Madrid estaven totes desinflades.
10: Al principi de partit van haver-la de canviar 5 o 6 vegades. La pilota la remena al Barça al mig del camp. És Pedri qui li deixa a l'esquerra, cap a Gerard Martín. L'envia cap a la posició de Adeyemi, avui titular en detriment de Gordon. S'ha quedat a la banqueta l'anglès Anthony Gordon. és titular alemany, Karim Adeyemi.
0: El Racing està amb tres centrals, amb Prat infiltrat entre Pedro Felipe i Facu González. I a les bandes recordem Manu Hernando i Aaron Martín.
10: Pilota a l'interior de l'àrea, l'acaba atrapant el porter del Racing, el basc Julen Aguirre-Zabala, després que la pilota li hagi acabat caient fàcil per la seva acció d'atrapar-la.
5: Per cert, estem veient ara imatges per televisió de l'estat del Ciutat de València, on s'ha suspès el Llevant Atlètic Club. Hi ha tota una banda del camp ben inundada, la zona de les porteries també amb molta aigua.
0: En fase amb pilota, Prat hi fa un pas endavant i se situa com a mig centre. Quan defensa el Racing, s'infiltra entre centrals per fer línia de 5. Per davant queden Maguet i Canales.
10: Juga
0: i Íñigo Vicente, perdó.
10: Juga la pelota a la Minya Mal, la filtra molt bé per l'arribada d'Eric García a l'interior de l'àrea. La seva central s'ha acabat convertint en un gairebé xut directe a porteria. No l'ha pogut enfocar bé i ha acabat convertint-se en una pilota fàcil pel porter.
0: Però aquest està trepitjant el Racing, està amb una pressió altíssima, està en gran intensitat, no deixa sortir a un equip que té alegria, que és un equip que té molt bon tracte de pilota, que li agrada jugar ofensivament, que avui viu un registre absolutament atípic, perquè segona divisió era dominador, i a primera divisió aquestes primeres jornades també, sap avui que ha de fer una altra cosa, probablement d'aquí també les rotacions, el desgast, el treball per futbolistes més capacitats i amb menys minuts, i ha de plantar-se amb 5 defenses, amb Prat i infiltrat entre centrals, els 3 migcampistes, amb Íñigo Vicente a l'esquerra, Canales a la dreta, Maguet al mig centre.
2: És Íñigo Sainz Maza. Íñigo Vicente està a la banqueta. És,
0: és un altre Íñigo.
2: Exacte,
0: eh?
2: Que no havia ni debutat aquesta temporada.
0: Ja sabeu que Íñigo Vicente té una debilitat des del dia de l'Atlètic,
2: sí,
0: però no acaba de jugar mai.
10: Compte, Olmo xuta fora. Ho ha provat el dorsal 20 del Barça. Ho ha provat Dani Olmo. El seu xut ras ha sortit desviat a l'esquerra de la porteria d'Aguirre-Zabala. Efectivament, juga Íñigo Sainz Maza, que Íñigo, du el dorsal número 6. I Íñigo Vicente, que porta el 10, és a la banqueta.
2: Diria que també Vicente... és el capità, també, Íñigo
0: sí,
2: Sainz.
0: Sí. A Íñigo Vicente tinc un deute pendent, que és per mi un dels futbolistes de la Lliga. O sigui, és un jugador amb una qualitat espectacular, amb un talent i una creativitat, una imaginació. És una llàstima que no el puguem veure avui al Camp Nou. Juga Íñigo Sainz,
2: Maza,
0: heu dit?
2: Sí.
10: Sainz Maza.
0: Li direm Íñigo,
10: sí.
0: Que jugarà a l'esquerra del mig camp, per darrere dels dos davanters que són Villalibre i Arana.
5: Torna a ploure al Camp Nou, la gent obrint paraigües i posant-se capelines.
10: Adeyemi fa l'intent de jugar davant Manu Hernando, continua Adeyemi, la juga cap a Cancelo, Cancelo la torna per Adeyemi, passada enrere per Rodri perquè posi una mica d'ordre al mig del camp, jugant la pelota a Pedri, més enrere encara, la rep Gerard Martín, fa la passada per Christensen. Avui parella de centrals, Christensen, Gerard Martín, poc habitual. La rep Dani Olmo, encara és zona llunyana de l'àrea. La toca enrere per Gerard Martín. Desplaça la pilota a la banda esquerra perquè provi l'acció d'extrem, Joao Cancelo. Continua el portuguès, se li llença a terra Manu Hernando, escombrant la pilota. L'acaba enviant fora del camp, per tant serà Carles corna pel Barça.
3: El primer del partit.
0: I continuo tenint la sensació que quan juga Cancelo juga Adeyemi. Que l'amplitud que dona Gordon a la banda i que permet que Xavi Aspar vagi per dintre no és el mateix amb Adeyemi, que té una perspectiva...
10: Centrada de Pedri, rematada de Rodri, la pilota desviada, molt desviada, sense perill, se'n va fora del camp.
2: El Racing, joc... ja cap, perdona, Ricard, només dic que el Racing és l'equip a qui més li rematen les jugades d'estratègia, per tant, atents en aquestes accions.
0: Deia que una perspectiva del joc més vertical, més interior, més profunda... que fa que el lateral estigui més obert i el davanter més tancat, a diferència quan juga Gordon, que permet que Xavi Espar sigui un migcampista més. Oi que l'últim partit aquí, crec que el de Champions, ja van jugar Cancelo i Adeyemi.
2: Feyenoord, sí, Cancelo i Adeyemi, titulars.
10: És a dir, que va per parelles, la cosa. La pilota la talla al mig del camp, el Barça intenta controlar-la Sergio Canales, que ja deu ser veterà, no? Era molt jove,
1: 34
10: però
1: anys
10: ja
1: de
10: ho ha
1: Canales.
10: Deixat... Bé, ho continua sent, però com a futbolista no tant. Atenció, Adeyemi, posa la directa, fa la centrada a l'interior de l'àrea, arriba Rafinha, la controla, xuta Rafinha, salta i salva també Aguirre-Zabala, evitant un gol clar, una ocasió clara, favorable al Barça, ho hauria pogut fer Rafinha. La pilota la torna a tenir l'equip blaurana. En Pedri l'envia cap a Lamine Yamal. Lamine Yamal, zona de tres quarts, busca la passada cap a Cancelo. Compte que prepara el xut. Xuta Cancelo! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Mare meva, quin golaç acaba de clavar Cancelo! Quina castanya, quina gardela, quin canyardo, quin xutarro! Quin golaç de fora l'àrea s'acaba d'inventar Cancelo. Aquesta ànima lliure. Avui la banda esquerra del Barça és l'ànima lliure, la de Cancelo i la de Yemi. Aquí pot passar de tot. Pot passar en positiu, com ara, i esperem que no, pugui passar també una cosa no tan bona. En qualsevol cas, de moment ens quedarem amb allò.

0: dreta i remata amb la dreta.
1: O sigui que la Minyamal trasllada la pilota a l'altra banda, per tant Cancelo, en aquest cas, Marc, està en una posició interior, eh? No sí. està obert a la banda, eh?
0: Sí, sí, està una miqueta pràcticament a la frontal de l'àrea, de
2: on remata, sí. El lateral no salta perquè, dèiem, hi fixa a l'esquerra, té un espai per pensar, col·locar-se, com diu el Marc, i xutar i clavar-la a l'escaire.
1: O sigui, en aquest cas estava fixant amplitud a Dejemi i és Cancelo per dintre, per tant, control, com diu el Marc, amb l'esquerra, orientació amb la dreta i rematada amb la dreta, eh, Marc?
0: Sí.
3: I després la defensa està una mica enfonsada, el que li permet a ell tenir una distància entre el possible marcador de 2 o 3 metres que li permet rematar com ha volgut i on ha volgut.
4: El primer gol de Cancelo aquesta temporada, el primer de la tercera etapa aquí a Can Barça. Mans a les orelles per sentir com tothom d'aquí al Camp Nou celebrava el gol. S'ha assenyalat l'escut i abraçada també amb Lamine Yamal, que se'l mirava i es posava les mans al cap.
1: Ja n'hem fet uns quants de fora de l'àrea,
5: sí,
1: Bernat.
5: Sí, sí, sí. Haurem de...
1: Aviam si els recupereu, els del dia del Feyenoord, no sé quants
4: són
1: dies.
4: Són espectaculars, aquests gols.
1: Sí,
4: eh?
1: Sí. Toca el pal de dalt, quan toca el pal
4: una
1: de dalt,
4: potència, sí,
1: la pilota
4: sí.
1: baixa ràpid.
5: Cancelo l'envia llançant-la amb velocitat cap a Rafinha. Veurem qui arriba abans, si Rafinha o el porter. Ho ha fet el porter del Racing, molt valent i molt ràpid. I ha acabat enviant la pilota fora del camp. Ara ha relliscat Adeyemi, que fa una tombarella enrere per posar-se dempeus, cosa que és celebrada, com heu pogut sentir de fons, pel públic que hi havia en aquella zona.
4: Home, una acrobàcia maca.
1: És un animal lliure, eh? L'altre dia vaig veure una d'aquestes imatges de la banqueta del dia després.
5: Sí.
1: La vau veure o no?
5: No.
4: Sí, que li fan com la broma de dir tu...
1: I en la Minyamal li diu als companys... És muy raro, este. És muy raro.
4: Perquè li diu Christensen, no, tu aquí no pots seure, més enllà.
5: Mira, la rep a Dejemi. Compte, que Dejemi se'n pot inventar una altra tensió. Xuta Dejemi! Fora!
1: Amb la dreta!
5: Ha volgut emular el seu company de banda, Joao Cancelo, en aquest cas amb un xut ras, un xut menys factible de ser celebrat com a gol. La pilota ha sortit desviada, com deia el Rigar, amb la cama dreta, la que teòricament
1: sí, sí.
5: és la maldestra.
1: I és la que fa servir per rematar. Bé, el Barça ha començat amb la tramuntanada activada. El Racing respira com pot per no ofegar-se. Des del primer minut ha tingut opcions. Xuts exteriors de Dani Olmo, de Dejemi, el gol de Cancelo, una rematada dintre l'àrea petita gairebé, o a la frontal de la petita de Rafinha, que ha refusat Aguirre Zabala, i el Racing que gairebé, Marc, no ha trepitjat l'àrea del Barça, podem dir-ho, no?
0: No, pràcticament no. Estem al 80% de localització al camp del Racing, i el Racing, ara sumaré tot, però crec que no ha tocat cap pilota dins l'àrea del Barça.
1: Molt bé, doncs ens ho confirmes.
2: El Racing és el segon equip que menys es localitza a camp rival.
5: Té la pilota Rafinha, atacant des del costat esquerre. La cedeix cap a Dejemi. Continua l'alemany, una mica empantat. Acaba perdent la pilota, però l'àrbitre diu que li havien fet falta. Es queixa Canales, Sergio Canales. Jo recordo Sergio Canales quan era un jugador promesa del Racing. El va fitxar al Madrid,
1: sí.
5: com a molt jove.
1: El Madrid va estar 2 anys, després se'n va anar a València, després va anar a la Real Societat, al Betis, va rodar per uns equips de la Lliga, sempre amb equips que proposaven molt bon
5: sí,
1: futbol,
5: sí.
1: sempre.
5: Li va faltar el Barça.
1: I després se'n va anar a Monterrey
5: a Mèxic,
1: per
5: sí.
1: tornar.
4: Hi ha hagut una entrevista que ell deia si era cert o era falsa una frase que li donaven i li deien el futbol del Barça hauria estat millor per Sergio Canales. I ell ha dit que sí, que probablement.
1: Veritat.
5: Veritat o mentida? Veritat.
4: Millor sí, que el del Madrid, perdoneu. No ho he dit, això.
5: 12 minuts de la primera meitat. Barça 1, Real Racing Club de Santander 0. Picarà falta al Barça, és molt llunyana, però sembla que Olmo vol intentar. Finalment serà Rafinha. Pica, Rafinha, pica a les cames de la tanca. La torna darrere Rafinha. La jugada s'ha d'iniciar des de l'inici, des de 0. Amb passada oberta de Cancelo cap a la banda dreta per Lamine Yamal. Lamine penja la pilota a l'interior de l'àrea. A la frontal l'ha aconseguit tallar amb el cap un jugador del Racing. La lluita Villalibre. Se l'endú finalment Pedri, que l'endarrere cap a Joan Garcia. Tot això, però fora de l'àrea. Per tant, jo crec, Marc, que podem confirmar que la pilota no ha entrat encara a l'àrea del Barça.
0: No. O sigui, sí, però no per acció del Racing, ni el Racing tocant-la, res. Mm.
5: Si hi ha alguna sessió enrere, algun sí. jugador del Barça, el seu propi porter. Toca la pilota amb les mans Arana per intentar recuperar el mig del camp. I l'àrbitre li diu alguna cosa a Arana... I li diu alguna cosa a Cancelo.
1: Mira, estic fent memòria. El gol de Dejemi des de fora l'àrea. L'altre dia, Xavi Espar. L'altre lateral esquerre, també des de fora de l'àrea. I n'hi deu haver més. Busqueu-los.
2: Estem buscant.
5: Juga la pilota Rafinha, l'envia cap a Eric. Eric li torna d'esperó per salvar-la. Rafinha obre molt bé cap a la banda esquerra per Cancelo. Cancelo avança, compte que s'ho vol preparar. L'envia amb l'exterior del peu a l'interior de l'àrea. L'acaba atrapant el porter. Si arriba a tocar-la lleugerament,

0: Dani Olmo potser fins i tot va cap a gol. Ha estat un intent de... assistència per... A veure qui la caça, no?
1: Una centrada amb l'exterior, interessant.
0: Jugador
1: realment. Mira com passiga el Barça, eh? Sí, és que sí. Està, vol sortir el Racing des del darrere, però hi van tots. Adeyemi, ara, que esprinta, Rafinha, Lamine Yamal, salta Cancelo. El Racing amb moltes dificultats per poder-se expressar en vertical de manera ordenada.
2: Que el Barça s'està acostumant a marcar ben aviat. Els últims 4 partits ha fet el primer gol en els 8 primers minuts.
1: 4 partits ja? Marcant,
2: sí, els últims 3 era abans dels 6 primers minuts, avui el minut 8.
1: Sí, els primers 10 minuts no falla, eh?
2: Correcte.
1: Són el despertador del gol.
0: Guanya el Barça 1-0 des del minut 8 amb el gol de Cancelo des de fora a l'àrea. La té Rodri, la deixa curteta precisament per Cancelo. Cancelo la torna per Rodri. Rodri enrere pel porter, per Joan Garcia. Joan Garcia fent passar la pilota perillosament per l'interior de la petita per cedir-la cap a Christensen. La juga el danès, la toca per Pedri. Tot això passa dins l'àrea. Acabem de veure un llamp.
3: Sí, per això sentiu algú del públic.
0: I ara intentava enviar-la Cancelo cap a Adeyemi. El rebot va parar als peus de Dani Olmo. Olmo l'envia per Lamine Yamal. Lamine Yamal, el primer toc, la buscava cap a Rafinha. Potser s'ha precipitat.
1: Sí, perquè era un 4 contra 3 i ha buscat un toc delicadíssim.
0: Torna a enviar-la Lamine Yamal cap a Dani Olmo. S'esmuny, pica la pilota que se'n va fora. Ha intentat superar amb una petita vaselina picant la pilota d'Olmo, però no ha apuntat a porteria bé.
1: Com està el Barça, eh?
0: Torna a reclamar una altra pilota a l'àrbitre, eh?
3: No, és que estan marejats amb les pilotes al quart àrbitre, els entrenadors també, demanant que, si us plau, que portin noves pilotes i han anat a buscar pilotes noves.
4: És la cinquena, que canvien.
1: Déu-n'hi-do. Quina...
0: Hi ha un encarregat, no sé si de la Lliga o del Barça, que s'endú les pilotes a la zona de vestidors per inflar-les.
3: Clar, i les van entrant una altra vegada al camp, sí.
1: És una mica estrany. Ara, tot i això, quin primer quart d'hora del Barça, un altre cop aquest equip sent ja aquesta manera de jugar com un hàbit, aquest ritme i aquesta intensitat com una manera d'expressar-se natural... Ha tingut moltes opcions de gol en aquesta última transició. Ha volgut jugar tan ràpid Lamine Yamal al primer toc cap a Rafinha, que no calia, però si arriba a entrar aquesta passada era de museu. I després, com ha tornat a reciclar la jugada per la profunditat de Dani Olmo, el Barça s'ha quedat curt de gols en aquest primer quart d'hora, però no curt de futbol.
0: Ho prova novament Lamine Yamal, és a la banda dreta, la cedeix cap a la frontal per Pedri. Pedri amb Eric García intentava tornar-li també el primer toc. Ha tapat bé Íñigo, ha enviat la pilota fora, servei de banda, out favorable al Barça.
1: I una temporada es viu partit a partit i amb la jubilació passa una mica el mateix, es prepara pas a pas, perquè pensar què vols fer en aquesta nova etapa de la vida és molt personal. Així que comença avui a planificar el futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Informa-te'n a caixabank.cat. Minut 16, gran primer quart del Barça, amb un gol el de Cancelo, un golàs al minut 8 des de fora de l'àrea.
0: Adeyemi la juga per Cancelo, costat esquerre de l'atac blaugrana, a la zona més central, la rep Rodri. Rodri obre una mica més a la dreta per Eric García, aquest la juga cap a Lamine Yamal, que prova de superar Aaron. Lamine Yamal fent una passada boníssima cap a Dani Olmo, no la fallis! L'ha fallat perquè s'havia llançat al damunt Aguirre Zabala, però la passada de Lamine Yamal ha estat de museu. Llàstima que hi havia fora de joc.
1: Hi havia orsai, però com has vist que el pas endavant d'Aguirre Zabala li tapava l'espai a Dani Olmo, Bernat? I ha rematat contra el Ninot, no sabia. Abans havia intentat tocar per sobre suau, Aguirre Zabala fa aquest pas endavant molt ràpid i ara no ha sabut com resoldre la situació, tot i que després ha aixecat la bandera a l'auxiliar.
0: Quina passada, Lamine, a Dani Olmo. Està ràpid també, Lamine, eh?
1: Molt, de cap.
0: Minut 17, amb 14 segons.
3: Per això sentiu de fons escrits d'independència i veiem estelades aquí al Camp Nou.
0: Per cert, sense voler relacionar càntics i amb comentari, el Barça no ha sortit ni el Racing amb aquella samarreta del tema de Ceuta, oi?
3: No, cap dels dos.
1: Eren
3: no.
1: Només a camps de València,
3: sí,
1: la proposta.
3: Sí, d'equips valencians.
0: Pilota centrada per Adeyemi, l'acaba tallant la defensa del Racing, la rep Rodri la deixa per Eric se la prepara, no prova el xut, l'envia per Lamine farà alguna entremaliadura, continua Lamine, la deixa per Pedri, per Eric l'envia al segon pal i arribarà Adeyemi, la salva com pot, l'acaba atrapant el porter. Després que la pilota enviada cap a Adeyemi hagi sortit per la línia de fons, segons l'assistent de l'àrbitre.
1: Però la localització a camp del Racing és altíssima, Marc.
4: Sí, ara, mira, ara t'ho diré. Estem al gairebé 80%. Estem al 78,7% a camp rival.
1: I la possessió?
4: La possessió del 73,8% pel Barça.
1: Gairebé un 80% a camp del Racing s'està jugant el partit. El Barça no ha patit defensivament, el Racing no ha trepitjat l'àrea blaugrana, el Barça ha tingut opcions de gol, però només n'ha fet un, el de Cancelo.
0: Salta Rodri, prova de baixar-la, ara no amb eficàcia a Lamine Yamal, se li ha escapat el control, recupera el mig del camp Pedri, el Barça pressiona, la té Dani Olmo, l'envia per Adeyemi, la pica, gol, no, fora. No, l'he cantat abans d'hora perquè ja el veia dins. Si és que era gol, Ricard.
1: És que havia superat a Irrazabal amb un toc suau. Saps quina és la clau? Que
4: amb l'esquerra. Ah,
0: Adeyemi, Adeyemi. Si ets esquerrà, has de xutar amb la dreta. Si ho diu, ho diuen tots els manuals.
1: Ho havia fet molt bé. Primera desmarcada i com toca suau per sobre de Irrazabal, però la pilota no ha agafat direcció a porteria. El Barça està perdonant la vida una miqueta al Racing perquè, si no, en 20 minuts el Racing ja haurien encaixat un parell o tres gols
0: ja
1: perquè el Barça està amb la porteria d'Irrazabal al cap.
3: Sí, ja cauran, has vist gairebé gol i també mig camp nou, que ja el cantava.
0: És que la veritat...
3: Era bonic, si entrava, sí. Era maco.
1: I tant,
3: també.
1: I tant.
0: Demano disculpes a aquells oients que...
3: Que des de casa l'han celebrat.
0: Enduts per l'eufòria.
1: Han sentit la frustració.
0: Després han vist com tot baixava, no? Pilota per Olmo, Olmo l'envia per Lamine Yamal, aquesta pot ser bona. Lamine Yamal des de la banda dreta fa l'assistència, la toca Irrazabal i arriba Adeyemi, la controla, la deixa per Rafinha. Rafinha xuta, la pilota se'n va a corna. Està perdonant el Barça una golejada d'escàndol. Sí.
1: Falta finalitzar, avui falta acabar. Hi ha dies que té molta efectivitat, com per exemple el camp del Llevant, i avui, en canvi, costa acabar la jugada bé, amb prou contundència. Ve Irrazabal, que viu molt a prop de la frontal de la petita, i això genera dificultats al Barça perquè ha de resoldre més ràpid. I fins ara, amb poca precisió, el gol ha estat des de lluny.
5: Segon corner pel Barça.
0: El pica Rafinha, cap esquerra, cap al segon pal, un pal una mica passada, tot i així la pot salvar Christensen, i arriba Rodri, la deixa per Dani Olmo. Olmo per Lamine Yamal, allunyat de l'àrea, busca la passada boníssima cap a Rodri, 20 minuts de la primera, 1-0 guanya el Barça, la centrada de Rodri, la treu la defensa amb un cop de cap, la baixa Cancelo, l'envia per Dani Olmo. El Barça, insaciable, busca el segon i gairebé diria que busca el quart, fins i tot, abans del segon. Però a poc i bona lletra, la té Adeyemi, llàstima, la passada cap a Rafinha no ha sortit bé. Intenta sortir al contracop el Racing. Pilota a la banda esquerra per Arana. Arana davant de Gerard Martín. Posa el cos Gerard Martín i envia la pilota per Joan Garcia. Podríem considerar aquesta la primera intervenció del Racing a l'àrea del Barça? O no ha arribat a tocar-la?
4: Realment no l'ha arribat a tocar dins de l'àrea.
0: No, ha estat Gerard Martín qui s'ha avançat i l'ha cedit cap al porter, oi?
4: Sí.
0: Juga enrere a Arana, la toca Íñigo. Arana la deixa molt bé ara per l'arribada de Prati, però també molt bé s'ha avançat Joan Garcia per evitar que la pilota arribés a les files dels davanters del Racing.
1: Que atent, Joan Garcia, sempre a cuidar l'esquena.
0: Pilota per Rafinha, tot sol, Rafinha, la pilota de darrere, la Vindia Mal, l'engalta, la salva un defensa i l'àrbitre diu que penal. És penal. Penal per la caiguda de Rafinha, que quan intentava fer la rematada ha estat desequilibrat per Pedro Felipe, el brasiler. I groga, també.
4: Compte la trepitjada, més que l'empenta. Sí, sí.
1: És una trepitjada, Carles?
4: Ja empenta i sense voler, jo crec que el jugador del Racing acaba trepitjant-lo pel darrere, però sembla que s'incorpora. Una acció molt similar per la qual han expulsat Angelinho al partit del Depor. No, Angelinho és molt bèstia,
1: És més bèstia que aquesta.
4: Bueno, no mira repetició, però...
1: Mira, ara li diu Rafinha Irrazabal, li assenyala la trepitjada, li ensenya el peu esquerre, com dient. No, si és que m'ha trepitjat.
0: És a dir,
1: dient, potser l'empenta no era penal, però la trepitjada és clara.
0: És a dir, el penal ho és clar, entenc, és evident. No hi ha discussió del penal.
4: No.
0: Firmeu.
4: No, com a penal, no.
0: I aleshores, aquí l'únic que es podria revisar és si la groga ha de ser vermella, no?
4: O hi ha ursai.
1: Ah, doncs estan revisant. Pot haver-hi ursai, Carles?
4: Pot haver-hi ursai i pot haver-hi vermella.
0: Ursai seria de Rafinha, sí, quan rep la passada,
1: Sí, pot haver-hi ursai i vermella.
4: És que ara veiem la repetició...
1: O sigui que ara quan vagi el monitor no sabem si... Bé, no, anirà per... Si va al monitor és per la vermella, sí. Si no, hi haurà ursai, no?
4: Exacte.
0: Doncs a veure, perquè l'àrbitre se'n va cap a Rafinha i li diu que... De moment planti la pilota al punt de penal.
1: Rafinha li havia donat la pilota a Dani Olmo.
3: Sí, però l'ha agafat des del principi ell. Avui no hi ha sessió a la Min.
1: Però i per què li ha donat a Dani Olmo?
3: A mi em feia
1: Dani
3: el dubte
1: Olmo
3: que...
1: tornat.
3: És que per un moment m'ha fet dubtar que no li hagués donat perquè li feia mal el peu esquerre. perquè el Rafinha li ha dit a Olmo, li feia que no amb el cap, assenyalava el turmell esquerre, feia gestos Rafinha, que no fos per això.
1: La gent xiula, però no entén que s'està revisant el fora de joc, no el penal.
3: Perquè
1: el penal
3: no sap que s'està revisant.
4: I el fora de joc, si ho és, serà molt ajustat, eh? Vull dir que per això
1: tant,
4: potser triga
1: una
4: miqueta
1: més. Per tant,
4: per
1: això tarda, eh? Sí.
0: Bé, en tot cas, és pilot amb xip, pilot amb sensor, i per tant s'ha de saber exactament en aquell moment
3: però
0: que toca la
3: molt,
0: pilota.
3: Eh?
0: Qui ha estat qui ha fet la passada a Rafinha?
4: Pedri.
0: Doncs tenen la imatge, el frame concret, el moment concret en el que s'ha mirat si Rafinha era o no fora de joc. Doncs atenció, perquè
1: penal.
0: Sembla que...
1: No? Sí, ja és confirmat.
0: Sí, és penal. Es confirma el penal.
1: I no toca res de la targeta, i el picarà Rafinha, que li va cedir a Lamine Yamal l'últim.
0: És el minut 24 de la primera meitat, després de rebre una falta. El penal el picarà el mateix Rafinha. Atenció, 1-0, guanya el Barça. Rafinha amb molt poca distància cap a la pilota, poques passes. Xuta Rafinha! Gol! Rafinha, caipirinha! Per marcar un altre gol. Que bé que llença els penals, aquest noi. Que bé que xutes els penals. Quina tranquil·litat veure un penal quan el xuta Rafinha. Quan xuta Rafinha un penal, em poso el sofà, em reserveixo la caipirinha, fins i tot no ni el miro, perquè sé que entrarà. 25 de la primera meitat, marca Rafinha el segon del Barça, transformant el penal. Barça 2, Racing 0.
1: Com t'agraden els penals de Rafinha, eh? Xut sec, a una cantonada, si el porter l'encerta bé, si no l'encerta com ara, a dintre. Saps qui li passa com tu? A Adeyemi, que ha aixecat els braços abans que Rafinha comencés a córrer cap a la pilota.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: ja el
1: sabia.
3: Ja el tenia claríssim.
1: Sí. Adeyemi molt abans, eh? Vull dir, ja tenia els braços a dalt, ja donava per fet el gol, que transmet un punt de justícia a tot el que havia produït el Barça en atac, que és molt. Quins primers 25 minuts del Barça contra un Racing pobre que entre les rotacions, la nova categoria i tot plegant, s'està sentint ofegadíssim. El primer de Cancelo al 8, el segon de Rafinha de penal al 22.
3: I amb aquest Rafinha ja suma 9 gols des de l'inici de temporada. Ara ho explicàvem a Adeyemi, que pràcticament celebrava el gol abans que Rafinha comencés a córrer cap a la pilota, Eric que aplaudia i Lamine Yamal que el celebrava juntament amb el golejador. Ha tornat avui el gol de Rafinha i ha tornat avui l'Spiderman al Camp Nou.
1: I Laura es posa pitxitxi?
2: Sí, 7 gols a la Lliga, empat amb Mbappé com a pitxitxi de la Lliga. 7 gols.
0: Per darrere amb 6 n'hi ha uns quants,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, hi ha Rafinha, Lamine, Camello, Robert i Roberto de l'Espanyol.
6: Lamine és un dels futbolistes que ha marcat aquesta temporada fora de l'àrea. 4 gols al Barça des de fora de l'àrea. Lamine 2, Adeyemi i Cancelo. Espart, el que el comentaves, el va marcar just acabava d'entrar a l'àrea.
1: Ah, ja havia entrat dintre l'àrea, eh?
0: Sí. 2-0 guanya el Barça, 26 minuts, primera meitat, en una nova exhibició de futbol ofensiu, de futbol de pressió insistent, insaciable, sota la pluja, que també de forma insaciable cau damunt del Camp Nou. Atenció, pilota per Pedri, toca la pilota en defensa del Racing, la desvia, serà corna favorable al Barça.
4: El tercer.
0: El corna serà llançat des del costat esquerre i el picarà Dani Olmo.
1: El Racing està fent real allò que no sé qui ho va dir, d'anar al dentista quan jugava contra el Barça.
6: L'entrenador de Caparrós, diria. Caparrós, després de perdre 7-0 la primera jornada en la temporada del Tata, diria.
0: Pica el corna, Olmo la pentina al primer cap, un jugador, intenta rematar-la Christensen, era Rodri qui l'havia pentinat al primer pal i el segon Christensen, és a dir, dos dels jugadors segurament més alts que té l'equip ara mateix, han fet aquesta combinació aèria que ha acabat amb la pilota fora del camp. És servei de porteria.
2: També està sent difícil pels 600 aficionats del Racing, que venien il·lusionats, tornaven després de 15 temporades a un camp de primera aquí al Camp Nou, i a part que s'estan mullant bastant, doncs veuen com el Barça està passant per sobre.
1: Perquè ara plou, Laia?
2: Sí, ara torna a ploure més intensament, ja.
0: Pilota a la banda dreta de l'atac del Racing, ho intenta Manu Hernando, ha rebut la falta de Cancelo. Cancelo demana disculpes al carriler dret de l'equip càntabra.
3: Mira, Christensen, 1,87 m, Rodri, 1,90 m. Hi ha un altre jugador sobre la gespa del Barça més alt que ells dos, però és el porter, que és Joan Garcia, 1,93 m.
0: Que de moment no cal que pugi a rematar els corners. Podria ser que algun dia fes falta. I possiblement encara ho faria bé i tot. Té la pilota al Racing, al mig del camp, mitjançant l'acció de Canales. Se la treu de sobre, buscant la presència d'Aaron Martín. Talla la pilota molt bé Eric Garcia. Recupera Pedro, toca enrere Canales, cap a Facu González. Pilota al mig del camp, la recupera molt bé Rodri, passada cap a Pedri, Pedri per Lamine Yamal entra dins l'àrea, Lamine Yamal retalla, se la col·loca a l'esquerra i finalment la pilota la pot treure la defensa del Racing. Lamine no li passa com a Deiemi, ha de xutar amb l'esquerra.
1: Sí, ha buscat l'espai, però el defensa l'ha aguantat, ha fet un pas enrere, no li ha permès trobar la línia de xut.
0: La pilota la recupera el Racing. Maguet al mig del camp, la juga per Prati. Prati per Aron, Aron amb Canales, encara a camp propi. Intentava la jugada Juan Carlos Arana, que ha caigut a terra, falta.
1: S'ha menjat la finta Christensen, la pilota havia passat de llarg i ha atropellat a Arana. El Racing, que vol tocar, vol jugar en espais reduïts, però no troba espais perquè s'ofega quan amb la pressió del Barça li costa molt ser precís. Dani Olmo, que demana canviar la pilota.
0: Mare meva. Aquestes pilotes amb sensor, que són 14, són 14 pilotes que no són les que es fan servir durant l'escalfament, han d'estar 4 hores abans carregant-se en una mena de dispositius carregadors que hi ha als estadis. Jo no sé si això els hi fa perdre algun tipus de pressió. Pilota en atac pel Racing. La té Aron, fa l'assistència cap a la frontal, la rep Villalibre, deixa per Maguet. Maguet continua, controla a l'interior de l'àrea. Avança, xuta i gol! Ha marcat el Racing en l'única aparició que ha tingut en atac a l'interior de l'àrea. Es lamenta Joan Garcia perquè realment els jugadors del Racing ho han tingut força fàcil perquè finalment Gay Maguet, el senegalès, hagi acabat marcant el gol que situa el 2-1 al marcador. Escurça distàncies del Racing, és un marcador, és un gol que no respon gaire a la imatge, gens, de la lògica del partit, però, perdoneu el tòpic, el futbol és així.
1: I Maguet aprofita l'única aparició del Racing a l'àrea, arribat des del darrere, un rebot. No sé si el Barça està molt tímid defensivament.
6: Cancelo està força tímid en l'última acció quan Maguet és capaç de passar. Té el duel i el perd posant la punta i el futbolista del Racing sense dificultats trepitja l'àrea per rematar.
1: Li falta contundència a Cancelo. Sí. La jugada comença a la banda d'Eric?
6: Sí, a la banda esquerra. Una passada llarga que és capaç del Racing de controlar i com sempre passa amb el Barça que li fan mal per les bandes.
1: Carles, molt tímid, Cancelo?
4: Una mica.
0: Compte, perdona, Deiemi fa la centrada. L'aire petita l'esperava Rafinha, però Prati l'ha enviat a corna.
4: Serà el tercer pel Barça i jo et deia que Gerard Martín possiblement també tenia una mica més de, com a mínim, esperar-se la jugada com podia ser i interceptar-lo el jugador una mica més.
1: O sigui, una falta d'atenció defensiva en general, sí. Primer perquè ens superen molt fàcil l'esquena d'Eric i després perquè les emergències de Gerard Martín, pel que dieu, i de Cancelo no són prou sòlides.
0: Pica corna al Barça, molt tancat. Atenció a la pantina, intenta tocar-la Christensen sense repetir l'acció davant.
1: La segona pantinada que guanya Rodri, el primer, sí, pal, eh? Sí, sí. I amb molta facilitat, però que el Barça no acaba el segon.
2: S'ha empipat molt Flick veient aquest gol del Racing, tant que fins i tot s'ha tret la jaqueteta que portava, se l'ha treta de males maneres molt bruscament, l'ha llançada i ha començat després a esbroncar alguns dels jugadors.
1: Home, és que amb les que ha tingut el Barça, la primera aparició a l'àrea del Racing, ho fa tan fàcil Maguet, s'endú el rebot per fe, per convicció. Al Barça li falta contundència i després supera Joan Garcia per sobre en l'un contra un amb una bona rematada.
0: Passa bon de cara, la remena bé al Racing, de seguida hi anem Bernat, pilota a la banda dreta, farà la centrada Manu Hernando, el segon pal, es llançava un jugador del Racing que no hi ha arribat pels pèls.
1: Canales, que ha tingut la temptació gairebé de rematar amb el braç, eh? O sigui, ha vist que la pilota no hi arribava però que la tenia a prop del gol, o sigui, que si la tocava era gol.
0: Ha generat un altre el Racing del no-res. Bé, del no-res, del seu bon futbol en aquest cas, perquè al mig del camp l'han jugat prou bé per sortir de la pressió dels jugadors.
1: Jo crec que s'han animat amb el gol. Estaven ofegats fins al minut 30, ho han passat fatal, però el gol els ha recuperat, els ha reconciliat amb el partit, ha recuperat l'energia i aquesta sensació de poder fer mal, perquè a més ara tenen el partit obert.
2: Hi ha un nou avís de protecció civil per temps violent fins a 2:15 a la zona del Barcelonès, especialment nord, i diu protecció civil que no hi ha indicació específica per al públic del Camp Nou, que es troba en situació de seguretat i que estan en contacte amb el Barça per coordinar la sortida en acabar el partit.
0: Molt bé. La pilota a la llunya, ara Pedro Felipe, un dels centrals del Racing, evitant que la pugui jugar Deiemi, enviant la pilota a corna.
4: El cinquè.
0: I que ara corna Dani Olmo des de l'esquerra. La pluja no para al Camp Nou, però no és tan forta com altres dies.
3: Sí,
0: potser,
3: no són cortines d'aigua.
0: I carà al corna Dani Olmo, que aixeca el braç dret, 33 de la primera meitat, 2-1, guanya el Barça, pica corna Dani Olmo, salta amb els punys el porter Aguirre Zabala, intenta endur-se-la Arana. La juga cap a la banda esquerra, la rep Prati, pilota per Íñigo. Íñigo frena, fa una volta sobre si mateix, la juga cap a Aron. Aron ja camp del Barça, la toca per Íñigo.
1: S'està animant el Racing en pilota, el Barça ha tornat bé ara per situar-se en posició defensiva, però ja no té la sensació d'ofec que ha patit la primera mitja hora i que el Barça no ha aprofitat per marcar diferències.
0: Compte, Arana s'endú la pilota, l'aixeca davant de Joan Garcia i la pilota se'n va fora i hi havia Urzay.
1: S'havia quedat a mitja sortida Joan Garcia i resava que Arana estigués en fora de joc. S'ha de tenir un pla com el té el Barça, que ara el recuperarà, per exemple, la jubilació. Així que entre partit i partit comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè això és una cosa, és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a CaixaBank.cat. El Barça guanya per 2-1, havia encarrilat molt bé el partit, havia fet una primera mitja hora extraordinària, un gol de Cancelo al 8, un de Rafinha de penal al 22, però el Racing ha ajustat el marcador, ha reduït la diferència amb l'única aparició a l'àrea, al minut 30 de Maguet, arribant des de la segona línia, i superant Joan Garcia.
0: Acaba de picar un nou corna al Barça.
7: Sí, sí.
0: L'han picat en curt. La rep Dani Olmo. Juga Cancelo cap a l'esquerra per Olmo. Olmo davant de Sergio Canales. La juga enrere, la torna a rebre Cancelo. Cancelo prova xut de lluny! Un altre, un altre, un altre, un altre, un altre, un altre, un altre, un altre! Una altra bogeria de gol de Cancelo! Un altre a l'olla de Cancelo! Meravellosa i fantàstica bogeria d'aquest jugador, Joao Cancelo, que és capaç de sorprendre'ns amb cops de geni com aquest. Un xut des de casa seva, però no aquí a Barcelona, no, des de Portugal. I ha marcat el tercer amb un xut exterior espectacular. Joao Cancelo, 35 de la primera meitat, torna a fer un gol des de fora l'àrea, llunyíssim el xut de Cancelo. Barça 3, Racing 1.
1: Necessito confirmació, primer, de si és la sortida del córner que allarga el Barça d'un córner en curt. Rep Cancelo a la frontal, però jo tinc la sensació que molt lluny, ja em calculareu la distància. Fa el control, pensa, tinc moltes opcions, però s'han recordat que acabava de fer un gol per l'esquerra i diu, per què no? Fa un altre cop el control amb l'esquerra i amb l'empenya exterior clava un cacau a mitja alçada que no pot aturar Aguirre Zabala. El segon de Cancelo, aquest, per mi, més difícil encara, de més lluny.
6: L'estava demanant feia estona Cancelo que li passessin. Quan la pilota estava a l'extrem, alçava els braços per reclamar que li passessin la pilota. I com deies, no s'ho ha pensat gaire i ha rematat aquest cacau des d'uns 30 metres ben bons.
4: Però que crec que la desvia una mica a Villalibre, eh?
8: Bé, sigui com sigui, aquest gol és de Cancelo, que s'ha quedat quiet sense saber del tot què fer per celebrar aquell gol. Els jugadors després sí que se l'han mirat, l'han cridat per felicitar-lo, sobretot Dani Olmo, que han anat junts plegats cap al corna i des de la banqueta moltes mans al cap.
1: Has dit 30 metres, Bernat?
6: 25 ben bons, no? 25-30.
1: 25... Home, entre 25 i 30
6: sí,
1: n'hi ha
6: 5. Sí, n'hi ha 5. Sí, doncs d'acord, sí.
1: O sigui, ho dic per precisar una mica. És que 30 em semblen molts.
6: 25. Sí? Potser m'he passat, no arriba a 25, sí.
1: Bé, doncs aprofiteu-les.
2: Vinga, que seran 10 metres al final, eh?
1: Aprofiteu les franges.
6: No, no, sí, ja te les aprofito.
1: No correu, no tingueu pressa.
6: Ja te les aprofito. 24-3.
1: Val.
6: No 30, no, sí.
1: 24 metres, aproximadament.
0: Cada franja de gest, perquè canvia de color, són 5 i
6: sí,
0: mig.
1: Correcte. Sí, sí, 24 metres, i la jugada neix d'un córner en curt?
6: Sí.
0: La TDM l'envia per Cancelo, Cancelo fa la centrada enrere, tapa Pedro, la pilota se'n va a corna.
7: El setè.
1: Set corners ja, Carles, i a la sortida del sisè ha arribat el gol de Cancelo, eh?
0: Picarà corna Dani Olmo novament. Des de l'esquerra, guanya el Barça 3-1. Hem vist 4 gols en 38 minuts. 2 de Cancelo, un de Rafinha, i entremig el 2-1 provisional que ha fet Maguet. Pica el corna Dani Olmo, intenta pentinar-la Christensen, pilota frontal, no la pot controlar amb comoditat Rafinha, canvia el joc, massa forta aquesta passada per Dani Olmo, s'ha precipitat Rafinha, que li ha sortit una pedrada més que una passada.
8: Demana perdó Rafinha i anima el Camp Nou. No us penseu que ha deixat de ploure, eh? Plou bastant, però aquí la gent no es mou de la cadira i anima l'equip.
1: I com està castigant el primer pal al Barça en els còrners en llarg, eh? Rodri n'ha guanyat un parell, però està generant pànic en aquest primer pal amb la superioritat física i el bon toc de Dani Olmo, sobretot amb Rodri.
0: Pànic a l'estadi, com la mítica pel·lícula dels més vells.
6: En el gol de Cancelo són 5 passades al córner en curt abans de la rematada definitiva del portuguès.
0: Té la pilota Adeyemi, Adeyemi davant de Manu Hernando. Adeyemi l'envia per Pedri, corre al canari, protegeix bé Pedro Felipe, la pilota se'n va fora. Serà servei de porteria, servei de porteria pel Racing.
8: I entre les persones que es mullen a la llotja hi ha la viuda de Diego Armando Maradona, Clàudia Villafañé. Era a Barcelona i ella mateixa va demanar venir.
0: Té amics a Barcelona, de l'època de Maradona, jugador del Barça. Va fer amistat amb un parell de nois catalans i surten en un documental que va fer, crec que Movistar, i que cridava molt l'atenció, els dos amics catalans de Maradona, que han continuat l'amistat, en aquest cas, amb la seva vídua. La pilota la juga al Barça, que guanya per 3-1 al minut 40 de la primera meitat. Dos golaços de Cancelo, Rafinha ha transformat un penal, i el Barça que guanya i que n'hagués pogut fer uns quants més. Ara se li escapa la pilota de Yemi, no la pot controlar, la juga al Racing, la té Villalibre, no la controla bé. Arana recupera el Barça. Després d'una pressió al mig del camp, ha recuperat la pilota fàcilment, intentava filtrar la passada ara Rafinha per l'arribada de Lamine Yamal, s'endú la pilota amb aquest.
1: I ara que parlem de pluja i de tot el que ens ocupa, de la seguretat d'aquesta matinada, recordar que demà al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricardo Ostrell, especial temporal amb tots els protagonistes i les conseqüències, ja des de les 5 de la matinada amb els matiners. Per tant, estareu ben informats amb la sintonia de Catalunya Ràdio perquè la informació de servei és necessària en aquests casos.
0: Pilota en atac del Barça, la té Adeyemi, l'aguanta, continua encara Adeyemi, la deixa amb l'esperó perquè la continuï jugant Dani Olmo, Olmo per Rafinha, Rafinha a l'interior de l'àrea, carrega, acaba, xuta, gol! Gol! Que és un nou gol del Pichichi, gol de Rafinha, després d'una jugada plena de combinacions, de passades, d'intervencions, amb finalització de Rafinha, l'especialista de cara a porteria d'aquesta temporada, el nou del Barça, que du l'11, que es diu Rafinha, i que marca el quart. Barça 4, Racing 1.
1: Dani Olmo filtra la pilota per Rafinha, que fa el control amb la dreta i amb l'esquerra, gira el cos, gira el maluc, remata creuat. El segon de Rafinha, on neix la jugada?
6: Una recuperació de Rodri al mig del camp, connecta amb Adeyemi, que permet la progressió d'Olmo amb un toc d'esperó, i és el català qui permet, amb una passada profunda, la passada que per Rafinha, un control amb la dreta, una rematada amb l'esquerra.
4: Desena recuperació de Rodri.
1: Desena recuperació de Rodri per iniciar la jugada. Dieu que hi ha un toc d'esperó d'Adeyemi i la passada filtrada de Dani Olmo, eh? Doncs Rodri, protagonista, i el Barça, que ha tingut l'anècdota del gol de Maguet, l'única aparició del Racing a l'àrea blaugrana, però que ha estat simplement una anècdota, perquè la primera part del Barça és bestial, o sigui, d'una superioritat insultant, i són 4 gols, però podrien haver-ne estat uns quants més. El Barça de Flick continua produint futbol d'atac, alegria, felicitat, la gent s'ho està passant bé, encara que comença a mullar-se, Laia, ja sense fred.
8: Sí, perquè ara sí que plou encara amb més intensitat que no pas fa uns minuts, però la gent sota la pluja s'ho està passant bé i ningú vol marxar d'aquí de l'estadi.
7: 10 gols de Rafinha, 10 en 7 partits des que ha començat la temporada. Ho celebraven els companys, ho celebrava molt, molt, molt Flick, aquest segon gol de Rafinha de la nit a l'àrea tècnica.
2: 8 gols a la Lliga i ja torna a ser el màxim golejador a la competició amb aquests 8 gols.
0: havia moments d'eufòria, sempre hi ha un record
2: sempre
0: pel
2: hi ha,
0: rival.
2: Sempre hi ha un madridista qui no voti i això és el que està fent ara el Camp Nou.
0: Doncs 4-1 guanya el Barça, pilota per Rodri, la treu la defensa amb una puntada i el millor de tot és que ens queda tota la segona meitat. I dubto que afluixi el Barça, entre altres coses perquè també entraran jugadors frescos que també voldran fer-hi dir-hi la seva.
2: Que per cert, Cancelo mai havia marcat dos gols en un mateix partit, és la primera vegada que ho aconsegueix.
0: Penal favorable al Barça per una caiguda de Yemi, que ha rebut una molt bona passada de Gerard Martín a l'espai, s'ha esmunyit, ha entrat dins l'àrea i el jugador del Racing que li ha fet el penal,
6: Pedro Felipe.
1: I ara qui li donarà la pilota a Rafinha? Perquè ara tothom s'hi apropa, ara tothom vol fer gol.
0: A veure, jo veig a Rafinha.
1: Tu creus que s'ho està pensant? Queda clar que ell és el distribuïdor, eh?
0: Sí. Veig a Rafinha.
1: Té
0: a la mi. Vinga, va.
2: Amb un copet a l'espatlla.
0: Té, xavalet.
2: Ara marca, eh?
1: Un copet de condescendència, eh? És el teu torn.
4: Renuncia a un hat-trick, eh?
1: Sí.
4: Que va...
7: Carles, perquè sap que el faran.
1: Està gestionant tot amb un equilibri.
4: Sí, és acollonant.
0: Atenció, Lamine Yamal, amb opció de fer el cinquè a la primera meitat. Lamine Yamal, cap esquerra, xuta! L'atura el porter i corna. L'ha fallat Lamine Yamal, l'atura del porter, guanya el Barça 4-1, no passa res i riurem.
2: Pilota
0: a l'interior de l'àrea, es ve de córner, la rematada! L'atrapa el porter, ha picat molt ràpid el córner al Barça. Una rematada de Yemi que no l'ha pogut aturar. Ara és quan fan aquella foto riu
2: sí.
0: I forces. Eh?
1: No teniu la sensació, Marc, que me podràs confirmar, que quan la Lamine Yamal pica el penal a baixa a la dreta, ha tingut alguns ensurts, o sigui, ha tingut males notícies. O sigui, el penal del Girona, que recordo el pal, aquest costat, ara aquest xut, no sé, potser són aquests dos i prou, eh? Però com que la pilota no li corre en aquest xut aquí al primer pal.
4: Teòricament,
1: el fàcil.
4: Costat de seguretat, sí, exacte.
1: Correcte.
4: Ho revisarem.
7: 5 minuts d'afegit.
0: Arribarem al 50.
2: I la reacció de Rafinha quan ha fallat el penal ha estat de mirar el públic i fer animeu.
7: Sí, ha estat l'únic jugador que...
2: Aquí no ha passat res, eh?
0: Però, Rigari i companyia, a veure, si tenim un llançador de penals que no em falla des de la prehistòria...
4: Però vas 4-1. Tens marge, no?
9: Però això ho hem aplaudit tots.
1: S'ha de repartir, els carnets.
0: Jo no, perquè...
1: Tu, però quants els hi vols fer? 10?
0: No, jo vull que els penals es marquin, ja, perquè per això tens una oportunitat de gol tan clara.
2: Però clar, ara perquè l'ha fallat, si especialista... ara estàs enfadat perquè l'ha fallat el penal.
0: Però és que ja ho sabia, que el fallaria.
1: M'olorava. El camp del Llevant va marcar l'altre dia.
0: També patia jo. Pila de vara de Yemi, xuta! El porter refusa.
1: Ara, quina primera part del Barça, és que és no parar, és que no hi ha temps per comentar res. És una arribada i una altra arribada. Dos penals, quatre gols. Corners que gairebé està fallant el Barça a l'àrea petita perquè els guanya tots al primer pal. Lamine Yamal, que ara estarà picat i necessitarà fer un gol al partit perquè ha quedat amb un deute pendent. I un córner, un altre, Carles, que picarà Dani Olmo, que és el...
4: Nové.
1: Nou corners en 45 minuts.
0: Pica el córner en curt. Dani Olmo la torna a rebre a l'interior de l'àrea. La té Lamine Yamal. No és bona la passada, la deixada cap a Dani Olmo. Apareix un defensa del Racing, l'envia fora del camp. Serà servei de banda out favorable al Barça.
6: I sort pel Racing que el penal ha anat a córner i no ha quedat mort, perquè hi arribava Rafinha. Ha estat el primer que ha entrat a l'àrea i amb avantatge, amb una voracitat bestial al brasiler, que no perdona ni els refusos, no hi ha pogut arribar a pilota córner.
0: Els llamps... Es veuen al Camp Nou i espanten. Té la pilota Eric Garcia, l'envia per Rafinha. 4-1 guanya el Barça. Dos de Rafinha, dos de Cancelo. La pilota la juga Olmo cap a Rodri. Rodri buscava la passada cap a la Lamine Yamal. Mira, aquesta cosa blanca que hi ha aquí enmig deu ser la vena de Lamine, no? L'embenat de la mà.
7: És la vena que portava a la mà.
0: Cap cot, de la mínia, té aquestes reaccions una mica a vegades de noi tan jove, no? Que davant d'una decepció. Però no li queda altra que aixecar-lo i...
1: Quants minuts eren d'afegit?
7: 5.
1: 5, eh?
6: S'ha tret la vena al minut 43.
0: Abans de... Rodri per Lamine intentarà entrar dins l'àrea, retalla, continua Lamine, fa l'assistència, treu la pilota a la defensa i arriba Eric per Pedri, mitja volta, la toca enrere, gairebé l'àrbitre i ha fet nosa Christensen. Continua atacant el Barça, la centrada Cancelo, no arriba ningú a la rematada, reclamen corna jugadors del Barça, l'àrbitre diu que és servei de porteria.
1: Guanya el Barça per 4-1, però podria estar guanyant, no sé, per 7-1.
0: Per 5-1.
1: O per 7 o per 8, perquè ha fallat el penal Lamine Yamal, el segon penal de la nit, però ha fallat moltes més oportunitats. Tot i això, el descans mai no és el final, encara quedarà la segona part, i és el moment de preparar-la, com la jubilació, que passa el mateix. Has de començar a fer tot allò que sempre has volgut i com decideixes viure aquesta etapa. Però el que sí que necessites és un pla i el pots començar a preparar avui amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Perquè recordeu que avui també celebrem l'aniversari, els 50 anys de transmissions de futbol en català amb CaixaBank.
0: Juga la pilota Eric, l'envia per Lamine Yamal. Lamine Yamal busca la passada, talla la defensa, recupera el Racing, és a camp del Barça, la juga Íñigo, l'enviava cap a Arana, ha tallat la pilota Christensen, però l'àrbitre assenyala falta, sí, de Lamine Yamal.
1: I groga, perquè ha arribat tard, una llesca de Lamine Yamal que ha quedat una mica desenfocat després de l'errada del penal, eh? Una mica precipitat en atac, ara aquesta necessitat d'anar al retorn, de posar el peu de manera desesperada quan no calia, i paga aquesta targeta groga. Tindrà una falta lateral llunyana al Racing per tancar aquesta primera part. Recordem, 4-1, dos de Rafinha, un d'ells de penal, dos de Cancelo i un penal fallat per Lamine Yamal. Tot això només en 45 minuts, més 9 corners i més un munt d'oportunitats blaugrana.
7: La de Lamine és la primera targeta del Barça.
0: Pica Aaron cap al segon pal, el cop de cap de Maguet, deixa que surti fora Joan Garcia, servei de porteria. L'àrbitre és probable que assenyali el camí de bastidors. Efectivament, ho fan aquests instants. Final de la primera meitat, una primera meitat espectacular amb un Barça, com és habitual, desfermat en atac, pressionant, recuperant pilotes, xutant tot el que li cau i marcant força gols. Avui 4, dos de Cancelo, els dos de fora l'àrea, un de Rafinha de penal, un altre de Rafinha amb una pilota que ha rebut a l'interior. Entremig, Maguet havia fet el 2-1 provisional i encara el Barça ha tingut l'oportunitat d'un penal que ha llançat Lamine al final de la primera meitat, però que el porter li ha pogut endevinar i li ha aturat. Minut 50, de fet, descans ja del partit al Camp Nou, no para la pluja, no paren els gols. Barça 4, Racing 1.
7: I amb la sintonia de plats bruts marxen els jugadors cap a túnel de vestidors. Lamine sí que estava capcot. Alguns jugadors de la banqueta el picaven a l'esquena a tall de consol, i entre la pluja, que els jugadors han marxat ben ràpid cap a túnel de vestidors. De moment el Barça guanya per 4-1 contra el Racing.
10: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: Hola, sóc el Josep Vives, actualment delegat del govern de la Generalitat de Catalunya al Con Sud, amb seu a Buenos Aires. I bé, jo vaig ser el centre de dades de futbol a Catalunya Ràdio durant 8 temporades, de la 91-92 fins a la 98-99, substituint el centre de dades per antonomàsia de futbol a Catalunya Ràdio, que no va ser altre que el gran amic Josep Maria Batllori. El cert és que les lliçons em van arribar des del primer dia, i a tall d'anècdota explicaré que en el primer dinar que vam celebrar a l'Hotel Calderón amb ell i l'Antoni Bassas per explicar-me una mica quina seria la meva feina, el Quim em va deixar anar i em va, diguem-ne, encunyar un binomi que m'ha acompanyat la resta de la meva vida, i és que nosaltres havíem de fer una transmissió que fos totalment parcial i absolutament objectiva. I això, que podia semblar una contradicció, no ho era en absolut, i certament era així com eren les transmissions d'en Quim. Però també voldria destacar el suport que em va donar mentre vaig ser portaveu del Futbol Club Barcelona. Tot plegat, repeteixo, una lliçó fantàstica i que m'ha quedat per sempre. La lliçó, i naturalment també, i això encara és molt més important, l'amistat.
13: L'efecte Costa.
1: M'ha fet molta il·lusió també sentir el Josep Vives en aquest missatge des de Buenos Aires, des de l'Argentina, compartint aquest dia tan especial de la traca del 50 aniversari del futbol en català. Recordem que hem compartit amb Ser Catalunya una hora i quart de prèvia fins a un quart de nou passades, I ara ja som al partit amb la nostra comunitat de la TDT i amb el nostre efecte Costa. Jordi, bona nit.
14: Hola, bona nit.
1: Comença a caure aigua, que no descarto que... Bé, no descarto res. Ho deixo aquí. Què? Això és una tramuntanada. Més enllà del temporal, del temps, el que estem veient al terreny de joc, perquè és que ha aixafat el Barça al Racing.
14: Sí, sí. T'anava a dir que la prèvia ha estat gairebé a l'altura del partit. Dues obres d'art. M'ha encantat la prèvia, deixa'm-ho dir.
1: Sí, ara, doncs ja... moltes gràcies, perquè hi ha un moment que ja saps que quan fas aquests programes especials no saps quin pal toques, eh?
14: No, home, però ni que sigui des del punt de vista de l'emotivitat, la quantitat de personatges i de records que ens heu deixat en poc més d'una hora, ha valgut molt la pena.
1: T'ho agraeixo.
14: I ara me'n vaig ja al partit i la veritat és que és... Gairebé diria que és un dia més a l'oficina. És evident que el partit del Camp del Llevant se surt una mica de la dinàmica, però aquest Barça no es dona un segon de treva, el ritme. Jo, de la primera part, sobretot, destaco el ritme. Han passat moltíssimes coses perquè és que el Barça juga a 300 per hora.
1: Pressiona... És que et passa el partit per sobre. És que no temps gairebé de recordar les jugades, on neixen, on acaben. Ja en tens una altra.
14: T'explicaré una interioritat. De tant en tant, si hi ha alguna jugada que em crida l'atenció, aprofito un temps mort per tirar enrere i recuperar-la.
1: Gran exercici, sí senyor.
14: Avui ho volia fer en la jugada del gol del Racing, però no he tingut temps.
1: Clar. Sí, clar, no, és que no et donen temps.
14: Aleshores em quedarà el dubte i si de cas ja
1: recuperarem
14: quan hi tingui. Però en tot cas te'l comentaré igual i si de cas després ho comprovem. Però vaja, primera part escandalosa. Hi ha els grans noms, Rafinha, que està imperial. Cancel és el jugador bipolar, igual et regala un gol que et fa dos gols des de casa seva. I jo crec que comencem a jugar al ritme que marca Rodri.
1: Com un hàbit, eh? No? L'equip interioritza això com una manera de comportar-se amb naturalitat, ja no com un sobreesforç, que jo crec que és el que marca la diferència d'un bon equip a un gran equip.
14: Sí, sí. Això jo crec que és un mèrit indiscutible de Flick, que ha aconseguit convertir-ho en això, un costum. Gairebé el Barça pressiona gairebé igual que respira. I a vegades amb una ambició desbocada. Deia això del gol del Racing perquè, si no m'hi he fixat malament, diria que la jugada comença perquè Rodri està pressionant a la corona de l'àrea rival. Té més de mig equip del Barça per darrere. L'han superat i a partir d'aquí es desencadena tota la jugada, on jo crec que hi ha uns quants retratats, però el que volia dir és que el mig centre del Barça està pressionant a la corona de l'àrea rival.
1: Sí, és que això ho diu tot. Planta la pilota al Racing, Jordi, i els dos laterals estan al vèrtex de l'àrea rival.
14: Sí.
1: Estan preparats allà per pressionar. Bé, ara cau molta aigua. Jo no descarto que la segona part el Barça baixi una mica el ritme, eh? Perquè, com dius, la primera part no ha tingut treva. No, jo crec que la gespa estarà molt ràpida, costarà ser tan precís, i quan passen coses com aquestes, el Barça regula una mica també amb els canvis.
14: Ara, si jo fos Flick, que per sort del Barça no ho soc, jo ara enviaria el garatge a mig equip titular i amb això aconseguiries que la segona part fos un altre show, perquè t'estan esperant a la banqueta des de
1: Gordon,
14: des de Gabriel
1: Fermín,
14: Jesús, a Fermín, a Gordon... Vaja, és el que jo faria.
1: Els migcampistes, Gavi, Marc Bernal... Sí.
14: Pedri, per exemple, en la Lamine ja no hi entro perquè amb l'episodi del penal ara ja no tinc cap dubte que no el canviarà. Però jo crec que Rodri i Pedri haurien d'anar al garatge molt aviat.
1: Mira, s'escalfa Stensny.
14: Què dius, ara?
1: Però és normal, això? Mireia, és normal?
15: No és gens de normal.
14: Home, respondria una de les preguntes que tinc jo, que és el dia que no sigui Joan Garcia, qui jugarà? Si s'escalfa Stensny...
1: No, al laboratori no heu detectat cap problema de Joan Garcia ni cap acció... Bé, hi ha un cop de cap de Maguet als últims minuts que ell fa un comportament molt normal a la porteria. És un xut creuat, un cop de cap creuat, el recordeu? Que ell el defensa amb molta normalitat. No he percebut cap problema físic. Però vaja, l'escalfament de Stensne fa tota la sensació que és per sortir a jugar.
14: A veure si rotarà el porter i no rotaran els jugadors de camp.
1: Potser Flick, sempre ja saps que inventa alguna cosa, eh?
14: Sí, no, en tot cas esperem que Joan García no tingui res important.
1: Sobretot. Bé, doncs, deixem preguntar-te, els penals, què? Com els veus? El Bernat diu que ell, un especialista i que vagi xutant.
14: És que el Barça, per primer cop en molts anys, té un especialista. I per mi, ni tan sols Messi era un especialista consumat. Ara tens un tio que ha fallat un penal en tota la seva carrera. I els anem alternant. En fi, és veritat que hi ha una part positiva, que és que jo crec que això ho gestiona Rafinha. I jo confio en la sabidoria de Rafinha. És a dir, Si Rafinha considera que Lamin necessita tirar el penal, a mi em sembla bé que actuem sota el seu criteri, més amb 4-1. Ara, jo ho veig poc normal en un equip professional, però...
1: I li atorga a ell autoritat i credibilitat a l'hora de repartir carmels, a l'hora d'engrandir la seva figura com a capità i pues que tothom respecti les seves decisions.
14: Però en concret amb Lamin, perquè... Fa la sensació, per coses que ha anat explicant Rafinha, l'altre dia explicava que l'havia vist cap cot i que se n'anava del partit. A vegades tinc la sensació que Rafinha, a part de ser el nou del Barça, és el cangur de Lamine Yamal quan té mal dia. I a mi em tranquil·litza. No, vull dir que estic disposat a pagar el peatge d'uns quants penals fallats si Rafinha controla l'estat d'ànim de Lamine.
1: I sobretot si el Barça va guanyant per 4-1 aquell moment.
14: Si l'hagués fallat amb 0-0, segurament el Bernat ara estaria baixant a la gespa demanant explicacions i jo no estaria tan tranquil.
1: Sí, i al minut 45. Bé, doncs aviam què passa a la segona part. Continua plovent molt. Veiem Stensne escalfant-se. Per tant, veurem el polonès i veurem si l'equip, sota la pluja, pot mantenir aquest ritme o si es firma una treva entre el Barça i el Racing, tal com està el partit. Gràcies, Jordi.
14: Fins ara.
10: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
16: Ei, perdona, una estrella.
17: Ei, una estrella.
16: Perdona, una estrella.
17: Una estrella.
16: Què? Un crit valent?
17: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
18: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
19: Les notícies.
2: La Teresa Sales ens porta a l'última hora sobre les afectacions per les pluges intenses. Bona nit, Teresa.
20: Bona nit, doncs estem molt pendents d'aquestes pluges. Protecció Civil ha enviat un alert per temps violent al Barcelonès i al Maresme, avisa del risc d'inundacions sobtades i demana extremar molt les precaucions per mobilitat. Una mobilitat que a hores d'ara és complicada. Clàudia Serra, equip viari.
21: Sí, actualitzem la situació. Pel que fa a la B20 a Santa Coloma, ja s'ha reobert en sentit Mataró, però atenció, encara està tallada en sentit Barcelona. Pel que fa a la Ronda de Dalt, es manté tallada a l'alçada de Canyelles en sentit Besòs, però ja està oberta en sentit Llobregat. Hi ha afectacions també al transport públic, sobretot a Rodalies, a la R4, no hi ha trens entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació.
20: Més afectacions a banda de tot això també n'hi ha hagut a l'Hospital Vall d'Hebron per inundacions, segons ha confirmat el Catalunya Nit Sergio Delgado, que és subdirector de Protecció Civil. Els bombers han rebut més de 120 avisos per les tempestes, la majoria per incidències al Barcelonès, per inundacions o filtracions d'aigua. El 112 ha rebut més de 600 trucades. I a tot això encara hi afegim que a València s'ha enviat un alert per risc d'inundacions i es demana a la població que s'allunyi dels barrancs.
2: Gràcies, Teresa.
20: Adéu-siau, bona nit.
22: Els titulars.
6: Avui es juga la primera jornada d'Europa League i ha participat un equip de la Lliga.
2: I ha perdut Omonia 1, Celta 0.
6: I ara mateix 7 partits més en joc.
2: Destaquem el Milan 0, Benfica 2, al minut 28 de la segona part.
6: I en handbol, derrota del Granollers a la Lliga Femenina.
2: Granollers 16, Morvedre 22, partit de la tercera jornada i amb aquest resultat el Granollers és 11 amb 11 punts. Ai, amb 2 punts.
10: A Catalunya Ràdio, la TDT.
23: Vols motivar, fidelitzar l'equip i millorar l'absentisme laboral de la teva empresa? Amb les assegurances de salut per empreses d'MGC Mútua, cuides el benestar dels treballadors i la salut de l'empresa. Informa-te'n a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
1: Recordem que el dia que el Barça guanya per 4-1 el Racing és el dia que hem fet servir per commemorar aquell 5 de setembre del 76, aquell Barça-Les Palmes, aleshores 4-0, i ho hem fet amb una prèvia conjunta entre Catalunya Ràdio i Ser Catalunya, entre els equips de la TET i del Que t'hi jugues, fins un quart de 10. Ara mateix, Laia Tudel, tota la gent que defensa aquest aniversari, que celebra aquest aniversari, és a la Llotja.
3: Sí, és a la Llotja, perquè aviat ara es produirà un acte més protocolari de fotografia oficial entre el Barça i les direccions de 3CAT, de Catalunya Ràdio i de Ràdio Barcelona. Aprofitem abans que es faci aquesta fotografia per parlar amb la presidenta de 3CAT, amb la Rosa Romà, perquè ens parli d'aquest acte tan especial com és la celebració de 50 anys de futbol en català, una fita importantíssima per Catalunya i pels mitjans públics catalans també.
5: És una fita importantíssima perquè justament va marcar un abans i un després al país i l'ús social de la llengua catalana. El futbol, va ser a través del futbol que ens vam adonar que podíem tenir la capacitat de crear uns mitjans públics amb la potència que té TV3 i Catalunya Ràdio, i per tant que la ràdio fes partits, que retransmetés els partits en llengua catalana i que generés l'espectacle i que a més hi posés tot el vocabulari que gràcies al Puyol també ens hem acostumat a sentir quan escoltem, quan veiem els partits de futbol. Jo crec que ha sigut molt important i a més marca el present i el futur també del que vindrà, no? És aquesta valentia d'atrevir-nos a fer coses diferents i a ser capaços de proporcionar a la ciutadania el que ha de ser un dret i ha de ser la normalitat precisament, no? Poder tenir tots els continguts, consumir-los i gaudir-los en llengua catalana.
3: I al costat tenim el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, que evidentment té experiència amb això de les transmissions, perquè ha estat a la TDP, Centre de Dades.
1: I a la TDT també, com a vicepresident.
3: I a la TDT també.
1: Sí.
3: Sí, és veritat. Diu sí.
8: Sí, sí. Com a vicepresident, ara
1: correcte.
8: Com a president no.
3: Ara com a president no li toca, però sí que parla com a director de Catalunya Ràdio per valorar també aquest acte tan innovador que hem fet a la prèvia i de col·laboració entre Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona.
8: És que ara ho destacava precisament la gent del Barça i la gent de la Fundació La Caixa i el govern. És que en un món com el que vivim, que dues emissores històriques com Ràdio Barcelona, on va començar el Puyol, i ara Catalunya Ràdio i tot l'univers 3CAT, ens unim un dia per retre homenatge a tot el camí que va començar fa 50 anys, fer-ho al camp del Barça, fer una fotografia com la que farem ara, on hi ha tots aquests agents, crec que és un missatge molt potent de país i del qual ens n'hem de vergonyir, ens n'hem de sentir orgullosos i no vergonyir-nos sense cap mena de complexes.
3: Doncs els deixem a tots els que puguin acabar de fer.
1: Laia, agraeix la presidenta i el director el regal que ens han fet per poder viure aquesta experiència que està també molt gratificant professionalment, eh?
3: Doncs ara, com que no us escolten, ara els trasllado aquest missatge d'agraïment per part de la TDT.
1: El Xavi Campos també hi és per aquí?
3: El Xavi Campos també hi és.
1: Molt bé.
3: Sí, que és que el trobem a faltar a la TDT, però Xavi Campos, que sempre veu els partits des de l'estudi, veure'ls en directe des del Camp Nou, què és el que més t'ha sorprès?
9: La velocitat, el frenesí, em sembla un ritme frenètic, t'he preguntat, bastial. Sempre juguen així? Perquè la tele no... Jo no percebeixo aquest nivell d'energia, de velocitat i de qualitat que he vist avui a la primera part.
3: Sí, el primer que m'ha dit, diu, però això és així tota la temporada? Dic, com així, jugant bastant així aquesta velocitat, doncs això és el que...
1: Digue-li que vagi amb compte amb el retorn, que plou, que no pateixi, que quan arribi a la ràdio s'incorpori...
3: Sí, és que ara està plovent molt, Campos, que vigilis, tornant a la ràdio, et saludarem al tercer temps, però vigila, eh?
9: Anirem amb compte, sí.
3: Molt bé.
1: Gràcies, Laia.
3: Adéu.
1: Doncs aquí, pendents d'assistents de Joan Garcia, Mireia, què en sabem?
24: Es farà el canvi, ja està a punt el porter polonès, entrarà Stensnen al lloc de Joan Garcia.
25: Joan Garcia, l'última jugada de la primera part, va buscar una pilota i patina perquè el terra està mullat. Ja quan va més enllà de la gespa, el terra està mullat i ell patina. No sembla res fora de mida, perquè just s'acaba la primera meitat i ell torna caminant i trotant, però sí que comparteix alguna impressió amb Gerard Martín i després de traslladar-li el que fos, se'n va ràpid cap al vestidor. I és el primer que arriba al vestuari corrent quan la resta torna caminant, ho hem vist amb l'escàner de la TV.
1: Però no pots detectar en la patinada quina zona queda afectada?
9: Alguna cama.
25: Exacte. És segurament la cama de suport.
9: Sí.
25: Ara et repasso quina és.
1: Val.
25: però...
1: I què, però què té, una torsió?
25: No, no, no.
1: Deu ser una cosa muscular?
0: Una estrabadeta, sí.
25: Exacte, és com quan perds el control del cos, diguem-ne.
1: Sí, sí.
25: I hi ha una part
1: que se t'obre una cama.
25: Exacte, exacte.
1: Bé, doncs veurem. La Mireia
24: estarem pendents, i tant.
1: Digues, Carles.
0: No, dic que em sap greu, no és una cosa, òbviament, tan transcendent com la petita lesió que pugui tenir Joan García, però que en Cel·lo li hem de donar només un gol.
1: Ah?
0: La segona rematada anava fora i nosaltres hem revisat ara la jugada. Li donaríem el gol en pròpia porteria de Villalibre. I em sembla que altres la Lliga també em sembla que t'ho feia. I,
1: molt bé.
0: Per tant, podríem donar-li només un gol a Cancel.
1: Ara ho comentem.

0: 4, Racing 1, amb substitució a la porteria. Ha marxat Joan Garcia, ha entrat Wojtek Stenzner i no ha entrat, per exemple, Livakovic.
1: Exacte, que és l'altre porter que ha fitxat ara el Barça, Livakovic, dorsal 25, que és a la banqueta.
2: Li balla el peu esquerre.
3: Li balla el peu esquerre, eh? Per tant, podria ser algun problema muscular a la cama esquerra. Bé, la Mireia n'estarà al cas, ara ataca el Barça.
0: Amb Lamin Yamal a l'eix de l'atac, continua encara amb la pilota als peus, continua fent una bicicleta, encara Lamin Yamal se'n va de dos rivals.
3: Té ganes de gol, té ganes de jugada de museu, el penal...
0: Té ganes de redempció.
3: Sí, ha quedat en una pessigada. Marc, recorda'm aleshores, el xut de Cancelo vols dir que anava desviat, eh?
2: Sí, ja hem comentat que semblava que fregaven un jugador del Racing, però revisant, sí que és veritat que la pilota anava fora i és Villa Libre amb l'espatlla qui l'acaba enviant.
3: Ostres,
2: cap a dins.
3: Ostres, doncs mira que el xut és de lluny, vull dir que... perquè la veieu de, o sigui, que anava desviada ja en els primers metres de trajectòria, és que hauria anat prou desviada.
2: Sí, bueno, és que Villa Libre està com molt fora del que seria la porteria, llavors, clar, si toca amb ell vol dir que anava molt fora.
3: I això enverina la trajectòria...
2: I fa que entri gairebé fregant el pal.
3: Val.
0: I aquest és el segon, eh?
3: Sí, i li dona velocitat o no?
2: No, jo crec que la velocitat i la potència és la que és simplement la direcció.
4: Li dona col·locació, no?
3: Sí. Ja, ja, o sigui, l'ajusta
4: la
3: més, eh?
4: Sí, la cara que Cancelo ja és com una mica de broma,
3: sorpresa, no?
4: De sorpresa,
3: no?
4: Sí.
0: Ataca el Barça, rep la pilota de Yemi, costat esquerre. Prèviament hi havia hagut una trompada a Rafinha que l'àrbitre no és que no hagi volgut assenyalar, sinó que ha donat llei de l'avantatge. I s'ha pogut recuperar, afortunadament, el capità del Barça, el golejador, Rafinha. Avui n'ha fet dos. Un de penal i un de jugada. Ara Rafinha fa l'acció individual. És a l'interior de l'àrea, a punt de caure a terra. S'endeu ja la pilota amb pentes i rodolons. Però, finalment, la defensa ha aconseguit endur-se-la. I ara qui ha rebut una trompada ha estat Christensen. Una falta reconeguda pel jugador, pel davanter del Racing, Arana.
1: Christensen, que queda estès sobre la gespa, es posa les mans a la cara, ara ajuda a alçar-lo.
2: Està amb el colze.
0: Ja s'ha recuperat Christensen, posa en joc la pilota al Barça en curt, obre la pilota Rafinha cap a Lamin Yamal, Lamin se l'endú amb un rebot, pilota a la banda dreta, és corna. Sí, corna favorable al Barça.
4: El desè, 9-1.
0: Els jugadors del Racing no hi estan d'acord. Però si no ho fos, el VAR ho hauria hagut de corregir molt ràpid. Centrada de Pedri, cop de cap de Dejemi. La pilota surt molt elevada per damunt la porteria de Julen Aguirre-Zabala. Aquest Aguirre-Zabala no va voltar.
2: És el de l'Atlètic i del València, no?
3: L'any passat estava cedit al València.
1: El València, sí.
0: I abans del València...
1: No, Atlètic.
0: Atlètic,
3: on neix.
0: Sí, perquè després hi ha aquell...
3: Neix d'Atlètic com a suplent d'Unai Simón.
0: Perquè després hi ha aquell altre porter basc, Kepa, que es diu Kepa...
2: Aguirre-Zabala.
0: Igual, no? El porter Kepa no es diu...
3: No, jo crec que no és el mateix que el nou, eh?
2: Ah. Ara ho mira.
0: El del Chelsea, no?
2: Sí, sí.
3: Bé, del Chelsea. Bé, l'any passat estava l'Arsenal, no?
0: Sí. Pilota a l'espai, compta Villa Libre. Villa Libre amb la pilota aparegut. Cancelo.
3: Molt bé, la cobertura, ara rigorós. Llest, estirant la cama i ara ataca el Barça en profunditat.
0: Amb velocitat per Adeyemi, posa el Fórmula 1 en marxa, continua Adeyemi. Adeyemi entra dins l'àrea, retalla, continua Adeyemi,
3: fa un túnel,
0: xuta Adeyemi fora.
3: Amb la dreta.
0: Si arriba a marcar, s'enfonsa l'estadi.
3: S'ha animat, amb el túnel, molt bé l'acceleració, el fre. Lamine Yamal l'aplaudeix i després del túnel ha volgut enroscar amb la cama dreta. Per cert, vull fer una esmena i agrair al nostre company Joan Rossinyol i a l'Albert Tom d'un lapsus que he tingut a la prèvia avui quan parlàvem del 5 de setembre del 76, on hem parlat, per exemple, que, i li he preguntat al Pere Valentí Mora i l'Asensi, que aquell dia a la llotja hi havia el president Tarradellas, que acabava de tornar de l'exili i que havia proclamat pocs dies abans allò dels ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. I no era aquell any. Era un Barça a les Palmes.
0: Compte la rematada de l'Anna fora.
3: Era un Barça a les Palmes de l'any següent. De l'any 77, no de l'any 76. Per tant, fer l'esmena i posar les coses de la memòria al seu lloc, perquè recordàvem el president Tarradellas era el llaminer vincular amb els 50 anys de transmissions de futbol en català, però no, una cosa va ser el 76 i una altra cosa el 77. I cada cop que veien les Palmes aquí, l'1 d'octubre del 2017, també era...
0: Lamin, Lamin, Lamin, Lamin, Lamin, Lamin, pilota al pal, rebot i corna.

0: Doncs, feta l'esmena...
1: Queda tancada l'esmena, dic, per posar les coses al lloc.
0: El que és important és que l'any 77, amb Tarradellas, també hi havia Puyol fent la transmissió.
1: Correcte.
0: Això és realment important.
1: Però una era l'any 0 i l'altra l'any 1.
0: Lamine Yamal ha enviat una pilota al pal, ha picat ràpidament el corna al Barça, se la torna a endur Lamine Yamal, la trepitja, aguanta la pilota, la balla, continua Lamine Yamal, a peu parat, fent un intent de sotaneta, la pilota rebota les cames, un jugador del Racing, i Carles torna a ser corna.
2: Doncs serà el 12è només 3.
1: I Lamine Yamal, després del penal, al pal, eh? O sigui, no, avui està en deute amb el gol.
3: Sí, no s'ho podia creure, somreia amb aquell somriure nerviós i Flick l'esperonava des de l'àrea tècnica.
0: Picarà corna al Barça, el pica Dani Olmo, el primer pal, intenta pentinar-la de Yemi, se li avança Manu Hernando i envia la pilota corna novament.
2: Doncs el 13è.
1: Intimida Rodri al primer pal, eh? O sigui, el Racing que defensa en zona i s'infiltra Rodri amb la seva 1,90 m llarg o curt i es planta, guanya. Exacte. La primera acció i dona continuïtat a la jugada ara en curt.
0: Fa la centrada Dani Olmo, queda curta, morta, la llunya i Villa Libre, que gairebé li fum una sorpresa desagradable pel seu porter, però la pilota acaba novament a corna.
2: El 14è, 9 més 3.
4: Mare meva.
0: Avui estem fent treballar més del que toca, Carles.
1: Sí, sí, el tema de les mates...
4: No, mestre, sembles jo, Carles.
2: Sí, sí. No, com tu no, eh?
1: O sigui, el Barça n'ha picat 5 a 7 minuts a la segona.
0: I l'altre Daniel amb el segon pal intenta la rematada de Christensen, que s'ha endut un cop al cap, com també se l'ha endut el jugador del Racing.
1: Hi ha hagut falta.
0: Topada de cap en cap. Sí. Cap en cap.
1: Carles,
3: sí, era Aaron.
1: 5 corners en 7 minuts, ja.
2: Sí, sí, i no a la primera.
1: Mora meva. 5 corners en 7 minuts és difícil, eh?
0: Sí, sí, és molt difícil. És gairebé un corna cada minut.
4: Per cert, avui... el porter Kepa no porta el mateix cognom, és Arrizabalaga.
0: Bueno, s'assembla bastant.
1: Arrizabalaga contra Agirrezabala.
4: Molt correcte. S'assemblen.
1: Ja. Sí, sí. I és l'Arsenal encara?
4: Ara, sí, sí.
1: És l'Arsenal, eh? Com la temporada passada. Marc, avui farem rècord de corners, no?
5: Doncs fa tota la pinta.
1: D'aquesta temporada segur,
5: no, d'aquesta temporada segur.
1: Del Barça de Flick ja pots començar a remoure
5: els arxius. Del Barça de Flick també, del Barça des de que ho contem, no va haver-hi 18 un partit contra la Granada de Copa.
1: O sigui, l'objectiu és 18 per rècord de l'etapa TDT, eh?
5: Sí.
0: I de Flick ja és rècord avui, dieu?
5: Home, segur, però sí. M'asseguraré.
0: Lamine Yamal retalla al mig del camp, l'envia cap a la banda esquerra, la rep Cancelo, Cancelo a l'interior de l'àrea, provarà el xut, finalment fa una assistència, no se'n surt, a punt de perdre la pilota, tot així la manté, la deixa bé cap enrere perquè la recuperi i torni a regenerar la jugada. Pedri, que envia la pilota a l'interior de l'àrea, salta Rafinha, la pentina mínimament, però no hi arriba. Li demana perdó Rafinha a Eric, perquè potser Eric està en disposició de rematar-la millor. Però, en tot cas, ni l'un ni l'altre l'han acabat tocant i finalment serà de servei de porteria.
3: Avui l'assistència és de 50.568.
1: Espera, ai. Ha marxat la llum.
3: Hi ha hagut un moment que ha marxat un moment la llum, però res. Una interrupció molt breu.
1: I ha tornat, eh?
3: És la segona vegada que passa. Mentre fèieu la prèvia, juntament amb Ràdio Barcelona, també ha passat.
1: Sí, que és habitual, eh?
3: És la segona vegada, la primera del partit.
1: Un partit, perdona, Bernat, a 2:15 de la nit, si tenim un problema de llum i això s'allarga, sortirem d'aquí avui, no vull ni pensar-ho.
3: A veure, ara torna, segueix plovent, vaja, amb intensitat i segurament alguna cosa té a veure totes les pluges que hi ha ara mateix aquí al voltant del Camp Nou.
0: Mira que havíem tingut sort els dies de partit des que hem tornat al Camp Nou, amb la pluja, que no havia plogut mai, i ara...
1: Dos dimecres de setembre.
0: Sí, sí. La pilota la juga Maguet, l'autor del gol del Racing, a l'interior de l'àrea, se la treu de sobre com pot, l'envia directament fora. Serà servei de banda, out favorable al Barça, a Adeyemi, s'encarrega ell mateix a fer l'out. Apareixia per allà Cancelo, però Adeyemi, a diferència del que acostumen a fer la majoria de davanters, que és deixar que sigui el lateral que faci l'out, no, no. L'ha posat ella en marxa, en joc. Gairebé 10 de la segona, 4-1, guanya el Barça. I en aquests 10 minuts, més enllà de veure uns quants corners, potser ha afluixat una mica, no?
1: Ha afluixat una marxa, però és veritat que manté la concentració de jugar a camp rival, de pressionar dalt.
0: Eric, des de la banda dreta, fa la centrada, no hi arriba. Pedri allunya la pilota de defensa, la recupera Lamine Yamal. Lamine aguanta, fa la volta sobre si mateix, continua encara Lamine Yamal, posa el cos per evitar que li prenguin la pilota, la cedeix cap a Cancelo, semblava que volia tornar a xutar, la juga cap a Adeyemi, Adeyemi fora de l'àrea, Espera l'arribada de Cancelo, li fa la passada, Cancelo se l'haurà de preparar, centra amb la cama esquerra, fa la, el refús de defensa del Racing, apareix molt ràpid a De Jemi.
1: Molt bé el Barça, les segones jugades.
0: Prenent la pilota, la torna tenia De Jemi, l'interior de l'Arezzo està passant bé, avui l'alemany, assistència cap a Ol, molt, molt interior de l'àrea, no pot retallar davant de Pedro Felipe, que li pren la pilota. Recupera el Racing, se l'endú el central brasiler en l'aventura. Que apareix bé. Eric García.
1: Primer Christensen, que l'ha aguantat a la transició, ha contemporitzat i ha arribat Eric per darrere. El Barça continua pressionant. Increïble que amb 4-1 a la segona part mantingui aquesta intensitat, aquest ritme que deia el Campos. És un equip ja preparat per jugar a futbol així.
0: La pilota la juga el Racing al seu camp i intenta construir acció des de la banda dreta amb Sergio Canales. L'envia cap al mig, ha baixat Íñigo, toca enrere cap a Manu Hernando. Aquest amb Maguet, Maguet obre la banda esquerra per Aaron. Aaron Martínez al lateral esquerre, la trepitja, l'aguanta davant de Rafinha i també d'Eric García, combina amb Maguet, Maguet amb Sergio Canales, Canales amb Maguet, talla molt bé Christensen, una passada perillosa, atenció que se la podia endur Lamine, llàstima.
1: Ha perdut el control, l'havia activat molt ràpid Pedri, molt bé Christensen, molt atent a la passada interior, molt concentrat, de seguida pilota Pedri i Lamine Yamal que iniciava la desmarcada, hi ha un jugador del Racing que no podrà continuar, fa la sensació.
6: No, perquè s'ha deixat caure sobre la mitja lluna.
0: Té algun problema muscular.
6: Em sembla que és Pedro Felipe, el jugador del Racing que ha vist una targeta groga a la primera meitat. S'ha deixat caure ell mateix, ara parla amb l'àrbitre. També hi ha per allà Rafinha.
0: Sí, i sí, el, és el central brasiler.
6: Ara l'alcen, surten les assistències mèdiques del Racing. Veurem si pot
0: és curiós
6: continuar.
0: Perquè fa un moment ha fet una aventura, ha agafat la pilota, se l'ha acabat apareixent gairebé a la zona de l'extrema esquerra.
2: Aquí és on s'ha fet mal.
0: Sí, oi?
2: Sí. Es toca la cuixa dreta per la part del darrere.
1: Vols dir que l'excursió li ha passat sí, factura, sí.
0: Doncs es preparen canvis al Barça. També.
6: Entraran Bernal i Gavi, que fa estona que s'escalfaven.
0: Gavi és aquest que porta el cabell que ja no és rosa, no?
6: Exacte, era rosa, però ja se li ha tret el rosa.
0: No, és que veia un jugador del Barça i dic, qui és aquest?
4: Perquè, sí.
0: Però perquè també va...
4: És a dir, també era una aposta, cabell rosa.
0: Però ara el porta de colorat, és a dir...
4: Clar, de colorat, va sí. Posar el tint rosa a sobre, ha marxat el tint, sí. I ara que li queda aquest color groc.
1: Hi haurà descans, doncs, per Rodri. Pedri fa pinta.
0: I a canvi és el Racing abans.
6: Sí, mira, primer, d'entrada marxen els dos davanters, marxa Arana i marxa Asier Villalibre. Se n'està preparant també un tercer. Marxarà el dorsal 22, clar, Pedro Felipe, el central que hem dit que tenia problemes. Entraran el dorsal 10, Íñigo Vicente, dorsal 19, Iker Luque, i dorsal 21, Zaviri.
0: El marroquí.
6: Sí.
5: Golejador.
1: Sí, passa a jugar amb un dibuix més propi de José Alberto, amb més jugadors de mig camp que d'atac. Ara un equip divertit, aquest sí. I un equip perillós, un equip amb verticalitat. Iker Luque és molt ràpid a la banda dreta. Íñigo Vicente és el mag a la banda esquerra. Talent, desequilibri, pensa ràpid, combinatiu. Zaviri, el davanter golejador, en punta.
5: 5 gols.
1: Ara una entrada dura de De Jemi a
6: que
1: Canales.
6: Veu la groga.
1: Sí, sí, fora de context. Es queden a l'eix de la defensa. Facu González... I qui és l'altre? Manu Hernando, no?
0: El que era el lateral dret. I qui s'ha col·locat, doncs, de carriler? Iker Luque.
1: Perquè és que estan jugant amb 4, ara.
0: Ja. Yeah.
6: Mira,
1: sí,
6: mentre...
1: Sí, Iker Luque lateral dret, potser. Ara tu refaig.
5: Ara ja amb Canales havia enganxat la jugada anterior.
0: Juga la pilota Manu Hernando. L'envia cap a la posició del porter, allunya, salta Zaviri, intentarà arribar Iker Luque, cau a terra un jugador del Barça que s'ha fet mal. Primera intervenció de Zaviri i groc al canto.
6: El jugador que ha quedat estès a terra és Gerard Martín, que es queixa d'un cop a la cara. Recordem que l'altre dia Gerard Martín ja va marxar amb sang al nas.
1: Ara s'estan ordenant encara perquè Prat és el quart defensa, però parla amb Manu Hernando perquè... És possible que es quedi com a parella de Facu González. Manu Hernando, Prat i Facu González i Aaron Martín. És la línia de 4. amb Maguet Canales. I ara continuo perquè els canvis del Barça abans.
6: Aplaudiments pels dos que marxen. Marxa Rodri, marxa Pedri. Entren Gavi amb el dorsal 6 i entra Marc Bernal amb el dorsal 22.
1: Canvis cantats. De Gavi que farà la segona alçada i Marc Bernal la primera. Deia que el Racing Iker Luque serà una banda, Íñigo Vicente l'altra. Bé, mantenen la línia de 5, Bernat. Mantenen la línia de 5 i Iker Luque que carriler dret.
0: Pilota que rep al mig del camp Dani Olmo, l'envia amb una puntada massa llarga, no hi arribarà mai de la vida Rafinha. L'avantatge és pel porter i a tot això l'àrbitre atura el joc perquè hi ha hagut una caiguda de Dani Olmo, pot ser?
6: Sí, amb Canales.
0: Que s'han abraçat, a més, de forma molt afectuosa. Ha topat, no? O Canales hi ha fet falta a Olmo.
7: Després de fer la passada a Olmo, Canales arriba tard i topa amb ell.
0: Té la pilota Gavi. Gavi.
1: Els dos davanters ara seran Íñigo Vicente i Zaviri, on jugaven Villalibre abans i Arana. Al mig camp de tres, Canales dreta, Maguet mig centre i l'altre Íñigo a la banda esquerra. I ara els tres centrals són Manu Hernando, Prati i Facu González. Carriler dret Iker Luque, carriler esquerre Aaron Martín.
0: Juga la pilota al Barça, que guanya per 4-1. Pilota d'Eric cap a Lamine. Lamine amb toc d'esperó per Dani Olmo. Penja la pilota, l'esperava Adeyemi, posa el cap un defensa del Racing i envia la pilota a corna. Un més.
2: El 15è, 9 més 6.
1: Busquem el rècord ja,
0: Hem de fer-ne 19,
5: Sí. Sí.
0: Pilota per Cancelo, penja la pilota, li queda curta, refusa la defensa del Racing, la pilota morta al mig del camp, la rebrà Dani Olmo.
3: A la Llotja hi ha un jugador, exjugador del Barça, molt estimat també per l'afició, Pedro.
6: Home!
0: Ha vingut Pedro?
6: Sí.
0: Però que no té... no té equip, ja. Va jugar a la Lazio l'última... l'última seva etapa com a futbolista.
3: No va anunciar que...
0: que retirava.
3: Que penjava les botes, no sé.
7: No
3: té equip.
0: La té Adeyemi. Adeyemi l'envia per Gavi. Gavi s'esmunya al costat esquerre. Gavi fa l'assistència cap a la frontal. La rep Lamine i a l'engalta Lamine. La pilota la cau a peus d'Adeyemi. Aguanta encara l'alemany. Queda sense angle. No podrà xutar. Ha de continuar la jugada. L'envia cap a fora. Rebota les cames d'un jugador del Racing. I a falta de gols, bons són corners.
2: Doncs el 16, 9 més 7. Ai,
1: doncs ja estem apropant i encara queda molt
0: està
1: partit.
0: Clar, està clar quin és l'objectiu ja,
1: Sempre per això has de tenir un pla, Bernat, un pla. Per exemple, la jubilació. Així que entre partit i partit comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Informa-te'n a CaixaBank.cat, pica el corna, Rafinha.
0: Pilota en corna molt tancat, se'n va directament a fora.
3: Un altre?
0: No, la pilota s'ha sortit directament fora. És que
1: has fet una pausa dramàtica.
0: M'estaven enviant un missatge respecte a Pedro, però és que no he entès si es pot dir o no es pot dir. Com que no ho sé, no ho diré.
1: Molt bé.
3: És bastant exclusiva,
1: vol dir,
3: o no?
1: Que ja ens ho diràs.
0: No, és una cosa que ha de passar d'aquí en breu. Un anunci que s'ha de fer.
1: D'aquí en breu sabrem l'equip de Pedro, vols dir.
0: Correcte.
3: El que sí que podem dir és que amb la victòria d'avui el Barça sí que aconsegueix un rècord, que és aconseguir aquest 7-7 en aquest inici de temporada per primera vegada a la història.
1: A la història,
3: Sí, mai havia aconseguit aquest 7-7, mai.
1: Ostres.
7: Tampoc són tants, no sé, com perquè sigui primer cop, realment.
3: No, però, clar, vas revisant...
0: Però què és això? Quina broma de porter. Ha marcat el Racing amb una acció ridícula.
1: És la primera pilota que toca?
0: Mare meva, per favor. Bé, en fi, no passa res. Vinga, anem a...
1: La segona pilota.
0: Contents, Laia, contents, que guanyem.
1: La pilota...
0: Vinga, anem fallant banals i anem fent el tonto.
1: Passada enrere per Stensne, que té una creuada de cables, es paralitza, va anar a la pressió, va a Zaviri, no, la pressió?
7: Sí.
1: No dona la pilota enlloc, la vol protegir, com un jugador que és a la cantonada protegint la pilota, i clar, Zaviri posa el peu, li pren i fa el gol.
7: Se li queda molt a sota i reacciona molt tard, la trepitja.
1: Sobretot es paralitza mentalment, no?
7: Home, però t'explico el que passa, Bernat.
0: Sí, però...
7: Se li queda a sota, intenta reaccionar i no ho fa.
0: Perdona, que ataca el Barça, que són 3-0. Continua atacant el Barça, la té de Dani Olmo, l'interior de l'aire, la cedeix enrere i arriba a Adeyemi. Se la prepara, cau a terra, penal.
1: El tercer.
0: Penal, que el xuti Stensne. Vinga, i així riem tots. Vinga, riem.
3: A veure...
0: Sort que anem guanyant.
3: Sí, sort que això és 4-2, anem 4-2. Sí, sí.
0: Que tribunero, oi, Laura, que sóc?
4: Sí. Mira, no, Arnac, no gràcia,
6: quan, quan s'acabi de picar el corna, et donaré una bona notícia.
0: Molt bé. Bé, en tot cas...
1: El corna vols dir el penal.
6: Exacte, el penal, caram.
0: Posem les coses a lloc. Ha marcat el segon el Racing.
1: Sí, que no hem valorat prou... La bestialitat del gol, és a dir, l'escena, sí, sí, i el moment que estem veu que la pilota entra i aplaudeix com dient, va, no ha passat res, continuem jugant, per no entrar, diríem, en una escena de tristesa i de frustració. Ara és el cercle del, de, del terreny de joc, mirant-s'ho i Rafinha, li donarà algú o no?
2: No.
1: Parla amb Cancelo, amb Adeyemi, diu, no, mal quedo,
3: no, ja està, perquè Adeyemi, ja
2: Adeyemi li ha demanat.
0: Sí, sí, sí. Adeyemi li ha demanat.
1: Home, Adeyemi veu que aquí, si demanes tu,
2: no,
1: que
2: no dies el rei.
1: Cau algun regal.
0: No, no, baixa tu, Laia.
3: Ja pot... Doncs mira, escolta, si ha fallat la nit,
1: escolta,
3: jo també.
1: Un partit amb 16 corners, 3 penals,
0: sí, sí.
1: 6 gols... O sigui, és absolutament boig.
0: Atenció al penal, el picarà Rafinha, guanya el Barça 4-2. Rafinha, com és habitual, amb poca embranzida. Sota pals, Aguirre-Zabala. Opció pel 5-2. Rafinha, cap a la pilota. A poc a poc, xuta Rafinha. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol! De llançapenals oficial del Barça. Marca un altre gol, Rafinha, que ja n'ha fet 3 avui. Hat-trick pel brasiler. Hat-trick pel 9-9 del Barça, un davanter centre que no ens l'esperàvem i que s'infla a fer gols a cabassos. Transforma, marca el penal, 22 de la segona meitat, ha tornat a marcar Rafinha, que n'ha fet 3, Barça 5, Racing 2.
1: S'ha posat seriós Rafinha després de l'accident de Stensne, del penal fallat per Lamine Yamal, amb 4-2 al marcador en un partit que és un monòleg del Barça. I ha dit, no, no, aquest no el concedeixo, me'l quedo jo i el pico igual. Fort, a la dreta, ben picat, ben tens. Aguirre-Zabala pensa que li canviarà el penal i torna a estirar-se a la seva dreta i Rafinha fa el hat-trick, no? Hat-trick, sí, sí. Avui per Rafinha, 3 de Rafinha, un de Cancelo, un de Villalibre en pròpia porta i més avisos, sí. Del mòbil.
3: Que arriben, sí. Més avisos de... És alert, avís de protecció civil. I ara per risc d'inundacions sobtades, extremeu precaucions amb la mobilitat. Pluges torrencials fins la una de la matinada a la vostra zona. Posa.
1: I hat-trick de Rafinha amb comiat.
6: I ovació. Aplaudiments. Home. Camp Nou dempeus.
0: Que bé.
6: Marxa el trigolejador de la nit, marxa el capità, marxa Rafinha, que s'abraça amb Hansi Flick, entra Gabriel Jesús.
1: I entra l'home del caos, el que genera caos, com li deia Jordi Costa ahir al Tot, sí, Costa, sí. Gabriel Jesús.
3: Tinc ganes de veure aquest caos que genera Gabriel Jesús, a veure.
0: I es repeteix Operació Braçalet, Mireia.
6: Sí, però avui hi ha Eric García.
0: Doncs de moment el porta Lamine Yamal. Pilota... En lluita de Cancelo, que li fa una falta, una entrada força dura a Iker Luque i li costa la targeta groga.
1: El Barça ha fet 5 gols, podria haver-ne fet més, però els dos gols que ha rebut són una mica un acudit, Perquè el primer era falta de contundència, el segon no es pot ni qualificar, no en veurem mai més cap altre així.
0: El primer és de l'Eugenio i el segon, que és el dolent, és el de...
1: D'aquí, aviam. Ara aquí m'aixuquem,
0: Areva.
3: Quins referents.
0: Eugenio, respecte.
3: Arevalo.
0: Ah, sí, sí. 24 de la segona. Fa la centrada de la falta al Racing. Intenta treure-la Dani Olmo. Ha entrat Gabriel Jesús. Ha substituït el trigolejador de la nit, a Rafinha.
4: L'últim hat-trick de Rafinha va ser en el Barça 5-Sevilla 2 de la temporada passada. També va marcar 2 gols de penal. Quart hat-trick avui a la seva carrera.
0: Pilota per Saviri a l'interior de l'àrea, a punt de caure a terra, s'aixeca, l'àrbitre diu que no ha passat res, la juga Stensne.
1: Què és més estrany? 3 penals, 7 gols al 69, 16 corners...
3: El fallada a l'errada de Stensne.
1: Exacte,
3: 100%. Molt bé. Això costa de veure.
6: La bona notícia pel Bernat, va.
0: Digues.
6: Joan García s'ha torçat una mica aquest turmell esquerre, estava una mica dolorit, però que en principi res més.
0: No té res,
6: No s'ha de patir
0: bé,
6: per res.
0: Bona notícia pel barcelonista en general.
1: Bé, les jerarquies queda clar que Flick no les altera ni amb l'arribada de Livakovic.
3: potser el que ha passat avui fa que, no? Que l'Ivakovic guanyi més punts.
6: Sense fer res l'Ivakovic, eh?
1: Carles, tu pots explicar el que ha passat en el cap d'Stensne en aquella acció, no?
2: No, jo crec que és el seu cap normal. O sigui, té que, aquella patxorra que no li ha fet posar en cap moment nerviós perquè dona impressió que vol trepitjar-la. No es consciente.
1: La vol trepitjar, després la vol protegir sí. A l'àrea petita, no? En lloc d'enviar-la a córner, no sé, o rebentar-la.
2: És el posat mateix que estaria fent fotent-se un cigarro fora. O sigui, que és així, ell i el...
1: O menjant pizza sí. A la rua, no? Correcte, no?
2: Que l'has de comprar així, jo crec que ell es considera un exporter, però que...
1: Jo crec que avui Flick quan sí. Ha dit el descans. Et toca sortir escalfant.
0: Compte, té la pilota de la Lamine Yamal retalla, la Lamine Yamal xuta! Per fi! Oh, anulen el gol per fora de joc. No se n'ha donat la Lamine Yamal, que el gol està anul·lat.
1: Avui a Lamine li passa tot. Li anulen un gol, falla un penal, xuta el pal... No, té el dia travessat, la Lamine Yamal. Que venia de posició incorrecta i sí. Recupera una posició correcta, Marc.
5: Bé de fora de joc perquè ha fet una desmarcada on no li han passat la pilota.
1: I quan torna cap enrere, sí. Rep la pilota en fora de joc.
0: És clar, el fora de joc així... De fet, l'àrbitre ordena que es posi en joc la pilota, per tant, no hi ha... S'ha acabat la possible revisió, no hi ha dubtes, i per tant, el gol no puja al marcador. Hauria estat el primer gol de la Lamine aquesta nit, el sisè del Barça.
1: Per cert, que el Barça n'ha fet 5 un altre dia, eh? O sigui, és que ja ho hem normalitzat, sí.
4: A la Lliga, 26 gols en 6 partits, més de 4 gols per partit.
3: És una animalada.
1: Sense davanter centre, que estem.
3: Sí, Gabriel Jesús i Rafinha, el 9-9.
0: A veure si Gabriel Jesús també ens ofereix alguna pinzellada del que de moment ja li hem vist, no?
1: Sí, jo l'he vist bons minuts.
0: Sí. Doncs respecte a això del porter, jo pensava que fitxaven a l'Ivakovic, que recordem, és el porter de la selecció croata.
1: És a dir, que no és qualsevol cosa.
0: Exacte. Precisament perquè no passés el que ha passat avui, que és que hagués de jugar Stenze, que com diu el Carles Domènech, és un exfutbolista. En la seva... De fet, s'havia retirat, recordem-ho, quan el va recuperar el Barça.
1: I una altra qüestió que jo destacaria és com aguanta la gespa del Camp Nou, la pluja, la quantitat d'aigua que ha caigut i que està caient. La gespa està ràpida, però sense alteracions.
3: Cap vessal, res, perfecte. El sistema d'absorció és molt bo. De la
4: Ara
3: gespa.
4: Que mencioneu la pluja, Frederic Porta ens ha recordat avui un fet que va tenir lloc en un Barça Racing també del 1905.
1: Ah, m'interessa. Sempre si ve del Frederic Porta.
4: Mira, molt interessant. Un Barça 2 Racing 1 de l'any 1951 en un dia de pluja, que el govern espanyol havia pujat el preu dels tramvies a Barcelona i no a Madrid i els ciutadans van decidir protestar i no utilitzar-lo. Aquell dia jugava el Barça, plovia molt i el governador civil va enviar molts tramvies pensant que la gent els agafaria, que s'acabaria la protesta, però ningú els va agafar i tots els culers van anar a casa a peu. Això ens ho explicava avui Frederic Porta recordant aquest Barça Racing en un dia de pluja.
1: Quin any, ja has dit?
4: 1951.
1: Doncs, gràcies al Frederic.
0: Devien arribar tots xops, no? Els
4: sí, diu que anaven amb paraigües, però que no van decidir no aturar la protesta, aquesta vaga dels tramvies.
1: No sé si passaria el mateix ara, això.
4: Oh, s'hauria de veure.
1: Tenim, en general, una tendència més còmoda davant de la vida i dels problemes i de les reivindicacions.
0: Hi ha falta favorable al Barça, una falta perillosa. Es reuneixen al voltant de la pilota Lamine Yamal, que la picaria en cas de fer-ho ell amb l'esquerra, però també Dani Olmo, que ho faria amb la dreta. Veurem si Olmo li dona l'opció a Lamine Yamal, que recordem li va marcar un gol de falta al Feyenoord. Pica, efectivament, Lamine Yamal, toca la tanca i la pilota se'n va a corna.
2: El 17è. 9. Mm.
3: 9 ja som, més 8. El rècord.
0: En necessitem 19, oi, per fer el rècord absolut?
1: Queden dos per un quart d'hora, eh?
3: El rècord de Flick, del Barça.
1: No,
5: el rècord
1: de la TDT, dels últims 8 anys, 7 sí, anys, ja no 8. Sé quants anys té la TDT.
0: 8. Picarà el corna Dani Olmo, la juga en curt cap a Lamine Yamal, que continua amb el braçalet de capità, la juga cap a Gavi. Gavi per Olmo fa la centrada, intenta treure la defensa del Racing, ho aconsegueix amb el cap Facu González, l'envia fora, és out favorable al Barça.
1: Marc, jo crec que quan jo a la TDP comptava els corners durant molts anys, 18 crec, diria que probablement un dels partits on el Barça va rebre, però eren corners en contra, va ser un dia Lió, però eren corners en contra, no valen per la nostra, per la nostra
0: marca.
1: Ah, sí,
0: aquell dia que va guanyar el Barça 2-3 al final, oi? Sí. Cancelo l'interior de l'àrea, la penja, i tenim un nou corner, senyores i senyors.
4: Ai, ai, ai.
2: 9 més 9.
1: Ara empatem, eh?
5: Sí, ara empatem amb el rècord absolut de la Tete.
1: Ja pot preparar l'Orgales una sintonia, pel rècord.
0: El rècord de corners. Ho celebrem tot aquí. 50 anys de futbol en català, 18 o 19 corners.
1: També podríeu buscar dies amb 3 penals.
0: La pilota la juga Lamine Yamal, donant feina a Torquemada al seu equip.
3: S'han emocionat, de buscar la dada.
1: Toca. No, és que treballen en silenci.
7: Estàvem buscant una altra història en silenci. Sí, correcte.
3: Ara massa feina, s'està acumulant.
1: Va, que tenim del tercer temps, teniu molt de temps.
0: Pilota de Christensen, la juga per Eric García. Som al 31 de la segona meitat. 5-2, guanya el Barça.
6: I notícia, perquè escoltarà canvis al Barça, entrarà Balde.
1: Home, bons minuts per Balde.
3: Bé, com a mínim minuts.
1: Sí, home, els agrairà, no?
3: Sí, els necessita.
0: No ha jugat cap minut oficial?
6: Cap. No juga cap partit.
0: No ha debutat aquesta temporada,
6: No ha jugat cap partit aquesta temporada. L'últim partit que va jugar va ser l'última jornada de Lliga de la temporada passada a Mestalla, a ser titular.
0: Deixa la pilota Cancelo bé per l'arribada de Jesús. Gabriel Jesús continua amb la pilota. Es pensava que tenia darrere Cancelo. Reclamen fora de joc els jugadors del Racing. Se la torna, endú Cancelo. Pilota a la banda esquerra. Se'n va fins a la línia de fons. Obre enrere, toca la pilota per Gabriel Jesús, amb alguna dificultat el brasiler avui, que no acaba de controlar-la, ha forçat un out.
1: I el futbol al descans mai no és el final. Ara hi haurà descans per un jugador del Barça. És el moment de preparar el canvi.
6: Aplaudiments pel lateral esquerre titular d'avui del Barça. Marxa Cancelo, que ha fet un gol i mig. S'abraça amb Balde, entre el dorsal 3 del Barça.
1: El que sí que necessites sempre és un pla i el pots començar a preparar avui amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Per això una cosa és important, per tu també ho és per ells. Informa-te'n a CaixaBank.cat. El 32 de la segona part i ànims per Balde, que aplaudeix el públic.
3: Sí, sí. De forma improvisada, el públic ha començat a cridar el seu nom i ell els ha retornat amb aquests aplaudiments.
6: El Racing Guliashvili entra en el lloc d'Iñigo Sainz Mazza.
0: Doncs guanya el Barça 5-2, ha fet canvis Hansi Flick. Dels 5 gols, 4 han estat a la primera meitat. I el cinquè ha arribat a la segona.
4: I tres han estat de penal l'última vegada que el...
0: No, dos.
4: L'última vegada que el Barça va llançar tres penals va ser el 2016 en un Barça 6, Sporting de Gijón 0.
0: Pilota per Gabriel Jesús! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Ha marcat Gabriel Jesús, el generador de caos, el generador també de gols, després de rebre una bona passada de Lamine Yamal a l'interior de l'àrea, no s'ho ha pensat, i ha llançat la pilota, fent impossible l'esforç del porter Guirassabala, i arrodonint el marcador a marcador de tenis. 6-2, guanya el Barça, el golet d'en Jesuset, 6-2, guanya el Barça, ha marcat Gabriel Jesús, 33 de la segona meitat.
1: El caos l'ha generat en aquesta ocasió Lamine Yamal en una diagonal, una ruptura de les línies del Racing, fent un zig-zag i posant una pilota oberta perquè Gabriel Jesús l'engalti tal com ve, amb una bona fuetada, oberta al segon pal, angle superior. Gabriel Jesús no ha necessitat control, Lamine Yamal l'ha convidat, el Barça fa el 6è, el 34 de la segona part. Partidats del Barça, golejada del Barça.
6: Gabriel Jesús, que ja s'havia estrenat com a golejador amb el Barça contra el Feyenoord, avui ho fa a la Lliga contra el Racing i amb la seva celebració tradicional, fent amb la mà el gest del telèfon dedicat a la seva mare.
0: La pilota la recuperarà el Barça després d'una falta que han comès sobre Lamine Yamal.
1: Que necessita el gol, Lamine Yamal, eh? Que si no, després anem tot i assistències...
0: Clar, perquè a més estem en aquesta bogeria de la pilota d'or, que si queden pocs dies...
1: Un penal fallat, un pal, un gol anul·lat... Aviam si el pot fer... Amb el braçalet de capità, que li va bé, que li dona energies el dia de la falta frontal, ara aquesta acció molt bona per dintre, en passada Gabriel Jesús, que Carles fa una bona rematada, eh?
2: Molt bona rematada. li deixa molt bé Lamine, eh? Però ell remata amb aquells clàssics de posar-la al cos.
1: Aquesta és de nou, aquesta és de nou.
0: Ha recuperat ara també Gabriel Jesús, que rep l'ovació del públic. Jugador que ja ha marcat dos golets en les dues estonetes i poc més que ha jugat, eh?
1: Com a espí, eh?
0: Sí.
1: Que per cert, ahir va marcar, eh? El Bernat es va apropant a la seva...
0: El d'ahir...
1: Bé, però
0: s'havia de fer, s'havia de
1: però
0: fer.
1: Però suma sí, i més últims minuts finals. Ahir Gonzalo no va marcar, per tant estem empatats.
7: En el gol de Gabriel Jesús, acció de mèrit d'Olmo, que amb l'esperó és qui activa Lamin.
0: Pilota que Stenz ha acabat enviant directament al mig del camp. L'avantatge ha estat per...
1: Perdona, Bernat, cada cop que participa Stenz... Sí,
0: el públic fa mofa.
1: Sí, bé, però és que ha tocat dues pilotes, un ha estat gol i ara l'ha regalat.
0: I ara regala al rival.
7: I ara a Christensen no li passa. Li hagués pogut passar i ha evitat la passada.
3: A veure, el públic se'n riu perquè anem guanyant 6-2, és el que vull dir. Si no, algun xiulet s'enduria.
0: Jo no l'entenc, aquesta situació.
1: Christensen ara ha tingut una obsessió per no jugar amb ell. Ha dit, ja ho arreglo.
3: Sí, ja no sé com, però ja la trec jo sol, la pilota d'aquí.
1: Mira que ho tinc difícil, perquè m'estan pressionant, però... Ja ho resolc jo. Jo crec que avui ha tingut un disgust al descans, amb la pluja i tot plegat, quan Flick li ha dit que fes el canvi amb aquella sensació de comoditat que té ell sempre a la banqueta.
6: Canvi de per precaució de Joan Garcia per una petita torçada al turmell d'esquerra.
0: Lamine Yamal prova d'enviar la veu de Badani Olmo i arriba abans el porter Julen Aguirre-Zabala i l'atrapa.
3: I bon gest del Camp Nou quan ha cridat Valdebe.
1: Sí.
3: Perquè és un jugador de la casa que ho ha passat malament.
1: I ho ha agraït, eh?
3: Sí, ho necessitava.
0: Mira, Valdebe precisament a punt de robar la pilota. Llàstima, no ha aconseguit endur-se-la. Pilota que juga Sergio Canales. Toca cap a la banda esquerra per Aaron Martín. Aquest més a l'esquerra encara per Íñigo Vicente. Canvia la pilota llarga per Zaviri. Correrà Stenznek, ara salvat amb la cama, i això provoca l'ovació del públic.
3: Gran aplaudiment aquí al Camp Nou.
0: Hem patit.
1: Sí, perquè era com el joc del mocador, eh?
0: Sí,
1: si la tocava Íñigo Vicente, estava eliminat, eh? No ha guanyat el mocador.
3: I ara, fins i tot, ovacionen el seu nom, eh?
1: M'agrada més aquest càntic que no el de fumador.
3: Sí.
7: Diria que Zaviri sortia del fora de joc, diria.
1: Ah.
6: Ara
1: aquí el tens, Ricard, aquí el tens. Gràcies. Com m'agrada més, gràcies.
0: Chesney fumador, diu la gent, no? Sí.
3: Però clar, avui entén aquests crits com...
0: Sí. Entenc que per guanyem 6-2...
3: Que s'enriuen una mica d'ell.
0: I que avui... Sí.
2: Quan avui toca tampoc s'amaga ell, eh?
0: No s'amaga, no. No, o sigui, aquí el que és... El debat de fons, que potser no toca i el farem una altra vegada, si un equip superprofessional com el Barça ha de tenir aquest porter suplent. Però vaja...
3: Ja n'has fitxat un altre, que tard o d'hora Livakovic serà el suplent.
0: Juga la pilota al Racing, intercepta bé la passada d'Eric Garcia, que l'envia cap a Lamine Yamal. Lamine Yamal davant de Paco González. L'intenta encarar, continua Lamine Yamal, xuta, fora!
1: No hi ha manera!
0: Hauria estat un golaç, eh?
1: Sí.
0: Hauria estat un golaç. El que hauria significat el setè del Barça. 6-2 guanya el Barça avui. No 4, no 5, 6.
1: Però no el veig obsessionat, a Lamine Yamal. Estic content, perquè ha tingut un dia com per... Si ell es mirés només a ell, de sentir frustració, i el veig amb el braçal de capità com responsable, repartint pilotes als companys. Quan pot acabar les jugades, acabant-les amb sentit. No desesperat.
0: Té la pilota al Racing, la juga al mig del camp, Íñigo Vicente, l'envia cap a Zaviri continua amb la pilota, l'obre a la banda esquerra, intenta arribar-hi Íñigo Vicente.
1: El Jordi al tot que està parlant d'un 6-4, eh?
0: Compta pilota a l'interior de l'àrea per Canales, Zaviri, atrapa Stenznek.
1: Qui ha estat Christensen, molt concentrat tota la segona part, eh? Bon partit del danès avui, perquè normalment la tensió pot baixar defensiva amb el resultat, com hem vist en els dos capítols dels gols, però en canvi ell... Està resolent situacions d'emergència.
0: Marc Bernal treu la pilota, la controla Valde. Bona acció de Valde, que se'n va amb la pilota controlada. Continua encara Valde. La cedeix cap a Adeyemi. Adeyemi entra dins l'àrea. Adeyemi pica! I li xuti passada. La pilota se'n va fora.
1: L'ha refusat Aguirre-Zabala o no?
0: No, jo crec que ha anat fora. Amb l'efecte semblava, però no he entès si...
7: Sí, toca.
0: Toca, eh?
7: Sí.
0: Doncs és corna, però...
1: No l'han vist.
0: I com que el VAR... corregeix els corners que es concedeixen erròniament, però no els que no.
2: Ja, t'imagines que l'àrbitre fot en l'aire el rècord?
1: Sí, és veritat. Ja et fets la pregunta, saps per què l'ha fallat, no?
0: Perquè l'ha tocat amb l'esquerra. Però què creus que feia? Xutava o passava? Feia, perquè ha mirat
1: per si passar. Jo crec que després ha volgut acabar com a la primera part, aquell xut suau per sobre, i l'ha tornat a enfocar malament.
0: Entrarà un jugador que n'hem sentit a parlar molt aquest estiu.
6: Jorge Salinas, el dorsal número 17, molt jove, lateral esquerre, 19 anys, marxa el dorsal número 16, Facundo González.
3: Salinas, que el Barça va preguntar per ell, però el Racing deia que havia de pagar la clàusula d'uns 16 milions i el Barça va dir que no.
1: Salinas, que jugarà de central, no? De tercer central, recordem que ell és lateral esquerre.
6: Mira, ara hi ha Rafinha reclamant-li al quart àrbitre que el xut aquest de Dayemi hagués hagut d'acabar en corna.
0: Pilota de Christensen, l'envia cap a Dani Olmo. Olmo per Lamine Yamal. Lamine Yamal aguanta, la cedia cap a Gabriel Jesús. La torna a tenir. Plou intensament ara damunt la gespa del Camp Nou. La gespa i la graderia. Lamine Yamal amb l'exterior del peu. L'enviava cap a Dayemi. Correrà Valde. També corre el jugador del Racing. Se l'acaba enviant fora Iker Luque. Per tant, la posa en joc Valde. L'envia per Gavi. Gavi, novament per Valde. S'ofereix Gabriel Jesús. La passada de Valde no és bona. Se'n va directament fora, serà servei de porteria. Minut 41 de la segona meitat. Barça 6, Racing 2.
1: Laura, recorda'ns els tres penals del precedent.
4: El 2016, en un Barça 6, Sporting de Gijón 0.
1: El 2016, 10 anys després.
4: Sí.
0: I els devia xutar Messi?
7: Suárez.
4: Dos Suárez i un Neymar.
0: Ah, doncs potser no jugava Messi aquell dia.
3: Trona, eh?
7: I llampega aquí, també es veu. Que...
3: I plou molt, ara.
0: Toca la pilota de Yemi. L'acaba salvant Sergio Canales, que se l'endú. Demana ajuda al migcampista, al creatiu migcampista càntabre. La toca enrere. Passada del porter Aguirre Zabal endavant. No hi arriba Saviri. Talla la pilota Gerard Martín. Prova de baixar-la Gavi. Salta també a de Yemi. Jugada per Valde. Valde amb Adeyemi, passada enrere per Gavi, 6-2, guanya el Barça.
1: Avui el titular de pluja de gols és molt vulgar, oi?
3: Però clar, potser ja el vam fer, clar, amb el Feyenoord.
0: Sí, també en van caure 5.
3: Ja vas tenir pluja de gols.
7: Tens el 7, si vols, i partit.
3: Com el 7?
7: 6-2.
3: Però de la pluja no té res a veure.
7: Bé, no, sí, però el 6-2 és almenys per canviar. Si la pluja ja el tenies, avui 7,
2: i per gols.
0: Com? Què has dit, Marc?
7: Tempesta de gols.
0: Tempesta de gols. Clar. Aquesta competiria també el premi... El bon
3: el
0: top,
3: més original.
0: El bon tòpic, eh?
7: Sí.
1: Però és que estàvem buscant el titular més vulgar possible.
0: Sí. Pilota enviada pel porter Aguirre Zabala cap al mig del camp. La recupera Gerard Martín, però se li escapa. Ara no rectifica temps, né? Pilota per Saviri, aguanta Saviri. Saviri a l'interior de l'àrea, Saviri retalla. Aguanta encara Saviri, xuta Saviri. Salva temps amb un braç. Ha salvat temps amb un braç després que hagi reculat perquè veia que no hi arribava. I per sort Saviri no posarà...
1: Ufa!
0: Atenció de Llevi! És un Fórmula 1! Arrenca, continua, encara de Llevi, encara de Llevi! La cedirà, la cedeix cap a la Vin! Gol! Els seus companys gairebé més que ell, perquè tots tenien moltes ganes que el seu crac, el 10 del Barça, marqués un gol. I Adeyemi, que tenia l'opció, l'ha estat esperant, i quan ha vist que el tenia al costat, ha vist com li feia la passada, ha marcat la 20, Adeyemi s'ha deixat caure a terra, vençut per l'alegria i la felicitat, i Lamine Yamal li ha pogut tornar el favor amb una altra abraçada, marcant el 7è del Barça. 44 de la segona meitat. Ha marcat el seu golet, Lamine Yamal. Barça 7, Racing 2.
1: Que bé, Adeyemi. Honor a Adeyemi, que juga els partits fins al que xiula l'àrbitre. Fins al 93, fins al 94. Engega la moto, supera dos jugadors del Racing, accelera, com deia el Bernat, com un Fórmula 1, i arriba a l'àrea amb tantes opcions. Pot passar-la al primer pal, pot rematar el segon pal. He dubtat en aquell moment si no es feia un nus, perquè havia de posar-hi paus a tota l'acceleració. Ha frenat, ha posat el cap en fred i li ha donat la pilota a Lamine Yamal al primer pal perquè Lamine Yamal finalment fes el gol, tanqués el deute després del penal fallat, del gol anul·lat i de la rematada al pal. El setè del Barça, 7-2. Quin partit, quina pluja d'atac ofensiu. Que bèstia el que es fa el Barça i el que produeix en atac amb aquesta cirereta després d'una altra jugada amb extensa de protagonista, com deia el Bernat, que ha vist de córrer cap endavant, després ha començat a córrer cap enrere, ha acabat salvant el xut i d'aquí ha nascut l'esprint de Dayemi. Què passa, Megafonia?
3: Que estan anunciant incidències al metro i expliquen que de Joanica Trinitat Nova, per exemple, no hi ha servei. La línia 11 també està tancada a Can Cullàs i a la ronda de dalt també hi ha dues sortides tancades, la 2 i la 3.
0: La línia 4 és la que de Joanica Trinitat Nova sí. No té servei. La línia 11 a Can Cullàs tancada i la ronda de dalt, aquestes dues sortides tancades.
1: Quines sortides?
0: Dues i tres. Això, doncs, provoca l'enuig de la gent que ha reaccionat, doncs, amb xiulets.
3: Clar, que potser alguns viuen per aquesta zona i pensen, bé, doncs ara com ho fem, això?
6: Una reacció del públic a aquestes indicacions del Barça, que ha vingut precedida per aquest gol de Lamine Yamal, que quan ha vist que la pilota entrava s'ha deixat caure bocaterrosa sobre la gespa, venien els companys, el felicitaven, picaven l'esquena. Gavi, fins i tot, li ha fet un petó i quan s'ha alçat, ball d'alegria.
0: Vinga, Adeyemi, un altre, entra dins l'àrea, Adeyemi cap a Lamine, la passada és bona, és massa llarga i no hi ha pogut arribar.
1: Però no es cansa de córrer, Adeyemi, és que no es cansa de córrer, no. És que és una bala.
0: Centrada de Dani Olmo cap a Adeyemi, l'engalta fora! Adeyemi, Adeyemi, que bé ens ho fas passar! Quina joguina ens hem comprat! Adeyemi! És com aquella joguina que serveix per tot.
1: Però té piles, eh?
0: Té piles, no s'està mai.
3: Aquestes piles no s'han de canviar mai, escolta.
0: Demanin un Adeyemi per Reis!
3: Que s'ho passarà bé!
1: No, no, increïble, perquè ell es juga al partit, tothom baixa el ritme i ell no. Ell continua corrent.
3: Però compta amb Adeyemi, eh?
0: Sí.
3: Que Gordon ens cau molt bé, però compta amb Adeyemi,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, ja ho dius bé, ja.
6: L'àrbitre havia afegit 4 minuts, ja n'han passat 2 i mig.
0: Arribarem al 49, 7-2, molts gols, 9 gols avui hem vist aquí al Camp Nou.
4: Com el Barça-Newcastle de la temporada passada, 7-2.
0: Sí, senyora. I com un Barça a les Palmes de fa molts anys amb Maradona.
1: I no oblidem que hem fallat un penal, que hem regalat un gol, però regalat vol dir regalat tingui marqui. Vull dir que ha estat un partit absolutament boig, absolutament boig.
0: Quants gols ha fet el Barça en els partits que ha jugat fins ara?
7: 33.
0: 33 en 7 partits són...
7: 4,7.
0: Sí, estem a punt d'arribar als 5 gols de mitjana per partit, eh?
3: Increïble.
0: Gairebé 5 gols de mitjana per partit. És una dada absolutament surrealista. O sigui, és irreal, és de dibuixos animats.
3: Sí, vens a gaudir d'aquest equip.
0: Pilota de la banda esquerra, la té Valde. Valde a l'interior de l'àrea, se la deixa a la cama esquerra per Lamine Yamal. Lamine per Olmo, llàstima, no se l'esperava Olmo. I no ha reaccionat a temps. I si ho reduïm a Lliga, serien, per dividir-ho entre
4: 28
0: jornades,
4: gols en 6 jornades.
0: També, no. Pràcticament, sí. els 5 per partit. L'àrbitre que decideix que no vol mullar-se més i 5 segons abans d'arribar al 49 assenyala camí de vestidors. Final del partit. 2 i 3. 3 coets perquè els pescadors de Barcelona sàpiguen que el Barça ha guanyat. Bé, això és el que m'invento jo.
3: No és per això, però seria molt bonic que abans es feia.
0: Ja ho esbrinarem. El Barça ha guanyat per 7-2. Un autèntic espectacle, una autèntica bacanal, una orgia de gols. La pluja ho ha amanit tot i ho ha igualit, però no a nivell d'espectacle on aquest Barça és absolutament insaciable. La xifra que acabem de donar ho explica. El Barça ha fet 4,7 gols de mitjana en cadascun dels partits que ha jugat aquesta temporada. Això és gairebé marcar 5 gols per partit. Avui n'hem vist un de Cancelo, un altre de Rafinha de penal. Després Cancelo ha xutat, l'ha desviat Villalibre i no li podrem donar Cancelo, però com ha dit la Mireia, li donarem un gol i mig, aquest mitjet, per la jugada desviada per Villalibre. Rafinha ha tornat a marcar, Rafinha ha tornat a marcar. Avui dos penals, Gabriel Jesús i Lamine han arrodonit la festa. El Racing entremig ha fet 2 golets. 7-2, el Barça li ha fet un 7 al Racing. amb un resultat que ja no és ni de tennis, amb una autèntica tempesta i pluja de gols, en una nova nit de festa al Camp Nou. El Barça és com un parc d'atraccions. El Barça és com una experiència d'aquestes que ens explica el Ricard de CaixaBank. El Barça és divertit, el Barça és mogut. El Barça fa que no et puguis adormir, que no t'adormis. El Barça de Flick d'aquesta arrencada temporada és un autèntic espectacle. Fa gols a cabassos. Sembla que vagis a veure gairebé un partit de Lavins on saps que passarà de tot excepte que quedin les porteries a zero. El Barça torna a ser líder en solitari, és l'equip que marca més gols de tota Europa, és l'equip que més fa divertir la seva afició i és l'equip que té una plantilla tan àmplia, tan variada i amb tanta capacitat que això només ens pot fer somiar de cara al futur. De moment gaudim del present, que no n'hi ha per menys. Gran victòria del Barça, nou espectacle, nova festa de gols i de futbol al Camp Nou. Avui la víctima ha estat el Racing, que tot i així s'ha endut el botí de fer dos gols, però avui la màquina de marcar gols, la màquina de trepitjar rivals del Barça no ha tingut pietat una vegada més. Avui ens hem fet un autèntic festí de gols novament al Camp Nou. Barça 7, Racing 2.
8: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
6: Plou a bots i barrals aquí al Camp Nou. Ja no hi ha ningú, pràcticament ningú, ni a les graderies ni a la gespa. Per part del Barça, Koundé i Valde fent l'escalfament postpartit. També hi ha 1, 2, 3, 4, 5 jugadors del Racing fent el mateix. Un partit que ha acabat amb 7 gols del Barça, 2 del Racing, i amb Rafinha enduent-se aquesta pilota cap a casa. Hat-trick avui de Rafinha i en surt de Flick, però en surt de Flick pels petards. Encara no s'ha acostumat l'entrenador del Barça aquests tres petards final de partit. Han sortit els jugadors, els titulars, els que eren a la banqueta, i també ha sortit Joan Garcia sobre la gespa en aquest final de partit a saludar, a abraçar-se, a felicitar els seus companys. Un Joan Garcia que estava bé, que se'l veia caminar, no se'l veia coixejar, no tenia coixera Joan Garcia, se'l veia somrient i fins i tot ha fet algun gest a companys seus o fins i tot del Racing dient, alçant el pols, dient que estava bé.
7: Parla Aaron als telèfons, als micròfons de DAZN.
10: Cada aliento que cogíais con un gol llegaba con un golpe del Barça.
11: Sí, la verdad que estaba jodido, ¿no? Jodido del partido final por el resultado, pero lo que tú dices, sabemos que cuando mejor hemos salido con balón es cuando hemos tenido alguna pérdida y nos ha generado más daño.
10: Ha habido un momento que el Barça también ha empezado a arrollar, entiendo que hay cosas que uno ya no puede parar.
11: No, yo creo que al final, sí, ya sabemos que el nivel que tienen, ¿no? Ha sido, creo, también más mejor error nuestro en salida, pero nada, seguir en nuestro ritmo, olvidar este partido y ya por los otros.
10: Ánimo el sábado contra el Celta, gracias. Gracias.
7: Eren les paraules d'Aaron. Ara mateix a l'estudi tenim l'Oriol Pujador, que ens pot actualitzar les afectacions de mobilitat produïdes per aquest aiguat a Barcelona i al país. Bona nit.
12: Bona nit. Ara mateix la incidència més destacada és un operatiu de recerca que està en marxa dels bombers, també dels Mossos d'Esquadra, a Olivella, al Garraf, on sembla que una persona hauria estat arrossegada per una riera. Anaven un cotxe i un testimoni avisat que l'aigua s'hauria endut aquesta persona. És, insistim, la notícia més destacada a hores d'ara. Un aiguat que ha deixat a l'àrea de Barcelona nombroses incidències. S'ha hagut de tallar la ronda de dalt. Ara està reoberta. El pont de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però continua tallat el trànsit i també hi ha afectacions al metro, a la línia 1 i a la línia 4, que ha patit inundacions. Els bombers han fet gairebé 200 sortides en aquest episodi i ara es trasllada aquesta alerta de protecció civil. S'ha enviat un nou es alert fa poca estona per les comarques del Baix Llobregat, Garraf, Alt, Baix Penedès i Vallès Occidental, perquè la previsió és que pugui ploure encara fort fins cap a la 1 de la matinada.
7: Gràcies, Oriol.
13: La TDT a Catalunya Ràdio.
14: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
10: Sí, estamos ya con Aarón, jugador del Racing. Aarón, yo te pregunto con lo que creo que ha definido...
7: Volíem escoltar Rafinha, estava parlant mentre l'Oriol ens donava aquesta última hora, el golejador de hat-trick i protagonista d'aquesta nit, el brasiler.
10: El capitán del Barça, porque a estas alturas uno ya se plantea qué más puede hacer Rafinha en el campo. Te lo pregunto a ti, que eres el que está dentro, Rafinha. Enhorabuena.
15: Buenas noches, gracias. Bueno, creo que siempre es importante pensar que necesita mejorar en algo. Entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando. Y nada, estoy contento por los goles, por la victoria. Creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente, como en el equipo también.
10: No sé cómo estás viendo el tema de jugar de nueve, Rafinha. No sé si te apetece volver al extremo o ahí estás tranquilo.
15: Ahí estoy confortable, marcando goles, la verdad estoy bien.
10: No está mal, ¿no? No está mal.
15: No está mal.
10: ¿Qué os está dando? Bueno, tú llevas aquí muchos años, no sé qué les está dando de comer Flick a los nuevos que entran. Te pregunto porque Adeyemi, minuto 92, pegándose un sprint que no es ni medio normal y además generoso, dándole a Lamine Yamal el pase del gol.
15: Bueno, yo creo que esto es hambre de los jugadores, ¿no? De querer siempre más. Nosotros tenemos la mentalidad que siempre que podamos tenemos que buscar más goles, generar más ocasiones. Y bueno, aparte se nota en el campo, ¿no? Como somos muy compañeros uno de los otros. Y en este momento creo que lo vio Lamine mucho mejor posicionado para hacer el gol. Y bueno, creo que así tenemos todo para estar ahí en el topo.
10: Rafinha, sé que tú eres un hombre de equipo. De hecho, en previa nos decía Flick, claro, ¿cómo no van a saltar a presionar los jugadores de ataque si el que lleva el brazalete es el primero que salta? El abrazo que te has dado con Flick, sé que te lo preguntan muchas veces, ¿no? Pero es que no sé si hay una conexión tan fuerte entrenador-jugador en la liga ahora mismo como la que tienes tú con tu entrenador. No sé si esto lo sientes.
15: Bueno, de los otros no puedo decir nada, pero la verdad siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, que es el entrenador que me cambió tanto la mentalidad dentro del club como lo que pensaba yo de mí mismo. Entonces yo soy muy agradecido por él. Y siempre que pueda voy a demostrarlo.
10: Rafinha, eres un poco también de los jóvenes que llevas aquí, te decía, mucho tiempo, un poco el padre, porque veía que te hacían penalti y venga, Lamine, este lo tiras tú. Adeyemi también te ha pedido uno, el segundo ha dicho no, por aquí ya no pasa.
15: Bueno, es un poco lo que he dicho, ¿no? Al final tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento, la primera parte, Lamine lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo, esto...
10: ¿Cómo lo has visto a Lamine?
15: Esto es normal, entonces siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también yo más que nadie sé que para un delantero necesita su gol, y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Entonces nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia, y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces, siempre que podamos, uno intenta ayudar al otro.
10: Rafinha, enhorabuena y muchas gracias.
15: Muchas gracias.
16: Las dadas del partit.
7: Rematades. Barça 22, 11 entre els 3 pals. Racing 5, 3 entre els 3 pals. Faltes, Barça 10 amb 3 targetes grogues, Racing 13 amb 2 targetes grogues. Corners, Barça 18, Racing 0. Fores de joc, Barça 3, Racing 1. Els gols esperats han estat de 6,65 pel Barça i 1,86 pel Racing. Hem acabat amb el 69% de possessió pel Barça i un 71% de temps a camp del Racing.
13: La TDT a Catalunya Ràdio.
17: Què us poso?
18: Per mi una estrella.
17: I per tu?
19: Jo també una estrella.
18: Ara estem d'acord.
19: Estem d'acord?
20: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
21: Partits de la jornada.
7: Aquesta setmana es juga la sisena jornada de Lliga. Repassem resultats.
4: Rayo Vallecano 2, Espanyol 1.
7: Alavés 0, València 1.
4: Elx 2, Madrid 3.
7: Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0.
4: Deport 0, Sevilla 1.
7: I Barça 7, Racing 2. El Ciutat de València s'ha ajornat per les pluges. Al Llevant, Atlètic.

0: comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Carlos Monfort.
1: El Barça, quan està perdent, està més endollat. I he de dir que crec que és més atractiu.
0: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
2: M'agrada. Tinc dubtes sobre...
3: No ho entenc.
4: Les conclusions del Ricard.
5: El Barça ha golejat el Racing 7-2 al Camp Nou un altre dia a l'oficina. Són 33 gols en 7 partits de temporada, 4,7 gols per partit. Per primera vegada a la història, el Barça ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en una nit de pluja forta a tot arreu. Futbol i gols, bots i barrals al Camp Nou. La primera part ha acabat 4-1 amb un golaç de Cancelo, un de Rafinha de penal, un altre després d'un xut de Cancelo que ha rebotat a un rival i un quart de Rafinha després d'una gran combinació. El gol del Racing, que era el 2-1, ha arribat en pràcticament l'única arribada càntabra a la primera part. Al descans, Joan García s'ha quedat al vestidor per unes molestes al turmell i ha entrat Stejne, que ha fallat clamorosament en el 4-2 del Racing, però ràpidament Rafinha ha fet el 5-2, també de penal. Ha entrat Balde, que s'ha estrenat aquesta temporada. El 6-2 l'ha fet Gabriel Jesús després d'una bona passada de Lamine, i el 7-2 l'ha fet Lamine després d'una nit que pintava trista per al jugador del Barça perquè ha fallat un penal a la primera part. De tot el que ha passat, Ricard, què és el que més t'ha agradat?
6: Que el Barça no depengui del rival per jugar a futbol. Tant li és si és el Racing, si és el Camp del Llevant, si és el Feyenoord, si és la Champions, si és la Lliga, si guanya per 4-1, si guanya per 3-0. El Barça ha adquirit ja una manera d'expressar-se futbolísticament que no negocia. I aquest és el primer pas per poder competir per tot contra qui sigui. És a dir, generar aquest hàbit, gaudir d'això, tenir la sensació que aprofites fins als minuts finals, com hem vist, per exemple, en aquestes jugades finals de Yemi, això diu molt del Barça. Diu que la competència s'estimula, retroalimenta, els jugadors volen aprofitar els minuts, l'equip no li fa mandra un partit, ni uns minuts de partit. Entres en una dinàmica competitiva que només pensa en allò que ha de venir, en el següent partit. Som al mes de setembre i el Barça cada dia puja un esglaó, cada dia millora les seves prestacions, el seu rendiment, els seus automatismes. Com ha pressionat la segona part amb la pluja que hi havia, amb l'aigua que estava caient i amb 4-1 al marcador. Continuava pressionant amunt. Probablement, diríem que no tenia la mateixa intensitat tot plegat, però no s'ha colat, no ha deixat que el rival tingués la pilota, ha tingut els mateixos patrons de comportament. I això només ho fa un equip madur. El Barça ha madurat i s'ha instal·lat en l'excel·lència. I d'aquí no s'ha de moure. Flick ha estat capaç d'aconseguir-ho des del pla, des de la gestió de la plantilla, des dels reforços d'aquest estiu. I el Barça té garantit la seva capacitat competitiva en qualsevol escenari, contra qualsevol rival i en qualsevol circumstància. I el públic té garantit divertir-se quan comença un partit del Barça fins que xiula l'àrbitre al final. I això és un tresor d'un valor incalculable.
5: Dubtes?
6: No tinc dubtes que la bogeria de Dayemi... que el Barça agraeix la bogeria de Dayemi. La bogeria entre cometes, aquest punt d'imprevisibilitat, de sorpresa, de descontrol, fins i tot, d'un punt de caos, el caos que deia ahir Gabriel Jesús. Aquesta capacitat per no negociar esforços, per continuar jugant els últims minuts com el primer, per xutar des de fora de l'àrea amb la dreta, des de començar a driblar jugadors fins a la línia de fons. Clar, a vegades li costa acabar bé les jugades. Li costa perquè ho fa tot a màxima velocitat. Però, per exemple, el gol de Lamine Yamal ha estat capaç d'accelerar i frenar. Si Adeyemi accelera i frena, si Adeyemi continua oferint-se l'espai, si Adeyemi continua pressionant, Gordon té una competència altíssima per ser titular i mira que no teníem cap dubte, perquè és una bogeria al servei de l'equip. O sigui, ell no juga el seu partit. Ell juga el seu partit dintre d'un context col·lectiu. Sap què li pot donar l'equip i de què viu ell. O sigui, sap que té unes condicions que les pot posar al servei de l'equip, que té un rendiment que pot millorar la plantilla. I

0: I, però té aquest punt de sorpresa, d'imprevisibilitat. I aquesta bogeria l'equip ho agraeix. Ho dèiem l'altre dia. Hi ha una part racional i una part emocional. I a Adeyemi li dona al Barça aquesta irrupció que no es pot controlar i que durant la temporada donarà molt rendiment, donarà molts punts al Barça quan els necessiti o donarà gols com avui, per exemple, a Lamine Yamal, que tenia un deute i que l'alemany li ha pagat.
1: A veure si diu alguna cosa d'Adeyemi, Hansi Flick, que està parlant a DAZN.
2: Also have to see Santander also make it good. So I like how they playing out. They are very brave and this is good to see this. They're doing very well. So for me the most important thing is that we are always focused in every situation. That focus with every pass. It's like a conversation, a good conversation, and we need this. A little bit more is not. Sometimes it's like okay. Less concentration, less focus, and this we have to change.
3: For example, in that moment with Szczesny, I was talking to Christensen, and he told me everyone has mistakes. That little disconnection is that what maybe you would like to have back.
2: No, but this is the situation. When a goalkeeper makes a mistake, is always normally a goal. So I don't care about this. Of course, he has to make it better. Next time he will make it better, but it's football.
3: Le preguntaba a Hansi por esas cosas que siempre él quiere mejorar cuando habla de su equipo y decía que es como una buena conversación cuando otra persona escucha, ¿no? Todo fluye, estar concentrado con el pase, con ese último pase, hasta el último minuto. Le he preguntado por esa desconexión a raíz de eso.
1: I també li he demanat per l'error de Stengen al 4-2 del Racing i li ha tret rai avançat, tot i que ha estat un error clamorós, un error el pot cometre qualsevol, és normal, no estic preocupat per això i es tracta de millorar. Ricard, tenia pendent la conclusió del que no has pogut entendre.
0: Doncs no entendria que Sterne continués sent el segon porter del Barça. Crec que ha fet un servei a l'equip, va arribar de la jubilació en un moment d'incertesa, va mostrar compromís, va mantenir i sostenir una temporada difícil a partir del mes de gener, quan Flick va apostar per ell en lloc d'Iñaki Peña, però a mesura que avancen els mesos, les setmanes i les temporades, a vegades té més aspecte de mascota que no de futbolista fiable. Tot i això, la confiança que Flick té en ell és evident, indiscutible, o potser vol mantenir aquesta jerarquia. És un jugador que fa molt pel vestidor, pel bon ambient del vestidor, és capaç de cohesionar, és capaç d'ajuntar, diríem, peces, de somriure quan toca, de treure tensió. És a dir, segur que és un benefici per la banqueta. Però Stensne no sé si té la necessitat de ser el segon porter del Barça. És a dir, la temporada passada, recordeu aquella concessió que li va fer a Ter Stegen a un partit de Copa a Guadalajara, si no m'equivoco, on va pensar més en l'equip que no pas en ell, quan va parlar amb Flick perquè fos Ter Stegen qui jugués. Hi ha detalls on tinc la sensació que fa més per la plantilla, per el grup, per l'ambient, que no pas pel rendiment al terreny de joc. Avui l'hem vist una acció difícil de classificar o de qualificar, però és que ha tingut dubtes a l'esquena de la defensa, no té la velocitat que tenia, el veig una mica desenfocat competitivament i crec que és bo que estigui a la plantilla. Ha d'haver-hi tres porters, però tenint un internacional com l'Ivakovic, si a poc a poc va entrant en dinàmica de grup, el més lògic és que anéssim canviant l'ordre i les prioritats i que Stensny aquesta temporada fos el tercer porter. Tot i això, Flick sabrà millor que nosaltres què vol, què necessita l'equip i potser segurament m'ho farà entendre.
1: L'expressió futbolística del Barça amb un ritme frenètic des del primer minut fins a l'últim, tot i que el partit estigués decidit al descans amb un 4-1 favorable. La bogeria d'Adeyemi, el seu descontrol, la seva energia i la seva velocitat, és un jugador elèctric i aquesta electricitat encara fa més perillós l'atac del Barça, i el paper de Stegne en aquest Barça i l'error clamorós que comès en el segon gol del Racing, que avui ha entrat A la segona part, per unes lleus molèsties al turmell de Joan Garcia, veurem si la pròxima vegada que s'hagi de cobrir l'absència de Joan Garcia li toca a Stejner o a l'Ivakovic. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 7, Racing 2. Ens falta sentir la roda de premsa de Hansi Flick i l'efecte Costa.
4: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
5: Ei, com va? Com et dius?
6: Tenim un nom que el sap tothom.
5: Però d'on surts tu?
6: Tant se val d'on venim, si del sud.
5: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
6: Ara estem d'acord, estem d'acord.
5: Sí, i una estrella ens agermana.
7: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
8: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Mira, aquí encara al Camp Nou, amb una cortina d'aigua intensíssima, posant a prova la resistència de les obres, les goteres que cauen sobre els nostres caps, perquè...
2: Que bé et va la tovalloleta que porta cada dia, eh?
0: La tovalloleta d'en Bernat, la tovalloleta taronja que ens porta, i amb un missatge que encara llegeixo, incidència, xarxa de metro, L4 de Joanica Trinitat Nova sense servei, L11 Can Cuiàs tancada, ronda de dalt entre sortides 2 i 3 tancada. Aquest és l'escenari que ara mateix vivim aquí. En una nit que tu has...
1: Hi ha algunes imatges de la nit que... Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, i aquí ara... continuen llampegant. No sé com sortirem d'aquí, també t'ho dic, eh?
1: Bé, a la una, en teoria, passa el temporal a Barcelona.
0: Bé, doncs, acabarem la TDT a dos quarts d'una i esperarem una estona. Tot i que he d'anar cap al Maresme i no sé com tinc el tema, ja ho anirem valorant. Segur que, a més, els Serveis Informatius de Catalunya Ràdio ens ajuden a tothom per entendre què està passant i què és el més adequat en cada moment. Et deia que amb aquesta escena que vivim ara mateix, que és una escena curiosa, de fons tenim la golejada. Tu, al tot cost, has parlat d'un 6-4 i hem acabat 7-2, eh?
1: Sí.
0: No anaves malament, eh?
1: I Stens n'ha tret el que hauria estat el 6-3, eh? Vull dir
0: sí,
1: que
0: després
1: no...
0: de regalar el que ha estat el 2, no?
1: Bé, és que...
0: O pot passar, això?
1: Avui em sento... Sempre passa, però avui em sento especialment ben representat pel Bernat, perquè bé, els exabruptes després del gol que ha regalat...
0: Que el piqui Stens del penal!
1: Normalment, quan diem, segurament amb un punt de falta de respecte, que un jugador és un exfutbolista, exagerem. En aquest cas, quan ho ha dit el Bernat, és que gairebé ho ha dit ell, que és un exfutbolista, aleshores... Costa d'entendre...
0: Ho ha dit ell amb l'acció, vols dir, eh?
1: No. En les declaracions que ha anat fent...
0: Ah, sí, que jo li que recordo... tens la sensació que és, clar, que és més amb un peu
1: passat,
0: fora que dintre, no?
1: L'any passat recordo que va jugar el clàssic al Bernabéu, que a més jo crec que va ser el millor partit que va fer la temporada passada, i recordo la setmana aquella unes declaracions dient que esperava que Joan es recuperés, que és,
0: sí, sí,
1: és
0: sí.
1: Com l'anticompetitivitat.
0: Bé, o el dia que va demanar que Ter Stegen jugués a Guadalajara, com deia jo ara, no? Aquest punt de em sento còmode al grup, puc fer servei al grup, que estic segur que el fa, perquè té un efecte aglutinador,
1: segur.
0: Segurament que resta atenció a situacions que a vegades... un vestidor jove pot no estar preparat, però el terreny de joc hauríem d'anar modulant, no?
1: Clar, jo tinc la sensació, perquè ara ja fa gairebé 3 anys que el coneixem, que Flick no deixa mai penjat ningú que li ha complert en algun moment.
0: Mm-hmm.
1: I quan ell va necessitar Stensner, jo crec que i quan el va necessitar no em refereixo a sortir en un partit com el d'avui, sinó quan es va quedar sense porter a mitja temporada. Jo crec que Stensner, bé, no tenia el nivell que tenia allà, però vaja, jo crec que va treure el Barça d'un problema, i això jo crec que Flick li valora, més enllà de tot el que comentes tu del seu pes dintre del vestidor, que segurament des de fora el que veiem és una mica el graciós i el que destensa, però jo estic bastant segur que la seva experiència en un vestidor tan jove també té moments en què en què hi ha un consell a algú que està una mica despistat. Vaja, jo tinc la sensació que Stensner és important en el vestidor, més enllà d'aquest rol de clown gairebé que exterioritza. Ara, jo vull creure que si el partit d'avui, en lloc d'anar 4-1 i ser contra el Racing, va 0-0 i és contra el Madrid, doncs vull creure que surt l'Ivakovic, perquè si no sé per què l'hem fitxat.
0: Hem començat parlant de l'anècdota que existeix, sí, en un altre partit de tramuntanada, de joc, d'atac, de gols, d'accions individuals, d'intensitat, de no negociar les teves conviccions, d'un equip que sap què vol des del primer minut fins l'últim i que és ambiciós, que estem en una dinàmica molt il·lusionant, perquè el Barça, a la segona part, no ha abandonat la mirada de la porteria rival, eh?
1: És que algú ha comentat en l'inici de la segona part i feia aquella sensació. El Barça ha aixecat una mica el peu de l'accelerador, però aleshores comença el ball de canvis i penses...
0: Sí, el que deies, sí, sí, definitivament... apareixen les piles noves.
1: Sí, sí, però que podria passar tranquil·lament que els canvis servissin perquè el fil del partit es perdés completament i ja ho hem comentat altres dies, la competitivitat que hi ha a la plantilla a mi em sembla una de les claus per explicar aquest anar a 100% tota l'estona, perquè aquí tothom veu que qui es despista li poden fotre el lloc. Mira, estàvem enamorats de Gordon i el realitzador de la tele ha estat molt, molt hàbil perquè quan a Dejemi li ha servit l'assistència a Lamin, se n'ha anat ràpidament a Gordon a la banqueta i és que...
0: I com estava?
1: Bé, doncs feia la mateixa cara més o menys que l'entrenador del Racing. Clar, perquè està veient el sorpasso. Sí, és a dir, fa tres dies el titular era Gordon i el Dejemi era el revulsiu. Jo crec, i tu feies la lectura ara fa un moment, i gairebé diria que no és ni una crítica a Gordon, és que Dejemi va a un ritme, a vegades massa i tot, però és, aquest sí que és un generador de caos.
0: Totalment, totalment. Avui que hi ha hagut Marc Bernal, Gavi, Valde, Gabriel Jesús, quatre canvis?
1: Sí, més Stensner, clar.
0: Ah, més Stensner, correcte. O sigui, avui, per exemple, ni Fermín, ni Cubarsí... Ni clar. Gordon, eh? O sigui, bé, no els hem pogut veure. Aquesta plantilla ara és àmplia, eh?
1: Clar,
0: o sigui,
1: clar,
0: és
1: clar.
0: Una profunditat de plantilla d'un equip i un entrenador. I després, imponent. El que vull dir és que quan passa això també hi ha menys lesions. O sigui, jo tinc la sensació que ningú no té molèsties, que si les tens, les cuides, però que saps que no pots sortir. I que mentalment els jugadors saben que no poden desconnectar, que no poden permetre's el luxe de no cuidar-se fins l'últim mil·límetre, que l'entrenador gestiona les càrregues... És a dir, que es genera aquell cercle virtuós al terreny de joc que el Barça està aprofitant perquè, clar, ve el Racing, que és veritat que és un equip nouvingut a la categoria, però un equip que té alegria, que té jugadors de mig camp cap endavant amb nivell i que avui s'han vist ofegats en pilota. Se'ns oblida amb tres centrals, però el problema no ha estat defensar. El problema ha estat que cada cop que volien combinar tenien gent a sobre, no tenien espai, no tenien temps. El Barça els ha ofegat i ràpidament, després de la recuperació, és que són llamps.
1: Sí, sí. La sensació que feia el Racing, més enllà de l'alineació, que jo crec que l'entrenador avui ha gestionat i ha pensat que el partit d'avui el perdria igualment, però hi ha hagut moments en què semblava... Ui, mira, aquests s'han despistat i ens han deixat fer un gol, perquè és que estaven absolutament superats pel Barça i tècnicament una altra cosa és el que facin al darrere, però per creativitat no són dels equips de baix de primera divisió i avui s'han vist absolutament incapaços, perquè és que quan aquest Barça et colla d'aquesta manera hi ha poca cosa a fer. Mira, per tornar a l'inici de la transmissió, m'ha fet gràcia una frase del Pere Valentí Mora, que li heu preguntat per l'actual Barça, i ha dit alguna cosa així com que quan l'equip funciona tothom juga bé.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo, sincerament, en aquell moment he pensat que és una reflexió una mica del futbol d'antes, però és que és veritat. És una mirada molt futbolera de... El mateix que es diu quan entra un nano en un equip que funciona de conya i sembla que aquell nano és Maradona i, en canvi, si entra en una mala dinàmica li costa molt més. Doncs al Barça li passa una mica això. Ara mateix és una màquina molt, molt ben greixada i sembla que no falli cap peça ni tan sols quan n'entren quatre de noves a la segona part.
0: Jordi, el millor.
1: Rafinha.
0: Gràcies.
1: Bona nit.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
4: A Epsilon Physio no només tractem les lesions, sinó també les persones que hi ha al darrere. Comptem amb un equip multidisciplinari, tecnologia de referència i una atenció personalitzada perquè la recuperació sigui més eficaç i propera. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: I
0: jo que estava
1: fatal. I avui ha tornat a acabar el partit amb el braçalet de capità i amb un gol que se li havia resistit amb un penal fallat, un xut al pal, un gol anul·lat. Han passat tantes coses en 90 minuts. El Barça ha guanyat per 7-2. Sí, per 7-2. Hi ha hagut 3 penals, 18 corners, una bogeria entre sota l'aigua, que encara cau al país, a Barcelona. Recordem que tenim el servei informatiu permanentment pendent del que passi per actualitzar-nos la situació al país i a les carreteres, per indicar-nos el més aconsellable en aquesta nit de tempesta, i que demà, recordeu, que al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, l'especial del temporal, amb totes les conseqüències i protagonistes, ja amb els matiners, a partir de les 4 del matí, oi? Que comença...
2: Les 5.
3: Matinen molt, però no
2: tant. Però no tant.
1: És que jo ja menjo la nit, entre que sortirem a la 1, a les 4 ja poso la ràdio... No, a les 5, els matiners a les 5, i després el Ricard Ostrell, programa especial... posar-nos al dia i sobretot per informació de servei, que és el que ha de fer una ràdio pública. Carlos Montfort, bona nit.
4: Què tal? Bona nit, com estem?
1: Estàs bé? T'has mullat?
4: No m'he mullat perquè avui justament no m'ha tocat treballar pel partit, he treballat des de casa i no m'ha tocat del camp. Els 10 metres que hi ha des del pàrquing fins a arribar fins aquí sí que m'he mullat. Això sí, perquè m'he oblidat el paraigua. La resta tot bé.
1: Bé, escolta'm, el Barça espectacular, és que jo no se m'acaben els adjectius.
4: Jo no recordo un any, des de feia bastants anys, que no gaudia d'aquesta manera veient el Barça, perquè crec que té una infinitat de recursos que jo feia molts anys que no recordava. Et pot guanyar des de molts llocs, pot guanyar des del gran mercat de fitxatges que s'ha fet, des de molts plans del partit, des dels canvis, i després a Dejemi, que estic completament enamorat d'ell. Jo reconec que no... Sí, perquè a mi quan parlaves amb el Barça et deien, bueno, pel tema de l'extrem ens volem fixar més en un perfil concret que no amb un nom. Llavors, a mi aquesta frase és com que em va sorprendre molt, perquè jo esperava un gran nom, i reconec que quan va començar a sonar el nom de Dejemi va ser una mica xof. I jo crec que jo i bastantes persones, que tots sabíem que era un futbolista, un perfil de banda, però no sabíem exactament quines eren les seves virtuts, com podia ajudar l'equip, i reconec que és un fitxatge que a mi m'ha sorprès moltíssim. No esperava ni una desena part del que estic veient, sí.
1: Què heu vist de Dejemi? Heu connectat o no amb Dejemi? Deia la Laia abans.
2: Sí, jo fins ara, aquesta imatge d'empanat de Dejemi, una mica, no? Tenies la sensació d'ara sí, ara no, ara juga, però sembla que no està gaire connectat als 90 minuts del partit, o el que jugava. Avui tinc una altra impressió d'ell, una altra imatge.
4: És un empanat atent, no? És com que té aquest punt d'imprevisibilitat que el fa una mica especial, que no saps mai exactament què farà. Moltes vegades sembla que ni ell mateix ho sap, però sempre passen coses. És aquest caos perfecte, no?
3: Té una velocitat pròpia d'un velocista de 100 metres, d'un atleta.
5: I el 90 minuts, eh?
3: Sí. L'última jugada del 7-2 és increïble.
6: Futbolista de la Lliga que més distància d'alta intensitat recorre, superant a Rafinha en, si ho projectem, a 90 minuts. A Dejemi, el futbolista...
3: I no és el més ràpid, tens la dada?
6: Era el segon més ràpid.
3: Sí. Qui era el més ràpid?
6: Valera, de l'Elx.
1: Germán Valera, que va tenir una punta de velocitat. Però el jugador de la Lliga torna a donar la dada?
6: Que més distància d'alta intensitat recorre per 90 minuts, superant a Rafinha i a Job Okieng, de la Reial Societat.
1: Bernat.
7: No, que és molt recent encara i l'hem vist encara molt pocs partits, però fa l'efecte que estem davant d'un altre miracle de Flick, no? Flick s'ha especialitzat en jugadors que semblaven desnonats o que havien desaparegut del mapa o que tenien un rendiment a la baixa. De sobte, ara és el que deia el Carlos, quan va fitxar el Barça de Yemi, el xof aquest que ha dit és, home, ara fitxem aquest tio que ja està mig acabat, que ja s'han acabat perdent el Dortmund.
4: Va passar amb Gordon, també.
7: Sí. I ara resulta que, pam, ostres, ve aquí i recupera. Gordon és un jugador que al Newcastle estava com creixent. Bueno, va ser també sorprenent des d'un punt de vista que no era un nom que esperava.
3: Menys conegut,
7: a de Yemi el coneixia.
4: I la quantitat també que es paga.
7: I sabíem que de Yemi era un jugador que al Leipzig, no, al Salzburg, ho havia fet molt bé, que el van fitxar al Dortmund, però que ja s'havia com anat apagant fins al punt que no va anar al Mundial, recordem. Sí, és a dir, el Barça sí, va fitxar... Sí. Que el Barça fitxi un jugador estranger, no internacional...
1: No, que no va anar al Mundial, però que hi havia anat.
7: Sí, sí, per o sigui, això, sí, sí.
1: Que no era internacional, sí, sí, sinó que havia caigut.
7: Sí, sí, sí.
2: Això aposta de Flick, eh? Sí, sí. És qui diu, no, jo el vull i el recupero.
7: I ara mateix, avui, jo crec que la Laia ha tocat la tecla. Avui... Ja no tenim clar qui és el titular,
4: el
7: eh?
4: El partit que fa és fantàstic i com canvien les coses, ho estava pensant ara mentre venia a la ràdio, que recordo que l'any passat estàvem debatent si valia la pena que Rashford continués o no, que va fer aquell partidàs amb aquell gol de falta contra el Real Madrid i encara hi havia dubtes de si el Barça havia de conservar Rashford o no. I jo crec que finalment s'ha pres una bona decisió. S'ha anat més per un perfil que no per un gran nom, perquè a mi, no sé si esteu d'acord amb mi, però tinc la sensació de que tots aquests colabrots de Julián Álvarez, va passar exactament el mateix amb Nico Williams en el seu moment, amb la tornada de Messi, que no tots acaben sortint bé i que a vegades aquests experiments, que no saps si poden sortir bé o malament, quan tens un entrenador que realment sap com exprimir els futbolistes, acaben donant un rendiment molt més alt.
3: És que són apostes de Flick. Aquest, Adeyemi i Gordon, o sigui...
4: Sí, sí, sí.
3: Deco, segur que també va tenir a veure amb l'elecció, però en el cas d'Adeyemi és claríssim que aquí diu, va, anem a intentar recuperar-lo pel màxim nivell. És de la meva confiança i l'altre dia ho deia, el conec i si està focus, si està concentrat, sé que pot donar de si. Doncs, de moment el té convençut.
1: Quina diferència veieu entre Rashford i ell?
4: Per mi les desconnexions momentànies que tenia Rashford en alguns moments o el simple fet de no saber aprofitar els partits en els quals ells es guanyava la titularitat.
6: I clarament,
4: veus les jugades al minut 85, com va pressionar Adeyemi, i és que és clarament un altre tipus.
8: I clarament. Arriba Hansi Flick aquí a la sala de premsa del Camp Nou. Bona nit. Mireia Ruiz en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui hi ha hagut 7 gols a favor, hi ha hagut 2 en contra, hi ha hagut 3 penals, hi ha hagut 18 corners. A tu, com a entrenador, aquests partits així tan bojos t'agraden? Gràcies.
9: I like.
10: M'agrada com estem jugant. M'agrada el resultat també i els 3 punts. Sí, al final avui podem dir que estic content. L'equip està content perquè hem guanyat. No ha estat tan fàcil jugar contra el Santander. Per mi, ells fan un futbol molt maco, els agrada sortir amb pilota, tenen possessió, i en algunes situacions no ens ha estat fàcil, però al final crec que hem merescut aquest resultat.
11: Sí, Marta Ramon, en directe a RAC1. Pots explicar-nos què ha passat exactament amb Joan Garcia, si descartes que hi hagi lesió, i si estàs tranquil quan juga a Tech Chesney?
9: Of course...
10: Per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
12: Hola, Hansi, Santi Valle, per el larguero de la cadena sèrie El que dijugues Barça és el Catalunya. Han ganado los 7 partidos que han disputado, 7 de 7, es el mejor arranque de la historia del club. ¿Qué le dice este dato?
10: Sempre està bé començar bé, i si és així és una molt bona arrencada, però l'important és acabar bé i hem de treballar per aconseguir-ho. Estem passant per un bon moment i l'hem d'aprofitar. El següent partit és el dissabte, serà un partit molt difícil també a Sevilla, i per nosaltres és important. Nosaltres hem dit que volem guanyar tots els partits, els primers 8 partits. No serà fàcil, però recordeu la temporada passada? Sí, sí, ja sé el resultat, però va ser abans de la aturada de seleccions i hem d'estar preparats.
13: En directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. ¿Cómo se consigue que un equipo que está ganando 7-2 presione en el minuto 90 en el campo contrario? Todos.
9: No, this is our mentality. So
10: aquesta
9: is the
10: és la nostra mentalitat,
9: to,
10: és la manera com volem jugar.
9: And I said also to the players, so when we lose the ball, we
10: quan
9: have to go,
10: la
9: we have
10: pilota,
9: to press. Not one player, not two players,
10: no un jugador, ni dos. No,
9: all
10: tots
9: together.
10: Els jugadors
9: and they did it. It's good, it's great to see.
10: És fantàstic veure això.
14: Hola, Hansi, Elena Condis de la cadena COPE. Dijiste que esperabas tener el nivel top de tu equipo después de este parón, pero vemos que el arranque es espectacular. ¿Te asusta tener al equipo a este nivel ahora en septiembre y que después pueda cambiar?
9: No, I take every point we get now.
10: No, jo accepto tots els punts que aconseguim.
9: I said, a good start is always important.
10: Com ja he dit, sempre és important.
9: Gives us confidence and I think you can see that we have confidence on the pitch, we show it.
10: And
9: of course, most important is for me the dynamic, the intensity we have in our game. And yeah, everyone is included. And everyone also, your colleagues.
10: I com ha dit el teu col·lega, es pressiona fins i tot contra la pilota i per mi jugar units com un equip és crucial.
15: Hola, mister. Aquí atrás,
9: ¿dónde?
15: Josep Capel de Radio Nacional de España. Felicidades por la victoria. Empieza su tercera temporada en el Barça y ya hemos visto este Barça de Flick grandes momentos durante las temporadas. Pero no sé si el momento actual es el Barça que ha tenido más equilibrado en comparación a otros momentos en los que ha estado entrenado el Barça. ¿Es el equipo que más le gusta y más equilibrado respecto a otros de los que ha tenido durante estos poco más de dos años? Gracias.
9: Buah.
10: No es fácil comparar
9: teams.
10: No m'agrada fer-ho. Perquè jo valoro molt el que he vist de tots els meus equips a la primera temporada, a la segona temporada. Ara hem guanyat junts 5 títols. I no hem arribat al final encara. Estem aquí, volem guanyar més títols, aquest és el nostre objectiu, és el que volem. I això és l'important. Tothom sap que hem de treballar dur. I per mi estem pel bon camí, estem en un bon moment, però l'hem de mantenir.
16: Alberto Hernández, de Televisión Española. Mucha gente está sorprendida por el rendimiento que está dando Karim Adeyemi. Sorprende que este jugador no estuviera en el pasado mundial con Alemania. ¿Qué le diría usted a los barcelonistas que están descubriendo a Karim Adeyemi? ¿Qué puede aportar?
9: No,
10: ja ho heu vist avui. Crec que té molt marge de millora i ho farà. Millorarà i s'adaptarà a la nostra idea de joc, a la nostra filosofia, i ens aporta molt. Ja ho heu vist avui. Tres o quatre accions i tots els culers donant-li suport. És fantàstic i estic molt content per ell, perquè per ell, no sé com dir-ho, no, Alemanya no ho va passar molt bé. M'agrada el que estic veient. Crec que el podríem descriure com divertit, no? Els jugadors diuen que és divertit, connecta molt bé amb la resta de l'equip, és un bon jan. I, a més, ho dona tot sobre la gespa, i això és important. Com he dit abans, té marge de millora, i treballarem perquè millori. Però la seva velocitat és increïble. El gol de Lamin ha estat increïble.
17: Últimes dues preguntes, last two questions.
18: Hola, Hansi, Juli Claramunt en directe a Gigantes. Després de lo d'avui, volia preguntar-te si Chesney seguirà sent el número 2 o et replanteges ja introduir a l'Ivakovic a la porteria. Merci.
9: No, this is
10: No, nosaltres hem decidit això. Tech és el nostre segon porter. I ja ho he dit abans, tots cometem errors, són coses que passen. I ell, després del primer toc, ja ha vist que tindria problemes, se n'ha adonat. Però hem marcat un altre gol, no era necessari, però... En fi, aquestes coses passen. I ara ja pensem en el proper partit, amb la confiança i la convicció que tenim en pilota. I insisteixo, tothom comet errors, som un equip i en aquestes coses és en les coses que hem de treballar, no? Per cometre menys errors. Sempre us ho dic a vosaltres i a l'equip, que al capdavall l'important és estar concentrats al 100% tots els segons del partit. Aquesta és la nostra feina i és el que hem de fer.
19: Bueno, míster Dani Quintana, aquí para Punto Deportivo. Enhorabuena por la victoria, lo primero. Y lo segundo, ¿hay algo más allá de los goles y la intensidad del Barça que haga tan especial a este equipo? Gracias.
10: Crec que la idea de com volem jugar al futbol
9: és
10: fantàstica. Els jugadors que tenim són molt bons, la qualitat és molt bona. I a més, tothom aquí a l'estadi i tothom a qui li agrada el futbol estaria d'acord amb això, crec jo. Quants partits portem? Set?
9: No,
10: a la Lliga sis, sí, sis partits de Lliga. Aquest és el primer pas. I sabem que el camí és llarg. Ho dic cada vegada, perquè és la veritat. No hem de pensar en el que passarà en el futur, sinó que hem de pensar en el proper partit. Estem contents amb aquest resultat, amb aquesta actuació de l'equip, però ja està. Sabem que demà és un altre dia i hem de guanyar dia a dia. Moltes gràcies.
20: El millor jugador del partit.
21: Va, el Jordi Costa ha votat Rafinha. Laia, qui tries?
2: Rafinha.
21: Bernat Soler.
7: Adeyemi.
21: Ricard.
1: Rafinha.
21: Mireia.
2: Rafinha.
21: Marc i Carles.
7: Rafinha.
21: Xavi Campos.
6: Adeyemi.
21: Bernat Coll.
6: Rafinha.
21: Carlos.
6: Diria Tech. No, no. Adeyemi, Adeyemi.
21: Els oients han triat Rafinha, que és avui escollit el millor jugador, tot i que també hi ha hagut vots per Adeyemi.
1: Rafinha, Carlos, que ahir vas publicar una notícia, sí, a l'Esport. Ja estem parlant de renovació?
6: Sí, de fet, era una de les tasques pendents de la comissió esportiva. Per mi, pel que em deien, i ja ho va deixar clar Deco, és que no hi havia cap mena de pressa per la renovació de Rafinha, que va contractar 2028. La intenció del Barça és que cap jugador comenci la temporada amb menys d'un any de contracte. En aquest cas, encara li queda poquet menys de 2 anys, any i mig li queda. I va haver-hi una reunió ahir a un restaurant de Castellà Fels, entre Deco, Alejandro Echevarría i el propi Rafinha, perquè veieu lo informal que era, perquè ja sabeu la gran relació que hi ha entre Deco i Rafinha, que eren representant i representat. També sí, estava la dona de Rafinha, que és un detall que és menor, però que ja posa de manifest la informalitat que hi ha en aquest tipus de reunions i que posa de manifest la gran relació que tenen i el grau de confiança. I allà a poc es va començar a parlar. En aquest dinar d'amistat, un dels temes va ser la renovació del futbolista. Desconec encara per quin any... se li vol ampliar el contracte. No crec que sigui un contracte de gaire llarga duració. Yeah. Està a punt de complir els 30 anys. Veterà, com clar, tots sabeu, va tenir l'interès d'Aràbia, s'ho va arribar a pensar aquest estiu, però va haver-hi aquesta reunió. Per tant, ja és la primera presa de contacte formal entre les dues parts i el Barça vol renovar Rafinha i Rafinha ja sap que el Barça el vol renovar.
1: I Rafinha és el capità del Barça en sí, majúscules, eh? No sé com el veieu, però és que ara reparteix els penals quan l'ha de xutar ell, quan no l'ha de xutar, anima Lamine Yamal, fa un altre hat-trick...
2: No és sé, el líder d'aquest equip, ell ha assumit aquest rol, ell s'ho creu, Flick li va donar la pretemporada, el va triar com a capità número 1, és una altra d'aquestes apostes de Flick, que li surt bé, li dona confiança a un jugador i el jugador respon al tècnic.
1: Rafinha, que ha marcat un altre cop diferències. Laura, gols. Vull saber gols del Barça a la temporada.
21: 33 en 7 partits.
1: 33 en 7 partits.
21: Que és una mitjana de 4,7, hem dit.
1: gairebé 5 gols per partit. A la Lliga?
21: 28 en 6 partits, mitjana de 4,6.
1: Ostres, és que està per sobre... gairebé està més a prop del 5, bé, està més a prop del 5 que del 4. I Rafinha?
21: Màxim golejador de la Lliga amb 9 gols. I a la Champions en va marcar 11 gols. 11 gols en 7 partits.
1: En 7 partits. I a la Lliga 9 gols i qui ve per darrere?
21: Lamine i Mbappé amb 7 gols.
1: Clar, Lamine ja ha atrapat Mbappé, eh? Increïble. Jo crec que xifres per coronar i per emmarcar el que està fent el Barça en aquest inici de temporada. Ha advertit ja Flick el Sevilla-Barça. És veritat, té raó. Va ser just abans de l'aturada de seleccions. Va ser un dels pitjors partits del Barça la temporada passada. El Barça va perdre un camp on gairebé cap equip important va perdre l'any passat, el Sánchez Pizjuán, i podria coronar aquest 8-8 perquè, Laura, confirmem, el 7-7 és absolutament inèdit a la història del Barça.
21: Així és.
3: I doncs, a la Lliga...
21: A la Lliga no és inèdit. A la Lliga són 6 victòries consecutives, això no és inèdit, ja havia passat el 1990 i el 2012.
3: Però, doncs, clar, a Sevilla pot haver-hi marca.
1: Exacte, a marca a la Lliga...
21: Pel 7-7 a la Lliga, ara.
1: I 8-8 total. Ho explicarem quan és?
21: Dissabte.
1: Això, eh? Dissabte a les 9.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT.
5: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
0: El vol del mussol, amb Guillem Soler.
1: Bona nit, Guillem.
22: Bona nit.
1: A volar.
22: Cancelo fa el primer, encara la busca el porter. Pipa el travesser i Barraca. Quina execució més maca, el segon, Rafinha. Sentenciem ràpid, com de costum. Minut 20 i ximpum. Quin ritme, quin espectacle. Si no en fem mitja dotzena, serà un miracle. Generem per fer-ne 10. Pobre Racing, no les veu. Marxem 4-1 al descans. Aquests nanos són gegants. Ningú juga així al món. Allò que deia Cruyff, el ritmo del balón. Quin ritmo del balón i quin ball de salón. Chesney és un exporter, Rafinha fa el tercer. No és la nit de la min, però ja en portem 5. Quin espectacle, que bon. Avís per inundacions, córner 17è i Gabriel Jesús fa el 6è. El millor del partit per mi, Adeyemi, és una bala. Quines jugades ens regala, cau al 7è, quina golejada. 7 partits seguits d'una atacada. Inundació de gols, alerta de golejada imminent, torrentada de talent, avís d'equip legendari, alarma de banderes al vent.
1: Gràcies, Guillem, bona nit.
22: Bona nit.
0: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: Hem començat celebrant els 50 anys de les transmissions de futbol en català amb aquesta especial d'una hora i quart, una prèvia amb Ser Catalunya i Catalunya Ràdio. Hem acabat amb un 7-2 i molta pluja. Hores per escoltar la ràdio. Ara la Marta Romagosa i la nit dels ignorants, pendent dels temporals. I no oblidin que demà al matí de Catalunya Ràdio, especial per analitzar les conseqüències de les pluges. Bona nit.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Començar un programa de ràdio després d'haver vist 7 gols del Barça no passa cada dia. I més quan a una part del país han sonat els avisos de pluges torrencials i de moment encara cau amb força a la costa i al prelitoral, segons veiem al radar del Meteocat, i sentim alguns trons fins fa una estona des de la Diagonal de Barcelona. Protecció Civil de moment manté activada l'alerta pel pla Inuncat i ha enviat, com deia, aquest missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments, tot i que és aquesta hora de la nit, a comarques com el Barcelonès, el Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès i Vallès Occidental. De fet, també els bombers, fruit d'aquestes pluges, busquen una dona que hauria desaparegut arrossegada quan travessava una riera, al municipi d'Olivella, al Garraf. Aquestes pluges han provocat diferents incidències en la comunicació, s'han tallat durant el vespre, doncs, per exemple, la Ronda de Dalt, ha afectat també Rodalies, i veiem un tuit de TMB, una publicació a la xarxa X de TMB, que el servei, quan s'ha tancat el servei, hi ha encara incidències que veurem demà al matí què passa. O sigui, ells ho han penjat just quan acabaven de tancar i deien que arran del temporal hi havia la L4 amb servei parcial entre La Pau i Verdaguer, és la línia groga, i la L11, el servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I aquí, fins demà al matí, que no tornin a obrir, no actualitzaran aquesta informació. Per tant, si algú està sortint de futbol i demà ha d'agafar el metro, potser es trobarà que encara no acaba de funcionar. Per tant, ho seguirem. Mentre esperava la pluja i sobretot la baixada de temperatures, a casa hem tingut un dia d'intendència domèstica. S'havia de canviar el telèfon de la dutxa i com que és una tasca per la qual no has d'haver estudiat enginyeria aeronàutica, hem pensat que amb una clau per descargolar bé la vella ja ho tindríem, perquè la nova estava comprada i preparada per estrenar. Però a Maria, algú que no he estat jo, ha decidit que descargolar s'havia de fer cap a una banda molt concreta i des d'ahir la nit que no ens en sortim. He arribat a pensar que hauríem d'avisar un lampista i fer el sant ridícul d'admetre que no havíem pogut canviar el mànec d'una dutxa. Abans s'ha anat a comprar un petit aparell que fa més força per poder descargolar la peça i el professional que ens l'ha venut ha dit: s'ha de descargolar el capçal en sentit contrari a les agulles del rellotge. Clar, clar, ja ho sabem, això. Això ja ho hem fet. Però resulta que un cop a casa ha resultat que des d'ahir, en lloc de desenroscar, algú estava fent la força contrària. I quan hem après la lliçó, s'ha fet el miracle i ja tenim telèfon de dutxa nou. A partir d'ara posaré un cartell a la nevera on hi digui: a la dreta, tanca. A l'esquerra, obre. És una dita clàssica, que mai més oblidarem. Espero. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Nil Hernández, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, ja ho vaig advertir ahir. Avui començàvem una mica més tard arran d'aquest partit del Barça i aquest 7-0 que hem pogut presenciar. Són 2:15 d'una... Què he dit? 0? No, 7-2. Sí, m'ha traït el subconscient, gràcies, Oriol. 7-2. 2:05 d'una de la matinada. Arrenquem aquesta edició de la nit dels ignorants amb el 93207474 que ha marcat en Patrick des de la Catalunya Nord. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
2: Doncs vaig fer content de la victòria del Barça i a veure si el meu equip de cor inicial, l'Olympique de Marsella, perquè inicialment...
0: A veure, doncs...
2: ...originari de Marsella,
0: sí.
2: Farà també a la Lliga Europa demà.
0: Ah, doncs vinga, et desitgem el millor, a Patrick.
2: Sí. Et volia fer una pregunta. Ja, primer, que estic molt content, perquè és la primera vegada que passo la nit dels ignorants amb tu al cap davant.
0: Ah, doncs benvingut, Patrick, moltes gràcies.
2: Sí, que ja havia començat quan era el Xavi Solà, que estava al cap davant del programa, però en aquest moment vivia al costat de Marsella, que de fet vaig aprendre el català, principalment entre altres amb Catalunya Ràdio i TV3, entre altres gràcies a la nit dels ignorants, i que tinc un record també d'un cop que havia trucat al matí de Catalunya Ràdio amb tu al capdavant, que feia la substitució de la Mònica Terina,
0: sí,
2: que era
0: sí.
2: un divendres per un meteo maori, havia tocat tenir el temps, la previsió del temps. Per,
0: mare meva, sí, parles sí, de fa uns quants anys, eh?
2: Sí, sí. Ah, era fa uns 10, 11 anys, cap al 2016 o 17.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, molt bé, molt bé. Molt bé, Patrick, i avui què ens volies demanar?
2: Doncs una pregunta, que llavors, quan feia el programa Carles Cuny, va fer venir el programa al seu germà, el Josep Cuny,
0: sí.
2: com una espècie d'entrevista entre el germà i també entre aquell que terminava la programació quotidiana, diària, de Catalunya Ràdio i també qui l'obria el dia següent amb el matí de Catalunya Ràdio, i volia saber si tu podies plantejar fer igual amb el Toni Capés. Si podies fer venir...
0: Que el faci venir a la ràdio?
2: Sí, sí, doncs sí. I que
0: li fas una entrevista, m'estàs dient això?
2: Sí, sí, doncs sí, sí, sí, sí, amb l'anunci que ha fet, que aquest és l'últim any que farà en versió RAC1, abans de versió original a Catalunya Ràdio, quan era a l'altre costat de la Diagonal, era que, com que encara l'escolí ho havia fet, voilà, era als inicis de la Diagonal, si tu podies fer igual i
0: portar-lo a la nit dels ignorants. M'estàs demanant això, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ja. M'estàs posant aquí en una situació compromesa, Patrick, però vaja, no es pot dir mai que no a la vida. De fet, vaig parlar amb ell el dia que li van donar un Ondas. Això és veritat, vam fer una petita conversa, perquè hagués fet el mateix si l'hagués guanyat una altra persona. Però ho vaig fer amb ell. Però vaja, jo m'apunto, Patrick. Jo sempre apunto les iniciatives dels oients, o sigui que jo m'apunto. No et dic ni sí ni no, m'ho apunto, d'acord?
2: I que tant de bo que ara fa un moment que no he baixat a Barcelona, però que quan pugui tornar a baixar a Barcelona, a veure si puc passar als estudis de Catalunya Ràdio i a saludar-te i poder, si és possible, fer la pública per la nit dels ignorants.
0: Molt bé.
2: Que això m'encantaria molt i vull aprofitar també l'ocasió per agrair a Catalunya Ràdio que és una eina que m'ha ajudat amb altres com TV3, el diari ara, el singular que ara diuen Mont.cat, etcètera, Punt Avui, etcètera, que m'ha ajudat a aprendre, a entendre i a parlar avui en català i a fer-me sentir part d'aquesta nació a Catalunya, d'aquesta terra, als països catalans, i doncs, simplement un agraïment a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional, i també més esportiva de Catalunya,
0: exacte.
2: I que continuï i que no es deixi fer pels atacs constants de qui sabem i que podrien ser més nombrosos si aquí l'any que ve hi ha una alternativa de govern a la Moncloa.
0: No avancem esdeveniments, Patrick, no avancem esdeveniments.
2: Però en tot cas,
0: gràcies per la trucada.
2: Gràcies a Catalunya Ràdio. A tu. I
0: molt
2: molta
0: bé.
2: Força.
0: Gràcies, Patrick, que vagi molt bé. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Adéu. La Neus, des de l'Eixample, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, ahir vaig escoltar l'entrevista que li vas fer amb aquest noi d'Osona, sobre que va fet una web sobre
0: els dibuixos del gegant, sí. Sí, sí, gegants.
3: I quan vas acabar l'entrevista vas posar una música típica d'aquí, del nostre país. I llavors vaig recordar... Mira, jo tinc una fiola que quan era petita i adolescent ballava en unes bars.
0: Val? Sí, i tant, i mare de Déu.
3: I la seva mare també era la que arreglava els vestits, les llargades, clar, les nenes anaven canviant i anaven creixent. Llavors, o s'anaven enxamplant o anaven... Bueno, doncs, ella era la modista que ho feia voluntàriament. Llavors, amb la meva àvia, quan feien un espectacle, que ho feien al patronat de Cornellà, perquè aquest esbar era de Cornellà de Llobregat, i anàvem a veure-la. I llavors, bueno, jo me recordo doncs, d'algunes danses, com era el Ball de les Gitanes, el Ball dels Fanalets, no me recordo gaire més, sé que hi havia algunes jotes, i llavors em va vindre la pregunta de pensar, encara existeix l'esbar de Cornellà? Quants esbars hi ha encara a Catalunya que funcionin? Perquè és una de les coses que sí que a vegades es parla dels aplecs de les sardanes i coses d'aquestes, però sobre els esbars jo no tinc cap coneixement. Vull dir, no dic que no n'hi hagin encara. Segurament a poblacions petites o així, potser sí que hi ha... Però a Barcelona queden esbars per fer danses típiques?
0: Segur que sí. Però vaja, jo crec que alguns ho pot contestar. I si no, ho demanarem, que segur que hi ha l'Associació d'Esbars de Catalunya, segur que hi ha alguna cosa així que els aplega. Vull dir que si no, ho podem demanar.
3: Val. Bueno, doncs pues només era això perquè, bueno, saps, vaig recordar coses de quan jo era més jove.
0: Més jove,
3: no
0: que... clar.
3: Sí, ara no és que sigui
0: ahir
3: molt gran.
0: Ahir vam posar la música que dius, és el ball, espera, que m'ho està dient l'Oriol, que és qui va buscar la música, és el ball de gegants, es diu, i la tocava la principal de la, has dit, de la Bisbal.
3: De la Bisbal. Bueno, i és que
0: era com una
3: música...
0: sardana, clar, sí, sí.
3: Sí, vaig associar la música amb els balls
0: de l'esbar. Sí,
3: no?
0: sí.
3: I llavors, pues, clar, vaig pensar, és una cosa que inclús a Barcelona, bueno, a TV3, així, no sé, potser sí que ho fan, eh? Vull dir, no dic que
0: però és veritat que no se'n parla gaire, sí, tens raó.
3: No se'n parla gaire, no? I crec que són danses que són típiques molt, bueno, molt nostres i que no sé si s'estan perdent o no s'estan perdent, perquè és veritat que la gent jove i la canalla petita no tenen l'afició de dir anem a fer... No, potser són més danses urbanes i coses d'aquestes que no fer anar a ballar sardanes o anar a ballar a un esbar, pues, danses típiques de
0: Catalunya,
3: del nostre país.
0: Sí, perfecte. Doncs va a veure què ens responen, Neus. Moltes gràcies.
3: De res, bona
0: nit. Que descansis, bona nit. El Quim, des de Sant Andreu, bona nit.
4: Hey, bona nit, Marta. Mira, el referent aquell senyor que va trucar el vespre preguntant dels panots de si eren d'en Gaudí o
0: sí,
4: de qui eren.
0: Sí, sí.
4: El bon és que ell buscant, bueno, per la clan, amb el senyor Google, que aquest ho sap tot, n'hi ha dos, uns que són quadrats i uns altres que són de forma hexagonals, i els hexagonals són d'en Gaudí. I els quadrats estan atribuïts amb en Puig i Cadafalc.
0: A veure, torna això, que prenc nota.
4: Els que n'hi ha dos variants, uns que són de forma hexagonal,
0: sí,
4: i uns altres que són quadrats.
0: I els hexagonals, sí?
4: Els hexagonals, sí, són d'en Gaudí,
0: sí,
4: i els quadrats són de Puig i Cadafalc. Cadafalc, vull dir, ara.
0: Sí, sí. Molt bé.
4: És que hi ha aquests dos sí, pujant, diguem, no?
0: Sí, sí, és que ara està mirant perquè hi ha una persona que ens ha fet un missatge també escrit, ara el llegiré. No, ara el llegiré perquè és complementari. Jo m'estic apuntant al que estàs dient. L'hexagonal de Gaudí i el quadrat de Puig i Cadafalc. Molt bé.
4: Just acabat, exactament. Doncs era això.
0: Era clar això, perfecte, Quim, moltes gràcies.
4: A vosaltres,
0: que vagi bé.
4: Bona nit. Adéu.
0: De fet, deia que hi ha un dels missatges de WhatsApp que ens heu deixat, el 667-220-148, que és del Jordi, des de Castellví de Rosanes, i diu, sobre la pregunta de qui és el disseny dels panots de Barcelona, ell diu, l'autor va ser Josep Puig i Cadafalc, tot i que, i aclareix, no hi ha cap document que ho acrediti, com tampoc n'hi ha cap que ho desmenteixi. Per tant, si un diu una cosa, l'altre diu una altra cosa. Clar, que ell ho ha buscat a través de la xarxa, a través d'internet, diguéssim. No sé si algú ens pot desempatar i dir si és que és l'autor o no, si és que és, un és Gaudí i l'altre Puig i Cadafalc, tot i que no hi ha cap document que ho acrediti, o no, perquè ens hem quedat una mica on estàvem. Algú diu que sí i un altre diu que sí, però que no hi ha cap acreditació. A veure si, entre els altres oients de la nit dels ignorants, ens podeu ajudar a saber qui són els autors d'aquests panots de Barcelona. Uns altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp

0: WhatsApp del programa, la Montse des de Barcelona. Recordeu allò dels la pregunta sobre els gossos de competició, que si el canòdrom de Barcelona se'ls donaven arròs poc bullit perquè els hi passés l'estómac i no poguessin guanyar i així es manipulaven les apostes. Recordeu aquella pregunta d'un oient? Doncs crec que la resposta de la Montse de Barcelona va per aquí.
1: Vaig escoltar que van fer una pregunta de si era veritat que a les carreres de galgos se'ls donava arròs als gossos perquè perdessin. Doncs sí, això sí que es veu que és cert, que els gossos, doncs perquè, o sigui, amanyen, diríem, les carreres, i si, com que hi ha l'interès econòmic, doncs com tots els jocs, a vegades hi ha trampa, hi ha gent que només mira el seu benefici, doncs els hi donen, o arròs, ell va dir arròs, però sí, els hi donen alimentació o els dopen perquè no rendeixin i així afavorir les apostes que es fan.
0: Doncs déu-n'hi-do, perquè ara estava pensant una vegada que jo vaig equivocar-me i vaig bullir un arròs que s'havia de bullir més estona del que era habitual perquè era un altre tipus diferent i em vaig equivocar i vaig estar, no us exagero, dos dies que no podia menjar perquè em va quedar trabat a la boca de l'estómac i allò no tirava ni amunt ni tirava avall. O sigui que no vull imaginar-me el patiment d'un gos que li poden donar arròs mal bullit, per entendre'ns, cru, mig cru, que li pesa l'estómac i que el fa sentar molt, molt malament. O sigui que déu-n'hi-do el que ens explicava aquesta oient, la Montse des de Barcelona. Un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants és de la Dolors des de Banyoles.
2: A veure, jo estic totalment d'acord amb el que va dir en Guillem del Fortpienc sobre això de que els avions, clar, contaminen molt, llavors cada vegada el planeta s'escalfa més i rebem les conseqüències. No podem parlar de calor, de queixar-nos de la calor, quan tot darrere llavors ens anem a buscar un bitllet per anar-nos de vacances sense necessitat i agafar un mitjà de transport que és molt contaminant, com pot ser un avió, com pot ser un creuer. Jo crec que això ho hem de pensar, ho hem de repensar seriosament. És el meu punt de vista. Jo ja ho havia manifestat alguna vegada. És molt incòmode perquè parlar-ne d'això, crec, no s'ha contestat gaire perquè hi ha molts interessos pel mig, no? Sobretot econòmics. Doncs ja us he donat la meva opinió. I ara l'altre dia jo vaig dir que m'havia provocat uns efectes secundaris molt i molt dolents a l'inhalar un producte, bé, seria el Ventolin, el dic aquí directament. Bé, ja vaig dir el que havia passat, doncs, sense, tres dies sense poder pràcticament dormir, tremolors, al·lucinacions, etcètera, etcètera. Ningú ha contestat, potser és que no, molta gent no els hi deu passar, però a mi sí, i m'agradaria saber, a veure, què pot ser això.
0: Doncs a veure, alguna persona que alguna vegada, com que és un producte extès i que aquí no es fa publicitat d'un producte farmacèutic, només faltaria, si a alguna persona li passa el mateix o li ha passat el mateix que la Dolors, que és aquests efectes secundaris d'aquest inhalador, el Ventolin, per un tema específic de respiració, del sistema de respiració, si li passa el mateix, aquests tremolors i tot això que li ha passat, a veure si algú o algun metge que ens pugui indicar el perquè d'aquests efectes secundaris. Jo sí que havia sentit, sobretot en canalla petita, que posaven molt, el Ventolin posa molt, molt nerviós, sobretot els nanos quan són petits i els hi han de posar perquè tenen problemes respiratoris, però totes aquestes altres, tots aquests altres efectes secundaris que deia la Dolors no ho havia sentit de ningú. Si algun altre oient que li ha passat alguna vegada, té algú al seu entorn que li ha passat i ho vol compartir, la Dolors doncs li semblarà que no és tan estranya, o algun metge que ens pugui donar alguna indicació de si realment això li passa a determinades persones, perquè pot ajudar, per tant, a la Dolors a entendre tot el que li ha passat. Deien començar el programa, com que no hi ha hagut butlletí, fins d'aquí una estona no hi haurà el butlletí, que estàvem seguint també el que deia el radar meteorològic, i ara veig una publicació a X de Protecció Civil, una actualització de l'alerta d'Inuncat, i és que, a més, un avís de risc hidrològic al Moianès per aquesta situació meteorològica adversa, diu que es poden produir augments sobtats de cabal a la xarxa fluvial i una vegada més demanen extremar les precaucions a prop de rius, rieres i barrancs.

0: Ja sé que són pràcticament la una de la matinada i que en principi no hi hauria d'haver gent passant per rius ni rieres, però està bé quan veus una cosa així en una situació com la que està passant aquesta nit a Catalunya, doncs advertir els oients que, no sé, hi ha gent que potser està tornant de veure el Barça, hi ha gent que potser encara s'està movent per la xarxa de transport, doncs tenir-ho en compte només. Ara ens truca el 932074. Mira, en Jordi des de Mataró, però que està en ruta. Jordi, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Per on estàs tu ara?
1: Mira, estic anant de llarg de casa cap a Lleida.
0: Ai, que...
1: La cabella Flix cap a Lleida.
0: I el temps t'està plovent o no? T'està plovent?
1: No, sec completament. Veig llams al fons, però sec completament. Aquí a Lleida no plou, eh?
0: No, clar, no, ja ho veig. Ja ho veig al radar que aquí a Lleida no plou. No.
1: No, està sec completament. Quan pujava al vespre per allà a la zona de... Bueno, per aquí passant Lleida... netejar el vidre i prou.
0: Ja.
1: I no...
0: Ai, que se'ns talla, Jordi, se'ns talla aquesta ruta que estàs fent avui, se'ns està tallant la comunicació. No sé per què, però se'ns està tallant.
1: No
0: l'entendrem, que no? No sé què passa. No, sí que sé què passa, que estàs una mica més lluny que altres vegades i no t'acabem d'entendre, Jordi.
1: Ara. Sí.
0: Ara, som-hi, digues.
1: Bueno, no sé si m'heu escoltat.
0: T'hem escoltat una mica, que aquí no plou, que quan pujaves sí que vies i que veus allò lluny algun llamp.
1: Vale, doncs ja està. Que dic, ara quan vagi cap a Mataró segur que trobarem la pols del camí i els busquin.
0: Ja, sí, perquè ara estic mirant que sí que està plovent. Sí que està plovent, sí. Tu
1: sí,
0: vens sí, de secar, però està plovent, sí senyor, sí.
1: El que sí que puc dir, que estic a 18 graus de temperatura.
0: Oh.
1: Que baixar la temperatura, que quasi tenia fred i tot.
0: Quina meravella, això sí que és una meravella.
1: Sí, tant. ja tenim ganes, de que vingui la fresqueta.
0: Sí, si us plau, per l'amor de Déu, ja seria hora. Va,
1: sí,
0: escolta'm, tu no trucaves per passar el parter del temps, diguéssim, trucaves per fer una pregunta, no?
1: No, sí, una pregunta, mira. Sempre m'ha dit, tinc curiositat, en el País Basc tenen un tipus de lletra una mica especial que fan servir més al País Basc, que, per exemple, la A té com uns barrets. És una lletra basca que dic jo.
0: Sí.
1: No sé si saps el que vull dir.
0: Suposo que vols dir que té a sobre, com passa en altres països, no sé, com passa amb el danès, potser, que tenen com... No és un accent, però sí que és un...
1: No. És un tipus de lletra que només hi és al País Basc i prou, una forma de lletra. No, ja sé el que vols dir, com
0: la,
1: un accent
0: vols dir,
1: o com...
0: Ja, la cal·ligrafia vols dir, doncs.
1: La cal·ligrafia de la lletra aquella.
0: De l'eusquera.
1: Sí. D'on te surt aquest tipus de lletra? Perquè, esclar, només la... Només la tenen ells, aquesta cal·ligrafia, com dius tu, i a part que és una lletra que em fa molta gràcia, pel tipus, bueno, molt elegant. I a veure si algú ens pot dir una mica la història, a veure com l'eusquera, que és tot un incògnita d'on ha sortit la llengua, doncs a veure què diuen.
0: Oh, mira, crec que va ser l'any passat que ens van demanar sobre això i... I vam tenir una resposta sobre... Déu-n'hi-do, de complerta que era. La resposta sobre Euskadi, sobre d'on sortia l'eusquera. Me'n recordo que vam parlar... Em sembla que Aina era un professor. Oi que era un professor? Sí. Era un professor que ens explicava... Però ara demanarem sobre això de la cal·ligrafia. Suposo que té a veure, també. Sí, ja, ara ja veig per on vas.
1: Sí. És que quan pujo sempre al País Basc, o algun camion que va rotulat amb la lletra d'ells.
0: Sí.
1: Hosti, em fot gràcia, perquè és una lletra que m'agrada.
0: Clar.
1: I dic, hosti, vaig a preguntar a veure les arrels d'aquesta lletra. Sí, que ve de l'eusquera, però d'on te ve aquesta lletra? Perquè, esclar, només la tenen ells. A veure què diuen.
0: Molt bé. Sí, mira, ara l'Aina em diu que la persona que ens va contestar sobre d'on venia l'eusquera és un professor de l'era de coneixement de filologia basca de la UAB que es diu John Elordi, me'n recordo. Sí, és veritat, ara que ha dit el nom. Doncs li demanarem si no també això de la cal·ligrafia, perquè potser algun oient ho sap, però si no també li demanarem amb ell, Jordi. D'acord? Doncs moltes gràcies, que tinguis una bona ruta.
1: Sí, home, esperem que vagi tot bé, que no hi hagi cap problema i podem arribar bé
0: a Mataró. Sí, sí, però compta amb la pluja. Vinga.
1: I tant, sí, sí.
0: Una abraçada. Vinga, doncs. Adéu-siau, bona nit.

Doncs sí, perquè el Jordi, quan torni cap a Mataró, es trobarà pluja, és el que veiem al radar. Ara baixaran de seguida els nostres companys dels serveis informatius i ens explicaran com està la situació. Veig una publicació a la xarxa X dels bombers de Catalunya explicant fa re mitja hora que efectivament muntaven aquest dispositiu a Olivella per buscar una persona que hauria estat arrossegada pel corrent de la Riera. Han rebut un avís cap a les 11, després que hi ha una persona que ha alertat que havia vist caure un vehicle. I ara mateix hi ha 11 dotacions dels bombers, drons i els GRAE que estan intentant buscar aquesta persona que hauria desaparegut arrossegada pel seu cotxe. Són aquests efectes del temporal, que déu-n'hi-do com ha anat caient en diferents indrets. Això seria potser el més greu que ha passat, però ja dic ara, com que vindrà els companys dels serveis informatius, ens diran com està la situació. Espero que tothom que hagi sortit del camp hagi pogut arribar a casa en bones condicions, i que de moment el radar meteorològic de Catalunya, del Meteocat, diguéssim, que l'anem actualitzant, doncs ens mostra potser que la part més dura, per tant tot allò vermell que veiem a sobre de terra ja està anant cap a mar, però veig que per la part de l'Ebre continua entrant. Bé, no farem una descripció acurada del que està dient el radar, però sí que hem d'estar pendents perquè Protecció Civil manté aquest inuncat en vigència i en principi fins a aquesta hora havia de continuar plovent, però veig que de moment ara jo ja callo perquè l'Àlex ens explicarà com estan les coses. Després del butlletí de la una de la matinada, doncs tornarem nosaltres. Espero que amb més participació dels oients, al 93207474, encara amb més converses, amb més preguntes i respostes i amb un altre nou conte de l'Ampar Moliner per acabar. Així que no marxeu, no us adormiu, que encara tenim moltes coses per escoltar. Vinga, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els equips d'emergència busquen una dona que hauria estat arrossegada per una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. Els fets han passat aquest dimecres a la nit durant l'episodi de pluges intenses que ha escombrat bona part de Catalunya. Els bombers han rebut l'avís d'un testimoni que ha vist com l'aigua s'emportava aquesta dona. Ho ha explicat en declaracions al Més Nit de 3Cat Info el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
2: Una persona que l'ha arrossegat doncs, l'aigua al passar per una riera a Olivella. Estan treballant els operatius per buscar-la. No sabem de moment res. Anàvem amb un vehicle i sembla que n'ha volgut sortir i ja està.
1: L'episodi de pluges ha provocat, però, molts problemes de mobilitat que encara s'arrosseguen i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit de la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies, entre Fabra i Puig i Montcada, i diverses estacions del metro de la ciutat de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge ES Alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès i Vallès Occidental. A hores d'ara, les tempestes perden intensitat, tot i que guanyen extensió. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici.
1: El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament.
3: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: Lucía del Greco i Andrea Laszlo, de Simeone, han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran la música de música a la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre la música. Agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquesta nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
3: N'hi ha hagut 6 en 10 dies, quan el robacable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, explica els efectes que això té per als usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
4: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal del dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de cobre hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
3: El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022, sobretot se'n roba a l'estació de França perquè el tancament de l'espai és molt deficient. Ara es reforçarà. Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris a la xarxa ferroviària.
1: Esports, golejada del Barça, 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la 6a jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick, Cancelo, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Villalibre en pròpia porta han fet els gols del Barça. El Barça és líder en solitari i suma 18 punts de 18 possibles. Els blaugranes han marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades de Lliga. Rafinha, amb 9 gols, és a més el màxim golejador de la Lliga.
3: Joan García ha estat substituït al descans per precaució a causa d'un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Ha entrat Stensne al seu lloc. El porter polonès ha comès una errada greu en el segon gol del Racing.
1: El Barça ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història. Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui també al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
3: I jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao.
0: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí, a la segona hora ja sencera, de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-207-474 per fer preguntes o per donar algunes respostes a altres preguntes que han fet els oients avui o en altres edicions del programa. Jo, si voleu, us faig memòria d'algunes preguntes que tenim apuntades i pendents que encara ningú ha donat resposta, per si us inspireu o si algú vol... abans he demanat si hi havia algun metge, algú que pugui respondre a la Dolors sobre aquests efectes secundaris d'inhalar, ella deia Ventolin directament. Mentre no rebem més trucades, jo us faig preguntes que no tenen resposta encara, que han fet altres dies aquí a la nit dels ignorants, doncs, oients. Per exemple, la Carmeta diu: qui ha fet la campanya dels accidents de trànsit de televisió i vol saber si els casos i les persones que hi surten són reals o són ficció? La Marta i la Tecla ens van trucar quan estaven en ruta, crec que era, sortien d'un concert i anaven cap a Tarragona. Després del concert, diu, hi ha alguna manera que les pulseres que et donen, aquelles que s'il·luminen a vegades en alguns moments del concert, tornin a funcionar o ja no tornen a funcionar mai més? A veure si algú ens pot respondre aquesta pregunta de la Marta i de la Tecla. En Josep Lluís, des d'Horta, ens demanava per què les persones que estan primes se'ls diu que estan fetes una sílfide. D'on ve això? L'Aleix, des d'Esparreguera, per què somiem quan dormim? En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, vol saber com s'ho fan per ser tan estables les grues altes que s'utilitzen a les obres. I la Maria Àngels, des de Lleida, vol saber com pot evitar que les tovalloles li surtin molt aspres de la rentadora. Quina manera hi hauria perquè no sortissin tan aspres? Al 93-207-474 hi tenim la Mercè, des de Barcelona. Bona nit, Mercè.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal?
1: Bé. Mira, més fresqueta, perquè ara...
0: També,
1: Es nota una mica, cap cosa, però hem suat tot el dia.
0: Però ara es pot obrir la finestra, no, diguéssim, una mica?
1: Sí, ara amb les escletxes de la persiana s'està bé, sí. Uh-huh. Doncs que comentava que l'altre dia vaig veure TV3, el programa, aquell programa que van fer d'aquella dona que es feia passar per la presidenta de les supervivents
0: de les Torres.
1: Sí, i que no havia tingut, de fet, cap conseqüència més que el gran disgust i la decepció de tots els...
0: Sí.
1: Doncs tot això, penso que la mentida, en línies generals, el mentir, siguin els polítics, sigui en publicitat, sigui aquesta, sigui el Marco, Marco, que també veia aquí on... Vaja, i tanta gent, i suposo que marits que diuen que estan aquí i estan allà, o dones que... dins de l'àmbit familiar, el que sigui, es menteix. I què passa? O com que de vegades parleu amb filòsofs, amb advocats, en quin cas està penada? No vol dir que hagi d'anar a la presó, Amb algun gairebé s'ho mereixeria, però bueno.
0: Ja,
1: però...
0: la mentida, no? Vol saber?
1: La mentida, ja. Què passa? Està tolerada? Està suportada? No passa res? És una cosa purament moral? O què passa? Es pot mentir?
0: Molt bona reflexió, Mercè,
1: Si sí, és que idea. Veig sí, que... Sí. No sé, m'agradaria saber... Home, alguna multa, per exemple... No estaria malament. Quina conseqüència té mentir?
0: Clar.
1: O en quin cas...
0: Suposo que depenent de les conseqüències que provoqui la mentida, suposo, no ho sé. No ho sé, és molt bona pregunta,
1: cas,
0: Mercè.
1: Perquè fins i tot quan els judicis i juren davant de la Bíblia, què va? S'ho salten tot? Què passa quan falla? O els ministres?
0: Però en un judici tu no pots mentir si ets... Espera, no vull dir-ho malament. Si ets testimoni, no pots mentir. Però si ets l'acusat,
1: Pots mentir?
0: Crec, ara no voldria... No
1: clar,
0: voldria...
1: Jo també a mi em sona, però és que ho trobo
0: per defensar-te, crec que sí. Alguna cosa així, però jo no sóc especialista
1: clar, per judicial. Clar, per això però, us ho deia.
0: Però és bona la reflexió, Mercè.
1: Però és que ho trobo tremendo, perquè llavors ja no cal que ho fem. Si en el joc s'hi val mentir, ja no cal.
0: No ho sé,
1: a veure si podeu preguntar, sí. No sé, aquesta gent que els hi feu preguntes tan ben fetes.
0: I que val. Ells responen també, a veure, a l'abast, no? Si és una cosa que com a societat la tolerem, o si la suportem, o si s'hauria de penar... Està bé.
1: Sí, d'alguna manera, no ho sé. O en quin cas de dir, ui, no, si menteixes amb això, malament.
0: Clar.
1: Val, doncs sapiguer-ho, perquè és que si es pot mentir, vaja, jo ho trobo... fatal.
0: Clar, després hi ha aquella gent que diu, això ho deia la meva mare a vegades, hi ha gent que diu mentides pietoses, no ho he sentit mai, això? Que és com dir una mentida per no ferir l'altra. És allò, t'ha agradat el plat? I tu dius, sí, i no t'ha agradat. Però per no ferir l'altra persona dius la mentida.
1: Sí.
0: Clar, aquesta és tolerable? Més tolerable que una altra, clar.
1: Aquesta seria tolerable.
0: És un bon debat.
1: Sí, és allò... Vaig dir que no eres a casa. Ai, no hi era en aquell moment i potser no volies obrir. No ho sé, Però ara se m'ha ocorregut això.
0: Sí, però... pot passar.
1: Però clar, però mentir, dir, per exemple, estic aquí, estic allà, doncs jo estic en un altre lloc.
0: Sí.
1: No, dins de l'àmbit de la família, de la parella, de... No sé, els fills poden mentir? Home, no toca.
0: Clar.
1: En principi, oi? No ho sé.
0: Sí. No, és una bona reflexió. Buscarem el perfil, a veure qui ens pot fer un assaig sobre la mentida, hauria de ser.
1: Exacte.
0: M'agrada molt la idea, Mercè. Doncs,
1: gràcies
0: per la proposta. Sí, buscarem el perfil.
1: I a vosaltres pel programa, eh?
0: Vinga. Una abraçada.
1: Bona nit. Adéu.
0: L'Òscar, des de Granollers, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Digues, Òscar.
2: Estava escoltant a la Mercè. I la mentida és que em sembla que ja des de ben petits ja no diuen la veritat. El problema és que aquí diu la veritat avui en dia. Perquè a la feina, a la família, als amics, tots fem la imatge que volem que ens vegin, però no és la real. O sigui, podríem dir que tota l'existència és mentida.
0: Apa, aquí, sí. Tota l'existència és mentida? Home, Òscar...
2: Sí, almenys humana.
0: Tots humana.
2: Tots els pilars humans, és que no sé, i ara que han desaparegut els valors, l'ètica, i... Bueno, no sé. Jo no sé res, jo només sé que no sé res.
0: Però està bé.
2: I després, la senyora que ha dit allò del mentolín,
0: sí.
2: És veritat, té efectes secundaris molt, molt greus, i la joventut... els utilitza per altres coses. I sí, jo no l'he pres, però algun cop l'he provat d'algun amic meu que ho prenia i té efectes secundaris. I més si és una persona gran, doncs més efectes té, no? Perquè el jove ho crema, no? Però sí, el mentolín és perillós. I no sé, a veure si surt algun doctor que digui
0: sí,
2: el que porta... perquè... Però bueno, i jo el que anava a dir és que vaig trucar la setmana passada pel tema de la incapacitació que tinc fa 5 anys.
0: Sí, vas escoltar ahir?
2: No,
0: crec que va ser ahir.
2: No,
0: espera
2: perquè
0: que...
2: no...
0: Va trucar un senyor, en Josep... estic buscant quin dia va ser, dient que hi ha un programa, ara t'estic dient la competència, però vaja, un programa de ràdio que parlen sobre qüestions de salut mental durant fins a les 6 del matí, a partir de que acabem nosaltres, diguéssim.
2: Ja ho sé quin és, però no m'agrada a mi.
0: Això ens va dir ell. Que,
2: perquè és morbós.
0: Si és morbós, no ens interessa.
2: Bueno, si és el que jo dic, sí, perquè surt la gent descompatada i crida... I...
0: Momentos de la COPE.
2: Sí.
0: Luis Rodríguez ens va dir. I que aquí, poden, tracten molt de, moltes d'aquestes qüestions. I va dir que aquí podien, potser podrien ajudar. Va trucar un oient, en Josep de Clarà. No, no, jo me n'alegro, però vull dir que com que era per aquest tema específic, ell va dir que potser allà et podrien ajudar.
2: No, allà és recrear-se amb l'enfermetat.
0: Ja, doncs no ens interessa.
2: I jo vull ser normal.
0: Clar.
2: I que em tractin normal.
0: Exacte. Doncs per nosaltres, Òscar, et tractem normal. Només faltaria.
2: I res, vaig tenir la treballadora social ahir, per això va ser un caos. I sí, tots volen fer coses per millorar, però ningú fa res, perquè sempre que vas hi ha una persona diferent i no se'n recorda ni el teu nom. Estan saturats.
0: Sí.
2: La salut mental, el FESMA, està saturat.
0: Està saturat de la quantitat de gent que
2: la
0: tenen.
2: La quantitat de gent, sí, sí, i del que els demanen, perquè ara fan controls d'orina, el telèfon és un robot, és tot antipersonal.
0: Ja.
2: I em sembla que es tracten amb persones. Tindria que ser tot el contrari.
0: Sí, sí.
2: I res, doncs... i vull fer una manifestació el 10 d'octubre, que és el dia de salut mental, una contramanifestació, però no sé si la faré més endavant. I una roda de premsa explicant els meus 20 anys i el maltracte que porto sobre. Familiar, de metges i de tot. Tot és una mentida.
0: Òscar.
2: I res, ja t'aniré explicant, però volia... És que jo... És molt tard i jo ja dormo aquesta hora.
0: Doncs
2: però avui
0: ja.
2: He escoltat el Barça i he fet migdiada... I, mira,
0: I has allargat,
2: i
0: has allargat. Doncs vinga. Doncs va,
2: I
0: que te'n vas
2: bé,
0: a dormir amb els 7 gols del Barça.
2: Ha canviat el programa amb tu, eh? És més, podríem dir, més femení.
0: Més femení? Més femení? No em diguis això, Òscar. Més femení, no?
2: Femení en el dir que saps escoltar, saps parlar, saps interactuar.
0: Què passa, que els homes no saben
2: és
0: escoltar?
2: És més bonic. Ah. No, no, també ho feien molt bé els que ven abans,
0: clar.
2: Però... No sé, tu el fas més caliu, Marta.
0: Doncs va, sóc com una llar de foc, va.
2: Em sembla
0: faig
2: que faré migdiada tots els dies. Faré migdiada tots els dies per escoltar-te.
0: Vinga, doncs, Òscar.
2: Vinga,
0: apa,
2: guapa.
0: Una abraçada.
2: Bona nit a tothom i visca els ignorants.
0: Visca, una abraçada.
2: Així tenim alguna cosa a aprendre. Si som ignorants, sempre tindrem alguna cosa a aprendre.
0: Exacte, ben vist, Òscar. Que descansis,
2: vinga,
0: bona
2: Marta.
0: Nit. Adéu,
2: adéu, bona nit.
0: En Pau, des de Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Ah, mira, us tocava pel tema de les pulseres als concerts.
0: Home, molt bé, que ens ho van preguntar ja fa uns dies dues persones que venien d'un concert, sí.
3: Just ho vaig escoltar, però mira, ara m'he motivat a...
0: Doncs, perfecte, Pau, perfecte. Molt bé, digues.
3: Mira, jo fa uns mesos, amb el meu company de pis, que som molt amics, que, bueno, justament ell em va motivar a escoltar el programa, vam anar al concert de Lady Gaga.
0: Oh.
3: I el que ens va passar...
0: Quina enveja.
3: És... El que ens va passar és que la pulsera que donen, just quan s'acaba el concert, la fan tornar, però nosaltres, bueno, ens l'han quedat. I vam estar al pis, com, no exagero, una setmana amb la llum encesa, i la vam haver d'amagar un calaix, i fins la setmana que no es va apagar, perquè es va acabar la bateria.
0: És a dir, va continuar la llumeta tota la setmana perquè estava aquella, posant-vos la música de la Lady Gaga i amb les pulseres posades, o què?
3: Clar, o sigui, nosaltres vam voler anar a dormir, bueno, les vam amagar un calaix i fins la setmana que no s'apagaven. Sí, sí, o sigui que en teoria sí que funciona. I també al TikTok més d'un cop m'ha sortit que hi ha gent que les pot programar des de casa i si es posa la música del concert o tipus la com ho puc dir? Tipus, si posa la setlist, com si diguéssim...
0: Sí, sí, la llista de les
3: funciona
0: cançons.
3: Funciona amb les llums, sí, funciona amb les llums exactes.
0: Però les mateixes cançons que es van escoltar al concert?
3: Clar, o sigui...
0: Ja.
3: Si es posa en directe, com si diguéssim, per exemple, si Lady Gaga ha fet dues nits, el dia següent, si se la posa, i posa com la
0: música que sona, no?
3: La freqüència, com siguéssim,
0: sí. Sí.
3: Exacte, pues, pot funcionar.
0: Pot
3: no he
0: funcionar.
3: Provat això, però ja. Potser...
0: Però ara ja s'han mort les pulseres, eh? La tens de record i ja
3: sí,
0: està.
3: Sí, sí, sí.
0: Però és bona, és bona.
3: Va ser una mica un regaló envenenado, perquè...
0: Però clar, tu te les has emportat estranquis, entenc, eh?
3: Sí, exacte.
0: Perquè
3: bueno,
0: les has de tornar.
3: Jo.
0: Ja.
3: Sempre la fan tornar, però si te l'amagues... No saben ells si l'ha tornat a un company o...
0: Clar. I bueno, sense llum, com és aquesta pulsera, sense llum?
3: Bueno, és que és més la, com si diguéssim, la tela, perquè és com una passeta blanca i aquella cosa, si no té llum, doncs no té massa gràcia. Però, per exemple, la Lady Gaga tenia com dibuixos amb la tipografia, el nom del concert, i era més, bueno, era un detall.
0: Clar. Doncs és un ara s'ha convertit en un record, ja està, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, Pau, gràcies per la resposta. Jo no sé si aquestes dues persones que van sortir del concert i van arribar a Tarragona encara anava o no anava, no sé si ho van provar, però almenys tenen una idea de que, mira, en el vostre cas, una setmana va durar el que va durar la bateria.
3: Sí,
0: déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos i per decidir-te a trucar i fer aquesta resposta, Pau.
3: De res, de Valtos, que sou els millors. De que... Catalunya Ràdio.
0: Vinga, apa aquí, home. Escolta'm, Pau, puc demanar-te quants anys tens?
3: 20.
0: 20 anys?
3: I
0: de,
3: sí.
0: I demà al matí, què fas llevat a aquestes hores?
3: És que just, jo treballo en hotel, i just aquesta setmana el meu company té vacances i l'he hagut de cobrir. I, bueno, ara com que estic aquí a la recepció...
0: Ah, estàs escoltant des de la recepció d'un hotel.
3: Sí.
0: Que bona, aquesta. Ah,
3: o sigui, jo només treballo diumenges, de nit.
0: Treballes de nit?
3: Sí, només un dia a la setmana, com el seu dia de festa.
0: Uh-huh.
3: I aquest dia és el que sempre escolto tot el programa sense saber que estic despert.
0: Clar.
3: I la resta, doncs, a vegades m'adormo, m'agrada pues, acabar com a mínim la primera hora, però bueno...
0: Doncs m'encanta, m'encanta. És que veig l'escena, tu allà a la recepció, que ningú molesti si pot ser, i n'escoltant fluixet el programa.
3: Sí, bueno, justament ahir, perquè a mi m'agrada escoltar la primera part, la teva, com la història del dia. I just m'han tocat per una habitació, merda, i ara què faig? M'he posat un auricular d'estrangi i jo parlant amb el client i escoltant-te.
0: Bueno. Que bona. I és a Barcelona mateix, aquest hotel?
3: O no, és fora? És a Valls.
0: A Valls? Sí. Ah, que bé, molt bé.
3: Sí, sí.
0: Uh-huh, molt bé. Doncs escolta'm, Pau, et desitjo una nit tranquil·la quan la treballis.
3: Merci.
0: I res, un altre dia tornes a trucar i tornem a parlar. Moltes gràcies.
3: Bona nit, merci.
0: Adéu, bona nit.
4: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
1: Perquè abans, si trucaves a informació telefònica, et donaven el número. I bueno, i me'l vaig guardar. I
0: que
1: quan
0: va
1: passar
0: es va guardar
1: això?
0: El número de qui?
1: Del Palau de la Sarsuela.
0: Perdó? Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Ah, molt bé. I no em dirà que hi ha trucat?
1: Hi vaig trucar. Quan va morir la princesa Irene de Grècia, vaig trucar per donar el pèsam que li donguessin a la reina Sofia. I llavors, el dia 26 de febrer, vaig rebre un telegrama. Diu, ve del Palau de la Sarsuela. Dic, ai, mare de Déu. I corrents me'n vaig cap dalt a llegir, no?
0: Sí.
1: I goti, ara li vaig a llegir.
0: Sí,
1: em va
0: sí.
1: fer una il·lusió. Miri, del jefe de protocolo de la casa de su majestad el rey. Su majestad el rey ha recibido sus palabras de ánimo y apoyo con motivo del fallecimiento de su alteza real, la princesa Irene de Grecia. Y me encarga que en su nombre le traslade su agradecimiento más sincero. Reciba un cordial saludo, Bernardo de Lizaur Cuesta.
0: Mira,
1: em va fer una il·lusió. Dic, ui, la família no em diuen ni as ni bèstia.
0: I m'ha de contestar la reina, no?
1: Pues sí, pues sí.
4: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.

0: mare.
1: Us agraden els sonsos? Enfarinats, ben fregits i cruixents, són una delícia d'aquelles que no pots parar de menjar, oi? Quan fa que no n'heu menjat de sonsos? I l'últim cop que en vau comprar, a quin preu el vau pagar? Els heu arribat a pagar a preu d'or? Doncs, si ara que hi penseu, us adoneu que fa molt que no veieu sonsos ni a les cartes dels restaurants ni al taulell de la peixateria, és perquè els pescadors no en troben a la costa catalana. La flota sonsaire de Catalunya són 26 barques que pesquen des de l'Estartit fins a Arenys de Mar. Aquest any han donat el crit d'alarma per falta de captures i han decidit acabar la temporada 6 mesos abans. Des de finals de juny, que no surten, tot i tenir permís per pescar fins al desembre. És un gest radical i ja és el segon any consecutiu d'extrema escassetat d'aquest peix. Què passa amb els sonsos? Per què els pescadors no en troben? És que l'espècie s'està acabant? Hem convidat avui a la nit dels ignorants l'Iris Triola. Ella és pescadora de sonsos al Port de Blanes des de fa 3 anys. Abans s'havia dedicat a la pesca d'arrossegament, la gamba, per entendre'ns, i a la d'encerclament, el peix blau. Ella és una dona pionera al gremi, és la primera dona membre de la junta d'una confraria, la de Blanes, i a més l'Iris és fotoperiodista i divulgadora de la pesca sostenible. Iris Triola, bona nit, benvinguda.
2: Molt bona nit, Marta.
1: Escolta'm, et puc preguntar quant de temps fa que no menges sonsos?
2: Doncs jo et puc contestar que potser aquest any ni n'he menjat, perquè n'hi havia tan pocs que tots eren per vendre.
1: I quan és l'última vegada que em vas pescar?
2: Doncs la primera quinzena de juny d'aquest any 2026.
1: Déu-n'hi-do. Aquell últim dia, quants quilos em portava o quina és la quantitat que recordes que tu has portat, allò màxima, has portat en el teu barco?
2: Nosaltres, en els barcos de Sonsera, que estem cogestionats amb un pla de cogestió, vam decidir aquest any només capturar 30 quilos per barca i dia, anant 33 persones embarcades. I els últims dies no arribàvem ni a aquesta quota mínima de 30 quilos. Per tant, portàvem 20, 15, o algun barco 30, però no arribàvem ni a la mínima quota establerta.
1: Vosaltres veu acabar, com has dit, la primera quinzena de juny, però podíeu haver pescat fins al desembre. De fet, quina és l'època de l'any en què està permesa pescar a sonso?
2: O sigui, com has bé dit, la veda comença el 15 de desembre fins a l'1 de març. A partir de l'1 de març, doncs ja podríem sortir a pescar. Uh-huh. Tot i que també la vam atreçar una miqueta, perquè consideràvem que encara no havien arribat els sonsos a la seva maduresa per reproduir-se, vam atreçar una miqueta a sortir a la mar i, malauradament, doncs, tampoc va ser suficient perquè hi hagués una població adequada per poder-la pescar, per vendre per menjar, clar.
1: Mm. Escolta'm, és veritat que Catalunya és l'únic lloc del món on es poden pescar sonsos?
2: Correcte, és l'únic lloc del món, com tu has dit, des de l'Estartit fins a Arenys.
1: O sigui, és una cosa que desconeixia completament, ho he sabut, arran d'aquesta conversa amb tu. He pensat, no pot ser, està equivocat, això no està equivocat, és l'únic lloc al món.
2: És l'únic lloc al món perquè el 2005 la Comunitat Europea va fer un nou reglament de pesca on les xarxes de pescar el sonso, que són molt concretes, van quedar, o sigui, fora del reglament per les mides. Llavors vam presentar un pla de cogestió. O sigui, val a dir que és una pesca superselectiva i molt, molt respectuosa. I vam aconseguir, evidentment, pues, aquesta autorització. Però els únics que teníem el reglament fet i un històric de pesca sostenible érem, pues, de, com hem dit, no? d'Arenys fins a l'Escala.
1: A quina profunditat viu el sonso? Dius que les xarxes són molt específiques.
2: Exactament. És entre arrossegament i encerclament. Tenen unes mides en concret, un tamany de la malla en concret, perquè, com sabeu, doncs el sonso és un peixet molt petitó, que té un cicle de vida molt curt, només arriba a l'any, per tant, es mora.
1: Clar.
2: I clar, necessitem doncs una malla, no? El que és la xarxa, l'obertura de la llum, que en diguem, molt petitona. Llavors, havíem de demostrar i assegurar, que és el que vam fer, per això ens van donar permís, que era una pesca molt selectiva i molt respectuosa.
1: Mhm. Clar, i viu molt, molt, a molta profunditat o no?
2: No. Antigament hi havia moltíssim, moltíssim sonso. Ara, actualment, hi ha molts factors que suposo que ja que m'agradaria que me'ls preguntessis, que ja els parlarem. Cada vegada s'acosta més a la costa. Li encanta la sorra de la nostra Costa Brava.
1: Ah, sí? I la gent que hi ha, no?, també, diguéssim?
2: Sí.
1: Hi ha algun altre peix o un altre marisc que viu en el mateix indret, en la mateixa profunditat o en el mateix hàbitat del sonso?
2: No, no, no. Nosaltres, els pescadors de Sonsera, anem amb unes sondes a cercar aquest peix i és la destresa pues, de cada patró o patrona d'embarcació identificar aquesta espècie només, que viu en moles, com que és tan petitó, ell viu, o sigui, són molta quantitat de peixos que viuen junts per evitar els depredadors. I estan sols, no es barregen amb altres espècies.
1: I tu dius que cada vegada van més cap a la costa, per tant, vosaltres alhora, quan podíeu, quan sortíeu a pescar-lo, cada vegada anàveu més a prop de la costa també per trobar-los.
2: Exactament. Aquest any, bueno, ja l'any passat també, cada vegada hem anat més a prop. La intuïció i els anys de pescadora i de preguntar als meus companys pescadors que porten tota la vida pescant, pues hem arribat a unes conclusions, no? Que és, a veure... Això perquè ens entenguem tots i totes. És un peixet molt petitó. Per tant, si és tan petitó, té tots els depredadors, no? Tots els peixos més grans, se'l volen menjar. Per tant, què fa? S'apropa cada vegada més a la costa per protegir-se.
1: Clar.
2: I quan arriba l'estiu, tots sabem pues, que posen el balissament, que són aquestes boies grogues, per a protegir els banyistes. Llavors, hi afegim les boies i els morts més grans. Els morts són les boies aquestes vermelles que tenen un pes a sota,
1: sí,
2: que és on s'amarren, que diguem en idioma de mar, que seria aparcar, no?, en terra, les motos d'aigua, els iates, el xurro, el parasailing... O sigui, clar, hi ha molta... No és invasió, no?, perquè, a veure, el turisme i la Costa Brava, pues, aquesta magnífica costa que tenim és el que volem, no?, anar-nos-hi banyar i trobar les aigues netes. Llavors, clar, aquest sonso s'ha aterrat tant que va a terra boies i nosaltres, evidentment, respectant el reglament, per seguretat, o sigui, no podem anar a pescar a dintre de les boies, o sigui, de les boies cap a la platja.
1: Clar.
2: I per això aquest és un dels motius per als quals, pues, les captures cada vegada s'han sigut menys.
1: Clar, estan en un lloc on vosaltres no hi podeu arribar, si és que n'hi ha, perquè això de falta de sonso és una mica una constant que ja crec que es manté o està sent una mica sostinguda des dels últims anys, no?
2: Sí, bueno, passa que teníem molta fe, perquè jo he parlat amb molts pescadors que porten tota la vida pescant sonsos i sempre deien, sí, portem 2 anys molt dolents, això és veritat, Marta, però teníem l'esperança, no, de que la cosa canviés, perquè la natura, al igual que els peixos, igual que el mar, o sigui, la natura de terra es mou amb cicles, no? I pensàvem, bueno, el 2025, el 2024 ja no va ser gaire bona anyada, el 2025 tampoc, i el 26 teníem l'esperança, ja que va ploure tant, no?, que hi hagués hagut més sedimentació aportada per als rius o per les pluges, no?, que hagués tingut més aliment i que n'hi hagués hagut més. Però, malauradament, no ha sigut així.
1: Abans deies que aquesta falta de sonso, un dels motius és això que explicaves, que se'n van més cap a la costa, és un lloc on vosaltres no hi podeu arribar. Els pescadors teniu alguna altra explicació a la falta de sonso?
2: Sí, a veure, pescadors juntament amb els científics, tant d'Incatmar com amb els de FLECI, que ens reunim periòdicament, per exposar tots els coneixements que tenim i el que se fa. Hi ha unes quantes conclusions que hem arribat tots més o menys a la mateixa, que és, a veure, abans les depuradores, no?, els emissaris de les depuradores i les desembocadores dels rius eren un font de nutrients i una font de peixos de totes classes, on anàvem a pescar durant tot l'any. Ja fa molts anys, bueno, fa uns quants anys endarrere, que en aquests emissaris de les depuradores i les desembocadores del riu no ens hi podem ni acostar.
1: Clar.
2: Perquè l'única cosa que pesquem, malauradament, i ho he de dir-ho, són les famoses tovalloletes.
1: No encara? Sé per què,
2: encara? No queden filtrades.
1: Mare meva.
2: Encara. I ens embussen totes les xarxes amb l'avaria i econòmicament el que consta per nosaltres. Per tant, seria la falta de nutrients per part de les depuradores i les desembocadores dels rius. Clar, jo ho dic d'una manera perquè s'entengui, a veure si així ho explico millor. Vivim en una Costa Brava fantàstica, no?
1: Sí.
2: I tothom, doncs, quan arriba l'estiu, ens volem anar a banyar. Hmm. I com volem trobar aquestes aigües?
1: Netes i polides, clar.
2: Exactament. I per tenir aquestes aigües tan clares i netes, doncs es paga un preu alt, que és que aquestes depuradores, legalment, a veure, hi posen uns productes químics aptes per al bany, però que no hi ha nutrients per a aquests peixos.
1: Ja.
2: I sí, que, ja no només el sonso, sinó qualsevol espècie, preguntem-ho, no? Si no tens aliment, doncs ni creixeràs ni et reproduiràs.
1: Està clar.
2: Aquesta és una. Llavors, l'altra serien les dessaladores, cosa que jo anys enrere tampoc m'ho pensava. Jo, com deia, ostres, les dessaladores, que bé, no? Al mar l'aigua no s'acabarà, la dessalem i tindrem aigua per al consum, no? Que bé, no? Obrir una oixeta i que no s'acabi. Hmm. Però, clar, aquesta sal extreta, on va parar?
1: Clar? Home, clar.
2: On va parar? Hmm. En uns punts, en el mar, on aquest excés de sal també ho mata tot. Tots ho sabem, que la sal crema en excés. Doncs aquest és un dels altres motius.
1: Clar. Per tant, si tot això es menja els nutrients d'aquests peixets, suposo que també hi ha altres, a part dels sonsos, hi ha d'haver altres espècies que els hi passa exactament el mateix.
2: Sí, sí, evidentment. A veure, tots sabem, els que som una miqueta més grans, de que anàvem a buscar musclos, petxines, i hi havia barcos de petxina a la nostra costa, i tot això ha desaparegut, i no ho hem pescat.
1: Clar.
2: I aquí també hi entra, evidentment, l'escalfament de l'aigua.
1: No, no, el canvi climàtic, l'escalfament, clar, clar, canvia l'ecosistema i llavors aquí trobem, a vegades venen peixos que no saps ni que existien perquè eren d'una altra costa i ara els tens aquí, no sé si us ha passat amb algun altre, no sé, em sembla que hi ha una gamba, pot ser la gamba de Huelva o la gamba blanca o alguna cosa així?
2: Sí, la gamba blanca, jo quan estava a l'arrossegament la pescava, és una gamba que fa només uns 13 anys que està aquí i els científics ja han dit que no és exactament la mateixa espècie, però que abans no hi era.
1: Clar.
2: I aquesta gamba, com mira, com la vermella, jo t'ho dic, la vermella la pesquem de 250 metres a 800 metres de profunditat, però per sostenibilitat, perquè ella encara li agrada viure més profund. Mm. Per això, en el canyó de Blanes i el canyó de Palamós, tenim aquesta gamba tan excepcional. I la gamba blanca, ara ja la pesquem de 30-40 metres de profunditat fins a 250. I gràcies que hi és,
1: clar.
2: Perquè, clar, aquesta ha crescut en detriment d'altres espècies, com per exemple seria l'escamarlà, perquè també l'escamarlà el agafem en aquestes profunditats i ens interessa molt promocionar-la. És molt bona, proveu-la. Evidentment no busqueu el mateix gust de la gamba vermella de Palamós, no és el mateix, però té un sabor i un ús pues, espectacular. I són espècies nouvingudes que les hem de provar. Han vingut per quedar-se.
1: Han vingut per quedar-se, clar. La història és, què hem de fer amb els sonsos? Perquè si des de, no sé si és el mateix departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que hauria de gestionar, no sé què us diuen, perquè quina solució es pot trobar perquè el sonso no s'extingeixi, diguéssim.
2: Ja, com t'he dit, doncs, tenim un pla de cogestió molt molt potent i estic molt orgullosa d'aquest pla de cogestió on hi ha l'administració, els científics, que és ICATMAR i CSIC, els ecologistes, que és l'WWF, i els pescadors. I ens reunim periòdicament per a cada un posar les dades, posar estudis. Els pescadors demanem cada vegada més estudis, perquè, a veure, nosaltres sortim cada dia a la mar i nosaltres veiem, deduïm, en parlem, suposem, dic suposem, perquè les dades que valen són les dels científics. I demanem, i de fet, l'última reunió que vàrem tenir amb el tancament del sonso, al mes de finals de juny, doncs ja vam fer unes peticions. Malauradament, encara no hem fet la reunió de setembre, no? Que és on esperem tenir més dades que valguin, no? Per poder demostrar, perquè aquesta espècie no desapareixi. Però bé, tenim fe encara, eh?
1: Tenim
2: vull dir, nosaltres
1: fe.
2: Sí, tenim fe i no voldríem, evidentment, que desapareixi. I una cosa que voldria que quedés clara, que no ha sigut sobrepesca, perquè cada setmana, cada quinzena, quan és l'època de pesca, ens reunim més vegades. Decidim entre tots, els interessos de tots, quants quilos es traiem. Mm. Penseu que es havien pescat tonelades de sonsos. Tonelades de sonsos que anaven a 50 cèntims, a un euro al quilo. El sonso, fins i tot, es havia fet servir per esquer. Fer servir per esquer vol dir posar aquest peixet petit amb un ham per a pescar peixos més grossos. O sigui, hi havia un excedent que no sabíem ni què fer del sonso.
1: Imagina't.
2: La gent que ja té una edat, suposo que gairebé tothom n'ha menjat de sonsos.
1: Clar, sí, sí.
2: Exactament. I ara, com que n'hi ha tan poc, i el preu del peix es fa amb una subhasta que va a la baixa, que és la llei de l'oferta i la demanda, llavors, si voleu, us explicaré el que és això. Doncs pues, clar, a l'haver-n'hi tan poc, pues, el preu va pujant.
1: Clar.
2: I també és un dels altres motius perquè vam decidir deixar de pescar. Perquè nosaltres, jo parlo de mi, creiem en la sobirania alimentària. O sigui, nosaltres anem a pescar per alimentar la població. Llavors, si ha arribat aquests preus tan alts, això no és bo. O sigui, llavors, què, hem de menjar-ne quatre? No, no hi estem d'acord. O sigui, millor plegar, deixar, o sigui, evidentment, amb la ruïna que suposa per a cada empresa, per a cada barco. Som empreses petites, familiars, que ens costa molt aguantar. Però vam decidir que no, ni per preu, ni per la cura, no? Per la sostenibilitat d'aquesta espècie.
1: Clar. I ara que us heu hagut de reinventar, perquè clar, si no pots anar a pescar sonso, a què us heu dedicat? Quina altra feina o quin altre peix que esteu fent?
2: Sí, mira, fins ara, fins al 2025, aquestes barques només tenien la llicència per a pescar sonso, no? O sigui, només podíem anar a pescar sonso. Si sí. Hi havia sonso, pues res, no podíem pescar res més. Per sort, l'administració, tot i que no és una cosa fàcil, aquest 2026 ens ha obert a que puguem anar a pescar amb altres arts de pesca. El que passa que, clar, portem tants anys especialitzats en aquest tipus de pesca i tenim les arts de pesca, les xarxes preparades per això, i portem anys que econòmicament no hem tingut guanys. Clar, fer aquesta inversió per preparar les barques, per exemple, per anar a la potera. Anar a la potera és anar a pescar el calamar de nit. Hmm. Eh? Que és una persona, un fil, un ham... És una cosa molt, molt, molt sostenible, també. Això ho vam fer l'any passat. Aquest any, ara ho estem començant a fer, però costa molt. Costa molt preparar les barques, que han estat molts anys especialitzades en el sonso, passar-les a pescar a altres arts, o sigui, amb altres arts de pesca i altres peixos.
1: Uh-huh. Acabo, Iris. Quan creus que podreu tornar a pescar el sonso?
2: Ui, Marta, doncs m'agradaria almenys pues, a final d'any, potser, quan treguin el balissament, si les mostres que s'han recollit, prèviament, primer s'hauran hagut de recollir mostres, s'hauran hagut de fer sortides i valorar la població d'aquest peix, a la que la població d'aquest peix estigui acceptable, podrem anar a pescar. I si no, fins l'abril, març, abril de l'any que ve, espero poder-hi tornar.
1: Poder tornar. Tant de bo els trobem als mercats i als restaurants. Iris Triola, pescadora de sonsos a Blanes, divulgadora de pesca sostenible i fotoperiodista. Gràcies per explicar-nos-ho avui aquí a la Nit dels Ignorants i molta sort.
2: Moltes gràcies, Marta.
1: Moltes gràcies, bona nit.
2: Bona nit.

0: Tres quarts de dues de la matinada, recte final del programa La nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Encara ens truca el 93207474, l'Àlex des de Badalona. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Què tal, com estàs?
0: Molt bé, tu diràs, Àlex.
1: Mira, truco per respondre la pregunta de la Silfides.
0: Sí, d'acord.
1: Doncs mira, ho he buscat una mica al diccionari i així em surt doncs, que una sílfide és una criatura femenina imaginària que habita l'aire dels boscos i dels camps i que pertany a la mitologia europea, especialment de la germànica i l'escandinava. Uh-huh. I que també és un sinònim d'una dona esbelta. Per això els que estan prims, doncs els dius a totes les dones que són unes sílfides. Perquè estan prims, esbels, i clar, d'una bellesa, diguéssim, extraordinària.
0: Molt bé, molt bé. Doncs
1: segons
0: escolta'm.
1: L'ant,

aigua i ha avisat que hi havia una persona a dins. Ja dic que a partir de la una els nostres companys dels serveis informatius ho acabaran d'ampliar. Dit això, tanquem el programa.

I aquesta setmana, com sabeu, explorem tot l'univers de l'escriptora i articulista Empar Moliner a través dels comptes del llibre Tot això ho faig perquè tinc molta por, editat per Proa, que l'any 2015, per tant ja fa uns quants anys, va guanyar el Premi Mercè Rodoreda. I el conte d'avui es titula A la nostra edat.

En Miquel Obrador era un d'aquests senyors que cada cop que deia tan somrient «és que la nostra edat» demostrava la pena immensa que li feia haver deixat enrere la joventut. Tenia 56 anys, un serrell airós de poni, un armari on sovintejava la roba cromàticament extravagant, cremes per les arrugues, que ell sempre anomena cremetes, i el perpetu aspecte informal, optimista i morè del redactor televisiu que de tant en tant fa pantalla. No era del tot intel·ligent, però tothom havia convingut que era culte. Parlava amb familiaritat de la Traviata, del Merlot i del Cabernet i de les grans dames de l'escena que, per ell, eren totes les actrius de més de 60 anys, sempre que fessin monòlegs, tragicòmics, amb els cabells esborrifats i en camisola. En Miquel Obrador s'encarregava de la secció de teatre, música, dansa i museus del programa tan cultural com poc il·luminat dels dissabtes al vespre a la segona cadena de la televisió pública. Allà, en Miquel Obrador aconseguia un 2% d'audiència, amb algun pic de 2,5, a base sobretot de repetir l'expressió «ens agrada». Ens agrada que s'inauguri un nou teatre, ens agrada que els actors joves muntin companyies, ens agrada que el MNAC obri de nit, ens agrada la taquilla inversa i ens agrada el crowdfunding. Feia 7 mesos que la seva última parella, un cubà ballarí que havia conegut els assaigs de La Bella i la Bèstia, una polèmica concessió comercial que van fer al programa, l'havia abandonat. Abans que el cubà Manfredo, Man per als amics, li anuncies que havia decidit tornar a Cuba quan acabés la gira amb la dona i el fill, perquè va resultar que ell s'enamorava de les persones, no dels sexes, i per tant no era gay, sinó bisexual, en Miquel Obrador ja no les tenia totes. Patia mentre li preparava timbals de ruca amb deuets de salmó marinat i postres amb noms com pecat de xocolata, perquè l'altre no contestava sempre al telèfon i quan a la fi ho feia s'excusava dient que s'havia quedat sense bateria o que se l'havia descuidat en un bar. En Miquel intuïa que l'enganyava amb tota mena d'homes. Sospitava de cada masterclass de salsa que impartia i de cada mojito que anava a prendre amb un compatriota. I era tan clar que tenia raó, que ja trobava plaer a desemmascarar-lo, a fer-lo entrar en contradiccions, més que no pas a desitjar equivocar-se. Quan li va dir que ja no es volia quedar a Catalunya i que se'n tornava a Cuba amb la companyia, en Miquel va plorar tant que li va saltar la lent de contacte esquerra i va estar discutint amb ell sense veure-s'hi d'un ull fins que es va quedar sol després del cop de porta. Un dia d'aquells, el missatger de Seur li portaria les participacions del casament amb el poema que havia triat d'Alejandra Pizarnik. Ell no era tan poc original com alguns amics de triar Cavafis o Walt Whitman. Les pagaria i les llançaria al contenidor de paper. Trucaria a les amigues, els diria que al final no es casava i les amigues li dirien «Veus?». Va anar a la sauna, va pagar un xaper i va imaginar-se que el redimia i que s'enamoraven, i va pensar que havia de fer tots els possibles per aconseguir un nou home que li fes oblidar el cubà. L'havia de substituir. A la tele va proposar un reportatge en un vaixell especialitzat en gais, va dir en antena que no tenia parella, i a l'hora de preparar les entrevistes de teatre va deixar de proposar com a convidats els directors de les obres o els actors consagrats per, en canvi, fer venir els actors més joves. Els actors més joves, en cas que fossin gais, podien emocionar-se

Si ella els convidava a casa, els feia una amanida de ruca amb deuets de salmó i els feia escoltar La Traviata. Si eren gais però no eren joves, i sí que eren capaços d'emocionar-se amb La Traviata, no seria perquè ell la fes escoltar, seria perquè ells la farien escoltar a algú jove. El que venia aquell vespre al programa es deia Boris Brass. La nit anterior, a la festa de després de l'estrena, s'havia mostrat molt expansiu amb en Miquel Obrador. Fins i tot hi havia compartit la copa de cava. Boris. Un nom que feia suposar que els pares van imaginar, ja al registre civil, que l'esperava un destí memorable. Boris. 24 anys. Bigoti ros. Un bigoti excèntric, irresistible, en algú tan esprimatxat. Un bigoti que semblava el d'un home vingut d'un altre país, més dèbil econòmicament i amb més conviccions religioses. Boris. Tan eteri i sensible, però potser tan salvatge, capaç de fer 50 flexions amb una sola mà, mentre amb l'altra s'aixugava les llàgrimes que li provocaria La Traviata, que ell li faria escoltar per primer cop. En una escena de l'obra sortia despullat, s'esquinçava la roba mentre s'emborratxava. En Miquel Obrador va presentar-lo a l'audiència i va dir: «No vull fer cap spoiler, aviso». Però al final tenim que el Boris, 24 anyets, ens fas molta ràbia, fa... Què fas, Boris? En Boris Brass se'l va mirar amb els ulls divertits. Es mostrava exageradament estranyat i fascinat amb tot el que passava en aquell plató, com si mostrava una curiositat infantil l'alabés i el separés de la frivolitat de la tele. «No ho sé, digue-m'ho tu», va contestar amb educadíssima insolència. En Boris Brass, que ens agrada perquè té una carrera prometedora, i ja sabeu que aquí no tenim pèls a la llengua i diem les coses com les pensem, al final de l'obra s'ha de veure així. I va fer dos punts per donar pas a les imatges, però un cop van entrar, va petar els dits per avisar el realitzador que calia posar el nom de l'actor. El públic no es podia quedar sense llegir el nom de l'actor. Ho feia atrafegat, com si manés molt més el programa que el presentador. En Boris Brass no feia cap gest. «Costa molt despullar-se per al paper?», li va preguntar un cop el reportatge s'havia acabat. L'altre va sospirar. «No és el que més costa. Hi ha coses que costen més, però fer d'actor és això, no?». En Miquel Obrador va riure com si l'altre hagués dit una facècia. «Però és que a tu el cost acompanya. Alguns ja no ho podrien fer», va declamar. «Tu sí», va contestar ell, bromista, «però si estàs com un tren». I en Miquel Obrador, com si no es pogués aguantar el riure, quin clima que estaven creant, va moure la mà per davant del cap per donar a entendre que allò era una exageració intolerable. «En fi, deixem-ho. Canviem de tema, que encara prendrem mal. Com et cuides tu, Boris?». Ell va contestar que feia exercici al gimnàs i que, a més, el director els havia fotut molta canya. En Miquel Obrador va replicar que ell també feia exercici i que això era interessant perquè cuidar el cos, segons quina edat, era un salconduit per la llarga vida. Llavors, el presentador va dir que, precisament, connectarien en directe amb una trobada nocturna de dones que feien exercicis al carrer, perquè, precisament, també, era el Dia Internacional de l'Exercici al Carrer. Hi havia una reportera enviada, s'havia de connectar, ara perquè, si no, perdien el satèl·lit. «Home, no», es va queixar en Miquel Obrador, quan ja no estaven en antena. «No m'ho feu, això. Ara que havíem aconseguit aquest clímax, m'ho talleu?». Va juntar les mans com si pregués per demanar-li disculpes de broma a l'actor. Abans, en entrar, havien intercanviat unes mirades no del tot innocents. Li havia fet un petó a la boca que no calia gens. «Ho sento molt, Boris. Ara hem de veure unes pepes que fan exercicis per no tenir pèrdues d'orina, suposo». Va tornar a riure i, dirigint-se al presentador, va afegir: «Semblem teletieta». I la gent, que està mirant l'entrevista amb el Boris, no vol veure unes senyores que exerciten el sol pelvià. I li va prémer el braç. «Ho sento. Si vols, després et compenso amb una copa». «Abans de la funció no bec, però gràcies», va fer ell. «Bueno, home, una copa o un te de rooibos. En tinc un de boníssim a la meva taula que m'ha portat una amiga. O això, o quedem de nit». L'altre va somriure. «Quan vulguis». «No m'ho diguis dos cops, eh? No, de veritat, quan vulguis». En Miquel Obrador se li va esponjar el cor. Va cridar una de les hostesses del programa: «Marta, pots avisar a producció que retardin el taxi del Boris, que es queda un moment a parlar amb mi?». I en una part: «Tampoc n'ha de fer res ningú de quanta cafeïna ens fiquem tu i jo per la vena».
L'altre va somriure de nou i en Miquel Obrador ho va interpretar com una petita promesa. Al monitor s'hi veia el reportatge de les dones del Sol Pelvià. La professora, amb malles i top esportiu, mostrava uns pits exagerats que van fer que els tècnics del plató instantàniament es quedessin en silenci. «Hòstia puta», va dir un càmera. «Deu fer una 120, no?», va dir el presentador gairebé escandalitzat. En Miquel Obrador va tocar l'asa de broma. El presentador era parella del presentador d'esports del matí. Acabaven de ser pares i no tenia ulls per cap Boris Braz que vingués al programa. «Ai, com sou!», va exclamar. Però llavors va veure que en Boris Braz es mirava els pits com si fossin un pastís. Amb admiració, però també amb professionalitat, inconscientment, es va llepar el llavi. «Qui és?», va preguntar. En Miquel Obrador va somriure de nou. «Escolta, que ens hem de fer una selfie, eh? Tu i jo?». «Faig una col·le de retrats amb tots els actors que han vingut al programa». Però en Boris Braz ja en raonava, de cop molt expansiu, amb un dels càmeres. «Quina passada de tetes! No havia vist mai una cosa així!», va admirar-se. «Ja veus!», va exclamar l'altre. En Miquel Obrador va mirar-se'ls a tots dos, que ja feien broma sobre el fet de morir ofegats enmig d'aquella regatera. Va apartar-se el serrell de la cara, va ordenar els papers i va subratllar-se, amb rotulador fosforescent, les preguntes més interessants, perquè no les podrien fer totes amb el poc temps que hi havia sempre a la tele per al teatre. Si és que cada dia en té una per sorprendre, l'Empar Moliner i les seves històries... Ja ho sabeu. Demà última, no? Demà és l'últim dia de la setmana per nosaltres? Sí, encara m'ho haig de pensar dues vegades. No sé mai quan acabem la setmana. Demà ens queda la darrera història. I ara ens queda el darrer minut de programa, així que agraeixo a tots els que, com sempre, sou a l'altra banda, els que treballeu, els que esteu al llit, els que teniu insomni i escriviu i truqueu, els que no truqueu, els que voleu trucar però encara no us acabeu d'atrevir... Tot això. O sigui, gràcies per ser-hi, perquè per això fem aquest programa. Tornem demà a partir de les 12, horari normal, demà no hi ha futbol, comencem a l'hora, i com sempre tindrem... Demà estrenem una secció. Demà estrenem una secció que estic convençuda que agradarà a molts dels oients, perquè alguna, més d'una vegada, heu fet referència a la temàtica. Ho deixo aquí, us deixo amb l'incògnita, fins demà a les 12. Que descanseu, bona nit, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera de la zona. Els bombers han treballat amb 11 dotacions, el greix subaquàtic i drons per localitzar la víctima, i a quarts de dues de la matinada han trobat el cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a Tescat Info, ha explicat que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment a l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
1: A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols, també com a conseqüència de les tempestes. Unes tempestes que a hores d'ara es mantenen, tot i que han perdut intensitat. Protecció Civil, tot i això, manté activada l'alerta del Pla Inuncat.